0: El més que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.
2: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4. Encetem la coartada perfecta. Som el Sota Sospita, un pla d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes. Benvinguda, benvingut.
3: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
4: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
5: Què hi vols dir?
6: No sé res de tu.
7: Ho descobriràs.
8: Els bons llibres us han d'incomodar.
9: A tu què et sembla, això?
10: No ho sé, no sé què pensar.
11: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
1: Sota Sospita, amb Laura González.
2: El Sota Sospita compta amb l'Esther Bages a la realització tècnica i bé, a la coartada d'avui et proposem, com cada dissabte, viatjar per la història per recuperar moments del nostre país, en aquest cas a través de biografies il·lustres. Avui el Jordi Coromines ens acosta a la vida i llegat de Josep Cabrero, un dibuixant que, a banda de viure els esdeveniments del segle XX, els bojos XX a Barcelona, de revolució cultural, va lluitar a la guerra per la república, va ser exiliat, va estar al camp de concentració de Mauthausen. Doncs bé, que té una vida de pel·lícula, en definitiva. Com no, avui també rebem la Meritxell Falgueres. Això serà, en tot cas, a partir de la una, quan la nostra sommelier de capçalera ens demostra com és el millor maridatge per un dissabte glamurós. També fem rastreig de l'escena musical catalana del moment, commemoracions i, per començar, la frase del dia. Avui hem triat una, atenció, de Soren Kierkegaard. La vida no és un problema a resoldre, és una realitat a experimentar. Aquesta frase sembla senzilla, però en realitat és gairebé com una esmena a la totalitat de la manera moderna d'entendre la vida, no? Vivim obsessionats amb resoldre, sí, amb solucionar conflictes, amb optimitzar el temps, amb curar inseguretats, amb trobar respostes definitives, amb, no sé, ser terapeutes de tot, entendre'ns completament, oferir la nostra millor versió, com si existís un estat final on tot encaixés i finalment poguéssim descansar. Home, descansar descansarem, però ja serà tard per arreglar la vida, no? Perquè no s'ha d'arreglar. Kierkegaard diu que no, que la vida no funciona així. Per ell, l'existència humana és inevitablement contradictòria, incerta i emocional. No és un trencaclosques matemàtic. Hi ha coses que no es poden dominar des de la raó. L'amor, la por, el desig, la fe, la mort, la culpa, la llibertat. Pots analitzar-les durant anys i continuar sentint-te perduda davant d'elles. Això no és un error de la Matrix, és la condició humana. Aquesta frase també conté una crítica molt contemporània, encara que sigui del segle XIX. Avui tendim a convertir-nos en projectes personals permanents, no? Hem de millorar-nos, millorar la nostra marca, com deia, sanar-nos, produir més, gestionar les nostres emocions. Fins i tot és que la felicitat sembla una tasca pendent. Com si viure fos una mena de software que necessita actualitzacions constants. Però experimentar la realitat implica acceptar que hi ha parts de la vida que només es poden travessar, però no controlar. Hi ha moments que no es resolen. Un dol, un enamorament, no sé, la maternitat, l'envelliment, la decepció amb algú que estimaves. Els vius et transformen. Sovint només els entens molt temps després, o mai, del tot. També hi ha una idea important sobre el present. Quan intentem convertir la vida en un problema, sempre vivim orientats cap a un futur hipotètic on tot estarà aclarit. Quan l'experimentes, en canvi, acceptes que la confusió forma part del camí, que potser la gràcia no és arribar a una conclusió perfecta, sinó sentir intensament el trajecte. Kierkegaard, de fet, amb aquesta frase ens estava donant un consell interessant, eh? Ell, que estava molt obsessionat amb l'angoixa i la llibertat, creia que l'ésser humà pateix precisament perquè pot escollir. I escollir implica risc, vertigen, possibilitat d'equivocar-se. No hi ha un manual definitiu per viure bé. Per això la vida no es resol. Es decideix, es pateix, es prova, es rectifica, s'experimenta. Hem de trobar aquesta frase, en realitat, alliberadora. I al mateix temps incòmoda, perquè ens obliga a acceptar que hi haurà preguntes sense resposta i etapes sense conclusió clara. I que, malgrat això, la vida continua tenint sentit. Va, moment per les commemoracions. Avui, 30 de maig, 150è dia de l'any, celebrem el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, o no sé si el celebrem, el commemorem, no? Destaquem aquest dia d'aquesta malaltia que, segons la Societat Espanyola de Neurologia, afecta a més de 55.000 persones a Espanya i més de 2 milions arreu del món. L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica que afecta el sistema nerviós central, especialment el cervell i la medul·la espinal. Això provoca, de vegades, debilitat muscular, alteracions de la vista, afectacions a la memòria, problemes de coordinació o equilibri. És coneguda com la malaltia de les mil cares, ja que cada pacient experimenta símptomes molt diferents. Avui en dia, tot i que no té cura, els símptomes es poden controlar o fer que el procés de deteriorament sigui més lent. També és el Dia Internacional de la Síndrome Prader-Willi, una malaltia genètica rara causada per una alteració del cromosoma 15 que afecta el desenvolupament del cos, el sistema hormonal. El món s'estima que entre 350.000 i 400.000 persones conviuen amb aquesta síndrome que, doncs, per exemple, entre les seqüeles o les conseqüències de patir la sensació constant de gana, to muscular baix, retard en el desenvolupament, dificultats d'aprenentatge, en fi, que aquests dies donen l'oportunitat de conscienciar la societat, promoure la recerca també, no?, i reforçar el compromís col·lectiu per millorar la vida de les persones afectades. I el 30 de maig també és el Dia Internacional d'un dels aliments segurament més versàtils de la cuina mediterrània, la patata. Sí, has sentit bé. La patata, bé, és un dels 5 cultius més importants del món. Es conrea actualment en més de 150 països. Existeixen més de 5.000 varietats diferents, amb formes, colors, textures diverses, blanques, grogues, varietats morades, vermelles, originària dels Andes, a Sud-amèrica, va arribar a Europa al segle XVI i ha tingut un paper històric important, ja que en diferents moments ha contribuït a evitar fams, no?, gràcies a la seva facilitat de cultiu i rendiment elevat. Aquesta versatilitat ara podria fer, no sé, una llista de maneres de cuinar la patata, no? Patates braves, puré de patates, truita de patates, patates al forn, gnocchi de patates, estofats, guisats de patates, croquetes de patata, patata fregida, gratinat de patata. Però, i evidentment, sí, sí, ja ho heu pensat, de posar que l'home ve de la patata, de la trinca. També ho havia pensat jo, d'il·lustrar-ho, però potser era massa obvi, i a més aquí al Sota Sospita ara ens toquen les novetats musicals. Que

Escoltes, Jung Rajola reivindica l'amor i l'escena de Ponent. En el seu disc, El món no està fet pels romàntics. Aquesta cançó és la que dona títol a aquest tercer àlbum del Lleidatà.

I un Rajola consolidant la seva maduresa artística amb un treball que és conceptual i ens parla de les múltiples formes de l'amor i la dificultat de trobar un lloc en un món hostil.

totalment eclèctic i, a més, l'àlbum posa en valor l'escena musical de Ponent amb 5 de 6 col·laboracions lleidatanes. Hi ha Saxeni, hi ha Salvanua, hi ha Demós, hi ha Marc Villabril. A més, la Black Music Big Band.

0: I després d'aquesta cançó amb la que titula el disc "I un rajol al món no està fet per romàntics", anem a escoltar Al·lèrgiques al polen i el seu "Apocalipsis" de Guiris i Zombis.
1: Sempre acaba i no ho entès, amor. Tot el que m'havia promès, estic aquí. No em fa por al final, si acaba així. M'és igual. No viuré per sempre.
0: Com escoltes la sonoritat indie, no? I s'allunyen, a més, Al·lèrgiques del polen en aquest single del seu nou treball, de les temàtiques habituals, en aquesta ocasió amb "Apocalipsis Now", així es diu la cançó, fan una crítica dels guiris i el turisme.

contrast entre aquest imaginari apocalíptic, no, aquests guiris i zombis, aquests moments quotidians, em quedo al pis fumant, reforçant, podríem dir, aquest desencant lúdic i irònic, perquè el tema captura aquesta sensació generacional, no, fatiga, davant d'un món que s'esfondra lentament mentre tot segueix aparentment igual. De fet, la lletra colpeja com un mantra dient: no viuré per sempre, tot se'n va a la merda. I musicalment, ja ho comproves, un so cru, immediat, guitarres tallants, tambors d'apocalipsi, i aquesta energia que oscil·la entre la ràbia i la resignació. Anem ara amb Delgat, el projecte de Fran Delgado. Escoltem un fragment del seu àlbum Gratis per 10 euros, la cançó Lleugerament trastocat.

0: Gràcies per 10 euros, així es diu aquest treball. 9 cançons que passen de la desil·lusió individual a una mirada sobre una generació marcada per pantalles, gurús, dopamina, optimisme i impostat en un món proper al col·lapse i l'autoengany col·lectiu. Aquest és un treball conceptual, en forma de... Sí, és una mena de diari existencial del Fran Delgado. I la crisi personal és també una crítica social col·lectiva.
1: Que no en tinc gaires, sempre vaig amb mi. Ja no m'enamoro.
0: A més, el disc té referències més literàries que musicals, podríem dir, no? Un paisatge propi dels universos. A més de gent com Palahniuk, Vonnegut de Lillo, també neix de la necessitat de l'autor d'explicar-se, de deixar enrere el projecte de l'home invent i construir des de zero amb una condició. Per explicar aquest trànsit personal, ningú més podrà intervenir en cap de les fases del procés i el resultat obtingut serà com a mínim el més honest possible. Això és el que ens trasllada a través d'aquest treball i d'aquesta cançó, lleugerament trastocats. No hem parlat de la ironia, però és més que evident aquesta cançó. Vinga, després d'un temps de silenci, també Soc un bohemio inicia una nova etapa. Ho va fer amb el primer llançament del seu nou treball fa uns dies ja, El tema Un lloc. Tinc...

És una peça delicada, aquest Un lloc, aposta per aquesta essència, no?, de lletra precisa, una aparença senzilla i una nova direcció creativa dins el seu projecte. Cançó per obrir nova etapa artística i un retorn que també tindrà traslació als escenaris.

De fet, el 19 de maig, ara fa ja uns dies, es van posar a la venda les entrades pel concert de presentació de la seva nova gira, el 25 de febrer de l'any vinent, a la sala Apolo, i es tracta d'una cita simbòlica perquè és l'espai en el que tot va culminar, segons explica, per tal de poder iniciar aquesta nova etapa.

0: Sóc un bohemio més depurat, no?, musicalment parlant, i bé, un lloc s'acompanya també d'un videoclip que pots veure, evidentment, a les xarxes i a les diferents plataformes. Vinga, continuem al Sota Sospita després d'aquest rastreig per l'escena musical en català.
1: Tinc un lloc. Tinc un lloc.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida. He vist com atacaven naus incendiades més enllà d'Orió. He vist raig C que brillen en la foscor de la porta de Tannhaus.
3: Sota sospita.
2: Tots aquests moments segur que es perdran en el temps. Com llàgrimes en la pluja.
3: Amb Laura González.

0: Com cada setmana rebem el Jordi Corominas. Oh. Què tal, com estàs? Quina
1: bé.
0: Sorpresa.
1: Oh, no pot ser, però...
0: Mateix dia, mateixa hora, sempre aquí, puntual.
1: Som puntuals, exacte. Som metronòmics, totalment.
0: I anem amb una biografia avui d'una persona que jo no coneixia.
1: I jo tampoc.
0: Ah, d'acord.
1: Clar, clar, el tema és
0: llavors
1: aquest.
0: Explica'm com arriba avui al Sota Sospita en José o Josep.
1: És tot bastant curiós perquè era el dia de Sant Jordi.
0: Sí.
1: Jo tenia un horari molt dolent, he de dir. Era pèssim perquè a la tarda tenia una feina i aleshores havia de concentrar tot el matí i a la millor hora per firmes, que és de 4 a 5 de la tarda.
0: Ah.
1: A més, el nen de la Rutlla, el Guinardó, que m'encantava perquè es fa barri,
0: sí.
1: però de cop i volta res. Com qui diu, estava ja passant el temps, esperant que vingués algú, perquè no tenia cap mena d'esperança.
0: Ja sabem com va això,
1: exacte,
0: eh?
1: No? Sí. Més, Sant Jordi s'ha de dir que cada cop és més, i perdoneu la cosa òbvia, però és que s'ha d'explicar per autors de Sant Jordi.
0: Sí.
1: És a dir, hi ha un prototip d'autor que firma aquell dia i que la resta de l'any la gent s'oblida d'ell. Ven moltíssim, però la resta de l'any no existeix, no? Sembla que hagi nascut només per aquell instant, sí, i després hi ha obres que són més llarg plaç, no?, que tenen una vida...
0: Sí, però és veritat que és un dia en el que, i ho explica moltíssima gent, no?, on tothom que no llegeix també compra llibres,
1: sí.
0: I igual es llegeixen i regalen el de Sant Jordi.
1: Ah, exacte, i
0: llavors,
1: els llibres de Sant Jordi.
0: Llavors, els més mainstream, els més coneguts, són els que s'emporten aquelles cues de llibres.
1: Sí. No,
0: sempre hi ha alguns que donen la sorpresa, no?
1: Com,
0: però,
1: sí.
0: Però vaja, que tot es concentra en aquells autors més mainstream, però després hi ha moltes editorials petites que també exposen els seus autors i de vegades doncs, algun està esperant allò que passi algú, vinga, et signo el meu llibre de poemes, per exemple. No?
1: I de 4 a 5 de la tarda és meravellós, no?
0: Ja,
1: però com
0: sí.
1: Podeu entendre. Total, que va arribar l'Àngel Campabadal, que és el responsable de la cooperativa Roca Guinard del Guinardó,
0: sí.
1: I em va dir, com tu ets del barri, farem barri. Dic, a veure, què passa? I em va regalar directament un llibre, jo agradecido y emocionado, que diria aquell,
0: sí.
1: Que és Josep Cabrero Arnal, itinerari d'un dibuixant genial, editat per la cooperativa Roca Guinarda i per Polen Edicions, que atenció, és una editorial més important del que sembla. Ara, sense anar més lluny, ha publicat un llibre del Rafa Burgos sobre la història de la Caixa de Pensions, un
0: mm-hmm.
1: llibre bastant...
0: Ostres.
1: Sí, bastant silenciat per motius obvis, diria
0: mm-hmm.
1: jo. I en aquest cas, el llibre de Josep Cabrero Arnal a mi em va deixar de pedra perquè, clar, ella em va dir, així faràs barri. I dic, ei, però el tal Cabrero Arnal va néixer a Osca, va morir a Antibes, França, i per tant jo no li veia l'encaix amb el Guinardó. Llavors ella em va dir, llegeix la biografia i veuràs,
0: i després,
1: no?
0: Exacte.
1: I veuràs. I de fet sí, va viure, per als que sigueu barcelonautes potser ho sabeu, per als que sou de Barcelona i no camineu gaire potser no tant, va viure molt al carrer Escornalbou, que és un que puja des de Passeig Maragall, on també va viure, casualitats de la vida, una persona que tu i jo hem biografiat, diria, diverses vegades, que és la Frederica Montseny.
0: I tant,
1: no? O sigui, carrer Escornalbou, carrer bastant fonamental a la història de Barcelona. I també m'agrada molt el fet de poder parlar dins d'aquest cicle que estem fent aquestes darreres setmanes de biografies força anòmales, perquè estem presentant catalans que la gent no coneix tant.
0: Clar, però que resumeixen molt bé la història de la segona meitat del segle XX, el cap i a la fi, no? Perquè
1: sí,
0: tenen
1: sí, sí.
0: una trajectòria vital molt intensa i perquè han viscut en primera persona tots els aconteixements que van marcar el país en aquella època.
1: I en aquest cas, doncs, tenim una persona nascuda a Osca que va acabar, com dèiem, a França, que mm-hmm. allà va ser famós i que probablement alguns que ens escolteu haureu vist els seus dibuixos, sigui com ninotaire, sigui perquè després els van adaptar a la televisió.
0: Uh-huh.
1: Jo me'n recordo d'haver-los vist de petit. De fet, el gos Pif, anem a dir-ho clar, que és un gos molt, molt famós a França. No farem biografies de cans de còmic, però bé, tenim el Milú i d'altres que són
0: sí.
1: importants. El Pif, déu-n'hi-do, perquè a més estava amb el gat Hèrcule, que en aquest sentit, jo quan vaig saber que eren d'ell vaig al·lucinar bastant. I és això, aquí a casa nostra no se'l coneix, llavors tant la cooperativa com aquesta editorial han fet una feina molt important per anar rescatant aquest personatge que, de fet, tingué molt èxit durant els anys de la República i veia la seva vida tancada per la guerra.
0: Com no?
1: Fins i tot amb...
0: Per l'exili...
1: Exacte.
0: Però
1: amb una experiència molt bèstia.
0: Sí, molt heavy.
1: Que és que va ser dels catalans de Mauthausen.
0: Uh-huh.
1: I això ja ho veurem, anem a començar pel principi,
0: va, sí.
1: que és un normal.
0: He començat dient José o Josep i té tot el sentit del
1: sí,
0: món,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: en el llibre que tu tens li diuen és Josep, però ell va néixer com a José.
1: Sí.
0: Perquè va néixer a l'Aragó.
1: Sí, sí.
0: El que passa és que amb la seva família, ell és d'un petit municipi d'Osca, i es van traslladar a Barcelona als anys 20.
1: Sí, amb la gran onada migratòria, la primera gran onada migratòria, quan venen a les obres del Mètode i a l'exposició internacional, que deia que es necessitava
0: l'obra. Els Feliços 20, no, també, aquí?
1: Feliços 20, sí, molt, bueno, fins a cert punt, no?
0: Fins a cert punt, exacte.
1: Fins a cert punt. Ell va començar fent feines que eren previsibles, és a dir, en aquella època encara hi havia molt treball artesanal.
0: Sí, la formació professional de tota la vida, no? Doncs sí. Una mica de fuster, tal,
1: exacte.
0: Que sí.
1: Però li agradava dibuixar.
0: Clar.
1: Li agradava dibuixar, que és quelcom que en aquells moments començava a tenir cert prestigi, no només com a pintor, sinó a les revistes, el tema de les caricatures, etc, sí. etc. Però ell, a més, es veu que era molt espavilat, perquè el que li agradava, i pocs ho havien vist aquí, a mi m'agradaria saber com va arribar-hi, eren els dibuixos que provenien dels Estats Units d'Amèrica.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, ell, per exemple, ja li interessa moltíssim des d'un primer instant el Mickey Mouse.
0: D'acord.
1: Que tu diràs, clar, ara el Mickey Mouse el tenim gairebé que és com de la família, no?
0: Uh-huh.
1: O sigui, vas pel carrer...
0: És un símbol, clar.
1: O sigui, vas pel carrer, tu, a samarretes del Barça, amb els adults i a tot el món,
0: I no vagis a un Disney d'aquests on tothom va amb les orelles del Mickey, saps? Que és una cosa...
1: No, i nens que potser ja no saben ni què és el Mickey o la Minnie Mouse, no?
0: Ja, en fi.
1: Dels toves. Llavors, a ell li encantaven... Són aquells Mickeys i Minis i Donalds més allargats... No?
0: Sí.
1: De la primera etapa, i ell comença dibuixant així. Llavors crida moltíssim l'atenció i de mica en mica, a finals dels anys 20, comença a treballar com
0: a
1: un animal.
0: A col·laborar amb revistes.
1: Sí, hi ha L'Hogar i la Moda, hi ha una que us sonarà, no sé si a tots, però a molta gent, el famós TVO.
0: Mm-hmm.
1: Famós TVO, Algo, Pocholo, L'Esquella de la Torratxa. De fet, en el llibre que mencionàvem, hi ha il·lustracions que són al·lucinants, perquè, a veure, feia de tot.
0: Sí. Ja,
1: té un personatge que es deia Paco Zumba, que era un insecte que anava fotent hòsties a altres insectes. Li encantava això als nens, es veu, clar, l'humor canvia. També tenia un gos que es deia Top.
0: Sí, clar, però fa servir les històries suposadament d'animals per després fer com un relat certament una mica compromès moltes vegades, no?
1: Perquè, humanitza, sí.
0: Per exemple, a Pocholo va fer la sèrie aquella Guerra en el País de los Insectos, que després tindria molt d'èxit a altres països.
1: Sí, sí, sí.
0: Com, per exemple, a Portugal.
1: Funcionava.
0: Llavors, bé, sembla que tenia bastanta acollida el que feia com a dibuixant, i després col·laborava, o més endavant va col·laborar, a revistes, setmanaris humorístics, vull dir, ara que no, si ara,
1: sí.
0: No sé si pensant en algun setmanari humorístic actual, se m'acut només el Jueves.
1: Sí. Bueno, Mongòlia...
0: Sí, doncs era l'equivalent, diguéssim, de l'època, el Papito, que ja coneixem.
1: El Papito és molt famós, sí.
0: No? O L'Esquella de la Torratxa, que jo no la coneixia, però també l'he vist aquí a la biografia.
1: L'Esquella, sí, L'Esquella era un setmanari humorístic, també amb
0: Republicà, anticlerical, sí, en fi.
1: Amb un caire força polític,
0: sí.
1: S'ha de dir, a veure, l'Arnal era d'esquerres, es veu que en aquella primera etapa va ser prou tarambana, ens trobem a la Barcelona on el Paral·lel era una festa, de fet amb el treball de dibuixant, com que a més ell era força innovador, cobrava bé. Pel que jo sé, no va abandonar mai la casa del Guinardó, que en aquella època, si avui en dia ja aquella banda és un poble, no vull imaginar aleshores.
0: Clar, ho era més encara, sí.
1: Encara envoltada de masies, algun autobús arribaria, però bé, me l'imagino amb allò que deien els antics, de que tot això abans era camp.
0: Sí, aquesta
1: però,
0: idea.
1: Però, oh Déu meu, què passa? I aquí podem començar, de fet, i per això ara escoltarem una cançoneta, la segona part de la vida de tota aquesta generació, que com comença, doncs ho podeu imaginar, amb l'esclat de la Guerra Civil.
0: Clar, això trenca absolutament la seva trajectòria, tenint en compte això. Ell havia nascut en 1909.
1: Sí.
0: Llavors, clar, el 29 té 20 anys.
1: Tal qual.
0: D'acord? I llavors, clar, té 26-27 quan esclata la guerra. S'havia passat la seva joventut, doncs, a banda de treballant en el que ell volia, doncs fent també certa crítica, movent-se en aquests espais, diguéssim, de rebuig, el que vindria després,
1: clar,
0: republicans, etc, i pum, esclata la guerra, i això, doncs, trenca la vida absolutament aquesta part de la societat tan important.
1: És que te n'adones d'un punt, que és que una vegada esclata la guerra, ell se n'adona que allò que considerava normal era la veritable llibertat.
0: Uh-huh.
1: Mentre sona Womack Sisters, Chauffeur.

0: Xafar. Womack Sisters, avui estem aquí a la sessió de Història i Biografies amb el Jordi Corominas, recuperant el llegat, la vida, la història de José Cabrero Arnal, o Josep, dèiem, dibuixant de còmics, caricaturista, amb una vida absolutament intensa, amb moments de tragèdia, amb de tot. Hem començat amb aquests primers anys previs a la guerra, explicant la seva afició i com la converteix en la seva professió a través de diferents revistes, col·laboracions, setmanaris, etc. Però, com dèiem, esclata la guerra i el que li passa a moltíssims dels treballadors de l'època, la gran majoria que tenen l'edat adulta, jove, etc., que s'impliquen, com no podia ser d'una altra manera, i en el moment que arribem a l'any 36, el cop d'estat, guerra civil, doncs deixa de dibuixar a Pepito i a Pocholo, bàsicament perquè deixen de publicar-se, no? Deixen de publicar-se perquè, entre d'altres coses, estem en guerra. En segon lloc, els dibuixants i els treballadors se'n van al front,
1: tal qual, sí,
0: a lluitar amb la Segona República. I ell va ser destinat primer al cos d'artillers i després va tenir un accident, va estar a l'hospital.
1: Va anar a l'hospital, sí.
0: I després el destinen al front del riu Segre, a la unitat de l'exèrcit de l'Est.
1: I ho passa fatal.
0: Clar,
1: passa
0: vull fatal. Dir, recordem també que fou el darrer cos d'exèrcit republicà en enfrontar-se a les tropes franquistes. Vull dir, va ser segurament, no?, la zona més dura, com aquell que
1: sí,
0: diu.
1: Sí, bueno, i a més la consciència de la derrota molt forta. Ell es veu que tenia, pel que és...
0: Els que més van resistir.
1: Sí, van resistir, i a més els hi va tocar, com qui diu, la darrera batalla, i aleshores van agafar el camí de l'exili, que aquí ja vam explicar al principi de la temporada.
0: Clar, aquelles... el moment que són vençuts se'n van corrents cap a França.
1: Sí, aquelles 500.000 persones que, a més a més, se'n van a França amb l'esperança que una democràcia els aculli, diguem, de bon grat, però l'experiència no serà aquesta, ni molt menys. A veure, ja la guerra sí que es compromet, òbviament, però clar, el que es troba a França és el desastre.
0: Recordem això, no?, que s'enllaça la Guerra Civil amb la Segona Guerra Mundial, i llavors, clar, l'Europa que tenien com a miratge tots els republicans i la gran major part de la societat d'aquí no és tal un cop acaba la Guerra Civil, perquè també estan enfangats fins al coll a la resta d'Europa.
1: I a més, els hi passa quelcom que podeu veure també a l'actualitat, que quan arriben els espanyols, ei, nosaltres som molt solidaris amb la vostra lluita, però de cop i volta que un país hagi de rebre 500.000 persones, doncs a nivell de gast, a nivell del que comporta, és una espècie de...
0: Però és veritat que la gran majoria es van integrar també a l'exèrcit, no? I van lluitar a Europa, és a dir, van enllaçar una guerra amb una altra moltes vegades.
1: Ho hem vist a veure fa ben poquet, no? Amb el Cicre, que en aquest cas...
0: El Cicre, que fèiem la biografia, exacte.
1: El que tenim amb ell és que després de la derrota, doncs sí, li toca arribar a França, l'integren a una línia de
0: l'exèrcit francès en contra del Tercer Reich.
1: Sí, de treballadors estrangers, se li diu. A més, es troba amb diversos companys, perquè ell, a partir de l'exili, ja comparteix, com qui diu, vida amb l'Amat Piniella, que va fer una obra, que
0: un
1: és
0: escriptor,
1: Kaela Raig, el Pere Vives i Claver, i el Ferran Planes, que aquí alguna vegada n'hem parlat d'ell, perquè
0: intel·lectual també,
1: sí,
0: republicà.
1: Va escriure un llibre que es diu en català i que jo recomano molt, El desgavell, perquè el que parla és com justament a l'exili ells esperen trobar-se, com qui diu, una acollida positiva, i primer van a un camp de concentració, després els porten a lluitar contra els alemanys.
0: Sí, és tot el periple, no? Ferran Planes i Vilella, en aquest El desgavell, fa aquesta crònica, de tot el seu periple vital d'aquells anys. Tremendo, vull dir, guerra civil,
1: bèstia,
0: exili,
1: sí.
0: A continuar lluitant a França, camps de concentració, m'entens, allò com a presoners, com aquell qui diu, perquè
1: sí, no,
0: al final,
1: no, com a
0: un cop perden els francesos, evidentment, se'n van a aquests camps de presoners del Tercer Reich, que eren una mica diferent dels camps de concentració, podríem dir, no? Aquí hi ha una diferència.
1: A veure, hi ha dues coses. La primera és que es veu que l'exèrcit nazi i els governants nazis de França, un cop l'han ocupat, li pregunten a Espanya, ei, els soldats espanyols...
0: Tenim aquesta gent, què fem?
1: Clar, què fem? No, diu, no, ja no són espanyols.
0: Clar, no són espanyols perquè són republicans i perquè han anat a l'exili.
1: Però són apàtrides. Sí. Llavors els apàtrides van als camps de concentració nazis.
0: És el que són els camps de presoner que tenen certa diferència amb els camps
1: clar.
0: O sigui, no són camps d'extermini, en principi.
1: Són camps que reuneixen.
0: Vull dir, no són, exacte, són camps de presoners, bàsicament. No, però no estan pensats per executar-los, diguéssim, sinó per tenir-los allà tancats com a la presó.
1: A veure, podem dir que molts d'ells acaben morint perquè les condicions són nefastes.
0: Però que no els hi fotien a la càmera de gas.
1: No hi havia càmera de gas aquí. A veure, Mauthausen després ens portaria, però aquesta ja és una història més llarga, ja hi arribarem en algun moment, a la famosa història, que a més han fet pel·lícules i fins i tot llibres de l'impostor, no?, de l'Enric Marco.
0: Sí, d'Enric Marco.
1: Però bé, en aquest cas...
0: Aquí hi ha una anècdota molt interessant, que quan arriba ell al camp de Mauthausen, el gener del 41, i li posen el número que els hi posaven a tots. El seu era 6299, 6299. I llavors, llegeixo textualment, que el portaren a un magatzem on un oficial de les Waffen-SS, de les SS, els regirava i els requisava totes les pertinences. I llavors, quan regira les de Josep Cabrero, es troba uns dibuixos de dones nues que havia fet ell per uns policies alemanys a canvi de menjar i aigua per al trajecte, i que no els havia arribat a donar al final, vale, aquests dibuixos. Llavors l'oficial, que era cap dels barracons del camp, es mira els dibuixets de les dones despullades i li diu: això ho has fet tu? I el Cabrero li diu: doncs mira, sí. I llavors l'oficial li diu: doncs a partir d'ara faràs dibuixos pornogràfics exclusivament per mi. I aquest fet el va salvar la vida, i també la dels seus amics, que has citat, que el van acompanyar, entre cometes, a Mauthausen, perquè el van destinar a les oficines, i tot i que després que va fer que si pedrera, que si càstigs, que si tot, però...
1: A veure, les condicions de vida eren molt millors.
0: No és que el cuidés, l'oficial, però com volia els seus dibuixos pornogràfics, però ja sabem què...
1: Així m'agrada.
0: En fi, a veure, si haguéssiu vist el gest que he fet, sort que és ràdio, això.
1: No, però molt a favor, perquè s'ha de desdramatitzar amb aquests temes.
0: Ai, Déu meu.
1: No?
0: La qüestió és que va sobreviure, per sort, i fou alliberat 5 anys després. Déu-n'hi-do.
1: Sí, clar, a veure, va ser alliberat l'any 45, ho va passar fatal, i a més, que ara anirem, perquè aquesta seria la tercera part de la seva vida, no?
0: Sí.
1: Ara hem explicat com la guerra i la Segona Guerra... A veure, amb la Segona Guerra Mundial ara anem recuperant històries de catalans i espanyols, és cert, no? Recordeu com, no ho sé, no fa tant, fa 10 anys vam començar a parlar de la 9, no?, que va entrar a París, etcètera, etcètera, i els catalans de Mauthausen sí que és cert que als anys 70 en va parlar de manera, jo diria, molt completa i, a més, molt innovadora, la Montserrat Roig, que va fer el llibre dels catalans als caps nazis, va parlar amb el nostre protagonista, amb el Cabrero Arnal. Sí, en aquell moment, de fet, és de les poques declaracions que va fer, i ell li explicava tal qual això que nosaltres hem estat aquí narrant, perquè deia que sí, que tenia uns beneficis, però que després va haver-hi una sèrie de revoltes del pa, no?, perquè mancava l'aliment per la majoria, i ell, a veure, tenia uns ideals d'esquerra.
0: Evidentment. A veure, un home que ha vingut de diguéssim, de l'àmbit rural d'Osca, a Barcelona. Una Barcelona en aquells anys 20, amb cinemes, cafès, cabarets... no? Una mica nocturna, noctàmbula, vanguardista, i llavors ell es reconverteix i de seguida es fa dandy de Barcelona,
1: vull dir,
0: modern, un tio modern que treballa per revistes,
1: seductor,
0: que dibuixa, aquesta ideologia més o menys liberal, pum, guerra, a lluitar, tot el periple aquest d'anar al front, anar a l'Ebre, anar a l'exili, acabar en un camp de presoners, acabar a Mauthausen. Vull dir, Déu-n'hi-do, dues parts d'una mateixa vida fins al moment, amb tant de contrastos, no? I que reflecteixen, de moment, ara estem a mitjans del segle XX. D'una persona que ha nascut al 1909
1: i
0: ja ha viscut dues vides, com a mínim, o tres.
1: Li queden 40 anys de vida, que també tindrà una part, diguem, d'introducció i una d'èxit, però mentrestant, perquè aquesta... A veure, direm una cosa i ens posem amb la cançó que fa de Cesura. Ell, quan surt de Mauthausen, pesa 45 quilos.
0: 45 quilos, eh?
1: 45 quilos, ha d'anar a París, se'n va a Tolosa, tindrà un cop de sort, però mentrestant, Synapson i Isaac d'Il·lusion, Between the Lines.

0: Déu-n'hi-do, quina banda sonora. No sé com lliguem aquest periple de José Cabrero Bernal. Estem en el final, diguéssim, de la Segona Guerra Mundial, quan ell després l'alliberen de Mauthausen. Com encaixem aquest tema tan bailongo, tan de club, diguéssim, amb aquesta veu que me recorda una mica el Jimmy Somerville de Comunars.
1: Doncs Déu-n'hi-do, sí, total.
0: Sí o
1: total.
0: No?
1: A veure, ho encaixem perquè juguem a la diferència, perquè
0: val,
1: és que, clar...
0: Ja, sí que tenia un rotllo entre electrònic i synth, pop,
1: sí,
0: una mica,
1: i,
0: però...
1: I perquè reneix l'Arnal a partir d'aquest moment. Llavors, clar, hem de donar una energia, perquè és això, ell pesa 45 quilos...
0: Això, estàvem aquí, eh? Vull dir, quan ell surt de Mauthausen, pesa 45 quilos, que això vol dir que ho ha passat fatal.
1: És un home desfet, sí, és un home desfet que no té gairebé res, i a més el van traslladant prim.
0: Quan l'alliberen primer, on va?
1: Jo sé que, a veure, el porten a prop de Tolosa, però després, a veure, té una estada a París a l'hotel Lutècia, que era l'hotel dels espies, i jo no sé si és allà que coneixerà la seva dona, però el cert és que a partir d'aquests mesos parisins, a París, perdó, coneix el que és l'editor del Vallant, que a veure, que està... A veure, no, exacte, coneix el redactor en cap de Vallant, i aquest l'introdueix al diari del Partit Comunista, que és l'Humanité. Mm-hmm. A partir d'aquí, l'any 46, ella té èxit dibuixant i, de fet, encapçala la pàgina número 1 de diverses publicacions.
0: Escolta'm, jo, de totes maneres, en un dels articles que m'envies,
1: sí,
0: durant un temps, quan va a França, va estar d'indigent pels carrers de París,
1: sí,
0: amb la seva roba de deportat, a més, dormint
1: fatal,
0: abans,
1: sí,
0: dormint al carrer, vull dir, canten al metro, li donen algunes monedes, la Creu Roja Republicana l'acull, vull dir que...
1: Sí, té una part molt desgraciada.
0: Déu-n'hi-do, té 36 anys, com deies tu, 45 quilos, i ha de viure al carrer en aquestes circumstàncies, després de tot el que ha passat.
1: Passa que després amb la Creu Roja... Amb la Creu,
0: sí,
1: Roja, que crec que és com coneix a la seva dona,
0: uh-huh,
1: a la que serà la seva dona, aixeca cap, coneix el redactor en cap de la revista Vallant, i d'aquí treballa tant en aquesta revista com a l'Humanité.
0: Uh-huh.
1: I comença a tenir molt èxit, ja des de l'any 46.
0: La Montserrat Roig, que va fer el llibre aquell dels catalans als camps,
1: sí,
0: nazis,
1: sí,
0: va recollir el testimoni del Josep Cabrero, també, que diu que van ser els comunistes els primers que li van donar feina.
1: Exacte.
0: Després de tot aquest periple.
1: I ell li donava... Això també mostra com ell, al cap i a la fi, era una persona d'esquerres, però, uh-huh, però no era d'aquests dogmàtics, perquè durant la Guerra Civil Espanyola es va entendre molt bé amb tot el moviment anarquista.
0: Uh-huh.
1: Però després, clar, quan arriba a la postguerra, efectivament, són els comunistes francesos els que mouen fitxa al seu favor.
0: Sí.
1: Perquè recordem que és això, l'Humanité, ho hem dit abans, era el diari del Partit Comunista Francès, però clar, no deixa de ser curiós, no? Perquè ara pensem en les ideologies i ens pot semblar sorprenent que tinguessin tires còmiques que en principi havien de ser, doncs bé, en part infantils, part per adolescents, però
0: bueno,
1: no té per què, perquè al final els adults també consumien aquest producte.
0: Bueno, perdona, i al cap i a la fi, a tots els diaris, no? Hi ha la tira còmica humorística, que és més política, més satírica i més compromesa,
1: sí,
0: moltes vegades, que alguns articles.
1: Però passa que aquí jugàvem amb animals, el que ell havia fet als anys 30.
0: Sí. És una manera de dissimular, també, no?
1: A veure, a mi em sembla que hi fa...
0: I és a l'Humanité que crea el gos.
1: Sí, sí, i a més jo crec que amb aquest gos, que és Pif Le Chien, Pif el gos, crea una espècie de Tom i Jerry a la seva manera,
0: uh-huh,
1: perquè hi ha Pif, que us ho dic, Pif serà molt important. Si el cerqueu ara a internet, direu, em sona.
0: A França jo crec que encara té èxit,
1: sí,
0: no?
1: No,
0: encara
1: és molt famós.
0: Molt, no?
1: Però després hi ha el gat Hercule, o Hercule.
0: Hercule,
1: sí, Hercule, que és el, ja us ho dic, juguen una mica a Zipizape, a Tom i Jerry.
0: Sí, clar, vull dir, Pif, a més, o sigui, Pif és un gos que viu en una família, amb una família obrera,
1: sí,
0: que hi ha el pare i la mare, diguéssim, i el nen de la casa, Dudu, i llavors el Pif i el Dudu, doncs, sempre estan allò fent entremaliadures,
1: sí,
0: no? Arriscant-se per rebre,
1: exacte,
0: la pallissa del tonton, que és el pare. Bueno, no sé si és el pare o el tutor,
1: sí,
0: legal, no ho sé.
1: És un clàssic, tot això,
0: però
1: que
0: vaja,
1: estem explicant.
0: Sí.
1: Sí.
0: I llavors hi ha l'Hercule, com tu deies, que és un gat molt llest, que també moltes vegades intenta fer-los la guitza al Pif i al Dudu.
1: I a partir d'aquí, doncs, què fa? Introdueix una sèrie de variacions del mateix tema amb aquests personatges. Al final sabem com funciona això. L'idea és cercar la crítica i al mateix temps fer riure.
0: Mm-hmm.
1: Ho aconsegueix i té tant èxit que, com deia la Laura, encara avui en dia el gos Pif és reconegudíssim al país veí, però és que, a més, què passa? Que a partir dels anys 50 el gos s'exporta a altres països, com a Itàlia, on també hi havia un partit comunista molt fort, i el 60 arribarà a allò que avui en dia podríem definir com transmèdia. Què vull dir? Doncs que del paper passa a la pantalla.
0: Això.
1: I de la pantalla passa al merchandising. I això jo suposo que al Cabrero Arnal li donarà cert benefici, com és comprensible, mentre, atenció, perquè aquest és el punt que jo crec que ell li genera un disgust existencial, anem a dir-ho així. Ell demana la nacionalitat francesa i mai li donen. Mai li donen. De fet, serà apàtrida, com qui diu, gairebé fins al... Bueno, gairebé no, fins a la seva mort. Serà una persona sense
0: nacionalitat. Deixa'm dir una cosa més pel que fa a Pif i Hercule, no? Perquè en principi, vull dir, un és el protagonista i l'altre és l'antagonista o el villan o el que vulguis dir, però passa com a Tom i Jerry, que li agafes carinyo també el gat.
1: Clar.
0: M'entens? Vull dir, al final, a més, a vegades guanya un, de vegades guanya l'altre, en aquestes entremaliadures i en aquests fes-se la guitza, i l'Hercule acaba sent, doncs, una mica ni contigo ni sin mi.
1: A veure, són simpàtics. Dir,
0: sí. Ja no és tan el dolent, de vegades, quan ja avança amb els anys, eh?
1: Sí.
0: Sinó que és com bé...
1: A veure, aconsegueix...
0: L'amic que t'estimes, encara que d'allò.
1: Aconsegueix el que explicàvem al principi amb Mickey i Minnie Mouse, que el gos Pif i el gat Hercule acaben sent de la família.
0: Sí.
1: Acaben sent de la família, tota França el reconeix, i molts, al final, a veure, això també és interessant, clar, tothom coneix a Pif, tothom coneix a Hercule, però al final la gent oblida qui és Cabrero Arnal.
0: Clar.
1: Ell morirà l'any 83 i al cap d'uns anys, això sí que és cert, hi ha diversos biògrafs que es preocupen, que fins i tot determinen que va néixer, com deies tu, l'any 1909, entre d'altres Philippe Guillén, que va estudiar la història d'aquest ninotaire, abans, com hem explicat, Montserrat Roig va aconseguir parlar amb ell, el qual li va donar una mica de nom a Catalunya, on per cert mai va tornar, i finalment els seus familiars són els que han cercat de ressuscitar-lo al nostre segle amb el llibre que hem parlat de Roca Guinarda i Polen.
0: Em resulta tremendo com hi ha tantes i tantes persones que cauen en l'oblit.
1: És molt fort.
0: Amb unes biografies tan intenses, tan mereixedores de reconeixement, no? I amb una capacitat de supervivència tan heavy.
1: No, i fixa't una cosa, gairebé per tancar, que el carrer Escornalbou, que jo conec molt bé, era un carrer de cases baixes, encara en queda alguna, fa pujada, és d'aquests així fotuts, perquè el Guinardó puja, va cap al Mas Guinardó, i abans ja havia fins i tot una casa de pedra, que era molt xula, però és el que explicàvem al principi, allà va viure la Frederica Montseny, allà va viure el Cabrero Arnal, i no hi ha res que ho recordi. Amb lo qual, com que jo sé que això ho escoltaran persones del barri segur, i ho escoltaran oients d'aquí...
0: Una reivindicació, el districte que vulguin posar un carrer o alguna cosa, bueno, alguna estàtua, alguna plaça...
1: O que sigui un pas, no? Allò que diuen pas Cabrero Arnal,
0: sí,
1: per
0: també.
1: Dir alguna cosa.
0: Clar, però fixa't, acaba sent un oblidat al país, que l'ha vist néixer i que l'ha vist lluitar en el règim, evidentment, perquè quan els hi diuen us retornem els d'allò, diuen no són espanyols, no els volem aquí. La democràcia també l'oblida, no té reconeixement.
1: No, cap ni un.
0: Més enllà dels seus dibuixos, per sort, no? Però fins i tot el món del còmic no és un nom destacat.
1: No.
0: Tot i que els seus personatges són molt famosos.
1: Perquè després, a veure, els ninotaires que queden són més aviat els de la segona meitat del franquisme, anem a dir-ho així, no? Llavors aquests que són pioners mereixerien molt més reconeixement, i des d'aquí animem a que així sigui, i com sempre orgullosos de cercar de fer...
0: Molt bé, aquest llibret il·lustrat, que recull la seva trajectòria vital i artística.
1: Són iniciatives que són dignes i que d'altra banda fan grans a les persones que no són tan petites, perquè són com nosaltres.
0: Home.
1: I senzillament aporten i contribueixen a la societat del seu
0: moment.
1: D'una
0: manera més que evident, sens dubte.
1: I ens n'anem, a més, amb una cançó que tu estàs dient, a veure, abans teníem energia, doncs ara el títol ho dirà tot. Estem amb Nugenea i Maria José Liergo, i el títol, atenció,
0: Maria José Liergo és una passada.
1: És una canya, sí. I Nugenea també, per això t'ho dic.
0: Vale.
1: Títol, C'est la vie. Ciao.
0: Adéu, Jordi.

Bé, doncs, deixa'm que digui, continuem al Sota Sospita, que aquest cap de setmana al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona té lloc el Montllibre 2026, que és el festival literari per infants i joves. És un cap de setmana ple d'activitats gratuïtes per la canalla. Hi ha tallers, hi ha espectacles, hi ha experiències immersives, amb una edició d'enguany dedicada a l'espai en la literatura infantil. Una celebració al CCCB que és ben interessant i per convertir en família. És una invitació molt llibre a explorar com els infants imaginen i transformen els espais des dels llocs quotidians fins als universos de ficció. Presenta, a més, una exposició dissenyada per Fabulatorio que proposa un recorregut immersiu per a espais icònics de la literatura infantil. També inclou aquest apartat, com et deia, jove, amb activitats pensades especialment pels adolescents i una jornada també professional amb figures destacades del sector. Tota la informació a cccb.org, però vaja, tot el cap de setmana tens aquest festival Montllibre. Deixa'm que et digui també que el Disseny Hub de Barcelona ha presentat l'exposició Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana, que proposa un recorregut per la riquesa i la diversitat de la nostra arquitectura al llarg de 150 anys. Es pregunta, de fet, també si existeixen trets identificatius que tenen continuïtat històrica, si existeix una arquitectura catalana més enllà de generacions o d'estils o de moments convulsos, no? Bé, una proposta, si t'interessa aquest tema, també per compartir amb els teus, i si estàs esperant, no sé, algun llibre interessant, et proposo dos diferents. D'una banda, Josep M. Aulet, un dels pioners del periodisme antiracista del nostre país, publica La frontera de l'atzar. És una narració molt personal, a més, sobre la perfilació racial a l'estat espanyol. És una exposició molt documentada i necessària també sobre els mecanismes històrics i també actuals que perpetuen

Can Cat de Rolling Stones a Barcelona 1976. Si t'interessa aquest moment històric i sobretot aquest grup, aboca un moment clau en la memòria de tota una generació. A més amb imatges de Francesc Fàbregas, un dels fotògrafs del rock més rellevants del país, escrit pel Jordi Novell. És l'altra publicació de la que volia fer-me ressò abans d'arribar al butlletí de la una. Informació puntual, com sempre, aquí a Ràdio 4. Tornem en uns minuts. Fins ara.

0: Ràdio 4.
1: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
2: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
3: Sóc aquí per complir els teus somnis.
0: Sota sospita.
4: Això és surrealista.
0: Amb Laura González.

Doncs ja tornem a ser aquí després del butlletí i fins a 2:15. Continuem al Sota Sospita. Ara és el moment, com cada dissabte, que rebem la nostra sommelier de capçalera, la comunicadora, la periodista, la influencer, Meritxell Falgueres. Ja anem avui a la Terra Alta.

0: Què tal, estimada? Com estàs?
1: Laura González.
0: A veure, digue, Meritxell Falgueres.
1: Quants cops m'has sentit a dir que si jo fos una varietat seria la garnatxa blanca?
0: Ah, moltes. Moltes vegades.
1: Doncs per això avui dic, escolta'm, doncs, hem de portar l'univers de la garnatxa blanca, que si... Ara em surt feudo en català. Com es diu? Ai, en castellà, feudo? En català com es diu? Si hi ha un lloc, un paratge, si hi ha... Vinga, anem a buscar la traducció.
2: Paradís.
1: Un paradís de la garnatxa blanca, i el comodí del públic és el secretari de la DO Terra Alta, que és el paradís de la garnatxa blanca.
0: És feu, en català.
1: Feu. És que quan tu penses en garnatxa blanca, home, a veure... Jordi, tampoc ho direm molt fort, perquè si no vindran que si ets del Priorat, que si ets de Tarragona, que si ets del Penedès...
0: Tots diran. Són benvinguts, però és que avui toca Terra Alta.
1: Sí, però Terra Alta una mica, o sigui, és la bandera de la garnatxa blanca, sí o no?
2: És així, tal com bé dieu. Hola, Laura, ahora me dices, gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a tu, Jordi Rius.
2: Estem encantats en poder vindre aquí a explicar la nostra varietat més emblemàtica, la garnatxa blanca. Tots estem orgullosos, tenim un sentiment de pertinença brutal en esta varietat i anem a tot arreu en la bandera de la garnatxa blanca, perquè, com suposo que ja sabeu, tenim el 33% de la producció mundial d'esta varietat, un 90% del que ha plantat a Catalunya i un 75% del que ha plantat a l'estat espanyol. Per això, sempre que pensem en garnatxa blanca, hauríem de pensar en Terra Alta, i sempre que pensem en Terra Alta, hauríem de pensar en la garnatxa blanca, que és la varietat que més mos identifica.
0: I no només us identifica, sinó que, a més, m'agradaria que ens expliquessis quines són les característiques o què fa especial aquesta varietat, no? Que és tan segell vostre, la garnatxa blanca.
2: Sí, mira, la garnatxa blanca jo crec que ha entrat a l'imaginari del consumidor, tant el professional com el consumidor habitual de vi, wine lover o coneixedor del món del vi, perquè és una varietat que s'expressa molt bé aromàticament, però on s'expressa millor la garnatxa blanca és en boca. És una varietat molt untuosa, que té cos, que té estructura, que afortunadament cada vegada s'elabora millor gràcies a que tenim uns viticultors i viticultores a la Terra Alta excepcionals, que ens cuiden el paisatge, ens cuiden el territori, i també, per altra banda, perquè els cellers tenim els mecanismes necessaris per tal de guardar tota aquesta essència de la garnatxa blanca del raïm i transportar-la a la copa, no? Jo crec que és una varietat molt elegant, molt sutil, que veiem que evoluciona molt bé i esperem d'aquí a poc poder identificar la garnatxa blanca com el nostre Riesling del Mediterrani.
1: Oh, que guai, això!
0: Parlant de territori, jo crec que també és interessant definir, no?, les característiques del territori per entendre per què la garnatxa blanca, diguéssim, s'instal·la i s'identifica amb aquest paisatge.
2: Sí, la garnatxa blanca és una varietat de cicle mitjà tardà, per ser una varietat blanca, i tenim a la Terra Alta se practica una agricultura pràcticament heroica. Hi ha molts marges, hi ha molta pendent, hi ha moltes pedres... Uh-huh. I, per tant, tenim un clima mediterrani continental, que vol dir que fa molt fred a l'hivern i fa molta calor a l'estiu, però sí que és veritat que la diferència principal de la nostra garnatxa blanca és que la Terra Alta, per la nit, refresca bastant també a l'estiu, no? I això vol dir que durant el període de maig, juny, juliol, agost, quan realment la planta està madurant, està acabant el seu cicle de maduració, se pot refrescar durant la nit, agafar forces per continuar madurant. A banda d'això, d'aquest clima mediterrani continental, el que tenim són dos vents dominants a la comarca, que és l'Ocerç i és la Garbinada. La Garbinada és este vent que bufe de mar cap a terra, que el que fa és aportar esta humitat, este extra de frescor a les nostres vinyes, també esta salinitat, perquè la garnatxa blanca és una varietat també salina, i tenim este Ocerç que ve de l'Aragó, és un vent que bufe de terra cap a mar, que el que fa és secar completament la fulla, el raïm, lo cep, i evitem malalties fúngiques. La influència d'estos dos vents dominants fa que la Terra Alta sigui l'única DO de Catalunya que sigui reserva de la biosfera, perquè els tractaments fitosanitaris que els viticultors i viticultores han de realitzar a les seues vinyes està molt minimitzat.
0: O sigui que entenc que aquestes particularitats climàtiques, diguéssim, no, aquest Mediterrani continental, afavoreix la garnatxa, en definitiva,
2: sí,
0: la garnatxa blanca.
2: Com bé dèieu abans, Laura i Meritxell, és l'ofeu, és el paradís de la nostra zona de producció. Jo crec que la Terra Alta és un paradís vitivinícola, però especialment per la garnatxa blanca, per la garnatxa fina i la garnatxa peluda, que són els 60% pràcticament del que tenim plantat al nostre territori.
1: Un moment, Jordi, és que tu dius peluda i llavors la Laura ja està pensant que s'ha de depilar. A veure, explica'ns aquest moment.
2: Bueno, mireu, la garnatxa peluda, això quan vaig a fer presentacions pel territori, doncs la gent li fa molta gràcia, el fet de ser peluda. Peluda no és res més que és un clon diferent de la garnatxa negra, de la garnatxa fina, de la garnatxa que coneixem tots normalment, però que al revers de la fulla té una espècie de pelets de vellositat, que són com una espècie de paraigües que és per a protegir del sol, d'este clima mediterrani continental tan sever que tenim a l'estiu, no? Que podem arribar a temperatures de 36, 37, 38 graus. I és una varietat que encara està més adaptada en aquests climes mediterranis continentals. És una varietat que no té tant color, però que té molta més acidesa i que aguanta molt millor el pas del temps, no? La longevitat del temps fa que la garnatxa peluda pugues tastar un vi de garnatxa peluda de 10-15 anys i estirar estupendo.
0: El canvi climàtic de quina manera impacta?
2: El canvi climàtic és una realitat a tota l'agricultura en general, sí. I sobretot també la viticultura, no? Nosaltres tenim la sort que les vinyes estan situades a la Terra Alta entre els 350 i els 700 metres a nivell del mar. Això fa que el clima mediterrani sigui una realitat. Això vol dir que cada vegada vermem més aviat. També és veritat que tenim una gran sort que gràcies a aquestes varietats tan autèntiques, tan identificades en el territori, tan representatives del Consell Regulador, com són les garnatxes, com són l'home cabeu i com són la carinyena, estan molt adaptades en aquests climes, no? Perquè a la Terra Alta hi plou molt poc, hi ha moltes hores d'insolació i, per tant, està alçada fa que les vinyes de la Terra Alta estiguin més adaptades que altres zones de producció on l'alçada sobre el nivell del mar és més petita.
0: Sempre defensem que bé, tot el que ens expliquen els convidats de la Meritxell que té a veure amb el paisatge vinícola, amb la producció de vi, és ecosistema, és territori, és cultura, i com a tal ho entenem i ho defensem. I després sempre afegim, no?, asterisc, beure amb moderació.
1: Totalment, però és que a part jo sempre tiro cap al punt de vista de no turisme, però la comarca, des del punt de vista també gastronòmic, ho esteu patant bastant.
2: Sí, tenim molta sort. Sí que
1: és veritat. Molt.
2: Sí. Tenim algun defecte en el sentit de que estem apartats de tot i de tothom arribar... Però us asseguro que jo tardo 2 hores en arribar a Barcelona. La gent de Barcelona que vingui a la Terra Alta tardarà 2 hores. Tampoc estan...
0: Triga el mateix, no?, sí, que tu en venir, oi?
2: Moltes vegades anem a visitar altres zones de producció o anem a viatjar a qualsevol altre lloc. Jo crec que el sud de Catalunya és un territori per descobrir. Sí que tenim molts filtres vitivinícoles, abans no arribem a la Terra Alta, però, ostres, quan la gent arriba, us abracem, us acariciem, tenim ganes de que us vinguésseu a visitar, perquè tenim uns grans restaurants, tenim un gran paisatge, tenim la Via Verda, tenim 2 catedrals del vi, tenim els ports, tenim...
1: Els ports és una cosa espectacular. Jo no havia anat mai fins aquest any, i això que tinc una amiga a la Universitat de Tortosa i tenia allà a casa i tal, però... Bueno, és que si no estigués a Catalunya, estigués en un altre lloc, faríem només el viatge per anar.
2: És espectacular, el paisatge que tenim és idíl·lic, i tot això fa que, acompanyat dels grans restaurants que cada dia hi ha més al territori, de la gran aposta que s'ha fet sobre enoturisme a la Terra Alta, perquè dels 60 celles que tenim inscrits ara mateix, 24 fan enoturisme i aporten unes experiències espectaculars, unes experiències que són molt específiques, que només se poden fer allí a la Terra Alta, que són exclusives, i sobretot és la qualitat, no?, la qualitat del producte, la qualitat d'aquestes garnatxes blanques, fines, peludes i carinyenes, que han fet han posicionat a la Terra Alta no només ja a nivell nacional, sinó també a nivell internacional, i això també ho diuen les dades Nielsen, l'últim estudi, que la Terra Alta creix en consum, creix en valor econòmic, i això crec que ajudarà que la Terra Alta sigui reconeguda com una denominació d'origen de qualitat, perquè els viticultors s'han de guanyar bé la vida, les viticultores s'han de guanyar bé la vida, i també els cellers. Penseu que a la Terra Alta no hi ha massa cosa més, no hi ha pràcticament indústria, no hi ha pràcticament serveis, i el principal motor econòmic és l'agricultura, en especial la viticultura, i crec que hem de donar este valor afegit als pagesos que cultiven les nostres terres, i la Terra Alta és un paradís rural.
0: Sens dubte, i com estem en la temporada ja de turisme més intensa, diguéssim, i tothom està planificant, a veure, aquestes escapades, aquestes sortides, aquests viatges, anem a vendre una mica més el que ens podem trobar a Terra Alta a través d'aquests tastos de paisatge. que li dieu.
2: Sí.
0: Què vol dir?
2: Estos pastors de paisatge pivoten del que seria la promoció o l'activitat, la primavera de Terra Alta. Esta primavera de Terra Alta va portar 3.000 persones a la nostra zona de producció del 23 al 25 d'abril, on maridàvem gastronomia, on maridàvem música, on maridàvem ball, escultura, pintura, i lògicament el fil conductor era la vinya i el vi. A partir d'aquí se van donar uns guardons que van reconèixer els millors vins de la Deota Ralta, al poble vell de Corbera, un lloc que no us podeu perdre, perquè per desgràcia la guerra civil, no, la batalla de l'Ebre va impactar de forma molt clara a la zona de producció, a la Terra Alta, i dels guardonats el que fem és estos tastors de paisatge. Utilitzem estos vins guanyadors al concurs de vins de la DO Terra Alta, que pràcticament se van presentar 220, n'hi van sortir 11 de guardonats en les seues categories, i el que fem és poguer tastar estos vins, però visquent una experiència, no?, a llocs de les zones de producció que són emblemàtics, no?, com poden ser la Via Verda, com pot ser la Catedral del Vi del Pinell de Brai, com pot ser el convent de Sant Salvador d'Horta de Sant Joan. Se viu una experiència plena, perquè jo crec que no hi ha millor manera de tastar els vins i de conèixer la Garnatxa Blanca allí on està fet, no?, perquè és molt important fer-ho d'esta manera.
0: Jo sé que és molt difícil triar, però si ara jo he de venir 4 dies, per exemple, fes-me una ruta i digue'm també què he de menjar. Ja no en quins llocs, potser, perquè sé que és difícil mullar-se.
2: És complicat.
1: No, jo abans que el Jordi digui res et diré el meu.
0: Val, d'acord.
1: Perquè jo...
0: I què he de visitar? Jo feu-me una ruta, si us plau.
1: Jo no sé si ho saps, però Jordi, Laura, els oients, jo cada estiu m'escapo a Horta de Sant Joan, que entenc perfectament perquè Picasso es va quedar allà inspirant-se, i jo sóc molt fan de les capçades.
2: Sí, és un gran lloc per anar, a més hi ha unes vistes privilegiades. Jo no diré cap restaurant perquè ni cap lloc perquè em poseu en un compromís, però sí, Laura, que el que hauries de menjar, que és típic de la Terra Alta, és la clotxa. La clotxa és un plat molt típic dels pagesos de la Terra Alta quan anaven també a la temporada de la recollida del raïm, però sobretot a la temporada de la recollida de l'oli. És un pa de pagès que es partix per la meitat, se trau tota la molla i dins se posa tomata escalivada, sardina de casco feta a la brasa, i després això ho has de regar en un bon raig d'oli. La molla que has tret prèviament la tornes a posar. És la carmanyola d'abans, no? O sigui, abans de dir carmanyola. I és un plat molt calòric. Sí que és veritat que ara hi ha una reconstrucció de la clotxa, no?, perquè sigui més fàcil de menjar i no sigui tan copiós, però jo crec que és un plat que identifica molt el territori, no? Abans, la temporada de l'oliva se feia de dia molt tard i es feia de nit molt pronta, i en una ingesta al dia, han d'ingerir totes aquestes calories per poder passar i per poder treballar tot el dia al camp. I un altre plat típic de la nostra zona de producció és la truita en suc. Una truita de pataca i ceba, aquí és on es tiria el dilema, no? I després en una cassola de fang s'hi posa farina, s'hi posa julivert, s'hi posa oli, all escalivat, tomata, i després s'hi posa aigua bullint i vi. I prèviament, quan tens...
1: Garnatxa blanca.
2: A poder ser. És el maridatge d'afinitat, no? El que tingues a la copa, que el puguis tindre al plat. I quan tens la textura, com que hi poses la farina, quan tens la textura que tu desitges, poses la truita prèviament tallada en trianglets, la tornes a posar dins, i d'esta manera el midó el que fa és absorbir tot el suc, i l'experiència gastronòmica és orgàsmica.
0: I aquestes dues recomanacions imprescindibles, amb quin tipus de vi, evidentment, la resposta més o menys la tenim clara, però si ens pots orientar una mica més per maridar.
1: Sí, perquè és que lo guai de la Terra Alta és que tenen vins blancs. El Jordi t'ho explicarà bé. Jo t'ho explicaré...
0: També bé, eh?
1: Sí, però ell...
0: Estil Falgueres.
1: Sí, estil Falgueres, que tenen més xitxa, ja. Saps? Que tenen més voluptuositat en boca, que són vins blancs, però que tenen una textura increïble. Ara explica-ho tu bé, Jordi.
2: Sí, no,
1: ho has dit
2: superbé, i a més coneixes molt les garnatxes blanques perquè coneixes bé el territori, però sí que és veritat que la garnatxa blanca és una varietat que es pot elaborar de diferents tipus. Pots fer un vi jove, pots fer un vi passat per fusta, un vi fermentat de marrica, un vi dolç, un ranci, un vi d'alta concentració. És a dir, la garnatxa blanca te permet poder fer tots els tipus de productes, no? Jo el que maridaria seria la clotxa en un vi jove, jove, més fresc, més fàcil per netejar la boca, perquè t'aporta també aquesta salinitat que ajuda a maridar l'arengada o la sardina de casco a la brasa. El que recomanaria per la truita en suc, per exemple, seria un vi blanc passat per fusta, amb més estructura, perquè el midó, la patata, no té una estructura important en boca, també necessitem un vi que estigui a l'alçada. Al final, un maridatge perfecte no existeix. Hi ha maridatges d'afinitat, de contrast, sentimentals, de territori...
1: Ni com les parelles, això ho sabem molt bé la Laura i jo. No, sí. No,
0: digue'm.
1: Sí que hi ha...
2: A veure com ho regles, això.
1: No, estic pensant en la meva parella.
0: Jo, com no en tinc, vull dir, explica-m'ho, això.
1: No, que jo crec, bueno, a part que a vegades les parelles haurien de tenir també com contractes, sí. D'indefinit o d'un any o
0: bueno,
1: de 5.
0: S'haurien de renovar, com tot.
1: Però és com tota la vida, que tu no pots tenir tot el que vols al mateix temps o amb la mesura que tu vols. Llavors és veritat que el maridatge perfecte no existeix, igual que la parella perfecta o l'amic perfecte, però sí el que et convé més o sí... Equilibri.
2: És qüestió d'equilibri.
1: Sí, no en pots boca, tastar, en la vida...
2: No pots tastar una cosa que estigui molt per damunt o molt per davall de l'altra, però crec que la garnatxa blanca en estos plats crec que estan molt equilibrats i, a més, són productes del territori. No? És molt fàcil explicar un maridatge des d'un punt de vista de sentiment, no? Que és el que més... jo crec que és el maridatge que més agrada a la gent, no viure aquesta experiència al territori.
1: Totalment de sentiment, de quilòmetre zero. I com ella ha dit... És que he dit abans el comodí del públic, però és que la garnatxa blanca és una mica el comodí del sommelier. Perquè què ens passa? Que aquests blancs que hem dit, no?, amb més textura, ens van superbé per fer tot un menú degustació i després, clar. Que també tenen vi negre, la garnatxa.
0: Clar,
1: la garnatxa terra alta.
0: Això ho associem, clar amb el blanc
1: si
0: molt
1: més.
0: Explica'ns.
2: Sí, bueno, a banda de les garnatxes blanques tenim uns grans vins de garnatxa fina, de garnatxa peluda, com comentàvem abans, de fer el 90% de la garnatxa peluda també tenim la tenim a la Terra Alta, i crec que cada vegada més que el consumidor està buscant una exclusivitat, una originalitat, o, és a dir, les varietats típiques de cada zona de producció, jo crec que a la Terra Alta poden trobar això, estes carinyenes, estes garnatxes fines i peludes, i també el morenillo, que és una varietat que vam començar...
1: Que està molt more... que està molt bronzer, ja està, ja deixo els xis. Perdó.
2: És una varietat que també ha entrat de moda perquè és una varietat que aguanta... Els aromes primers de la varietat són molt sutils, són molt elegants, i nosaltres sempre diem que és el nostre Pinot Noir de la Terra Alta, no? Una varietat molt elegant que per començar a beure vi negre a la gent que no li agrada el vi negre, jo crec que és un primer pas important per després poder tastar tota la gamma de productes de raïm que tenim.
0: Si voleu propostes de rutes, de enoturisme, de llocs que visitar, dels diferents municipis que inclouen la DO de la Terra Alta, jo crec que a banda d'escoltar el Jordi Rius i deixar-vos recomanar a la pàgina doterraalta.com tindreu tota la informació. No sé si vols afegir alguna cosa més pel que fa això a les poblacions que inclouen allò, dades bàsiques per a aquells que ens estiguin escoltant i diguin on vaig a la propera escapada o a la propera setmana, doncs el Jordi ens ho explica.
2: Pues heu de vindre a la Terra Alta a visitar tots els pobles.
1: I heu de demanar vins a Terra Alta, encara que estigueu a Barcelona.
2: De la Terra Alta, sí, és el que explicàvem abans. Estem una mica apartats de tot i de tothom, però la comarca administrativa de la Terra Alta és la mateixa que conforma la zona de producció. Per nosaltres és molt important poder descriure des d'un punt de vista climatològic, de terreny, de varietats i de gent, que és molt important, no saber fer de viticultors i de cellers, i que des de fa 45 anys piquen pedra perquè la DO Terra Alta sigui una denominació d'origen cada cop més coneguda. Necessitem que mos vinguésseu a visitar, volem que vinguésseu perquè entenem que l'experiència és molt bona i, bueno, us endureu una idea, jo crec que molt... molt bona del nostre territori, del sud de Catalunya. Som l'oceller de les Terres de l'Ebre, la marca Terres de l'Ebre cada vegada és més coneguda i els vins de la Terra Alta, els vins de les Terres de l'Ebre cada vegada són més coneguts. És a dir, que jo crec que l'experiència que teniu fent aquestes 2 hores de camí valdrà molt la pena.
0: Cultura vitivinícola amb aquests trets propis de personalitat, diguéssim, no? D'identitat, vins Terra Alta, garnatxa blanca, nivell superior, singularitat, paisatges únics, poca massificació, que això és molt xulo quan
1: Totalment.
0: Estàs dient a veure on vaig, no? Doncs si vols allunyar-te, nits fresques, que també
1: sí.
0: És un plus, ara que arriba l'estiu sufocant, diguéssim, i ja ens cansarem, de la calor i municipis que val molt la pena visitar, per no parlar d'aquesta gastronomia de la que el Jordi ens feia un petit tastet. El tercer dia, després d'haver... què menjo? Alguna cosa més,
2: bueno,
0: sisplau.
2: També és molt típic, a la Terra Alta encara hi ha alguna zona de pasturatge, tenim moltes carnisseries,
0: sí,
2: i de fet
0: m'agrada.
2: La carn que es fa als nostres municipis, que no...
1: Molt corder.
2: Sí, el corder és molt important, tenim porcs que també són molt importants, cada vegada també està més de moda el tema de menjar els porcs senglars, el que nosaltres diem jabalins, és una carn que si se sap cuinar és una carn exquisita, i la carn que tenim en este territori, en el pasturatge que tenim, no poder donar este valor afegit tant a l'agricultura com a la ramaderia, no és el cas de la Terra Alta, però també a la pesca, la gent de les Terres de l'Ebre, que és, crec que és important, no? Perquè la matèria prima que tenim allí al territori
1: és bestial
2: i crec que és... los hi devem, no? El sector primari, tot aquest esforç que fan per poder-nos alimentar i alimentar en uns aliments d'una gran qualitat és molt important.
0: Mira, jo estic ara al web perquè m'estava allò una mica seleccionant,
1: sí,
0: ja, i a l'apartat que diu la ruta del vi de la Déu Terra Alta, doncs, no? Vi i família,
1: sí,
0: vi, cultura i història, tastos de vins, vi i gastronomia, activitats així en general. Llavors també tens un llistat de les diferents bodegues que n'hi ha de diferents dimensions,
2: sí,
0: no? I que
2: sí, sí,
0: amb tots tipus de vins de la Terra Alta, però vaja, que tenia una informació molt completa per poder començar a preparar el viatge. Vull dir que no cal que aneu al ChatGPT, podeu anar a deoterraalta.com i a partir d'aquí doncs començar a planificar aquestes vacances.
2: També és molt important informar que també l'any 2020 vam estrenar la ruta del vi de la Deoterra Alta, que també tenim xarxes pròpies de la ruta del vi de la Deoterra Alta a banda de la Deoterra Alta. Llavors aquí també s'expliquen una mica totes les activitats que es poden fer, els restaurants, els allotjaments, les experiències que es poden fer des d'un punt de vista de no turisme i lògicament les experiències que ofereixen els cellers, no? Que són variades, estan separades per al diferent tipus de públic que mos ve a visitar i d'esta manera l'experiència pues, serà més plena.
1: I el titular és Arrela't.
0: Arrela't, turisme rural de qualitat, gaudir de la vida del paisatge i del vi. Jordi Rius, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, ha sigut
0: un
2: plaer.
0: Un plaer i ens veiem per allà, que dues hores no són res.
1: Va.
0: Escolta'm.
1: I petonets de garnatxa peluda, va.
0: De garnatxa peluda, garnatxa blanca, Meritxell Falgueres. Moltes gràcies, com sempre. Tanquem el Sota Sospita, ho fem amb Jules, tot va tirant. Fins demà.

0: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc. Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Un cap de setmana més, aquest el darrer ja del mes de maig, gairebé som a l'estiu, però nosaltres continuem aquí com cada cap de setmana. Fins a les 3 en punt de la tarda, avui amb l'Adriana Llacai, al control de so. I avui ens acompanya un exesportista d'elit que ja fa anys es va reconvertir formant-se en el món financer i empresarial fins al punt de ser actualment un reconegut consultor i conferenciant i autor de diversos llibres, com el que avui ens ve a presentar. Un llibre que reflecteix la seva convicció que les mateixes lleis que governen l'alt rendiment esportiu determinen l'èxit en tots els àmbits de la vida, també el financer. El llibre es diu El algoritmo del éxito i el seu autor va ser un dels grans jugadors internacionals de bàsquet durant les dècades dels 80 i 90 amb una brillant carrera, especialment al Barça i al Joventut. Estem parlant d'en Ferran Martínez.
1: Ferran Martínez va néixer a Barcelona el 28 d'abril de 1968 i va fitxar pel Barça amb només 12 anys per debutar al primer equip amb 15. Amb l'equip blaugrana va guanyar 10 títols i només li va faltar la Copa d'Europa, que va aconseguir l'any 1994 amb el Joventut de Badalona. Considerat un dels pioners i un dels pivots més determinants d'Europa durant 15 anys, el català va jugar també a grans clubs grecs com el Panathinaikos i el Peristeri, tots dos d'Atenes, i va jugar totes les grans competicions, inclosos els Jocs Olímpics, amb la selecció espanyola. Una greu lesió de genoll va forçar el seu adeu a les pistes l'any 2002 i aquesta retirada inesperada el van fer reinventar-se. Es va formar en programació informàtica i en finances i durant 16 anys va liderar unitats de banca privada especialitzades en grans fortunes d'esportistes d'elit. Autor de 5 llibres, Ferran és avui un reconegut consultor i conferenciant dedicat a ajudar esportistes i líders directius a dissenyar una segona vida amb la mateixa precisió amb la que es construeix un algoritme guanyador. Així es diu el llibre que avui ens presenta, El algoritmo del éxito, que és un manual d'estratègies reals per treure més partit al talent, al treball i la vida. L'autor ensenya a afrontar els reptes amb mentalitat guanyadora quan arriba la pressió, la incertesa i la por, i ho fa utilitzant les estratègies de l'alt rendiment esportiu.
0: Més que esports. Amb Marc Alluc.
2: Doncs aquí els tenim els dos, el llibre, que el tinc aquí sobre la taula, i el seu autor, el Ferran, que és un plaer que ens torni a acompanyar aquest programa després de molts anys. Com estàs, Ferran? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Encantada que hagis tornat. Ara estàvem parlant, el Ferran i jo. Quan fa que vaig venir? Sabeu allò de dir, fa 5, 6 anys? No, sí. Potser són 9.
3: Vam dir, bueno, fa poc i fa 8 sí. O 9 anys.
2: Sí. Sí, és que el temps vola, oi?
3: Sí, sí, a més, sempre tenim com a referència el tema del Covid i, i al final diem, va ser abans del Covid.
2: Va ser abans del Covid.
3: I sembla que faci poc i fa moltíssim, també.
2: Perquè sí, el temps ha passat molt ràpid. És a dir, que el Ferran Martínez és amb nosaltres uns quants anys i uns quants llibres després.
3: Sí, sí.
2: Perquè acabem de dir que en tens 5, però clar, aquest que ens has portat és el 6è.
3: Sí, de fet, diguéssim que un dels llibres sí que el vaig fer amb un, conjuntament amb un altre autor, que a vegades el conto, a vegades no, però bueno, aquest és el 6è que publico, sí.
2: Que tu publiques, els altres 5 en solitari, no?
3: Sí, bueno, aquest amb, bueno, amb diferents editorials, però va haver-hi un, el segon, que es deia Liderazgo i Reputació, que ho vaig fer amb un professor, amb un catedràtic, també, i aquell el vam fer conjuntament. O sigui que realment ho has dit bé, són 5 jo sol i un que vam fer junts.
2: I un amb companyia, però en tot cas són 6 llibres que tens a la biblioteca de casa.
3: Sí, allà posat, sí.
2: I que jo no sé si quan eres jugador de bàsquet tu pensaves que... T'imaginaves una segona vida com aquesta?
3: No, sí que és veritat que com mentre jugava m'agradava molt fer altres coses i entre elles...
2: Eres tot, inquiet, eh?
3: Sí, tots els temes tecnològics, els ordinadors, tot això, en una època que no hi havien al principi portàtils,
2: clar,
3: viatjava amb un laptop d'aquests que pesaven 3 quilos.
2: I anava sempre amb ell.
3: I anava, els viatges anava amb ell, sí.
2: Déu-n'hi-do.
3: I la cosa és que com m'agradava molt escriure, sempre he anat escrivint i apuntant i després, clar, amb tot el material que tenia de vivències que anava fent, doncs m'agradava ordenar-ho i tot. No se'm va ocórrer començar a fer llibres fins 5 anys després de retirar-me. El primer va ser el 2007.
2: I a partir d'aquí... El 2002.
3: Sí, i per mi és un hobby, això, vull dir, no em suposa cap estrès, sinó tot el contrari.
2: O sigui, tu passes bé.
3: Sí, tant, i tant.
2: Quan fas els llibres,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí.
2: Doncs, quan diu que ell ja anava escrivint i anava fent totes aquestes coses, és quan tenies una carrera de bàsquet internacional importantíssima, amb alguns dels millors equips d'Europa, viatjant amunt i avall. Per tant, tu sabies aprofitar ben el temps, no? Veig.
3: Sí, bé, és veritat que ara, quan ho veig, després de tants anys, dic, em pregunto, ostres, com podia fer-ho,
2: com
3: no?
2: Com ho feies tot, no?
3: Però també és veritat que quan, mentre no estàs aquí entrenant matí tarda, perquè també els sistemes d'entrenament han canviat molt avui en dia, i els esportistes tenen molt més descans, és tot molt més analític, més científic i molt millor. Nosaltres entrenàvem moltíssim, matí
2: moltes
3: tarda cada
2: hores.
3: Dia. Moltes més hores, molta més càrrega de feina, molt menys analitzant si era millor o pitjor per al tema de lesions i tot això.
2: Però, sí, clar, a sac, no?
3: Sí, era com més volum, millor, no? I nosaltres que competíem amb Copes d'Europa i amb Lliga a la vegada, sí que és veritat que aprofitar sobretot els viatges que anàvem per tota Europa a jugar, teníem moltes estones mortes als avions, als hotels, i eren els moments que aprofitar per fer totes aquestes coses.
2: Ara ell és conferenciant, consultor, escriptor, totes aquestes coses, però quan el veus, tothom sap que és un jugador de bàsquet.
3: Sí, sí, clar, clar, clar.
2: Quan me deixes?
3: 2-12.
2: 2-12. És que no cabia l'ascensor, sabeu?
3: Sí, sí. No, això tenen que pujar les mides.
2: Han perquè... de pujar les mides, sí, no? Sí. Et passa molt sovint?
3: Depèn. Bueno, sí, clar. Aquí, sobretot, sí. Depèn del país.
2: Clar.
3: Perquè hi ha països...
2: Estats Units...
3: Sí, però ja no és tant... És també per cultura arquitectònica, eh? Ja. És curiós que les tendències d'arquitectura, segons les modes, també varien. Hi ha països pues, que està tot molt més de moda fer grans espais, tot molt alt, tot molt ample, i hi ha altres que fan quartos i quartets petits i portes i fortetes
2: i dius, per aquí
3: ja
2: no passo.
3: Bueno, com ja estic acostumat, doncs ja vaig fent reverències cada vegada que entro per les portes i tot.
2: Escolta, et vas retirar el 2002 inesperadament perquè va ser per una lesió.
3: Sí, sí.
2: Crec que era amb la selecció catalana.
3: Sí, va ser, bueno, a l'estiu a més era un partit...
2: Allò que jugues de...
3: Bé, vam fer un partit que era el rècord d'assistència al Palau Sant Jordi.
2: Ah, sí, sí.
3: Jo era el capità de la selecció catalana, jugaven els Gasol, que eren molt joves, el Navarro, el Lasteller, tots aquests jugadors.
2: Quins temps.
3: I sí, allà a la roda d'escalfament, jo estava molt en forma perquè venia a jugar d'Itàlia, tenia un acord per jugar a un altre equip italià 2 anys més.
2: Havies estat a Grècia i te'n vas anar a Itàlia,
3: havia
2: no?
3: estat a Grècia, havia tingut un impàs, m'havien fitxat per jugar als play-off amb un equip italià.
2: Ah, sí, sí, sí.
3: El Fabriano. Que
2: sí.
3: vam competir als play-off pel títol, vam jugar molt bé. Van ser només 2 mesos, però vaig jugar bastant bé. Arrel d'això em va sortir una oferta de 2 anys més amb un equip de Roma d'allà, que era el campió d'Itàlia, i en el partit aquest de selecció catalana, a les rodes d'escalfament, vaig notar un crac al genoll, i quan vaig caure, diguéssim, ja vaig notar, se'm va anar tot el genoll endavant, em vaig arrencar les dos cartílegs, meniscos i tot.
2: Déu-n'hi-do, te'l vas destrossar.
3: Sí, sí, però jo ho vaig notar, en aquell moment ja...
2: Sabies que se t'acabava la carrera?
3: Sí, perquè se'm va posar el genoll com una pilota d'inflada, i clar, ja vaig dir, ostres, i a la mateixa operació, que va ser al cap de 48 hores, com a mi m'agradava també a les operacions, per exemple aquesta, me'l van fer vaig poder-ne amb
2: anestèsia
3: local.
2: O sigui que tu eres conscient del que estava
3: passant. Sí, clar, a més vaig dir al cirurgià que em posés un monitor que volia anar veient per dintre.
2: T'anava a dir una mica més, el Ferran s'autopera.
3: No, però vaig dir, ostres, això... ja veig que... ja tenia el genoll molt irregular i tal, no?
2: El bàsquet d'alta... No, el bàsquet, l'esport d'alta competició passa factura.
3: Sí, sempre. Nosaltres estem, tots els esportistes, sobretot de la nostra generació, els d'ara també, però fixa't que ara allarguen molts més anys la carrera.
2: Ja, per això que deies abans, que hi ha més anàlisis de prevenir les lesions i tot.
3: Clar, i que entrenen moltes menys hores. Perquè diuen, no, és que juguen més partits, sí. Ojalà juguessin molts partits.
2: Ja.
3: Perquè eren molt més durs els entrenos que els partits.
2: Clar, clar, clar, clar.
3: Sí.
2: No sé si a la taula d'operacions ja vas pensar tu en reinventar-te o encara no.
3: Bé, allà vaig començar a pensar que tindria alguna cosa que no havia tingut mai a la meva vida, que era temps.
2: Ah, sí? I ho vas pensar?
3: Sí, perquè vaig dir,
2: mentre t'operaven el genoll.
3: Sí.
2: Tu no descanses? Descanses mai? Pregunto.
3: Sí, clar, clar sí, que descanso. Descanses. És que no m'agobia, tot això...
2: Ah, no t'agobia.
3: No. Al final, si fas algo que t'agrada, ho gaudeixes, doncs va sorgint, no? No,
2: ja.
3: No era... El que sí que és veritat que canviar la dinàmica d'esportista a una altra dinàmica absolutament diferent, necessites un temps d'adaptació i un temps de dir, bueno, cap on vull enfocar, i aquest temps que tenia lliure, que no tenia... El vaig destinar bastant a estudiar, també.
2: A estudiar, sí, sí, ara en parlem. Però és cert que aquí durant molts anys, quan aquest programa era diari, fins la temporada passada i des del 2015 als dilluns, parlàvem de la vida després de l'esport.
3: Sí.
2: Aquí havia vingut el Ferran i molts altres exesportistes, i és cert que aquesta transició és complicada. Però aquí el que més ens agrada és escoltar música.

0: Aquest és el primer tema que ens ha demanat el Ferran, perquè sempre els nostres convidats ens posen la seva música, The Weeknd. Esperant que diguessin el títol ells, perquè ho deia millor que jo. Digue'l tu.
1: No, Playing by the Lights. Bueno, és una cançó, primer, que és super, super coneguda, però no, jo no sabia que havia sigut la... Em sembla que és la primera o la segona més escoltada de la història de Spotify.
0: Ah, sí? Què dius ara? No
1: sí,
0: sabia jo tampoc.
1: Sí, jo tampoc. Home, és molt, molt super conegut.
0: Sí,
1: no,
0: però... conegut sí, però no sabia aquesta, però... aquest rècord Guinness.
1: Bueno, d'alguna manera és la... com enlluernats per... O... Sí, enlluernats per la llum, no?
0: Sí.
1: D'alguna manera, tots estem... Quan estàs a la vida esportista, estàs en una espècie de bombolla,
0: una
1: també.
0: Una bombolla, no? Sí, claríssim.
1: I enlluernat també per tot el que et passa i tot. Mm-hmm. Però,
0: per la fama...
1: Però
0: per...
1: si ho enfoques en positiu, de dir, bueno, soc un afortunat, no?, de tenir aquestes dues vides, mm-hmm, la primera, que és aquesta bombolla, i la segona, que és la real. Mm-hmm. I si ets capaç d'aprofitar tots els ensenyaments, els contactes i les vivències de la primera vida, doncs et pot anar molt bé o pot ser molt feliç a la segona, que és del que es tracta, no?
0: I és el teu cas.
1: Sí, clar.
0: Que et va molt bé i ets feliç a la segona.
1: Però a mi em va molt bé, però jo no vull enfocar-ho que em va molt bé en la part professional i tot, mm-hmm, sinó a l'equilibri familiar, sobretot,
0: ja,
1: no?
0: A la vida, en general.
1: Clar, clar. Mm-hmm. Ara, justament, clar, amb els meus fills, que ja són grans, ara, mm-hmm, ja sóc avi.
0: Ets avi, eh? Ningú ho diria, eh? Escolta,
1: Pep,
0: estàs jove,
1: Tomàs,
0: jove.
1: Sí, sí, sóc, és veritat, però...
0: I avi doble, eh? Ja tens dos nets.
1: Dos.
0: Un molt recent, molt recent.
1: De fa, sí, un mes i poc, en Tomàs i en Pep, que té un any i mig, i... del meu fill Sergi, no? Mm-hmm. I la meva filla no té fills, però...
0: Encara.
1: Fa 30 anys, viu a Madrid, també, i el meu fill gran viu a Dubai, o sigui, els tinc desperdigats, també, pel món.
0: També els tens lluny, no?
1: Sí.
0: I viu a Dubai, també, amb temes financers.
1: Sí, sí, sí, amb una empresa multinacional americana de temes financers, sí, sí.
0: La filla també tira per aquesta branca, o no?
1: No, la meva filla ha sortit artista.
0: Ha sortit artista.
1: És molt bon artista, sí, és cantar... Bueno, el seu nom artístic és Colette.
0: Colette. Apunteu, Colette.
1: És compositora, és cantant, també és actriu, mm-hmm, participat en sèries de televisió.
0: Molt bé.
1: I també és empresària, perquè té les seves pròpies empreses.
0: Mm-hmm.
1: I bueno, la veritat és que estem, tant jo com la meva dona, superorgullosos d'ells.
0: Ja m'imagino, que no ha perdut el temps tampoc, han seguit els ensenyaments del pare, i ara avi... Com sona això, Davi?
1: Sí, bueno, és
0: encantat,
1: curiós.
0: Suposo, no? És curiós, però...
1: Sí, no, home, molt, molt xulo, la veritat.
0: És xulo, no?
1: És veritat que és molt maco, en el sentit de que quan jo era... Quan vaig tenir els nens, diguéssim, clar, no els vaig gaudir tant poder com els nets ara.
0: Clar, perquè estaves amunt i avall tot
1: clar,
0: el dia.
1: Clar, clar. I llavors estàs en un tipus de vida doncs que no pares. De fet, mm-hmm, com a anècdota, a la meva dona, a la Maria, li van tenir que anticipar el part.
0: Mm-hmm.
1: Perquè tocava néixer just quan anàvem a jugar a la Final Four de Tel Aviv de la final de la Lliga Europea.
0: Què dius, ara?
1: Sí. I li van provocar el
0: part... Això del gran?
1: Del gran, sí. Clar, ell va néixer el 16 d'abril, uh-huh, del 94.
0: I la penya va guanyar?
1: Nosaltres vam guanyar el 19 d'abril del 94.
0: O sigui, uns dies abans.
1: Per això...
0: Que fort, va venir amb la copa sota el braç,
1: sí,
0: en comptes
1: sí,
0: amb un
1: sí,
0: pa.
1: Sí, sí, clar. No? I era curiós perquè, clar, ell estava naixent just el dia, el moment de l'últim entrenament abans de viatjar a Tel Aviv a l'Eurolliga.
0: Imagina't.
1: I me'n recordo que durant el part em van estar trucant a l'entrenador, que era l'Obradovich, uh-huh, de la penya.
0: Sí.
1: Que era un entreno superimportant perquè era l'última abans de viatjar. Uh-huh. Clar, vaig apagar el mòbil i no li vaig agafar el telèfon. I quan va néixer, tot havia anat molt bé, el vaig obrir i vaig tenir que anar a la nit a entrenar jo sol.
0: Clar, o sigui, a fer els deures que no havies fet.
1: Però bueno, era per una felicitat molt gran.
0: I
1: fixa't que vam anar cap allà i vam acabar campions.
0: Per això que doble felicitat,
1: doble
0: no?
1: Doble felicitat, i tant.
0: Diferents, una tan personal i l'altra,
1: sí,
0: doncs, professional.
1: Però perquè vegis fins a quin punt condiciona, quan tu ets un professional, com t'afecta a la teva vida personal. Perquè
0: clar,
1: mai teníem vacances ni de Nadal, ni d'any nou.
0: A l'estiu, sempre
1: a l'estiu
0: competicions,
1: tampoc, sempre,
0: no?
1: Sempre. I llavors és tot tan ràpid, tan accelerat, uh-huh, que la vida va molt ràpid i per això normalment et cases aviat, tens els fills joves...
0: És veritat, els esportistes normalment són pares,
1: sí,
0: joves...
1: És lògic.
0: Sobretot pares, perquè les mares esportistes sempre ho han tingut més,
1: sí,
0: complicat, no?
1: Sí, i tant.
0: Ara ja està una mica més
1: ara,
0: obert.
1: Ara per sort tot, està molt més normalitzat.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Doncs, escolta, segona vida, que no sé si te l'havies tu dibuixat o com va anar aquesta transició?
1: Mm, Home, exactament com ha anat, segur, bueno, no me l'havia dibuixat així, no? Però tot una cosa va portar l'altra. De fet, va haver-hi una punxada de la bombolla tecnològica del 99 al 2002, jo em retiro el 2002,
0: sí.
1: un banc, bueno, que al final, per temes de la situació com estava, doncs m'havien perdut uns estalvis.
0: Era com una mala inversió per culpa de la situació.
1: Com una mala inversió, sí.
0: Però que va portar un fet positiu, després.
1: Clar, el fet positiu va ser que clar, com jo no entenia ben bé què havia passat, vaig estar durant 2 anys estudiant en anàlisi financer i renta variable al Centre d'Estudis Financers a Barcelona per poder anar amb aquest banc i negociar amb el d'anàlisi del banc.
0: O sigui, tu et vas estudiar això per recuperar els diners que tu havies perdut.
1: Correcte, sí.
0: Si no els haguessis perdut, potser no haguessis anat per aquí.
1: No, segurament no, perquè curiós, clar, feia molta ràbia, al final dius, ostres, si perds els diners, almenys perds-los tu, no que te'ls perdi un altre, no?
0: Sí.
1: I bé, ja m'interessava molt tot això i la veritat és que arrel de tot això, doncs, em va anar bé. I jo en aquell moment estava treballant amb una empresa d'aquí a Barcelona, Mediasports de Marketing, que era del grup Mediapro, i un banc suís, que era UBS, va venir a buscar-me per dir que el que jo havia fet amb mi mateix, si ho podíem replicar per altres esportistes i artistes, i vaig entrar en un departament o una unitat de negoci que es deia Sports and Entertainment, d'UBS, i així vaig entrar en el món financer. També en paral·lel vam muntar una empresa de representació de futbolistes.
0: Sí, és cert, sí.
1: Que es deia Global Sports Advisors.
0: Sí.
1: I vam fer una operació, la primera que va fer el Messi, de contractes d'imatge.
0: Aquesta la vau fer vosaltres.
1: Sí, ho vaig fer jo amb el Banc Sabadell, justament.
0: Sí.
1: I arrel també d'això, de parlar amb el Banc Sabadell i tot, doncs vam crear el primer departament d'Esports en Entertainment a Espanya. I així és com vaig començar la meva carrera, diguéssim, dintre el món financer. I entremig sí que em vaig agafar un any sabàtic per, amb uns altres 3 socis, crear una espècie de fons d'inversió, un pledge fund, que li diem, d'inversió en startups. I vaig aprendre a fer valoracions d'empreses de capital risc, vaig aprendre com funciona exactament tot el sistema financer i tot. I llavors quan parlo en el llibre Llibertat Financera, em refereixo a tenir aquest coneixement. Com més coneixement tens de tot, més fàcil és tenir aquesta llibertat, no? I parlo molt, sobretot, de tecnologia, que és el que m'agrada, i d'inversions també en el món tecnològic, intentant anticipar 30 anys a el que passarà. I d'aquesta manera poder visualitzar el futur.
0: Ja, que mira que bé, escolta, és fantàstic. Tot això en aquest llibre, que es diu l'algoritmo de l'èxit, que és el 6è, com ens explicava el llibre que ha escrit el Ferran. Hi haurà gent que dirà, però això què és? Que tu llegeixes i així ja et fas ric?
1: No.
0: No, perquè si no, escolta,
1: clar,
0: quina meravella.
1: Clar, no, per això, quan parlo d'èxit, no vull dir èxit econòmic, sinó èxit a la vida.
0: A la vida en general,
1: general,
0: que
1: dèiem
0: abans. No?
1: I algoritme, ho dic d'aquesta manera, fent també una mica de símil amb el món tecnològic, no? Que és com si fos una fórmula, una clau o algo, que al final cadascú s'ha de trobar el seu propi sistema, no? Però per tu poder tenir el teu propi sistema, diguéssim, de felicitat o d'èxit, que seria sempre, clar, la part professional amb la part personal i tot això.
0: O sigui, tot junt, eh? No val que sigui tinguis èxit professional, però no familiar o a l'inrevés.
1: Clar que no, perquè...
0: No val.
1: No, és que
0: si no
1: arribes
0: feliç.
1: A ser feliç.
0: Clar.
1: Però sí que és veritat que sempre estic fent una mica la comparació entre les dues vides, la de jugador professional, i extraic els valors, per exemple, d'estar orientat a resultats, el tema de superar adversitats, la pressió i tot això, i ho assimilo, després ho comparo amb el món, diguéssim, empresarial, també.
0: Abans parlaves d'esportistes i artistes. Evidentment, tu has estat esportista, per tant, aquesta vida la coneixes moltíssim, i expliques sempre, en aquest llibre i en d'altres, que tot allò que t'ensenya l'esport o totes aquelles lleis que governen l'esport serveixen per altres aspectes de la vida en general i de l'empresa, en aquest cas, de les finances, de tot plegat, no? O sigui, que per tu allò va ser un aprenentatge fantàstic per aquesta segona vida.
1: Sí, perquè al final sempre busquem tots l'alt rendiment, no? Al final, quan ets en el meu cas, un jugador de bàsquet, sempre busques estar en millor forma possible, a millorar cada dia una mica més, perquè si no és impossible mantenir-te a l'èlit. Perquè pots fer molt bona temporada un any o guanyar títols, però si no mantens aquest nivell tan alt, a la següent temporada potser ja no estaràs en el mateix club o ja no et voldran. I ja no podràs estar tants anys al màxim nivell. Llavors això, a la vida i a les empreses, és exactament el mateix, no? Tenir que estar sempre així. I després també tenir un caràcter molt optimista. Perquè
0: tu el tens.
1: Sí, clar.
0: Ets positiu de mena.
1: Sí, molt. Però és que els esportistes que no són positius no conec de que hagin triomfat i no tinguin aquest optimisme, no?
0: Ah, sí? O sigui, en general, els que arriben lluny al món de l'esport són persones optimistes?
1: Clar, perquè si no, no pots... et lesiones, per exemple...
0: Clar, o perds partits...
1: O perds partits i tu tens que superar això. Uh-huh. Llavors has de buscar sempre una part positiva a tot, uh-huh, que et permet també motivar-te per... Jo què sé, tens una lesió, dius, bueno, ara tinc que estar 6 mesos parat, però ara puc fer coses que mentre competeixo no puc.
0: Clar, busca la part positiva de les coses, clar, no? Que això ens va bé a tothom a la vida.
1: Sí, sempre. Uh-huh. O millorar amb aspectes físics, inclús fer moltes més peses, o inclús estudiar, uh-huh, o inclús millorar coses que no pots fer quan estàs en plena activitat.
0: Uh-huh. No sé si aquesta cançó és millorable o no.

0: Una altra gran cançó ben coneguda és la veu de David Bowie, Starman, una cançó de 1972. Per què aquesta cançó?
1: Bueno, la pròpia paraula, tu pots tenir molta... Com parla de Starman, no? És una mica com una aspiració, com un somni, no? Com aquí, clar, parla d'un home estrella, no? Però totes les lletres del David Bowie són bastant psicodèliques, no? Però al final aquesta cançó m'agrada pues, perquè, no sé, m'inspira bastant en el sentit de que res és impossible, no? I de que tu pots mirar molt més lluny de lo que et puguis arribar a imaginar. Clar, els límits cada un se'ls posa ell mateix, no?
0: Clar.
1: Llavors no vols dir ser un il·luso, no? Però bueno, si tu apuntes molt més alt, pues, si apuntes a 10, per exemple, potser arribes a 7,
0: no?
1: O a 8.
0: Clar.
1: Però no t'has d'autolimitar. I el que m'ha ensenyat també l'esport durant molts anys és que coneixes molt tipus de gent, no? I si tu has tingut una actitud positiva envers amb ells, sobretot quan era més jove, de no negar autògrafos o crear aquesta energia positiva amb
0: això
1: els teus seguidors...
0: També, no?
1: Clar, tots aquests, quan es facin grans, et recordaran de manera positiva. I tot això crea una xarxa, diguéssim, que quan passen els anys, a vegades...

0: jugar. Els seus pares sí, però ells clar. No. El que vull reflectir aquí són les meves experiències viscudes i si a algú li poden servir doncs, d'inspiració o d'algun tipus de... amb uns consells molt, molt pràctics perquè els hi pugui ajudar mínimament, doncs estic encantat, no? I si no, doncs mira, he pogut treure'm coses que tenia a dins i les he pogut posar en un llibre i explicar-ho.
1: I penses... Per tant, que és per qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol nivell, s'entén,
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: A vegades parlem de finances i dius que això és molt complicat,
0: no,
1: és molt difícil.
0: Jo crec que he intentat i penso que sí, que ho he explicat de manera molt, molt, molt planera, perquè sigui un llibre absolutament per tothom, no? I, de fet, hi ha moltes pares i mares que l'han llegit i m'han demanat que els hi dediqui pels seus fills, perquè diuen, ostres, això jo l'he comprat perquè et coneixia jugador, però vull que els meus fills també el llegeixin perquè els hi pot servir molt, no? Llavors això és molt maco, és la satisfacció més gran que pots tenir.
1: Una gran satisfacció, no sé si els teus fills llegeixen els teus llibres.
0: Perquè
1: a vegades, acota...
0: Però és que s'ho saben de memòria, perquè
1: de
0: al final, clar,
1: discurs, ja...
0: ho hem parlat moltes vegades i... I clar, moltes anècdotes que explico aquí, òbviament ja les coneixen, no?
1: Em vols destacar alguna cosa que diguis aquest llibre?
0: Explico coses curioses que m'han passat, no?, a la vida. Una vegada, en una entrega de prèmits de la Copa del Rei de Vela, se'n va anar a la llum de tot el palau, estava a l'Emérito parlant amb mi,
1: sí.
0: I se'n va anar a la llum i em va abraçar, es va posar així al revés, em va abraçar, em van rodejant-se.
1: I també és alt, però no tant.
0: Sí, però van fer tot un protocol com si fos un atemptat.
1: Ah, sí?
0: Sí, em van fer servir d'escut humà. En aquell moment m'estava preguntant coses dels Jocs Olímpics de l'any anterior i tot.
1: Sí,
0: i l'actual rei estava allà, que tenia la meva mateixa edat, 21 anys.
1: Sí,
0: i ell se'n recorda d'això. I clar, va ser molt curiós perquè mai m'havia passat això. I a més em va dir que mai havia estat tan ben protegit, m'ho va dir ell, però al final jo crec que no li havia passat mai això. Va ser l'única vegada de la seva vida.
1: Experiència per tots dos,
0: sí,
1: no?
0: I això és una cosa que, bueno, és una tonteria, sí, però com hi havia més esportistes, que d'aquella època molta gent ho recordarà, jo. I he explicat aquí com una curiositat d'aquestes moltes que ens passen en els esportistes quan estem competint, no?
1: I de consells d'aquests que tu dones, doncs, per aconseguir aquest algoritme de l'èxit? Per cert, està en català el llibre?
0: De moment no, però espero que estigui.
1: Clar que sí.
0: Té que ser-hi, sí. El que passa és que, clar, al final tu el treus amb una editorial i no és que ho treguis a la vegada en diferents idiomes, perquè també la idea és treure-la en anglès.
1: Després es tradueix altres.
0: Perquè me l'han demanat ara amics americans que diuen, ostres, envia'm la versió en anglès. Dic, bueno, ja te l'enviaré quan estigui.
1: No?
0: Però bueno, el català i tant, que el tenim que tenir, no? Però bueno, els consells...
1: Consell.
0: Bàsicament el missatge final és que com més coneixement tinguis i més et formis, millor. Llavors no hi ha millor inversió que el de coneixement. Per això sempre en les noves coses que vaig fent sempre intento rodejar-me de gent molt millor que jo i d'altres mons absolutament diferents, no? Científics, físics, gent d'aquest tipus, que m'aporten moltíssim i jo crec que això és la base. Si tu vols saber alguna cosa de com invertir, el primer que tens que saber són les coses més bàsiques. Quan guanyes, quan gastes i el ritme que vas, quant temps pots durar així.
1: I aquesta és una assignatura que molts diuen que s'hauria de fer a l'escola.
0: Clar, des de 5 anys.
1: Des de petits, perquè no en sabem. La veritat és que tot està
0: mogut per l'economia, llavors no té sentit no saber-ho.
1: Clar que sí. Parlàvem del llibre en català, acabem amb música en català.

0: tot el món.
1: Temps era temps, jo Manel Serrat, jo sóc molt serratiana, o sigui sí. que t'agraeixo aquesta sí. cançó. Per què, Ferran?
2: Primer, bueno, és una cançó que m'agrada moltíssim, com totes les del Serrat, no? I la nostàlgia també una mica, perquè és que em recorda molt a quan jo era petit,
1: sí.
2: també com parla del Barça, no? Del Barcelona, César Cubala i tot això, jo
1: sí.
2: sempre he sigut molt del Barça. I una mica el somni, no?, de dir, ostres, soc molt del Barça i amb 12 anys vaig fitxar pel Barça.
1: Mm-hmm,
2: I vaig viure tota la meva carrera, diguéssim, de categories inferiors fins a arribar al primer equip. O sigui, mm-hmm. vaig fer tot el procés de poder estar en el club que més volia, no?
1: Un somni fet realitat.
2: I a més, el Serrat, clar, també és molt del Barça.
1: I
2: fa un any i poc

0: vaig coincidir amb ell justament al Palau, Blaugrana, i em va fer molta il·lusió perquè em va abraçar, tot bé, ens vam fer fotos, i clar, jo l'admiro tant que vaig dir, ostres, quina joia, no?, poder estar amb una figura internacional com ell, que a més, en veritat, és una persona molt senzilla, no? No
1: les distàncies ara, curtes, no?
0: Clar, i per això he posat la cançó. I a més, com el cito en el llibre també, dic, home, doncs tenim que tancar això amb una cançó al Serrat, no?
1: Doncs,
0: i com aquesta, moltes que m'agraden, clar.
1: Em sembla fantàstic i estaríem molt d'acord amb aquestes i d'altres qüestions, sobretot això de ser positius a la vida, que sempre dic que és molt important. Ferran, un plaer que ens hagis acompanyat. Tindríem moltes més coses a parlar, però el temps ja saps.
0: Molt bé.
1: A la ràdio és limitat.
0: Gràcies. Pues moltes gràcies.
1: I molta sort, molt èxit. Nosaltres tornem, com sempre, demà.

0: Ràdio 4.
1: Marta, així que durant la conversa aniràs prenent notes.
2: Ai,
1: o faràs
2: sí.
1: Dibuixets.
2: Faig dibuixos. Jo faig tutories de vegades sí. I les meves tutories són folis plens de dibuixos, perquè a més no dibuixo bé, però m'agrada com de dir, bueno, va, tinc com, és com una
1: formes.
2: Protecció. Sí, sí, sí.
1: I
2: sí.
1: Sempre amb la llibreta i el boli?
2: Sí, llibreta i boli, sobretot que no sigui negre.
1: Tinta blava. Sí, tinta blava.
2: És l'única, crec que és l'única superstició real que tinc.
1: Quina és la darrera cosa que has escrit en aquesta llibreta?
2: Mira, aquí, pues, la darrera cosa que he escrit és... Mira, muntatges de l'obra a Buenos Aires, Colòmbia i Mèxic.
1: Quina meravella.
2: Això, o sigui, aquí, mira, una reunió que vaig tenir amb la meva gent de on tenim contractes, on, bueno, estem una mica així, com que hem fet una obra que ha anat bé, bueno,
1: sí,
2: l'he fet jo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. De quines dates estem parlant?
2: No, això són com...
1: Previsió. Futeu,
2: clar,
1: previsió.
2: Com ara, doncs, jo he acabat ara una bufetada de temps, llavors ara la idea és... S'ha traduït a l'anglès, s'ha traduït al grec, s'està traduint a l'italià, doncs una mica... fer una mica de previsió de com fer el pas a que es comenci a fer internacionalment. No?
1: Avui la nostra irrepetible és la dramaturga Marta Butxaca.

0: Marta Butxaca, benvinguda a Irrepetibles.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Per convidar-me, em fa molta il·lusió.
0: Dramaturga, directora, guionista, una de les més destacades de l'escena teatral del nostre país, amb obres com Les nenes no haurien de jugar al futbol, Rita, Losers, Playoff, Kramik... El teatre, més que una professió, és una necessitat?
1: Absolutament. Per
0: I per què necessites explicar històries?
1: Bueno, necessito explicar històries i veure-les, eh?
0: I veure-les.
1: I anar al teatre. És a dir, necessito les dues coses. Em sentiria molt orfa si no pogués escriure-les i no hi pogués anar. Clar, jo hi vaig molt al teatre i de cop passen dues setmanes que no hi vaig i faig ui, ui, i he d'anar. Però sí, sí, no sé, jo la necessitat d'escriure la tinc des de sempre, des de molt petita. Des de molt petita. I ara l'he professionalitzat, diguéssim.
0: I hi ha bon teatre?
1: Ara sí, molt.
0: Sí?
1: Hi ha, bueno, a Catalunya hi ha molts bons dramaturgs i dramaturgues.
0: Cert.
1: Llavors hi ha molts temes dels que podríem parlar hores i hores, o sigui, faltant sí. sales, moltes coses, però hi ha molt bon talent, molt bo.
0: Diuen que les teves dues grans obsessions són la família i la mort.
1: Sí, veritat.
0: Que a més estan lligades una i l'altra, no?, d'alguna manera.
1: Bueno, la mort ho traspassa tot, no?, diguéssim, la mort hi és sempre i és cada dia. I la família podria no ser-hi, però en el meu cas també hi és sempre. És a dir, tu podries no tenir família o no veure't amb la família i ser un solitari, no? En canvi, de la mort hi és diàriament i cada dia envelleixes i és un dia menys cap a la mort, no?
0: Diguéssim. I tant, sí, sí.
1: Però sí, són temes que m'obsessionen molt i jo crec que ara començo una etapa que m'obsessionarà molt la criança i sobretot el ser mare. És a dir, m'ha agafat més ara que els nens tenen 8 i 11 que jo crec que, o sigui, el que ve abans d'això és més o menys fàcil. Saps?
0: Home.
1: O sigui, bueno, però al final és, no?, posar uns límits, alimentar-los...
0: Però els primers anys són molt complicats, eh?
1: Per mi no.
0: No?
1: Per mi, o sigui, per mi sí, perquè... O sigui, és a dir, a nivell físic sí, però vull dir, si tu tinguessis una ajuda, algú que et fes els dinars i tu fessis tot, seria bé senzill.
0: Sí.
1: Llavors, ara ve una etapa que encara que tu fossis milionària i tinguessis algú fent-te tota la feina bruta, diguéssim, has d'educar dues personetes i crec que és un tema que ara em... O sigui, a part del que he fet ara la bufetada, que va d'això...
0: Sí.
1: Clar, és un tema que crec que em comença a obsessionar més això que la mort, curiosament.
0: Escoltem uns petits fragments d'una bufetada a temps.
2: I vas clavar una bufetada al Roc, papa?
3: Em va insultar. Què volies que fes?
2: Doncs parlar-hi, esbrinar què li passava, però no pagar-lo.
4: Si et va insultar, el que t'estava dient és... Ajuda'm, avi. Ajuda'm. Ajuda'm, perquè no sé gestionar això que sento.
3: No m'estava dient ajuda'm, avi. Em va insultar i amb totes les lletres.
5: Ramon, vostè sap que és il·legal pagar un menor.
3: Però si això s'ha fet tota la vida. Si haguéssim donat una bufetada de temps, ara no estaríem així.
5: Vostè ha comès un delicte que recull el Codi Penal i l'escola ha decidit emprendre accions legals.
6: Fa broma, no?
7: El volen denunciar?
0: Ha estat fins fa poc a la Sala Villarroel de Barcelona i tornarà el 8 de juliol fins al 9 d'agost al Teatre Goya.
1: Sí.
0: Dic 9 d'agost, però potser serà més o no?
1: Jo crec que no, perquè no. És agost i els actors han de descansar una mica també, que portem una temporada bèstia.
0: Ja,
1: però sí,
0: ja.
1: Sí, des del 8 de juliol fins al 9 d'agost tornem al Goya, que això és un luxe, perquè costa molt trobar teatre a Barcelona, ja tornar... I tornar a la mateixa temporada és que et toqui una mica la loteria.
0: I tant,
1: estem
0: i
1: supercontents.
0: Passa poques vegades, eh?, amb les obres
1: bueno,
0: de teatre.
1: Molt poques.
0: Molt poques, poquíssimes. I per què t'interessen els límits de l'autoritat?
1: Bueno, m'interessa molt lo difícil que és educar uns infants.
0: Uh-huh.
1: Lo difícil que és educar uns infants, lo complicat que és trobar una escola, un cop estàs a dintre l'escola que et pensaves que seria la millor opció, li veus tot... Bueno, estem en aquests dies, no?, que hi ha... vagues tota l'estona, perquè,
0: sí,
1: clar,
0: sí, sí,
1: és terrible. Llavors, m'interessa això perquè crec que és la feina més important que faré a la vida, educar els meus fills, i la responsabilitat més gran que tinc. O sigui, no sé, jo sóc una persona que penso molt, si no em dedicaria a el que em dedico,
0: uh-huh.
1: I em menjo molt la olla, diguéssim. Llavors penso, ostres, que ens ensenyen poc com fer-ho bé.
0: I hi ha gent que és nostàlgica d'aquelles bufetades a temps.
1: Sí, home, i tant. I la gent riu a l'obra. La gent s'ho passa tan bé perquè té com la sensació de, per fi, diuen el que jo estava pensant i no es podia dir en veu alta. Jo no era tan conscient d'això.
0: Ja.
1: És a dir, clar, jo al final escric del que em passa a mi, que és que porto els fills a una escola de nova creació, tots els clarobscurs que té la nova creació, com la tradicional, com totes, quan em comparo jo amb els fills de les meves amigues, amb les meves amigues que porten altres tipus d'escola, no? Tot això genera dubtes sempre, de dir, sí. Ostres, no sé si bueno, sempre tens dubtes, tot i que jo soc molt defensora de l'escola lliure, és una mica d'entre lo malo lo mejor, no? Però, doncs una mica això, de dir, prefereixo això que quan vaig a escoles d'aquestes que tenen pupitres, clar, a mi no s'han passat pel cap. I, en canvi, molta gent, no, quan entra a l'escola on estem nosaltres, és com, però, i on estan les taules dels nens, no? Dius, no, és que hi ha taules grans, però és un altre concepte. I no sé quina era la pregunta que m'havies fet, que... però no, dels límits, això...
0: Que ara t'interessa molt, això dels límits,
1: que és important educar, i de vegades... És molt, jo trobo que és superdifícil educar, és molt difícil conciliar, és molt difícil... Jo ara, per exemple, no? Que la
0: I no sempre surt bé.
1: No,
0: és
1: clar.
0: A dir, tu pots educar d'una manera molt correcta, però potser la cosa surt malament.
1: Bueno,
0: hi ha molts components,
1: i
0: no?
1: I cada infant és un món, clar. I el meu fill gran no té res a veure amb el petit, i clar. No necessita el mateix.
0: I els has educat igual.
1: I, sí, clar, a priori sí. Bueno, clar, no? Cadascú ha tingut les seves circumstàncies, no? Però clar, sí, clar que pots sortir malament i pots intentar-ho fer el millor possible i... Bueno, jo ja, no? Assumim que traumes els hi donarem. Però potser no els que ens van donar nosaltres, no?
0: Ara que deia que alguns són nostàlgics de les bufetades, tu ets molt nostàlgica? No dic de les bufetades, eh? En general. Penses molt en el passat?
1: Ai, sí, jo penso molt en general. Sí? Jo en general penso molt, en general, sí, sempre, sí. Sí, sóc nostàlgica. O sigui, sóc sobretot, em costa molt viure el present.
0: Sí?
1: Sí, o sigui, o estic en el futur o estic en el passat. Que, bueno, costa moltíssim, diguéssim.
0: Però llavors... el futur no existeix.
1: Bueno, però jo tinc més tendència...
0: I de fet, el passat tampoc.
1: De fet, tinc més tendència a l'ansietat que a la depressió, que la depressió jo crec que és quan et quedes més en la nostàlgia, jo sóc més de el que vindrà tota l'estona, no? La meva família sempre em diu, és que estàs fent una cosa i estàs pensant en la que faràs després. Doncs més que nostàlgica, sobretot sóc això, sóc de... Vale, ara això ja ho he fet, i ara què faré després, saps?
0: Ja.
1: Em costa com estar... Ahir veia aquests reels d'Instagram de psicòlegs de tens que disfrutar del trajecte. Ja venia amb el taxi pensant tenta gaudir, ja he fet no sé quants whatsapps, he mirat no sé quantes coses inútils. Dius, bueno, ho aprendrem. Sí, bueno, és el que costa més, no estar en el present.
0: I tant que sí. Escolta, ets molt jove, però ja tens un extens
1: Ostres,
0: currículum.
1: Sí, bueno, molt jove. No, bueno, tinc 46 anys, digue-li com vulguis.
0: Serà impossible parlar de totes les teves obres, però farem un tastet.
1: N'hem fet moltes, tu.
0: Abans, tirem la vista enrere.

0: No sé si sabies que aquesta cançó d'Ava sonava moltíssim l'any en què vas néixer.
1: Ah, sí? Doncs m'agrada molt.
0: Xiquitita.
1: A mi Ava m'agrada molt.
0: Sí?
1: Sí, em dona molt bon rotllo, a més.
0: I mira que no és una de les cançons que ens has demanat.
1: No, però m'agrada. És que em costa molt quan em diuen digues cançons. Soc molt poc d'escoltar música, que això és terrible.
0: Ah.
1: Escolto molt poca música. Que dius, què fa? O sigui, escolto molt poca música. Llavors l'escoltava molt quan era molt joveneta, i ara, o sigui, vaig fer com tots els cantautors, era com molt addicta a la cançó francesa, i en un moment vaig dir, no vaig molt a concerts, no escolta molta música.
0: No passa res, tampoc, eh?
1: No, també jo crec que fer-se gran és acceptar, no?, com les coses, com ets. I
0: us... Marta Butxaca Alemany, vas néixer a Barcelona el 19 de novembre de 1979. Situa'ns als teus anys 80. Marta, com recordes la teva infantesa?
1: Ai, jo era una nena molt feliç, tio.
0: Sí?
1: Sí. Jo tot el que m'ha vingut després de menjar-me tant l'olla i tal, era una tia molt espavilada, jo crec, molt feliç. Bueno, això també és el que em diuen, tinc molt poca memòria. Però jo menjava un monton. Llavors sí. Tenia molt de morro, anava als parcs i agafava... Anava la gent i li agafava com el menjar. T'ho juro. O sigui, anava una senyora i li deia, ai, em pot donar un tros de la barra de poca porta? Ma mare es moria de vergonya. I ho recordo molt, molt feliç, de
0: aquestes
1: veritat.
0: Aquestes coses, per sort, quan som grans no les fem.
1: Bueno, però jo continuo sent molt espavilada, eh? Ara m'han anat de viatge a Roma i una amiga em deia, però tia, tens un morro que te'l trepitges. Soc com molt pràctica, saps? De dir... Saps jo quan estàs a una cua que tothom està... I dius, però no veieu que a la dreta no hi ha ningú? Saps? Doncs soc una mica aquesta persona de bueno, que la lio com per anar ràpid, saps? No sé com dir-t'ho.
0: Una infantesa rodejada de llibres.
1: Sí.
0: Els típics d'aquella època, suposo, no? Els 5...
1: Sí,
0: no, los cinco.
1: Tant. Los cinco total, sí, sí. Clar, jo llegia molt, de petita.
0: Molt és molt.
1: Molt. Jo llegia molt, molt, molt.
0: Per què?
1: No sé, m'agradava molt. La meva mare llegeix molt i continua llegint moltíssim. Llavors, jo crec que és molt important. A mi ara em costa, intento deixar el mòbil i que em vegin amb llibre en paper. Hòstia, perquè jo llegeixo el Kindle, no? I que vegin que llegeixo en paper. I, bueno, perquè crec que si ho tens a casa i ho veus a casa...
0: Clar.
1: Però els nens ara em costa més, eh? Bueno, el gran llegeix, però sí, sí, ostres. També, igual que la música que et deia, també ara llegeixo molt menys del que m'agradaria, perquè crec que el mòbil ens ha fet molt mal.
0: Tot i que dius que els moments més feliços de la teva vida els recordes llegint.
1: Home, i tant.
0: Sí.
1: Conde de Montecristo. És que et diria que més que els meus parts, t'ho juro. Sí, sí, sí, o sigui, sí, sí, sí. A més, sí, sí, molts. I d'allò de dir, no vull quedar perquè em vull acabar el llibre. Això a mi m'ha passat moltes vegades. Però és cert que ara em passa menys perquè estic molt enganxada al mòbil.
0: A què es dedicaven els teus pares, Marta?
1: Els meus pares van treballar a la Diputació de Barcelona tota la vida, eren funcionaris.
0: Uau.
1: I per això jo m'he fet mega autònoma. O sigui, jo el meu objectiu a la vida era no tenir horari.
0: No t'agrada la vida dels funcionaris?
1: Jo el meu objectiu era no tenir horaris i ho he aconseguit, toquem fusta. I de vegades m'han ofert alguna feina de guionista de no, has de venir a l'oficina, perquè a Madrid es treballa molt a l'oficina.
0: No, que això és una feina per tota la vida.
1: I dic, no, home, no. No, a mi m'agrada molt canviar, ostres, m'agrada molt canviar de projecte. Treballo molt sola, jo. O sigui, quan no faig teatre, soc guionista i llavors treballo molt a casa. Bueno, a casa, tinc un coworking perquè no m'agrada gens treballar a casa. Però sí, si eren funcionaris, el meu pare era arquitecte, bueno, estan vius els dos, però ja no treballen, i la meva mare era parelladora de la Diputació.
0: Com es van conèixer?
1: I feien allò allà mateix. De 8 a 3, allò, no? De 8 a 3, i era com... Jo pensava, quin horror. O sigui...
0: I no sé. Sempre em feu referència, però la teva germana és la periodista i també escriptora Imma Sust.
1: La Imma Sust, sí.
0: Que és més gran que tu.
1: És més gran que jo, gran sí, que sí. I més espavilada que jo també. Si jo soc de liar-la, ella, vamos. Ella sí que... Lo que vol ho té, sí, sí.
0: Ella
1: sí.
0: Té molts mals records de l'escola.
1: És fort, eh? Vam anar a la mateixa escola i ella
0: I
1: li dius el
0: bons.
1: Nom és la mateixa. I jo era feliç, tenia mogollon d'amics.
0: És curiós,
1: o sigui,
0: això, veritat?
1: Bueno, perquè és que jo ho veig amb els meus fills. És que no tenen res. Una personeta i una altra. Per això jo crec que l'escola és el menys important. Lo important és veure quin nen tens i què necessita. I què necessita. I potser l'escola, que a una li va bé, anar amb el típic col·le que si tu eres una mica rebel o així, t'amargaven la vida. Llavors jo sempre he sigut una tia de cincs. Però la meva família, tothom suspenia 10 assignatures, llavors era com la superdotada, però jo treia 5, 6, me'n quedaven 2 al trimestre, i era com, ah, vale, i ni puto caso, perquè tenien allà uns drames d'aquesta que li han quedat 7, l'altra que l'han fet fora del col·le, de cosins, llavors jo era com... I sí, sí, la mateixa escola, i a mi en canvi va ser una escola que em van potenciar molt a l'escriure, em van potenciar molt... Mira, quart de GB amb el Ferran Pedret, el del PSC,
0: sí.
1: Ens vam fer... Vam presentar la gala del col·le, saps? Aquestes coses, però bueno, que a mi em van pillar una mica quin talent tenia.
0: Uh-huh.
1: I em van... I jo era una nena gordeta que em deia butxaca, o sigui, era carne de bullying, i ja, ningú
0: i
1: va...
0: No,
1: no.
0: I no. I a les dues us portaven els Lluïsos de Gràcia?
1: Sí, clar, la sí. meva mare cada cap de setmana ens portava els Lluïsos a veure obres.
0: Uh-huh.
1: Perquè nosaltres vivíem, jo fins als 7 anys, a Gràcia, ja al carrer que ara ha canviat de nom, que es deia Secretari Coloma i ara es diu d'una altra manera.
0: No ho sé.
1: Bueno, allà al costat de Pimar, al costat de Joanic.
0: Sí.
1: I ho teníem al costat. I clar, anàvem cap de setmana, cada cap de setmana. I ma mare llavors ens portava molt al teatre. Molt a musicals.
0: I recordes aquelles
1: sí,
0: obres?
1: I tant. I molt al teatre Regina.
0: Uh-huh.
1: Molt. Sí, sí. Jo ara amb els meus estic fent una feina de... t'estàs passant, saps? Però l'altre dia el petit em va dir, no vull anar al teatre aquest cap de setmana. I vaig dir, vale, anem-ho a gestionar, això.
0: Ja.
1: Perquè no vull que li agafin mania, tampoc,
0: clar,
1: saps?
0: Clar, clar.
1: Perquè ara jo ja els porto a veure
0: que
1: musicals,
0: no
1: obres
0: setmana,
1: de grans,
0: no?
1: Clar.
0: Deixa'ls respirar una miqueta.
1: Sí, clar, però jo, bueno, clar, jo estic separada i els tinc cada dos, ja és com...
0: Ja, ja, ja.
1: Però no, també ens n'anem molt, molt, tenim una casa compartida fora i marxem molt, però la que trobo coses que els hi poden agradar els porto, sí, sí, sí.
0: I deies al principi que des de petita, des de sempre t'ha agradat escriure.
1: Sí, des de molt petita.
0: Escrivies poemes.
1: Sí,
0: poemes. I els enquadernaves.
1: Sí, i contes.
0: Els guardes?
1: Jo crec que estan a casa ma mare alguns.
0: Uh-huh.
1: Però sóc un de... la meva germana, quan vaig fer 30, m'ho van rescatar amb la meva millor amiga i em van ensenyar uns... Però sóc molt poc de guardar. O sigui, de fet, jo em vaig quedar a la casa que teníem de lloguer, em vaig quedar uns anys allà i ho vaig tirar tot. I ara penso,
0: què
1: vaig
0: dius?
1: Tirar, però tots els Playmobil, tots els meus llibres d'infantesa i de 12, 13,
0: sí.
1: Que, bueno, los tinc tot això.
0: Sí, sí, sí.
1: Vaig llençar tot. I em fa una ràbia, ara penso, tindríem tants llibres, ara.
0: Escolta, i aquests poemes de què anaven? De què parlaves?
1: Sí, jo feia, pues, una Tossa que jugava a fronton, que un aquest el té com emmarcat, pues, el gran derrotador, i li feia una oda al que jugava a fronton. Feia històries del que sigui, no. Escrivia mm-hmm. molt, però això suposo que ja devia ser més gran. Bueno, potser no, el poema aquest devia ser molt petita. Perquè estava a Tossa i devia ser petita. Però suposo que les històries ja devia ser més 8-10 anys, no? Mm-hmm. O 10 anys.
0: Avanço una mica més en el temps. Amb 15-16 mm-hmm. vas començar a estudiar interpretació.
1: Però t'has estudiat la meva vida.
0: Però
1: no estic
0: diguem que no era el teu camí.
1: No, jo me'n recordaré tota la vida. Lluís Aluies, que treballava als Juglars, em va dir, tu saps sí. que això no és el teu, no? I llavors em va parlar, i la Gisela també, la Gisela Cren, que ens va deixar fa uns anys, també em va dir, tu saps que hi ha uns cursos a la Beckett, que pots anar a escriure, que t'ensenyen a escriure... Llavors em van obrir com el món de, si t'agrada el teatre i t'agrada escriure, pots ser dramaturga.
0: Uh-huh.
1: I allà me'n vaig anar a la Beckett.
0: Amb 18 anys. Sí. 18 anys.
1: Sí, sí,
0: com
1: sí,
0: ho
1: sí.
0: recordes, aquells primers anys? Què vas aprendre?
1: Jo recordo flipant, perquè era una època que només hi havia un curs a l'any, que era del Sánchez, del Balbel i el Carles Batlle. Llavors jo anava per currículum, vull dir, tothom havia fet mil coses. I a la Beckett es van equivocar i van trucar, havien de trucar uns, se'ls va enganxar el currículum i em van trucar a mi. I clar, quan vaig aparèixer allà, la secretària va dir, però tia, si tens 18 anys, o sigui, aquí hi ha gent que són actors que han fet de tot. I llavors el Toni Casares em va portar al despatx i em va dir, bueno, t'hem trucat, ens hem equivocat, no et farem fora,
0: clar,
1: però m'has de prometre que treballaràs
0: que
1: molt.
0: No?
1: Li vaig dir, no, treballaré molt.
0: I tu vas haver de currar.
1: I va ser estupendo, perquè a més a sobre tenies allò 18-19, jo crec que igual tenia 19 o 18, no, 18, era després de COU, o sigui, devia ser primera carrera.
0: Sí.
1: I sí, sí, i m'ho vaig currar, vaig aprendre un munt, va ser estupendo. A més, el Balbel feia un curs de traducció de teatre.
0: Mm-hmm.
1: Clar, imagina't, no has fet un curs a la teva vida de res d'escriure i allà traduint teatre del francès. No, meravellós, molt xulo.

0: I per què vas acabar estudiant Humanitats a l'Autònoma de Barcelona, Marta?
1: Doncs mira, perquè no vaig entrar a periodisme, perquè com era de cincs, vaig treure una nota
0: que... O sigui, tu volies estudiar periodisme.
1: Clar, jo volia escriure. Ah. Llavors...
0: Filologia.
1: No, però no. Això, jo tenia molt clar que no volia fer filologia. Llavors, era, o sigui, jo tenia molt clar que volia escriure per arribar a la gent, saps?
0: Sí.
1: O sigui, no ho sé. Filologia no se'm va passar mai pel cap. Llavors vaig dir, bueno, pues Humanitats, que una mica... Però sense pensar gens amb la sortida, eh? Saps allò que et deien? Però quina sortida tindràs? Sense pensar-ho gens. Hi havia una cosa de jo vull escriure i jo vull fer teatre, llavors, bueno... Llavors, o sigui, el meu objectiu era fer Humanitats, que era una carrera que et traies bastant fàcil, llavors a les tardes anava a la Beckett, saps? Hi havia el grup de teatre de l'Autònoma, que crec que no vaig entrar-hi, no em van agafar, perquè anava com per actriu, clar, no hi havia la figura com d'entrar com de dramaturga. I em va anar molt bé, la veritat, em va anar molt bé això per anar-me'n d'Erasmus, per escriure a les tardes, diguéssim.
0: Erasmus a Bèlgica.
1: Erasmus a Bèlgica,
0: amb 19 anys.
1: Amb 19 anys, també perquè no vaig entrar a París. Jo crec que tota la meva vida ha sigut així una mica,
0: I per això sonava aquesta cançó de Francesc Cabrel.
1: Què
0: vol dir obsessionada?
1: Estava obsessionada amb França, la Bohèmia, París... Va ser un Erasmus molt poc Erasmus, saps? Va ser un Erasmus molt de llegir, d'escriure... també sortíem, i teníem amics, però... Però sí, bueno... I a més allà hi havia l'escola de teatre, el centre d'estudis teatrals, que vaig anar a petar de casualitat, que vaig anar a Louvain-la-Neuve, i hi havia el centre d'estudis teatrals que portaven tots els profes de París, perquè hi havia un tal, i no sé com es deia, un tren que en una hora i mitja estaves a París. Llavors venien profes de París a donar-nos classe allà. I quan me'n vaig enterar, clar, em vaig agafar totes les assignatures i me les
0: totes
1: vaig convalidar.
0: Totes les assignatures?
1: Bueno, totes les que havia de fer aquell any me les vaig convalidar amb coses de teatre.
0: Com van ser aquelles classes? Com les recordes?
1: Eren molt espectaculars. Era un nivell... O sigui, era un nivell de coneixement... T'ho imagina, Georges Banu, que és com el Sagasac, o sigui, gent que ara penso, però eres tan poc conscient de qui eren, saps? De dir... Clar, els estudiosos del teatre francès més erudits doncs em tenien allà, a mi amb 18 anys fent...
0: És que no vivies el moment.
1: Jo vull tot dir,
0: no vivia el moment.
1: Vivia allà al París del segle d'inicis del 20. Sí.
0: I després de Bèlgica tornes a Barcelona, però marxes 2 mesos a l'Argentina.
1: Sí, me'n vaig a l'Argentina, que també va ser un viatge molt important, allò, Bueno, per una cosa aquesta de quan ets jove, no?, i que tens ganes d'anar-te'n i ni t'ho planteges. I tenia... Clar, el meu pare em donava diners cada mes d'Erasmus i me'n recordo que em sobraven com 100.000 pessetes i me'ls vaig gastar amb un bitllet a Argentina. Sí, amb una amiga.
0: Per què va ser important aquest viatge?
1: Perquè també va ser molt important a nivell vital, perquè vaig descobrir un tiet que no sabia que existia, que va ser una coneixença que em va marcar molt.
0: Déu-n'hi-do,
1: ens va acollir a casa seva, o sigui, és que anàvem una mica inconscients de no tenir un duro, ens anem a Argentina un mes i mig o 2 mesos.
0: Ja.
1: I en aquella època que arribaves, trucaves i ja està, i no trucaves en un mes i mig, no? Que és que ha canviat molt el món, eh?
0: Sí.
1: I amb zero por, jo recordo això, amb zero por.
0: Més lliure, no?
1: Això sí que em fa una enveja. Sí, jo ara sóc absolutament... Jo ara tinc pors de tot, he d'anar a hotels boníssims... Clar, ja anàvem, vamos, l'altre dia... Ho recordava una amiga quan vam anar a París que ens vam passar tota la tarda a veure quina era la pensió més barata. I vam acabar un lloc horrorós a París fa 20 anys, no 20 o 30. Sí, clar... I Argentina va ser superinteressant. Jo ja havia contactat amb moltes companyies d'allà i no vaig arribar a quedar mai amb elles. No sé per què, però jo ja tenia aquesta cosa com de vull fer teatre, jo tinc claríssim. I era molt inquiet en aquest sentit.
0: Tornes aquí i què?
1: Torno aquí i ja de seguida suposo que la Imma em va proposar per treballar a la ràdio. A Com Ràdio. Començo a treballar a Com Ràdio. Feia això com
0: però
1: de xica per a tot.
0: No?
1: M'agradava, però em sentia una mica de... Em puc quedar aquí tota la vida. Saps què et vull dir?
0: Ja. Yeah.
1: I sí, feia... Amb la Imma havíem fet un programa a l'estiu amb el Marc Villanueva. O sigui, era divertit. I també era com molt xulo perquè era... Jo recordo ser molt jove i et guanyaves bé la vida, molt millor que ara. O sigui, jo amb la Imma em va posar el vídeo Pantone Show que feia fer de guions i... O sigui, em va com obrir molt el món aquest de guió, però més de programes, no? I llavors me'n vaig anar d'allà i vaig tenir un accident de moto i em vaig presentar les proves de l'Institut del Teatre per fer dramaturgia. Sí, vull dir que vaig tardar com a, fins als 25, no vaig dir, vinga, va, això és el que vull fer i tiro cap allà. Però veus, no recordo tenir por de dir, tens 25 anys, com et guanyaràs la vida, com deixes la ràdio... No ho sé.
0: Però és millor. És millor.
1: Home, clar que és millor. Home, sobretot si ho veus ara que t'ha anat bé, no?
0: Ja, sí, sí.
1: Clar, vull dir, ara penso que bé que ho vas fer, no? Vas decidir bé, vas triar bé. Clar, de vegades... Pues la, suposo que...
0: Ara sembla que ens costi més, no?, prendre decisions. Ens ho pensem més.
1: Crec que jo tinc més por de moltes coses, Sí, sí, sí.
0: La qüestió, la primera obra, amb només 26 anys, L'olor sota la pell,
1: sí, eh?
0: Que va guanyar el 5è Premi Joaquim Bartrina i es va estrenar a la Sala Beckett. Explica'm com es gesta aquesta primera obra en un seminari de l'Institut del Teatre.
1: Sí, això és...
0: A primer de dramatúrgia, amb
1: això
0: el Carles
1: Batlle. Això
0: es fa
1: amb el Carles Batlle. I com ho saps tot això? D'on ho has sortit?
0: Que he estudiat molt.
1: Sí que has estudiat, sí. Doncs era una assignatura que havies de fer una obra i vaig fer aquesta obra copiant absolutament.
0: Copiant?
1: Copiant, doncs, a l'estil del Sánchez, a l'estil de Beckett, a l'estil de tot d'una gent.
0: Inspirant-te.
1: Sí, no, però com de... Vull fer obres com aquests, no? Que són les que a mi m'han ensenyat a classe a la Beckett.
0: Sí.
1: I va guanyar un premi i a partir d'aquí va ser com la primera vegada que jo m'adono que, bueno, que no se t'està...
0: Que la cosa va bé,
1: que no? Que estàs perseguint algú que, com a mínim, té un sentit. Perquè l'institut tampoc era bon estudiant. Tampoc era jo de dir... Jo me'n recordo que una mica el tracte era com la divertida de la classe... O sigui, jo tenia la sensació com de... Els teus companys són autors... I tu, que divertit és fer classe amb tu, saps?
0: Ja, i tu ets la pallassa.
1: Però mai em vaig sentir com, hòstia, ets una autora. No, jo recordo de profes dient-li a un company meu de, tu ets un autor, no? I jo pensava, hòstia, doncs jo no, saps? Jo no els hi deu interessar.
0: Tenies la cama trencada, no, en aquest moment?
1: Quan vaig fer les proves de l'institut, sí.
0: Com te la vas trencar?
1: Amb un accident de moto.
0: Amb l'accident de moto,
1: sí,
0: que deies
1: abans.
0: Sí,
1: amb l'accident de moto, sí. Ja. Que després me la vaig tornar a trencar, vull dir que... És un, la cama és un tema a la meva vida, també.
0: Tant és així que després, Emergència, el 2006, va ser finalista al 3er Premi de la Fundació Romea de Textos Teatrals, i aquesta la vas escriure fent d'assistent de direcció de l'Àngel Llàzar a Tenim un problema.
1: Sí, veritat? La vaig escriure a l'hospital, i ho recordo també.
0: Amb una altra
1: també.
0: Cama trencada.
1: Sí, clar. Amb la cama trencada de molt deprimida... Molt trista de dir, uf, mare de Déu, i allò de, he de fer comèdia perquè... I ja alliberada de lo que havia de ser jo, no? Yeah. De, més de dir, de què tens ganes de parlar? Pues de nenes de 25 anys que busquen nòvio, anem a parlar d'això. I és una obra que no s'ha fet mai, que s'ha intentat fer de vegades. L'altre dia me la demanaven, dic, bueno, crec que està bastant superat i que s'hauria imaginat, no?, del 2005,
0: clar,
1: com lligàvem amb el 2005
0: coses,
1: ara.
0: Sí.
1: És que has de fer, vull dir, és un altre món, s'ha de fer tota. Nova.
0: Clar,
1: s'ha
0: de fer nova. Però clar, és important aquesta obra perquè el Jordi Galzeran va llegir-la, li va agradar, i així és com vas entrar com a guionista a la sèrie El cor de la ciutat.
1: El cor de la ciutat, sí. No, aquí em van fer fora al cap d'un mes, que també és un trauma de la meva vida, que ja he superat, però és guai també, perquè veus, hi ha moments a la vida que dius... Aquí va ser el contrari, va ser com, vale, no treballaré mai, perquè si has treballat al lloc
0: i et fan fora,
1: on et guanyaràs la vida i et fan fora al cap d'un mes,
0: clar,
1: a puta Catalunya, amb tots els respectes, però dius, és que som quatre fent això. I en aquell moment encara érem menys, o sigui...
0: Sí,
1: com hi ha molt poca gent fent això, jo no ho faré mai més. I no, i després vaig tornar...
0: D'aquell temps també Plastilina el 2007, que seria Premi Ciutat del Coi de Teatre i finalista dels Premis Max el 2010. Però com dius,
1: és veritat,
0: 2008 tornes a entrar ja per dues temporades al cor de la ciutat.
2: Estàs bé?
3: Millor. Ahir em pensava que em deixaries per sempre.
2: Com vols que et deixés? Et necessito, amor meu.
3: Jo també a tu. I per això et cuidaré més que mai. Tu t'ho mereixes tot.
0: Això és so del capítol 1700.
1: Mare,
0: que suposo
1: Déu.
0: Que no te'n recordes.
1: No.
0: Total, que després del cor de la ciutat...
1: Me'n recordo de res, de res.
0: La Riera, en total, Riera. 10 anys fent ficció a la tele.
1: 10 anys, tu.
0: Clar, les sèries de ficció són una gran escola, perquè les presses, sobretot, no?, haver d'escriure constantment, d'això s'aprèn moltíssim.
1: I de dialogar. No? Jo sempre he fet diàleg, no, mai vaig fer escaletes.
0: Sí, sí.
1: Clar, és, tu has de fer un capítol cada setmana. Clar. O sigui, has de dialogar, dialogar, dialogar. I a mi dialogar és el que més m'agrada del món i crec que és, amb diferència, el que se'm dona millor.
0: Sí.
1: I ho vaig gaudir molt. Però també un altre cop em torno a sentir una mica com el que dèiem de la ràdio, no? De,
0: ja.
1: Aquí m'hi puc passar tota la vida. Jo és que tinc una cosa que m'avorreixo. O sigui, que hi ha un punt que dius, vale... Ara em passa, ara estic en un moment que dius, vale, ara tindria tres vides, saps? O sigui, ara necessito com més hores, no sé.
0: Ja.
1: Com
0: de
1: dir, perquè ara faria moltes coses i això, la sensació és xula. Clar, 10 anys ja vaig aprendre un munt,
0: Home, però estaves allà i vas escriure Les nenes no haurien de jugar a futbol,
1: sí,
0: el 2009.
1: Sí, i vaig escriure amb bastant teatre,
0: que es va presentar al Festival Grec de Barcelona. Aquesta obra també és un punt d'inflexió a la teva carrera.
1: Sí, perquè Marta, és la primera que dirigeixo.
0: Clar.
1: Que això és superimportant per mi, d'entendre que jo he d'acabar els textos a l'escenari.
0: Clar.
1: Perquè les experiències que m'havien dirigit Plastilina, la Marta Angelat i el Juan Carlos Martel, l'Olor sota la pell, i eren molt bons directors, però jo m'ho vaig passar fatal perquè veia...
0: Paties.
1: Que no estava acabat el text. Saps? Bueno, ara ho veig. En aquell moment veia que era horrorós i no sabia per què. I ara entenc que el que passava...
0: Ah, pensaves que era horrorós?
1: Sí, sí, clar, sí. I ara ho veig i dic, no, clar, el que et faltava era provar-ho amb actors i canviar-ho, que ara és el que faig. Jo començo a assajar i... De la primera versió a l'última, no té res a veure. Canvio moltíssim. Moltíssim, moltíssim, moltíssim.
0: Obra que després dirigiria Sonia Sánchez al cinema, any 2014.
2: El gimnàs aquest on va la teva filla és on juga a futbol?
4: Sí.
2: Per què no la vas acompanyar al partit?
4: Les nenes no haurien de jugar a futbol.
2: Per què no et parla la teva filla?
4: Ja t'he dit que no ho sé.
2: Amb mi sí que ha parlat.
4: Però què dius?
2: Que parla. Per alguna cosa que no ens vols explicar, no parla amb tu. El meu pare no li pot haver fet res a una nena de 12 anys.
4: Vaig a buscar un metge perquè vull una prova ginecològica.
1: Sí, aquesta va ser la primera pel·li,
0: que
1: no?
0: Que tu vas
1: fer, sí, la primera telemovie que vaig fer, sí.
0: Què tal l'experiència?
1: Bé, molt bé, molt... Clar, era una cosa molt petita, molt poc pressupost, però molt bé, i les Sones, els actors estaven estupendos, la Sònia també ho va dirigir super, vull dir que molt contenta.
0: Va rebre el premi a millor guió al Festival Zoom.
1: És veritat, sí.
0: Per cert, la figura del guionista està sempre molt, molt oblidada.
1: Uf, és un drama.
0: És un drama.
1: Ai, és un drama i és molt cansat. Perquè tot el rato estàs...
0: Haver-te de reivindicar tota l'estona, no, Marta?
1: Haver-te de reivindicar tota l'estona i sempre amb la sensació de que estàs demanant alguna cosa que els hi sembla increïble.
0: Ja. Yeah.
1: És a dir, jo què sé, ara han rodat una pel·li meva, no? I dius, ostres, no se'ls hi passa pel cap convidar-te al rodatge. És com, sí, estàs convidada, però no tenim pressupost, eh?
0: El que passa dius, és que el teu cas deu ser diferent,
1: no? No, per què?
0: Perquè també ets autora.
1: No, és igual.
0: Llavors, potser et veuen d'una forma diferent. No,
1: no, no, no, no, no. Tu ets la guionista i...
0: I
1: en el meu cas, o sigui... Clar, també depèn molt del director, la visibilitat que et doni.
0: Ja.
1: I no, a mi em va anar molt bé que quan a mi em va fer litus el Dani de la Orden, el Dani anava de la meva mà i em posava a primera línia sempre, i recordo com sempre ha sigut, sempre serà litus de Dani de la Orden, perquè això és així, les pel·lícules són així, però ell em seia al costat seu a la roda de premsa. Clar, jo em va semblar que això era lo normal.
0: Això
1: i
0: no
1: després
0: t'adones
1: que no.
0: No, no.
1: Que els guionistes no van a rodes de premsa, que no els conviden a premis de vegades. Que... O sigui, i jo sóc com la pesada que faig. Ara me n'he cansat una mica d'això, també t'ho dic.
0: Ja.
1: Me n'he cansat una mica. Penso, mira, tio, jo sóc feliç amb el meu teatre.
0: M'ho passo
1: teta fent... Sí, m'ho passo superbé fent encàrrecs de cinema. Ja està.
0: Després anirem a litus, però un altre important, al costat de la Mercè Sàrries, la Carol López i la Victòria Sponsberg. L'any vinent serà millor, dirigida per la Mercè Vila Godoy, any 2011.
5: Potser la Pella va tenir un parella aquest any, no va tenir un any.
6: Ah!
5: Nosaltres estem en parella.
6: I potser estem amb les vostres parelles!
0: Sí! Estrenada al Teatre Villarroel de Barcelona i després al Teatre Bellas Artes de Madrid. Com és treballar a sis mans?
1: Va ser una locura, aquesta obra.
0: No?
1: Bueno, perquè fèiem diferents sketchos cada una i la Mercè Vila va fer una feina increïble de muntar un espectacle amb actrius increïbles que no s'havien vist gaire, o gens, perquè hi havia la Vanessa Segura, que ara està treballant molt, però en aquell moment no, l'Alba Florejacs, que també treballa molt i és boníssima. O sigui, es va crear ja una cosa que encara... Jo me'n recordaré tota la vida, la primera prèvia, que va acabar el públic en peus... sigui, ho vam petar, vam omplir la Villarroel, vam omplir el Belles Artes, vam fer una gira per Espanya increïble, i fas... Hosti, tio, no? Que bèstia, no? Que bèstia, que difícil és preveure el que anirà bé, el que no... I no, va ser molt divertit, fèiem reunions, llavors jo escriuré sobre això, i ella, la Mercè, va fer una feina de coordinar molt xula, que era l'època que la Carol López dirigia la Villarroel. Uh-huh. I era un projecte seu que ens va trucar per fer-ho entre totes, no? Va ser molt xulo.
0: I per aquesta obra vau rebre el 2013 el Premi Max a la millor autoria teatral en català. Vau parlar totes en recollir-lo, sí. I tu vas dir això.
1: Ui, mare de...
7: I el Max és para... El año que viene será mejor. Marta Buchaca, Carol López, Mercedes Sarrias y Victoria Spumberg.
8: Bueno, yo dudo que algún político esté viendo esta gala, pero si lo está haciendo, nos gustaría recordarles que el teatro lo hace el público y si siguen así nos van a dejar sin él. Gracias, muchas gracias.
0: Referència directa.
1: Que borde, no? I de què?
0: Referència directa als nerviosa. Polítics.
1: Sí, i si siguen així no es van a deixar sin él, perquè sí. Què passava? No,
0: no ho sé, què passava, 2013.
1: Estava enfadada jo. No, estava molt nerviosa.
0: Sí?
1: Sí, recordo estar supernerviosa. De... Sí, perquè no ens ho esperàvem gens que ens el donessin. No ens ho esperàvem gens, perquè era l'any dels jugadors del Pau Miró que ho havia petat, i nosaltres érem una comèdia. És molt difícil que tinguin un premi per una comèdia.
0: Les comèdies, malament, sí.
1: És molt difícil, i no hi havia el moment aquest tampoc de... Bueno, és que ara no, les comèdies tampoc... És que no ens donen premis gaires a les comèdies, vull dir que... Que fort, això sí que, vamos, no sé si ho havia tornat a sentir mai.

0: Crec que aquesta encara te la saps de memòria.
1: Sí, oi? M'encanta.
0: Sí?
1: A mi Els Miserables m'encanta, i m'encanta la versió original en anglès, i quan l'he vist aquí no m'agrada tant.
0: Vaja.
1: O sigui, quan l'he vist en castellà. M'agrada molt, també el que dèiem dels records de petita, no? Teníem un concert gravat que vam fer pels 25 anys, crec, i jo, que jo veig, l'havia cremat, saps? I me'l sabia de memòria, i és un musical increïble, i a més que els musicals m'agraden molt. Molt, veus? Jo tinc moltes coses a fer encara. Un musical és de les coses
0: sí,
1: que
0: sí,
1: he de fer.
0: Sí, sí, sí.
1: O però sé. Suposo que m'agraden tant i els hi tinc tant respecte...
0: Que no t'atreveixes.
1: O sigui, he fet l'Alícia, he fet la Cantània, però que un musical, allò... Hosti... He de trobar la idea, ho faré segur, eh?
0: Una altra obra que també ha estat traslladada després al cinema, només una vegada.
1: Mm-hmm.
0: Quin assumpte més complicat aquest, el del maltractar?
1: Hòstia.
0: Marta.
1: Sí.
0: Per què la vas escriure?
1: Doncs perquè em ressonava, no? Perquè era un tema que em ressonava.
0: Uh-huh.
1: I que suposo que me n'he donat més endavant, de com em ressonava i per què escrivia aquesta obra. Però realment és un tema molt complex i és un tema que sempre s'ha atribuït a classes baixes i de poca cultura, i no és així. I és un tema que se'n parla molt, però se'n parla molt... O sigui, es parla molt de la violència física i la violència psicològica, que és del que parlava aquesta obra.
0: Sí.
1: O sigui, ja només una vegada, no? Només l'ha pagat una vegada.
0: Uh-huh.
1: Però la violència psicològica és brutal, i com la dona es creu que això és culpa seva. És molt, molt heavy. I t'adones, o sigui, jo... per diferents circumstàncies, me n'he adonat de lo protegits que estan els homes i de lo fàcil, o sigui, de la por que se'ls hi té, no? No sé, és molt difícil. És molt difícil, i la dona tendeix com a deixar-ho passar de vegades, perquè la lluita és tan gran, si es intenta fer alguna cosa legalment contra això,
0: mm-hmm,
1: que al final el que fas és anar al psicòleg i moltes vegades dir, pues tira endavant i de vegades és com quasi més senzill, en el tema de violència psicològica, eh? És un temazo, i estic supercontenta d'haver fet aquesta obra. És una obra que a més va ser la primera vegada que vaig engegar la meva productora, gràcies a la Maripau Pigem i l'Alarcón, que vam fer una mica de cooperativa, que era la manera de començar, i va anar molt bé, va anar al Nacional, i és una obra que després va tenir un que jo crec que s'ha respectat, no? I la peli a mi m'agrada molt.
0: Escoltem un fragment. Any 2021.
2: ¿Por qué estás aquí?
3: Dígamelo usted. Antes de empezar, ¿me podría explicar en qué consiste la terapia?
2: ¿Estás familiarizado con la falta de control?
3: ¿La falta de control?
2: Eva y tú habláis de lo que pasó. ¿Te arrepientes?
4: Él tenía un motivo para hacer lo que hizo.
2: Si fue un accidente, ¿por qué tienes tanto miedo, eh? ¿Qué vas a hacer con este miedo?
3: ¿Ya se habrá dado cuenta que mi mujer y yo no tenemos el perfil de la gente que viene aquí?
2: Si has investigado, sabrás que no hay un perfil concreto. Hicieras lo que hicieras, la violencia nunca está justificada.
0: Molt recomanable, molt recomanable. I com deies, més endavant, el Dani de la Orden va veure Litus al teatre,
1: mm-hmm,
0: i també la va voler portar al cinema. Escoltem un fragment de la peli, any 2019.
5: Es que no entiendo qué quiere dejando esto, ¿no? O sea, ¿qué hace él ahora con esto? Digo, no... Esto no se hace, tío.
6: Laya.
5: No, porque ¿sabes lo que pasa? Que la persona que ha escrito esto ya no está. Entonces, él no puede coger ahora a Litus y decirle y preguntarle que por qué mierda le deja esta carta a él después de todo. Es que no... Hay que ser un poco hijo de puta.
6: No digas eso, por favor.
5: ¿Por qué no? ¿Sabes lo que pasa? Que si tú quieres hablar algo con alguien o decirle algo, se lo dices en persona, a la cara. Y luego, cuando ya has hablado, entonces te quitas del medio o haces lo que quieras. No haces esta
6: mierda. Laya, yo creo que Litus ha sido un valiente. ¿Vale?
3: ¿Valiente? Mira, a lo mejor era un valiente, sí. No sé. Pues está claro que antes de irse quería hacernos daño.
5: Hombre, tampoco es eso, ¿no? ¿Cómo va a querer hacernos daño?
3: No sé, a lo mejor no era lo que pensábamos que era. A ver, por lo menos por lo que ponen las cartas parece eso.
7: Desde tu luz que rezo.
0: Escolta, no et ve de gust també dirigir cinema?
1: Sí, molt.
0: Sí?
1: Molt.
0: I per què no ho fas?
1: Perquè primer no és tan fàcil. I segon, ha d'arribar el moment i ha d'arribar el projecte, eh? És a dir, clar, jo també ara... Jo el que et deia de tenir moltes vides és que, clar, jo ara sóc mare, tio. I és que és una feinada, si ho vols fer bé.
0: Ja, ja.
1: I jo corro molt, eh? Jo treballo molt i ara m'he acomiadat dels nens perquè me'n vaig... No? I els he de deixar amb els meus pares un cap de setmana perquè tinc una cosa de feina que no puc no anar. Vull dir, que els intento deixar molt poc, però de vegades els has de deixar. Perquè a l'estar separada també és com més difícil, jo crec, no? Perquè ja. És tot, la logística és tot més complicat. Llavors, dirigir una pel·li no és dirigir teatre. Dirigir teatre, tu te'n vas a dormir a casa. Dirigir una pel·li és una mica més loco. Uh-huh. És una mica més loco i és una intensitat més gran i és una cosa que has de fer sense moltes distraccions externes, diguéssim. Llavors, jo estic segura que ho faré, com faré el musical, però ha d'arribar el moment. Així com el musical ha d'arribar a la història, la pel·li ha d'arribar al moment, que crec que està molt a prop, eh? Vull dir, segur que en els propers 5 anys, ara, d'aquí 5 anys vinc i m'ho recordes.
0: Però sobre el fet de dirigir, tinc un missatge per tu, Marta.
1: Ah, sí.
8: Querida Marta, este es Rafael Spregelburt, te saludo desde Buenos Aires. He sabido que te has lanzado a dirigir tus propios textos, lo celebro muchísimo, creo que es lo que los dramaturgos contemporáneos debemos hacer. Así que la mejor de las suertes con eso. Un gran abrazo.
1: Ui, però això és d'ara?
0: Clar, sí,
1: que
0: sí.
1: Que fort, l'Spregelburt, clar. Jo és que van venir...
0: Ens ho enviat aquesta setmana.
1: Ai, que bonic, que mono. Que bé, fa molts anys que no el veig. Clar, és que l'Spregelburt i el Dolte van ser els nostres mestres. Clar, van ser els nostres mestres absoluts de... que ens van canviar la manera de pensar i d'entendre el teatre clar. I els que ens van fer...
0: Això, per exemple, dirigir els teus
1: clar,
0: propis textos. Els teus,
1: que, o, per exemple, per mi era impossible.
0: Amb ell vas aprendre també que el teatre no es pot escriure com una novel·la. No,
1: no? Clar, clar, que l'has d'escriure a l'escenari també.
0: A l'escenari,
1: clar, clar, clar, sí. Clar. Sí, sí, no, va ser molt... El Dolte i ell van ser uns mestres molt fugaços, perquè en el fons tampoc vam fer molts cursos amb ells, però el teatre que ens van portar, lo lúdic, no... Pensa que jo el meu aprenentatge a la Beca del meu... No, la meva formació havia sigut de la paraula, de Josep Cuniller, Sanchis... Uh-huh. I gràcies a aquesta formació i a l'huracà que va ser que vinguessin aquests argentins i que ens ensenyessin que el teatre era joc i que tot era jugar i que tu havies d'escriure sense saber on acabaries i després ja revisaries, doncs crec que aquestes dues coses són els que ha fet el meu teatre i el de molts companys.
0: I també has
1: quina
0: dirigit...
1: il·lusió, que xulo.
0: Has dirigit obres que ha escrit un altre... com l'obra de Marco Calvani.
1: Sí.
0: A Nova York.
1: Sí.
0: Com va ser aquesta experiència?
1: Molt, molt loco, també, tio.
0: Sí.
1: Molt loco, perquè...
0: I molt maca.
1: Jo
0: no?
1: Tenia un fill molt petit, també. Llavors no...
0: Vaja.
1: I me'n vaig anar a Nova York, no va ser espectacular.
0: O sigui, que per poc dius que no.
1: No vaig dir que no, i... I sort, que no vaig dir que no. Però no, no va ser meravellós, clar, anar-te'n allà a Nova York... dirigir una obra al Mama Theater, ens van fer una crítica al New York Times, que sí, mira, sí. El que dèiem de guardar les coses, era una crítica terrible, perquè no van entendre res, perquè jo era una obra que parlava de l'Ada Colau i el Trias.
0: Yeah.
1: I ells van entendre que jo estava fent el Trump i la Hillary. Llavors, no, clar, no van entendre res, vull dir, ho van entendre amb la seva realitat i no... no I van fer una crítica molt dolenta que m'encantaria guardar i crec que tampoc l'he guardat mai. Però sí, sí, i ara l'any que ve, no et puc dir què, crec, suposo, però per primera vegada dirigeixo un text aquí que no és meu. Aha. I em fa molta il·lusió. Sí, perquè ho estic gaudint molt, lo de dirigir, perquè m'he passat molts anys dirigint només lo meu, que és molt xulo,
0: i
1: però...
0: patint.
1: No, però al final fas una obra cada dos anys.
0: Ja.
1: I jo, a mi em fa molt bé estar amb gent, jo sóc molt sociable, i la meva feina és molt solitària.
0: Clar.
1: Llavors, de cop fer una obra... Bueno, em ve de gust, i l'any que ve tinc el curs que ve, diguéssim, no? A partir de setembre tinc un projecte que em ve molt, molt de gust, la veritat.

0: Aquesta l'has utilitzat a Cràmic?
1: Sí.
0: Perquè ets molt fan de Sau.
1: Home, jo, el Carles Sabater estava enamorada. Encara que estava treballant amb el Ramon Madaula i la Montse Guallar, que, clar, estudiaven amb ell a l'institut. I jo els deia, no vull saber res, perquè per mi és l'home perfecte. És a dir, no m'expliqueu res, que l'adoraven, eh? Però els deia, és que no vull saber anècdotes, no vull que m'expliqueu res. Jo m'he fet la meva idea i no m'interessa gens la realitat d'aquesta persona, perquè jo me l'he inventat i ja m'agrada com
0: clar,
1: així,
0: no?
1: Vull
0: dir,
1: sí. Em fa molt de pena, perquè, clar, si fos viu, treballaríem junts segur. Clar, o el coneixeria, és a dir, saps què vull dir?
0: Sí.
1: Que, clar, ara tindria doncs, l'edat del Ramon i la Montse. Sí, i la vaig posar a Cràmic amb tot el morro, perquè doncs, vaig portar una obra, s'ha de tenir morro, i ens ho vam passar molt bé. I a mi, jo era molt de Sau, molt de Sau, molt de Sau.
0: Parlem de la producció teatral, perquè, com deies abans, el 2019 vas fundar La Pocket, que és la teva productora. Per què ho vas fer?
1: Mira, ho vaig fer perquè era una manera de controlar, no? De dir, ostres...
0: Ets controladora.
1: Bueno, de controlar, i és molt més fàcil trobar teatre que teatre i diners.
0: Sí.
1: Llavors, si els diners ja els busques tu, no? És com més fàcil. Llavors, això amb el pare dels meus fills, diguéssim, que era més perfil empresari, ho va veure molt clar i va fer com la primera empenta, i amb l'Alarcón i la Pigem vam fer l'obra i vam anar una mica en cooperativa i va ser la manera d'entrar. Vam tenir la sort que va anar bé, llavors això m'ha permès... Va anar bé, és misèria en teatre, eh? Que jo de vegades els dic als actors...
0: Et dona misèria. Per guanyar-se la vida?
1: No, home, no.
0: No.
1: Bueno, en el meu nivell, no. És a dir, clar, jo, el que et dic d'una altra vida, a mi m'agradaria tenir una altra vida on jo seria productora de moltes coses, perquè m'agrada molt produir. Però jo no puc produir res que no sigui meu, perquè... O sigui, jo el que faig produint és generar-me feina a mi mateixa, saps què et vull dir?
0: Ja.
1: En genero, doncs, dirigeixo jo, és un text meu, i és molt, molt complicat, que també per primera vegada la temporada que ve produiré una cosa escrita per mi, però codirigida amb una altra persona.
0: Aha.
1: I també em fa il·lusió.
0: Molts titulars,
1: també és com...
0: estàs donant?
1: Estic donant titulars perquè passaran moltes coses, i més te'n podria donar, però...
0: Hi
1: ha aquests com que no crec que els agafi, i hi ha altres que no els vull agafar i no els direm.
0: Escolta, és una sensació meva, o el teatre cada cop té més màgia, justament perquè cada cop vivim en un món més tecnològic?
1: Ui, per mi sí, és que jo estic tan tranquil·la amb això de la IA,
0: perquè,
1: respecte
0: clar,
1: al teatre.
0: Exacte,
1: és que
0: exacte.
1: Tinc tan clar que la gent pagarà molts diners per anar al teatre. Si anem cap on anem, que potser no anem tant cap on anem com ens pensem. És a dir, jo crec que ens anem en un món tecnològic, que ja hi som, que estem atrapadíssims en aquest món i que no podem fer-hi res, i que ens anem a un món molt més loco. A més, ens acostumem molt, molt bèstia.
0: Ja.
1: O sigui, jo ara ja no sé viure sense la IA. No? O sigui, jo tinc moltes coses automatitzades amb la IA. O sigui,
0: sí.
1: És com...
0: I potser d'aquí a poc també hi haurà textos escrits per IA.
1: Bueno, ara mateix pot fer...
0: No?
1: La propera novel·la de Marta Butxaca te la pot fer la IA.
0: Fes-me un diàleg.
1: Sí, no? I tant. I jo ho he provat, de dir...
0: Ah, sí?
1: I sí, home,
0: i què?
1: Tant. Doncs, a veure, no és de molta qualitat, però bueno, ja ho diuen, que ChatGPT escriu, o GPT, escriu millor que el 99% de les persones.
0: Això sí que pot ser.
1: No, vull dir, jo faig servir molt això per escriure mails, vaig pel carrer i faig, escolta, escriure-li un mail al Carles dient-li que, que les cançons, que no sé què, fes-m'ho una mica formal, però... I en un segon ho tinc, copiar, pegar, i
0: sí,
1: caminant t'he enviat un mail superben escrit.
0: Mhm.
1: Doncs sí, però llavors el teatre ara té alguna que és que... I a part jo crec que els nens, per exemple, els meus fills tenen com molt la consciència que la IA és... no mola gaire, saps?
0: Ja.
1: De... No ho sé, jo confio bastant, eh? Crec que serà una eina, que és una eina...
0: Home, ben utilitzada és molt útil.
1: Sí,
0: no?
1: I que serà una eina molt potent, però sí que és igual que el mòbil és una eina potent,
0: sí.
1: El problema
0: els
1: és si deixes
0: també,
1: de fer cosa...
0: No?
1: Clar, no, i als meus fills els hi dic, el mòbil és una arma.
0: Sí,
1: soc
0: sí.
1: Del grup que bueno, l'escola tenim molt clar que no els hi donarem fins al 16, no? A veure si arribem. Però que has d'estar una mica en una bombolla, però és una arma total.
0: Se'ns han quedat fora de la conversa altres de les teves obres, com Playoff, Rita, Quant de temps en queda, Cràmic... Però, abans d'acomiadar-te, una curiositat dins la teva trajectòria. L'has esmentat breument abans, ens situem l'any 2017, i tu vas fer els textos de La nit dels malsons dins el projecte d'òpera participativa Cantània per a escolars de l'Auditori de Barcelona.
2: Ara sóc guardiana de l'alegria, per servir-lo. Visito persones que estan tristes i els faig venir ganes de viure. És una feina preciosa i molt gratificant.
3: De segur que ho fas molt bé. A mi em vas ajudar molt. Em vas ensenyar...

0: Aquesta li cantaves molt al teu fill, no?
1: No et pensis, perquè em va pillar bastant abans de tenir els fills. No recordo quin any és, però...
0: Havia llegit
1: però els
0: que
1: hi posava,
0: quan era petit.
1: Pot ser,
0: perquè
1: pot ser.
0: S'adormís.
1: Pot ser. I els hi posava molt al cotxe. I l'altre dia els
0: veus?
1: Explicava perquè han fet el dansa ara, que és una mica el mateix amb dansa, sí. I els explicava allò de la Cantània. I no, segurament, si ho he dit algun lloc és que és veritat, però ja et dic que no tinc memòria. I clar, dic, ostres, que xulo hagués sigut que els teus fills facin la teva Cantània, no? Això és molt xulo.
0: És molt maco, sí.
1: És el més semblant a un musical que he escrit. I realment és que és preciós, el projecte és preciós i em va arribar molt d'hora, jo penso. O sigui, és una cosa que et donen, no? Vull dir, és un projecte superimportant. Me'l van confiar quan no tan... No, fa bastants anys, fa més de 12,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Vull que vaig tenir molta sort que m'ho demanessin.
0: Marta Butxaca, una de les nostres grans dramaturgues, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles. Seguirem tots els teus projectes a partir de setembre, però, de moment, al Teatre Goya de Barcelona, des del 8 de juliol, una bufetada de temps. Mil gràcies. I marxem amb No estàs sola, del musical Maricel, que és
1: home,
0: el musical de la teva vida.
1: Home.
0: Marta?
1: I tant.
0: Moltes
1: aquesta
0: gràcies.
1: Sí que li cantava els nens.
0: Moltes gràcies.
1: A tu.
0: Gràcies. I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa. No.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badollador.
2: Allà, allà, allà, allà, allà.
3: No, perquè necessito que fer una cosa.
0: Baixi vostè, que estem parlant, senyor. Bon dia i bona sort. Home, bon dia. Gorka, bon dia. Benvinguts al Bon Dia, Bona Sort. Despertem aquest 9-3 de juny del 2026 al programa 185 del Bon Dia, Bona Sort. La música està... A veure, on te posava...
3: Saps què passa? Que necessito treure unes coses de la bossa, sí. I llavors no la vull deixar encara fins que no tingui tot organitzat el meu espai de treball durant les properes dues hores.
0: Vale. Què has de treure de la bossa?
3: Doncs mira, entre altres coses, el bolígraf, que d'aquí a una hora i mig em demanaràs.
0: L'entrepà, la ratafia?
3: Què més? Exacte, la cantimplora... Clar, l'ampolla d'aigua, per cert, i el mòbil, també. Sí,
0: molt bé.
3: Sí.
0: Bon dia, família. Benvinguts al Despertador a Ràdio 4. El bon dia, bona sort. D'aquí a 9 minuts arribarem al moment en què sortirà el sol. D'aquí a 9 minuts sortirà el sol a les 6:10 i avui ens deixarà avui per 2:15 de la nit. Avui falten 41 dies per les vacances d'estiu. I des d'aquí saludar a l'Àrea Teixidor, que ho porta amb molta dignitat, això.
4: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Bon dia, bona sort. Per cert, avui què tens?
4: Avui que tinc... avui t'agradarà, Badó. Avui t'he preparat un especial per una persona que avui compleix 40 anys, que és ni més ni menys que Rafa Nadal.
0: Rafa, molt bé, bona. I tu, Montse, per cert?
3: Jo parlaré sobre les prediccions i els pronòstics de qui guanyarà el Mundial.
0: Segons l'Opta, eh?
3: Segons l'Opta, i llavors també us portaré una altra versió d'un senyor que diu ser vident i que no coincideix amb l'Opta. Per tant, tenim dues possibilitats.
0: Per cert, l'Opta, a mitjans de temporada, deia que guanyaria la Champions l'Arsenal.
3: A mitjans de temporada, però...
0: A mitjans de temporada. I quan van arribar a les semifinals... És que ho està mirant ara, just abans de baixar.
3: Sí.
0: I quan van arribar a les semifinals, a l'Opta es va dir que guanyaria el PSG. No et fot? Clar, i a la tanda de penals, a l'últim penal, doncs ja sóc jo l'Opta i dic
3: sí,
0: que guanyo el PSG.
3: Sí, ho va dir tan tard que guanyaria el PSG.
0: Sí,
3: tan,
0: sí, sí.
3: Tan tard.
0: Després de les semifinals. És a dir, quan ja hi havia constituïda la final de Champions. Molt bé. Clar, que era el 50%.
3: 56, em sembla que deia.
0: No, el 56% a la final, però clar, dic que les probabilitats d'encertar ara...
3: Era
0: el 50%. Molt bé, Opta. Passen. Això no és per desmereixer la teva secció, que segur que és fantàstica.
3: Bueno, ja veurem. Jo només dic el que diu l'Opta.
0: Vinga, va, avui esperem un dia tranquil i assolellat, en general, amb alguns núvols al Pirineu, i a l'est no s'espera pluja significativa. Punt!
4: Ja estaria, eh?
0: Punt, ja està, home.
4: Va, què més?
0: Des d'aquí saludem el Gorka Delgado. Què tal, Gorka? Benvingut, bon dia, bona sort. Com portes el teu tercer matinà com a tècnic oficial del Bon Dia, Bona Sort? Portes... Diu que a tope, amb moltes ganes i complex. Està molt bé. I des d'aquí també el Jaume Bernet, el nostre sènior del Bon Dia i Bona Sort. A la producció, el David Alcalde. Sabeu que si ara paréssim la llum i tinguéssim una vista privilegiada, podríeu percebre que desprenem llum nosaltres?
3: Oh, meravellós.
4: Llum pròpia.
0: Llum pròpia.
4: Clar, perquè tenim molta... Hi ha gent que no, ja t'ho dic ara. Hi ha gent que és fosca, que no hi ha llum allà.
0: El cos humà emet una llum invisible que només es pot detectar amb tecnologia. Ara. Aquí m'has fet el llit, eh? Em vas posar música, Luz Casal. No.
3: He de confessar que jo vaig tenir també una mica a veure.
0: Per què?
3: Hi va haver un complot aquí.
0: Per què?
3: Home, perquè el pobre David em deia... Home, el Badó ha demanat música, Luz Casal, i havia... Sonava aquella cançó de Si tienes ganas de llorar, piensa en mi. Jo, sí. Home, això pel bon matí, si us plau, no... La gent se'ns adormirà, se'ns deprimirà.
0: Escolta una cosa, però que jo vaig... Que això ho escric jo i ho redacto jo?
3: Bueno, sí, però després vam veure... De què va l'explicació que diràs? De llum, de lluminositat, de coses brillants. Doncs aquí... aquesta cançó
4: però
3: va d'això.
4: Per què et va evocar la Luz Casal?
0: Perquè feia gràcia fer el gag amb Luz Casal.
3: Ah! li hem xafat el gas.
4: Li heu fotut a l'aire el gas.
3: Vaja.
0: Però és que estic flipant.
3: No, jo vaig ser còmplice. Jo vaig ser còmplice.
0: Oh. Còmplice, sí. Però si jo dic que posem look a... Jo decidi... que tu les teves seccions poses cançonetes?
3: És veritat, jo... tens raó.
0: Qui sóc jo per entrar i dir... Doncs ara que canvio la cançó...
4: Ui, que se t'està apagant la llum.
0: Para. Sort que tinc el Jaume. A veure, Jaume...
4: Busca-li Luz Casal.
3: No, però et diré una cosa. Després em va explicar el David que el Gorka va proposar la mateixa cançó que jo, que és aquesta que ha sonat a The Blinding Lights The Weeknd. Per tant, jo crec que hi ha com més... Té més sentit The Weeknd que no Luz Casal.
0: Escolta'm una cosa.
4: Però què és
0: pel nom.
3: Sí, sí, ho sabem, però
0: ja
3: t'haguessis deprimit tu també. Mira, escolta. No, escolta, això ho volies... D'acord.
0: És que estic flipant.
5: Si tienes un hondo penal...
0: Un estudi japonès... ha descobert que el gos humà produeix una emissió de llum molt feble com a resultat de processos metabòlics naturals. Aquesta llum biològica, sota la sintonia de Llum Casal, és tan dèbil que l'ull humà no la pot percebre sense ajuda d'instruments especialitzats. Els investigadors assenyalen que aquesta radiació lumínica és aproximadament 1.000 vegades inferior al llindar de la visibilitat, però confirma que el nostre organisme genera petites emissions de llum de manera constant. Com us heu quedat?
4: Doncs mira, hem après que el cos humà pot detectar, emet una llum invisible i que el David, a partir d'ara, t'ho ha de preguntar tot abans de fer un canvi.
0: Home, però és normal. O sigui, és a dir, va ser el Gorka.
4: El Gorka. El Gorka va con todo, eh?
0: Sí, a veure, ho he canviat a Blinding Lights.
3: ho posa.
4: Clar.
0: Està bé. Va, a les 6 i 7 del matí. Avui és 3 de juny i repassem alguns dels dies internacionals més curiosos i destacats que se celebren avui. Avui és el Dia Mundial de la Bicicleta. Per què posa aquesta? A veure, sí, l'Àlex va dir que volia posar...
4: Lleva-me tu bicicleta. Havia pensat aquesta, però
0: Una jornada proclamada per les Nacions Unides per promoure un mitjà de transport sostenible, saludable i econòmic. Així que si heu vingut a la feina pedalant, avui és el vostre dia.
4: També a mi m'encantaria anar a la feina pedalant, us ho dic en sèrio.
3: Sí.
4: I mira que em fa una mica de por, però m'agradaria. Però no és el cas, perquè trigaria 2 hores.
0: Tu vas a la feina amb bici?
4: Gorka?
0: Ha
4: de ser guai.
0: Està bé. També és el Dia Internacional del Sommelier.
5: Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño.
0: Una bona excusa, una excusa perfecta per reconèixer la feina d'aquelles persones capaces de diferenciar un vi amb notes de fruits vermells, espècies o fusta, mentre la resta diem sí, està molt bo. Felicitats a tots els sommeliers de Catalunya, que tenim molts i molt bons. Avui també celebra el Dia Mundial del Corredor.
4: El dia de la Montse!
3: Home, sí.
4: És el teu dia, Montse, felicitats.
3: Gràcies. Explica.
0: Una jornada dedicada a tots aquells que es calcen les sabatilles i surten a córrer per salut, per afició, simplement per compensar el que han menjat el cap de setmana. Que jo seria una mica més la tercera part, eh? Jo començo a córrer i vaig a córrer 2-3 vegades a la setmana.
3: Està molt bé.
0: Passa que em tenia molt mal els isquiotibials.
3: Sí.
0: I ahir vaig al traumatòleg. I també dic, home, i també fa mal l'asiàtica. O sigui, estic...
3: Quin quadre que tenim.
0: Fatal. I em va dir, et receptaré una cosa per l'asiàtica. O sigui, em va demanar una ressonància magnètica. Ai, una...
3: Una radiografia.
0: No, una ecografia. Una ecografia. Per, o sigui... Al final vaig sortir sense les pastilles per arreglar-me l'asiàtica i per l'ecografia d'una cosa que no fa mal. O sigui, que de veritat, quin desastre.
3: No saps mai.
4: Estem últimament anant molt al metge, eh?
3: Sí,
4: a veure si estem fent grans, eh, nois?
0: Últimament
4: tots tres tenim moltes visites mèdiques, sí, també penso.
0: Sí. Avui haig de marxar una mica abans perquè tinc al metge. I una, o això, o és que ens estem escaquejant tots a sang. Que no seria el cas. I a Espanya, avui és el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits. Some people got the real problems, some people out of love. Una data per recordar la importància de la donació i agrair la generositat a totes aquelles persones que han ajudat a salvar o millorar la vida dels altres. Així que a tots ells, agraïment etern i moltes gràcies. D'aquí a 4 minuts arribem a un quart de 7 del matí. Estem a un nou despertar. És 3 de juny. Avui falten 20 dies per la Revetlla de Sant Joan. I ja he donat els tiquets per la Revetlla que faig cada any, que és una meravella, de veritat, del calendari, eh? O sigui, es fa una Revetlla, això igual no hauria d'explicar aquí, però es fa una Revetlla que el desestraca a la platja, que és l'essència autèntica de les Revetlles de Sant
4: Joan.
0: Que
4: guai, però no em facis enveja.
0: Amb les llumetes, amb la banda tocant en directe, tothom a la platja, amb els petards, amb la
3: foguera. Feu fogueres, també?
0: Una foguera, però que no te l'acabes. Immensa. Amb gent gran, gent petita, gent... Brutal, brutal.
3: Que manca. Xulo.
0: I després DJ, i allò que va amb pomada, tipus menorquina...
4: No m'ho diguis, no m'ho diguis, que em fa molta enveja. És que jo crec que treballaré per Sant Joan. Va ser una trucada que em va arribar ahir d'una noia que està muntant un esdeveniment que volia que presentés. Dic, home, però Sant Joan? Diu, ja ho sé. Dic, oi, això et sortirà una mica més car.
0: Ah, no,
4: però no podem dir, no sempre dir que no a la feina, els autònoms. O sigui que potser em quedo sense Revetlla enguany.
0: Vinga, va, 3 de juny del... No és que no m'interessi això, però tenim els notícies.
4: No, ens interessa molt més el teu Sant Joan, que el meu, que serà una merda.
0: No, escolta'm, sisplau.
4: No, per favor, no.
0: Allà estarem.
4: Contenta.
0: Allà estarem
4: no, tu.
0: Mentalment. A 3 de juny del 2026, el dia que ens sabem, sabem que Alberto Núñez Feijó avisa que no demanarà favors ni buscarà dreceres per arribar a la Moncloa.
3: El líder del PP ha respost així a Junts després que Jordi Turull li instés a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el suport del Partit Català a una moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez. El líder del PP ha dit que ni reclamarà favors ni els demanarà i que l'únic final digne de la legislatura de Sánchez és convocar eleccions.
0: Els sindicats de metges de Catalunya convocarà una nova jornada de vaga el 17 de juny.
3: El sindicat ha aprovat convocar una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb la setmana d'aturades d'àmbit estatal que els professionals mèdics faran del 12 al 19 del mateix mes. Serà la 12a convocatòria del cicle de protestes dels metges catalans que reclamen millores laborals, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial.
0: Mentrestant, l'ocupació bat un nou rècord i el maig amb quasi 4 milions d'afiliats.
3: Catalunya torna a superar el rècord històric d'ocupats i s'apropa als 4 milions d'afiliats durant el mes de maig, amb la temporada d'estiu a les portes. El mercat laboral supera els 3,9 milions de treballadors afiliats. Pel que fa a l'atur, maig ha acabat amb 6.900 aturats menys, deixant el total en uns 308.000 desocupats, el nivell més baix des del 2008. Si mirem a tot Espanya, el mercat laboral supera per primera vegada els 22,3 milions d'afiliats.
0: I l'arquebisbat de Barcelona iniciarà gestions amb el Vaticà amb l'objectiu que el català sigui predominant als actes que celebraran durant la visita de Lleó XIV a Barcelona.
3: De moment no hi ha cap acord i s'espera que el Vaticà opti per fer servir la llengua catalana en aquests esdeveniments davant la creixent pressió institucional. El president del Parlament, Josep Rull, s'ha posat en contacte amb bisbes i arcabisbes catalans per reclamar-ne l'ús i en les darreres hores el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha sumat també a la reivindicació enviant una carta al cardenal Lomella.
0: Israel i el Líban negocien de nou a Washington malgrat els atacs israelians que deixen almenys una desena de morts.
3: És la quarta ronda de negociacions. Des del 14 d'abril, representants d'Israel i del Líban van reprendre ahir les converses a Washington malgrat els atacs israelians que només en les darreres hores han causat almenys una desena de morts. Segons el portal Axios, el president Donald Trump ha retret a Benjamin Netanyahu aquests últims atacs i li ha demanat que eviti noves ofensives sobre Beirut. Tot i això, el primer ministre israelià ha mantingut el to desafiant i ha tornat a amenaçar l'Iran.
0: I acabem. El Primavera Sound inaugura la temporada àlgida de concerts i festivals amb una cinquantena de cites.
3: Sí, el Parc del Fòrum acollirà l'edició d'enguany, que comença avui amb la jornada inaugural. Fins diumenge 7 de juny, el festival arriba amb més de 150 artistes i un cartell encapçalat per noms com Doja Cat, The Cure, Gorillaz, Massive Attack, The XX, Baquial, Addison Rae, Skrillex o My Bloody Valentine, entre d'altres.
0: És que m'he enterat que el capo del Primavera Sound és veí meu?
4: Mira, què dius ara?
0: Sí. Viu,
4: està, bona gent, aquest, allà, aquest cuida el Donalí, bon dia, cada dia.
0: Està en allà en el passeig aquell que tu també has estat, i tu també has estat,
3: sí.
0: Que has estat tothom. Està allà. Ara ets a mirar a veure quin xiringuito va a fer
4: ara,
0: a l'esborsa. I sentar-me al costat i dir, el temps està canviant, eh? I com a tal,
4: que gran és el Primavera, eh?
0: Molt gran.
4: És meravellós, aquest festival.
0: Molt gran. Anem pel temps. Allà tenim el Juan Carlos Piña amb tota la informació. Juan Carlos, bon dia i bona sort.
6: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya temps estable en un dia en què baixen les temperatures en general, excepte al Pirineu Occidental, on pugen. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona i Tarragona, 27 a Barcelona. Per altra banda, atenció, perquè poden tenir ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona durant aquest matí. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos, i molt bon dia. Amb tot plegat hem arribat a un quart de set del matí, 3 de juny del 2026. Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort.
1: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort, amb Badó Lladó.
0: Anava a dir, és que no m'esperava que ara ja anéssim als aniversaris, que n'hi ha de molt xulos avui.
4: Avui n'hi ha de molt xulos, sí. Avui és un gran dia, 3 de juny.
0: Avui tenim aniversaris d'aquells que imposen. Un dels esportistes més importants de la història d'Espanya, música feta des de baix, i futbolistes que van passar la història per un sol moment. Ares, avui tenim nivell.
4: Sí, sí, avui la llista es fa soleta, eh, nois? Només dir algun dels noms ja us despertaran records, com tots els records que ens desperte. Felicitar avui, el Bon Dia i Bona Sort, pels seus 40 anys. Rafael Nadal.
0: Parlar
4: d'ell és parlar d'excel·lència esportiva. 22 Grand Slams, 14 Roland Garros, medalles olímpiques, copes d'avis, però sobretot una manera de competir que ha enamorat a mig món, si no el món sencer. Nadal no només és un dels millors tenistes de la història, sinó que és probablement un dels esportistes més admirats de tots els temps. És superhumil, el seu esforç, la seva capacitat de superació, sens dubte l'han convertit en una referència, fins i tot per la gent que no seguim el tenis, eh? I ara que s'ha retirat, doncs la seva figura encara s'ha fet més gran, així que felicitats.
0: Miràveu partits allò a finals de Roland Garros?
4: Sense ser jo, nada de eso, eh?
0: Home, i miraves els partits,
4: Rafa Nadal,
0: Eren molt guapos, els partits de Rafa Nadal.
3: I a més, Rafa Nadal passarà la història per ser el tenista potser més maniàtic de tots, eh? Sí. Que feia el ritual de la diadema, l'orella, el pantaló...
0: La regatera i tot plegat.
3: Tota estona.
0: I avall. Avui fa 47 anys...
4: M'agrada felicitar perquè me falta un flamenquito, eh? Últimament als aniversaris, que sabeu que m'agrada molt el flamenco. Precisament avui fa 47, com deies, de Marco Flamenco.
0: Una colada d'aquelles... Coneixes o no, tu?
3: Qui seria? No tinc el plaer.
4: Aquesta cançó ho va petar, eh? El que passa que ho va petar fluixet. Una de les històries...
0: No va petar la invitació.
3: Més... Va petar en silenci.
4: La meva molt alt. Era una de les històries més boniques de la música, de veritat, eh? Dins del món del flamenco. Ell treballava com a repartidor, la història és molt bonica, i compaginava la feina amb la seva passió per la música, fins que aquesta cançó es va començar a fer molt viral. No té gran discogràfica darrere ni programes de tele, però va construir una carrera gràcies a que el públic el va recolzar amb aquesta cançó. Les seves lletres, doncs ja ho veieu, parlen de vida quotidiana, d'amor, de família, i això li ha connectat molt amb la gent.
0: I sobretot amb tu.
4: Amb mi sí, però ara et diré que aquesta cançó és molt coneguda.
0: Sí, ara puja. No he sentit a la vida, eh?
4: Hòstia, pues té el seu temps, però és coneguda, sí.
0: No, segurament. I avui fa 34 anys...
4: Estem parlant de Mario Götze. Aquest sí, no? Aquest futbolista, jo no tenia ni idea de qui era, però després el vaig veure... No? Ostres, pues jo...
0: No, allà tampoc, no?
4: Sempre que hi ha futbolistes, jo te'ls colo, però bueno, el cas és que va fer un d'aquells gols que el va fer immortal, eh? Va marcar el gol que va donar el Mundial a Alemanya l'any 2014, davant l'Argentina de Messi. Només tenia 22 anys i es va convertir en un heroi nacional en aquell moment. I tanquem amb una efemèride, si et sembla.
3: Perdoneu un segon, el David Alcalde, el nostre productor, ha escoltat la cançó de...
4: Hombre,
3: que proposa
4: l'Ares. Hombre, David, gràcies.
3: Sí que la coneix.
0: Abans d'escoltar-la aquí...
3: Com?
0: Abans d'escoltar-la aquí.
3: Sí,
0: sí, abans d'escoltar-la aquí.
3: A
0: veure, no sé, ho heu escoltat.
3: Som tu i jo, Badó, que no...
0: L'ha escoltat mentre ho estava explicant. I avui, què? Tanquem amb aquesta efemèride?
4: Exacte, estem parlant de Tony Curtis. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Hauria complert avui 101 anys, aquest actor nord-americà que va morir l'any 2010 als 85 anys després d'una carrera espectacular que el va convertir en un dels grans galants del cinema dels 50 i 60. El seu paper més recordat és probablement el de Con faldas y a lo loco, al costat de la Marilyn Monroe i Jack Lemmon, una de les millors comèdies, sens dubte, de la història del cinema. Ja estaria, ximpum.
0: Doncs amb això donem per acabats els aniversaris. Felicitats a totes i tots, els que avui també us celebreu i que no sigueu persones super mega mediàtiques, també felicitats en el dia del vostre aniversari. És, manam...
4: 32 milions de visualitzacions.
0: El teu aniversari, no?
4: La Isla de l'Amor, any 2017. Xepanesa.
0: La cançó aquesta?
4: Sí.
0: Com has dit? Com has dit?
4: Xepanesa. Això diu molt el meu nebot, se m'ha pegat.
0: Xepanesa. Un quart i 6 minuts de 7 del matí. Vinga, va, anem a l'InfoPlus, aquelles notícies que no trobareu en portada, però que existeixen i que formen part de la realitat dels nostres dies. Atenció, perquè un informe del New York Post apunta a un presumpte intent d'atemptat contra Ivanka Trump. Ivanka Trump, eh?
3: Sí, el diari The New York Post ha publicat un reportatge que afirma que hi hauria hagut un presumpte intent d'atemptat contra Ivanka Trump, la filla del president dels Estats Units, Donald Trump. Segons aquesta informació, el presumpte implicat seria un ciutadà iraquià que suposadament estaria vinculat i entrenat per la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l'Iran. El motiu del complot estaria relacionat amb la venjança per la mort del general Qasem Soleimani, abatut amb l'atac nord-americà el 2020 a Bagdad. El cas, segons el mitjà, continua sota investigació. No ha estat confirmat oficialment per altres fonts independents, però sí que és una informació que apunta al diari The New York Post.
0: I un altre, un moment molt emotiu que s'ha pogut viure el cap de setmana i que ha tingut difusió a través de les xarxes socials. La filla de Luis Enrique celebra la Champions del PSG amb un missatge molt emotiu a Instagram.
4: La Sira Martínez, filla de l'entrenador Luis Enrique, va viure de manera molt intensa la victòria del Paris Saint-Germain a la final de la Champions i ho va voler compartir al seu Instagram. Després del triomf a Budapest, ella va publicar diverses imatges de la celebració en família i del moment de festa amb els jugadors. En el seu missatge va posar en valor...
0: Què ha passat?
4: No ho sé, és que estic respirant raro des de que no fumo.
0: Que ha quedat un porquet?
4: No ho sé, fumem. Estan passant coses molt rares, de veritat.
0: Què t'ha passat?
4: Com que n'he respirat malament.
0: Que ha sigut el coll o el nas?
4: El coll.
0: Ah.
4: Però és raro.
0: Em tranquil·litza.
4: És raro?
0: No?
4: Bueno. M'estan passant coses molt rares, us ho dic en sèrio.
0: T'estàs netejant, t'estàs purificant.
4: T'estàs
0: purificant.
4: Deu ser això, se m'està fent estranya. Estranya purificació aquesta. Però després de 17 anys fotent merda en el meu cos... Pues ara
0: és, de veritat, que...
4: Ja, d'aquí...
0: Saps què és el bo? Que aquesta evolució la veurem fent el programa, perquè d'aquí un mes ja estaràs molt millor.
4: Sí, imagino. Perquè d'aquí un mes acabo el tractament i llavors estic sola.
0: No, al contrari. Te'n recordaràs.
4: No, he de dir-vos que em fa fàstic ja el tabac, ja estic en aquest punt.
3: Això és bon senyal.
4: Fa fàstic.
0: Meravella.
4: El que dèiem, tornem a la filla de Luis Enrique. Ella va publicar diverses imatges de la celebració en família i del moment de festa amb els jugadors i en el seu missatge va posar en valor la importància del títol amb unes paraules molt significatives. Deia, un títol darrere l'altre. Mai havia de ser només un. En referència al moment especial que està vivint el seu pare, el gest s'ha interpretat com un homenatge emotiu a la trajectòria de Luis Enrique i al record familiar en un dia tan significatiu.
0: Que maco, eh?
4: Que bonic.
0: A més, acá hi ha aquest component emotiu després de la mort de la seva filla.
4: Sí.
0: Que, per cert, hi ha hagut muntatges preciosos on es veu quan Luis Enrique clava la bandera del Barça al mig de l'estadi després de guanyar la Champions amb el Barça i després la desclava i la torna a clavar també amb la seva filla la bandera del PSG en un muntatge digital molt, molt emotiu. Atenció perquè París viu una jornada extrema de calor amb banys improvisats al canal de Sant Martín.
3: Sí, la capital francesa està afrontant aquests diversos dies seguits d'una intensa onada de calor que està deixant temperatures molt altes i poc habituals per aquesta època de l'any. A París, desenes de joves han tornat a saltar al canal de Sant Martín per refrescar-se, tot i la prohibició i la presència de la policia a la zona. Però, clar, l'episodi mostra com molts ciutadans busquen aquestes alternatives de manera improvisada per combatre la calor extrema que afecta bona part de França. Doncs si s'han de llançar al canal, doncs...
0: Doncs els drets al canal.
3: comencen. Les imatges s'han fet virals a les xarxes socials mentre que Europa continua registrant temperatures rècord i alertes meteorològiques per fenòmens cada cop més intensos i un estiu que sembla que també serà dels més calorosos que recordem.
0: I veurem atenció, què passa. Perquè si Bad Bunny va deixar imatges curioses a Barcelona quan sortia de l'Hotel Mandarín, a Madrid està passant exactament el mateix. I és que Bad Bunny, setmana de compres a un Zara de Madrid, i va provocar el caos total.

0: Canti la canalla. L'hem cremat bastant, no? O no?
1: Jo estic saturada de Bad Bunny, ja us ho dic,
2: sí,
1: ara us,
2: pues
1: us
2: espera,
1: ho dic ja, eh?
2: Encara queden dies a Madrid, eh? També et dic, això que direm, jo crec que és una estratègia de màrqueting brutal. Però,
0: home, ja, segur.
2: Segur. El cas és que Bad Bunny va anar de compres a Madrid i ho va fer una botiga de Zara, fet que no va passar desapercebut pels fans i curiosos que es trobaven dins de la botiga. La presència del cantant va provocar, evidentment, la sorpresa dels presents, que el van reconèixer ràpidament, mentre ell feia una visita discreta, però que va tenir molt ressò mediàtic. Tot i mantenir un perfil baix, la seva aparició es va difondre a les xarxes socials en molt poc temps i l'escena ha deixat clara la popularitat global de Bad Bunny, capaç de convertir qualsevol aparició quotidiana en un moment viral, tal com vam comprovar la seva visita a Barcelona. El cas és que arriba després de 3 dies que es va fer ressò la notícia de que Benito Fernández, que tu diràs, qui és aquest senyor? Si no ho sabia ningú. Pues ara resulta que és un dissenyador que ha sortit i ha denunciat a Bad Bunny i a Zara per utilitzar el seu nom, de la seva marca. O sigui, Benito, Bad Bunny, ha tret una col·lecció càpsula especial per Zara i li diu Benito, no li diu Bad Bunny. Vale, pues aquest senyor que porta tota la vida dissenyant coses al seu barri, pues ara ha denunciat.
1: No pot ser.
2: Sí.
1: Que es diu Benito, també.
2: Es diu Benito Fernández, ha denunciat a Zara i a Bad Bunny per això. Perquè...
0: Sí, ara tothom que es digui Benito no podrà dissenyar res, perquè aquest senyor...
1: Es diu Benito.
0: Que el coneixen a casa seva...
2: Clar, el cas és que la col·lecció que ha fet en Zara porta el seu nombre de pila, el Benito Antonio. Llavors l'altre ha dit que hay confusión aquí. Pero, señora, ¿cómo va a haber confusión? Sí, ¿usted se ha visto la cara? Si no se parece ni en el blanco de los ojos con Bad Bunny.
0: No, tothom es confon. I tota la col·lecció bona és l'altre Benito, eh? Bueno, la coneix tothom, l'altra col·lecció.
2: Pobre home, que està patint.
0: Sí, però hi ha prou d'aquests oportunistes, eh?
2: No, és al·lucinant, eh?
1: Déu-n'hi-do.
2: És que tot el que té a veure amb Bad Bunny ara mateix és, bueno, mare de Déu.
0: Gràcies, Ares. 2 minuts, 6:45 del matí.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: Mira, el dilluns, si no recordo malament, sentíem a l'entrenador del Barça, el Xavi Pasqual, amb un cabreig monumental, dient que els jugadors no havien estat bé ni en defensa ni en atac, que, vaja, treia la bilis per la boca. Estava molt, molt emprenyat. El discurs va canviar ahir perquè el Barça colpeja primer a Múrcia i s'avança en l'eliminatòria.
1: Sí, l'equip de Xavi Pasqual va dominar el partit a partir del segon quart i va aconseguir una victòria contundent a la pista del Múrcia per situar l'1-0 a la sèrie. Brizuela es va imposar amb el seu encert exterior, mentre que Vélez Pesceli va imposar-se sota cistella. El segon duel es disputarà dijous al Palau Blaugrana.
0: Per cert, deixeu-me que us expliqui un apunt molt guapo. Ahir el Mataró va guanyar la Lliga de Waterpolo femení, eh? Les jugadores femenines del waterpolo de Mataró, que des d'aquí, com a mataroní que soc, felicitats a l'equip. Però estava sentint... No segueixo molt, la disciplina, per tant, si dic alguna cosa, permeteu-me que em disculpi. Però estava escoltant la capitana, que em sembla que és la portera del waterpolo femení, que, si no recordo malament, també va guanyar la Lliga davant del Sant Andreu, que només han perdut 2 partits aquesta temporada i que han estat els 2 d'aquesta final. És molt bo perquè la portera diu, li pregunten, en quin moment vas creure que podríeu guanyar la Lliga? Sabeu quin moment? La resposta és que m'ha semblat brillant. M'ho he escoltat aquest matí mentre em dutxava. Va dir que en el moment que vam perdre el primer partit, va dir, hòstia, és que són molt bones. Són molt bones.
1: Ostres.
0: I nosaltres no podem perdre un partit com aquest.
1: Ostres.
0: Va veure, després de perdre el partit, va veure que eren tan bones que podien revertir la situació.
2: Som molt...
0: I s'ho va creure. Cony, ja han guanyat la Lliga, tu.
2: I a més,
0: de bones maneres, eh?
1: Bravo, doncs felicitats.
0: I després, ahir, i per tant, i t'has pensat avui que guanyaríeu el partit i guanyaríeu la Lliga? I diu no. però està molt bé, eh? Vull dir que davant de les adversitats és el moment en què un es creix.
1: Brutal,
0: en què un
1: sí.
0: Doncs ara és el moment.
1: En comptes del contrari, que és el que podria semblar, oi? Doncs fet al revés.
0: Exacte. Doncs saps què vol dir això, Ares? Saps què vol dir?
2: Què vol dir això?
0: Que aquest matí ens hem trobat a redacció, m'has dit, estic rebentada, estic fet a pols.
2: Sí.
0: Saps què vol dir això?
2: Què vol dir?
0: Que farem el millor mes de la temporada.
2: I tant, no tinguis dubte.
0: Eh?
2: Segur.
0: No tinguis dubte.
2: No, home, no, ho dic, home, què vols que et digui? Fot una festa? No, jo estic convençuda, però jo crec que aquestes 2 hores... Sempre se'ns passa tot. Vull dir, jo puc arribar, avui he arribat i dir, no, em pesa la vida. Però aquestes 2 hores li donen un subidón guapo.
0: Total, total. Va, mentrestant, no deixem el Barça, perquè el Barça podria vendre Koundé aquest estiu.
1: Sí, el Barça està disposat a estudiar ofertes importants per Jules Koundé i per això Deco ja treballa en possibles substituts pel lateral dret. Tot i això, no es farà cap fitxatge en aquesta posició mentre el francès continuï a l'equip. Hansi Flick també confia en Eric Garcia com a alternativa.
0: Bé, i parlem de Florentino Pérez, que rebutja vendre el Real Madrid i defensa un model per protegir el control dels socis.
1: Sí, Florentino Pérez ha negat
0: perdona, això és una mica el pal de paller del debat del Real Madrid a les portes de les eleccions. És a dir, Riquelme s'està agafant molt en que Florentino Pérez volia vendre un 10% del Real Madrid per tal de sufragar el deute de l'equip blanc.
1: Ara Florentino Pérez ho nega i assegura que el seu projecte busca reforçar la propietat dels socis i evitar que el club pugui acabar amb mans privades. La seva proposta preveu crear una societat controlada al 100% pel club per gestionar el futbol i el bàsquet amb la possibilitat d'incorporar inversors minoritaris sense capacitat de decisió. Pérez insisteix que aquesta fórmula no suposa una privatització, sinó una manera de protegir i valorar millor l'entitat. Per tant, ha sortit en defensa d'aquestes acusacions de Riquelme.
0: I no deixem el... Tornem al Barça perquè el Manchester United s'impacienta amb el Barça pel cas Rashford.
1: Sí, el Manchester United estaria molest amb el Barça pel bloqueig en la negociació per Marcus Rashford. El club anglès fins i tot es plantejaria trencar relacions si la situació no avança. El principal problema és que el Barça no vol pagar els 30 milions pactats per fer efectiva la seva continuïtat. El United tampoc no accepta una cessió ni facilitats de pagament. La venda de Rashford és clau per al club anglès per ajustar salaris i planificar fitxatges. Mentrestant, el club del davanter continua obert i genera incertesa.
0: I acabem amb Guardiola, que rebutja l'oferta de l'Inter de Miami.
1: Sí, ha descartat la proposta de David Beckham per convertir-se en l'entrenador de l'Inter de Miami i retrobar-se amb Leo Messi d'aquesta manera. El club nord-americà el considerava la seva opció principal després de la sortida de Javier Mascherano i havia esperat la seva decisió. Segons el Daily Mirror, Guardiola vol fer una pausa abans d'iniciar un nou projecte, com ja va fer entre etapes anteriors. Per això, el seu futur no passa ara mateix per la MLS i prioritza descansar abans de tornar a entrenar.
0: Gràcies, Montse. A tu. 2:45 de 7 del matí. Què tal si li posem una mica de música?
1: Una mica de música. Mira, ha arribat el juny i jo ja m'hi estic posant amb les cançons que sonen a estiu, com per exemple aquesta de Félix Jaén Remix, un remix que feia d'aquest tema d'Omi.
0: Si entrem aquí amb cançons d'estiu...
1: Sí.
0: Amb,
1: vols fer una petició?
0: Sí, unes quantes.
1: Va, doncs vinga. Cheerleader.

0: compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Compromesos amb la bona informació.
2: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
3: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
4: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
5: Tots els països haurien d'exigir explicacions...
6: Com sempre, salut i periodisme.
7: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
8: La veritat per davant de tot.
9: Andy, i jo no penso dir la paraula.
10: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
11: M'he quedat esparverada.
0: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
12: Nena, nena, nena!
13: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
14: Vinga, 2:07, ara mateix, de 7 del matí. Esteu escoltant el Bon Dia, Bona Sort, el despertador de Ràdio 4, llevant-nos en aquest 3 de juny del 2026. Anem a fer una ullada a la premsa escrita. Comencem amb el diari La Vanguardia.
15: Que avui titula en portada Feijóo rebutja negociar amb Puigdemont una moció de censura. El periòdico diu avui l'AMB projecta el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. El Mundo destaca Zapatero renuncia al lawfare però busca anul·lar les proves. A l'ABC llegim jutges i fiscals es rebel·len contra l'espionatge de les clavegueres del PSOE i adverteixen que prendran mesures. La Razón avui diu la UCO analitza àudios i missatges de les clavegueres del PSOE i el diari Ara titula Feijóo menysprea l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo.
14: Anem a la premsa esportiva.
15: Acceleren les sortides, diu l'Esport. I Mundo Deportivo titula Les raons de Julián.
13: Estàs escoltant? Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
14: Bueno, sí, a Rafa Nadal avui, eh?
16: Eh?
14: A Rafa Nadal.
16: Què?
14: A Rafa Nadal, nena.
16: Sí. Vinga.
14: Al Rafa Nadal. Bé, avui parlem de Rafa Nadal, el que era bo de... Estava intentant imitar el Rafa Nadal.
16: Ah, vale, no entenia. Com que feies aquesta cara, vale. De cara d'imitació, dic, ostres, no sé on vol arribar.
15: A posar cara de Rafa Nadal.
16: Vale.
14: No, és que l'Alan, que és el nostre... Bueno, el que és company un temps és company tota la vida.
15: I tant, clar que sí.
14: Imita molt bé el Rafa Nadal.
15: Molt gran,
14: l'Alan. Toni Nadal, que el Toni Nadal l'hem entrevistat unes quantes vegades. És un catxondo, el Toni Nadal, eh? Porta l'espina que porta el Toni Nadal. No és que va deixar de ser entrenador del Rafa, ni... L'espina que portava era que el Rafa Nadal fos del Madrid i no fos del Barça.
15: Veus?
14: Aquesta era l'espina.
16: Sembla perfecte, Bado.
14: Sí, sempre hi ha alguna imperfecció, eh? Avui és l'aniversari d'un dels esportistes més importants de la història, un home que ha guanyat 22 grans slam, que ha fet plorar a rivals, aficionats i fins i tot periodistes, i que avui fa 40 anys. Avui toca repassar la vida de Rafa Nadal.
16: Doncs sí, no repassarem només... Ai, és veritat, cert, si te l'he posada jo i m'he oblidat. Perdona.
14: Digues.
16: Que dic que no repassarem només els títols, eh? Perquè darrere del millor esportista espanyol de tots els temps hi ha un munt d'històries, moments virals. Bueno, podria haver durat la secció, bueno, no ens acabaríem, imagina't, amb tota la carrera que porta sobre aquest home, però us he portat algunes coses per destacar. Vale? Per començar, anem a ubicar Rafa Nadal, va néixer a Manacor el 3 de juny del 86, i atenció, perquè de petit no semblava destinat només al tennis, eh?
15: Ah, no?
16: Ell jugava a futbol, i si veu que ho feia molt bé, de fet el seu oncle, el Miguel Ángel Nadal, era jugador del Barça i de la selecció espanyola, però l'altre oncle, en aquest cas el que deia el Badó, el Toni de Nadal, el va posar davant d'una raqueta.
14: És Miquel Àngel Nadal,
16: I aquí va començar tot.
14: Miquel Àngel Nadal.
16: Miquel Àngel, perfecte, Miquel Àngel Nadal, sigui dit, no el conec, aquest senyor, m'és igual com
14: seguir. Jugador del Barça, una institució
16: de... Imagina't, fa anys. Ni idea. El cas és que només amb 8 anys ja és campió balear, eh?
15: Ostres.
16: Amb 12 campió d'Espanya, ni més ni menys. I amb 15 anys... ja es converteix en un dels jugadors més joves de la història a guanyar un partit professional.
17: Era fallar un poquito más y ha ganado.
18: ¿Ahora qué piensas hacer?
17: Seguir entrenando, a ver. No sé, creo que es importante.
6: importante este torneo, pero tampoco no, para ganar este torneo no quiere decir que seas, no, que vas a ser muy bueno. Se tiene que seguir entrenando y vamos a ver.
8: Gracias, muchas gracias.
15: Quina veueta, eh?
16: Que és mono, amb 15 anyets, eh? Ja el veus, eh? Hi ha un munt d'entrevistes de Rafa Nadal des de que era un nano, imagina't, eh? Que parla amb aquesta seguretat, que el sents i dius, escolta,
15: sí, sí.
16: Ja apuntava maneres, eh? Ja posava la pell de gallina, el veus allà, impressiona perquè parla exactament igual que ara. La mateixa educació, la mateixa humilitat, el mateix discurs, és com si hagués nascut ja amb 40 anys, aquest nen.
14: I a més, també, va començar sent una gran estrella d'una manera molt prematura i amb grans tornejos, eh?
16: Correcte, correcte. Però va arribar el moment en el que es va convertir en una estrella mundial. Estem parlant de Roland Garros 2005, que ell tenia 19 anyets, és la seva primera participació, i guanya, com si fos el més normal del món, eh? Aquell nen de Manacor va arribar a París i va acabar convertir-se en el propietari no oficial de la ciutat, diríem, eh? Perquè després vindrien 14 més.
14: Buah!
16: 14 Roland Garros més, una xifra tan absurda que probablement no la tornarem a repetir, a veure mai més.
14: No sé si heu vist aquestes imatges que li van posar a la pista central, que al nom de Roland Garros van fer una placa que està... no una placa, una petjada. Sembla que és una petjada de Rafa Nadal a la pista central de Roland Garros, i al moment que es va destapar, el sentiment, que li van caure les llàgrimes, van sortir els seus Roger Federer, aquí més va sortir... van sortir tres dels grans competidors de Rafa Nadal de tots els temps, uh-huh. I va ser una de les jornades més emotives per Rafa Nadal, eh?
16: Doncs mira, et porto un altre competidor, un altre rival en aquest cas. És que he estat mirant tants vídeos de Rafa de Nadal i aquest em va fer especialment gràcia. A més, perquè aquest tenista, el Nicole Magro, és exparella d'una gran amiga meva. I l'any 2008, en ple partit, el Nicole Magro li fa aquesta profecia, sobre Rafa Nadal.
11: Avantage Nadal.
18: 40 años seguidos. Va tener 65 años y va a seguir ganando Roland Garros.
16: No sé si ho aguantés, sisplau, atenció, perquè diu, va ganar Roland Garros 40 anys seguidos. Va tener 65 anys i va seguir ganant, efectivament, perquè és que...
14: Digues,
16: acaba.
14: No,
16: sé què estàs buscant. És que és boníssim aquest taller, el Nicole Magro, m'encanta, la veritat.
14: No, estava buscant qui estava en aquest homenatge.
15: Estava així pensant ara, no em sortia el nom, qui era?
14: No, el Roger Federer, Novak Djokovic,
15: Djokovic
14: i Andy Murray, que és el que també ha penjat, eh?
16: El cas Nicole Magro fent aquest comentari va estar boníssim. Evidentment, sabem que hi ha gent que té una segona residència i Rafa Nadal, sens dubte, tenia París. Però si hi ha una cosa que defineix a Rafa Nadal, no són només les victòries, sinó també les lesions, perquè durant dues dècades hem viscut aquest cicle on hi ha hagut molts titulars que deien Rafa Nadal està acabat. 6 mesos després d'aquest titular va guanyar un gran slam, problemes als genolls, al canell, als abdominals, a l'esquena i especialment al peu, una lesió degenerativa que molts experts pensaven que acabaria amb la seva carrera molts anys. Molt abans, perdó, però ell sempre tornava, eh?
14: Això que estàs dient, de fet, era... Les seves màximes celebracions han vingut més a posteriori de les lesions, perquè donava la sensació que ja s'apartava, que ja el donaven com descartat, i de cop i volta, pam, ressorgia,
16: sempre.
14: Tornava a conquistar el número 1 sí, i tornava sí. a guanyar grans slams.
16: Literal. Recordem algun d'aquests moments. Precisament em va cridar l'atenció un moment amb una roda de premsa on a Rafa Nadal li passa això. Aquest no és, no passa res, també li pegue aquesta cançó. És el següent tall.
19: Ha jugado un muy buen nivel de tenis, yo creo que el quinto set ha sido un buen set de tenis, ¿no? Al menos...
14: No.
20: Cuidado, que le acaba de dar un calambre a Rafa Nadal.
16: Oh. Així va ser just al moment, eh? Està responent a una pregunta i de sobte el uau.
15: Li va venir el...
16: I de seguida el comentarista diu, le acaba de dar un calambre a Rafa Nadal. No ha de ser fàcil, eh? La veritat que el seu superpoder és increïble i no ha estat el tenis, eh? Ha estat aixecar-se una vegada i una altra, sempre. I, per últim, acabar amb el que deia la Montse, el Rafa Nadal de les manies, eh? perquè si alguna vegada hem vist un partit seu, segur que l'hem vist amb alguna de les seves manies. Eh? Les ampolles perfectament alineades, el tocar-se el nas, les orelles, ajustar-se els pantalons, tornar a col·locar-se els cabells, tot en el mateix ordre. Eh? Arriba un moment que no saps si estàs mirant un partit de tennis o una coreografia perfectament estudiada. Ningú s'atrevia a dir-li que deixes de fer-ho perquè, clar, si guanyes 22 grans slams, pots posar les ampolles on et doni la real gana. Simple.

0: I arribem al final, eh? Perquè després d'aquests 20 anys competint al màxim nivell, arribaria el moment del comiat, un adeu que va emocionar a tothom, sens dubte.
1: Va, escoltem l'adeu de Rafa. El tenim, aquest adeu? Sí? El posem?
0: Recordem-lo.
2: Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. Y la realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final.
0: Quina pena, pèls de punta. Felicitats a Rafa Nadal, des d'on dia i bona sort.
1: Moltes felicitats al gran campió Rafa Nadal, el dia del seu aniversari. Ara, des de la retirada, des del moment molt més relaxat, és moment de fer una mirada enrere i recordar tot el que ha aconseguit aquest al llarg de la seva història esportiva. 3:15 de 7 al matí, som els del Bon Dia i Bona Sort.
3: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
1: Què, Montse, li poses o no? Va.
4: Com tu.
0: Va, mira, va, va, Montse.
4: He de fer un altre cafè, però va, va, ho intentaré. Vinga, dades que et deixaran atònit!
1: Vinga, va, primera. A la Lluna hi ha una diferència de temperatura extrema. Pot anar dels més 127 graus...
0: Dios!
1: Allò que dius, tio, un dia de calda. I el fred pot anar als menys 173 graus. Vinga, va, segona. A la Terra hi ha aproximadament 3,04 bilions d'arbres. Però cada any es perden uns 10.000 milions d'arbres per desforestació i causes naturals.
4: Mai no són prous d'arbres. Volem molts arbres.
1: 10.000 milions d'arbres es perden cada any, eh? Amb desforestació i causes naturals. I tercera, el planeta Júpiter gira tan ràpid que un dia dura només unes 9 hores i 56 minuts.
4: Imagina't.
1: Cosa que el converteix en el planeta amb el dia més curt del sistema solar.
4: Quin estrès, tu.
3: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort, amb Badollador.
1: Clar, si el dia dura 9 hores...
0: No, no, estava pensant, si se'ns fa curt a nosaltres, amb 24, imagina't amb 9.
1: Perdona, a mi se'm fa etern el dia, eh? Nosaltres cada un dia en traiem dos.
0: Sí, això sí, però passen molt ràpid.
4: Passa volant i no dona temps a tot. No,
1: això també és veritat. Vinga, va, anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres, de moment, amb dues incidències actives a la xarxa viària. Tenim dues avaries, una a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac, que talla un carril de circulació en sentit sud, provocant un quilòmetre de congestió. L'altre ha estat un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre també talla un carril, en aquest cas, en sentit nord, amb poc menys, a hores d'ara, d'un quilòmetre de cua. Per altra banda, també parlem de retencions habituals cap a la capital catalana. Tenim ja circulació intensa cap al nus de la Trinitat i també a les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament l'entrada des del Llobregat doncs, també comença a formar ja aquestes retencions habituals, sobretot ara destacant la A2 a l'altura de Pallejà. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia a Ferran Aràndiga des del Real Automòbil Club de Catalunya. D'aquí a 9 minuts que et mires així, tu.
4: Per què? Com et miro?
1: No, no, fas cara com si estigués malalt a punt de traspassar.
4: Tu? Sí. No, home, no. Més faltaria, per favor.
1: M'has fet una mirada?
4: Bé. No sé, tinc cara de son, eh? Igual la teva cara et despista.
1: Que no sigui això. En 9 minuts arribem en punt a les 7 del matí.
0: A mi cada cop m'agrada més, nois? El dai-dai de la Shakira, perdoneu-me, eh?
4: Va entrant.
1: Ens l'estan posant en vena, eh?
0: Clar, és que al final acabaràs ballant el lavador.
1: No m'acaba, eh?
0: Ja, per això et dic que a mi em passa el mateix que tu i ara ja al final l'escolto tot i bueno, però té el seu què.
1: Jo crec que és una cançó que l'estan posant a 33 i va a 45, eh? Bé, falten tan sols només 8 dies per al tret de sortida al Mundial de Futbol 2026, que enguany es celebra els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Les prediccions, les apostes i els vaticinis es disparen, Montse.
4: Clar, és que ja ho tenim a sobre, eh? El Mundial, recordem, se celebrarà de l'11 de juny al 19 de juliol. Nombre de participants aquest any, ni més ni menys que 48 seleccions nacionals al planeta. Jugaran més partits que mai, seran 104, i segons el format aquest ampliat, els equips es dividiran en un total de 12 grups de 4 equips cadascun. Pel que fa a les localitzacions, als Estats Units hi haurà 11, seran 11 estadis, Mèxic 3 i el Canadà 2. Una altra cosa, el que dèiem, és que una de les coses que fa especial al Mundial és que enguany és el Mundial dels algoritmes, perquè cada cop la IA està molt més present i una de les prediccions que té més seguiment i a la que se li fa més cas és la d'aquest superordinador, l'Opta, que és especialista en analitzar...
1: L'Opta és especialista en canviar el pronòstic a última hora.
4: Bueno, a veure. Jo dic les dades que hi ha. Ha realitzat prop de 10.000 simulacions per saber les possibilitats de guanyar de cada selecció. Quines variables té en compte? Doncs mira, ràpidament us ho dic. Quants quilòmetres corre un jugador de mitjana? Clar, són coses que abans de tenir aquest superordinador no es podia, no hi havia un humà allà comptant totes aquestes dades. Per tant, l'ordinador sí que pot fer-ho. Llavors, compta els quilòmetres que corre els jugadors. Com afecta la humitat del lloc al rendiment físic? Perquè, clar, la predicció amb un partit a Estats Units potser no és la mateixa que Mèxic
1: correcte,
4: o
1: al
4: Canadà.
1: Correcte.
4: Quins equips baixen la intensitat després del minut 70? Afrontant aquests últims 20 minuts, que són també moltes vegades claus i decisius on el cansament passa més factura. Quins àrbitres mostren més targetes, que també pot definir el resultat d'un partit? Com influeix un viatge llarg entre les diferents seus?
1: Clar.
4: Com influeix en els jugadors? I quins futbolistes perden precisió sota pressió alta? És a dir, quins són els que aguanten més la pressió i quins menys? Bé, ara anava a dir una cosa a favor del superordinador Opta, que tu m'has desmuntat.
1: No, i te l'acabaré de desmuntar ara.
4: Però, clar, va donar al Paris Saint-Germain una fiabilitat, una possibilitat de guanyar la Champions al 56%. Finalment es va traduir, però, clar, després tu has especificat...
1: Home, clar, a veure, durant la temporada, quan no sé si va ser a vuitens, ja va dir que creia que guanyaria l'Arsenal. A les semifinals, després de que haguessin emparellats Arsenal i Paris Saint-Germain com a dos finalistes... Després va canviar. Una mica patilla, no?
4: Anem a veure què diu l'Opta a hores d'ara sobre com quedaria, segons ell, la classificació del Mundial. A veure, en el número 10, el país que guanyaria, que té més probabilitats d'aquesta llista, la desena posició,

0: són els tres països que, segons l'Opta, guanyaran o tenen més probabilitats de guanyar el Mundial 2026. La cosa estaria a Anglaterra, que ocuparia la tercera posició, amb un 11,2%. En el segon lloc, França, amb un 13%. Ja va pujant força més el percentatge. I amb una diferència de 3 punts en França, segons Opta, Espanya guanyaria. La selecció espanyola guanyaria el Mundial d'aquest any amb un 16,1% de possibilitats.
1: Tinc una bona i una mala notícia.
2: Què dius?
1: Tinc una bona i una mala notícia. La mala notícia és que estarem pendents a veure què passa.
0: Sí.
1: M'entens?
0: Sí.
1: I t'estarem aquí observant cada dia, tindrem aquí. La bona notícia, per tu, és que la final es juga el 19 de juliol, que estarem de vacances ja. Per tant, o sigui
0: no,
1: que...
0: No podrem comentar la
2: pues
0: jugada.
2: Jo et dic una altra. Només tinc una bona notícia. Tinc una parella que és quasi com l'Opta, perquè me va fer ella. Dic, escolta, que la ràdio hi ha l'ascensor que em demanen que posi els tres primers classificats. Només hi ha una diferència d'un equipet. Aquest de l'Anglaterra no me l'havia posat. M'havia posat l'Argentina, però m'ho ha posat tal qual.
0: Ah, sí?
2: Tanta Opta, tanta ella i tanta tonteria.
1: Clar,
2: és a dir,
1: no, que
2: gent que gaudeixi del futbol i que sabe...
0: Espanya, França i Argentina. Deixeu que faci una altra versió, que doni una altra versió, la de Michael Bruno, que és un senyor que al Brasil és conegut com el vident de les copes. Per què? Perquè va encertar els campions dels Mundials del 2010, del 2014 i del 2018, que vull dir que té ja un bagatge contrastat. Doncs va dir que Portugal guanyaria.
2: Va dir Portugal?
0: Va dir Portugal, que l'Opta el deixa en cinquena posició.
2: Bueno.
0: Per tant, escolta, el vident de copes aposta.
1: Bueno, després, escolta'm, hi havia allò del pop, us en recordeu del pop?
0: Ai, sí,
1: el pop,
2: l'he oblidat, és veritat.
0: El pop. El pop vol, no, es deia?
1: Sí, sí, sí, i després ho van fer amb un altre... Amb què ho van fer? Ho van fer amb diverses... Amb cangurs, també, o no sé...
0: Hi ha maneres mil.
1: Per gustos colors. Montse, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Vinga, va, falten 3 minuts, en punt seran les 7 del matí. Anem a la pregunta del dia. Sabeu quantes tempestes elèctriques es produeixen aproximadament cada dia a la Terra? Deixeu-me que saludi a la Míriam Sant Germain. Bon dia, Míriam.
3: Bon dia i bona sort, què tal?
1: Bon dia, benvinguda. Ima Sus, què tal?
4: Bon dia, com estem? Jo tinc una teoria per saber qui guanyarà el Mundial. Després us l'explico.
1: Escolta, ja ho saben els teus amics que estàs aquí o no?
4: Bueno, sí, ja ha passat una setmana.
1: Però... Ja ha passat una setmana.
3: M'explica la teoria i té tot el sentit, eh?
4: Sí, la meva teoria de la FIFA.
3: Sí.
1: Quina és? Va, digue-ho.
4: Jo ja tinc un nebot de 8, de 10 anys, dos, que estan bojos pels àlbums de la FIFA,
1: sí,
4: i els he comprat. Sí. Ahir vam estar traient àlbums i no hi havia manera que sortís ningú ni de França ni d'Espanya.
0: Ah,
4: però per què no surten
0: mira.
4: Jugadors? I em diu, perquè són els que guanyaran, són els bons.
0: Clar.
1: Oh,
0: home, doncs,
1: clar.
4: I he sentit a la Montse i dic, mira, me cuadra con los cromos de los niños.
0: Ostres, que bo, clar. Aquesta teoria va agafant força, eh?
4: Sí,
0: perquè
4: sí,
0: la
4: sí.
0: Final, segons l'Opta, sí, sí, estaria entre Espanya i França.
4: No va sortir ni un cromo d'Espanya ni un cromo de França.
0: Estaran guardats.
4: I em vaig arruïnar bastant, eh?
1: Panica, Panini, no?
0: És una ruïna.
4: Tots els vol el nen, eh?
1: Sí.
4: Els de cromos que s'enganxen i els altres.
1: Els que s'enganxen, que ara s'enganxen amb... Tenen el pagat
4: sí,
1: a darrere, eh?
4: Però hi ha un altre àlbum que és més bo, que són de cartolina
0: sí,
4: dura,
0: sí,
4: que són els que es canvien al mercat de Sant Antoni.
0: Ara,
4: sí.
0: Sí, sí, sí, sí,
4: i és
0: sí.
4: Que, a més, la tieta Imma, que és meravella de la vida, li va portar el nen... d'Estats Units, que diu, bueno, jo el que em faltava, jo no sé per què ho vaig fer. Li vaig portar tot de cromos que es venien allà, i ara, clar, ell va vacil·lant pel col, jo tinc els autèntics de Dallas.
1: La tieta Imma que es porta tan bé. A veure, sabeu quantes tempestes elèctriques es produeixen aproximadament cada dia a la Terra? Unes 64.000, unes 44.000 o unes 24.000?
0: Ai, no sé, 44.000.
1: Ai, tu?
3: 44, sí.
1: Home, sabíeu que ho diu mateix?
4: 64.000, vinga.
1: 64.000?
4: Sí, 64.000. El que digui la Imma.
1: Ningú diu 24.000?
4: No, si serà 24 ara.
2: Poca, són molt poques.
5: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: 3 de juny del 2026, el dia que ens vam, sabem que Alberto Núñez Feijóo avisa que no demanarà favors ni buscarà dreceres per arribar a la Moncloa.
0: El líder del PP ha respost així a Junts, després que Jordi Turull instés a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el suport del Partit Català a una moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez. El líder del PP ha dit que ni reclamarà favors ni els demanarà i que l'únic final digne de la legislatura de Sánchez és convocar eleccions.
1: Mentrestant, el Sindicat de Metges de Catalunya convocarà una nova jornada de vaga el 17 de juny.
0: El sindicat ha aprovat convocar una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb la setmana de

0: Durades d'àmbit estatal que els professionals mèdics faran del 12 al 19 del mateix mes. Serà la 12a convocatòria del cicle de protestes dels metges catalans que reclamen millores laborals, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial.
1: I l'ocupació bat un nou rècord al maig amb quasi 4 milions d'afiliats.
0: Catalunya torna a superar el rècord històric d'ocupants i s'apropa als 4 milions d'afiliats durant el mes de maig amb la temporada d'estiu a les portes. El mercat laboral supera els 3,9 milions de treballadors afiliats i pel que fa a l'atur, maig ha acabat amb 6.900 aturats menys, deixant el total amb 308.000 desocupats, que és el nivell més baix des del 2008. Si mirem tot Espanya, el mercat laboral ha superat per primera vegada els 22,3 milions d'afiliats.
1: I l'Arquibisbat de Barcelona iniciarà gestions amb el Vaticà amb l'objectiu que el català sigui predominant als actes que celebraran durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona.
0: De moment no hi ha cap acord i s'espera que el Vaticà opti per fer servir la llengua catalana en aquests esdeveniments davant la creixent pressió institucional. El president del Parlament, Josep Rull, s'ha posat en contacte amb bisbes i arcabisbes catalans per reclamar-ne l'ús i en les darreres hores el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també s'ha sumat a la reivindicació enviant una carta al cardenal Omella.
1: I acabem el primer Primavera Sound inaugura la temporada àlgida de concerts i festivals amb una cinquantena de cites.
0: El Parc del Fòrum acollirà aquesta nova edició que comença avui amb la sessió inaugural i que durarà fins diumenge 7 de juny. El festival arriba amb més de 150 artistes i un cartell encapçalat per noms com Doja Cat, The Cure, Gorillaz, Massive Attack, The XX, Bad Gyal o My Bloody Valentine, entre d'altres.
1: Gràcies, Montse.
0: A tu.
1: Amb la música de Robert Smith i companyia, hem arribat a les 7 i 2 minuts del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort. A veure quin temps tindrem avui. La informació que ens porta des de AEMET, Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya, temps estable en un dia en què baixen les temperatures en general, excepte al Pirineu Occidental, on pugen. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona i Tarragona, 27 a Barcelona. Per altra banda, atenció, perquè poden tenir ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona durant aquest matí.
3: És
2: una informació d'AEMET.
1: Gràcies i molt bon dia des d'AEMET. A veure, què passa, Gorka? Ens obre el micro i
3: No tens sentit.
1: Diu, us he dit pels cascos que quedaven 5.
3: A mi no em diu res pels cascos. A mi no m'has dit res.
1: Bé, no, m'ho he dit a mi, però no duia els cascos posats. Va, són les 7 i 3 minuts del matí. Anem a la pregunta. Quantes tempestes elèctriques es produeixen aproximadament cada dia a la Terra? 64.000? 44.000? 24.000, Montse?
3: 44.000.
1: 44.000.
4: Va, jo canvio i dic 24 per acollir el 24, que ningú ho havia dit.
1: Què havies dit abans?
4: 44, també.
3: Clar, perquè ara s'olora que és el 24.
1: És lista
3: aquí, l'amiga.
4: Jaquetera.
3: Hombre.
1: Vale, tu?
3: Jo 64.
1: Sí, tu?
5: Però si has dit 44.
3: No, he dit 64.
5: Pues jo 64, el que digui la Imma.
1: Fa una mica de ràbia, això,
5: Sí, però bueno, així ha sigut
3: deixa
5: tota la vida.
3: Deixa-la, que és la meva grupi. Aquí cada una a su sitio.
1: A veure, home, tu abans... Abans havia...
3: Jo he dit 64.
1: En cas que haguessis dit 44, ara passes a 64.
3: No, jo dic 64 des de sempre.
5: És veritat.
3: Tota la vida. A mi m'ho pregunten. Quantes tormentes elèctriques? Jo tota la vida he dit 64.
1: I tu has dit?
4: Jo he canviat. Jo he sigut jaquetera.
3: És ella l'alianta.
4: Sí, i ara dic 24.
3: És com el Feijó,
1: ara saps? Ara és 24.
3: Aquesta és com el Feijó. Ara sí i ara no.
4: Perquè m'ha fet pena, estava sol.
1: Para la música, Gorka, para. Tu dius 24, eh?
4: Sí.
1: 24.000.
4: Sí.
1: I abans havies dit?
4: 44.
1: Doncs... són 44.000. Ah! Va, comencem. Nova hora del Bon Dia i Bona Sort. 7 i 4 del matí.
0: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort, amb Batollador.
1: Abans, quan el Gorka diu que estava dient per d'això queden 4 segons, o sigui, queden 5 segons, que no estava escoltant, era perquè estava escoltant l'Àrex, que m'ha dit com anem de temps? Tenim temps? Jo dic, sí, tenim temps. És que vull fer una cosa. Ha de ser molt espectacular.
5: No, no, no.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
3: Nada es espectacular, no. Dir,
1: tinc una cosa, tinc una idea tan...
3: No, no. A veure, bona. Clar, és que la, ha deixat de fumar. He sentit que deies...
5: Ah, doncs era això.
3: Ah, era això? Què et penses, que no escolto el programa?
1: Ha deixat de fumar.
3: Si és que la conec, com si l'hagués parit.
5: He pensat, no m'ha dit res.
3: Ara, meva amiga, quants anys fa que em coneixes?
5: Espera't un moment. Tota la vida m'has conegut fumant.
3: T'ho anava a dir. Vaig a un cotxe i sento, respiro diferent des de que no fumo. Què? O sigui, que has esprou un accident aquí, eh? He fet un frenasso que dic, un moment, hem sentit bé? He tirat enrere allò que es pot fer?
5: Era això que volia compartir.
1: Ha deixat de fumar.
3: Però amb les pastilles.
5: Amb l'esprai. Ui, que em toque. Molt bé. Amb l'esprai aquest, que són el mateix que les pastilles.
3: Ara l'aguantareu tot el rato, perquè no baixarà fumar,
5: no, clar,
3: canviarà
5: clar,
3: la vostra relació.
1: No, no, també et dic una cosa, Ima.
3: Quasi que la prefereixes fumant, no?
1: No, sí, sí. Que m'agradaré l'esprai. No, et dic una cosa, però clar, a més
3: està... Aquest esprai? Ai, té pinta d'estar molt dolent.
1: Està
3: molt dolent.
1: Ima, està molt irritable. Sí, molt, molt.
5: Sí, ho estic. Molt, ho reconec. I tenen molta paciència els meus companys, així que ho agraeixo.
1: No, però ja la teníem abans.
5: Però era això, és que amb la Ima... Sí, bueno, sí, també és veritat. Però bueno, jo també amb vosaltres.
3: Mira, ja. No hi ha una persona al món que fumés tant i d'una forma tan compulsiva com jo.
5: Això volia dir.
3: Si jo ho he deixat, ho pot deixar ella i ho pot deixar qualsevol. Ara, amb ajuda, eh?
1: S'ha de deixar fumar perquè és que, de veritat, és una guarrada tan immensa,
3: això
1: del tabac.
3: Sí, és fastigós, és fastigós.
1: És fastigós. Vinga, va, les 7 i 6, el dia en què hem de ser feliços per... Bueno, un motiu de ser feliços ja és perquè l'Ares ha deixat de fumar i ho portem dient des del mes de setembre, eh?
5: Més o menys. Bueno, no tant, però...
1: A l'antena, des del setembre que estem parlant
5: no,
1: de deixar...
5: No, una mica més avall.
4: Més endavant,
1: no, potser. No, però de dir que hauries de deixar de fumar.
5: Ah, sí, això sí.
1: Des del mes de setembre.
3: Sí, sí, sí. Ara vigila'm el veure, eh?
5: Ja, a veure el Primavera Sound, què tal sente.
3: Vigila, eh?
5: Ja. Bueno, hem de ser feliços per quan t'adones que no era tan greu com pensaves, eh? Perquè tenim aquella cosa, els humans, que és preocupar-nos abans d'hora. Ens imaginem converses que encara no han passat, discussions que potser no existiran mai, problemes que encara no han arribat. I el nostre cap, vinga, que té una imaginació espectacular per segons quines coses, es posa a treballar. Llavors, aquella reunió, escolta, es converteix en un desastret. Aquella conversa és una catàstrofe, aquella cita és una vergonya absoluta, aquell problema en una muntanya impossible de pujar, i tu vinga donant-li voltes, potser sense dormir gaire bé, potser pensant-hi mentre et dutxes, mentre condueixes o mentre intentes concentrar-te en qualsevol altra cosa. Fins que arriba el moment, tens la conversa, fas la reunió, afrontes el problema, i escolta, que de cop no era per tant, nois. No dic que tot surti perfecte, però moltes vegades tampoc surt tan malament com ens havíem imaginat. I és curiós perquè passes hores patint per una versió dels fets que només existeix dins del nostre cap, quan la realitat, la majoria de vegades, doncs acostuma a ser menys dramàtica. Per això crec que hauríem de recordar-nos més sovint una cosa, que no tot el que ens preocupa mereix la quantitat de patiment que li dediquem. Que de vegades el més difícil no és el que passa, és tot el que ens imaginem abans de que passi. Així que avui hem de ser feliços per totes aquelles vegades que la realitat ha estat molt més amable que els nostres pensaments, perquè ens recorden que no sempre hem de creure'ns totes les pel·lícules que ens muntem al cap.
1: Sortia, tens més raó, Gonçant, eh?
3: És que això et passa sortia... tu també, Badó, perquè jo pensava, molt. Això és molt de ties, eh? També t'ho dic.
1: No,
5: jo
1: és
5: crec que és general.
1: És més, sortia, ara no sé quin percentual hi havia, però sortia un estudi que deia que estem constantment...
5: Sobrepensant.
1: Sí. Primer sobrepensant.
5: És massa, és massa.
1: Pensem molt més en el futur que en el present.
4: Anticipant-nos.
3: Això es diu ansietat.
1: Però és que, a més, aquest futur... moltes vegades el pintem molt apocalíptic quan és un 60 i escaig de percentatge de que és molt menys del que ens pensem nosaltres.
3: Us dic una cosa, dues frases que a mi em van salvar la vida una vegada fent teràpia. Una, no estem obligats a creure'ns el que pensem, ¿vale? Podem pensar coses i dir, ai, doncs no m'ho crec, però ho penso jo.
4: Ai,
3: ¿vale?
4: Boníssim.
3: Que a vegades et muntes pel·lícules i dius, bueno, m'ha passat això pel cap, però no vol dir que sigui cert. No vol dir que sigui cert, ¿vale? No tinc raó sempre.
1: I segona?
3: I la segona ja me recordo.
1: Molt bé.
3: Però pausa.
4: Jo això de sobrepensar m'ho he tatuat, eh? Ara,
3: què dius?
4: Sí, o sigui, ho descric perquè se sàpiga, però és una noia que representa que sóc jo, i així molt lineal, i a la part de dalt hi ha com tot un garabato que és sobrepensar, no? O sigui, llavors m'haig de mirar i dic, vale, estic sobrepensant.
3: Frena,
4: sí,
3: frena.
5: Que hem de frenar,
3: I la segona cosa que m'he recordat és el cervell no diferència de la realitat de la ficció. Per tant, vigilem també.
5: Què vols dir?
3: Pues que si tu, per exemple, estàs pensant que estàs malalta, doncs el cervell començarà a comportar-se com si estiguessis
4: malalta físicament.
3: Per tant, no ens creiem el que pensem, però vigilem amb el que pensem.
1: Perdona, clar. I si ho hem de pensar, pensem en coses alegres.
3: Sempre, positiu sempre.
1: Que també es contagia.
3: Alegria.
1: Exacte. També es contagia.
5: Exacte.
1: D'aquí a... I us dic una cosa, eh?
3: Us haig d'enganyar el cervell, enganyem-lo en positiu.
1: Però us dic una cosa, i porto a...
3: Funciona.
1: A tota la temporada dient-ho. Sí, l'horari que parlem, sempre que parlem del Bon Dia, Bona Sort, que és una conversa bastant recurrent d'aquest programa, fa que t'agafis els petites coses amb una il·lusió...
5: És cert, és
1: cert. Tan bèstia, perquè avui ho deia l'Ares, les dues hores que fem del Bon Dia, Bona Sort, t'immunitzes,
5: sí.
1: Perquè ens encanta.
5: Sí.
1: Si podem arribar aquí trinxats, però a la que s'obre el pilot i estem a l'antena, és allò de que, uah, som-hi.
5: Subidon,
1: perquè
5: sí.
1: Ens encanta, perquè és molt vocacional, això. Però... també amb els horaris, a la que acaba el programa ens anem arrossegant per la casa. Som tres cucs buscant aquí una mica d'aigua, saps? No, però quan arriben moments al cap de setmana...
0: És que et diré més, jo, és a dir, gaudeixo del dinar i la migdiada mitja horeta o tres quarts d'hora, la gaudeixo, jo em penso en aquest moment i ja em tinc felicitat, de veritat, perquè gaudeixo de les coses que... És el que et dius, exactament.
1: Les coses
0: petites,
1: que són quotidianes.
0: Sí, que abans no valoraves tant.
1: És una meravella. O sigui, aquest programa et dona focus a la vida. No és broma,
0: total.
1: Eh? No és broma, de veritat, és una passada. D'aquí... És que hauríem de començar a les dues de la matinada.
3: Ja, no.
1: Seríem els més feliços del món.
0: Sí, home.
1: D'aquí quatre... El Gorka ja compra. D'aquí quatre minuts arribem a un quart de vuit del matí.
6: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: És més, el ritme d'aquest programa, que clar, no hi ha cançons, no hi ha pauses publicitàries, perquè el programa està estructurat... Bé, hi ha una cançó, però jo rebo un WhatsApp a dos quarts de set del matí i no puc contestar fins a dos quarts de vuit.
3: Però qui t'envia WhatsApp a dos quarts de set del matí?
5: A mi, jo, mira, mon pare m'acaba de dir, enhorabona, filla, aguanta, els primers 15 anys són els més fotuts.
3: Gràcies, Teixi, gràcies, mon pare. Mon pare sempre donant ànims, com a bon
1: pare. Molt fan. Jo que pensava que de la família Teixi el que està... de qui era més fan era de l'Ares? Ja saps que sóc més fan del teu pare,
3: home, no tinc dubtes.
1: M'encanta el pare Teixidor. Vinga, va, 3 de juny del 2026, tal dia com avui, però del 1975...
0: S'estrenava a Broadway el musical Chicago, de Bob Fosse. All that

0: El deixem al musical, anem a esmorzar. Tal dia com avui, però del 2015...
1: Els germans Pau i Marc Gasol eren guardonats amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports.
2: Ha decidido conceder el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2015 a Pau y Marc Gasol, dos hermanos y extraordinarios deportistas que han ahumado los mayores éxitos con un ejemplar labor social.
3: Sembla que estiguem escoltant el Nodo.
0: Sí. I tal dia com avui, però del 2017...
1: A Londres es va produir un atemptat jihadista que va deixar un total d'11 morts i 48 ferits.
4: Tres terroristas islamistas acabaron con la vida de 8 personas en el mercado del Borough, junto al puente de Londres. Una de ellas, el español Ignacio Echeverría, quien no dudó en enfrentarse a los atacantes con su monopatín, lo que permitió que otras personas se salvaran.
0: Déu-n'hi-do, eh? Veig a memòria aquell autobús amb tot el dispositiu policial que va haver-hi al centre de...
5: Sí, sí.
0: Tu, aquella època ja...
5: No, jo m'acabava de graduar, però...
0: Però ja tenies intenció ja de dedicar-te a això, o no?
5: No, jo volia ser periodista política.
0: Sí, en sèrio?
5: La vida, sí. Molt jo bé. Renegava dels successos i mira ara m'encanta.
0: Home, els estàs gaudint molt, no, els successos?
5: Ara m'apassiona.
0: Bueno, els estàs gaudint, sona com una mica estrany,
5: sí.
0: però estàs gaudint la teva feina, m'entens?
5: T'entenc perfectament i gaudeixo molt la meva feina.
0: Per cert, digue'm el titular avui del tema que tractarem.
5: Uf, armes de foc.
0: Armes de foc.
5: Tirotejos, sí.
3: És que portem una ratxa que...
0: En portem 20... Quants en portem?
5: Més d'una a la setmana amb el que portem d'any i, de fet, en el titular dic que hi ha tres tirotejos en els últims dies, però ja en són quatre.
0: Ja en són quatre.
1: Perdona, Míriam, aquestes dades a Catalunya, entenc,
5: sí,
1: eh?
5: Sí,
1: a Catalunya.
5: Més d'un tiroteig a la setmana a Catalunya.
3: Ostres,
0: vinga,
3: és molt
0: fort. D'aquí un minut arribem a un quart de vuit del matí. Atenció a aquesta dada. Vosaltres a vegades sortiu paganit, i això passa, surts paganit, vas a sopar amb amigues, amb amics, prens un vinet o una cerveseta abans, el vinet, el xarrup de postre, però hi ha un moment que estàs així com una mica d'això. Doncs bé, hi ha un fong, atenció a això, hi ha un fong que manipula formigues, sorprèn la ciència, inspira la cultura popular. Atenció a aquesta història. No, a veure.
3: Explica.
0: A veure, aquest fong que manipula les formigues ha sorprès molt a la ciència i també inspira la cultura popular. Ara us explico un detall. El fong Ophiocordyceps és conegut per la seva capacitat d'infectar formigues i alterar-ne el comportament de manera extrema. Un bolet està allà, les formigues se'l mengen i a partir d'aquí comença la història. Un cop dins de la formiga, de l'hoste, el fong modifica les seves accions i les obliga a pujar a punts elevats on finalment moren.
3: Què dius? Les col·loca, no? És un fong que col·loca les formigues, bàsicament, no?
0: I les formigues se'n van, doncs...
3: És que les drogues no són bones ni per les formigues.
5: No, mira, fixa't.
0: I tiren arbre cap amunt.
1: No, però que els hi dona per pujar cap a dalt i llençar-se
0: sí, sí.
1: cap a baix.
3: Per això.
0: A partir del cos de la formiga, el fong continua el seu desenvolupament i allibera espores per infectar altres individus. Aquest fenomen natural ha despertat l'interès de científics i també ha inspirat històries de ficció, documentals i videojocs per la seva naturalesa impactant i gairebé
3: zombi. Això sona, t'anava a dir,
0: zombie.
3: Això és Walking Dead, eh? Això és Walking Dead, eh?
0: Sí, a veure, què ha dit això? Vull dir, ara mateix portarà molt poc a les vides dels nostres oients, però sí, a la vostra reencarnació acabeu sent una formiga...
5: Alerta.
0: Ojo al fong.
1: Ojo, cuidado.
0: Ojo al fong. Escolta'm, I si veieu un fong, després que sigui en pla. No pugeu als arbres. Vinga, és un quart i un minut d'avui del matí. Pugem-li música, Montse.
1: Una mica de música a càrrec d'Iva Max, un artista que ens ha deixat una col·lecció de grans èxits i un d'ells és aquest que sona el Bon dia i bona sort, My Head and My Heart.

0: tal com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Bedó Lladó.

0: Ara mateix és un quart i cinc minuts d'avui del matí, 3 de juny del 2026. Esteu escoltant el Bon Dia i Bona Sort, el despertador de Ràdio 4. Anem pels titulars de la premsa escrita. Avui, quan arribeu al quiosc, us trobareu això en portada. La Vanguardia.
1: Avui titula: Feijó rebutja negociar amb Puigdemont una moció de censura. El periòdico diu: l'AMB projecta el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. El Mundo avui destaca: Zapatero renuncia al lawfare però busca anul·lar les proves. Al diari ABC llegim: jutges i fiscals es rebel·len contra l'espionatge de les clavegueres del PSOE i adverteixen que prendran mesures. A La Razón llegim: la UCO analitza àudios i missatges de les clavegueres del PSOE, i el diari Ara avui diu: Feijó menysprea l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo.
0: Pel que fa a la premsa esportiva,
1: L'Esport avui diu: acceleren les sortides, i El Mundo Deportivo titula: les raons de Julián.
2: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador. Oh.

0: Estic rient, és que el Gorka m'està mirant i diu, aquest a què riu? Estic rient, estic rient. Primer, per... A veure, per... Hi ha dues coses. Quan jo estava preparant aquest programa, parles amb diferents persones per fer col·laboracions i això. Amb una de les persones que vaig parlar, que és una persona que dels mitjans de fa molts anys, li vaig dir, escolta'm, dic, vull fer una secció, dic, prepara una proposta. I al cap de dues setmanes em truca i em diu, prepara que proposta, jo surto aquí, parlaré de les meves coses, no sé què. I vaig pensar,
1: Però de qui parles?
0: Un moment, dic, a mi les coses m'agraden preparades, guionitzades i d'això. Però després, al cap del temps, pum, parlem amb l'Iva Sus i em diu... Durant l'altre programa ha canviat la mentalitat. Perquè diu, avui parlaré les meves coses. I dic, i per què hi vaig dir aquell que no i amb ella que sí?
1: Perquè jo soc estupenda.
0: Moment, primer això, i després m'he girat. Dic, per què? Ara sí, per què hi vaig dir que sí? Perquè llegeixo la primera frase que diu, estic farta que em diguin el que he de fer des de perfils lerdos d'internet.
1: És veritat o no?
0: Total. Per justificar-me a mi mateix, per què vaig dir que sí sense cap filtre?
1: Bueno, perquè a vegades et deixes endur per la intuïció, Badó, i tu vas dir, la Sus... Ja ho farà bé. Algú ens donarà. Ara, us dic una cosa. La meva secció que es diu coses que em fan ràbia i que no entenc, us he de confessar que avui us escoltava des del cotxe i sóc l'única a la que li dona gringe o cringe o com es digui al Rafa Nadal? Sóc l'única?
2: Sí? Mira, sembla ser que el Gorka també, el nostre tècnic.
1: Per favor,
2: a mi tampoc em cau gairebé.
1: He pensat, a veure, aquest senyor, que independentista no seria, també t'ho diré, i que, clar, tenia aquell tec del Barça, creat en Mono, que ens guia també, del Barça. Aquest se li ha dit José Miguel.
0: Ah, sí.
1: El Miguel Àngel Nadal. I era tot com molt del Barça, no? Tot com molt català.
0: Molt culer.
1: I de sobte el nebot aquest que ha sortit, que és com un tio raro. A mi aquest nec repel·lent, ja amb 15 anys, que ja era un puto repel·lent, ja amb 15 anys.
0: Frena.
1: No,
0: perdona, Rafa Nadal és un tio molt estimat.
1: Però a mi em fot ràbia.
3: Ha fet història.
0: Un moment.
1: No, ningú nega que hagi fet història. Michael Jackson també, m'entens? Sí. I també em dóna grima. O sigui, no sé.
0: És igual.
1: Coses que no entenc.
0: Jo t'ho dic perquè hi ha molta gent que té... que malgrat els seus pensaments d'això, és un tio que la gent se l'estima molt.
1: Sí, deu ser de fora, coses de l'esport, coses de la,
0: de fora i de dins,
1: del patriarcat, coses de les feromones, us dona un rotllo aquí raro que dius a mi... Ara que s'ha posat cabell, saps que s'ha fet un implant, no?
0: No.
1: I tant, per favor, però si estava calvíssim.
2: Ah, sí?
1: Home, que no ho heu vist. No us fixeu en el que ens hem de fixar.
0: No, que sí, però està calp igual, no?
1: Era una de les coses que em donava a mi gringe. Vull dir gringe tot el rato.
0: Un moment, però està calp igual, no?
1: No, que s'ha posat cabell, s'ha posat implant. Ara és una nampi. Ara és una nampi.
0: Però quan? Això aquesta setmana?
1: No ho sé, jo vaig veure
3: que ho diu... A mi em sona imatges recents de dir, vaya pelazo.
1: Sí, oi que sí?
3: Cosa que no...
1: Em sembla molt bé, escolta, cadascú... La pressió estètica jo la vull als homes, també. Vull dir que està bé.
0: A mi em van donar vitamines pel... Que, per cert, són unes pastilles que semblen entrepans,
1: Però si tu tens molt bon cabell.
0: Sí.
1: Perdó, que era un pelazo. Mira, sembla el Rafael. Ara et queixaràs, tu.
0: Va, tira.
1: Per favor. Bueno, lerdos d'internet, per favor. Aquesta setmana tenim el lerdo number one. No sé si l'heu vist, aquest friki.
3: Home.
1: Que diu, jo, si tengo una chica en la mesa, i com, no la vuelvo a llamar.
0: Que, per cert,
1: no?
0: Sí. Vas despatxar gust amb aquest,
1: Home.
0: Va ser ahir o abans d'ahir?
1: No, ahir. Estàvem amb els meus nebots, amb els àlbums de la FIFA, que estic esquiciada amb les vagues de professors, a favor dels professors. Però, clar, qui es menja els meus nebots? Jo, A més, el mare treballa, l'altre no sé què, tinc la meva mare amb una pneumònia a l'hospital, i jo menjar amb els nens tot el dia. Total, que estava amb els nens i dic, la tieta penjarà un vídeo ara. I el vaig penjar a les 4 de la tarda i porto com 150.000 visualitzacions.
0: No, i a més likes per un tub, o sigui, ho estàs petant.
1: Sí. Bueno, és igual. El tema és que el lerdo aquest, per si algú no coneix, es diu José Nogales.
3: Sí, senyora.
1: I deia algo així.
4: Yo, por ejemplo, cuando vivía en restaurante con una tía, como la Bea, cogiendo muchas patatas, comiendo mucho del plato. Nada, no la vuelvo a llamar. Yo, ¿qué pida? Un poquito de salmoncito, un postal martini, se deje casi todo el plato, coma un poquito.
1: T'has quedat loco, no? La cara del Badó
3: És que, a més, ens desitja el mal, perquè no només no vol que ens alimentem, sinó que a sobre ens vol salmoncito.
0: És igual.
1: Perdoneu, per l'insult.
0: És que ho vam dir dies enrere. És una vergonya per l'espècie humana que hi hagi arguments com aquest.
1: Bueno, però és que...
0: A mi, jo et dic una cosa,
1: No guai és que les ties mengin, no?
0: No.
1: No hi ha res que em posi més catxonda que una persona menjant bé.
0: Jo, perdona.
1: Jo no, menjant. Hòstia, li passa com era.
0: Que digui, els que ets per ti, xuletón.
1: Claro.
3: Home, tranquilo, clar que sí.
1: Menys formatge que dona pets. Ja se sap que la primera cita queso és fora.
0: És igual.
1: No, la primera.
0: I formatges.
1: Lo que faci falta. Digues que si menjar és bonic. Bueno, doncs s'ha fet viral aquest noi. Les noies, la majoria dones, han contestat a les xarxes amb un rotllo viral que és l'àudio aquest que hem escoltat amb dones menjant d'una forma com molt bèstia, menjant pastissos, menjant pizzas, i vas amb l'àudio seu, no? S'ha fet... El reel és el reel, el TikTok, tal. Bueno, doncs pues el tio, en lloc de pillar-ho amb humor i dir, mira, pues que bien, me he hecho viral, calla, que se'ns ha ofès el noi.
3: Ah, sí?
1: Se'ns ha ofès, com a buen lerdo, ofendidito.
4: La reacción de las chicas ha sido simplemente coger ese audio y hacer TikTok burlándose de mí directamente. O sea, comiendo perritos, burguesas, pizzas con el audio, manchándose la boca. Y realmente pues haciendo propaganda a la comida basura, a los malos hábitos y mandando a la gente al matadero. ¿Pero qué no puedes hacer es burlarte y faltarme el respeto? Porque eso ya me molesta, me tiene desolado y hundido.
1: Ai, que le tiene desolado, que le tiene desolado y hundido. I a més té la poca vergonya de dir que nosotros ahora vendemos la comida de basura. Quan tu estàs alimentant un trastorn de la conducta alimentària, perquè no fer bromes, no fer bromes. Això ho veu una nena de 15 anys i es pensa que per agradar els nois no ha de menjar.
3: Exacte.
1: Poca broma amb aquest lerdo. Perquè és que al final dius, no, fem brometes, però sota la brometa hi ha un tema molt seriós.
3: És que ho hem dit moltes vegades en aquest programa, que moltes vegades Instagram censura les imatges de no sé un
1: burro... Les nostres tetes, les regles, la sexualitat...
3: I després tipus de discursos perillosos, no. Per tant, mirem-nos-ho.
1: No, a mi t'ho juro que flipo. Després hi ha la gent que a internet crida molt, que dius, no seré jo la que no cridi. Sí. No seré jo la que no cridi, però dius, home, si tens un micròfon i una... Per què has de dir les coses cridant? O sigui, hi ha com una espècie de tendència de gent molt loca que es pensa que si no crida, doncs el seu argument no arribarà, no? Si escoltem aquesta senyora, que jo li dic la loca que crida, que m'apareix de tant en tant a l'algoritme, no sé ni com es diu, que dius, però per què crides? És que no ho entenc.
5: Lo que no puedes hacer es llevar a una persona a su límite, hacer que grite, que se enfade y después decir,
6: tú estás loca.
5: ¡No!
6: ¿Te parece normal que esto te afecte así, de esta manera?
5: Eso es manipulación de manual. Eso es hacerte la víctima cuando tú eres el ladrón. Estás jodiendo a alguien hasta su puto límite y luego la culpas por tener una reacción humana.
1: A ver, baixa.
0: Local,
1: a ver.
0: Local.
1: ¿No serás tú la loca de verdad? Porque, Vera, aquest rotllo, jo sempre a favor de les dones, eh? Sempre a favor. Però a vegades dius, home, alguna loca habrá. Igual eres tu, eh? Dic jo que no totes les dones serem estupendes. Hi haurà alguna loca.
0: Amb què acabem?
1: Acabem amb el... Bueno, això l'era de Moradares, que són aquests vídeos virals que entren per internet que et diuen el que has de fer si vius en una realitat paral·lela. Per exemple, si algun dia vas a l'edat mèdia, tienes que hacer esto, que dius, però de què m'estàs parlant? Jo no aniré mai a l'edat mèdia.
0: Espera.
7: ¿Sobrevivirías 30 días en la edad medieval? Si vienes del 2026, morirías de sed. El agua está llena de bacterias y solo podrías beber cerveza. Estarías ebrio y deshidratado todo el día. Tu sistema inmune es de cristal. Una pulga te mandaría directo a la tumba. Sin wifi, sin duchas. ¿Aguantarías el mes? Dime en los comentarios.
1: ¿Pero por qué te voy a decir nada a los comentarios si yo no iré mai a la edad media a comer pulgas?
3: Es que
1: de veritat, els fan viure amb una ansietat. Què passaria si estiguessis tancada en un ascensor 14 hores? Què et passaria si la Terra deixés de girar durant 5 segons? Què passaria si visquessis a Mart? Que dius, no ho sé, ni m'importa! Què passaria? Sí o no?
0: I per què segueixes aquests comptes?
1: No sé, m'apareixen a l'algoritmo. Jo crec que és un nebot que em pilla el mòbil i veu merdes. A vosaltres no us surten esqueletos?
3: No, a mi no.
1: Sí que et surten perquè m'ho vas dir un dia. No intentis ara fer-te la culpa, eh? Aquesta és l'altra, gent és molt loca. Ai, a mi no em surten, eh? Sí et surten, sí.
0: Emma, gràcies. Una abraçada.
1: Apa,
0: adiós. I no cridis.
1: No.
0: Dos quarts i un minut de 8 del matí.
8: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: A veure, tenim una informació d'última hora. Primer, des d'aquí salutacions a la Rosa, que diu quina intensitat. La IMA ens aporta molta intensitat al programa. Segon, tenim una última hora, Montse?
9: Sí, hem de dir que la línia de Rodalies, la R8, està tallada íntegrament i l'R2, l'R2 Nord i l'R11 circulen amb demores per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fos i Granollers Centre, des d'avui en aquesta matinada. A l'R8 s'estén el transport alternatiu per carretera a la totalitat de la línia, ha informat Rodalies en un missatge a X. Sí, els retards a l'R2, R2 Nord i R11 són d'uns 30 minuts de mitjana.
0: Jo no sé perquè no m'ho vull entrar en un jardinet que desconec, però el és tan fàcil és accedir al coure?
3: Sí.
0: Sí?
3: Sí.
1: Mira, ha sortit aquí i vamos.
3: La xica de los sucesos. He vist imatges d'aquest any, o sigui, recents, que sense cap tipus d'EPI ni cap tipus de mesura de seguretat entren a les vies amb unes tenalles una miqueta més llargues, tucutú, tallant el coure i cap a casa.
1: Ara o sigui, estem perdent diners, eh?
3: És igual de fàcil que igual de perillós.
0: Ja. Igual de fàcil, igual de perillós, eh? Sí.
1: Que era broma, home. Sí. Vas a mi allà pillant coure. La notícia, Montse, serà el dia que tu diguis Rodalies, renfa, tot va bé. Aquesta serà la notícia.
9: Vinga,
0: va, 2:15, 2 minuts, avui del matí. 900, 630, 630. Avui regalem una experiència doble exclusiva per visitar el Palau Baró de Quadres, una de les joies modernistes més fascinants i desconegudes del centre de Barcelona, de la mà de Cases Singulars. El guanyador i un acompanyant s'emportaran dues invitacions per recórrer aquest palau espectacular de la Diagonal, que tothom veu per fora, però que amaga un interior impressionant, ple d'escultures, mosaics i detalls que us deixaran amb la boca oberta. 900, 630, 630. Si voleu tafanejar la seva història i veure fotos d'aquest espai únic, podeu xafardejar també la seva web a través de www.casesingulars.com. Si voleu descobrir els secrets de la ciutat que us envolta, truqueu 900 630 630.
8: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Vinga, va, que anem amb l'Ares Teixidor. Sabies què? Amb sintonia de Cases Singulars, què et sembla?
1: Bueno, que tu em diguis. Vinga, tira-ho, doncs, igualment.
0: Ho sabies, que és singular.
1: Va.
0: Sabies que
1: la salsa ketchup original no portava tomàquet? Les primeres versions, fa molt temps, es feien amb peix fermentat i espècies al sud-est asiàtic. El tomàquet no es va incorporar fins molt més tard.
0: I sabies que
1: hi ha una ciutat on els edificis tenen números segons la seva distància al riu? A moltes zones de Buenos Aires, la numeració dels carrers segueix un sistema molt matemàtic que permet calcular aproximadament on es troba una adreça.
0: I sabies que
1: les pilotes de golf tenen entre 300 i 500 petits foradets? Aquests forats no són decoratius, fan que la pilota voli més lluny i amb més estabilitat. Jo no ho sabia, això.
0: Boníssima. I sabies que
1: existeix una biblioteca que guarda llibres que ningú pot llegir encara? A Oslo hi ha un projecte on es recull un manuscrit cada any i no es publicaran fins al segle XXII. Bueno, pues ja jo ho he dit. Tampoc puc estar repetint les coses.
0: Gràcies, Ares. Dos quarts i cinc d'avui.
8: A Ràdio 4, Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Ho dèiem fa uns minuts, el dia comença amb afectacions a la R8, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 per robatori de coure. Per tant, sí, si heu de fer ús d'aquestes vies de connexió, busqueu vies alternatives o, si no, us informeu a través dels mitjans oficials. Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo avisa que no demanarà favor.
9: Comentàvem que l'R8 concretament està tallada íntegrament i la resta, l'R2 Nord i l'R11, circulen amb demores de mitjana d'uns 30 minuts. A l'R8 s'estén el transport alternatiu per carretera a la totalitat de la línia.
0: Molt bé, dèiem, és que ara arriba tot de cop. De seguida tenim la trucada del concurs. Acabem primer amb els informatius. L'Alberto Núñez Feijóo avisa que no demanarà favors ni buscarà dreceres per arribar a la Moncloa.
9: Sí, Això és el que ha dit el líder del PP després que Jordi Turull instés a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el suport del Partit Català una moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez. El líder del PP ha dit que ni reclamarà favors ni els demanarà i que l'únic final digne de la legislatura de Sánchez és convocar eleccions.
0: Els sindicats de metges de Catalunya convocarà una nova jornada de vaga el 17 de juny.
9: El sindicat ha aprovat convocar una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb la setmana d'aturades d'àmbit estatal que els professionals mèdics faran del 12 al 19 del mateix mes. Serà la 12a convocatòria del cicle de protestes dels metges catalans que reclamen millores laborals, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial.
0: Mentrestant, l'ocupació bat un nou rècord al maig amb quasi 4 milions d'afiliats.
9: Sí, Catalunya torna a superar el rècord històric d'ocupats i s'apropa als 4 milions d'afiliats durant el mes de maig. Amb la temporada d'estiu a les portes, el mercat laboral supera ja els 3,9 milions de treballadors afiliats. Pel que fa a l'atur, maig ha acabat amb 6.900 aturats menys, deixant el total en uns 308.000 desocupats, que és el nivell més baix des del 2008. Si mirem a tot Espanya, el mercat laboral ha superat per primera vegada els 22,3 milions d'afiliats.
0: I l'arquebisbat de Barcelona iniciarà gestions amb el Vaticà amb l'objectiu que el català sigui predominant als actes que celebraran durant la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona.
9: Sí, de moment no hi ha cap acord. S'espera que el Vaticà opti per fer servir la llengua catalana en aquests esdeveniments davant la creixent pressió institucional. El president del Parlament, Josep Rull, s'ha posat en contacte amb bisbes i arquebisbes catalans per reclamar-ne l'ús i en les darreres hores també el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha sumat a la reivindicació enviant una carta al cardenal Omella.
0: I acabem. El Primavera Sound inaugura la temporada àlgida de concerts i festivals amb una cinquantena de cites.
9: El Parc del Fòrum acollirà aquesta nova edició que comença avui amb la sessió inaugural i que durarà fins diumenge 7 de juny. El festival arriba amb més de 150 artistes i un cartell encapçalat per noms com The Cure, Doja Cat, Gorillaz, Massive Attack, The XX, Bad Gyal o My Bloody Valentine, entre d'altres.
0: Crec que és un dels caps de cartell, eh?
9: Totalment.
0: L'actuació que es podrà viure el divendres de Cure. Que gran.
9: Grandíssima banda. Vinga, i en va, forma anem, que estan.
0: Anem al temps i al trànsit per completar la informació. Ens acostem fins a Emet. Juan Carlos Piña, bon dia i bona sort.
10: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya temps estable en un dia en què baixen les temperatures en general, excepte al Pirineu Occidental, on pugen. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona i Tarragona, 27 a Barcelona. Per altra banda, atenció, perquè poden tenir ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona durant aquest matí. És una informació d'Emet.
0: Gràcies i molt bon dia. Ens anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
11: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències a la xarxa viària. Totes elles han estat avaries. Una a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb un carril tallat i 3 quilòmetres de cues en sentit sud, i l'altra per un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre també talla un carril en sentit nord. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals als accessos i voltants de la capital catalana. Circulació intensa amb tot el nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. També al Llobregat ja comencen a formar-se les retencions habituals per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. També l'antídot en sentit nord per la C31 i C32 des del Prat i Gavà. Pel que fa al Vallès, l'antítot ja a la AP7 entre Mollet i Santa i Barberà del Vallès en sentit sud, i en sentit nord també entre Sant Cugat i Cerdanyola. Per moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia.
8: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: Va, anem a regalar aquesta visita exclusiva al Palau Baró de Quadres, gràcies a casasingulars.com. Bon dia, bona sort. Hola.
12: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
12: Amb Jesús.
0: Com està, Jesús?
12: Molt bé, fantàstic.
0: Fa gràcia el Jesús. Truco, dic, truca i dic, hola, bon dia, amb qui parlo? Diu, amb Jesús, volguem dir. És que ja ho hauries, ja ho hauries de saber, aquestes alçades de la pel·lícula.
1: Home, com, eh? Amb aquest nom fa com por i tot, eh? Diu, sembla que hagi vingut del cel.
0: Què dius, Jesús? Què dius? Què deies?
12: Doncs molt bé, no, que això, clar, que, com pot ser que no ho sàpigues?
0: Aquesta és l'actitud. Jesús, des d'on truques?
12: Des de Barcelona.
0: Barcelona.
12: De Barcelona, sí.
0: Vas a treballar o estàs treballant ja?
12: Sí, no, d'aquí a poc surto. Ah. D'aquí a poc surto de casa, sí.
0: De què treballes, a què et dediques, Jesús?
12: Doncs soc educador social.
0: Educador social. Molt bé. Sí. Va bé la feina o no?
12: Sí, sí, sí, sí, depèn del dia, però normalment va bé, sí, sí.
0: Depèn del dia i depèn de l'actitud també, a vegades, eh? O no?
12: Correcte. Depèn de com trobis total la resta de la gent que t'envolta i tu mateix, depèn com estiguis.
0: Molt bé, tenies plans pel cap de setmana?
12: Si tenia què, perdona?
0: Si tenies algun plan pel cap de setmana.
12: Doncs no.
0: No?
12: No, no. Doncs... Perquè cada setmana havia de descansar una mica.
0: Doncs,
12: no, no tinc plan.
0: Doncs
12: aquest cada setmana no.
0: No et deixarem descansar. Bé, no sé si això pots anar-hi quan vulguis. Ara t'ho dirà el David, t'ho explicarà bé, eh? Però és una experiència molt xula, eh? Val molt la pena.
12: I tant, que sí.
0: Jesús, que vagi molt bé. Gràcies,
12: molt bé.
0: Gràcies per escoltar-nos. Una forta abraçada.
12: Bon dia.
0: Adéu, bon dia i bona sort. Adéu, adéu.
12: Bon dia.
8: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: Vinga, si t'hauríem el rotllo, ja tenim aquí la Míriam Sant Germà. Em sap greu, però és que t'ha tocat.
3: És així, és així. Algú ho havia de fer i m'ha tocat.
0: Sí, no parles tu de les velles i el polen i la primavera.
3: No, precisament.
0: Parles de tirotejos, de bales perdudes.
3: Sí, perquè precisament avui parlem d'una bala perduda.
0: Tres tirotejos en poques hores a Catalunya, tots tres relacionats amb el narcotràfic.
3: I ja anem pel quart. És a dir, quan vaig escriure el guió ahir a la tarda, em faltava el quart, que ha sigut amb el Grat de Mar i també relacionat amb el narcotràfic. Per tant, són quatre en els darrers dies. Vam començar divendres passat a l'Hospitalet, seguit de Badalona, a Tordera i ara l'últim amb el Grat de Mar. Tots quatre relacionats amb el narcotràfic, amb venjances entre clans i fins i tot robatoris de marihuana entre clans rivals. Però em vull centrar sobretot en el cas de Badalona.
0: Això són els narcoassalts, no?
3: Correcte, narcoassalts o vuelcos, que és amb l'argot dels dolents, no?
0: Dels dolents. Tu estàs més posada, eh?
3: Doncs em vull centrar en el cas de Badalona. Per què? Doncs perquè una nena de 10 anys va rebre un tret al braç durant aquest intercanvi de bales entre dues famílies enemistades precisament pel tràfic de substàncies estupefaents. I per què em vull centrar en aquest cas? Doncs perquè portem més d'un tiroteig a la setmana a Catalunya amb el que va de 2026. El promig està a 1,3333, aproximadament.
0: Això no havia passat mai, oi? O sí?
3: Portem dos anys que la tendència està entre més d'un i dos tirotejos a la setmana. Per tant, és una tendència que s'està mantenint en el temps i que preocupa els Mossos d'Esquadra. I precisament la reflexió va per aquí, perquè l'ús d'armes de foc sí que és cert que està centrat en punts o en situacions molt concretes entre grups enemistats del crim organitzat. Però, clar, l'ús d'armes de foc augmenta les probabilitats de que, com en aquest cas a Badalona, una tercera persona aliena a tot el conflicte, doncs, pateixi una ferida o fins i tot una ferida que pugui acabar amb la mort. Per tant, Mossos d'Esquadra ho sap, Mossos d'Esquadra hi està al darrere, però erradicar la que s'està estenent com a cultura de la violència està sent complicat. En els darrers dies, insisteixo, quatre tirotejos i els quatre relacionats amb el narcotràfic. Per què els narcotraficants tenen aquestes armes, no? Ja ho hem parlat, però crec que és bo incidir. No les tenen per atacar a la ciutadania, no les tenen doncs, per fer un atac indiscriminat a terceres persones, les tenen o bé per combatre un enemic, és a dir, doncs, jo vull fer una venjança i vull doncs, acabar amb el meu enemic, ja sigui amb un dispar o amb uns trets per marcar territori o fins i tot per acabar amb la vida del teu enemic o per fer aquests narcoassalts o vuelcos. Per tant, el missatge de Mossos d'Esquadra és tranquil·litat perquè no van cap a la societat, no van cap a terceres persones, però clar...
0: Però si es perd una bala, igual
3: però,
0: sí.
3: Però clar, tenim ja dos casos, un a Poblenou el passat mes d'abril, on una dona que passava pel lloc dels fets, doncs una bala rebotada va impactar contra el seu pit i només va patir ferides d'abrasió, que podria haver provocat una ferida molt més greu, i ara aquesta nena amb una ferida al braç que va acabar a l'Hospital de Can Ruti, doncs no estem per la seva vida, però sí que estava greu.
0: I atenció perquè ha ferit greu un aficionat a l'Europa després de ser apunyalat a Nou Barris.
3: Sí, això s'està investigant perquè no se sap exactament què va motivar aquesta baralla. Primer es parlava de que l'agressor va accedir a un bar on estaven els aficionats de l'Europa amb una bandera d'Espanya que els hauria provocat, que s'hauria produït un enfrontament i que hauria acabat amb aquesta persona, amb aquest aficionat ferit d'arma blanca. Però s'està acabant de d'esbrinar què és el que va passar, perquè no se sap si portava aquesta bandera, si va anar a increpar, si hi ha alguna motivació ideològica precisament perquè eren aficionats de l'Europa, que per això es va apropar a causar una mica d'aldarull. ull, aquest home de 52 anys, per tant, no una persona jove, ja una persona doncs, amb les idees doncs, que haurien d'estar força fermes, va intentar amagar-se, però la resta de companys que estaven al bar el van enxampar i els Mossos el van acabar detenint.
0: Ara que parlem d'aficions i de celebracions, després de les celebracions del PSG, ahir es va oferir a la Champions en el president Macron. O sigui, va, bueno, la recepció que va fer el president. O sigui, el discurs que va fer el president Macron i el cabreig que portava per l'actitud de l'afició del PSG amb els disturbis a París,
1: home,
0: és per emmarcar el discurs del president Macron.
1: Macron ens agrada, eh?
0: Ens agrada. És per emmarcar... perquè no es talla un pèl, eh?
1: No, no, m'agrada també.
0: No, es talla un pèl. L'altre dia que hi havia... que estàvem fent, no me'n recordo, era una conferència de països africans i que la gent parlava i no feien cas en els ponents, va sortir a l'escenari i va dir, voleu callar d'una vegada?
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, és un tio que...
1: Sí, s'està ben posat.
0: Molt ben posat.
3: I els aldarulls de París, ho parlàvem l'altre dia, fan por perquè ara tenim el Mundial i que no hi hagi un efecte crida de que aquest tipus de celebracions, que són vandalisme absolut, s'acabin extenent doncs, a altres països en el marc d'aquest Mundial.
9: I que França, França és un dels probables
3: favorits,
9: segons les estadístiques, que arribi a la final.
0: I resumeix-me això que està passant al nou pla per reforçar el setge policial a l'Hospitalet.
3: Sí, Hospitalet és l'única ciutat catalana que anava contracorrent, mentre Catalunya baixava a l'índex de criminalitat un 4%, a l'Hospitalet augmentava gairebé un 10%, i clar, hi havia alguna cosa que està passant a l'Hospitalet que no estava funcionant. Evidentment, hi ha un problema de delinqüència i els Mossos d'Esquadra han posat en marxa el Pla Bastió, que és un pla especial dissenyat específicament per les necessitats de l'Hospitalet de Llobregat, que és la segona ciutat més poblada de Catalunya, per intentar revertir aquesta corba de criminalitat amb més presència policial, amb més patrullatge actiu, amb presència d'antiavalots, per intentar, doncs, baixar aquesta xifra.
0: Míriam, gràcies.
3: A vosaltres, sempre.
0: Com està el panorama, eh?
3: Déu-n'hi-do.
0: Va, que això ho aixequem, va. Ho aixequem perquè Primavera Sound, no?
9: Clar, ja que avui comença oficialment el Primavera Sound, anem a recuperar només 5 de les cançons d'alguns dels artistes que confeccionen aquest any al cap del cartell, diguem-ne. Els caps de cartell són Doja Cat. Coneguda per portar aquest ritme a Say So i per doncs, presentar-se al món d'aquesta manera. Eh? També vindran Gorillaz, coneguts per temes com Clint Eastwood. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless. Bad Gyal és altra de les protagonistes, amb cançons com Flow 2000. Flow 2000, yo vestida Flow 2000. Flow 2000. Els emblemàtics Massive Attack, amb cançons com I'm Finish Sympathy. O ho dèiem fa estona, The Cure, que tornen a Barcelona, Robert Smith i companyia, amb els seus clàssics.
0: Gràcies, Montse.
9: Bon dia i bona sort a vosaltres.
0: Míriam, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Imma.
1: Bona nit.
0: Bona nit, Cargols. Bona nit, Cargols. I...
1: Fins demà, fins demà.
0: Menja pomes.
1: Pomes no m'agraden gaire.
0: No, doncs van bé, eh?
1: Sí.
0: Van bé les pomes, van molt bé les pomes. No, no, pel tabac, de veritat, que diu que té un efecte no sé què. Ho diu un estudi
1: la
0: científic.
1: La poma va bé per tot.
0: La poma va bé per tot.
1: Sempre, tota la vida. I n'hi ha tot l'any.
0: I ho deixem aquí. Demà hi tornem. Quan siguin a punt les 6 del matí, com si cada dia fos estiu. Bon dia i bona sort, Catalunya.

Hola, molt bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees. Pedro Sánchez és avui a Barcelona, on intervindrà a la trobada anual del Cercle d'Economia, que un any més ha esdevingut un gran aparador de la política espanyola. Sobre la taula, la incògnita de si el president del govern donarà noves explicacions pels casos de presumpta corrupció i la moció de censura llançada per Feijóo. Jordi Turull va convidar ahir el líder del PP a visitar Waterloo, però des de la reunió del Cercle, Feijóo va tancar la porta a aquesta possibilitat. La paradoxa és que el Partit Popular va començar la legislatura convocant manifestacions contra l'amnistia a Puigdemont i la pot acabar suplicant-li els vots per treure Sánchez de la Moncloa. Veurem fins on arriben els contactes entre Partit Popular i Junts, perquè d'això i del recorregut dels casos judicials depèn la sort de Sánchez i de la seva legislatura. Comencem.

0: Pedro Sánchez tanca avui a Barcelona les jornades del Cercle d'Economia, tot just l'endemà que Alberto Núñez Feijóo hagi rebutjat viatjar a Waterloo per parlar d'una moció de censura. L'exigència que va posar ahir Junts. Lorena, hola, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. Davant el desafiament dels de Puigdemont, el líder del Partit Popular ha dit que no vol dreceres, que tampoc acceptarà favors ni donarà regals per a tombar el govern de Pedro Sánchez. Així, doncs, torna la pilota a la taulada de Junts i el PNB. Ha insistit que hi ha una majoria alternativa i reclama als dos partits nacionalistes fets coherents amb els seus discursos de posar fi a la legislatura.
2: L'exigència de Junts de reunir-se amb Puigdemont, Feijóo no ha volgut ni considerar-la.
3: Oye, vamos a hablar de cosas serias.
4: I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
2: Envoltat d'empresaris, el líder dels populars ha dit que ni demanarà ni regalarà favors, però insisteix.
5: Este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país. Con ayuda o sin ella.
2: Vox li demana que deixi de marejar.
6: I que si el Partido Popular quiere presentar una moción de censura, que la presente.
2: Les condicions, eleccions immediates i cap sessió, diuen els separatistes. Des del PNB deixen clar que no volen estar en lloc on estigui Vox.
7: Si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas.
2: Un sí, anar a les urnes, però sense moció de censura.
0: I mentrestant, l'executiu de Sánchez no creu que el Partit Popular tingui ni el suport ni el programa perquè triomfi una moció de censura. I per això pronostiquen que no arribaran ni a plantejar-la. La portaveu del govern, Elma Sáiz, ha estat contundent.
8: Yo calificaría la actitud del señor Feijóo con dos palabras. Cinismo y desesperación. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar.
1: Ho ha dit en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on el titular d'Economia anunciava una ronda de contactes amb les comunitats autònomes per parlar del nou sistema de finançament. I justament per aquesta qüestió han topat el president de la Generalitat i el de la Junta en el debat davant dels empresaris al Cercle d'Economia, on també hi era l'endecari Pradales. Alfonso Rueda ja ha anunciat que no participarà en la reunió amb el ministre.
9: Iniciemos un diálogo, pero poniendo una propuesta alternativa encima de la mesa. Que yo pueda decir, estoy de acuerdo en siete cosas de las que proponéis y no en tres, y veamos cómo se puede hacer, ¿no?
10: Si esto se va a discutir uno a uno, llegaremos, si es que alguna vez llegamos a una reunión general, y el acuerdo va a ser imposible. Por lo tanto, discutamos esto desde el principio entre todos, si sí que llegar a un acuerdo.
0: El judici de David Sánchez avui declaren els agents de la UCO, de la Guàrdia Civil, que van portar tota aquesta investigació.
1: I ahir Gemma va declarar una de les candidates que aspirava a aquell lloc que finalment van adjudicar el germà del president del govern. El testimoni ha dit que creu que el procés de selecció va ser injust i no hi va haver igualtat d'oportunitats, però també que considera que David Sánchez no és, tal com es va dir a la instrucció del cas, un usurpador. La dona no va interposar cap reclamació formal. Sí que va enviar un correu electrònic a la Fiscalia, però ho va fer el 2025, 8 anys després dels fets. Els diversos processos judicials que hi ha

0: Washington ha atacat un patruller que volia saltar-se al bloqueig d'Hormuz i arribar a l'illa iraniana de Kharg. I la Guàrdia Revolucionària ha llançat míssils navals contra un vaixell nord-americà. I aquí comença l'estira i arronsa dialèctic sobre qui ha atacat i qui s'ha defensat i si altres projectils han impactat o no contra els objectius. Tot això deixa l'alto el foc i les converses de pau en l'aire. El cap de la diplomàcia de la Casa Blanca, Marco Rubio, es mostra confiat en els contactes amb l'Iran.
1: Tenim la possibilitat que podria passar avui, podria passar demà o la setmana vinent, que per primera vegada, certament en la meva memòria, l'Iran hagi acceptat negociar aspectes del seu programa nuclear que no fa ni un any es negaven fins i tot a esmentar, encara menys a discutir.
2: I a Ucraïna ja són 23 les persones mortes per l'últim atac massiu de Rússia. Zelensky demana a la Unió Europea més finançament per poder comprar míssils antibalístics i sistemes de defensa als Estats Units.
0: Però mentre aquesta ajuda no arriba, Kiev ja ha respost a l'atac rus enviant drons sobre la regió de Sant Petersburg, on avui Putin participa d'un fòrum econòmic. També hi haurà una delegació dels Estats Units. Serà el primer cop en una dècada que els representants de Washington acudeixen a aquesta cita coneguda com la cimera de Davos russa. Hores abans de la trobada, i segons Moscou, les defenses han interceptat drons ucraïnesos que es dirigien a la regió de Leningrad, al nord-est de la capital russa.
2: Les ONGs critiquen el reglament acordat per la Unió Europea que permetrà deportar migrants sense papers a centres de detenció de fora de la Unió Europea.
0: A l'espera de la ratificació definitiva pel Consell de la Unió i el Parlament Europeu, Catalina Perazzo, de Save the Children, lamenta que el reglament pot retornar a famílies amb menors a països on no es respectin els seus drets. I Francisco José Rojo, de l'ONG Axem, creu que la Unió Europea s'hauria de fer càrrec directament de les devolucions.
3: Lo que más nos preocupa desde Save the Children es que los niños que forman parte de familias sean retornados a lugares donde no están garantizadas la acogida, la continuidad de los cuidados, la unidad familiar.
4: Creemos es que es la propia Unión Europea la que directamente debe hacerse cargo de estas devoluciones y respetando los derechos de las personas.
2: Amb gairebé 4 milions de treballadors, Catalunya ha tancat el maig amb rècords històrics d'ocupació. Agricultura, serveis, indústria i construcció són els sectors que generen més feina i encara podrien crear-ne més, però no hi ha prou mà d'obra. El gremi d'instal·ladors alerta de manca de personal.
5: Electricistes, lampistes, climatitzadors, oficis imprescindibles i cada cop amb menys professionals. Quasi el 70% de les empreses tenen dificultats per trobar personal qualificat. Aquesta de Tarragona té 14 treballadors i ara se'n jubilen dos. El propietari Albert Fernández troba a faltar joves que es vulguin dedicar.
6: Exigent a nivell físic, que vas cansat, suant, a l'obra és dura, o sigui, carregues pesos.
5: Una professió amb moltes sortides. Raül Rodríguez, gremi d'instal·ladors.
7: Per les mans de l'empresa instal·ladora passa la transició energètica. Tot el que són instal·lacions d'energies renovables, tot el que és eficiència energètica a la indústria, tot el que és centres sanitaris.
5: Amplia les places d'FP, crea programes per a persones a l'atur i incentivar la presència femenina. Són algunes de les mesures que el sector proposa per pal·liar la falta d'aquests professionals.
2: L'arcabisbat de Barcelona matitza a Televisió Espanyola l'ús del català del Papa Lleó XIV en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Diu que aquesta és una qüestió que ha de decidir la Santa Seu i que l'arcabisbe Omella no ho té previst demanar.
0: L'arcabisbat Gemma assegura que el pontífex en la missa del dia 10 a la Sagrada Família parlarà català en molts moments d'aquesta litúrgia, però la possibilitat de no utilitzar-lo en el moment àlgid, el de la benedicció de la Torre de Jesús, ha generat malestar entre algunes entitats catòliques, el govern i també diversos partits polítics. De moment, sabem ja el cost aproximat de la visita del pontífex. Segons l'organització del viatge, l'Estat es gastarà uns 25 milions d'euros, dels quals Catalunya i les Illes Canàries n'aportaran el 20%. Davant les restriccions de mobilitat, el Ministeri de Treball ha recomanat prioritzar el teletreball els dies de la visita del Papa.
2: El pontífex té una intensa agenda amb una vintena d'actes programats arreu d'Espanya, però de moment no hi ha prevista cap reunió amb les víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Per això, aquestes li reclamen que els escolti en una trobada i que no visiti l'abadia de Montserrat.
8: El primer de

0: conscient dels abusos a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado ha entregat una carta a l'ambaixada de la Santa Seu per demanar que el papa no visiti Montserrat.
1: El que estàs fent és blanquejar els casos de pederàstia i d'encobriment que hi ha hagut a l'abadia.
0: Assegura que l'abadia es nega a indemnitzar-los.
1: Montserrat està liderant el sector reaccionari que diu, mire, nosaltres, si no hi ha sentència judicial, no indemnitzem.
0: Manuel Barbero, president de l'associació Mans Petites, reclama al pontífex una trobada pública.
2: Porque ya está bien de tratar el tema de los abusos a puerta cerrada, con contratos que no ven la luz.
0: Algunes víctimes ja han anunciat que si no hi ha reunió es concentraran el 8 de juny davant l'Anunciatura a Madrid.
3: Avui se celebra el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits amb bones dades, i és que la donació ha pujat en els primers 4 mesos de l'any.
4: Durant aquest període s'han registrat 128 donants que han fet possibles 465 trasplantaments d'òrgans, sobretot renals, seguits dels hepàtics i els cardíacs, el que suposa un 4% més que el primer quatrimestre de 2025. Tot i això, continua preocupant la negativa de les famílies a la donació, que se situa al 23%. Prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan a Catalunya.
3: Parlem ara de Metges de Catalunya, que ha convocat una nova jornada de vaga. Serà el 17 de juny i serà la 12a aturada del col·lectiu per reclamar millores laborals.
4: La convocatòria de vaga coincidirà amb l'aprovació al Consell de Ministres de la reforma de l'Estatut Marc, que regula les condicions laborals de tots els professionals de la sanitat pública. El nou text incorpora millores com la reducció de les guàrdies de 24 hores a un màxim de 17 o la limitació de la jornada setmanal a un màxim de 45. S'ha pactat amb el suport dels sindicats majoritaris, però no amb el dels metges, que volen un marc normatiu propi, independent al de la resta de professionals.
3: I també us expliquem que els compradors de vehicles tenen cada vegada més clara la seva aposta pels elèctrics i també pels híbrids. La tendència ha canviat en només 3 anys. Cau la venda dels turismes de combustió i la dels cotxes electrificats representen més de la meitat. Catalunya és la segona comunitat amb més matriculacions d'híbrid de tot l'Estat.
5: 2 de cada 3 vehicles són ja elèctrics o híbrids. Aquests darrers són els que guanyen més terreny per la seva comoditat.
6: No s'ha d'endur ja a cap lloc i es carrega sol.
5: Són alternatives als combustibles fòssils que convencen més els conductors. Ingrid Gabaldón, cap de vendes de Toyota Team Motor.
7: Perquè realment aquests cotxes contaminen poc i emeten poques emissions.
5: Els vehicles de combustió cauen al 26% de les noves matriculacions i els dièsel no arriben ni al 4%. La pujada de preus dels carburants és un altre dels factors, amb el barril de Brent disparat un 32% més car que abans de la guerra a l'Orient Mitjà.
8: Plataformes d'usuaris denuncien l'incompliment del termini de la fase 1 a les obres de la línia R3 de Rodalies entre Parets i la Garriga. Els treballs de desdoblament ja haurien d'estar enllestits, però la caiguda d'un mur al costat de l'estació de Montcada Bifurcació ara fa 3 mesos ha endarrerit el procés. Fa gairebé un any i mig que dura el tall. Ni Adif ni la Generalitat concreten data per acabar les obres.
3: Berga torna a viure la Patum. La setmana més emblemàtica de la localitat és aquest any, la més inclusiva de la festa en els seus 600 anys d'història.
4: Ahir, Gemma, van començar els actes amb unes 60 persones amb diversitat funcional saltant la Patum dels sentiments a la plaça de Sant Pere. Fins diumenge, la capital del Berguedà celebra la festivitat del Corpus amb foc, música, comparses, passades i patums. Un ritual ancestral de la cultura popular catalana que la UNESCO reconeix com a obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat.
3: Avui serà el darrer entrenament dels jugadors de la selecció. Demà viatjaran a La Corunya pel partit davant Iraq. L'enfrontament serà a les 9 del vespre d'aquest dijous i el podreu veure per la 1 de Televisió Espanyola.
4: El jugador de l'Arsenal, Mikel Merino, ja s'ha incorporat a la concentració a Las Rozas, tot mentre Lamine Yamal ja ha completat l'entrenament amb la resta del grup. El de Rocafonda, peça clau pel seleccionador, deixa així enrere, volem dir, la lesió que es va fer el passat 22 d'abril a la cama esquerra i apunta que estarà disponible pel primer partit de la cita mundialista. Una circumstància que el seu company al Barça, Dani Olmo, celebra.
9: Lo veo bien, entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos.
3: La selecció espanyola femenina se la juga. Necessita guanyar el partit d'aquest divendres contra Anglaterra si vol mantenir les opcions de ser primera de grup i classificar-se directament pel Mundial de l'any 2027.
4: I per aconseguir aquesta fita, les de Sònia Bermúdez continuen la seva preparació a Palma. La seleccionadora podrà comptar amb una peça clau. Aitana, bon matí. La de Sant Pere de Ribes ha tornat a una convocatòria gairebé 6 mesos després i un cop superada la lesió a la cama esquerra. Aitana arriba a temps per una cita decisiva que, com explica Cata Coll, la selecció afronta amb ambició.
10: Primero ganar, luego meter goles. Sabemos que si ganamos de 2 goles nos ponemos primeras. Entonces ese es el objetivo, es la ambición de este equipo. Entonces, a partir de ahí, jugarlo y hacerlo.
3: En waterpolo, el Mataró va conquerir ahir el seu tercer títol de la Lliga Femenina en vèncer el Sant Andreu. I a la Lliga ACB, avui, debuta el Joventut a la pista del Baskonia en el primer partit del play-off de quarts de final.
4: I el Barça podria segellar el seu pas a semifinals demà dijous al Palau, després de vèncer a domicili Luka Murcia de 23 punts, 68 a 91. Una gran defensa i els 18 punts anotats per Dario Brizuela van donar la victòria als blaugranes. Amb aquest triomf, el Barça recupera el factor pista i té l'ocasió de tancar la sèrie al millor de 3 en el segon partit.
3: Avui comença un dels festivals internacionals de referència a Barcelona. És el Primavera Sound. Pels 17 escenaris que hi haurà al Parc del Fòrum s'hi faran més de 200 actuacions fins aquest diumenge. Saludem el director del Primavera Sound, és Alberto Guijarro. Senyor Guijarro, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
3: Al cartell d'enguany podrem gaudir de clàssics com The Cure a fenòmens tan actuals com la catalana Batguial. Això és el que jo destaco, però digui'm vostè, què vol destacar? Què hi podem trobar a l'escenari del Primavera Sound d'aquest 26?
11: Com sempre, al Primavera Sound trobem artistes emergents, i noms històrics de culte que han influït en tota la història del Primavera, com has dit, The Cure, Massive Attack. Tenim nous artistes com Doja Cat, que és el primer any que està al Primavera, combinats amb artistes d'aquí que estem escoltant ara, no? Com Guitarrica de la Fuente o Uineta, que obriran avui dimecres en el concert gratuït.
4: Recordem als espectadors i als oients de Ràdio 4 que l'activitat del festival no només es desplegarà al Parc del Fòrum, també hi ha 90 concerts a 8 sales i espais culturals. Per què aposteu per aquest format?
11: Bueno, històricament sempre hem fet els concerts de ciutat, els concerts de sala i els concerts gratuïts, a vegades en set a parcs, però el que sempre fem són els concerts a les sales de concerts on hem crescut, on hem començat i on tenim una activitat al voltant de l'any. Des de Primavera Sound fem uns 400 concerts a l'any en sales com l'Apolo, el Ratmataz, i això no el volem oblidar. És on comencen els artistes i és on tenim que estar apostant durant el Primavera i durant tot l'any.
4: Quantes entrades heu venut aquest any? L'any passat vau arribar a la fita de 293.000 assistents. Aquest any es van vendre al febrer totes. L'heu superada?
11: Estem en aquests números, estem en el total de l'aforament que ens permet. Se'ns permet, que diu la llicència. Uh-huh. Es van vendre totes. Per segon any consecutiu hem venut totes 4 mesos abans del festival, cosa que ens consolida el festival com una de les fites importants no només al nostre país, sinó al sud d'Europa. Esperem continuar en els propers anys, tindre aquests cartells que sedueixen al nostre públic.
3: Molt bé, doncs Alberto Guijarro, director del Festival Primavera Sound, gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Molt bon dia.
11: Gràcies a vosaltres.
3: I us expliquem també que la 5a edició dels Premis Escarabajo Verde, l'icònic programa de medi ambient de Ràdio Televisió Espanyola que s'emet per la 2, ha guardonat el periodista Lorenzo Milà amb el Premi Maria Sánchez Ledesma.
4: Sí, Gemma, i el jurat ha destacat la seva trajectòria i tasca periodística a favor del medi ambient al programa Objetivo Planeta del Canal 24 Hores, que presenta i dirigeix. Els Premis Escarabajo Verde reconeixen personalitats i entitats que treballen per la conservació de la natura i del planeta. Entre elles destaquen també el cineasta Oliver Lash i la investigadora Beatriz Arroyo, la Societat Espanyola d'Ornitologia o l'Associació Rius en Vida.
3: 8 i 11, anem amb el temps. Sergi Lores, hola, bon dia. Aquest dimecres, quan sortim al carrer, què notarem? Menys calor que ahir?
12: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, aquest migdia tindrem una calor molt més moderada i fins i tot molt més suportable a la que hem tingut durant aquests últims dies. L'agrairem i fins i tot ja ho estem agraint aquesta primera hora del dia, del matí, perquè l'ambient fins i tot és fresquet i de jaqueta. Tret de la costa, que l'ambient és suau, fins i tot la nit ha estat tropical en algunes ciutats com Barcelona, també en algunes poblacions com Cadaqués o Tortosa, però vaja, cap a l'interior molts valors es queden entre els 11-12, per sota dels 15 graus, fins i tot a alta muntanya del Pirineu. Aquí la temperatura ha baixat fins a 1 grau sota zero. I és que la baixada tèrmica ha estat generalitzada i fins i tot notable cap a algunes comarques de l'interior i fins i tot de la Pirineu. I tot plegat com a conseqüència de l'entrada del vent del nord, mestral, que de matinada ha deixat a cops de fins a 65 km per hora cap a l'Ebre. També la tramuntana ha fregat els 100 km per hora cap a la capa de Creus. Després dels xàfecs i les tempestes que ahir a la tarda hi van descarregar amb intensitat a punts al Pirineu, del Prepirineu i també cap a les comarques del nord-est, on s'hi van acumular quantitats de més de 10 a 50 litres per metre quadrat i en alguns dels casos acompanyats de pedra, calamars i també de molt aparell elèctric. Tot plegat com a conseqüència del pas d'un front que s'ha allunyat ja de nit i matinada. A hores d'ara s'imposa el cel força serè, només acompanyat d'alguns núvols prims. I és que durant el dia d'avui tindrem una treva, això sí, amb l'anticicló que continuarà sobre l'Atlàntic, i això permetrà que es vagin aproximant nous fronts, com el que ja avui afectarà el nord-oest peninsular i serà el preludi del nou canvi de temps que tindrem de cara a demà aquí a Catalunya. Però de moment, avui ens espera un matí de temps molt tranquil, amb sol, amb alguns núvols baixos cap a les comarques del Maresme, també punts a la Costa Brava, núvols prims també que aniran enterbolint una miqueta el cel cap a les comarques de la meitat nord de Catalunya, tant al matí com també a la tarda i fins i tot a la tarda, amb algunes nuvolades que deixaran a punts del Pirineu més oriental, comarques de Girona, però vaja, no tindran suficient energia per deixar precipitació a la tarda. També a la resta continuarem amb un temps molt tranquil i amb força sol. El vent de mestral i tramuntana anirà perdent intensitat amb el pas de les hores, però vaja, fins a mig matí es manté activat aquest avís per onatge a la Costa Brava, sobretot cap a l'Alt Empordà, per onades de fins a 3 metres d'alçada. Un vent del nord que avui s'encarregarà de fer baixar també la temperatura entre 2 i 4 graus respecte a ahir. Per tant, calor molt continguda, calor molt suportable, insisteixo, amb màximes que es quedaran entre els 25 i els 30 graus a moltes poblacions, només de forma puntual, Gemma, cap a Ponent i també cap a la Vall de l'Ebre, podrien acabar-se assolint els 32 o 34 graus aquest migdia.
3: Sergi, està previst que arribin pluges?
12: Doncs sí, Gemma, de cara a demà haurem d'obrir el paraigua en moltes comarques, no encara al matí. S'espera un temps encara força tranquil, però a partir del migdia començaran a créixer nuvolades que sobretot deixaran ja ruixats i tempestes a punts del Pirineu i Prepirineu, i al llarg de la tarda aquestes s'estendran a moltes comarques del litoral, del prelitoral de Barcelona, Camp de Tarragona, també comarques del nord-est. Compte, perquè localment seran intenses, generant acompanyades de pedra, calamars i també de fortes ventades. Localment podrien deixar acumulacions superiors als 40 o 50 litres per metre quadrat, sobretot cap a les comarques de Barcelona i també de Girona. Tot plegat a l'espera d'un cap de setmana més tranquil, només amb ruixats de tarda en àrees de la Pirineu i també de la Prepirineu. Per tant, de cara a aquests pròxims dies, el temps serà doncs cada cop més estable, això sí, amb l'excepció de demà dijous, amb l'arribada d'aquest front que reactivarà l'inestabilitat a moltes comarques. Però vaja, divendres, dissabte i diumenge, temps molt més tranquil i amb moltes més estones de sol. Les temperatures baixaran, tocaran fons divendres, amb un matí clarament fresc o fins i tot fresc, fred en àrees del Pirineu, però vaja, per davant nits i matinades de molt bon dormir, fins i tot cap a la costa, en molts dels casos desapareixeran les nits tropicals que ja feia falta. I de dia, les màximes també baixaran, sobretot entre dijous i especialment divendres, amb valors que en prou feines passaran dels 25 a 30 graus. Ara bé, de cara al cap de setmana, la temperatura tornaria a pujar i l'ambient seria més càlid. I és que entre demà dijous i divendres arriba una massa d'aire més fresca del nord d'Europa, que serà la responsable d'aquest descens de la temperatura, però a partir del cap de setmana ja la pararà. Durant bona part de la setmana que ve, sembla que podria tornar a entrar aquesta massa d'aire més càlid procedent del nord d'Àfrica, que faria pujar els termòmetres. I això ens ho confirmen els models d'anomalia de temperatures setmanals per la setmana que ve, però també pel que resta del mes de juny. Tot apunta amb aquestes tonalitats vermelloses que se'ns presenten unes setmanes amb temperatures més altes a les habituals per l'època i, per tant, Gemma, amb un ambient d'estiu i amb força calor.
3: Molt bé, moltes gràcies, Sergi. Les 8 i 16 minuts, Sergi Molera, bon dia.
13: Bon dia.
3: Avui has volgut començar a destacar una imatge d'Ucraïna que hem trobat a les portades del diari Ara i també del País.
13: Sí, és una imatge força dura d'un home amb el cap embenat i amb, darrere seu té un edifici en flames que serveix per explicar aquest atac massiu que ha llançat Rússia sobre Kiev. Almenys 22 persones han mort i més d'un centenar han quedat ferides en aquest bombardeig. Amb fins a 73 missils i 656 drons han caigut sobre la capital ucraïnesa. Per tant, una imatge dura la d'avui. Si ens fixem també en el titular de la portada del País, en clau internacional ens explica que les cadenes hoteleres espanyoles han començat la seva sortida de Cuba. El grup Iberostar ha abandonat la gestió de 12 hotels a l'illa per les amenaces de Donald Trump a les empreses que mantinguin negocis amb Gaesa, que és aquest conglomerat militar que controla més de la meitat de l'economia.
14: I ara, sí, Sergi, parlem de tribunals perquè El Mundo porta en portada Zapatero i David Sánchez.
13: Sí, sobre el primer, sobre Zapatero, ens diu que l'expresident rebutja la teoria del lawfare, però buscarà la nulitat, diu El Mundo. De fet, diu que Zapatero vol defensar davant del jutge que no ha fet res i que desafiarà a demostrar que ha influït d'alguna manera en el funcionament del govern. Si ens fixem en la imatge aportada, com deies, és per David Sánchez, el germà del president del govern, i el diari ens parla d'un testimoni clau que posa en escac el concurs que va guanyar Sánchez com a coordinador d'activitats dels conservatoris. Aquest testimoni assegura que va rebre un 10, un 0, volíem dir, en la qualificació en anglès, quan ella sap idiomes i havia dirigit orquestres.
3: Ens centrem ara en el diari ABC, perquè les associacions de jutges s'han queixat al Consell General del Poder Judicial. Per què, Sergi?
13: Ho han fet 5 de les 7 associacions de jutges, perquè consideren que el Consell General del Poder Judicial ha tingut una resposta massa tèbia davant les presumptes maniobres de Leire Díez, que hauria fet doncs, per aturar diverses causes judicials. Segons la investigació que dirigeix a l'Audiència Nacional el jutge Pedraz, Díez hauria intentat deslegitimar membres del Poder Judicial i amb això frenar doncs, processos que afecten el PSOE. I això doncs, és el que no ha agradat gens a aquestes associacions de jutges, que, com dèiem, 5 d'aquestes 7 associacions han fet aquesta comunitat.
3: Continuem el repàs de portades. Parlem ara d'un acte que es va fer a Barcelona per retre homenatge a Joan Antoni Samaranch.
13: Sí, l'altre dia comentàvem aquesta comparativa entre els Jocs Olímpics i la visita del Papa. Doncs sembla que s'ha tornat un altre cop a l'esperit olímpic del 92, no? amb aquest homenatge a Samaranch, que La Vanguardia ho defineix com el final d'un deute pendent, amb el que es va ser el principal artífact dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. El van liderar la Casa Reial, el Govern Central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. I La Vanguardia defineix aquesta cerimònia com a molt emotiva i explica també que hi van participar doncs, part de la família de Samaranch.
14: Precisament l'altre dia explicaves no, que es comparava tot el que passarà a Barcelona aquests dies amb els Jocs Olímpics. Es parla molt de la visita del Papa i ara ja sabem quan costarà.
13: Sí.
14: I qui ho detalla, això? Quin diari?
13: El diari Ara ho detalla. Costarà, en total són 25 milions d'euros, aquesta visita del Papa Lleó XIV, però no tots els territoris aporten el mateix, diguéssim, a aquesta visita. Ahir els responsables del viatge van explicar que Catalunya i les Canàries pagaran el 20% del cost de la visita, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis, per tant no hi aportarà diners directament. Pel que fa a Catalunya, fons del govern detallen que Catalunya invertirà 1,6 milions d'euros en concret en aquesta visita del Pontífex i també expliquen que aquesta aportació es farà a través d'un conveni que s'ha signat amb l'Arcabisbat de Barcelona i que els fons surten íntegrament de la taxa turística. Més enllà dels recursos públics, també hi ha un 45% de finançament per part d'empreses privades, com per exemple pot ser el Banc BBVA o Iberdrola, i l'altre 30% restant procedeix de la mateixa diòcesi i de la Conferència Episcopal.
3: Qui pagarà una bona quantitat de diners són les persones que volen llogar un balcó a prop de la Sagrada Família, per, precisament per poder seguir des d'aquest balcó la visita.
13: Fins a 750 euros s'estan començant a pagar en anuncis que es troben a Wallapop, la majoria. Això ens ho explica avui El País, que a més ens parla d'una autèntica frenesi al voltant de la Sagrada Família de Barcelona, perquè a més ja s'estan començant a muntar les graderies i les pantalles gegants per seguir aquesta visita del Papa que arribarà al temple de la Sagrada Família. I en aquests anuncis que es veuen a Wallapop s'inclouen fotos de les vistes que es poden veure des dels balcons i detalls com, per exemple, que els arbres no tapen l'asfalt i que, per tant, es podrà veure el Papamòbil passar sense problemes, perquè, clar, si pagues 750 euros...
3: I no veus res.
13: Puges, i hi ha un arbre allà tapant un plataner d'aquests de Barcelona que et tapa l'asfalt, doncs malament.
3: No sé si la visita del Papa marcarà la sessió de control avui al Parlament. De ben segur que els casos de presumpta corrupció, aquests sí que ho marcaran i se'n parlarà. Lluís Falgàs es troba allà al Parlament. Lluís, molt bon dia.
15: Què tal? Molt bon dia.
3: Què tal? Salvador, hi haurà de respondre, oi, a les preguntes dels grups que li demanen explicacions sobre el pagament de la campanya electoral per la que el jutge Santiago Pedraz n'ha demanat informació.
15: Doncs sí, efectivament, i serà la primera pregunta, que serà per part de l'oposició, de Junts per Catalunya, perquè en principi hi ha una petició perquè el president de la Generalitat comparegui per explicar tot aquest afer, però de moment encara no s'ha formalitzat aquesta petició i, per tant, no hi ha data de que el president Illa comparegui per aquest tema expressament. Ara bé, sí, avui a la sessió de control doncs hi haurà tot un seguit de preguntes que també es barrejaran amb preguntes sobre la visita del papa de Roma i, sobretot, del tema idiomàtic, del tema de si la Generalitat fa o no fa prou perquè el papa parli o no parli en català el dia de la inauguració de la creu de la Sagrada Família.
3: Hi ha tota aquesta pressió, oi? D'Esquerra, de Junts, pressionen a l'executiu perquè a la vegada pressioni perquè el català tingui més presència. Falgàs, et vull fer una pregunta més. Ahir vaig seguir la compareixença de la portaveu Paneque i vaig veure la teva intervenció, que li vas fer no una, sinó gairebé quatre preguntes. Falgàs, ets insaciable. I una de les coses que vas preguntar, i ho vaig seguir amb atenció, és si perillen els pressupostos davant les sospites de presumpta corrupció, perquè recordem que demà es voten les esmenes a la totalitat. Què et van dir, Lluís?
15: Bé, que no, en absolut, i no perillen en absolut. Demà, al voltant de la una, hi haurà la votació de les esmenes a la totalitat i el pressupost tirarà endavant. És a dir, es desvincula molt per part d'Esquerra Republicana tot el tema d'afers de corrupció, que Esquerra Republicana, en canvi, sí que demana la petició del president de la Generalitat perquè doni explicacions, es desvincula de l'aprovació definitiva d'aquest pressupost, tema que el govern diu que ho té molt lligat i que ho té ja pràcticament al sac, que puguin veure la llum verda als pressupostos la primera setmana de juliol, si és que el Consell de Garanties Estatutàries no ha d'actuar i després seria un mes més. Però bé, en tot cas, aquest dijous passarà aquest tràmit parlamentari, tràmit definitiu, perquè puguin ser aprovats els pressupostos.
3: Lluís, et volia preguntar una cosa més. Amb aquest run-run de moció de censura, amb aquesta sensació de final de legislatura, com es trasllada això al Parlament? Diries que hi ha un ambient enrarit?
15: Sí, home, ara, és a dir, el Parlament de Catalunya està molt, molt posat amb el tema aquest del Sant Pare, no? És a dir, aquest olor de ciri hi és permanentment en el Parlament. Ahir mateix vam saber que Sílvia Oriols no irà, per exemple, sí que irà a la Patum de Berga. Hem conegut també que la CUP s'ajuntarà amb algunes de les manifestacions que es preveuen. Els altres grups sí que hi pensen anar, però el tema aquest era una mica més en segon pla, el tema d'aquesta possible moció de censura. Ahir Jordi Turull es va manifestar, Feijóo va dir que parlava només de coses sèries, Turull va dir que anés a Waterloo a parlar de la moció de censura. És a dir, no hi ha en aquests moments cap sensació de pressing per part del Parlament de que hi hagi eleccions. Per altra part, podríem dir que pràcticament a cap grup parlamentari, en aquests moments a cap grup parlamentari veuen gaire clar que hi hauria d'haver-hi eleccions generals abans de les eleccions municipals del maig de l'any vinent.
3: Molt bé, doncs Lluís Falgàs, ho deixem aquí. Gràcies per aquesta informació i aquesta anàlisi en directe des del Parlament de Catalunya. Molt bon dia, Lluís.
15: Adéu-siau, que tingueu bon dia.
3: Adéu-siau, bon dia. Lorena, passem de la Sagrada Família que en parlàvem abans a les Rambles.
14: Sí, perquè si no en teníem prou amb la visita del Papa i tot el que passarà al juny, s'estan preparant ja per la inauguració, per les festes de la inauguració d'aquest espai.
3: Acaben les obres ja?
14: No sé quan acaben.
13: Encara queda, queden 8 mesos.
14: I per què es preparen?
13: Perquè s'ha d'anar preparant l'espectacle.
14: La festa.
3: Estan preparant l'espectacle.
13: És que sembla que hi haurà festa grossa per inaugurar les Rambles. Ens ho explica avui el periòdico, són 4 anys d'obres i acabaran en principi al febrer, per tant d'aquí 8 mesos. I s'està preparant un espectacle des de l'Ajuntament que costarà 500.000 euros i estarà liderat pel creador visual Lluís Danés, que assegura que portarà el lema Rambles amunt i Rambles avall, és el lema que portarà aquest espectacle, i reivindicarà l'Eix com un escenari pel qual transiten els visitants i asseguren que no hi faltarà humor, nostàlgia, emoció, cultura popular i comunitat. Per tant, veurem què preparen.
3: Catalunya s'està convertint en un plató de rodatge.
13: Sí, directament, de grans superproduccions. De fet, si fem un repàs per diversos mitjans locals, com per exemple el Regió 7, veiem que la plataforma Netflix torna a Manresa per el rodatge de la seva nova minissèrie Los Niños del Brasil, que està basada en una novel·la homònima escrita per Ira Levin l'any 1976 i que s'inspira doncs, en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Aterra aquesta setmana aquesta producció a la capital del Bages, és del creador de The Crown i participen, per exemple, Kendall Roy de The Succession o la protagonista d'Un ortodox, Sira Haas. Si anem, passem de Manresa, anem a Girona, al diari de Girona, veiem que s'està començant a transformar també aquesta setmana per rebre una nova sèrie de Tomb Raider que s'emetrà per Amazon Prime Video. Aquest mític personatge de videojocs que després va encarnar Angelina Jolie en cinema, doncs ara l'encarnarà Sophie Turner, no sé si la recordeu de Joc de Trons, doncs serà...
3: No he vist Joc de Trons.
13: Doncs era la filla de la família Stark, la filla gran de la família Stark, que ara farà de...
3: Desconec la família Stark.
13: Ara farà de Tomb Raider, doncs la pots veure en aquesta sèrie d'Amazon. I sembla que el cap de setmana hi haurà força problemes pels carrers Santa Clara, als voltants de la catedral de Girona, per tant, atents a la gent de Girona. I això se suma a que Barcelona... S'està previst, el que passa que encara no se sap ben bé
14: quan... No serà el 9 i 10 de juny.
13: Una nova... Sí, exacte, sí, sí, junta amb plena visita del Papa, un rodatge d'una pel·lícula dels Beatles, que s'està fent, dirigida per Sam Mendes, i veurem quan arriba aquí.
14: I no deixem el cine, perquè Clint Eastwood plega.
13: Plega. En té 96 d'anys, ja, per tant...
14: Però hi havia molta incògnita, per si ho deixava.
13: Hi havia molta incògnita. Va fer anys ara el 31 de maig i hi havia tota aquesta incògnita sobre si plegaria, si no, perquè ell ja porta temps, tal com ens explica avui el Confidencial, separat dels focus mediàtics i sembla que el seu fill gran doncs, ha explicat que finalment plega, que se'n va a descansar i, de fet, ara estan apareixent imatges de la que ha estat la seva última gran pel·lícula, que és El jurado número 2, que és l'última pel·lícula que ha dirigit amb actors com Nicolas Holt o Toni Collette i que, per tant, és el seu últim llegat després de tota una carrera d'actor, director molt respectada i que ara, definitivament, doncs, se'n va a descansar.
3: Escolta, acabem amb els esports. Sempre la lectura de diaris l'acabem així. I estic llegint, Sergi, que alguns experts diuen que aquest Mundial, el joc, serà lent per culpa de la calor.
13: Clar, perquè juga als Estats Units, Mèxic i el Canadà en ple estiu, i això farà que hi hagi temperatures molt altes, i a més s'hi suma el canvi climàtic. És un article que ens porta avui La Vanguardia, que ens diu que més del 90% dels partits estaran afectats precisament per la crisi climàtica. És una anàlisi que han fet el grup de climatòlegs Climate Central, i asseguren que... La previsió és que el ritme dels partits doncs, baixi molt i que alguns jugadors es vegin obligats a prendre més precaucions i aplicar estratègies, una mica de dosificació, per veure doncs, aquest sprint potser no el faig i m'espero a arribar a aquesta pilota ja que surti de fora de banda i no passa res. Això també doncs, té cert prejudici per l'espectacle.
14: I arriba el Niño també, no? Sí. Que encara farà més calor.
3: Que és un jugador.
14: No.
13: El Torres, Niño Torres, no? Que era el Fernando Torres.
14: Després t'ho explica el Sergi Lores, lo del Niño.
13: Fins a 28 graus.
3: Arriba el Niño, que ens diuen que aquest estiu...
14: Serà terrible.
3: Serà terrible per la calor. Imagina't. Que després el Lores ens ampliarà aquesta informació.
13: Sí. Més del 50% dels partits poden tenir temperatures de més de 28 graus. I justament 28 graus és el llindar que sembla que fa baixar el rendiment als futbolistes, que ja es comencen a cansar molt més a partir d'aquestes temperatures. Per tant, veurem què passa.
14: I les portades esportives també parlen de Mundial, de Mercato, per on van?
13: Avui toca Mercato. Ja sé que no us agrada gaire, però avui toca Mercato. El Mundo Deportivo ens parla de les raons de Julián, sobretot les raons per les que el Barça el vol fitxar, perquè és un estil de nou que sembla que ara no hi és gaire al mercat, un nou que s'associa bé amb els companys, no només un golejador. I, per tant, el Barça vol apostar per Julián. Sí que a la part superior de la portada del Mundo Deportivo veiem a Riquelme, que va estar ahir a Barcelona, i el Marca ens diu precisament que Florentino contraataca les paraules de Riquelme, que ha anunciat a Raúl com a director esportiu, amb dos possibles fitxatges, Dumfries i Konaté, jugadors de l'Inter de Milà i del Liverpool, doncs, que podrien arribar al Madrid si Florentino guanya.
16: Clar, perquè Riquelme, de moment, no està donant noms, ha donat el nom de Raúl, però no ha donat noms de jugadors. No?
13: Rodri, va parlar de Rodri, el jugador del Manchester City, el capità de la selecció, que potser podria arribar en cas que ell guanyés les eleccions, però ha dit que anunciarà més fitxatges.
16: Ahir va ser molt interessant, Sergi, perquè el Riquelme va estar amb el Basté. I el Basté li va preguntar molt si havia trucat algun jugador
13: del Barça.
16: Del Barça.
13: Si faria un Figo, no?
16: Sí, si faria un Figo, li va preguntar així.
13: No
16: deia que no.
13: No deia que no. Deia que li agradaven molt els jugadors del Barça.
16: Els de la selecció, que clar, 8 de la selecció són del Barça.
13: I que volia que jugadors del Madrid estiguessin a la selecció, per tant, no sé...
16: Gràcies, Sergi. Ho deixem aquí. Anem a l'entrevista política. Avui ens acompanya el candidat a les primàries de Junts. A l'alcaldia de Barcelona, avui el senyor Jordi Martí Galbis ha vingut aquí amb nosaltres al Cafè d'Idees.
17: Està demostrant que és un alcalde feble. Barcelona mereix molt més que això. Un batlle o una batllessa que sigui una persona que tingui al cap la ciutat i el país.
18: El president Illa i l'alcalde Collboni se'ls està descontrolant la seguretat tant a Catalunya com a Barcelona.
19: Barcelona necessita un canvi radical. Barcelona ha de recuperar l'orgull de ser una... Jo dic que és una ciutat de Champions, i hauria de ser una ciutat de Champions. Últimament hi ha zones de Barcelona que semblen un parc temàtic.
20: El país que volem és una Catalunya-estat amb competències plenes. Un país que respon a les necessitats dels seus ciutadans amb tots els seus recursos.
21: El senyor Feijóo, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
16: La reunió s'ha de fer a Waterloo, deia ahir Jordi Turull al programa de Catalunya Ràdio. Jordi Martí Galbis, bon dia.
22: Molt bon dia.
16: L'haig de preguntar per aquesta oferta de Jordi Turull, quan li va dir a Feijóo doncs que vagi a Waterloo, si vol parlar. Era una manera realment de convidar-lo a anar-hi o era una manera de tancar la moció de censura?
22: Home, té una certa lògica. Si volen tenir la iniciativa, doncs han de venir, han de parlar i han de fer tot el possible per guanyar-la, no? Si volen. I les condicions de cadascú són les que són, i en aquest sentit jo crec que està molt ben plantejat a Waterloo, on sigui, si en aquest cas és a Waterloo, doncs que hi vagin.
16: Però a vostè li semblaria bé que Junts donés suport a aquesta moció de censura?
22: Jo crec que jo primer el que he de fer és subscriure en totes les manifestacions i declaracions que fan els nostres responsables nacionals, en aquest cas declaracions de secretari general i altres companys de la direcció. Els de Barcelona, evidentment, doncs, amb aquest tenim un altre negociat, però en aquest cas jo crec que és important que la gent sàpiga que estem vivint i patint una anomalia. Més enllà de la formalització de la petició de moció de censura, estem vivint una anomalia democràtica i, per tant, no estem en una situació normal com passa a la resta de països europeus. I això, doncs, té un valor important.
16: El temps de Pedro Sánchez ha acabat a la Moncloa?
22: Jo crec que estem al compte enrere. El que passa és que, com que la decisió de convocar sempre és el president, doncs, evidentment, decidirà ell si convoca o no. Però políticament, en termes polítics, jo crec, sincerament, que en Pedro Sánchez i el seu govern estan amortitzats.
16: Vostès diu tenim un altre negociat a Barcelona, i déu-n'hi-do, perquè hi ha tot un procés per presentar candidatures a les primàries de Junts per Barcelona. El primer que li vull preguntar és quina imatge està donant el partit amb això de veure tants candidats que estan sortint, de veure que no acaben de tenir clar qui és el candidat. Quina imatge es dona?
22: Bé, jo crec que això...
16: Creu que és positiva?
22: Miri, jo crec que si fem les coses bé, i jo crec que les estem fent bé i les acabarem de fer bé, és positiu i serà positiu no solament per Junts per Barcelona i pels propis precandidats, sinó per la imatge de la política, en general. Ho hem de fer bé.
16: Què vol dir fer-ho bé?
22: Fer bé vol dir que sumem tots cap a la mateixa direcció, amb diferents sensibilitats, amb diferents aspectes que podem diferir, però que tots els precandidats i la gent que està al darrere d'aquests precandidats sumem energies i forces cap a un objectiu comú. Perquè al final tots haurem d'anar en la mateixa direcció, guanyi qui guanyi. I jo crec que és molt important, en uns moments en què la política té un cert o un alt desprestigi, diguem-ho clar, que hi hagi gent que aposta per ser coherent, per ser valent, per tirar endavant els projectes, des del diàleg, des de l'acord, des de la transversalitat, però amb un plantejament de profunda radicalitat democràtica. Mm. És molt important que la gent pugui expressar-se, que puguem contrastar, que puguem opinar, i al final tots acabem sumant.
16: Ara mateix quants precandidats hi ha? Que m'he perdut una mica. Hi és vostè, Pilar Calvo i Glòria Freixa.
22: Aquests tres som els que, a data d'avui, a mi em consta que som precandidats que hem expressat per escrit la nostra voluntat de ser finalment candidats de Junts. El termini no és fins demà i, per tant, encara queden unes hores perquè hi hagi algun altre company o companya que manifesti la seva voluntat.
16: Creu que el senyor Cuevillas també s'hi apuntarà en aquesta cursa?
22: Ell ha estat bastant explícit, sí. En diversos mitjans. Aquests dies està fent un tour i crec que és molt explícit i, per tant, jo, ple respecte pel Jaume Alonso i per la resta de companys i companyes que estan fent aquest pas.
16: Vostè descarta pactar amb algun d'ells per les primàries?
22: És que, a veure, el tema dels pactes, el que estem fent ara és presentar candidatures, diguem-ne, unipersonals. Això no vol dir que al llarg d'aquest procés o amb posterioritat puguem arribar a acords més amplis entre les persones que en aquests moments estem sent precandidats.
16: Vostè és el president del grup municipal.
22: Regidor-president del grup municipal de Junts per Barcelona a l'Ajuntament.
16: Però tot i això, Puigdemont no ha apostat per vostè. Li sap greu?
22: Això no sé si és exactament així, perquè jo estic convençut que la direcció del partit, inclòs el nostre president, el meu president, acabaran donant suport a la persona que guanyi les primàries.
16: Això és a futur. Però fins ara, quan jo li deia la imatge que ha donat el partit, és perquè ha semblat que vostè i Josep Rius es van presentar, van dir nosaltres ho volem ser, però que el partit anava buscant candidats.
22: Jo sí que vaig dir que volia ser-ho. I ho vaig manifestar des de fa un cert temps. I no tothom ha fet el mateix, diguem.
16: Què vol dir, que Josep Rius no ho havia dit?
22: Josep Rius, jo no recordo que manifestés explícitament i públicament aquesta voluntat, tot i que, evidentment, no ens semblava que ho seria. Però vaja, que no ha sigut així, i també és una decisió que cal respectar.
16: Però sí que l'altre dia va dir que retirava.
22: Sí.
16: Si va dir que retirava, vol dir que s'hi havia presentat.
22: Va dir que no apostaria, finalment, a presentar la candidatura. En qualsevol cas, més enllà de...
16: No, però el que li deia és això, que donava la impressió que des de el partit es buscaven candidats. S'havia tantejat Artur Mas, o Tacho Benet, i que com si no donessin suport a la seva candidatura, senyor Martí.
22: És que jo crec que l'obligació de tot partit és buscar la millor opció.
16: I vostè no és la millor opció?
22: Jo crec que ho sóc i ho acabaré sent.
16: Però no per Carles Puigdemont.
22: No ho sé, això no, jo no puc dir-ho tan taxativament, la veritat, no puc dir-ho. Perquè la veritat és que el senyor president Carles Puigdemont i la resta del partit el que farà és estar al costat i donar suport a la persona que acabi sent el candidat. Jo no he vist cap manifestació de la direcció, cap manifestació de la direcció pública a favor o en contra d'un candidat.
16: Ni li han demanat que es retiri.
22: No.
16: Això no ha passat. Si li ho demanessin, ho faria?
22: Home, m'ho hauria de pensar, evidentment. A la vida tu has de pensar i ho has de valorar tot. Però el pas que he donat és molt important, perquè vol dir que després de mesos de pensar-ho i de parlar-ho, he decidit fer aquest pas, i per tant, evidentment que tothom pot acabar tenint dubtes. Pots tenir dubtes a la vida. Però quan prens una decisió, l'has de prendre definitivament i tirar endavant aquest projecte. És el que he fet jo.
16: Quan Josep Rius, que recordem-ho, va ser cap de gabinet de Puigdemont, és vicepresident del partit, va dir que feia un pas al costat, que no es presentava, en la seva carta va parlar de la necessitat de fer autocrítica i que hi hagués renovació. Vostè va interpretar les paraules de Rius com un atac a la seva candidatura?
22: En absolut. No.
16: No ho dic per la renovació, perquè com que vostè porta en política des de l'any 93, fa més de 30 anys...
22: Bueno, he fet diverses coses a la vida. A part de política també n'he fet altres. Però jo estic en política municipal des del 2011. I per tant, jo crec que en aquests moments tota la gent, els companys que formem part de l'equip municipal de Junts, som un equip. I què hem de fer autocrítica? Evidentment, jo crec que tothom ha de fer autocrítica alguna vegada a la vida, perquè hem de millorar constantment. Jo en cap moment em vaig sentir, com vostè ha suggerit, em vaig sentir al·ludit en cap moment de la carta del company Josep Rius, en absolut.
16: Parlem de la ciutat. En els últims mesos hem vist com vostè, Jaume Collboni, han tancat acords rellevants com l'ordenança del civisme, el pla d'usos de Ciutat Vella. Aquests acords entre Junts, PSC, poden ser el futur per la ciutat de Barcelona?
22: Miri, jo abans de parlar del futur, el que parlaria és del present. El futur està per escriure. El present és que nosaltres som el principal partit i grup municipal de l'Ajuntament i el principal partit de l'oposició.
16: Són qui van guanyar les eleccions?
22: Els guanyadors de les eleccions, els guanyadors de les eleccions del maig del 23, amb 150.000 vots gairebé, i hem exercit d'oposició constructiva durant aquests 3 anys. Hem estat més lluny del senyor Collboni amb la majoria de coses que no pas més a prop amb algunes que hem arribat a un acord finalment. Nosaltres treballem per la ciutat, per millorar les coses, perquè la ciutat funcioni i millori amb moltes de les coses que en aquests moments no funcionen o funcionen malament. Per tant, la nostra responsabilitat no solament és criticar, denunciar, fiscalitzar, que ho fem cada dia, tenim molts motius, sinó que tenim l'obligació també d'intentar fer allò que la gent ens demana. Molta gent ens demana, no només a nosaltres, sinó a la classe política, de que els polítics dialoguem i intentem arribar a acords en benefici de la majoria de la gent. Això ens ho demana la gent, independència de qui voti, el color, la llengua. I nosaltres som gent responsable, que hem governat la ciutat, però ara portem 8 anys a l'oposició. Però això no és motiu per donar l'esquena a la ciutat. I si hem d'arribar a un pacte amb el govern, l'intentem fer en base al nostre programa i a les nostres prioritats. Vostè ha dit 2 exemples. Jo em centro en l'ordenança de civisme. Hem aprovat la modificació de l'ordenança de civisme, una ordenança que era el 2005, que va 20 anys, una ordenança obsoleta i molt mal aplicada pels governs de Colau i Collboni. Nosaltres veiem que la ciutat no funciona i que hi ha una degradació de moltes coses de l'espai públic. I considerem que això no pot ser. Mani qui mani, Barcelona ha de ser una ciutat endreçada, amb ordre, amb convivència. I nosaltres vam dir, estem disposats a col·laborar a que hi hagi una nova eina, que pot ser paper mullat, si no s'aplica, però una nova eina per fer que a la ciutat hi hagi més civisme i més convivència. I la vam pactar en base a què? En base al nostre decàleg. Les nostres prioritats són les que van acabar formalitzant els titulars i els subtitulars d'aquesta ordenació.
16: I s'ha aplicat? Està funcionant?
22: S'ha començat a aplicar ara des del mes de gener, per entendre's, portem pocs mesos d'aplicació. Encara és un temps curt per fer una valoració àmplia de quin és el grau de compliment. Evidentment, nosaltres no ens refiem d'aquest govern, ni del senyor Collboni, no ens en refiem, perquè ens ha demostrat que no compleix, que no té les coses clares. I, per tant, estem ja molt vigilants en aquests moments de l'aplicació d'aquesta ordenança. Hi ha uns grups de treball de seguiment de l'acompliment de l'ordenança i estem molt a sobre. I jo crec que això, doncs, amb aquest govern no anirà bé, sincerament. Però la nostra obligació era fer el que vam fer, que l'ordenança de civisme tingui el segell, l'ADN de Junts per Barcelona, i a partir d'aquí confiar i esperar que sigui un govern de Junts per Barcelona el que acabi aplicant l'ordenança en el futur.
16: Recordo quan es va aprovar aquesta ordenança de civisme que l'alcalde ho va lligar una mica amb la inseguretat, amb la sensació d'inseguretat que tenen els barcelonins.
22: La qüestió de l'incivisme i la manca de convivència és un problema diferent al problema de la inseguretat. Però també és veritat que si hi ha molt d'incivisme i molta manca de convivència, es genera un caldo de cultiu que influencia, que impacta sobre la sensació d'inseguretat, que és un altre fenomen, però que estan relacionats. Per tant, nosaltres el que fem sempre intentem ser molt curosos i tractar amb receptes i mesures el civisme i la convivència i altres mesures i altres receptes la inseguretat ciutadana.
16: En el tema de la inseguretat, Collboni presumeix que estan baixant els delictes i que ha aconseguit revertir la situació. Comparteix aquest diagnòstic?
22: No el comparteixo.
16: Ens està mentint l'alcalde, doncs?
22: L'alcalde no diu la veritat. No diu la veritat. Perquè és que les estadístiques es poden fer servir de moltes maneres. A favor, en contra, amb els mateixos números pots dir que guanyes o dir que perds. A mi no em serveix, a Junts per Barcelona i als barcelonins, no ens serveix que ens diguin que els furts, que són delictes lleus, baixin o hagin baixat un 7 o un 8% respecte a l'any anterior. Si, en paral·lel, augmenten de manera molt important els delictes relacionats amb les agressions sexuals, els delictes relacionats amb la venda i el consum i la distribució de droga, els delictes relacionats amb les estafes, en fi, hi ha un conjunt i els delictes relacionats amb la tinença i ús d'armes blanques i d'armes de foc. Per tant, a mi el senyor Collboni m'ha d'explicar com farà, d'acord amb la resta d'administracions competents, evidentment la Generalitat i Interior i els Mossos, com faran disminuir ja els que són delictes greus i molt greus que causen i provoquen una gran alarma social, que és el que està passant ara.
16: Vostè com ho faria si fos alcalde?
22: Doncs primer, creure-s'ho. Primer tu l'has de creure. I el senyor Collboni, que ha estat la mà dreta de la senyora Colau durant molts anys, doncs ha demostrat que no s'ho creu. No s'ho creu. Una cosa és el discurs, altra cosa és liderar políticament un govern. Ja sé que tens un tinent d'alcalde de seguretat, però l'alcalde ha de ser el gran responsable polític de la seguretat de Barcelona. L'alcalde o alcaldessa és el president de la Junta Local de Seguretat. President. I, per tant, el lideratge del senyor Collboni deixa molt que desitjar també en aquest camp.
16: L'altre tema que preocupa molt als ciutadans és l'habitatge. Sempre en parlem. En els pròxims mesos s'ha de votar al Congrés la regulació dels lloguers de temporada. Voldria saber si per Junts és important posar fre a aquest tipus d'activitat.
22: A veure, nosaltres necessitem una oferta d'habitatge que potenciï l'oferta, diguem-ne, pública de protecció, habitatge de protecció a preu assequible, prioritzant el lloguer. Això és el que necessitem i que no tenim. I després hi ha altres fórmules que poden ser, són complementàries. Hi ha altres ofertes d'habitatge que són complementàries. Nosaltres no hem d'anar contra ningú en concret, sempre i quan siguin activitats legals. Nosaltres hem de fer és promocionar l'habitatge residencial de lloguer, de protecció oficial, a lloguer a preu assequible. Això ha de ser la nostra obsessió.
16: O sigui que votarien, en aquest cas que dic que s'ha de votar al Congrés, regular els lloguers de temporada i votaran en contra?
22: Bueno, això s'ha de... Estan parlant del Congrés, no em pertoca a mi decidir el vot final, evidentment ho discutirem i amb els companys del grup parlamentari o dels grups parlamentaris. Nosaltres a la Barcelona tenim molt clar que el que no s'ha fet aquests anys és la causa de la situació de gravetat actual de l'accés a l'habitatge. S'han fet lleis, s'han fet real decrets, s'han fet decrets llei, tenim un garbuix de normativa legal i no legal que fa impossible la gestió del parc d'habitatge per part dels professionals. Hi ha una inseguretat jurídica molt important i mentre hi hagi aquesta inseguretat jurídica i hi hagi lleis que el que fan és empitjorar la situació, anirem malament.
16: Senyor Martigalis, vostè ideològicament com es defineix? Diria que és un polític de dretes?
22: No, no, home, no. Jo crec que he demostrat al llarg d'aquests anys amb en Xavier Trias i sense en Xavier Trias que som gent de progrés. Som gent de progrés. Les etiquetes avui en dia em sembla que estan ja totes una mica desgastades.
16: He somrigut quan li feia la pregunta perquè en Xavier Trias el tenim cada setmana aquí al programa i sempre que li pregunto si és de dreta s'enfada molt.
22: Oi que sí?
16: I diu, no sóc de dreta, jo.
22: És que jo crec
16: no
22: que, és que...
16: I com que vostè sempre es diu que és el candidat de Xavier Trias...
22: Xavier, clar, i ell ja ho ha explicat aquest programa i a molts altres, no? La gent de l'escola Xavier Trias som gent que treballem pel progrés en aquest cas dels barcelonins. Però progrés real, no l'etiqueta progressista falsa que no ens porta gaire enlloc. Hem treballat i ho hem demostrat. En Xavier Trias, durant els 4 anys que va ser alcalde, va fer una gestió molt bona de la ciutat i va demostrar amb polítiques concretes socials i de progrés molt evidents que van fer que les coses funcionessin. I nosaltres volem mantenir i projectar el llegat d'en Xavier Trias de cara al futur.
16: Si surt escollit, tindrà un rival important que és Aliança Catalana. Ho sap. Que les enquestes el que diuen és que els de Sílvia Oriols van per davant de Junts. I això passa a totes les enquestes de Barcelona. Què li diria a un barceloní de tota la vida que ha votat Convergència o ha votat Junts i que ara estigui pensant votar Aliança? Què li diria?
22: Miri, jo el primer que li he de dir és que les enquestes aquestes no me les crec. I he de ser sincer, jo d'enquestes en sé una mica perquè vaig ser director de campanya d'en Xavier Trias a les eleccions que vam guanyar del maig del 23 i he tocat moltes enquestes. I sé com es fan, qui les fa, amb quina intenció es fan les enquestes avui en dia, amb enquestes que són intencions, diguem-ne, no gaire exclusivament informatives, sinó que són per induir. En qualsevol cas, deixem enquestes a banda, jo estic convençut que nosaltres trobarem un bon resultat i si algú... algun elector té dubtes sobre si votar Junts o votar altres opcions polítiques, jo li he de dir que nosaltres som una força política seriosa, rigorosa, que coneix la ciutat, que hem governat la ciutat, que fem oposició cada dia constructiva, que tenim receptes, que tenim mesures. Quan nosaltres influïm en el govern, les coses funcionen. Quan nosaltres no influïm en el govern, les coses no funcionen. I que, per tant, entenc i entenem i hem d'entendre que hi haurà gent que votarà com a mostra de rebuig, com a un vot protesta, com un vot antisistema. Això ha passat sempre i ara tornarà a passar, per desgràcia.
16: O sigui, el vot antisistema va a Aliança Catalana.
22: Entre d'altres. I, per tant, això s'ha d'entendre, però també hem de dir a la gent, amb molta pedagogia i amb molta humilitat, que si volem solucionar els problemes que tenim a Barcelona, no podem deixar les solucions en mans de qui no té prou acreditació, ni prou experiència, ni prou coneixement de com funcionen les coses. I, per tant, nosaltres, amb això, som també molt humils i molt discrets, però sabem que nosaltres tenim una experiència acumulada i un bagatge que no té segons qui.
16: Recordem que es votarà, si no tinc mal entès, el 20-21 de juny.
22: Sí,
16: votaran
22: el 21 hi ha els militants.
16: Els militants de la...
22: De Barcelona.
16: De Barcelona, eh? Votaran per als candidats, que de moment, dèiem, són tres. Acaba demà el termini. Li preocupa que Carles Puigdemont es pronunciï per algun dels candidats?
22: No, gens.
16: Confio... No li preocupa o creu que no ho farà?
22: No, jo no puc saber, no tinc la informació que vostè em demana, no la tinc. Jo confio plenament en el president Puigdemont, evidentment. Ell fa el millor possible pel projecte i pel partit de Barcelona,
16: també. Llavors, confia que no ho faci?
22: Jo no...
16: Quan diu confio en ell, què vol dir? Que no,
22: perquè perquè és el meu president, és el president de Junts per Catalunya, i és una persona a la que no solament li devem respecte, sinó també admiració. I, per tant, jo confio plenament en el president Puigdemont. I ell farà el que hagi de fer, evidentment.
16: Sí, però el que jo li preguntava és si li preocupa que el president Puigdemont pogués donar suport públic a algun dels candidats. O no. Si creu que no ho ha de fer com a president del partit.
22: No em preocupa, i jo crec que no he de dir res més.
16: Acabem ja la visita del Papa la setmana que ve. No sé si ho estàs creient i si...
22: Soc un pèssim creient.
16: És un pèssim creient.
22: Un pèssim practicant, com es diu.
16: Però o sigui, és creient però pèssim practicant.
22: Ah, efectivament.
16: Però anirà a la missa?
22: Sí.
16: De la Sagrada Família?
22: Si no es torça res, sí.
16: Que es pot... Per què ho diu?
22: Bé, que passi, posi malalt o...
16: No, que no passi... No, li volia preguntar per això del català, perquè ahir van pressionar molt. Vostès, el govern, ha demanat que la benedicció de la Torre de Jesús inclogui el català. Què creu que acabarà passant? Creu que això depèn de la Santa Seu, que acabi cedint? Depèn de la Conferència Episcopal?
22: El primer que he dit és que ahir mateix, com a president del grup municipal de Junts per Barcelona, vaig enviar una carta a l'alcalde Collboni, també com a principal responsable de política de la ciutat, perquè també fes el que estigués a les seves mans per influir, perquè hi hagués una presència superior i digna del català en tots els esdeveniments relacionats amb la visita de la Sant Pare. Primer, perquè el senyor Collboni, com amb moltes coses, es posa de perfil i va fent, sense fer soroll. El senyor Collboni té l'obligació, com a alcalde de la capital de Catalunya, també de donar testimoni de la importància del català i de que hi hagi un nivell d'ús del català molt superior. Què acabarà passant? Jo crec que per les últimes notícies que tenim, que van sortint i que venim informant als mitjans, sembla ser que hi haurà una certa rectificació i, per tant, hi haurà una presència més important del català en general i, en concret, el que fa a la benedicció de la Torre de Jesús. Sembla ser pel que s'està dient en aquest
16: moment. Però pel que vostè diu, em sembla entendre que si vostès no haguessin pressionat, ni Collboni ni Salvador Illa no haguessin fet res per insistir o per intentar aconseguir que tingués més presència el català.
22: Jo crec que hi ha hagut, aquests últims dies, una gran mobilització i pressió social, d'entitats, social, política també, mediàtica, i per tant, tot això sumat fa que no solament la Santa Seu, sinó també la Conferència Episcopal Espanyola i l'arcabisbat d'aquí, doncs, diguem, moguin peça. És que...
16: Però l'arcabisbe Omella, la informació que nosaltres tenim aquí, és que l'arcabisbe Omella va dir que no pressionaria perquè això canviés.
22: Doncs mal fet. Senyor Omella s'equivoca, amb tots els respectes. Senyor Omella hauria d'haver fet, des del primer minut, molt més del que ha fet en defensa de la llengua pròpia de Catalunya i dels feligresos de la ciutat. Queda dit.
16: Que si l'arcabisbe Omella no pressiona, quin marge tenen perquè el govern s'hi pugui pressionar?
22: Hi ha molts mecanismes formals i informals per fer arribar els suggeriments i les queixes allà on toca.
16: Doncs Jordi Martí Galbis, gràcies per haver estat... aquest matí aquí, amb nosaltres al Cafè d'Idees.
22: Moltes gràcies a vosaltres. Encantat de ser-hi, com sempre.
16: Gràcies, bon dia.
21: senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
0: Este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: Y que si el Partido Popular quiere presentar una moción de censura, que la presente.
2: Si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas.
23: Yo calificaría la actitud del señor Feijóo con dos palabras. Cinismo y desesperación. Como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna.
24: Iniciemos un diálogo, pero poniendo una propuesta alternativa encima de la mesa. Que yo pueda decir, estoy de acuerdo en 7 cosas de las que proponéis, y no en 3, y veamos cómo se puede hacer, ¿no?
25: Si esto se va a discutir uno a uno, llegaremos, si es que alguna vez llegamos, a una reunión general y el acuerdo va a ser imposible. Por lo tanto, discutamos esto desde el principio entre todos.

0: presidenta, la Teresa García Milà, però acabem de mantenir aquesta conversa. Màrius, creus que Carles Puigdemont finalment manifestarà la seva preferència per algun dels candidats? I també et pregunto, quina imatge està donant el partit? És bona? És dolenta?
1: Bueno,
0: Tenint tants noms sobre la taula?
1: Jo crec que el partit el que està manifestant és que en aquests moments hi ha ganes de que mani algú més enllà del propi Puigdemont. És a dir, Puigdemont dissortadament porta pràcticament una dècada fora de Catalunya, no? I ell té la sensació que domina el que passa i que té una visió correcta de com està el país, però és evident que això a 1.500 quilòmetres de distància és molt difícil.
0: Però per què? No em concorda amb el que va dir ahir Turull. Va dir a Feijó, vagi a Waterloo, si vol que arribem a un acord.
1: Bueno, perquè és una manera, diguem, de matar un tema. O sigui, jo crec que ja sap, sí, tu t'imagines...
0: Ja sap que no hi anirà.
1: Tu t'imagines plegant la maleta i allò un parell de mudes per anar a veure a Waterloo. És que hi ha coses en política que no t'hi caben al cap. És veritat que és el que mana. Encara avui és el que mana. Però jo crec que Junts no acaba de saber què vol ser quan sigui gran. I jo crec que ja li va tocant. I, clar, ningú s'atreveix a portar-li la contrària a Puigdemont. El que passa és que jo crec que Jordi Martí fa una cosa una mica que té risc, que diu, escolti, jo porto molts anys treballant aquí, coneixo l'Ajuntament, sí, i ara venen aquí una sèrie de noms que s'apunten a l'últim moment i que segurament no passarien un examen, diguem, per anar de taxistes. És a dir, a Londres, per exemple, per ser taxista t'exigeixen, diguem, saber 10.000 carrers, entens? I aquí...
0: Tu creus que aquest examen Jordi Martí l'aprovaria?
1: Sí.
0: I Pilar Calvo no?
1: No ho sé, no, és amiga meva i no faré comentaris.
0: Hi ha Pilar Calvo, hi ha Glòria Freixa...
1: Però
0: hi ha el nom de Cuevillas, no descartem que es presenti d'avui a demà.
1: Estem improvisant, o sigui, tu no un dia t'aixeques i dius jo seria un gran alcalde de Barcelona. O sigui, no...
0: Tu creus que Junts està improvisant?
1: Jo crec que com que no mana ningú, van aixecant el dit gent.
2: Jo crec que Jordi Martí té una cosa, i ell ho sap perfectament, i ho sap el partit també, i és que la militància de Junts és seva, en el sentit de que és algú que ha picat molta pedra a l'Ajuntament, ha picat pedra al partit a Barcelona, i per tant...
1: Ha crescut al costat de Xavier Trias.
0: Sí, és el candidat de
2: Xavier Trias cada setmana aquí la bala.
0: Sí, sí.
2: Llavors, jo crec que la reflexió que fa és interessant. Home, per posar un candidat paracaigudista que no conegui la ciutat, que no hagi treballat la militància, que no hagi picat pedra, i doncs m'hi poso jo, i em sembla... Bé, des del punt de vista d'algú que s'ha treballat al càrrec. Això vol dir que té millors expectatives electorals que potser un altre candidat? Les expectatives per Junts són dolentes en general. A mi que hi hagi primàries als partits, tot i que s'ha demostrat que és un sistema a vegades una mica fallit, doncs no em sembla malament, vol dir que hi ha una... que està viu. Mm. Ara, dels candidats que hi ha...
1: I una última cosa. I li deia abans que entrés a l'entrevista, jo hi ha una cosa que valoro, per exemple, de Jordi Martí, és a dir, hi ha hagut pactes, ja sé que són oposició, però ha sigut capaç de pactar coses pel benefici de la ciutat. Mm-hmm. I això que a Espanya és impossible, que com a mínim es pugui a Catalunya, s'agraeix.
0: Sí, per això li hem preguntat per aquests pactes amb Collboni, que ell segueix defensant pel bé de la ciutat. Diu, deixeu-me anar al Palau de Congressos de Barcelona. Avui conclou aquesta trobada al Cercle d'Economia i ho farà amb un diàleg amb el president del govern, Pedro Sánchez, i amb la presidenta del Cercle, Teresa García Milà. Anem allà, que hi ha el Vicenç Sant Clemente. Vicenç, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Com sabeu, aquestes jornades estan centrant tota l'actualitat del país, no? I tenen tres plànols. Un és l'internacional, l'altre és el de l'Estat i l'altre el català. Estem en aquests moments amb la presidenta del Cercle, Teresa García Milà. Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: I li volíem preguntar, vostè creu que, tot i la incertesa internacional, aquí s'ha després un cert optimisme dels panells?
4: Jo crec que sí. Ens hem posat a parlar de coses concretes, i per tant això el que fa és aportar idees i possibilitats de que puguem avançar. Per tant, jo trec una conclusió positiva.
3: Gemma, si vols preguntar tu. Ara en aquests moments hem perdut la connexió.
0: Ah, heu perdut tota la connexió.
5: Anava sentint coses.
3: Ah, no, ara sí, Gemma.
0: Tu em sents, Vicenç? Vicenç.
5: Sí, jo et sento.
0: Sí, però i la Teresa em sent? Senyora García Milà.

0: Em sent?
1: Sí.
2: Bon dia, sí, Gemma. Sí. Hola. Ara sí.
0: Hola, perfecte.
2: Abans teníem una interferència. Bon dia.
0: La saludo des del plató. Ahir es van dir coses concretes. Vostè sí que va ser molt concreta, perquè li va dir a Feijó que recolzi el sistema de finançament. Escolti, sabem el que es va dir públicament,
2: correcte,
0: el que expliquem als mitjans. En privat, què li va dir? Quina impressió té vostè?
2: Bueno, la impressió que tinc respecte al model de finançament és que el PP no té cap intenció de donar suport en aquest model. I ho va explicar bastant clarament el Núñez Feijóo i ho va explicar també el president de la Junta. Ells volien haver discutit aquest model amb totes les comunitats autònomes. No accepten que vingui un model ja més o menys preparat i amb propostes i no volen entrar en aquestes propostes. Jo li vaig insistir en que era un punt molt important, s'havia fet un avanç molt essencial, que totes les comunitats autònomes, ningú perdia, i moltes de les comunitats autònomes del PP també guanyaven, algunes més que Catalunya, però en canvi no estan disposats a donar aquest suport. És una llàstima.
0: Senyora García Mila, des del plató la saluda Neus Tomàs, és la nostra companya del diari. Ahir va estar en aquestes jornades.
2: Bon dia, Neus.
0: Li vols fer una pregunta, Neus, endavant.
3: Bon dia, Teresa. Sí, vostè va demanar això que comentava. És un clàssic, de les jornades del Cercle. El model de finançament és un clàssic perquè fa més de 10 anys que s'arrossega i està caducat. Però també li va demanar una
2: 12
3: cosa...
2: anys.
3: Sí, també li va demanar una cosa a Feijóo, i és que vostè li va dir, escolti, si el Parlament Europeu, els dos grans partits, són capaços de posar-se d'acord en grans qüestions, tenint en compte els reptes globals i la situació que hi ha a nivell mundial, no només econòmic, per què no ho fan també al Congrés dels Diputats? I Feijóo, la veritat és que va tenir una resposta, en fi, molt contundent, que per resumir-ho pels espectadors i oients, va dir, jo no m'asseuré amb el PSOE per res. Una, li va sorprendre la contundència en la resposta, i dos, avui li demanarà el mateix, entenc, a Pedro Sánchez?
2: Sí. Em va sorprendre. Bueno, nosaltres hem de demanar el que pensem que és correcte, no? I els polítics responen el que ells creuen. No sé si... No puc dir que em sorprengués la contundència. Ja esperava que segurament la resposta seria negativa, però nosaltres la plantegem. I la plantejarem avui també en el president Sánchez.
0: Pregunta també de Màrius Carol, que també no sé si ahir va ser-hi o avui
4: hi vaig ara sortir aquí.
0: Va, Màrius.
4: I una de les frases que va sortir ahir, dita, si no m'equivoco, pel cap de l'oposició amb un grup d'empresaris, és que ahir ell no va venir a presentar projectes i que el que cal parlar és de l'elefant que hi ha a l'habitació. Avui hi ha una cosa que és curiosa.
3: Això, ho va dir en públic, també, a la intervenció.
0: Sí, sí, ho va dir.
4: I ho va dir,
0: un privat. Diu, cada any hi ha hagut elefants, el d'aquest any és més gran que altres anys.
3: No va dir quin era, perquè cadascú...
4: Clar, però el problema és, quin és l'elefant? L'elefant és aquest senyor que vindrà avui a tancar les jornades? L'elefant és Vox? L'elefant és la incapacitat del PP per manifestar-se com a alternativa? És que no queda clar. I és curiós l'interpretació d'aquesta frase que, segons cada diari, vol dir una cosa diferent. A què creu que es referia exactament amb l'elefant?
2: Bueno, si em permeteu, us hauré de dir que cada un té alguna interpretació d'aquest elefant i, per tant, haurem de veure quines... Jo el que faria és preguntar-li amb ell directament, si pogués. No ho vaig fer ahir perquè hi havia altres preguntes que volia plantejar, però només ell pot explicar quin és l'elefant.
0: Però, presidenta, quina és la seva interpretació? A què creu que es referia?
2: No tinc una interpretació clara sobre això.
4: Ara,
2: a mi em va sorprendre
4: treu...
2: que parlés d'això, la veritat.
0: Sí.
4: Quan algú treu un elefant a passejar i els altres no saben què fa amb l'elefant o qui és l'elefant, tenim un problema.
3: La presidenta, com que és molt, el seu càrrec és institucional, per tant, no dirà coses que els periodistes que hi érem sí podem dir. I avui, està malament autocitar-se, però citaré el Manel Pérez, perquè tant el Manel Pérez com jo acabem la crònica dient que els aplaudiments van ser, jo dic, de cortesia, ell crec que diu pocs, però és que crec que ahir el senyor Feijóo no va venir a buscar l'aplaudiment del Cercle. De fet, els hi va venir a dir que era igual el que pensessin.
0: Que amb ajuda
3: i el que li diguessin...
0: o sense ajuda, va dir un moment aquesta frase.
3: Exacte, que li era una mica igual i que ja ens trobaríem.
0: Teresa García Mila, li faig una última pregunta, a veure si me la vol contestar, ja que avui hi ha aquesta trobada amb Pedro Sánchez. aquesta moció de censura que sobrevola l'ambient i que podia referir-se... L'elefant podia ser aquest, quan ahir Feijóo deia hi ha un elefant, podia ser la moció de censura, la possibilitat d'eleccions generals. Per al cercle aquesta legislatura té recorregut o cal anar a eleccions?
2: Pel cercle aquesta legislatura té el recorregut que li donin els partits. Nosaltres hem dit moltes vegades que no entrem en aquestes qüestions, que hi ha un Parlament, hi ha uns partits que hem escollit tots els ciutadans i que ells han de prendre decisions. I nosaltres doncs, adaptarem el que surti de totes aquestes decisions i amb aquestes decisions opinarem sobre què cal fer per millorar l'economia catalana, espanyola i europea.
0: El president dels empresaris a Madrid, Garamendi, no va ser tan prudent com està sent vostè ara, perquè ell va dir que sí, que calia anar a eleccions. Ho va sentir, oi?
2: Bueno, hi ha estils i estils, i el cercle té un estil propi.
0: Molt bé, no hi ha més preguntes, no, companys? Doncs Teresa García Milà, tant la Neus com el Màrius la saludaran avui, perquè van al
2: Estupendo.
0: Cercle. I voldria que fos el Vicenç qui acabés aquesta conversa. Vicenç, que et tinc allà i no vull que estiguis només aguantant-li el micro, sinó que et vull escoltar tu també, Vicenç. No,
1: bé, avui encara falten quatre panells importants sobre indústries importants. La primera, la indústria farmacèutica, després la indústria de defensa, després, si cal que Europa tingui plataformes pròpies, vindrà el president de Telefònica, Marc Bultra, que va ser col·laborador de Ràdio 4, precisament, i després ja ve el president del govern, a la una. Hem de dir que ahir va ser molt interessant el debat entre els tres presidents autonòmics i que va acabar amb el president d'Euskadi dient el següent. Clar, jo ara tinc una relació de tu a tu amb el govern de Madrid, però si resulta que el govern de Madrid hi és Vox, ell no creu en l'estat de les autonomies. I aleshores tindrem un problema. Així va acabar el president d'Euskadi el debat, no?
0: Sí, sí.
1: I seguidament hem de dir, us hem d'explicar, que aquí als passadissos es va reunir amb Albert Batet, el cap de l'oposició, i el representant de Junts al Parlament de Catalunya.
0: Molt bé, doncs Vicenç, gràcies, i Teresa García Milà, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts al Cafè d'Idees. Bon dia.
2: Al contrari, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Adéu, bon dia. Les 9 i 9 minuts, que interessant això de l'elefant. A veure què diu l'Oriols. Lluís Oriols, professor de Ciència Política de la Carlos III, bon dia. Estem parlant d'elefants.
5: Hola, bon dia, com estem?
0: Estem parlant d'elefants. Ahir va dir Feijóo que l'elefant d'aquest any era el més gran, o més gran que altres anys.
3: A més, ho volia dir perquè va ser el primer que va dir al començar, eh?
4: Perquè algú li va posar una nota i li va semblar que era una
0: nota. Però, Màrius, jo almenys no tinc cap dubte. Jo crec que l'elefant és Pedro Sánchez, no?
4: No ho sé.
0: Oriols, jo el que dic... Per Feijóo.
4: Perdona. Sí. Per Feijóo.
0: Per Feijóo, quin és l'elefant?
4: Quan tu avui mires la premsa, et convido
0: tothom a mirar la premsa, diferent.
4: Tothom interpreta diferent. És evident que té
0: per
4: que veure...
0: Per tu és Vox.
4: No, per mi és Vox, independentment del que digui Pedro Sánchez o el que pugui dir Feijóo, no?
0: Va, comencem parlant d'elefants. Quins ho anava a dir?
4: És l'elefant de la política espanyola.
0: Quin és l'elefant de la política espanyola?
4: S'obre tothom.
5: No, en fi, jo quan entenc que quan es parla d'un elefant s'està referint a algo que tothom veu però ningú diu res, no? Si és així, un elefant que cada vegada és més gran, no perquè no hi hagi gent que no digui res, sinó perquè el govern no diu res, és una pèrdua de majoria parlamentària, no? Un govern on, sí, des de fa temps no té majoria, però, en fi, sembla com si aquí ningú se sentís interpel·lat, no? Ni l'oposició ni el govern. Un altre elefant, sens dubte, podria ser les majories amb l'extrema dreta, no? Però, en fi, no et sabria contestar que...
0: No, però si ho has contestat, l'elefant, jo també entenc que és el final de la legislatura, és a dir, un govern que no té majories, que no pot governar, aquesta moció de censura, aquest convidant a Waterloo, a Feijóo, deixeu-me que... Escoltem què va passar ahir, Turull, i què li va contestar Feijóo, i ara ho comentem.
6: I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra normalitat democràtica que patim doncs, a Catalunya, i especialment a Junts per Catalunya, i és que tenim gent a l'exili.
7: No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio.
0: La possibilitat de la moció de censura, Lluís, està viva o morta a dia d'avui?
5: A veure, jo una moció de censura, saps que ja ho hem parlat alguna vegada, les mocions de censura a Espanya són constructives, és veritat que últimament, bueno, últimament no, ja des de la primera moció de censura plantejada per Ciudadanos, no? Es parla d'aquestes mocions de censura tàctiques que són de dubtosa, no et diria dubtosa constitucionalitat, però sí diguéssim que no estava, diguéssim, recollit en l'esperit de la Constitució que fos una cosa així. La que seria la tàctica probable és, hi ha probabilitats, el que passa és que jo diria que la probabilitat és molt baixa. Estem a un any de les eleccions, aquest moviment és un moviment arriscat per als qui participen, per uns beneficis que cada vegada són menors per part de qui la practica. No és el mateix fer una moció de censura tàctica a mitjans de legislatura que a la recta final, on el propi Partit Socialista a poc a poc acabarà tenint uns incentius asfixiants per ell mateix abans de eleccions.
0: Neus, la manera de contestar de Turull és una manera de tancar la porta a la moció de censura, no? Ho dèieu abans.
3: Jo hi vaig estar parlant amb gent de Junts. Si vols t'explico una mica com va anar la cuina. Això ho decideixen Carles Puigdemont, Jordi Turull i Míriam Nogueras. El que fan és, el dilluns al vespre es fa una executiva, alguns presents, altres online. El president Puigdemont no hi era perquè tenia un sopar, però i allà a la direcció els hi expliquen quina és l'estratègia. A vegades hi ha casualitats a la vida, és a dir, no es va buscar que coincidís amb el dia que hi havia Feijo aquí, sinó que hi havia prevista una entrevista a Catalunya Ràdio i, per tant, s'aprofita perquè venien del que havia dit Feijo el dia abans, no? Llavors, ells el que diuen és, bueno, dues coses. Una, ells saben que això és una manera de treure's la pressió que tenen tots els partits, ara, vull dir, el té el PSOE, el té el PP, amb aquest escenari tan complicat que tu descrivies abans, és a dir, perquè, clar, l'equilibri que ha de trobar Junts és molt complicat, perquè és donar per mort al govern, liquiditat, però no carregar-te'l, no? Llavors, així, el que intenten és dir, mira, els que ens posen pressa perquè el fem caure ja, els hi podem explicar que no és que nosaltres no vulguem fer-lo caure, sinó que aquí el senyor Feijó no vol parlar de res, no? Dos, ells recorden que les últimes eleccions, i citen, per exemple, citen el González Pons, diu, mira, el González Pons es feia l'encontradizo als passadissos, no? Però els únics que van entendre, diuen ells, que la cosa passava per seure's amb Puigdemont, va ser el PSOE, amb l'ara innombrable Santos Cerdán, no?
0: Sí.
3: I tres, ells diuen, nosaltres, i aquí tornem a lo que deia abans el Màrius, ells diuen, en qualsevol equació que hi sigui Vox, nosaltres no podem ser-hi. Entre altres coses, pel que explicava ahir el Lendakari Pradales. Per tant, ells el que fan és una mica dir, escolta, em trec aquesta pressió manera, de sobre.
0: Tu tant titules el teu article al diari La llave de judo de Junts a Feijó.
3: Sí, perquè l'andanada que li fa Feijó és forta, però la resposta no ho és menys. Yeah. I per tant, diguéssim, deixen un caos, almenys de moment, aquesta opció de moció. Hi ha una cosa també interessant, i acabo. A diferència de l'anterior moció, que si recordes, llavors el PDeCAT, Marta Pascal i el PNB van anar molt coordinats, aquest cop, tot i que han refet ponts, a Junts tenen clar que el PNB, com sempre, mirarà més que res pels seus interessos, o només pels seus interessos, i per tant, hi pot haver un moment on uns tinguin més pressa perquè s'acabi la cosa i altres menys.
4: Jo vaig dir una cosa, és a dir, quan jo dic que per mi l'elefant és Vox, és evident que això no és el que volia dir Feijó, però hi ha una cosa que és veritat. Mira, Feijó fa exactament 4 anys va ser anomenat, a l'abril, 4 anys i un mes i mig, va ser anomenat president del Partit Popular. I per aquelles casualitats, per d'agenda, la primera cosa que tenia que fer, una de les primeres coses, era venir justament al Cercle d'Economia. Sí. I aquí la gent va aplaudir perquè el seu discurs era el discurs de la moderació, que no he vingut a insultar ningú, que, escolta, que Espanya és, no ho diu amb aquestes paraules, però s'interpreta, és una realitat plurinacional i que ell vol entendre's amb els catalans, etc. Aquest és el seu discurs i la gent aplaudeix que pràcticament se'ls encenen les mans. Què ha passat en aquest temps? Que el gran fracàs del PP... El gran fracàs del PP és no haver neutralitzat a Vox. Jo me'n recordo que José María Aznar, en el seu moment, va ser capaç d'aquells grups que hi havia d'extrema dreta al voltant seu, perquè n'hi havien, haver-los deixat pràcticament fora del sistema. Val? I aquella gent que podia votar un partit de dreta més dretana, ell tenia també, diguem, dins el seu partit, un raconet per ells, una cadira per ells. Això no ha sabut fer Feijó.
0: La realitat mundial tampoc és... No és la que tenia Aznar, Deixem que això sigui l'Oriols qui t'ho digui.
4: La realitat mundial ha canviat.
0: Clar, l'extrema dreta ara mana, governa, amb molta comoditat, a molts països del món. No és la realitat que tenia Aznar.
4: Europa seu a poques taules.
0: A veure, Oriols, contesta-li tu.
3: Una cosa per l'Oriols. És veritat que l'extrema dreta està molt forta arreu i només cal veure que a França probablement en primera i segona volta, però també és cert que el comportament de la dreta més tradicional no ha estat el mateix a tots els països. El que ha fet el PP aquí no ho han fet altres...
0: Oriols, a veure, diu el Màrius, comentava ara la Neus, que el gran error de Feijó és no haver sabut arraconar Vox. Això és el que has dit. Que Aznar diu que sí que ho va fer, que ho va saber fer.
5: Clar, si el Partit Popular hagués tingut una recepta per arraconar Vox, llavors hagués estat un error no fer-ho. La pregunta és si el Partit Popular té aquesta recepta, perquè és una qüestió, com ara es deia a la taula, com deia la Neus, és algo sistèmic, és l'augment de l'extrema dreta no passa només a Espanya, passa arreu del món, no? Per tant, no és un problema, diguéssim, estratègic del PP, que no ha sabut abordar aquesta qüestió, sinó un canvi en com es comporten els electorats. I aquest canvi ja fa que sigui evident, no?, que va passar als anys 90 i el que passa ara en política no és el mateix. Als anys 90 havia confiança en els mercats, havia confiança en la capacitat de l'Estat de redistribuir i generar igualtat, i en canvi ara mateix hi ha desafecció, desencant amb la democràcia, s'està pivotant la política a qüestions més emocionals entorn a l'adhesió emocional amb el nacionalisme. El nacionalisme, el nativisme, totes aquestes qüestions han guanyat una rellevància que no tenia llavors. Per tant, clar, el terreny de joc és molt diferent. Però coincideixo amb el Màrius que l'elefant, un dels elefants, no només a Espanya, sinó arreu, és Vox. I com afrontar Vox, que, com deia Neus Tomàs, no hi ha una recepta única. Hi ha molts partits conservadors que han intentat abordar-lo amb la confrontació, amb l'assimilació, amb ignorar-lo. En fi, tenim una recepta que sigui vàlida universal? No. Que algunes sospites ja de que l'assimilació o absorbir és una mala idea? Sí, sospites, només sospites. Per què és una mala idea? Se sol dir que és perquè es valida, diguéssim, les coordenades de competició on juga aquest nou actor i acaba sent més competitiu. I la segona és perquè si un partit conservador absorbeix idees xenòfobes, idees de populistes, i acaba governant, què més dona que governi l'extrema dreta? Ara sí, ja les incorpora al Partit Conservador i ja les incorpora, ja les trasllada a les institucions. Llavors, potser sí que llavors acaba reduint el pes de l'extrema dreta, però l'important, al cap i a la fi, a l'última instància, és si impactes en polítiques públiques o no.
0: Mireu, estava escoltant aquesta conversa l'exministre d'Exteriors amb Rajoy, José Manuel García Margallo, que aquests dies ha plantejat una moció de censura una mica diferent a la de Feijó. Ha dit que passaria per investir un president neutral, amb un únic objectiu de dissoldre les Corts i convocar eleccions. Senyor Margallo, hola, bon dia, buenos días.
8: Buenos días.
0: ¿Usted cree que esta fórmula tendría más posibilidades de prosperar que una moción encabezada por el mismo Feijó?
8: Lo que sé es que no se me ha propuesto ninguna fórmula alternativa mejor. Es decir, si todos estamos de acuerdo en que el objetivo es disolver las Cortes, convocar elecciones y formar un gobierno que vigile el proceso electoral para disipar algunas de las dudas que algunos tienen y han planteado en los últimos términos, las soluciones son distintas. Primero, una moción de censura normal con Núñez Feijó a la cabeza. No parece que sea posible porque el Partido Popular no tiene los votos y los partidos que apoyan al gobierno no están dispuestos a darle los votos por el fantasma de Vox, que esa es la gran cuestión, o se va a una moción alternativa distinta, instrumental, en que Vox no entre, en que la persona que encabece ese gobierno con carácter puramente temporal para cumplir ese objetivo, o simplemente seguimos hasta julio o septiembre, que hay distintas escuelas de pensamiento, en una situación que todos los que creemos que el país funciona mal creemos que no puede seguir.
0: ¿A quién sería aquí esa persona, señor García Margallo, esa persona que usted dice moralmente irreprochable? ¿Tiene algún nombre en mente?
8: Mire, yo no voy a dar nombres, eso corresponde al Partido Popular, que necesariamente es el que tiene que plantear la moción de censura, porque es el único que tiene los votos para hacerlo, pero sí tengo un criterio. Es decir, a mí la persona que he tenido en mente siempre para una situación así sería un Julián Marías. Un Julián Marías que, si usted lee uno de sus libros, Cinco años de España, estuvo por la reconciliación, por el diálogo, por el consenso, por la convivencia, y que no desperta recelos ni a derecha ni a izquierda. Ese sería el tipo de persona. Pero, insisto, sí, la moción de censura, Feijóo es capaz de ganarla, miel sobre hojuelas, y aquí hemos terminado el problema. El problema es si no hay moción de censura. Hay dos alternativas: o seguir un año y pico más como estamos, con un Parlamento absolutamente bloqueado, un gobierno que es incapaz de gobernar y un conflicto institucional que cada vez es más serio entre dos poderes del Estado, entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y con una situación económica que, pese a los grandes números, no es buena. Mira el poder adquisitivo de los españoles, que es lo que le importa a los españoles y a españolas cuando van a la compra, el poder adquisitivo, descontada la inflación y los impuestos, es más bajo que antes de la pandemia. Y si me pone luces largas y vamos al futuro, la inversión en equipos productivos, descuentos de construcción y obras públicas, también es más baja que la pandemia. Y hay un tema que a mí me preocupa enormemente: el modelo de crecimiento que tenemos es puramente por aumento de la población y aumento del empleo. Pero no se está haciendo un esfuerzo paralelo para adaptar la vivienda y los servicios públicos a ese mayor número de personas, y vamos a tener un problema muy serio. Mucho
0: señor
8: más.
0: Margallo, mire, tengo compañeros que le quieren hacer preguntas. Uno de ellos es Luis Urriols, nuestro profesor de Ciencia Política de la Carlos III, ya le conoce, que está en Madrid. Desde Torre España le plantea la pregunta. Luis, te escoltem.
8: Hola, Luis.
5: Hola, mira. Bueno. ¿Cómo estamos? Tengo una duda que me he estado planteando estos días y que, como bien exponías, estamos en un contexto de inestabilidad política, aún teniendo un gobierno, ¿no? Pero claramente es un gobierno que gobierna, pero que denota inestabilidad por no gozar de mayoría parlamentaria. Pero por otro lado, tenemos un instrumento de moción de censura que es constructivo, es decir, que no cabe, digamos, la mera unión de distintas fuerzas políticas para destruir el gobierno sin más, que eso viene inspirado del sistema alemán. Mi pregunta es la siguiente: esa propuesta que tienes encima de la mesa, que podría desbloquear la situación de España, ¿crees que es constitucional o al menos sigue el espíritu de la Constitución o de lo que querían a la hora de trasladar esa idea de moción constructiva y no destructiva? Porque en el fondo estás proponiendo una moción de corte destructiva.
8: No, vamos a ver, lo que dice la Constitución, me parece que es el artículo 133, es que la moción es constructiva porque tiene que proponer un candidato a la presidencia del gobierno. La moción no constructiva es una moción en que simplemente las Cortes votan que no están de acuerdo con el gobierno, pero no tienen la obligación de proponer un presidente alternativo. Aquí se propone un presidente alternativo y la Constitución no dice en ningún caso que sea investido presidente con un propósito muy determinado, que es, insisto, de disolver, convocar y vigilar el proceso electoral. Yo no veo ninguna mácula constitucional a ese tema y creo que es la única solución. Aquí hay dos soluciones. O el señor Pedro Sánchez no va a disolver, la moción de censura por parte del Partido Popular no tiene los votos, por tanto no va a prosperar. Entonces la única solución es sentarse en la puerta de la tienda a ver pasar el cadáver de tu enemigo, una posición árabe que a mí no me gusta en una solución tan compleja como la que tiene España. Y en un mundo que es lo que a ti y a mí nos llama la atención, en un mundo absolutamente convulso. El Papa que va a venir ahora dijo el otro día, y me parece que es una definición muy buena: no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época y España de permanecer año y medio en esta situación.
0: Señor Margallo, pregunta también Neus Tomás, nuestra compañera del diario. Neus.
3: Señor Margallo, buenos días. Usted citaba ahora, y estoy de acuerdo en que estamos en un mundo muy convulso, entre otras cuestiones por el avance de los populismos de la extrema derecha, significado probablemente o simbolizado en el trumpismo, pero no solo, ¿no? Claro, los nacionalismos catalán y vasco, cuando se habla de esta moción, sea instrumental o no, dicen, hombre, nosotros en una ecuación donde esté un partido de extrema derecha como Vox, que abraza el trumpismo, pero además, traducido a la política doméstica, ha dicho que no solo no cree en el Estado de las autonomías, sino que en algunos casos ha hablado incluso de ilegalización de los partidos, no vamos a estar. Mi pregunta es, ¿usted cree que lo que está haciendo el PP de dar entrada a la extrema derecha en las instituciones autonómicas hasta ahora sirve para hacer frente a ese mundo convulso? Y dos, ¿cree que una de las cosas que tendría que hacer, que es imposible probablemente, el señor Feijóo para acercarse a estos partidos sería garantizarles que pase lo que pase, no va a tener a Abascal en el, a Abascal o a la extrema derecha en el Consejo de Ministros?
8: Mire, yo creo que la mejor vía para que los populistas prosperen es que los gobiernos no funcionen. Cuando no se solucionan los problemas, la ciudadanía se vuelve a fórmulas simples para problemas complejos. Eso es lo que está pasando en todo el mundo. Yo no estoy absolutamente seguro que Vox sea igual que el trumpismo, pero sí que los dos fenómenos han avanzado cuando se han encontrado con gobiernos ineficaces. Trump ganó las elecciones fundamentalmente porque la política de Biden había sido una política económica que se había traducido en un aumento de precios de tal, porque no había resuelto los problemas de política exterior. Estoy pensando en Afganistán. Pero sí que yo, si quiere, le añado una de las diferencias que a mí me separan de Vox. Yo soy profundamente europeísta. Creo que la solución entre un mundo de carnívoros y herbívoros, y nosotros estamos en el menú, son los Estados Unidos de Europa, es avanzar en el proyecto europeo, y eso me separa enormemente de Vox, como me separa el planteamiento del cambio climático, el planteamiento de la inmigración, pero no ese es el problema. Lo que hay es que acotar, y eso sirve también para los partidos nacionalistas. Con partidos nacionalistas, y estoy pensando en Junts, por ejemplo, es obvio que tenemos un modelo social y un modelo económico muy parecido. Lo que nos separa es que el modelo económico y social nosotros lo queremos aplicar a toda España, y Junts en su programa máximo querría ese modelo, pero para otro país. Lo que hay que decir es, en la situación en que estamos, vamos a aparcar ese problema y vamos a hacer un programa de todas las cosas que nos unen, que este país funcione, que es bueno para toda España, incluida Cataluña. El que Rodalíes no funcione, que tengamos huelga de médicos, en que la inmigración esté incontrolada, no funciona. El que los españoles no hayan visto que sus impuestos, que están pagando la renta, no se deflacta desde hace 9 años. Es decir, que manteniendo el mismo poder adquisitivo por un aumento del salario puramente nominal, humo, pagan más impuestos, no se entiende. Es decir, le puedo hacer un repertorio de todo lo que habría que hacer.
3: Pero, señor Margallo, pero poner en el mismo barco a Vox y al PNV, o a Vox y Junts, es un poco la cuadratura del círculo imposible. Quiero decir, es agua y aceite, ¿eh? No sé si va a poder conseguirlo, Feijóo.
8: No, vamos a ver. El problema es que las coaliciones se forman para resolver un problema en que hay un diagnóstico común y una solución común. Y hay un diagnóstico común en que esto no funciona y que año y medio más de un gobierno Sánchez puede crear unos daños absolutamente irreversibles. Si ese es el diagnóstico, es decir, en la solución coincidimos en unas cosas sí y en unas cosas no. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en cuáles son las soluciones en que coincidimos y vamos a aparcar las otras para mejor ocasión. Ahora lo que tenemos es un barco que está en la deriva y lo que hay que evitar es que encalle y que rompa las cuadernas. Ese es el tema. Estamos en una situación excepcional. Vamos a resolver el problema excepcional que tenemos y ya discutiremos qué es lo que hay que hacer. Incluso en la organización territorial hay muchas cosas que hacer. Hay incluso la posibilidad de ponernos de acuerdo sobre una reforma del título octavo de la Constitución, que hace aguas, ponernos de acuerdo una fórmula de financiación autonómica que sea razonable. Lo que no puede ser es que sigamos con una financiación autonómica en que vivimos de los fondos que vienen de Europa porque nuestro sistema fiscal es incapaz de atender las necesidades que tiene la nación. Hay muchas fórmulas. Usted y yo nos podemos poner de acuerdo para ir a comer, pero probablemente para irnos a pasar el verano a Baleares tendríamos que pensarlo. O sea que ese sería el tema.
3: En de momento comeremos.
8: Exacto, está. Ya hablaremos.
0: Señor Margallo, yo iba a despedirle, pero tengo a Màrius Carol, que vamos, no me lo perdona, como no le dejé tan bien, no, que le salude, Màrius.
9: Yo me gustaría darle un abrazo.
8: Le perdonaría.
0: Le da un abrazo en la distancia, dice.
8: Pero yo no le perdonaría no hablar con Màrius Carol.
9: Muchas gracias. Hay una cosa de su propuesta que yo creo que tiene riesgo. Buscar un candidato alternativo, digamos, una persona independiente, de prestigio, etcétera. Claro, si tú eres italiano, vas a la chistera y te sale Draghi, Monti, te sale Letta, siempre tienes uno. Es decir, cada vez que la situación en Italia está mal, aparece un personaje de una brillantez que realmente enorgullece si eres italiano. Aquí vamos más justos. Hay que reconocer que encontrar a alguien dispuesto a jugar este papel es difícil. Pero ¿y si lo encontramos? ¿Y si encontramos un personaje que funciona, que la gente respeta y que le parece que sería un gran candidato? Yo, si fuera Feijóo, pensaría que eso es correr un riesgo. Porque
0: igual, el director general del PP se desmarcó de esta propuesta, que era una ocurrencia personal.
9: Que hace
0: Margallo, sí.
9: Es interesante, pero que tiene un riesgo. Porque igual te enamora más el que pones circunstancialmente que el que tienes. Lo digo porque ayer, digamos, no fueron, los aplausos no fueron atronadores en Cataluña. Sé que aquí somos un poco raritos, pero las cosas son como son, no como nos gustarían.
0: Señor Margallo, último minuto para usted.
8: Estamos hablando de un matrimonio a tiempo. Esto dura lo que dura la disolución y un proceso electoral.
9: Si le coges cariño.
8: No, bueno, pues si le coges cariño, le mandas un ramo de flores, pero él se le contrata para una determinada situación. No somos más tontos que los italianos y lo que estoy convencido es que eso desatasca la situación y sobre todo desarma a quienes dicen que la moción de censura no es posible porque incluye a Vox. No incluye a Vox, no es para hacer un gobierno PP-Vox, es para llamar al pueblo a devolver a la ciudadanía a la voz, que es lo que se pretende. A mí me parece que, bueno, si hay otra solución, mejor. Ahora, lo que sí le digo es que yo agradezco mucho a mis compañeros que crean que es una ocurrencia. Yo lo que sí les aconsejaría, voy a estar en la Feria del Libro, es que lean dos libros que hemos hecho Fernando Iazu, que probablemente es el mejor economista de España, está en el Comité Ejecutivo del Banco de España durante los 6 últimos años, que se llaman España en su laberinto y España terra incógnita. Y usted conoce que hay una propuesta en un libro mucho más antiguo de reforma de la Constitución. Uh-huh. O sea, lo que puede ser, lo que he propuesto yo, es una majadería, pero una ocurrencia no.
3: Bueno, teniendo en cuenta que Tellado...
0: solo una cosa. Margallo, que es que no acabamos.
3: Que se lo tiene que decir sobre todo a Tellado, que presumió de no leer libros. Es la persona a la que le tiene que decir eso, sobre todo.
9: Ya, vamos tarde.
8: Yo la verdad es que con limitarme a escribir los míos y leer los que necesito para escribirlos tengo bastante y ya no tengo una edad como para hacer apostolado, tengo espíritu misionero, pero como diría Aznar, el que quiera y pueda leer, que lea.
0: Que lea. José Manuel García Margallo, muchísimas gracias por atendernos, buenos días.
8: Buenos días.
0: Les 9:36, Oriols, que se m'ha fet tardíssim. Et demano que facis l'última frase d'acabament de classe. De tot això que hem sentit, Oriols, tu segueixes dubtant, que sigui constitucional?
5: Jo et diria que el debat sobre la constitucionalitat és més és més espinosa. Eh? És a dir, tenim un constituent que va demanar una moció de censura constructiva, i constructiva és un govern amb un govern alternatiu. Utilitzar aquesta constructiva per un govern alternatiu que només vol dissoldre corts és desvirtuar l'esperit de la norma. Eh? Per tant, jo només dic això. I una qüestió que no se sol dir, per dissoldre les corts hi ha d'haver una prèvia deliberació amb el Consell de Ministres. És a dir, no només hem de tenir una investidura, hem de tenir una constitució de govern. Un govern constituït i reunit en Consell de Ministres per tal de dissoldre les Corts. Per tant, no és només una qüestió de posar noms d'un primer ministre o d'un president del govern, també hauria de posar com a mínim dos noms de ministres.
0: Ara ho hem de deixar, Oriols. Tu, no em dóna temps de comentar que la teva futura alumna, la princesa Leonor, ha saltat en paracaigudes. Però ja en parlarem. Gràcies, Lluís. Adéu.
5: Un plaer, bon sempre.
0: 9:37, a veure la Lorena Amo, que té un resum preparat del que està passant mentre aquí estàvem xerrant amb Margallo. Lorena, endavant.
10: Doncs mira, Gemma, comencem amb la sessió de control al ple del Parlament, que està marcada per la petició de compareixença del president Illa per part de Junts. Exigeixen explicacions per la causa contra Zapatero i per la sol·licitud d'informació que ha fet el jutge Pedraz sobre el finançament de la darrera campanya electoral del PSC. Les crítiques venien de la portaveu dels juntaires, Mònica Sales, i la resposta del propi president, Salvador Illa, qui assegura que el seu partit està lliure de corrupció.
11: El PSOE està enfangat fins al coll, i alguns, com Zapatero, fins a les celles. Però el seu problema, sobretot, és que el fang ja ha arribat a Catalunya, al PSC. Des de Zapatero amb Huawei i Hard Rock, fins a la seva pròpia campanya electoral. Fins quan estarà instal·lat en el silenci i en la propaganda? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
12: El conseller Dalmau ha donat explicacions en aquesta cambra sobre el contracte que ha fet el govern de Catalunya per extendre, per ampliar la xarxa de fibra òptica. Respecte a la campanya del PSC, la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Què més vol que faci? Què més vol que digui?
10: El regidor de Junts i precandidat de les primàries del partit a l'alcaldia de Barcelona, Jordi Martí Galbis, considera que l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, s'està equivocant en no fer més per promoure que el papa faci servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Són declaracions aquí al Cafè d'Idees.
13: Doncs mal fet. Senyor Omella s'equivoca. Amb tots els respectes. Senyor Omella hauria d'haver fet des del primer minut molt més del que ha fet en defensa de la llengua pròpia de Catalunya i dels feligresos de la ciutat. Queda dit.
10: I aquesta setmana el Cercle d'Economia de Barcelona s'ha convertit en l'epicentre de la política. Avui conclou amb la intervenció del president Pedro Sánchez després que ahir Feijóo veiés com es tancava la porta a la seva darrera proposta de moció de censura instrumental. Mentre Junts exigeix al líder dels populars que vagi a Waterloo si vol negociar amb ells, el PNB la descarta per la inevitable unió, va dir ahir el lendakari dels populars amb Vox. La presidenta del Cercle, Teresa García Milà, ha evitat demanar eleccions anticipades al nostre programa.
2: Pel Cercle, aquesta legislatura té el recorregut que li donin els partits. Nosaltres hem dit moltes vegades que no entrem en aquestes qüestions, que hi ha un Parlament, hi ha uns partits que hem escollit tots els ciutadans i que ells han de prendre decisions.
10: I això és tot, Gemma, des de la redacció.
0: Molt bé, gràcies, Lorena. 20 minuts perquè siguin les 10 del matí. La visita del Papa es produirà la setmana que ve. Arriba dissabte a Madrid, arriba dimarts a Catalunya, i tot i que hi ha moltes persones que l'estan esperant i amb ganes, també hi ha col·lectius que estan mostrant el seu rebuig a la visita papal. Una d'aquestes organitzacions és la Fundació Ferrer i Guàrdia, i per això saludem Hongria Panadero, on és la seva directora. Senyora Panadero, molt bon dia.
14: Hola, bon dia, Gemma.
0: Vosaltres impulseu amb altres entitats la campanya Jo no t'espero. Què us molesta d'aquesta visita del Papa a Catalunya? Dóna'm arguments.
14: Bueno, doncs és una campanya impulsada per la Ferrer i Guàrdia, per Europa Laica i per Ateus de Catalunya, no?, que neix davant aquesta visita del Papa i perquè les institucions estan tractant aquesta visita com una visita d'estat, però no ho és. És la visita d'un líder religiós. I el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant una visita de caràcter religiós.
0: Però, perdona, Hongria, ell és un líder religiós, però també és un cap d'estat.
14: Sí, bueno, té aquest doble barret i es barregen, no, elements de relacions diplomàtiques amb l'únic objectiu de transmetre, no, les seves confessions religioses. I és precisament per l'exigència de tractar-ho com a cap d'estat que aquesta visita, no, ens costa molts diners públics. L'Estat i administracions locals estan posant molts recursos públics al servei d'una confessió, vale? Com hem vist, per exemple, d'una manera flagrant, no? Cedint gratuïtament l'estadi olímpic de Montjuïc a l'arcabisbat, no? Sota l'excusa de ser un acte d'interès públic.
0: Senyora Panadero, vosaltres heu fet estudis, informes sobre la religiositat de la població. Crec que el vostre informe diu que el 40% de la població catalana es considera no religiosa. És així?
14: Doncs sí,
0: llavors vol dir que el 60% sí que ho és? El 60% es considera religiosa?
14: A Catalunya estem gairebé al 48%. O sigui, estaria gairebé la meitat de la població que es considera religiosa i l'altra meitat que no es considera religiosa. Per exemple, per perfils d'edat, els joves són menys religiosos en també, no? I és això, aquí també diem, no, que les dades doncs són les que ens donen, no, el Centre d'Investigacions Sociològiques, però que és això, que no acaben de recollir la realitat, perquè si ens fixem, per exemple, en el nombre de catòlics practicants, és molt reduït.
0: Mm-hmm. Què fareu? En aquesta campanya de Jo no t'espero, què teniu previst? Com es farà públic aquest rebuig?
14: Doncs agraïm molt, no, que avui, ara, en una estoneta, presentem aquesta campanya a mitjans i a tota la ciutadania. El que volem és que tota la ciutadania s'adhereixi al manifest, jo no t'espero.cat, i que ens acompanyin el proper dimarts 9 de juny a les 7 del vespre al Passeig del Born al manifestar-nos, no, per reivindicar que aquesta visita no es faci amb els diners de tots i de totes.
0: Molt bé, doncs Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, gràcies per acompanyar-nos aquest matí i donar-nos la seva opinió. Gràcies, molt bon dia.
14: Gràcies, Gemma, per donar-nos
0: bon dia.
14: Cobertura.
0: Què en penseu, Màrius? Creu que s'hi adherirà molta gent?
9: Jo sóc un agnòstic amb temor de Déu. Vol dir que jo crec que hi ha molta gent... Mira, es deia a Polònia, al final de la Guerra Freda, que deien els polonesos el 90% doncs, no creuen Déu i el 100% va a missa. Vol dir... que, o sigui, al final la religió depèn del moment de la història, eh? I la religió catòlica ha passat per tots, ha sigut, en un moment donat va ser alliberadora, en un altre moment va tenir el poder i segurament va fer més disbarats que altra cosa, i ara estem en un moment interessant. Per què? Perquè evidentment que és un cap d'estat i evidentment que és un cap d'estat potent.
0: I aquesta part política la veurem sobretot els dies de Madrid, on es reuniran polítics, on anirà el Congrés dels Diputats.
9: És a dir, el món ha posat l'orella amb un papa que ve d'una tradició diplomàtica, que és Agustí, que ha estat picant pedra a Perú, arremangant-se, que no ve, diguem, del poder, de la cúria i tal. No, que ha estat allò on tenia que estar, al costat dels que pateixen. I el seu discurs, la seva homilia, però també el seu discurs polític, és un discurs, en aquests moments, alliberador des de tots els punts de vista. Sí, ja, aquest això... s'ha enfrontat amb... Sí, ell,
0: però entens que hi hagi col·lectius, sí, que estiguin dient jo no t'espero, no volem gastar diners públics...
3: Bueno, sí, tens raó, és a dir, però és una certa paradoxa que un estat que és aconfessional doncs pagui aquesta festa en tots els sentits, pagui literalment, cedeixi l'estadi de Montjuïc, aquestes banderoles que paga l'Ajuntament, tota la logística, és a dir...
0: 25 milions costarà.
3: No és un cap d'estat més. Certament, com que aquest cap d'estat...
9: És un referent moral en un món que no sap on va.
3: Exacte, d'acord. Però a més
9: jo,
3: a més...
9: Jo et diria, escolta, segons quins altres papes de la història són per amagar-te sota
3: allà. Però llavors...
9: Quan en tenim un que finalment Escolta, és capaç d'enfrontar-se amb els bàrbars que dominen la Terra, que és capaç de fer un discurs moral, que és capaç de dir que una IA sense ètica és el pitjor que li pot passar a la humanitat. Que dir que l'extrema dreta és un dels perills que tenim damunt la taula. Escolta, si fes un partit polític jo em faria d'aquest partit.
3: Però que aquest papa et caigui millor que Ratzinger és el que explica que, per exemple...
9: Sabia tocar Mozart, que això...
3: Pedro Sánchez, tu deies a Madrid, no, que ve aquí també, que a la Sagrada Família també estarà Pedro Sánchez allà enganxat al papa.
0: Sí, sí,
9: per
0: sí. Tant...
9: Però és que fixa't, on va el papa?
0: A veure, Sergi Lores...
9: Va fer un discurs a les Corts Espanyoles. O sigui...
0: Lores.
9: Negar-li la influència política, bueno, no sé.
3: Ningú se li nega. La cosa
0: m'ha preocupat.
9: Si vulgui manifestar, que es manifesti. Faltaria més.
0: M'ha preocupat Lores. No, que he vist que la ONU alerta que el Niño d'aquest any serà terrible, Sergi. Que la calor serà la més forta dels últims 20 anys. Això és així o ho vols matitzar?
9: Un càstig de la providència.
0: Diu que és un càstig de la providència.
9: Si no resem, ja veuràs què passa.
0: Digue'm, Sergi.
15: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, de fet, l'Organització Meteorològica Mundial ha confirmat que hi ha un 80% de probabilitat que s'instauri un episodi del Niño. El Niño és un patró climàtic natural, de per si caracteritzat per un augment de la temperatura de la superfície de l'oceà a la part central i oriental del Pacífic Oriental, on predominen les baixes pressions, amb núvols i pluges torrencials davant de les costes d'Amèrica. Però el fenomen també implica que si girem el globus cap a Austràlia, l'oceà queda més fred i el temps canvia radicalment, amb un potent anticicló que bloqueja els núvols i provoca també sequeres extremes. Ara bé, el Niño també altera els patrons de precipitació de tot el món i fa que plogui més a zones del sud dels Estats Units, a punts d'Àfrica, de l'Àsia Central, provocant inundacions. En canvi, deixa grans sequeres a gran part d'Amèrica Central, Austràlia, Indonèsia i també cap al nord d'Amèrica del Sud. Així és com ho altera teòricament, però què diuen les previsions per aquest estiu? Doncs corresponen amb les que solen tenir lloc durant els episodis del Niño i és probable que s'incrementin els fenòmens extrems amb un augment de les precipitacions i inundacions, però també les sequeres. En aquests riscos, a més, caldrà afegir un estiu amb temperatures per sobre a les habituals de gran part del planeta. Això implica que hi haurà més episodis d'onades de calor i altres fenòmens extrems. En resum, el món ha de tractar aquest esdeveniment com una alerta climàtica urgent. Per això, l'Organització Meteorològica Mundial insta a la preparació immediata per al Niño fort, que comportarà fenòmens meteorològics extrems, sequeres, pluges intenses, inundacions i també incendis i onades de calor. Per tant, és el moment de prendre decisions, planificar mesures i preparar-se per un futur amb coneixement de causa. I és que, Gemma, aquests pronòstics, d'alguna manera, ens han de servir per ajudar a adoptar aquestes mesures de preparació amb l'objectiu de protegir vides.
0: Molt bé, Sergi Lores, moltes gràcies, molt ben explicat. I jo no vull amargar el matí a ningú, i menys si estan esmorzant a aquesta hora, però venen plagues. Ara... Calla, Màrius, que ara parlem de les plagues.
9: Eh? Ja en tenim diverses.
0: L'Andreu García és vicepresident portaveu de la ADPAP, que és l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Jo quan veig l'Andreu García ja em preocupo, perquè quan ve ell comencem a parlar de les arnes, dels mosquits, de les rates, de plagues que... Andreu, bon dia. Té molt a veure també amb aquests temps que estem tenint tan estranys meteorològicament.
9: Exacte.
0: Aquestes pluges que s'han donat a la primavera i que afavoreixen aparició de plagues.
16: Sí, sí. Ja em sap greu que sempre vingui jo amb aquest...
0: No, és que jo et veig la cara i ja em pica tot.
16: Sí, al cap i a la fi...
0: Quines plagues venen i ens hem de preparar?
16: Doncs, bé... Tenim una mica les...
9: A l'extrema dreta, que aquesta no volen, però poden
16: acabar volant. Aquesta va a banda. No, tenim una mica el de sempre, és a dir, tenim el tema de paneroles, el tema de rosegadors, el tema de mosquits. El que passa és que les dades climàtiques que comentava el company doncs, són alarmants. Per tant, les empreses de ADPAP doncs, estem una mica en guàrdia, no?, perquè pugui vindre aquest estiu. I bueno, ara, aquestes últimes dues setmanes que hem tingut rècord de temperatures a diferents observatoris de Catalunya, s'han batut rècords de temperatures, doncs estem una mica preparant-nos ja per a fer feines, per a intentar tenir un estiu el més tranquil possible.
0: Per exemple, mosquits. Parlem dels mosquits, suposen un risc, a més. És que no parlem només,
16: clar,
0: tot i que ho hem començat a tractar amb un mig somriure,
16: sí,
0: parlem de plagues que poden suposar un risc. No són un risc, per exemple, les arnes, que són molt molestes.
16: Clar.
0: A mi no m'agrada gens que m'entrin a casa aquella mena de papallonetes
16: Exacte.
0: He dit papallonetes i jo les trobo gegants, enormes.
16: Sí, és a dir, diferenciem sempre.
9: Justament els jerseis.
0: No, és veritat, sabeu què dic, aquelles papallones?
16: Sí, sí, sí.
0: Que ja... I cada vegada en veig més, Andreu.
16: Hem de diferenciar entre aquelles, diguem, plagues que molesten per la presència, no? Perquè són molestes que estiguin allà, i aquelles que tenen un risc sanitari.
0: I el risc sanitari tenen els mosquits.
16: Entre d'altres, ja, també les rates i les paneroles, eh? Sí. Però els mosquits tenim el mosquit tigre, no?
0: Sí.
16: Que pot transmetre dengue, zika, chikungunya, són malalties que poden donar moltes complicacions. Per tant, què hem de fer? Prevenir-los, no? És a dir, les empreses de control de plagues han de fer tractaments en la part pública i en la part privada per evitar proliferacions, però la ciutadania també té molt a dir aquí. El mosquit tigre té una particularitat, que és que li encanten les petites col·leccions d'aigua. El mosquit necessita l'aigua per a reproduir-se, perquè...
9: L'aigüeta pel gatet, pel gos, tot això,
16: exacte,
9: és un espant.
16: Aleshores, en aquelles zones obertes de les nostres cases, que tenim col·leccions d'aigua, un balcó, un jardí, una terrassa, allà molta cura amb les col·leccions d'aigua que tenim, que les deixem allà molt de temps. Una galleda amb aigua, el típic plat d'aigua que hi ha sota una maceta.
0: Sí.
16: També. És molt important tindre molta cura.
0: I això fa perquè afavoreix l'aparició de, per exemple, la plaga de mosquits.
16: Poden criar allà.
0: Poden criar allà?
16: El mosquit tigre pot criar allà.
0: Però, Andreu, què m'estàs dient? Jo rego les plantes i més aviat m'agrada que quedi un toll d'aigua, sí, sota el test, perquè penso que així s'anirà alimentant.
16: Però la planta és meravellós.
0: Però la planta meravellós.
16: Sí. Però el mosquit també, perquè et pot proliferar. Entonces, què hem de tindre cura? De... Clar, quan estem parlant d'èpoques d'estiu, que tenim altes temperatures, el cicle vital pot tancar-se en poc més d'una setmana. Per tant, si hi ha una massa d'aigua que està més d'una setmana allà parada, el mosquit pot posar els ous, surten les larves, surt el mosquit adult i tenim mosquits. Per tant, anar revisant aquestes coses.
0: I les paneroles? Les paneroles...
16: És una pel·lícula diferent.
0: Sí.
16: Les paneroles, el seu àmbit per defecte és la xarxa de clavegram,
0: sí,
16: que aquí és on té molt a dir també el que estem fent les empreses de PAP a través de campanyes de prevenció, perquè portem des de l'abril ja per les temperatures i la...
0: Sí, per la calor.
9: Si portem, exacte, tota la ciutat oberta, tot el dia estan posant cablejats i tal, vull dir, és que els estem...
16: També influeix.
9: Els traient de casa, clar.
16: Això també influeix, evidentment. Res, el que fem és, des del mes d'abril ja ens hem ficat a treballar en campanyes de prevenció tractant el clavegram per a eliminar les poblacions que hi havia i previndre que proliferin més.
0: Són aquestes paneroles que es diuen americanes, que és com d'un color marró, sí, vermellós.
16: Coure. Què volen? Sí. Què volen? Què volen?
0: I és una mida gran, també.
16: Sí, sí,
0: a mi tot em sembla gran, avui he dit.
9: Tot és gran. Tot és gran.
0: No, que les arnes em semblen grans i les paneroles aquestes em semblen ja...
16: Aquestes són especialment grans. I inclús en aquestes nits tropicals que tenim, que són de més de 25 graus, inclús, poden arribar a voler-les volant. Això hi ha molta gent que les veu volant perquè poden volar. Aquestes, a més, també poden transmetre malalties, no a través de la picadura com els mosquits, perquè no piquen, però sí que si passen per sobre d'aliments i després els ingerim, poden contaminar els aliments. Per exemple, salmonellosis, ¿vale? És una malaltia que poden transmetre a través de contaminació de paneroles. Les paneroles, alguns pelets que tenen a les seves potes, poden traslladar partícules de salmonellosis als aliments.
0: Andreu, però dius, vosaltres ja esteu treballant al clavegram, les vostres empreses. Nosaltres, des de casa, què podem fer per prevenir que ens entrin?
16: Jo diria tres coses. La primera és intentar que no ens entrin físicament, un burlet, un rivet a la porta, algun forat que tenim, tapar-lo, és a dir, fer una bona, tindre un bon manteniment de la nostra infraestructura. Dos, una bona gestió de residus, si us plau, no tirar res a través del desguàs, intentar fer una bona gestió, la brossa, el contenidor, dins del contenidor, si us plau, sempre.
0: I no fora, vale? Sí, sí.
16: Tots tenim a la ment les imatges de quan hi ha vaga de recollidors de la basura, com en seguida apareixen les plagues, no? Els residus, si us plau, dins dels contenidors. I després, si tenim problemes, trucar a una empresa professional perquè faci un bon servei.
9: Estan posant la imatge amb uns insectes al costat que m'estic marejant.
0: O sigui, sí. No, és terrible. Ja et dic, l'Andreu, sí. I mira que ho explica bé, que és pedagògic, sí, i que ens va molt bé, però m'he guardat pel final el pitjor per mi, que són les rates.
3: Ah, no. Jo soc especialista. Jo, a Barcelona, t'ho juro, jo tinc ser en determinats parcs on n'he vist o m'ho han dit, i llavors vaig esquivant-los. O sigui, podria fer, per determinades zones on em moc habitualment, llocs on no passar, sobretot a hores al vespre, quan... Oh. Perquè sé que allà n'hi ha.
0: Andreu, a part que ens fan un fàstic.
3: Sí, faig quilòmetres
0: per no trobar-les.
3: Un fàstic
0: que no podem, la Neus fa quilòmetres per esquivar-les. Són també una amenaça per la sí, salut pública, oi?
16: Exactament. I també hi ha unes eines de vigilància i control molt fortes per a prevenir que les poblacions no proliferin. De fet, una de les funcions imprescindibles que hem de fer els ciutadans és, com deia la Neus, si veiem problemes en alguns llocs, hem d'avisar a l'Ajuntament. Recordem sempre que és l'Ajuntament qui té les competències en matèria de control de plagues al municipi. Per tant, una eina és fem nosaltres d'inspectors, bàsicament, no? Estem veient el problema, podem avisar per a que prenguin mesures perquè les prendran.
4: Quantes rates calculeu que hi ha a Barcelona?
0: Ai, no, Màrius, no preguntis això.
16: Bueno, és una xifra molt complicada, perquè hi ha estudis que s'han fet sobre l'abundància de rosegadors a la ciutat i a altres ciutats, però les xifres són una mica complicades d'interpretar, perquè estan fetes en un àmbit, però penseu que les rates les podem trobar a l'àmbit privat, a l'àmbit públic de la clavegram. També es poden trobar als parcs i jardins, en alguns parcs i jardins.
3: Al metro.
16: Al metro, és a dir, que calcular el nombre total de rates en una ciutat és molt complex, és una xifra molt difícil de donar. Però hi ha moltes, evidentment, però perquè al final el control de plagues...
4: Hi ha gent que apunta dades.
16: Sí, el control de plagues es basa en controlar poblacions. Assumim que no podem exterminar-les totes, perquè és un animal que ha vingut, està aquí per a quedar-se, però...

0: de les partícules aquestes a la persona, no? Aleshores, en aquest sentit, aquesta variant de moment no es coneix que estigui aquí, per tant, calma en aquest sentit. I l'altre, hi havia un cas diagnosticat d'antivirus al Berguedà a l'any 2024. Mm. Val, doncs fa més o menys un mes, l'Agència de Salut Pública de Catalunya va emetre un comunicat dient que finalment no, que aquella persona va tornar al metge recurrentment per problemes i sembla ser que tenia una malaltia pulmonar autoimmune. Per tant, no hem tingut antivirus recentment a la Catalunya.
1: Màrius, a tu et piquen els mosquits?
2: Sí.
1: Et molesta molt?
2: Sí, no? Sí, i a més, em pot despertar el zumbido del... Com es diu en català? El zumbido.
0: El xulit, aquest, no?
1: Xulit, sí, sí, el xiulet aquest, és, per mi, és el pitjor. Que ve a l'orella. Per què venen a l'orella?
2: No,
1: que venen a...
0: A molestar.
1: A molestar.
2: Hi ha gent que li piquen més que altres. Suposo que tenim una sang més dolça, no ho sé.
1: Mm-hmm. Sí.
0: Sí, els mosquits sí que se sap que tenen preferències per a algunes persones. No se sap el que és. El tema sang dolça, en principi, no seria perquè no tenen capacitat per a detectar-ho. Però sí que detecten alguna cosa, no se sap ben bé el què, que s'alliberen...
2: L'encant personal.
3: És aquest perfum que et fas a mida.
0: Pot ser això.
1: L'encant personal, eh?
0: Sí, pot ser, sí.
1: Nota'm.
2: Bueno, no...
0: I que s'allibera a través de la pell. Clar. I pensem que té que veure amb això.
1: Molt bé. Doncs Andreu García, vicepresident, portaveu de ADEPAP, és l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, que ens agrada cada any que vingui a dir-nos alerta que les plagues estan arribant. Andreu, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Per haver vingut. Màrius, ho deixem aquí. Te'n vas cap al Cercle d'Economia? Cap al Palau?
2: Faré una mica de temps perquè...
1: Fes quatre croissants i hi vas. Neus Tomàs, gràcies. Doncs vinga, nosaltres ho deixem aquí. A Ràdio 4, a partir d'ara, es queden amb la companyia del Xavi Freixas i de tot el seu equip. I nosaltres després continuem amb molt més Cafè d'Idees amb l'Ernest Riveras, que avui vam nosaltres. Però ara anem, com sempre, a les notícies, la informació.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. En marxa al Parlament la primera sessió de control al president Salvador Illa després que l'Audiència Nacional hagi requerit documentació de la campanya electoral del PSC del 2024. El cap de l'executiu ha defensat davant l'oposició que el PSC està lliure de corrupció. Lorena Enns, més detalls. Bon dia.
2: Bon dia. Sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que el seu partit està net, lliure de corrupció i que tota la informació de la campanya electoral del PSC ja està dipositada a la Sindicatura de Comptes. Ha negat també cap irregularitat en contractes amb empreses xineses com Huawei i ha tancat files tant amb Sánchez com amb Zapatero pels casos de corrupció que envolten el PSOE. L'escoltem.
3: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant des de la meva formació política i jo mateix.
2: Ho ha dit davant una oposició que li ha reclamat que comparegui en seu parlamentària per donar explicacions Mònica Sala, Junts, Ignacio Garriga, Vox i Alejandro Fernández, del Partit Popular.
4: Pot garantir aquí avui que van actuar sense cap pràctica irregular? Quantes preguntes sense resposta? Quants silencis eixordadors? ¿Cuántos hombres al seu voltant, president?
5: Porque sí, los catalanes, como el resto españoles, señoría, queremos saber por qué privilegian a ciertas empresas, por qué privilegian a ciertos lobbies, a cambio de qué y por cuánto dinero, señoría.
6: Que cada palo aguante su vela, lo decimos muchas veces aquí, pero en este caso, señoría, es su palo y es su vela.
2: Menys contundents s'han mostrat els socis. Els republicans han reclamat a Illa que faci net amb la corrupció i que impulsin mesures per lluitar contra el lawfare. Els morats han exigit al president que insti a Sánchez i a Zapatero a donar explicacions.
0: Moltes gràcies, Lorena, per aquesta última hora des del Parlament. I mentrestant, avui al carrer, nova jornada de mobilitzacions a l'educació a Tarragona i Tortosa, convocades pels sindicats minoritaris CGT, Intersindical i COS. Més detalls des de Tarragona, Pilar Ribas.
7: Els convocants s'han desmarcat del preacord dels sindicats majoritaris amb el departament el passat divendres i mantenen les protestes amb el lema No a les molles, seguim en lluita. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a l'estàtua dels Despullats a 9:15. Després han anat fins a la delegació d'ensenyament tallant al carrer Sant Francesc. A 11:15 es concentraran a la plaça Imperial Tàrraco i d'allí aniran

0: en columna fins als ponts del riu Francolí. El pont del carrer Ramon y Cajal faran un vermut a la 1 de la tarda. Carles Alcalde, portaveu de les assemblees del Camp de Tarragona.
1: Considerem que l'educació pública està infrafinanciada des de fa molts anys i que això que estan oferint no aconsegueix revertir totes aquestes retallades o aquesta falta d'inversió estructural. I per això hem animat a votar no a aquest preacord, perquè pensem que és un moment històric.
0: A Tortosa es manifesten a partir d'ara a les 10 des de la plaça 1 d'octubre.
2: I de la seva banda, el Sindicat Metges de Catalunya manté el pols amb el Departament de Salut i amplia la campanya Ni un minut més a l'àmbit de l'atenció primària a Banyeres.
3: Atès l'èxit d'adhesions dels facultatius dels hospitals públics i concertats a no fer més hores extres voluntàries, amb 121 serveis de 34 hospitals, ara el Sindicat Metges de Catalunya insta els facultatius dels CAPs a deixar de fer tota aquella activitat forçada però no obligatòria, així com tot allò que sobrepassi el nombre màxim de pacients agendats i els minuts assignats per a cada tipus de visita, en l'objectiu de posar el focus en les reivindicacions lligades a la sobrecàrrega de treball permanent i la manca estructural de personal mèdic. Argumenta el sindicat que durant anys aquests facultatius han sostingut el funcionament del sistema assumint agendes tensionades, activitat no presencial afegida i tasques no programades, sovint sense el temps clínic mínim imprescindible ni el reconeixement corresponent, tot i el creixement exponencial de la població. Amb aquesta mesura, el personal mèdic i facultatiu del primer nivell assistencial també busca una reacció favorable del Departament de Salut perquè obri la porta a negociar les seves demandes, tot després que ahir la conselleria d'Olga Paner en un comunicat expressava el respecte a les reivindicacions, però reiterava que les demandes dels facultatius es negocien a les meses sectorials a les que Metges de Catalunya ha declinat assistir-hi.
2: La Policia Nacional investiga la mort d'un nadó de 14 mesos a causa de les cremades patides al 60% del seu cos, mentre presumptament la banyava la parella de la seva mare.
4: La menor ha estat 2 mesos ingressada a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, on finalment ha perdut la vida.
2: I de tornada un darrer apunt, als Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional han desplegat aquest dimecres al matí un dispositiu a Cabra de Camp, a la comarca de l'Alt Camp, contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana, segons ha informat la policia catalana.
4: En aquest context, s'han desplegat més de 300 efectius entre els dos cossos policials que fan una quinzena d'entrades i escorcolls.
2: I això és tot de moment. Gràcies, Àlex Aloy. Tornem a més notícies a les 11.
5: Ràdio 4.
6: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
7: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
6: Barcelona escalfa motors per l'arribada del Papa dimarts de la setmana que ve. Veïns dels carrers més propers a la Sagrada Família, per on passarà el Papa mòbil, ja lloguen els seus balcons a preus d'entre 150 i 1.000 euros. Joan López Alegre, què fas aquesta cara?
8: Perquè m'agradaria molt tenir un balcó d'aquests.
6: T'anava a dir, n'has llogat algun ja o encara no?
8: No, jo no aniré a veure el Sant Pare, però si tingués un balcó seria feliç.
6: Laura Cantós, consultora d'Assumptes Públics. Bon dia, benvinguda a la tertúlia del matí de Ràdio 4. Laura, com
9: bon
6: estàs?
9: Dia, moltes gràcies.
6: I tenim el Carles Magraner també, director del diari Més, des de Tarragona. Bon dia, Carles.
10: Bon dia.
6: I el Jordi Barbeta, que fa tard.
8: Com sí? Sempre, amb Barbeta.
6: Com tantes altres vegades.
8: Amb Barbeta no arriba mai a l'hora enlloc.
6: És així, això. Ja esteu a punt per la visita del Papa, Laura?
9: Sí, sí, bueno, de fet, jo sí que tinc balcó i no l'he llogat, però no? Bueno, la picaresca espanyola sí. encara tinc temps,
6: Molt bé. Doncs ara, de seguida, Anna Córdoba, repassarem alguns dels anuncis.
9: Sí, perquè Wallapop em va ple ara mateix.
6: Sí, efectivament. I de seguida anirem també en directe a la Furiola, on l'Euromillones acaba de deixar un premi milionari.
11: La Furiola és un poble.
6: És un poble de la comarca de l'Urgell.
11: I quanta gent hi viu?
6: Que la carretera passa pel mig.
11: I quanta gent hi viu?
6: No gaire gent. De seguida
11: estupendo,
6: ho sabrem.
11: Aleshores, sortirà l'any que ve a la llista de pobles de gent més rica de Catalunya.
9: Són aquelles coses, Surten sí. aquests rànquings i de cop i volta un canvi, ja ho saps. Premi milionari.
6: O no tant, perquè és un premi milionari, sí, però d'un milió d'euros.
11: Aquest cap de setmana aniré per abraçar tots els veïns, a veure si em donen algú.
6: Perfecte. Vosaltres jugueu a la Primitiva... No. Aquestes coses, no. Tu, Laura,
9: no,
6: tampoc.
9: No, però bueno, ara veient el que...
6: Magraner.
9: Sí, sí, veient el premi.
10: Esporàdicament, però...
6: No hi ha hagut sort fins ara.
10: No, no.
11: És que em passa a mi, jo ja pago impostos. La primitiva és de l'Estat. Si a sobre els hi tinc que regalar més quartos, no em dóna la gana.
6: Mira, 1.277 habitants.
11: Oh, això és un poble de...
6: No saps on és, la Furiola?
11: No, no.
6: Quan jo... surts de Tàrrega en direcció Balaguer, tot aquell reguitzell de pobles que has d'anar creuant...
11: Jo a Tàrrega hi anava de molt jove a una discoteca que es deia Candis, que ja fa molts anys que està tancada, i des d'aleshores tinc que reconèixer que no hi he tornat.
6: Bé, escolta'm, aquest matí també parlarem dels disruptors endocrins. Atenció amb el tema estrès de cuina, productes d'higiene i moltes altres coses que perjudiquen la nostra salut. Anna, sí?
12: Sí, sí, sí. No sé si sabeu el que són aquests disruptors. Bàsicament es tracta de substàncies químiques que alteren l'equilibri hormonal del nostre cos i que estan presents en alguns envasos, llaunes, maquillatges... Què passa? Que ara tot això se n'està parlant, però durant molt temps no se'n sabia res i ens ho hem estat prenent sense adonar-nos-en. És a dir,
6: ai, senyor,
12: biberons de nadons... Ara,
6: tema plàstic sí que fa temps que se'n parla, però clar, jo, per exemple, diu, per anar bé hauríem d'evitar alguns desodorants, alguns xampús, sabons de mans, gels de dutxa, utensilis de cuina, ampolles d'aigua i carmanyoles de plàstic. Això el plàstic sí, però hi ha altres coses que dius com...
12: És tot aquest tema que hem parlat a vegades, no?, de les aplicacions aquestes amb les que vas al supermercat, que sembles una neuròtica, i vas buscant etiquetes, vas mirant què porta, què no porta, quins additius... Doncs una de les coses que mires, per exemple, amb els desodorants, és això, si té disruptors...
11: Però això és una invitació que siguem uns guarros, no?
6: Vols seure, barbeta?
12: No, hi ha productes...
6: Per l'amor de Déu, arribes tard i fa un minut que dones toms igual que un estornell per qui l'estudi.
13: Hem canviat de lloc i clar...
6: Sí, hem canviat de lloc tots, eh?
12: No et trobaves, no?
6: Però l'únic que arriba tard ets tu aquí.
13: No, perquè jo avui...
6: Això d'arribar tard a la ràdio
13: no,
6: a la tele és una cosa que no entendré mai.
13: No, perquè els dimecres ho feu diferent. Jo, com que soc dels dimarts i avui vinc...
6: No, els dimecres, avui, aquest dimecres, fem diferent perquè tindrem públic, en Còrdoba. Podem aprofitar per explicar-ho. Som a baix, a la tercera planta, a l'estudi 31, perquè és molt més gran.
12: Avui venen estudiants... Sí, venen estudiants d'Espereu, que estic intentant trobar...
6: Sí, alumnes, tota mira, de quart, cinquè i sisè de primària dels jesuïtes del Poble Sec, Col·legi Sant Pere Claver.
12: Exacte.
6: Que han participat al Club de Ràdio de l'escola, no?
12: Sí, és un projecte molt interessant que, bé, el fan servir perquè així practiquen el català, practiquen la llengua oral, i ja fa dos quatrimestres que estan fent la ràdio i ara vindran aquí a veure ràdio en directe.
6: Bé, i aquest matí també tindrem al programa la doctora Carla Estivill, de la Clínica del Son Estivill. Sí? Avui ens explicarà una cosa molt interessant. Aprendrem a despertar-nos millor per començar el dia amb més bon peu. De quina manera ens hem de despertar, perquè tot això, si ho fem malament, que la majoria es veu que ho fem malament, influeix i molt, més del que ens imaginem, en la nostra salut, estat d'ànim i capacitat cognitiva. Vaja, que a partir de demà, després de sentir els consells de la doctora Estivill, llevar-nos al matí deixarà de ser un mal de cap.
12: Us he de dir que amb el ritme de vida que portem no és fàcil fer el que ens demanarà la doctora Estivill.
6: Jo m'imagino fora mòbils, que diu
12: fora
6: sí.
12: Mòbils, fora...
6: Impossible.
12: Tema alarmes, no? Res de sons estridents. Jo no sé si em desperto, si em sonen uns ocellets cantant. Potser necessito allò, una campana ben forta.
6: Ai, senyor, i aquest matí la nostra experta en economia, la Raquel Calart, ens ajudarà a planificar les vacances econòmicament, Què hem de fer per no gastar en excés, perquè si no...
11: Com es diu el poble aquest? On?
6: A la Furiola.
11: Anar a la Furiola i tornar, sí. Sí.
6: Exacte, home, sí, està molt tranquil·la, la Furiola.
11: Segur.
6: Perquè passa la carretera pel mig, si no, escolta'm, de luxe.
11: Els pobles que els hi passa la carretera pel mig no saben la sort que tenen. Perquè quan et fan una variant, acaba tancant el bar, acaba tancant l'estanc i acaba morint el poble.
6: Sí, això sempre ho diu el Pau de Pau.
13: Això depèn de cada poble, perquè el Figaró, que va passar això, jo crec que ara és un poble molt més bonic.
11: Sí, però mira...
6: Sí, però pel senyor que té un restaurant, com diu el...
13: No, crec, també, clar, que a Pons funcionen, els ciclistes Pons van esmorzar bueno...
11: Però a Pons travessa pel mig encara.
6: Clar, però és que a Pons, clar, la gent que va cap a Andorra... Sí. I els restaurants de la zona i altres negocis viuen bàsicament d'això.
11: La meva família és d'una mica més avall, de Castellfollit de Riubregós, ens van fer una variant, van tancar els dos bars i ara fa 15 dies ha tornat a obrir el bar. Bé. I això és una gran notícia.
13: Però jo recordo que, del Figaró, que el Pujol, quan van fer la variant, perquè és l'eix del Congost,
6: sí,
13: el Pujol va haver d'anar al poble a demanar-los disculpes, però que això era necessari pel país i tal, i els hi va prometre un camp de futbol i un no sé què i un no sé quantos.
10: Bueno, perquè vaig a...
13: Allà hi havia molt de merder.
10: Aquí vaig a Tarragona...
13: Amb el temps, la gent...
6: Què passa a Tarragona, Magraner?
10: No, que hi ha molts...
6: Posa't els auriculars que tenim al Carles des de Tarragona. Per la mort de Déu, endreça't, barbeta.
10: Que una cosa són quan, per exemple, és una nacional, que ja em sembla que està més que justificat que hi hagi variants, i el que s'ha aconseguit en moltes localitats on s'ha despassat la nacional, la carretera nacional que les travessaves, és fer autèntics passejos nous que s'han guanyat amb vida ciutadana en moltes ocasions.
6: Bé, escolteu, doncs vindrà la Raquel Calart, parlàvem del tema vacances, perquè després, al setembre, tornem amb les targetes que treuen fum.
12: Exacte.
6: No sé si és bona idea finançar les vacances. Ens dirà quan gastem de mitjana durant les vacances d'estiu,
12: sí, en què gastem
6: més calés, i ens donarà consells, com sempre, molt i molt útils.
12: Consells pràctics, senzills, sí, perquè puguem afrontar les vacances una mica millor.
6: En sap i ho explica molt bé la Raquel. És la que fa el podcast Bolsillo, La Vanguardia, amb pràcticament 2 milions de descàrregues. O sigui, temes que interessen a la gent... I consells, francament, molt i molt útils.
14: L'important és que s'acosten.
6: Tu que tens calés i també en saps.
14: Jo tinc calés, sí, home, jo soc autònom.
6: Tu que en saps d'això?
14: I per tant, soc un personatge perseguit per al sanchisme. Com tots els autònoms.
13: I pel Rajoy, no?
14: Sí, el pitjor ministre d'Economia que ha tingut aquest país, perquè no el veiem a venir, era Cristóbal Montoro, que era directament comunista.
13: Bueno, no sé si era comunista, però...
14: Ho era.
13: Em sembla que... s'haurà de confessar.
14: Doncs que es confessi i que li caigui tot el que li hagi de caure.
10: Els assalariats no paguem impostos, que en paguem molts, també.
14: La meva solidaritat.
6: Bé, escolta, aquest matí també us parlarem d'un projecte que vol revolucionar la manera com arriben els aliments de proximitat a les botigues i a les nostres taules. Atenció, pagesos, interessant, això.
12: Sí, exacte. Aquest projecte es diu Singulars i el que vol és eliminar els intermediaris, és a dir, que els agricultors puguin parlar directament amb les botigues per reduir els costos i que els productes siguin més accessibles per tothom. Tot això ens ho explicarà en Marc Talavera, que és coordinador d'aquest projecte, darrere el qual ja hi ha prop d'un miler de productors i un catàleg de més de 5.000 productes.
6: I també parlarem amb Marc Villanueva, per tant, ens posarem al corrent al dia de tota l'actualitat de la premsa del cor. I avui parlem de vi i de cava en aquest programa, eh?
12: Sí, exacte. Entrevistarem la presidenta de l'Associació de Sommeliers de Catalunya, Anna Casabona. N'és la presidenta des del mes d'abril i és la segona millor sommelier de Catalunya i d'Espanya. I avui aprofitarem doncs, per parlar amb ella de l'actual situació del sector del vi i el cava, quins són els reptes actuals, si continua sent un sector molt masculinitzat i què ens cal per ser un bon sommelier.
6: I arrenca el Primavera Sound.
12: Exacte. Ofereix fins diumenge més de 200 actuacions repartides en 17 escenaris. Es tracta d'un dels festivals amb més projecció internacional de Barcelona, on passaran des de clàssics com The Cure fins a figures estel·lars com Bad Girl.

0: Home, i a Berga, la Patum. Barbeta, hi has degut estar, hi has degut anar alguna vegada, tu, la Patum?
1: Home, i tant.
0: Eh? Tu també, Joan?
2: Mai.
0: Laura?
3: Mai.
0: Magraner, et cau més lluny,
1: doncs,
0: a tu.
1: Doncs s'ha d'anar, un cop s'ha d'anar, perquè és impressionant.
0: És impressionant.
1: És molt impressionant.
0: Ara acabes trinxat, per això.
1: Bueno, acabes trinxat, suat, de tot. Bueno, has de dir que és que a mi tot el tema, diguem-ne, petards, diguem-ne, ho trobo fascinant, no? I en el cas de la Patum és espectacular.
0: Home, mira, al novembre del
1: 2005... I a més és molt emotiu, vull dir que plores, però plores d'emoció,
3: Sí.
0: És molt maco, sí.
1: Home, els salts aquells del...
0: El 2005, la UNESCO va declarar la Patum de Berga Patrimoni Material de la Humanitat. És una festa popular amb 600 anys d'història, ja.
1: El salt de plets...
0: Mira com se sap, el Barbeta. Ja t'hi trobes, Vés-hi, home.
1: No, és que jo tinc un fill i un cunyat que són d'aquests que es vesteixen d'arbres i d'això. Que això ja és tremendo, Això acabes amb 3 quilos menys.
2: Això està bé.
3: Operació.
1: Sí. Perquè són molt, molt partidaris.
0: Regalarem cava aquest matí, Anna Córdoba.
3: Sí, avui el guanyador del so del dia s'endurà una ampolla de Jové i Camps Reserva de la família 2022. Si el voleu, doncs ja ho sabeu. Només cal que truqueu al telèfon del programa, que avui és diferent, perquè recordem que estem a l'estudi 31, d'acord? És el 900-630-630 i heu d'encertar el so del dia. Si guanyeu, doncs us faran arribar aquesta ampolla de cava a domicili.
0: Doncs el so del dia avui és aquest. Fàcil, fàcil. No, no, Barbeta, no vas bé. No, no. És un ocell gran. Gran, no cal dir res, heu de trucar, avui, lògicament, som a un altre estudi, per tant, el número de telèfon és diferent, Anna Córdoba, no tenim el de sempre avui, oients.
3: Sí, exacte, 900-630-630.
0: Exacte, 900-630-630, passen 3 minuts d'un quart d'onze.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Aquest matí, tertúlia amb Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva, amb el Carles Magraner, director del diari Més des de Tarragona, amb la Laura Cantós, consultora d'assumptes públics, i amb el periodista Jordi Barbeta. Feijó no vol anar a Waterloo a negociar la moció de censura, Barbeta.
1: Bueno, ja ho sabíem.
0: Ja ho sabíeu?
1: Sí.
0: Ja ho sabies, tu.
1: Tard o d'hora.
0: I aleshores, quin sentit té plantejar-ho?
1: Al llarg del temps ja veurem què passa amb el Feijó, amb el PP, amb Waterloo i amb Junts. Això a la llarg termini.
0: Què pot passar? Però... Per què ho dius, això? Però què pot acabar passant aquí, vida, quan i per què?
1: Perquè la vida continua i jo què sé, què sabrem. Escolta, mai es va pensar que el Pujol es posaria d'acord amb l'Aznar i, escolta, van fer l'acord, jo crec que l'acord més transcendent dels que hi ha hagut entre els nacionalistes catalans i un partit espanyol. A més, passa una cosa. Lo de la moció de censura no té cap possibilitat. Ni li convé a Feijó, ni li convé a ningú. Ara, aquí hi ha una altra qüestió...
0: Aleshores, a què juguen, es pregunta la gent del carrer?
1: No, aquí hi ha un tema que és molt important, i és que hi ha la possibilitat d'una punyalada de Sánchez.
0: Explica't.
1: Que és... I per això el PNB està tan preocupat. Que és... que fes coincidir les eleccions generals amb les municipals. Això
2: no passarà.
1: Bueno, això no passarà. Això és el que li convé a Sánchez, perquè és la manera de mobilitzar totes les agrupacions del partit en la lluita final contra la dreta i tot això. Però, clar, això d'alguna manera espanyolitza les eleccions municipals i, per exemple, i les distorsiona. És a dir, a Mollet del Vallès es votaria per alcalde en clau Moncloa, diguem, en clau espanyola. I això canvia el resultat. Això canvia, perquè molta gent dirà, bueno, jo vull votar a Sánchez. I llavors ja agafa les paperetes de Sánchez pel govern espanyol, pel municipi i en algunes comunitats autònomes, però no tot. I això Per exemple, en el cas...
0: Acabo... Acaba, per la mort de Déu.
1: En el cas del País Basc és brutal, perquè allà es trien les diputacions, que són les que tenen el concert, les que dominen els diners. I, per tant, per això està preocupat el PNB.
0: Joan López Alegre.
5: Jo estic d'acord amb el que va dir Felipe González.
0: A pensar que deies amb el Barbeta.
5: No, estic de... amb algunes coses... El Barbeta sempre diu coses interessants. Moltes no estic d'acord, però sempre diu coses interessants.
0: Això sí.
5: Felipe González va...
1: L'Alegre sap dir-les. Inclús les no interessants les sap dir, que és un verdadero.
0: Deixa'l parlar una miqueta.
5: L'altre dia el Felipe González va anar a l'Associació Valenciana d'Empresaris, com si fos aquí el Cercle d'Economia, i va dir que no tocava parlar de la moció de censura, perquè quan es parla de la moció de censura es deixa de parlar del que realment és rellevant en aquests moments, que és que tenim un govern que està immobilitzat per molts motius, però essencialment perquè està dins d'un gran pou de corrupció. Parlar de la moció de censura, que surti Jordi Turull i digui que Feijó se'n vagi a Waterloo, que el PP especuli en tot això, l'únic que fa és donar-li punts a Sánchez i oportunitat amb ell de lo que ell vol, que és que dia passa any empeny fins que arribi el dia de les vacances i pugui passar tot el mes d'agost a la Mareta. Per tant, no té cap sentit que es presenti una moció de censura. Sánchez convocarà les eleccions el darrer dia que pugui, i el darrer dia que pugui és a la tardor de l'any que ve. No ho oblideu mai. És a la tardor de l'any que ve.
1: No, tardor no. És el juliol.
5: Jordi.
1: Ah, bueno, sí.
5: A la tardor. El BOE va publicar la seva presa de possessió com a primer ministre el mes de novembre de l'any 23. Per tant, ell pot convocar les eleccions el mes de novembre de l'any 27. I si ho pot fer-ho per Nadal, ho farà per Nadal. No en tingueu cap dubte. Per tant, el PP, Junts, el PNB, perden el temps parlant d'això.
1: Ah. Però llavors per què parlen? Perquè, clar, és evident que a ells no els interessa. A ells no els interessa el canvi de Sánchez per PP Vox. No els interessa. No poden gestionar amb la seva electorat. Llavors per què parlen d'eleccions? Si l'únic que li interessa parlar d'eleccions és el Feijó. Bueno, i a Felipe González, que pel cas és el mateix.
5: Doncs
1: perquè parlen. I parlen perquè estan preocupats. I estan preocupats per les municipals.
0: Bé, Carles Magraner.
6: No, la sensació de fer bullir l'olla sobre el voltant de la moció de censura sí que és cert que, tenint en compte que és molt improbable que es produeixi, suposo que també té alguna cosa d'intentar posar en evidència que hi ha aquestes formacions que donen suport al govern i que no estan reaccionant davant d'una situació d'escàndol rere d'escàndol, no? Suposo que va més per aquí. L'altre és marejar la perdiu, és a dir, el fet de convidar-lo a Waterloo. Si hi hagués alguna possibilitat de que la moció de censura tirés endavant, jo estic absolutament segur que Feijó es troba a Waterloo i on faci falta.
0: Bé,
6: Carles Puigdemont.
0: Laura Cantós.
7: Doncs sí, em sembla, estic d'acord amb tot el que s'acaba de dir. És veritat que convidar-lo a Waterloo a parlar amb un pròfug de la justícia no és on s'han de debatre temes d'Espanya. S'han de debatre dintre de les institucions espanyoles. Mm. I realment Junts sap que això no va enlloc.
0: Mira, ara mateix és un quart i mig d'onze.
4: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Euromillones acaba de deixar un premi milionari a Catalunya, concretament a la Fuliola, a la comarca de l'Urgell. La butlleta ha estat segellada al bar esport d'aquest poble de poc més de 1.200 habitants, situat just al costat de la carretera. Aquest bar està just allà, al costat de la carretera. Saludem a aquesta hora el Julià, que és el propietari del bar esport. Julià, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
8: Aquest matí una miqueta liat.
0: Una miqueta liat i content, suposo. Felicitats, noi. No passa cada dia,
8: sí,
0: això de donar un premi milionari.
8: No, justament me'n vaig enterar i la nit i també hi jugo, com és normal, però ja sabia que no era jo perquè em van dir que era una de quatre i jo la feia de cinc.
0: Com? Que era bueno, una de quatre què? De quatre apostes?
8: Sí, una li havia tocat amb un, van dir que era un euromillón de quatre apostes.
0: Ah, quatre apostes automàtiques o manuals? Triguen els números o els que dona la màquina? Com va anar en aquest cas?
8: No vaig acabar de dir això. Vull dir, sap? Quan me diuen que ha tocat un milió, diu, hòstia, a veure si sóc jo. I res.
0: Què faries tu, tancar el bar esport, si toqués un milió d'euros?
8: Home, encara el govern encara em vol fer treballar dos anys més, però, bueno, no, ja m'ho pensaria.
0: Amb un milió d'euros tu podries arribar a plantejar.
8: Que al final... No, en tant, si arribés a la jubilació en tant que m'ho plantejava.
0: Bé, molt bé. Julià Martínez, que al final són poc més de 800.000 euros, que recordem que a partir dels primers 40.000 euros que són nets d'impostos, sí, et retenen el 20% de tota la resta, sí?
8: Ja, però bueno, 800.000...
0: Sí, no.
8: Si no ets una miqueta... Vull dir... Pots viure...
0: Està clar. Escolta, no et moguis, no et belluguis gaire, que et sentim justet. Es van tretallant, això. Sembla que siguis a la Xina, no a la Furiola.
8: És que li he dit millor per trucada normal, però m'ha dit que millor per WhatsApp. Per WhatsApp.
0: A creure el que et diguin,
8: sí,
0: no, Julià?
8: Hi ha poca cobertura aquí.
0: Diu que fa molts anys que hi ets aquí. Quants anys fa que tens el bar i que segelles loteries i apostes de l'Estado?
8: Jo el tinc del sogre, el bar el tenia el sogre i el vaig agafar jo fa 35 anys. El sogre deu fer 30 o 40 més que el tenia, fa molts anys.
0: Ja, i sempre heu tingut loteries i apostes de l'Estat, sempre les heu tingut?
8: Sí, jo li vaig agafar amb ell i continuem.
0: Molt bé. Escolta, i alguna pista, ja sé que no ho diràs, tampoc ho podries dir, però alguna pista de si ha tocat algú del poble, perquè com que sou just al costat de la carretera, i dic, igual hi ha molta gent de pas, i també hi ha molta gent d'aquesta que para a prendre alguna cosa, i fes-me un Euromillones.
8: Ja, però com van tan automàtiques aquestes màquines, no t'hi fixes. T'hi fixes amb l'import i para de comptar.
0: Ja.
8: Que, vull dir, no em ve al cap.
0: Bé, estem parlant del millón, per entendre-ho, això. Sí, és a dir, el sorteig que es fa a banda d'allò dels 5 números i les dues estrelles, no? Allò que per cada aposta et donen uns números i unes lletres, i a cada sorteig de l'Euromillones se sorteja un premi d'un milió d'euros entre totes les butlletes que s'han segellat a l'Estat espanyol. En aquest cas, la combinació de lletres i números ha estat aquesta. Atenció, senyors i senyores de la Furiola. CQB9551. El que tingui això, un milió d'euros. Més de 800.000 euros nets.
8: Cap a la butxaca.
0: Cap a la butxaca, sí senyor. Sí. És la primera vegada que doneu un premi tan important, tan gran?
8: Sí, mira que fa anys. Sí.
0: Ah, molt bé, perfecte.
8: Passant de 100.000 euros no havia donat cap.
0: Ja. Dic, suposo que a partir d'ara potser la gent s'animarà més a fer-ne més. Se't deuran disparar una miqueta les vendes de loteria, sí?
8: Sí, ja jugaran més.
0: Ah. Bé, escolta, en el sorteig d'aquest dilluns no ha aparegut cap encertant de primera categoria, per això divendres que ve un únic encertant dels 5 números i les dues estrelles podria guanyar 159 milions d'euros. Aquest és el pot de l'Euromillones. Fes-ne un, Barbeta.
1: Bueno,
0: 159 milions sí que t'ho arreglarien bastant tot, eh?
1: Saps què passa? Que perquè et toqui tens una possibilitat entre 139 milions.
0: Sí, no, això l'Euromillones, la probabilitat és, mare de Déu.
1: Com deia el Francisco Umbral, la loteria és l'imposta voluntària.
0: Ah, sí, senyor. Ara, senyor.
1: Ara jo jugo, eh?
0: Sí?
1: Sí.
0: A què jugues tu?
1: No molt, però...
0: Dit això, jo jugo.
1: No, jugo de tranquant quan...
0: Bé, ahir de segona categoria, de 5 números i una estrella, van aparèixer dos encertants, un dels quals ha segellat la butlleta a l'administració número 2 de Sabadell, situada a la Rambla de Sabadell, número 57. En aquest cas, els premis són de 204.000 euros. Sí, i ha tocat a Sabadell.
1: Però, escolta, has dit que 140... Com has dit ara? Que el pot de quan és?
0: El pot és enorme, 159 milions d'euros.
1: Però no ho entenc, perquè jo vaig sentir ahir un anunci que deia que el divendres eren 130 milions.
0: Sí, home, però ahir no va sortir, per tant, això s'incrementa.
1: Bueno, però llavors hauria de ser 260.000, 130 més 145. Ja fan...
0: Ara jo et posaria de director de loteries i apostes de l'Estat. En saps més que ell.
7: A fer càlculs.
0: Bueno, ara ell li dirà al senyor de loteries de quan ha de ser el pot de divendres.
1: No me'n fio ni un pèl. De l'Euromillón sí, perquè és un europeu.
0: És europeu. El sorteig...
1: De lo d'aquí és molt raro.
0: El sorteig el fan a les 9 a París, en aquest cas. No es fa a loteries i apostes de l'Estat a Madrid. Però vaja, entenc que això ha de ser... El seu dia, el Partit Popular, López Alegre, es va plantejar privatitzar-ho, això de les loteries. Recordo que Gonzalo Bernardos em deia a les tertúlies, és un disbarat, és el millor negoci que tenen.
9: Bueno, jo estic a favor de privatitzar-ho
0: tot. Per què?
9: Tot.
0: Tot?
9: Sí.
0: Ah, sí?
9: Sí, jo estic amb Nietzsche. A l'Estat, tot el que té ho ha robat i sempre diu mentides.
1: Amb això jo estic d'acord.
9: Veus?
1: Absolutament.
0: Deixeu-me dir adeu i gràcies al Julià Martínez.
1: Ara, loteries és un gran suport.
0: Sí.
1: els mitjans de comunicació.
9: Oh, i tant.
1: Perquè és la distribuïdora de publicitat. Buah.
0: Nosaltres aquí no en tenim, de publicitat, nen.
1: No, aquí no.
0: O sigui, parles per altres mitjans de comunicació.
1: Home, clar, sí? parlo dels privats.
0: Ja.
1: Parlo de...
0: Oh, i potser aquest... d'alguns públics, també.
1: Aquest és nostre.
0: També hi ha públics que encara fan publicitat.
1: També els paguem nosaltres.
0: Sí, sí. No? I n'hi ha que també els paguem nosaltres i també fan publicitat.
1: No, clar.
0: Ja. La combinació guanyadora en el sorteig aquest dilluns està formada pels números 6, 9, 17, 18 i 42. Les dues estrelles pel 7 i el 9. Ah, que bonic, 7 i 9. Julià Martínez, propietari del Bar Esport. Felicitats. No ha aparegut ningú amb cava, no has vist cap senyor ni cap senyora esverat per aquí?
8: No, estic esperant que vingui algú content.
0: A dir-t'ho, sí. A tu t'ho diran.
9: Sí. Si no, ja vindré jo dissabte.
0: Tu ho diries, Julià, si et toqués, no.
8: No, ja seria al banc, a veure com funciona el tema.
0: Ja. Molt bé, Julià, escolta, felicitats. Va. I gràcies per haver-ho explicat aquí al matí de Ràdio 4. Merci, que vagi
8: adéu,
0: bé.
8: Adéu.
0: Passa un minut de 11:15.
4: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Tu vius a prop de la seva família, Barbeta, o no?
1: Jo he nascut a la seva família.
0: I tens pis allà, has llogat al balcó?
1: No. Jo tenia un balcó que venien... Niro Tempore, venien els fotògrafs d'arquitectura i picaven i es demanaven si podien fer la foto de la façana de la Passió des de casa nostra.
0: Doncs ara...
1: Plaça de la família número 4, tercer, quarta. I jo vaig néixer a casa.
0: Molt bé. Escolta...
1: A diferència dels meus germans que els van portar a la Quirón i tot... A mi no, aquí a casa.
0: Perfecte.
1: I després me'n vaig anar a viure a Gràcia. Però...
0: Jo ja està, ja està, Barbeta, ja està.
1: Estic molt emocionat amb el tema de la
6: família. Que no té balcó.
9: Sí, ho expliquem tot. Jo vaig néixer a la plaça aquella,
0: mira,
9: i això té alguna mena de valor.
0: Jo vaig néixer a Os de Balaguer, i què? I això la gent... No sé si li interessa massa. En qualsevol cas, aquests dies hi ha veïns de la Sagrada Família a Còrdoba.
9: I tu on te vas néixer, Anna?
7: Jo vaig néixer a Cabrils.
0: A Cabrils, al Maresme.
9: A Cabrils, però si Cabrils no hi ha hospital.
0: Pot haver nascut a casa o amb un taxi.
7: No, vaig néixer a Esplugues del Llobregat.
9: Anna va dir.
7: I després vaig anar cap a Cabrils.
0: Ja.
9: Cabrils.
0: Escolta, dit això... Dit això
9: que... de la plaça.
0: Ja, entenc que aquest tema està disparant les audiències ara mateix, però és igual, tant se val. Parlem dels balcons que s'estan llogant al voltant de la Sagrada Família. Preus d'entre 150 i 1.000 euros a Còrdoba.
7: Sí, exacte. N'hi ha alguns que lloguen balcons, d'altres habitacions completes, d'acord? I tot amb el reclam d'aquesta visita del Papa. Us llegeixo alguns d'aquests anuncis perquè és que la picaresca de la gent és increïble. Mira, comencem amb les terrasses, d'acord? La més cara que hem trobat, 1.000 euros, sí? Diu el següent, terrassa o balcó amb vistes úniques i, efectivament, aquesta descripció ve acompanyada d'una fotografia en què es veu la Sagrada Família molt, molt a prop. Després haurem de veure si realment és el balcó o no. Diu, vistes excel·lents al pas del Papa, es lloga individual o en grup. Si és en grup, màxim 10 persones, que serien aquests 1.000 euros. Si és individual, 100 euros per persona. Això sí, el lloguer inclou cervesa i vi pels assistents. Aquesta és una. Després, una altra de 900 euros al carrer Rosselló, en Bailén. Aquest no ofereix cap extra.
0: Però quanta cervesa i quan vi?
7: No ho posa.
0: Clar, sí, si va al Barbeta, això... igual hi perden calés.
6: Els 100 euros potser no surten a compte.
7: Això no ho especifica.
9: Clar, tampoc no sé si és una xiveca o què collons posen.
7: Mira, n'hi ha una que ens ha fet riure molt perquè diu això, aquesta no porta cap extra, però fa un apunt que especifica que les vistes són bones i sense vegetació. Clar, et cobren 900 euros pel balcó, tu imagina't que hi arribes i tens un arbre al davant i no veus el Papa Mòbil. Val? Més coses. Va, n'hi ha una que té una oferta per famílies nombroses.
9: Això està bé,
0: eh? Ah, sí?
1: I
0: quina és l'oferta?
7: Simplement diu això, que hi ha descomptes per famílies nombroses. Diu, bones vistes tant al Papa Mòbil com a la cerimònia, amb descomptes per famílies nombroses, benediccions incloses, perquè han dit que seran per wifi i arriben fins aquí.
0: Ah.
7: I això acaba, correu, que això vola. 500 euros.
6: La benedicció per wifi no l'acabo d'entendre.
7: Això t'ho posen tal qual, és la descripció.
9: A veure, quan el Sant Pare fa la benedicció Urbi et Orbe, no arriba tota la humanitat. Què vol dir que la benedicció és per wifi? Estic perdut.
7: De veritat us ho dic, és que hi ha descripcions que són estrambòtiques. A més, no poder. Després n'hi ha que directament no et posen preu. Et diuen a negociar, preu flexible. Vés a saber què pots sortir d'aquí.
0: Truca i en parlem. No?
7: I alguns que t'especifiquen fins i tot quantes cadires tenen al balcó, de què pots disposar.
0: En podríem trucar algun d'aquests?
7: Podríem trucar-lo.
0: Truquem.
7: Ara vols trucar-lo?
0: Sí, per què no? Doncs expliqui, aquí
3: en
0: directe.
3: Ho podem provar, sí. Ara ho busquem, ho podem Va, provar.
0: Perfecte. Per cert, la visita del Papa, si parlem de com repercutirà això en l'economia, són 150 milions de benefici, 25 de despesa, 150 milions de benefici. Segons les previsions, cada euro invertit, per tant, en aquesta visita, en generarà 6 de retorn. López Alegre.
9: Però això és perquè venen turistes del resto del país a veure aquí el Sant Pare, o com funciona això?
0: No, m'entenc que vindrà gent, no? Potser d'altres llocs de
9: Catalunya.
0: Però ella
9: està aquí
0: Catalunya,
9: dimecres,
0: que agafaran
9: dijous,
0: un hotel,
9: dimarts,
0: que aniran a dinar i a sopar als restaurants, no
3: sí,
0: ho sé, m'imagino.
3: Sí, per exemple, les habitacions que es lloguen et posen mínim 3 nits. I algunes des del 8 al 12.
0: Ja t'ho fan allargar una mica, sí. Diguéssim, perquè tot el dia és 2 dies aquí a Barcelona.
1: Això ho diuen per la visita del Papa, pel Global World Congress, per la Fórmula 1, tot el que es genera, i és mentida. S'inventen.
9: Què vols dir que és mentida?
1: Que s'inventen.
9: Home, si la gent va a dinar, si la gent
1: sí,
9: paga diners
1: però
9: per llogar balcó,
1: no
9: hi ha
1: un mètode de càlcul correcte i s'inventen perquè justificar-ho, per justificar que has de pagar un dineral de l'erari públic perquè hi hagi la Fórmula 1.
6: Però en el cas de la visita del Papa, tinc entès que el govern català hi aporta un 20% del cost.
1: Bueno, sí, sí, i pel Tour de França també paguem un dineral.
6: Però a Madrid no, per exemple, només cedeixen espais.
0: Bé, que per cert, al final sembla que es parlarà més català en aquesta visita,
1: bueno,
0: més del
1: no
0: que
1: sé.
0: Semblava, Barbeta.
1: Si depèn de l'Omella, malament.
9: Què li passa a l'Omella?
1: Home, a l'Omella és el que és l'arxidiòcesi de Barcelona la que gestiona la visita del Papa d'acord amb el Vaticà.
0: Ah.
1: I fixa't en un detall. Quan s'ha dit que no hi hauria català, els que han sortit han estat els de Tarragona, els de Girona i els de Lleida.
0: Magraner.
1: I el de Barcelona callat.
6: No, bueno, però
1: l'Omella, la trajectòria de l'Omella amb el tema català ja es procura.
6: Sí, bueno, ja va passar amb el Papa Francesc, que va haver una imatge curiosa amb l'arquebisbe Omella, en què el Papa mateix li deia no hauria d'estar en català aquest text, i l'Omella va dir no, que havia d'estar en castellà, és un vídeo que circula. I efectivament, la tarraconense, que és part de l'organització principal eclesiàstica aquí a Catalunya, la conferència tarraconense, és qui ha demanat també que hi hagi més presència al català, sobretot tenint en compte el que ja s'ha parlat molt de la figura del Gaudí, que és el que també està íntricament implicat en tot això de la benedicció de la Sagrada Família. El Gaudí, un personatge que no només pel tema del català i de la seva importància simbòlica, sinó que està en procés de beatificació ara mateix per l'Església, per cert.
0: Bé, Laura Cantós, et preocupa tu que es parli més o menys català en aquesta visita del Papa a Catalunya? Perquè també va a Montserrat, eh? Parlem sempre de visita del Papa a Barcelona, a Catalunya.
7: A mi em sembla que se li està donant massa importància a una cosa que no l'hauria de tenir.
0: Ah, no?
7: És a dir, l'important és que fa 15 anys un Sant Pare no ens visita a Barcelona. Per què ens estem centrant en l'idioma que parla? És a dir,
6: perquè
7: parla,
6: no ho trobes una falta de respecte cap a la gent que suposa que...
7: Perdona,
1: que anirà a França, que anirà a Anglaterra i parlarà en francès?
7: Però aquí, quants idiomes oficials tenim?
1: O que anirà a Xile i parlarà en rus? No.
7: Aquí tenim dos idiomes oficials, català i castellà. Ja en parlarà un d'ells.
1: No, perdona, Laura. Tenim dos idiomes oficials, però la llengua pròpia de Catalunya és el català. És a dir, no, és a dir, i el català és una llengua que ha estat perseguida, És a dir, parlar en castellà és una opció política. És una opció política, una decisió política. Ignorar el català és una decisió política.
7: I tu creus que aquesta decisió política...
1: És un natural. Per què? Perquè és el país del català. No, és a dir, no és complicant tant la cosa. És així.
7: Però i tu no creus que això repercutirà negativament en
1: absolutament,
7: que el papa...
1: Per culpa
7: no, en que el papa no vulgui tornar a venir per aquest ambient hostil que es trobarà?
1: No es trobarà cap ambient hostil.
7: Ah, no?
1: No, jo crec que no. No, jo crec
7: però
1: que
7: ja
1: no.
7: Ho és,
1: però si se'l
7: ja
1: troba, serà perquè l'Omella ho ha organitzat malament. Clar, és que és així.
0: També n'hi ha que no el volen, eh?
1: Escolta, fixa-t'hi, tornem a estar com als anys 60 volem bisbes catalans.
9: Us puc dir una cosa?
0: Digues les coses que vulguis, Joan López Alegre.
9: Qui no té feina, el gat pentina. Sincerament, us ho dic. Mira, el Sant Pare ve a Barcelona, va a Montserrat, que jo sàpiga no és la Iglesia del Rocío a Huelva, és un símbol que el catalanisme s'ha apropiat i que els que no som nacionalistes, quasi si anem, sembla que ho estiguem profanant.
1: Però sou nacionalistes catalans.
9: Escolta'm, jo no sóc nacionalista, i el que no sóc és nacionalista català, i el que no sóc és independentista. I tot aquest problema rau només d'una cosa. Els nacionalistes i els independentistes volen, com tu acabes molt bé de verbalitzar, que Catalunya tot sigui només en català. I tot allò que no és català ho considereu aliè. I oblideu una cosa. Tots, la majoria de nens que naixeran avui a Barcelona ho faran de mares que ho fan amb una llengua tan pròpia de Catalunya com és el català, com és el castellà. Vale? I és tan nostra una llengua com l'altra. I buscar problemes polítics, jo he parlat amb el cardenal i a mi m'ha parlat sempre en català. Ara, vosaltres el que voleu són senyors que vagin amb carnet de l'ANC a la boca, amb carnet del Consell de la República a la butxaca i que es lloguin per anar de vacances un Airbnb a Waterloo al costat del Puigdemont. I si no... ja no tenen puresa per venir aquí. I sou capaços de dir no volem que vingui el Sant Pare si no ens canta totes les homilies d'Organyà. Per Déu, home, una mica de sentit comú.
1: Senyor López Alegre, escolta'm una cosa.
0: I per què ho dius en castellà, senyor López Alegre?
9: No ho sé.
1: Tu
9: ets de la Sagrada Família i jo de la plaça Kennedy, o sigui, venim a ser del mateix poble.
1: És més pijo.
9: Sí, sí, jo sempre aspiro a anar amb gent endreçada. Com ara tu.
1: El bisbe de Tarragona és això que dius tu?
9: No tinc ni idea, no conec, no tinc el gust.
1: El bisbe de Tarragona, que és un bisbe que s'estima el papa, la religió, que és religiós, que és allò... Ai, home, lo lògic seria fer-ho en català. Ho ha dit el bisbe de Tarragona, ho ha dit el bisbe de Girona. El que no ho ha dit és el bisbe de Barcelona.
9: Però escolta'm, és que us ho heu inventat
1: però
9: altres, tot.
1: I no són és que,
9: Jordi,
1: independentistes
9: us ho inventat
1: ni nacionalistes.
9: Tot.
1: Però si tu, que ets antinacionalista català...
9: Sí, sí, sóc antinacionalista en general.
1: Parlem català, tu i jo, naturalment. Sí. Per què? Perquè són de l'ANC? No. Perquè m'ha mat el català. Mamat, no sé si és allà
9: que
1: aconseguiu
9: que se te n'en vagin...
1: Ens hem conegut parlant català.
9: Però aconseguiu, amb és tanta dèria... Escolta'm, va venir el papa Benet XVI, vale? I la majoria de les coses que va fer aquí les va fer en català. O sigui, és que heu muntat una tormenta amb un vas d'aigua que us ho heu inventat.
1: Quan va venir no el Benet XVI va haver una altra polèmica perquè van posar una monja a netejar la taula, se'n recordeu, a la missa?
9: No me'n recordava d'això.
1: Sí, bueno, i llavors va sortir la discussió feminista de que el paper de la dona a l'església, etcètera.
9: Després estan ballant a la casita. Després estan ballant a la casita del Bad Bunny, però
1: és un debat d'allò, perquè és un debat que és lògic.
6: Però de totes maneres també cal entendre, si el català és la llengua que el cap d'estat, que és el papa, té en les seves petites i milers d'ambaixades que hi ha a cada municipi, es fa servir a Catalunya, és a dir, no sé en quin tant per cent, però és bastant...
1: No, jo crec que hi ha documents de l'Església Catalana, de les arrels cristianes de Catalunya, en la que es parla de la referència de la llengua com a llengua pròpia de Catalunya.
6: Però és la llengua, que fan servir els seus fidels o no? És a dir, la gent que ha de seguir amb aquest cap d'estat que se suposa que té una implicació...
1: Segons això, quan va venir el papa a Washington, que jo hi era... El papa ho hagués hagut de fer tot en castellà perquè els que seguien la vida del papa tot eren els llatinoamericans.
9: I no... Les coses als Estats Units hi ha un idioma oficial, que és l'anglès, aquí n'hi ha dos.
1: No és oficial l'anglès. Perdona, no hi ha... Als Estats Units no hi ha llengua oficial.
7: Aquí sí, en tenim dos.
0: Bé, escolteu...
1: Però per què sou oficialistes?
0: Nois, no ens hi estarem tot el matí, tampoc amb aquest tema.
1: Per més que siguem naturals que oficials.
0: Ja sabeu que aquí ens agrada anar canviant de tema, sí?
9: Sí.
0: També n'hi ha que no el volen, el papa, eh? Jo no t'espero. Campanya contra la visita del papa a Catalunya. Avui fan roda de premsa i d'aquí una estona sabrem què han dit o què diuen, què diran, a veure què passa. No el volen ni en català ni en castellà.
7: Qui la lidera aquesta campanya?
0: Eh?
7: Qui la lidera aquesta campanya?
0: Ens ho explicaran d'aquí una estona.
9: Ada Colau.
1: Sempre hi ha gent que necessita aprofitar les ocasions per fer-se notar, no? Però és veritat una cosa, eh?
0: Entenc que col·lectius laics.
1: Hi ha una cosa que són col·lectius laics, però el que hi ha molt poc és la defensa de l'ateisme. No hi ha defensors de l'ateisme.
0: Ah.
1: Hi ha molts ateus. Jo crec que fins i tot potser són gairebé majoritaris, però no està articulat.
6: Perquè no hi ha una oposició activa.
0: Recordem-ho, això, eh? Després tindrem més detalls, però col·lectius laics convocaran una manifestació contra la visita del papa el 9 de juny. Amb aquesta campanya jo no t'espero. Entitats com la Fundació Ferrer i Guàrdia critiquen que es vulgui vendre un acte religiós com una visita d'un cap d'estat i demanen que no es pagui amb diners públics. Què rius, Barbeta?
1: Bueno, pues ja...
6: Però formalment pues cada, no és un cap d'estat.
1: Cada loco con su tema.
9: Són els mateixos que després estan encantats si li enviem quartos al Díaz Canel, però bueno, és igual.
1: Bueno, però el Ferrer i Guàrdia era poc catalanista, eh?
9: Bé, sí? Vaja.
0: Nois i noies, són 3:15.
10: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
11: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
10: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
12: Podríem llevar-nos a les 8.
10: Però per què, si ens encanta?
13: Badó, no puc més.
14: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
13: Badó, em passo el programa de tardes.
14: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
10: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
4: Bon dia i bona sort.
14: Bon dia i bona sort.
4: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums! A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.

0: Ràdio 4.
1: Aquest matí fem tertúlia amb Carles Magraner, amb Laura Cantós, Jordi Barbeta, Joan López Alegre. Joan, parlem de la guerra un moment, perquè Iran i Estats Units intercanvien nous atacs mentre les negociacions continuen estancades.
2: Bueno, és normal, clar. Iran és el que és, i ells només tenen un objectiu, que és que res canviï a Orient Mitjà, que ells segueixin tenint poder i que, a més, puguin desenvolupar tot el seu pla atòmic, que és el que amenaça tot Occident. Per tant, clar, quan tu negocies amb algú que porta dècades muntant tot el que ha muntat a nivell de terrorisme internacional, arribar a un acord és molt difícil.
1: Bé, ara mateix l'IBEX puja un 0,45%, i tenim el barril de... si parlem del barril de Brent, està a $98 en aquests moments. Ha pujat un 2,21% aquestes últimes hores més immediates. Barbeta.
3: No, home, aquí hi ha un problema entre Trump i Netanyahu. Inclús el Trump ja ho ha expressat, va dir que era un veig perillós, cosa que és òbvia. El Trump s'ha ficat en un embolic que no sap com sortir-se'n. I ara Iran li ha dit, escolta, mentre Israel estigui atacant l'Iban, jo no negocio res amb tu. Fes que calli aquell i després continuem parlant. I què passa? Pues que mentrestant, l'estret d'Hormuz, el problema, diguem, de la circulació del petroli és complicada. I tot això està encarint i complicant molt l'economia mundial. Mm. I això és el gran problema que té Trump. Però és que, clar, per a Israel... tota aquesta guerra no té sentit si resulta que Iran continua podent fabricar la bomba atòmica. I jo crec que això no hi ha manera de resoldre-ho.
1: Magraner.
4: No tinc moltes eines per saber què carai pensa cadascú dels responsables d'aquesta situació. Bé. El que em preocupa és que s'està enquistant i està allargant-se, quan en teoria això havia de ser, si recordeu al principi, qüestió de dies que quedés enllestit aquest atac superfabulós dels americans a l'Iran, i que, bueno, ara s'està extenent cap al Líban, i també ja veurem cap de quina manera acabarà i quan, sobretot.
1: Laura Cantós.
5: Bueno, a mi el que em preocupa és com ens afecta a nosaltres, els espanyols, no? En el tema del petroli, per exemple, en un moment en el que les famílies cada vegada gasten més i cada vegada poden comprar menys. Llavors, pues, bueno, per mi el que ens hem de centrar és com ens afecta a Espanya, això.
1: Mm-hmm. Bé, mira, falten 10 minuts. Què dius, Barbeta?
3: Espanya ens afectarà, si fa no fa, com a França i com a Alemanya.
5: Bueno, però a mi m'importa més Espanya que França, vull dir...
3: Bueno, a la teva butxaca, bàsicament.
5: Efectivament, i a la teva.
1: De moment, des de dilluns, l'IVA de la llum i el gas ha tornat al 21%, del 10 al 21%. Sí, gasoil i gasolina... Continuarà la rebaixa dels impostos, com a mínim, fins a finals de mes. Fins al 30 de juny, com a mínim.
3: Sempre acabem pagant els mateixos.
1: Sí, noi. Això sembla. Mira, ara veig el diari Més, l'edició digital del diari que dirigeix el Carles Magraner, des de Tarragona. Cop policial a una organització criminal de tràfic de marihuana. Més de 300 agents a Cabra del Camp.
4: Sí, però això ha sigut aquest mateix matí que s'està produint.
1: Explica'ns.
4: No tenim més informació que aquesta, perquè ha sigut a primera hora que la policia acostuma a fer-ho, informa quan ja estan sobre el terreny. Estan fent escorcolls a diversos habitatges d'aquesta zona de l'Alt Camp, que està al límit amb la Conca de Barberà, sí. I que és un espai... Bueno, el típic, suposo que ens podem imaginar, on hi ha moltes plantacions de marihuana en camp obert, diguem, que aquí a Tarragona, sobretot a les muntanyes de Prades, hem tingut més d'una sorpresa amb els Mossos de trobant-se autèntiques plantacions gegantines enmig de les muntanyes.
1: Bé, n'està ple a Catalunya, Barbeta. Sí? Laura, mira, l'altre dia, fa un parell de dies, el Segre deia: troben 158 plantacions de marihuana en 4 anys amb la llum punxada a Lleida. 158 plantacions de marihuana en 4 anys amb la llum punxada a Lleida.
3: No, és que...
1: Girona, l'Empordà, tot arreu.
3: Cada setmana, però cada vegada que enganxen un lloc d'aquests, és enorme. És enorme. Tots tenen la llum punxada. No sé com no es nota. No sé tan important que són tant de lloc, tan enèrgic, les companyies, diguem-ne, de la llum, les Endeses i això... Mm-hmm. Que això no es descobreixi més fàcilment. Però a mi el que em sorprèn és la quantitat. És a dir, tanta marihuana es consumeix
4: Bueno, perquè suposo tant, que s'exporta, no som un lloc d'exportació, és a dir, és, no, no, és un bon lloc per produir-la, diguem-ne, i des d'aquí que surti cap arreu.
3: Sí, sí, però clar, jo, per mi la marihuana, quan jo era petit, quan jo era jovenet, això dels porros i tal, pues deies bajarse al moro, no? És a dir, anaven a buscar costo a l'Àfrica, Marroc, sobretot, no? Bueno, ara resulta que deu ser el canvi climàtic que fa que tinguem un clima més, no sé, més tropical, o no sé. Però jo crec que en el cas de la marihuana, per això, crec que té efectes perniciosos per la salut, però així i tot, jo gairebé seria més partidari de legalitzar-la.
1: Mig quart d'hora i les 11.
3: Ho estan fent a molts estats dels Estats Units i no canvia... És a dir, t'estalvies...
1: Acaba, Barbeta, sisplau.
3: T'estalvies inseguretat ciutadana. Batalles, baralles de bandes i tot això.
0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: I aquest matí en marxa al Parlament la primera sessió de control al president Salvador Illa després que l'Audiència Nacional, recordem-ho, hagi requerit documentació de la campanya electoral del PSC de l'any 2024. Doncs bé, el cap de l'executiu ha defensat davant l'oposició que el PSC, diu, està lliure de corrupció.
6: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant des de la meva formació política i jo mateix.
1: Laura Cantós.
5: Bueno, aviam, de moment, fins que no surtin noms, és veritat que encara que jo no sigui molt partidària del PSC, doncs la presumpció d'innocència, no? Bueno, de moment, si no hi ha indicis per creure que hi ha corrupció dintre del PSC, doncs quedem al marge.
1: Barbeta.
3: Aviam, què vols que digui el president?
1: Pensava que deies què vols que digui jo, anava a dir.
3: No, què vols que digui ell? Doncs ell ha de dir el que ha dit. Escolta, no sé, ja veurem. Han obert una investigació. Bé, ja veurem.
1: Magraner, vinga, va, Barbeta. Anem al gra, home.
3: El tema més aquí, més interessant...
1: Què vols que digui?
3: Que és políticament, és el tema del Hard Rock, perquè el Hard Rock... Home, es van haver d'avançar unes eleccions, bueno, era una comèdia, però és igual, es van avançar unes eleccions amb l'argument que el Hard Rock, els comuns no volien el Hard Rock i tot això.
4: Però és que es van avançar. La presència del Hard Rock com a element de corrupció és absurda, perquè és un projecte que ni se l'espera ara mateix.
1: T'anava a dir.
4: Moment de situació de produir-se res en relació d'aquest. No? Va aparèixer en aquell sumari, però d'una manera que jo suposo que amb una possibilitat d'intervenir d'algú que s'ho pensava, però em sembla bastant ridícul, tenint en compte que fins i tot un govern va arribar a caure precisament per això que comentes tu, és a dir, que ve una formació política que no va aprovar pressupostos pel Hard Rock. No? Ah. És a dir, hauria hagut més interès per part d'altres formacions per mantenir-lo si haguessin de treure diners d'aquí.
3: Els que defensaven el Hard Rock eren el PSC
4: i Junts.
3: I Convergència.
4: I bueno, Junts, sí. Però Junts, diguem-ne, que no estava en aquesta trama, no? Entenc.
3: No.
1: Bé, ja està. Sí? T'has quedat buidat al pub, ja?
3: No.
1: Te'n vas tranquil?
3: Encara hem parlat de les eleccions al Madrid,
1: Les eleccions al Madrid són diumenge. N'hem parlat, aquests dies, amb el Lluís Carrasco, sobretot, nostre comunicòleg i publicista, que el seu dia va ser cap de campanya del Jan Laporta.
3: Sí.
1: Sí? Com anirà això?
3: Ganes de veure.
1: Què passarà aquest diumenge en les eleccions al Real Madrid? Com veus a Riquelme?
3: Aviam, guanyarà... Aviam, jo crec que pel Barça ja li va bé que guanyi el Florentino, perquè és on està en fase de cadència. Però és impossible que guanyi un altre, perquè el Florentino coneix... O sigui, coneix el nom... El domicili, l'ocupació de cada un dels socis que l'han de votar. Mm. I, a més, li coneix sé d'on vives, sé d'on treballes i sé com se llama tu els hijos. I, per tant, vull dir, és impossible. No, és un règim, això. Està organitzat d'una manera que no pot guanyar ningú més que ell. No?
1: El Barbeta és de l'Espanyol. Últimament diu que no ho té clar, però és de l'Espanyol, ho sap tothom. No. Tu, Laura Cantós?
5: Jo t'haig de dir que no sóc massa futbolera, que segueixo les eleccions del Madrid perquè són unes eleccions i és veritat que el Florentino ja té la seva marca feta, però no sóc massa futbolera. El meu pare és de l'Espanyol, o sigui que, bueno, per generació t'hauria de dir que de l'Espanyol.
1: Ja, simpatitzes més amb l'Espanyol que amb el Barça, per tant.
5: Sí.
1: Molt bé. Tu, Magraner, què? Del Nàstic?
4: Sí, però com que m'agrada veure també bon futbol, me miro més el Barça que l'Espanyol.
1: Què dius, què dius? Més del Barça que de l'Espanyol, no?
4: Sí, sí.
3: A mi tio, que soc de l'Espanyol i jo el que segueixo els partits del Barça.
1: Ho has dit tu tota la vida, home, i què?
3: No, tota la vida no. Jo, a més, ja ho he explicat, ho he escrit. Jo tinc un passat perico perquè quan era petit el Moisés Magrán era del Barça, doncs jo em vaig fer l'Espanyol. Però després, a la que em vaig preocupar pel futbol, doncs només he anat al camp del Barça. Al camp de l'Espanyol he anat dues vegades. Una perquè em van convidar i jugava al Barça i una altra que jugava al Celta i va ser un desastre.
1: Ah, molt bé.
3: Però també em van convidar, eh? No... Mm. Mai no he anat per voto propi.
1: Magraner, estaràs gaire pendent del que passi diumenge en aquestes eleccions al Real Madrid?
4: Sincerament, no et podria dir el contrari. No. Tant me fa, la veritat, el que passi al Madrid en aquest sentit.
1: Ah, molt bé. Doncs escolteu...
4: Tot i que em sembla curiós tot el que... les circumstàncies que l'han envoltat i la caiguda d'un mite, per mi ho ha estat una icona de determinada...

0: s'acaba a les 12 al migdia d'aquest dijous.
1: L'Ustec sempre es buscarà un...
2: Què vols dir? Barbeta no podrà dir que l'Ustec no haurà firmat, crec, però, un dia d'aquests.
0: Què vols dir?
1: Ja veurem si firma, Barbeta, encara no ha firmat,
0: No tirarà endavant aquest preacord? Tu creus que diran que no, mestres i professors?
1: No, clar, perquè és un acord que és un desastre d'acord.
0: Per què?
1: Perquè és un acord que el que fa és una disbauxa de diners. Els hi pugen el sou als mestres, cosa que els que no en sembli bé, que no era la prioritat.
2: Però fins i tot i així encara hi ha més divisiós sindical. Avui a Tarragona hi ha manifestació de la CGT, de COS... I de...
0: Ja, els minoritaris que mantenen el calendari de les vagues territorialitzades. Sí? Sí. Divendres veurem si hi ha vaga a tot Catalunya, que l'Ustec li donaria suport, si finalment mestres i professors en aquesta consulta que acaba dijous al migdia diuen no al preacord.
1: No, jo crec que diran que sí al preacord perquè també la gent està cansada i perquè cada dia de vaga et descompten,
0: Sí, clar.
1: I en porten uns quants.
0: Sí, sí. Ara, més de 100 euros per dia.
1: Jo estic preocupat per la generació que li toca aquesta circumstància a les escoles. No anem bé. És a dir, els professors es queixen, però els resultats són molt dolents.
3: Bueno, sempre estem a la cua, no?, de les enquestes de la OECD i de més, i al final doncs, hem d'intentar garantir que l'educació per la generació que ve sigui bona i que els professors estiguin còmodes per donar les classes.
0: Senyores i senyors, són pràcticament les 11. Gràcies a tots i a totes. Sentirem les notícies. De seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Que no marxi ningú. Fins ara.
4: Són les 11.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. PP i Vox han assolit un acord a Castella i Lleó per investir el popular Alfonso Fernández Mañueco com a president de la Junta. S'espera que aquest migdia compareguin en una roda de premsa conjunta al Parlament de la Comunitat Mañueco i Carlos Poyán, el candidat de Vox, per donar els detalls de l'acord. De moment encara no s'ha fixat una data per al debat d'investidura, si bé és probable que sigui el 10 de juny. El pacte de Castella i Lleó és el tercer dels últims mesos entre PP i Vox per governar comunitats autònomes després dels d'Extremadura i l'Aragó. Per aquest motiu, l'acord, en principi, hauria de contemplar també el principi de prioritat nacional per al repartiment d'ajudes i per la concessió d'habitatge públic. Precisament sobre aquest criteri de prioritat nacional s'ha pronunciat fa uns minuts el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
6: La xenofòbia ja incluso no se disimula, sinó que s'exhibe con cierto orgullo. Ja no se disfraza, se lleva incluso a gala. No se esconde a pie de página en programas de gobierno que nadie lee. Ahora es el eje de acuerdos autonómicos y se enarbola como condición indispensable y previa para iniciar negociaciones políticas. Seamos claros y no recurramos a eufemismos. La prioridad nacional es xenofobia.
4: I a Múrcia, 170 efectius de la UME han reprès avui les tasques d'extinció a l'incendi de la zona del Parc Regional de la Vall Carrasco, a uns 5 quilòmetres de Múrcia. Els veïns de mig centenar d'habitatges que ahir van haver de ser desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, Àlex Eloi.
7: L'incendi ha calcinat exactament 177 hectàrees, de les quals el 50% són terreny protegit al Parc Natural la Vall Carrasco, i malgrat que ja han passat de 8 hores, el foc continua actiu amb un front de 300 metres en un terreny escarpat. És allà on ara mateix es concentren tots els esforços al llarg del matí. El conseller de Medi Ambient, Juan María Vázquez.
8: Ese frente que está a la espalda de la cresta del gallo, esos 300 metros que necesitamos, además, está dentro del espacio natural protegido y, por tanto, también pues necesitamos intervenir a la mayor brevedad porque digamos que es el principal foco de peligro que en estos momentos tiene el incendio.
7: 6 mitjans aeris i uns 200 efectius terrestres continuen fent feina sobre el terreny i confien donar avui l'incendi per estabilitzat, malgrat el fort vent que està dificultant les tasques d'extinció.
4: El govern català estén la mà als metges per arribar a nous acords i estabilitzar el sector sanitari. Reclama un esforç perquè les reivindicacions retornin a les meses de negociació. En substitució de la consellera de Salut, el titular de Presidència, Albert Dalmau, incideix en les més de 20 reunions amb els facultatius durant els 2 anys de legislatura.
9: Amb una manca de professionals sanitaris que ens hem trobat heredada, perquè els sanitaris que avui estan entrant al nostre país són els que van entrar a la universitat l'any 2016. I saben que aquest govern ha presentat un pla per augmentar en 2.000 places el conjunt de places de medicina en el nostre país, justament

0: per poder donar cobertura a problemes que venen de molt lluny a casa nostra.
1: Des de Junts, el diputat Jordi Fàbrega alerta al govern de cometre el mateix error que amb els docents.
2: Diuen que estan oberts al diàleg, però és que després de 7 mesos i 11 vagues, els metges denuncien que no hi ha hagut una negociació real. No s'escudi en reunions amb sindicats que no representen majoritàriament els metges. No repeteixi el mateix error amb els metges que va fer substituint a la consellera Niubó amb els mestres.
1: I anem als tribunals. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango reclama l'activitat del mòbil de Jonathan Andic per constatar si li van sostreure el terminal a l'Equador, com ell mateix va assegurar. Els investigadors mantenen que va desaparèixer en estranyes circumstàncies. Núria Alcalà.
3: Sí, la jutgessa reclama a la companyia telefònica que informi de totes les comunicacions que es van fer des del mòbil suposadament sostret d'Andic entre els dies 21 i 26 de març de 2025. Els Mossos d'Esquadra creuen que el telèfon ja no va donar senyal a la ciutat de Quito. Andic manté que va viatjar a la capital de l'Equador en un viatge exprés entre el 24 i 26 de març i li van robar en ple carrer. Ara la jutgessa vol contrastar aquesta versió, ja que els Mossos no haurien pogut determinar fins ara cap prova que sostingui la tesi de la pèrdua o sustracció. Segons la interlocutòria, la pèrdua del mòbil coincidiria amb la reobertura del cas, que fins aquell moment només contemplava la mort accidental d'Isaac Andic. Un altre element que té en compte l'instructora és que en cap cas Andic va denunciar la pèrdua del mòbil i va demanar la intervenció del responsable de ciberseguretat de Mango i sospita que podria haver esborrat prèviament el contingut del terminal. Segons la defensa, sí constataria la tarificació d'aquells dies.
1: Gràcies, Núria. I el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga judicialment la dona del president del govern, Begoña Gómez, accedeix a la petició de les defenses i ajorna una setmana la cita de Gómez. La posposa pel 15 de juny a les 6 de la tarda.
4: L'instructor manté l'obligació de compareixer per a Gómez i la resta de dos acusats, la seva exassessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. La dona de Sánchez s'enfronta, recordem, als delictes de tràfic d'influències, corrupció, apropiació indeguda i malversació.
1: Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
5: Ràdio 4.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
7: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
8: Metròpoli, amb Xavi Collado.
5: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
9: És mig quart de 12, ara mateix, això en efecte és el matí de Ràdio 4, Ana Córdoba. Aquest matí vindrà la Raquel Calart, eh? És la nostra, sí, podríem dir, economista de capçalera, que arrasa amb el seu podcast Bolsillo.
10: Exacte, sí? I ens dona consells que ens ajuden moltíssim. Avui ens parlarà sobre com superar les vacances econòmicament parlant.
9: I si no tenim un duro, encara hi som a temps, estalviar, a veure si hi ha algun truc.
10: Aviam, sobretot ràpid, ella té consells sobre com fer-ho bé, és a dir, en què gastem, com ho hem d'invertir...
9: Què hem de fer, què no hem de fer...
10: Si,
9: no?
10: Si és recomanable o no demanar ajuts per poder finançar aquestes vacances...
9: La costa de gener també és la costa de setembre.
10: Eh? És que últimament la costa no s'acaba mai.
9: La costa no s'acaba mai, és més llarg que un dia sense
10: pa.
9: Efectivament. I aquest matí també parlarem d'un projecte que vol revolucionar la manera com arriben els aliments de proximitat a les botigues i a les nostres taules, un tema molt interessant per la pagesia d'aquest país.
10: Exacte. Bàsicament el que busquen és eliminar els intermediaris perquè això fa que el seu producte, que ja és més car perquè està elaborat d'una manera artesanal i, per tant, necessiten doncs, invertir-hi més esforços i més recursos, doncs ho encareix molt. Per tant, eliminem intermediaris i d'aquesta manera directament de l'agricultor a la botiga i així Més fàcil per tothom.
9: Sí, senyora, i parlant de pagesos, n'hi ha que tenen vinya i que l'arrenquen, perquè cau el consum de vi, sobretot del vi negre, el blanc sembla que es va posant més de moda entre els joves, alguns arrenquen els ceps que fan raïm negre i els canvien per ceps que fan raïm blanc, i altres canvien directament de conreu, i per exemple planten pistatxos, que també es pot dir festucs o pistatxos.
10: Festuc o pistatxos, està acceptat, pistatxo?
9: Sí, està acceptat, al final ho vam...
10: Mira, que a mi em va costar, canviar sí, festuc.
9: Això van canviar, ara sí, ara no. Ai, què hi farem, tu? Molt bé. I parlarem justament d'això, de vins, de caves...
10: Exacte, amb l'Anna Casabona, que és la segona millor sommelier de Catalunya i d'Espanya, i actualment és la presidenta de l'Associació de Sommeliers de Catalunya.
9: Molt bé, i avui tenim un telèfon diferent, pels que vulgueu endevinar, encertar el so del dia, perquè regalarem un cava, i no és un cava qualsevol,
10: Sí, exacte.
9: Que te l'enviaran a domicili, oient, si ho encertes...
10: L'envien a domicili,
9: te l'envien
10: però...
9: a casa, tu, més còmode impossible,
10: exacte,
9: això.
10: Exacte, i han de trucar al 900-630-630, important, perquè és un telèfon diferent al que tenim
9: habitualment.
10: I encertar
9: habitualment. El so del dia, que també és important sentir-lo una altra vegada, és aquest. Mira, n'està ple, a Catalunya, a molts pobles i ciutats. No a tots, al meu poble no n'hi ha.
10: Vols alguna pista?
9: Ni una, ni una. Jo crec que ja estem donant pistes
10: sí?
9: així, entre línies. Sí?
10: Si diem on posen els seus nius, ho sap tothom.
9: Ah, doncs mira, aneu trucant al 900-630-630, ponen els ous...
10: En nius,
9: molt grans, ja està, no cal dir res més. Mira, mira, mira, mira, mira com canten, mira. Mira, mira. Diu, el Barbet es pensava que eren unes...
10: Sí, unes castanyoles.
9: Unes castanyoles. Dic, no.
10: És que ho sembla.
9: No, no, ho sembla?
10: Sí, sembla.
9: Ho sembla una miqueta,
10: sembla,
9: És un ocell gran, 900-630, 630. Escolta, que avui estem... Mira, primer, saludem a la Sílvia Chafino, investigadora d'Eurecat. Ara parlem del tema dels disruptors endocrins, perquè al final estem envoltats de... Mare meva. Això és important.
10: Avui ho passaràs malament, tu,
9: és important, Xavi. Això. Sí, però al final dius, noi, és que no se salva res, Carla Villegas. És igual. El plàstic ja ho sabíem que era dolent, però hi ha moltes altres coses que també són dolentes per la salut i no sabem.
10: El que ens cal que ens expliqui la Sílvia és realment quin pes té, no?, i quina afectació. És a dir, sabem que això existeix, però ens afecta a tots per igual, de quina manera, que ens ho expliqui. Igual així ens quedem una mica més tranquils.
9: Com estàs, Sílvia? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
9: Vols dir que ens quedarem gaire més tranquils? Sí, perquè aprendrem coses que no sabem i ens ajudaran a millorar, no?, la nostra salut o a córrer menys riscos, perquè hi ha perills...
11: Hi ha perills, però no fer alarmisme.
10: Exacte, que no fem alarmisme, perquè sí que és veritat que se'n parla molt, de disruptors endocrins, i no sé si sabem on són...
9: I què és això, no?
10: Què és exactament, com ens afecten...
9: Ara ens ho diràs, perquè avui estem molt ben acompanyats en aquest programa. Som a l'estudi 31, el gran, perquè mira quin públic que tenim, Anna Còrdova. Bon dia, nois i noies! Bon dia, un aplaudiment per vosaltres. Com esteu? Com va això?
10: Són alumnes de quart, cinquè i sisè de primària dels jesuïtes del Poble Sec, Col·legi Sant Pere Clavé, i avui han vingut doncs, per veure com es fa un programa de ràdio en directe.
9: Hola.
10: Perquè ells treballen, participen en un club de ràdio a la seva escola.
9: Ah, sí? Club de ràdio i tot. Com et dius tu?
12: José.
9: José, quants anys tens?
12: 9.
9: 9 anys?
12: El 10 de juny compliré 10.
9: Molt bé. I escolta, això del club de ràdio, què és això? Explica-m'ho tu, com et dius tu?
12: Pol.
9: Hola, Pol.
12: Hola.
9: Què feu al club de ràdio?
12: Normalment al club de ràdio busquem en fonts d'informació per saber el que dir i després, quan ens graven en una gravadora, posem el que diem a Audacity i ho editem amb efectes de so o músiques.
9: Ui, aquest arribarà lluny, eh? On és el profe?
10: Tot.
9: Xavi Medina. Nen, sí que ho fas bé, això. Estan molt preparats, aquesta canalla?
13: Tenen moltes ganes d'aprendre. Tenen moltes ganes d'aprendre i volem potenciar tot el tema del català, llengua vehicular a l'escola,
9: sí,
13: els aprenentatges, i dels temes que els interessen a ell. I avui acabem, podríem dir que és la guinda del pastís, després d'un taller de club de ràdio de tot el curs, veure-la venir a la ràdio i veure com feu... Potser hi ha un futur periodista, no?
9: Home, i tant, i tant, més d'un, jo crec que això promet, apunta maneres. Com et dius tu? Com estàs?
14: Hola, em dic Dèria i estic molt content d'estar aquí amb vosaltres.
9: I nosaltres de què hi siguis, sí? Diu que heu fet un podcast, sí? Explica'ns-ho tu, com et dius?
14: Jo em dic Kayan i vam fer vam seleccionar un animal del web del zoo, el que ens va agradar, i vam fer un podcast.
9: Quin animal vau triar i per què?
14: Jo vaig triar el dragó de Komodo perquè era molt llarg i era rèptil.
9: Molt bé. Sabeu que ve el Papa de Roma la setmana que ve? Aquí a Barcelona. Imita-ho, ho saben tot. Tots.
10: Com per no saber-ho, sí. Xavi, eh? No parlem d'una altra cosa últimament.
9: Sí, però com es diu el papa? Qui ho sap? Com es diu el papa de... Sí? A veure, tu?
15: És el papa Lleó.
9: Lleó 14. Sí, senyor, premi. I el president de la Generalitat? Com es diu? No, això no. Tu sí. Vine, vine cap aquí. Com et dius, tu? Vine.
16: Pau.
9: Quants anys tens?
16: 11.
9: I el president del govern de Catalunya es diu...
16: Salvador Illa.
9: Sí, senyor. Carai, nen. Escolta'm, això al carrer no ho trobes, eh? Esteu clarament per sobre de la mitjana en aquesta escola, els jesuïtes del Poble Sec, Col·legi Sant Pere Claver. Escolteu, mil gràcies per ser aquí amb nosaltres. Espero que us agradi el programa, que us ho passeu bé. Sí? I anem parlant. Qualsevol cosa, em feu un crit i vinc cap aquí. Eh? I tornem a parlar. Moltes gràcies, nois i noies. Ai, senyor... Com ens agrada tenir públic en aquest programa, eh?
10: Sí, ens encanta.
9: La Carla Villegas ja no ha dormit aquesta nit, de l'emoció. Sí o no? Em fa riure sempre la Carla, és que és així això. Ai, senyor, escolta, explica'ns què és això dels... disruptors endocrins, buah! I això què vol dir? Deu pensar més d'un oient ara mateix. Què és això? Explica'ns-ho així claret, que ho puguem entendre tots.
11: Mira, pues, els disruptors endocrins són substàncies químiques que ens envolten i que estar en contacte amb elles de forma reiterada i perdurada en el temps fa que ens afecti la salut.
9: Ja.
11: Mitjançant alterant les hormones.
9: Carai.
11: Les hormones, al final, són els grans missatgers del nostre cos, són els que comuniquen entre òrgans són els que promouen, no?, els diferents canvis fisiològics en el nostre cos. Alterant això fa que la nostra salut no vagi bé.
9: Ja.
10: Clar, i on estan aquests disruptors endocrins? Perquè, diem, són per tot arreu.
9: El plàstic ja ho sabem, això ho deia aquest matí. Sí. Això, el plàstic de fa anys i panys que roda. I ho sabem tots, sí?
11: Sí, sí, és
9: però
11: cert.
9: Però què més? Perquè, clar, dius, el sabó, per exemple.
11: Sí.
9: El desodorant.
11: Sí, correcte. Sí, sí, des de productes de neteja de la llar, productes de neteja de la roba, cosmètica, higiene personal, tot el tema de perfumeria, pesticides, no? Tot el tema, no? De,
9: pesticides també...
11: Els pesticides també són uns disruptors...
9: Ja ho donaran bastant per fet, això, eh?
11: Sí.
9: Però per altres coses no... Però, clar, com puc saber jo si el meu sabó, el meu desodorant...
11: És difícil.
9: Oh, doncs què hem de fer?
10: Amb aplicacions d'aquestes, jo semblo la boja de les aplicacions, eh? Però sí. Amb aplicacions d'aquestes que et diuen què porta exactament el producte que estàs comprant, és una bona opció,
11: És molt bona opció. De fet, hi ha molt poques aplicacions que estiguin ara, no, en el mercat i que detallin exactament o que es puguin utilitzar per tots els àmbits, no, de productes. Perquè sí que és cert que, per exemple, en el tema alimentari sí que es té molta conscienciació, no? Això de, doncs, els envasos, els plàstics, no? Sí. Tot això. Però potser, per exemple, amb cosmètica o, per exemple, no? amb sabors, no? De netejar la llar, no? El netejar sols, per exemple, o el rentavaixelles, per exemple.
10: Exacte, el sabó de rentar la vaixella.
11: O la roba, inclús, el suavitzant, per exemple, no? Tot això conté molts disruptors.
10: D'acord. Un dels disruptors més coneguts és el BPA. Sí, aquest.
11: Correcte.
10: N'hem sentit més o menys tots a parlar, que és aquest que es trobaven ampolles de plàstic, els biberons, els tàpers...
11: Sí.
10: Això ara s'està controlant.
11: Sí.
10: Però durant molt temps hi hem estat en contacte dia sí, dia també.
9: Sí, però que hi ha gent que escalfa amb plàstic, el microones, que això és terrible.
11: Les carmanyoles de plàstic.
10: Exacte.
9: Encara en veig jo d'això, eh?
11: Això és fatal.
9: Però explica'ls i per què és tan dolent, a veure si d'una vegada es consciencia la gent de que no, sisplau.
11: Perquè calentar el plàstic en el microones fa que hi hagin substàncies, no, del plàstic, sí, no, que acabin en el menjar. I això al final ho acabes ingerint. I segons com, a vegades, aquests microplàstics i aquestes substàncies no les expulsem i queden dintre del nostre cos i fan que hi hagi una interferència, no, en l'estat fisiològic.
10: Clar, i tot això, quin impacte té a la nostra salut? Per exemple, el BPA aquest, que durant molts anys, fins i tot això, en els biberons de bebès, no? Que és com la cosa més vulnerable que pots tenir. Quin impacte té això en la salut dels nadons, dels adults en general? Quin mal ens està fent?
11: Doncs l'impacte no és immediat. Això és una cosa que també s'ha de tindre molt clara. O sigui, estar en contacte de forma puntual amb aquestes substàncies no causa un gran efecte, sinó l'efecte és acumulatiu. Uh-huh. Llavors, sí que és cert que durant molts anys, si s'han utilitzat certs nou productes o estat en contacte amb aquestes substàncies, fa, no?, que ens alterin diferents eixos del nostre cos, no?, des de hormones, no?, tiroïdals, estrògens, uh-huh, no?, i això té un gran impacte, i sobretot té un gran impacte en moments de desenvolupament molt sensibles, no?, en poblacions vulnerables.
15: Per exemple, l'embaràs?
11: L'embaràs i els infants. Uh-huh. En aquest cas, és fonamental tindre una bona regulació hormonal pel propi desenvolupament, no?
15: Sí.
11: Si alterem aquest eix, no?, d'hormones, pot provocar problemes en l'embaràs o en el desenvolupament del nadó.
15: Quin tipus de problemes de desenvolupament? Què és el que heu vist o què és el que heu estudiat?
11: Doncs mira, l'evidència, cada vegada hi ha més evidència científica que el que porta és que hi hagin problemes en l'eix neurocognitiu. Mm-hmm. Que això a la llarga, no?, té a veure amb problemes amb l'aprenentatge, no?, amb la memòria, no?, i són canvis sutils, uh-huh, però que cada vegada que agafen més rellevància, uh-huh, no són malformacions congènites com a tal, no t'imagines, no?, un nen sense mà, per exemple, no?, un infant, uh-huh, coses així, no?, però sí que és cert que tindre en contacte, que les dones embarassades tinguin contacte habitual, no?, amb molts tipus de disruptors, fa que hi hagi un alt risc, no?, de patir aquest tipus de, no?, de desregulacions, no?, que poden acabar afectant, doncs, això, no?, per exemple, a l'eix, ja, neurocognitiu.
9: Estris de cuina també és una cosa que em preocupa bastant molt a mi.
15: Sí, això allò, com ho hem de fer? Clar, perquè realment, quins estris de cuina estan nets, com si diguéssim?
9: I com ho puc saber, això? Què hem de fer aquí?
11: Per exemple, lo típic, no?, les paelles antiadherents, uh-huh, fora, vull dir, aquest antiadherent, per exemple, porta un tipus de substància, no?, perquè no s'enganxi al menjar.
9: Paelles antiadherents, fora.
15: Però les paelles que es venen avui dia encara són així de dolentes? És a dir, tot
11: algunes
15: i saber,
11: sí,
15: tot el que sabem,
11: algunes
15: es continua,
11: sí,
15: fent amb materials que són dolents?
11: Algunes sí.
9: Mare meva. Què,
11: sí,
9: més?
11: Tot el tema, per exemple, no?, els molles per fer pastissos,
15: sí,
11: galetes, tot això de silicona, no?, tot això també...
9: Fora.
11: Fora.
15: Si li pots posar el paper de forn, bueno, i així, sí, ho evites o no?
11: Sí, perquè el paper farà protegirà, no?, que les partícules de plàstic no atravessin, uh-huh, no?, i que no vagin cap al menjar.
9: Sí.
11: Això sí, però al final utilitzes els motlles de silicona, normalment la gent els utilitza per precisament no utilitzar el paper de forn, no?
15: Sí, sí, però clar, sabent això, és a dir, si tens motlles de silicona, potser no cal que els canvis, sinó que li posis un paper.
11: Sí. Bé,
9: i cullerots de fusta, sobretot, no?, per reemplaçar els de silicona, també, justament ara que,
11: sí,
9: en parlàvem, eh?
11: Sí, sí, i d'acer inoxidable,
9: perfecta,
11: també.
9: D'acer inoxidable, exacte.
11: També.
9: Ah, molt bé, la millor opció, també. Mira, em prenc nota, tu.
15: I ara em venia al cap les espàtules, per exemple, que són també de silicona, pràcticament
9: el mateix,
15: totes.
9: No?
11: Passa exactament el mateix. És a dir, tot el que sigui de plàstic i de silicona que es calenti...
15: Val, però l'espàtula, per exemple, no l'escalfes quan tu prepares un pastís. Doncs fas servir l'espàtula per baixar la massa, no?, perquè caigui de...
11: En aquest cas no hi ha tant de risc. Motllo. Però, per exemple, la gent que utilitza aquest tipus d'espàtula, no?, per cuinar, no?, el tipus,
15: sí,
11: no?, que fas un,
15: sí,
11: sofregit i ho poses, i que tens el sofregit calent...
15: Malament.
11: Aquí,
15: hauria de ser de fusta, per exemple.
11: De fusta o d'acer inoxidable.
9: Bé, diu que hi ha unes 1.000 substàncies amb probable activitat de disruptor endocrí descrites, sí? Unes 1.000, i que alguns són capaços de romandre anys al cos, mentre que altres els expulses en qüestió d'hores. Però això de que alguns... es poden quedar dins el nostre cos durant anys, això ja m'agafa calor a mi.
11: Sí, sí, sí, és el que deia, no?, que al final... I, bueno, de fet, cada vegada es veu i es descriu més substàncies que tenen aquestes propietats, però això no vol dir que... molts d'aquests estudis estan fets, no?, amb cèl·lules, per exemple, o estan fets en models no humans.
15: Mm-hmm.
11: Llavors, fer, no?, traslladar aquesta informació, no?, a polítiques, per exemple, no?, que puguin impactar en la nostra vida, no?, que facin canvi, no?, en la producció...
15: Que pugui reduir el risc.
11: Exacte. És molt difícil. S'han de fer molts estudis, uh-huh, i s'han de fer estudis veient realment l'exposició d'aquests compostos que potencialment tenen aquesta, no?, funció de endocrines.
9: Això és present a la majoria de productes que fem servir diàriament, la majoria? Sí?
11: Sí, es podria dir que sí. Depèn també, sobretot també dels avis. Jo crec que cada
15: però
11: vegada... Final...
15: Però, Xavi, per no ser alarmistes...
9: No, alarmistes no, per dir les coses pel seu nom.
15: Però és el que ens deia abans,
9: que al final, per no ser alarmistes, no es diu segons què en aquest país.
15: És a dir, hi ha la sospita, no?
9: Sí, sí, la sospita.
15: Que tot això afecta, però encara no hi ha una comprovació genèrica de quin impacte real està tenint. És a dir, ara per ara, què és el que sabem, Sílvia? Quin impacte té a la nostra salut?
9: Doncs, home, per exemple, que hi ha pesticides que són capaços de romandre el cos fins a 10 anys.
11: Això és correcte, sí.
9: Fins a 10 anys. Clar, és que dius, home, doncs val molt la pena mirar-s'ho bé, això.
11: Clar, això al final ens acaba fent que a poc, no, el nostre sistema, per exemple, hormonal, no, es vagi alterant poquet a poquet, no, i això pot induir, per exemple, o pot augmentar el risc, no, per exemple, de patir, doncs, obesitat o per problemes, no, d'alteracions d'hormones.
15: Algunes de les malalties que patim es podrien evitar si no hi hagués tots aquests disruptors, per exemple?
11: No es podrien evitar perquè al final moltes de les malalties en les quals s'estan associant són multifactorials, però sí que podríem reduir el risc.
15: D'acord.
11: Al final, tot és qüestió de relativitzar, no?, i reduir diferents riscos, no? Al igual que, per exemple, per l'obesitat, no? És molt important fer exercici, fer una bona alimentació. També és important evitar el contacte, no?, el major possible, no?, amb aquestes substàncies.
15: Penses que ens estem conscienciant sobre això? És a dir, fa uns anys és que ni se'n parlava. És a dir, tu anaves al supermercat, compraves qualsevol cosa i et pensaves que estava bé, o encara pitjor, com que t'ho venen com una cosa saludable... Tu creus?
11: Ja
15: ara ho posem més en dubte o no?
11: Jo crec que jo crec que encara falta molta feina per fer, sí, de conscienciació. Sé que jo sóc conscient perquè al final dintre de nosaltres el nostre projecte contactem amb gent, no, amb sobretot amb embarassades, i cada vegada tenen més consciència de d'això, no? De saber una mica què és el que estàs ingerint, què t'estàs posant, no? A la cara, protecció solar, d'on ve el menjar, no? Com s'ha fet, no? Certs productes.
15: Clar, ara que deies, no? Per exemple, embarassades i tal, el tema dels talats, es pronuncien així, sí? Que és un altre tipus
9: talats.
15: De...
9: Talats,
15: sí. De disruptor endocrí.
9: Què és
15: aquí,
9: això?
15: Jo el que he trobat d'informació, que m'ha cridat moltíssim, és que algunes de les afectacions que havien provocat, per exemple, era que fills d'embarassades exposades a talats en el segon trimestre patien major incidència de malformacions genitals i testicles que no havien baixat i que eren propensos al càncer.
11: A veure, jo crec que...
9: Si és així, dir-ho no és ser alarmista.
11: Bueno, a veure, hauríem de mirar... O sigui,
9: Pot acabar provocant, bé, clar, estem parlant aquí de problemes de fertilitat, d'obesitat, has parlat,
11: sí,
9: malalties respiratòries, al·lèrgies, sí, però... malaltia metabòlica, cardiovascular i també càncer.
11: Sí, però s'ha de dir que totes aquestes malalties, i vull fer molt d'èmfasi en això, sí, no? És a dir, això és el que fan al contacte amb els disruptors, és augmentar el risc. És a dir, al
9: sí,
11: final...
9: Clar.
11: I això és com tot...
15: Sí que hi ha persones que tenen una conducta de risc tota la seva vida i estan saníssimes als 80 anys.
9: I hi ha gent que diu, he fumat fins als 100 anys i no m'he mort. Això ja ho sabem, però és a dir, som aquí per aclarir-ho, això,
11: sí,
9: efectivament,
11: per
9: perquè
11: això,
9: ens aclareixis.
11: Per això dic que és molt important entendre el context de cada individu, perquè al final la genètica, per exemple, té un paper molt important, no? Però els hàbits també són molt importants. No? Llavors, el fet, no, d'estar exposats, no, a diferents tipus, no, de disruptors pot fer, no, que tinguis... No, pues augmentis el teu risc a patir diferents malalties. Però per si sols no són uns desenvolupadors de càncer, per exemple, o d'obesitat. Això ho deixa clar, perquè...
9: Saps què vol saber la gent? Sabeu què vol saber la gent? És a dir, jo com sé, el que dèiem abans al principi, el desodorant que utilitzo, el sabó que utilitzo, xampú no en faig anar, però els que en facin anar... tot això, com puc saber si es veu dolent, si he de canviar, que has dit que no era fàcil,
11: no era
9: i
11: si
9: hem donat pistes, però al final la gent vol saber... On és tot això i com ho podem evitar? Com ho podem detectar primer per evitar-ho? Ja
11: mira,
9: està.
11: Jo el que diria... O sigui, les etiquetes dels sabors, per exemple, dels cosmètics, a vegades...
15: Són
11: llarguíssimes, que no saps ni el que posa.
9: Sí.
11: Llavors, recomanacions que nosaltres fem. Compres un producte, quan menys ingredients tingui a l'etiqueta, millor. Això és un bon començament.
9: Bé, ja m'agrada això.
11: Tot el que posa les etiquetes, perfum, fora. Perquè el perfum, les empreses l'utilitzen per emmascarar substàncies...
9: Ara m'agrades. Això m'ajuda. Si posa perfum, fora. Què més?
11: Fora. Al final, la recomanació que fem, per exemple, no, per neteges de la llar, lo típic, les receptes de les àvies, besàvies, bicarbonat, llimona i...
15: I això la Marta Tips,
11: i vinegre.
15: Sempre ens porta bicarbonat, llimona, és una noia que ve a fer-nos consells de neteja i sempre aposta per aquests
11: doncs
15: productes.
11: Doncs això és lo millor que es pot utilitzar per fer neteja a la llar, per netejar els plats, per... tot això és
17: aquí segur que t'assegures que no estàs tenint contacte amb cap disruptor. Seguríssim. No? I, i després, bueno, utilitzar també, per exemple, el tema de la cosmètica, no? Pues, intentar buscar, no?, marques i buscar doncs, cremes o sabors d'origen que tinguin natural, exacte.
15: Però en molts casos et posa, és natural, i després comences a mirar i dius, de natural, això no en té res.
17: S'ha d'anar molt amb cura. S'ha d'anar molt amb cura.
9: Amb lupa, això.
17: Ah, exacte.
15: O amb les tovalloletes de nadons. És un escàndol. N'hi ha algunes que te les venen com les millors, les més naturals, i després mires i dius, mentida.
17: Sí. Sí, sí. I de fet, per exemple, a les tovallites de nadons, no?, que posa també perfumades i tal...
15: Fora.
17: Fora.
15: I això no hauria d'estar regulat?
17: Això hauria d'estar regulat? Sí, hauria d'estar, però no hi ha tanta evidència científica
15: com per poder-ho regular.
17: Per poder fer-ho. Sí que és cert que nosaltres, Euricat, no, som promotors, no, i liderem un projecte europeu que es diu HyPN.
15: Sí.
17: I aquest projecte, una mica, bueno, que és un projecte que involucra a 14 institucions de 8 països d'Europa, no? I una mica en aquesta un d'aquests objectius és aquest, no? És generar suficientment, no, informació científica i de rigorositat, no, per poder, no, caracteritzar bé aquestes molècules, aquestes substàncies, veure quin és l'efecte, no? I d'aquesta manera traslladar, no, tot això a la Comissió Europea, perquè es puguin començar a fer.
15: És a dir, penseu que seria com un començament per poder començar a regular tot aquest tema.
17: Sí, de fet ja s'està regulant. O sigui, la Comissió Europea, a part, hi ha dos agències, l'autoritat de seguretat alimentària i l'agència, no, de substàncies químiques, que constantment estan alerta i estan fent, cada vegada estan revisant aquests productes, no, aquestes substàncies, sí, sí, que deia, no? Hi ha potencial.
15: Clar,
17: que estan...
15: el BPA està regulat, està aquí a Europa.
17: Sí, des de fa, crec que 2024.
9: Està regulat, però al final tots portem 300 substàncies químiques dins del nostre cos que no duien els nostres besavis.
17: Sí, però això és resultat de el nostre dia a dia.
9: Ja, ja. Però anem de mal en pitjor, diguéssim.
15: Ai, Xavi.
9: Sí o no?
17: Doncs mira, jo aquí discrepo. Crec que hi ha...
9: Home, si portem centenars de substàncies tòxiques dins el cos que els nostres besavis no portaven, és que alguna cosa va bastant o molt més malament que
17: sí,
9: abans.
17: Sí, estem fent... O sigui, respecte als nostres avis, sí, però respecte a fa 10 anys, per exemple, jo crec que hi ha cada vegada un canvi de mentalitat i
9: ja
17: la gent
9: bé,
17: cada
9: ja
17: vegada
9: bé.
17: Comença a entendre, no, que... Bueno, hi ha dos tipus de poblacions, no? La població de que diu, mira, jo no vull saber res, jo vull seguir sent feliç i ja està, i no vull saber... No m'expliquis històries, perquè seguiré consumint el que hi ha. I l'altre és, comença a ser molt conscient de que s'han de fer canvis d'hàbits, no? Yeah. I això és molt important.
15: Sí, això és cert, perquè jo penso, per exemple, no, en quan jo era petita, i és veritat que no hi havia cap tipus de consciència, et donaven el que hi havia al supermercat, no? Penso, cereals de l'esmorzar, mil coses, que ara jo no li donaria als meus fills.
9: Ah, està clar, mira, a mi el José Luis Gallego són coses que també crec que és interessant d'anar recordant, no? Perquè els oients en puguin prendre nota. Fa temps em deia, fer pipí just després de posar lleixiu al vàter provoca una autèntica bomba tòxica. Wow. Perquè allibera el clor en forma de gas i en ser inhalat provoca irritació del nas i la gola. Són coses que tots hem anat a fer un pipí i hem olorat, no? Hem sentit aquesta olor a lleixiu. Doncs això és molt més perjudicial del que ens podem arribar a imaginar, per exemple, pels pulmons. I al final, diu, a tots ens ha passat que anem a orinar i de cop ens puja aquest olor fortíssim perquè hi acaben de tirar lleixiu. El problema és que el pipí porta amoníac.
17: Correcte, sí, sí.
9: I en entrar en contacte amb el lleixiu fa que respirem una autèntica bomba tòxica, això que dèiem abans. El pipí porta amoníac. I aleshores això, bum, allò és... No?
17: Bueno, ara no ens hem d'imaginar que és... Que...
9: No, home, no, però déu-n'hi-do, vull dir que l'olor que puja és...
17: Clar, no, o sigui, és
9: contundent,
17: mínim.
9: És contundent.
17: És mínima l'exposició, però que dèiem, no? És a dir,
15: repetidament.
17: Exacte, és a dir, de forma puntual no passa res, vull dir, no passa res que un dia beguis d'una ampolla, no?, de plàstic, no passa res. Però el problema és que tota la teva vida... No,
15: beguis d'ampolla de plàstic.
17: Exacte.
15: Clar, la gent que, per exemple, no pot beure aigua de l'aixeta i tota la vida ha begut amb ampolla de plàstic.
17: Clar.
15: Un tema que no hem comentat i que per mi és molt interessant, també s'han relacionat aquests disruptors amb el tema de la pubertat precoç en les nenes.
17: Sí.
15: Això és cert? No és cert? Tema menstruació que s'avança, això és real?
17: Sí. Sí, sí. De fet, cada vegada hi ha més evidència científica, no?, que afavoreix, no?, que els disruptors no poden, no, influir en la pobertat. Però sobretot en les noies, en les nenes, no? S'ha de dir que és un com abans he comentat, no? És a dir, és un factor afegit, sí. Però cada vegada agafa més força. Cada vegada s'ha vist, no?, que, per exemple, tot el tema de la cosmètica, molts dels disruptors que hi ha en cosmètica simulen o imiten, no?, la funció dels estrògens. Uh-huh. L'estrògens, al final, quan es passa, no?, de la infantesa, no?, a l'adultesa, aquesta etapa, no?, de l'adolescència, és quan augmenta, no?, els estrògens. Doncs això fa que s'avanci aquest procés. Uh-huh. I això té un problema, no?, que, per exemple, no?, quan es comença l'adolescència, el desenvolupament es para.
15: No,
17: deixes de créixer, perquè comences no, a fer adult.
15: Exacte.
17: Llavors, això és un problema, perquè moltes vegades el cos no està suficientment madur per fer front a aquest canvi, no?
15: Clar, i això està començant molt aviat, als 8 anys.
17: Sí. Cada vegada hi ha més casos. Sí.
9: Sílvia Chafino, investigadora d'Eurecat, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres al matí de Ràdio 4. Gràcies, de veritat.
17: No, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
9: Merci. Mira, passen gairebé 4 minuts de 11:45.
18: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixa.
9: Doctora Estivill.
19: Bon dia.
9: I bona hora, com estàs?
19: Aquí encantada d'estar amb vosaltres.
9: Escolta, no podem més. Els matins no som capaços de sortir del llit. Hi ha 5 minuts més, que ja ens vas explicar tu, o l'Eduard, que això era... Allò, vaja, que no tenia cap mena de sentit.
15: Anar posposant l'alarma, oi?
9: Anar posposant l'alarma, sí, me la poso 3 vegades, una lluny, matar, que m'obligui a aixecar-me, després et cagues amb el soroll de... Saps allò? I ara... Això. Diu, la Carla t'explicarà, donarà consells i aprendrem a despertar-nos molt millor per començar el dia amb més bon peu.
15: Sí, però abans que ens ho expliqui, jo crec que és superimportant que ens aclareixi per què és important que ens despertem bé. És a dir, quin impacte té en la nostra salut fer aquestes coses malament, que sembla, no? Sembla que d'alguna manera dius, oh, obro els ulls,
9: he premut
15: un interruptor i ja m'he despertat.
9: L'estat d'ànim,
15: no,
9: la capacitat cognitiva, això té repercussions a molts nivells, Carla.
19: Clar, sí, doncs comentem-ho. Hi han petits detalls que ens ajudaran a posar... Principalment hem d'entendre que el que farem, el que ens ajudarà a posar o posar fora els nostres ritmes biològics, el nostre aquest rellotge intern que ens posa en hora totes les nostres hormones, no?
15: Ja. Mm-hmm. Clar, i aleshores, com ho hem de fer per fer-ho bé? És a dir, nosaltres, no, pel ritme de vida que portem, la gran majoria ens despertem amb una alarma del mòbil, sona, estrident, t'aixeques, comences a córrer ja de bon matí. Què és el que hauríem de fer? Què és el que fem malament i com ho hauríem de corregir, tot això?
19: De fet, tampoc no vull... que penseu o que pensi els oients que estem fent les coses malament. El que estem fent és cada matí posant en hora els nostres horaris per adaptar la nostra biologia a les nostres obligacions socials.
15: Sí.
19: És a dir, una persona que comença a treballar a les 9 del matí i les seves hormones la fan despertar a les 7 del matí per si sola, aquesta és la persona ideal.
15: Clar, perquè però estaria respectant els seus cicles circadians, això que parlem sempre, no?
19: Exacte, exacte. I que les altres persones no anem en aquest horari no és culpa nostra. És una qüestió genètica de la nostra biologia i de que no encaixa amb els horaris socials.
15: Clar, però podem fer una mica millor, és a dir, en el sentit d'adaptar potser el tipus d'alarma que ens posem...
19: Sí, és veritat que podríem posar alarmes que no fossin tan alertitzants, no? Perquè aquest soroll tan...
15: Que et fan saltar del llit.
9: Ja. Però si és molt agradable, no t'aixeques i potser ni et despertes, eh? Si són ocellets d'aquells allò com si fossis al camp...
15: Ai, jo seguiria dormint.
19: Sí. Hi ha alarmes d'aquestes amb llum i amb ocellets, que és fantàstic.
9: Ja. A veure, el tema és que el despertar no és un interruptor, no? És com una transició biològica... Explica'ns-ho, això, exactament.
19: Sí.
9: Per despertar-nos millor, com ho hem de fer? És a dir, que hem de dormir les hores que toquen i tot això, ja ho sabem. Però és a dir, com s'ha de fer això per estar més bé, més animat, per començar el dia de més bon rotllo, més optimisme i que el rendiment diari sigui molt millor?
19: Doncs, primer de tot, tenir en compte que el despertar ja es prepara abans de despertar-nos, perquè els nostres ritmes biològics, principalment la hormona que ens desperta és el cortisol, es comença a segregar abans de que ens despertem. El nostre cos ja s'està preparant, igual que a la nit, que moltes vegades ho expliquem. Quan comencem a segregar la melatonina que ens posa a dormir? Abans d'anar a dormir, un parell d'hores abans. Doncs a l'hora de despertar passa el mateix. El cortisol es comença a segregar un parell d'hores abans de despertar-nos. I, per tant, el nostre cos ja s'està preparant de forma progressiva, que és el que dieu. No és un interruptor, però el nostre cos és prou intel·ligent com per preparar el despertar abans de despertar-nos. I això és fantàstic, no? Ara, de totes formes, com el cos ha après a fer
9: però
19: això?
9: Però com vols dir que el propi cos ja prepara? Sí, ja t'entenc, però és a dir, jo, per exemple, entre setmana em puc llevar a les 6 i dissabte, si puc, igual em desperto a les 11. Clar, el meu cos no sap si em desperto a les 6 o a les 11.
15: El problema és
9: per
15: aquest.
9: Per començar, explica, doctor, explica.
19: Segurament això és perquè hi ha privació de son, eh? Si anem privats de son, una cosa és el ritme biològic i l'altra cosa és la deuda de son que tens. Llavors tens una pressió de son que et fa dormir més al cap de setmana.
9: Yeah.
19: Ara, el ritme de les hormones no canvia d'un dia per l'altre. És com un rellotge que li dones corda i aquesta corda funciona durant una setmana.
9: Yeah.
15: Quanta estona abans de despertar-nos comença a actuar el cortisol, doctora?
19: Vàries hores abans. Mm-hmm. Va augmentant progressivament.
15: Sí.
19: He dit 2 hores, però inclús pot començar abans. Però pensa que, clar, els nivells de cortisol poden ser d'un 5%, un 7%, va augmentant a poc a poc.
15: Clar.
19: I si cada dia ens despertem a la mateixa hora, serà el moment en què el cortisol estarà més elevat. Perquè el nostre cos ja està anticipant, ja li hem posat una corda fa una setmana d'aquest horari. Val? Sempre expliquem que això és com no és el que faràs avui serà demà. No, això és un rellotge que el poses amb hora.
15: Bé. I el cortisol normalment no, s'associa a l'hormona de l'estrès, però en aquest cas és positiu, com si diguéssim, és necessari.
19: Clar, l'hem de posar en el seu context adequat. El cortisol ens dona a despertar, però també és veritat, no despreciem que pel matí el soroll de l'alarma ens pot provocar un sobresalt, que això és també un excés de cortisol, un salt de cortisol. Bé. Que és molt, és erràtic.
9: Anem als exemples clars, que és el que necessitem tots. A dir, per exemple, tema mòbil. Clar, et despertes al matí, el primer que fas, abans de mirar si plou o fa sol, és mirar directament al mòbil, perquè ja tens missatges de l'equip del programa, compte que ha passat això aquesta matinada, què et sembla si fem aquesta entrevista amb aquest o l'altre, és a dir, ja directament patapam. El mòbil, que per cert, fa anys deien que era dolent dormir amb el mòbil al costat i ara hi dormim tots amb el mòbil al costat i a més hi posem l'alarma al mòbil.
19: Sí, tots. El 90% de la població té el mòbil a la tauleta de nit i al matí també tenim aquest hàbit que ens posa alerta al 100% de la feina que teníem pendent, de l'e-mail que haig d'enviar, i això és un excés de totes aquestes hormones que ens posen al 100% quan encara potser no estem preparats.
9: Yeah.
15: Per tant, quanta estona?
19: Preparades? Perdona.
15: No, dic, quanta estona hauríem d'esperar per agafar el mòbil?
9: Per mirar
15: un cop
9: el mòbil.
15: Ens llevem, és a dir, no sé si són minuts o potser una hora.
19: Sí, una hora aproximadament.
9: Una hora?
19: Exposar-nos primer a totes les senyals que ens acaben de despertar, com és el tema de la llum, una mica d'hàbits d'higiene... Perdona. Abans de hiperactivar-nos amb tota aquesta informació que
9: ens dona. Ens haurem de posar el despertador una hora abans, a les 5.
15: O obligar-nos a no començar a treballar
9: fins una hora després. Sí. No, que si no, després això no surt. Què t'anava a dir? Clar, i això, el que dèiem abans, no, d'encadenar les alarmes, no, això és un drama que no té cap sentit, que no porta res de bo, però que molts no podem evitar.
19: Això és la inèrcia de son.
15: És veritat que això està relacionat amb un deute de son, el fet d'anar encadenant alarmes i no ser capaç de llevar-te?
19: doncs pot ser una deuda de son, però també pot ser una dificultat de tota aquella població que els diem que són nocturns o mussols, que tenen tendència a ser molt més nocturns, que els encanta anar a dormir tard, però que són incapaços de despertar-se aviat. I això és que no ho podem canviar.
9: No,
19: i aquestes
9: persones això no es pot canviar,
19: sempre necessitaran aquests quatre despertadors.
9: Ja. Com es desperta la doctora Estivill? Com ho fas tu, Carla? Que així segur que no ens equivoquem.
19: Doncs mira, m'haig de descobrir. Soc nocturna.
9: Jo també, ja som
19: nocturna
9: dos.
19: Nocturna i necessito tres despertadors.
15: I a quina hora et lleves?
19: A les 8 del matí.
9: Oh, carai.
19: I és una hora que no és la meva hora natural.
9: Quina és la teva hora natural?
19: Les 9.
9: Les 9.
19: Per tant, no està gaire lluny, però a les 8 cada matí em costa. Jo cada matí necessito molts estímuls perquè cada matí haig de posar una hora als meus ritmes biològics.
9: Ja. I com mira, puc saber quina és, perdona, la meva hora natural? La teva a les 9, i jo com ho sé, quina és?
19: Sí, doncs mira, primer de tot has d'avaluar-ho quan no tinguis deuda de son, és a dir, una setmana. Que
15: durant les
19: no
15: vacances vagi d'estiu.
19: Per exemple, les vacances d'estiu, que ja no estàs privat de son, i veure a quina hora et despertes cada matí. Aquesta hora és l'hora natural.
15: Sense l'alarma, sense despertador, tot sol.
19: Sí.
9: Els que som dormidors, que dormim més que el gest, poden ser les 11 o quarts de 12.
19: Clar, tu la saps o no?
9: No la sé, però tard.
19: Clar, doncs, per exemple, per vacances, una persona que ja no té deuda de son, porta una setmana dormint el que necessita, tard pot ser 10 o 11, segons l'edat, eh? La gent jove pot ser més tard. Els adults potser som... La persona que es desperta a les 10 li diríem nocturna. I les persones matutines, doncs, a les 8, a les 7, ja no es poden, ja no poden dormir més.
9: Hi ha molta gent que diu, em desperto tot l'any a l'hora que em desperto habitualment quan treballo. És a dir, si s'aixequen a quarts de 6, doncs dissabte a quarts de 6, el dia de Nadal també, etc. I després, alguns no ens passa això. És a dir, ens aixequem amb molta son entre setmana i quan podem dormir, pim-pam, tirem, vaja, pels segles, als segles, amén. És així, això.
19: Sí.
9: Per què? Per què alguns no, que et diuen que no entenc com no et despertes a l'hora en què el teu cos està habituat a despertar-te?
15: Probablement perquè ets nocturn, no?
19: Clar,
9: sí, però
19: és el cronotip,
9: no?
19: El que li diem al cronotip, que no el podem canviar, no hi ha manera. I els matutins també diuen, ostres, ja m'agradaria dormir més pel matí, pel cap de setmana, i no poden.
9: Jo el que admiro és la gent que és capaç de posar-se el despertador molt abans per anar al gimnàs, per exemple, o a córrer.
19: Sí.
9: Això m'encantaria ser capaç,
15: però és un xut després d'endorfines, no? I de coses positives, d'oxitocina i no sé què més.
9: No, no sé.
15: Però una pregunta, doctora. La llum natural. Es diu que per despertar-nos millor, la llum natural va bé. Què, hauríem de dormir amb les persianes amunt?
19: Faltaria veure si ens encaixa l'horari que hem de despertar amb la llum que tenim. És a dir, si ens hem de despertar a les 7-8 del matí, doncs va perfecte tenir la llum natural.
9: Sí, però tens l'artificial tota la nit, que hi ha molta contaminació lumínica a Barcelona, per exemple.
19: Sí, clar.
9: Aleshores, si deixes allò amunt, t'entra la llum de la farola.
19: Sí. Exacte. Exacte.
9: Hola, Raquel.
20: Hola, què tal? Encantada.
9: Aquesta sí que en sap. De tema
20: tema calés. Mira, el tema també m'interessa molt.
15: De dineríssim,
9: eh? Que tens algun problema, tu?
15: Ets molt dormilera.
20: Sí, però és veritat que amb l'edat, cada vegada, doncs, dorms pitjor.
9: Sí,
20: dorms pitjor. I jo crec que és molt important. Bueno, em vaig llegir un llibre fa uns mesos sobre aquest tema i em va semblar superinteressant, que era d'un neurocientífic dels Estats Units que va escrit un llibre que crec que es diu Per què dormim, el llibre. I és molt interessant. I explicava això, de que el fet de dormir malament escurça la vida, no? O sigui, qui diu que tens més possibilitats de morir, no?
15: Que provoca moltes malalties, doctora?
9: Sí,
19: i tant, les conseqüències de la salut. I, de fet, hi ha un estudi que diu ja no només dormir les hores que necessitem, sinó la regularitat, els horaris de son, que sempre insistim de mantenir horaris regulars, molt relacionat amb el que estem comentant ara, no? També allarga la vida, la regularitat.
9: Ja, mira, el doctor Estivill, el pare de la Carla, ja fa anys que em va dir dormir poc pot provocar càncer, obesitat o diabetis. Atenció, dormir poc. Ja no dormir malament. Si a sobre dorms poc i malament, pot ser un drama, això.
15: Clar, però és que t'altera tot el dia, no? Perquè tu dorms poc a la nit, això vol dir que potser de dia estaràs més cansat, acabaràs fent migdiades en hores que no toquen.
19: Sí, t'alimentes malament, t'alimentes malament, el sistema metabòlic funciona pitjor i aquí comença a desencadenar tot el desequilibri metabòlic.
15: Què vol dir que ens alimentem malament? És a dir, quan dormim menys, mengem més, per exemple, o tenim més ansietat?
19: Sí, exacte. Els nivells d'ansietat ens fan consumir més...
15: sucre, no? I coses que et donin energia.
19: Pasta, exacte.
9: Ja. Més del 50% de la població de tot el món té algun trastorn relacionat amb el son al llarg de la seva vida. 3 de cada 10 persones tenen aquest problema de forma crònica. Tu el tens crònic, aquest problema, o no, Raquel?
20: No, aquest llibre ja et dic, no me'n recordo ara l'autor, es diu Per què dormim, i em va ajudar molt a ser més conscients de la importància de dormir.
15: És que no li donem la importància que té.
20: I de vegades pensem, si dormo menys i treballo més, millor, no? No, doncs no, perquè es veu que dormir menys vol dir que rendeixes menys per al dia, també. Ets menys.
9: Matthew Walker.
19: Exacte.
9: De Liverpool. Sí, va néixer l'any 73, aquest senyor. Reconegut investigador sobre el son.
19: És un referent, eh?
9: Sobre el son i el seu impacte en la salut, això que parlàvem ara amb la Carla. Sí, és un referent, dius, aquest?
19: És un... Sí, sí, i tant, és un referent. A veure, cal remarcar el que comentaves ara, no? La contrapartida del que sembla que avui en dia està de moda de despertar-se això a les 5 del matí per anar al gimnàs. Mira, l'altre dia va arribar un cas d'una noia que superaplicada, molt disciplinada, que estudiava un munt d'hores, estudiava fins a la 1 de la matinada i mantenint la seva disciplina, igualment es despertava a les 5 del matí per anar al gimnàs. Que, ostres, quin valor i quina disciplina lloable. Al cap d'una setmana vaig saber que aquesta noia s'havia lesionat. Això és una de les conseqüències de la falta de son.
9: Ja, total, total. Mirar la pantalla d'una tablet durant 13 minuts redueix un 50% la secreció de melatonina. Això que ho sapigueu a l'hora d'anar a dormir la nit, que no... Sí,
15: això
9: o no?
15: Vaig llegir l'altre dia que és perquè el fet que tu estiguis mirant la llum de la pantalla li diu al teu cervell, d'alguna manera, és de dia. Per tant, no cal que dormis. Sí. És així, doctora, o no?
19: Sí, sí, és així. La llum intensa i blanca i amb factor blau és la senyal més important pel nostre cervell que li està dient que és de dia. És com si fos el sol. I a la nit no és el que hauríem d'estar rebent.
15: Ja. I el mode nit, per exemple, del mòbil seria millor o és igualment perjudicial?
19: Sí. Seria millor. Ara, el millor és no tenir... és no tenir molt.
9: Escolta, menjar proteïna per sopar desvetlla. Eviteu la carn i el pernil. Sí. M'ho va dir el teu pare,
19: Sí, sí, correcte, perquè hi ha una competència per l'absorció de la melatonina amb les proteïnes de la carn, correcte.
15: I què hauríem de sopar?
19: Mira, principalment carn blanca, pollastre.
9: A veus?
19: Que ens aporta triptòfan, que és el precursor de la melatonina.
15: I verdura, per exemple?
19: I verdura també ens aporta aliments que ens ajuden a segregar la melatonina.
9: Però compte, per exemple, amb el tema fruita, perquè sopar només una poma no és bo perquè us podeu despertar mitjanit per falta de sucre. Això també ho dieu vosaltres, Carla i Eduard Estivill?
19: Sí, correcte.
9: O sigui, allò de, mira, jo per sopar ho faig molt bé, només menjo una poma. Doncs no, resulta que ho fas fatal. Sí?
19: Sí, hauríem de menjar sucres lents, no? Perquè la poma és un sucre ràpid i baixa al cap de poca estona.
9: Ai, senyor, que em van de bé tots aquests consells, per viure més
15: Xavi,
9: i millor
15: si has de picar
9: anys,
15: tot
9: no?
15: El que et diuen en cada programa, no viuràs,
9: No, però el pollastre ja em va bé. A tu ni el pollastre, Anna Córdoba.
19: Una mica de pollastre de la planxa i
15: verdureta. Jo verdureta.
9: La planxa, sempre avorrit tot,
20: No però sé és molt important aquest tema del son, perquè a més diuen que és una de les principals xacres dels temps moderns, el fet de dormir malament.
15: Sí, sí. A mi, durant una època de la meva vida molt fosca, en què treballava, estudiava i tenia fills, era un caos, això, clar, havia d'estudiar a la nit, i per aguantar-me desperta feia això que tu em deies, eh? És a dir, llet amb cereals de xocolata, i era la meva manera de mantenir-me desperta. Ara vaig estar fatal durant aquella època.
9: Mira, els nens que no dormen prou hores fabriquen menys hormones i poden acabar tenint una talla més baixa del normal. És que, atenció, hi ha tant... a mi m'encanta això, pim-pam, pim-pam, saps? Així com molts exemples concrets, no? Menjar aliments difícils de digerir provoca microdespertars i fa que l'endemà recordem els somnis. A vegades dius, per què avui me'n recordo el que he somiat i moltes altres vegades no? Mm-hmm. Doncs mira, aquí tenim un motiu, sí? Que això fa és així, no, això, Carla? Sí?
19: I tant, i tant. I és al revés, les persones que diuen, ostres, jo no somio, no me'n recordo mai del que somio. Doncs és bona senyal.
11: És que dormen perquè... profundament.
19: Clar, i no es desperten a mitjanit i no se'n recorden.
9: Ja. I la postura menys recomanable per dormir, quina és, Carla? I la millor, clar, també, sobretot.
19: Seria principalment cap per amunt, perquè el nivell respiratori costa més i hi ha persones que poden arribar a roncar i tenir apnees, i cap per avall també per un tema més de la posició de la columna vertebral.
9: Ni panxa en l'aire ni panxa avall.
19: Bé,
9: i a mi també em van dir una vegada, això m'ho van dir al carrer, no m'ho va dir ni el teu pare ni tu, si dorms del costat esquerre, pressiones el cor. Dic, només falta que em digueu això. Al final només tinc una opció, dormir del costat dret. Sí o no?
19: I tot i així donen voltes durant tota la nit.
9: Exacte.
19: O sigui que tot això és relatiu, eh?
9: Ens rodem més que un ventilador. Ai, doctora Carla Estivill, com t'admirem i com t'estimem en aquest programa. Moltes gràcies per haver-hi sigut un dia més. Merci.
19: Una abraçada.
9: Que vagi bé. Mig quart d'hora i les 12.
18: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
9: Raquel Calart, com
20: Què
9: estàs?
20: Què tal? Molt bé. Ja planificant les vacances d'estiu.
9: Ah, sí? Quan marxes?
20: Sí. Jo a mitjan d'agost, però ja estic planificant.
9: Encara
20: tu,
9: falta una miqueta, eh?
20: Sí, sí. Tant.
9: Sí o no?
20: Força.
9: Més de dos mesos, eh?
20: Més de dos mesos, però
9: a moltes... I el tram final està pesat.
20: Amb moltes ganes, no? De fet, les estadístiques diuen això, que cada vegada, i sobretot des de la pandèmia, la gent té més ganes de viatjar.
9: Ja. Yeah.
20: Sí, yeah. I això s'ha notat molt amb la despesa.
9: Tu ets de viatjar, també, o no?
20: Sí, sempre ha sigut força de viatjar.
9: Sí, ho has rodat tot, ja, una mica.
20: No tot, però força països.
9: Què et falta?
20: Molt de món, encara.
9: Sí?
20: Molt de món.
9: Molt bé. I aquest estiu què faràs? On vas?
20: Me'n vaig a Dinamarca.
9: Ah, carai,
11: wow.
9: Està molt bé.
20: I a fer un tour.
9: Molt bé.
20: Si tot va bé.
9: Perfecte. Escolta, quins són el teu podcast de Bolsillo, que és la cosa més escoltada del món mundial? Quins han estat últimament els temes que més han tirat i per què?
20: Doncs, a veure, els últims temes, per exemple, ha sigut el tema laboral, el tema de les prestacions tipus prestacions de jubilació, mm-hmm. tipus de prestacions aquestes d'atur, com per exemple la prestació per més de 52 anys, és un tema que ens va funcionar moltíssim
9: sí.
20: la setmana passada, o sigui, el podcast ha tingut milers i milers de reproduccions.
9: Ara parlem del tema vacances, però què hi expliques en aquests que han tirat tant últimament? Per exemple, aquesta prestació a partir dels 52 anys.
20: Doncs que les persones, per exemple, que es queden a l'atur, que tenen 52 anys, poden optar doncs, a una
9: sí,
20: prestació que fins
9: que
20: arriba...
9: Que són més de 400 euros, no?
20: Uns 400, sí, escatge, d'euros, fins que arriben a edat de jubilació, en què es poden, diguéssim, ja retirar, no?
9: Ja, i vas cotitzant bé?
20: Es cotitza fins i tot més que cobrant el salari mínim interprofessional.
9: Cotitzes més amb l'ajuda
20: sí,
9: que cobrant
20: sí,
9: el salari
20: més, per
9: mínim?
20: Tenir una, la base de cotització és més alta, ara crec que és un 125% respecte a la base de cotització del salari
9: carai,
20: mínim. No? I per sí. això sí que és veritat que és una prestació una mica controvertida en aquest sentit.
9: Carai, tu. Home, doncs sí, em sorprèn això que dius. No ho sabíem, eh?
20: Sí, sí,
9: no
20: sí.
9: ho sabíem. I què més, l'altre que has dit? Tema subsidis, no, tema jubilació, no?
20: El tema jubilació, de fet, el proper episodi que estem preparant va sobre el tema de com gestiones diners quan estàs jubilat.
9: Dóna'ns pistes. Perquè, com s'han de gestionar, atenció, jubilats, els diners quan esteu jubilats, com s'han de gestionar segons la Raquel Calart?
20: Home, evidentment, jubilar-se suposa de mitjana doncs, reduir, diguéssim, el salari que teníem amb un 20%, per exemple, ara, a grosso modo, si cobràvem 1.000 euros, que seria una quantitat molt petita, passarien a 800, la qual cosa és una mica... No són aquestes les xifres, el salari mitjà de la jubilació està al voltant d'uns 1.600 euros aproximadament actualment, i evidentment, amb la carestia de la vida que tenim, és molt difícil per moltes famílies, sobretot si no tenen l'habitatge pagat, viure amb aquests cèntims. Per tant, el tema de poder fer un pressupost mensual, intentar, en la mesura del possible, anar estalviant i seguir intentant rendibilitzar els diners que tenim, que cobrem de la pensió, a través de mecanismes com, per exemple, la renda fixa, tot i que no ens permet del tot capaixar el tema de la inflació, el tema de la renda variable, seguint encara un pla, tot i que ens estiguem jubilats, més conservador que si no ho estiguéssim, però també intentant rendibilitzar aquest estalvi, no? I sobretot pressupostos mensuals i tenir molt clar tots els instruments que tenim a l'abast per poder complementar la pensió, no?
9: Bé, a l'estiu prenem mal també amb les vacances. Després, abans ho dèiem amb l'Anna, no? És a dir, la costa de gener, també tenim la costa de setembre, i ella deia al final fa costa tot l'any ja, de gener a desembre.
20: Sí,
9: per què som tan desastres amb els calés, la majoria de la gent, o tanta gent ho fem malament, això?
20: Perquè falta educació financera. Molta gent, no vull incloure tothom, però hi ha molta gent que mai li han ensenyat com gestionar-se, no?
9: No, i és més, a vegades et diuen, què vol ser el més ric del cementiri? I si tu prens massa el peu de la lletra, això vas fatal.

0: Gasta
1: igual a Barcelona que el...
0: No.
1: Barcelona és més car, que ens cobraran per respirar un dia d'aquests. Però vull dir, em refereixo que el que és gastador gasta Barcelona i gasta el poble, també. Sí, i el que no és gastador no gasta gaire o gasta molt menys a Barcelona i gasta poc o res al poble. Sí, això va una mica amb la bèstia, amb la persona. Sí
0: i
1: o
0: de
1: no?
0: fet et diré que els catalans som els més malgastadors a vacances de tot l'estat.
1: Ah, sí?
0: Sí. Sí.
1: Amb la fama que tenim...
0: Això diu una estadística de l'Observatori de Turisme Emissor d'Espanya, que diu que Catalunya lidera doncs, el rànquing de despesa mitjana per viatge de tot l'estat.
1: Ai, senyor, que regalarem cava avui en aquest programa. Parlarem també de vins i caves. Parlarem amb el Marc Villanueva, amb aquesta nova història que munten els pagesos d'aquest país per vendre't més bé de preu el producte directament de tu a tu. I continuarem parlant, lògicament, amb la Raquel Calart. Les notícies de les 12 i ara tornem.
2: Són les 12.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Els 5 ocupats d'una furgoneta han mort avui en un accident a Guipúscoa en xocar contra un camió cisterna. Es tracta de 5 policies forals de Navarra que viatjaven per rebre una formació de l'Ertzaintza. Segons ha informat el Departament Basc de Seguretat, el sinistre s'ha produït a l'autopista AP8 a Elgoibar poc després de les 9 del matí per causes que es desconeixen. El conductor del camió ha resultat ferit i l'han traslladat a un centre hospitalari. L'Ertzaintza ha posat en marxa una investigació per aclarir les circumstàncies d'aquest accident. D'altra banda, almenys 21 persones han mort, entre elles alguns estrangers, en un incendi a un hotel al sud de Nova Delhi, a l'Índia. Segons fonts policials, els bombers van arribar al lloc dels fets més d'una hora després de l'inici del foc. Més detalls, Àlex Eloi, bon dia.
4: Bon dia. Una vintena de persones han estat traslladades a diferents centres hospitalaris, a banda de les víctimes mortals, entre les quals hi ha principalment ciutadans procedents d'Àsia Central i Àfrica. Estem que la xifra de morts s'incrementa i en les properes hores, ja que diferents ferits es troben en estat crític.
2: I seguim a l'exterior. La cadena hotelera Melia deixa d'operar a Cuba i cessa la gestió de 15 hotels després de l'ultimàtum dels Estats Units. Ho ha anunciat l'empresa en un comunicat on assegura que l'impacte serà limitat, ja que els establiments es troben actualment tancats i sense activitat a conseqüència dels problemes energètics i de la caiguda de la demanda.
4: Recordem que Estats Units havia amenaçat a les empreses estrangeres amb sancions si continuaven operant a l'illa més enllà del 5 de juny. Amb aquesta decisió, la companyia mallorquina segueix els passos d'altres cadenes com Iberostar, Royalton i Minor.
2: Concentració dels treballadors de Nissan afectats per l'ERO a les plantes del Prat i la Zona Franca davant del Parlament per demanar implicació als partits polítics perquè aquest expedient no es produeixi. Ho segueix la nostra companya Clara Ontanyón.
5: Sí, són un centenar de persones que s'han concentrat aquí davant el Parlament amb una pancarta on es veu escrit "No ens rendirem, lluitarem pel nostre futur". José Carlos Cantillo, president del comitè d'empresa d'UGT de la Zona Franca del Prat, considera que no hi ha motiu per efectuar l'expedient.
6: Estem radicalment en contra perquè no hi ha causa, encara que esgrimeixin una causa econòmica. Només és una decisió política a nivell global de la companyia perquè no tenen una relevància al país i, a més, no creuen en la seva gent. Però no és perquè no tinguem càrrega de treball i, per descomptat, no perquè no poguessin continuar.
5: Un ERO que està previst que afecti 211 persones i que forma part d'una estratègia de l'empresa nipona a tota Europa per reduir plantilla.
2: I Barcelona iniciarà la temporada de platges amb l'estrena d'11 noves càmeres al front litoral, que tenen una funció dissuasòria i també probatòria en cas de delicte. Durant la presentació de la campanya d'estiu, l'alcalde ha demanat també paciència als ciutadans per les tensions que hi pugui haver amb motiu de la visita del Papa i del Gran Depart del Tour. Maite Boada.
7: L'ull del Gran Germà arribarà abans de Sant Joan a les platges de Barcelona. Seran 11 càmeres que, ha explicat l'alcalde Jaume Collboni, no estaran enfocades als sorrals.
8: El que fan és vigilar sobretot camins i tot el que és la part prèvia a l'entrada de la platja. No enfoquen a la platja, sinó que el que fan sobretot és control de les zones d'accessos a les platges.
7: Des del punt de vista de seguretat, Collboni ha recordat també que enguany la ciutat comptarà amb dues mesures legals que han d'ajudar a reduir els delictes, l'ordenança de civisme, que agreuja les sancions, i la reforma del Codi Penal pel que fa a la multireincidència. Durant la presentació de la temporada de

0: platges en què reforçaran un 26% el servei de neteja. L'alcalde ha fet també una crida a la ciutadania demanant als barcelonins paciència pels tensionaments que hi pugui haver pels dos pròxims esdeveniments, el Tour i la visita del Sant Pare.
1: Gràcies, Maite. I el Departament de Salut ha reforçat la lluita contra el tabac amb una nova campanya, i és que fumar mata 24 persones cada dia. Ana Banyeres.
2: Malgrat que el consum de tabac a la població adulta s'ha reduït un 20%, al mínim històric, en els darrers 5 anys s'ha doblat el nombre de joves de 14 a 18 anys que consumeixen cigarretes electròniques. D'aquí que Salut ha reforçat la campanya Fumar és una merda, amb una doble intenció, com explica el doctor Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
3: Per tal que la gent deixi de fumar, els fumadors, les persones que fumen deixin de fumar, i per tal que els adolescents, doncs, no experimentin o no es converteixin en consumidors, ja sigui de tabac convencional com de cigarretes electròniques.
2: Així mateix, Salut també augmentarà les inspeccions per fer complir la regulació de consum i venda del tabac, recordant que el tabac causa 10.000 morts evitables cada any a Catalunya.
1: I acabem amb una última hora. Leo Messi és el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El futbolista argentí s'emporta així el reconeixement a tota una llarga carrera d'èxits esportius. Segons el jurat, Messi és un model de superació i està considerat un referent global. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
4: Ràdio 4.
5: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
6: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
7: I ja ningú parla de tot això, i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
8: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
9: Com sempre, salut i perdí.
10: Jo dic que sí, perquè és la Samantha, i no volia jo ara portar-li la contrària.
11: La veritat per davant de tot.
12: Andy, i jo no penso dir la paraula.
13: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
14: M'he quedat esparverada.
15: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
16: Nena.
5: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
4: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una ara mateix. Raquel Calart,
2: què dius? Tal?
1: Molt bé, home. Aquí content de tenir-te.
2: Sí, jo igualment d'estar aquí amb vosaltres avui doncs, per parlar del tema de les vacances d'estiu, com planificar i com aconseguir estalvi, tot i gastar diners, clar.
1: Ai, sí. Com ho hem de fer, això? Perquè molts no en sabem, eh?
2: Doncs com deia, no? Els catalans som els que més gastem amb les vacances d'estiu.
1: Després diran.
2: Es calcula que al voltant més de 2.000 euros per viatge, no? O sigui, cada viatge de 2,3 persones, això diuen les estadístiques, els catalans gasten 2.050 euros, aproximadament.
1: Ja. Això deixa'm són dades... destacar el titular, perquè aquesta hora és aquest. Leo Messi, Premi Princesa d'Astúries dels Esports d'aquest any 2026, ja. Tu.
2: Felicitat pel Messi.
1: Leo Messi, que no para d'invertir, eh?
2: I
1: a
2: tant.
1: Catalunya?
2: Sí, sí, home. Les grans...
1: Senyal que tornarà, sí?
2: Sí, sí, totalment. Ara fa poc crec que va invertir en unes galeries, si no recordo malament.
1: Sí, sí, exacte. I després també he de comprar el Cornellà. Fa una miqueta més de temps, sí o no?
2: Totalment.
1: Sí, sí. Això és bo, doncs, au. Mira, guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports d'aquest any 2026. Disculpa que t'he tallat, Raquel. Endavant, explica. Com ho hem de fer, això, per anar millor?
2: Doncs a veure, en primer lloc hem de tenir en compte que les vacances són un motiu, diguéssim, de risc per les nostres finances personals. És una de les èpoques de l'any, després del Nadal, on més gastem els catalans, aproximadament, com deia, 2.050 euros per viatge. Ens segueixen els madrilenys amb 1.900 i els andalusos amb 1.700 euros.
1: 1.700 sí, els andalusos,
2: sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé.
2: I, per tant, bueno, si gastem força diners, el tema és si ens ho podem permetre,
1: ja,
2: no? Perquè
1: ja.
2: Cada llar, les estadístiques diuen una cosa, però després les finances a cada llar són diferents.
1: Moltes vegades no, eh? Moltes vegades no ens ho podem permetre, però...
2: I llavors acabem finançant els viatges.
1: Sí, clar,
2: de fet, aquesta és una de les principals tendències que es veuen amb el tema del sector de viatges, que cada vegada hi ha més gent que financia. 4 de cada 10, diuen les estadístiques.
1: Ah.
2: Això és moltíssim, no?
1: 4 de cada 10?
2: 4 de cada 10 financen les vacances d'estiu.
1: Mare meva.
2: Sí, sí. Recordem en aquest sentit que només hauríem de finançar les coses que siguin importants.
1: Sí, sí.
2: Com, per exemple, la casa,
1: uh-huh.
2: O si necessitem un cotxe per treballar, també estaria justificat finançar. Però les coses que no són importants i que es poden pagar amb estalvi, això no hauríem de finançar.
1: Què vols dir, que les vacances no són importants?
2: Són importants, però podem fer també vacances low cost, no?
1: Yeah,
2: no cal potser yeah. anar a descobrir el destí més exòtic aquestes vacances... També ho podem passar bé fent coses senzilles, no? Uh-huh. Quedar-se amb amics, anar a la platja, a tothom li agrada, doncs...
1: Sí, sí.
2: Aquest tipus de... Al final, les relacions socials són una esfera també de felicitat molt important. Si bé. No ens podem permetre agafar un vol i gastar-nos 3.000 euros en un viatge, doncs també ens ho podem passar bé quedant-nos a l'estiu aquí a Barcelona,
1: no? Ah, sí?
2: No?
1: A Barcelona no ho sé, però te'n vas al poble i ja està, eh? Sí o no?
2: O a la costa, no?
1: Que a Barcelona sí, està molt bé l'estiu, també.
2: I tant, sí.
1: I a l'estiu es treballa molt bé pels que treballen a l'estiu, més tranquils que mai, aire condicionat, sí o sí?
2: Totalment.
1: Perfecte. En què gastem, sobretot, els diners durant les vacances i quines partides hauríem de mirar de retallar o de limitar una miqueta, diguéssim?
2: Doncs, a veure, el tema de les partides, aquí tenim marge de maniobra. Les estadístiques en diuen que el 30% del pressupost se'n va per al tema de l'allotjament, que el 25% ho gastem en restauració, el 20% aproximadament en activitats
1: sí,
2: d'oci, per
1: sí.
2: exemple, en excursions, i el 19, i el 10% aproximadament en oci.
1: Uh-huh.
2: Vale, que seria una mica el que diuen aquestes estadístiques. Però aquí tenim marge de maniobra, com deia. Si, per exemple, no ens podem permetre gastar-nos 3.000 euros en un viatge anant a un hotel, actualment tenim un avantatge que no tenien els nostres avis,
1: yeah.
2: que és el tema de l'economia col·laborativa, les plataformes que tenim, internet, és una finestra que ens brinda moltíssimes oportunitats.
1: Sí.
2: Per exemple, si tu te'n vols a viatjar a qualsevol ciutat europea, potser tens els diners del que costen els vols
1: sí.
2: i una mica més estalviat, no? I no et dona per poder pagar allotjament. Doncs hi ha plataformes que et faciliten el tema de l'intercanvi de cases. O poder, per exemple, allotjar-te a casa d'algú i poder d'aquesta manera estalviar en aquesta partida. Fins i tot el cotxe s'intercanvia la gent, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, sí. Jo he conegut a gent que a través de plataformes, bueno, hi ha diverses, no? Aquí puc mencionar un parell, per exemple, sí. Home Exchange o Homelink, han contactat amb una família, en plan, jo vull anar-me'n al Regne Unit de vacances, a Londres, no? Ah. Doncs ve una família londinesa, una família de Londres a viure a casa teva i tu li deixes... I tu te'n vas a casa d'ells.
1: Bé, mira, tenim un tema avui també que volem abordar aquí al matí de Ràdio 4, un projecte que vol revolucionar la manera com arriben els aliments de proximitat a les nostres botigues i a les nostres taules. Aquí tenim a la Carla Villegas i a l'Anna Córdoba també. I aquí ens hi pots ajudar bastant o molt, tu també, Raquel. Es diu Singulars. Darrere del projecte ja hi ha prop d'un miler de productors i un catàleg de més de 5.000 productes i tenim en línia el Marc Talavera, que és coordinador de Singulars, justament. Marc, com estàs? Bon dia.
3: Molt bé, bon dia. Escoltant-vos i content d'estar aquí a l'antena.
1: I nosaltres, de tenir-te, de que hi siguis, de veritat. Explica'ns una mica més i millor tot això.
3: Mira, al final, Singulars neix d'una idea molt, molt senzilla, que és aquest consens que tenim. Ostres, si podem, consumir productes d'aquí millor que d'altra punta del món. Si podem ajudar el pagès o el comerç mentre mengem, i a més això que mengem és bo, és saludable, i com deia la companya, doncs també ens ho podem permetre, doncs millor que millor, no? Llavors, aquestes tendències, aquesta voluntat de consumir dels pagesos d'aquí, doncs hi són, però malauradament això ens costa molt de fer, perquè aquests productes no els trobem, perquè el pagès els hi costa de vendre, perquè la botiga de barri o de poble... Doncs,
1: la botiga de barri o de poble, a veure que s'entretalla. Això, el telèfon és un drama en aquest país, també. Digues, endavant, ara sí que et sentim.
3: No, dic aconseguir que la botiga de barri o de poble, no?, que no sempre té aquests productes, doncs pugui accedir-hi i facilitar doncs, que aquella persona, sigui de Barcelona, sigui de l'Escala, sigui de la Fatarella, pugui dir, ostres, jo trobo aquest formatge, aquesta mel, aquests ous, que està feta per aquell pagès, per aquell ramader que conec, i goita, m'alimento a mi i alimento en aquest territori que tan important és. No?
1: Eliminar intermediaris, vaja, Marc, eliminar intermediaris entre el productor i el consumidor, sí? I la cosa arribarà segurament, potser encara fins i tot amb més qualitat i sobretot més bé de preu i tothom hi sortirà guanyant, uns i altres.
3: Sí, al final és fer-nos-ho fàcil, no? Sempre expliquem que hem de jugar amb eines adaptades al món que tenim. I el que potser no té sentit és que una botiga hagi de contactar amb 200 proveïdors per tenir aquella mel, aquell formatge, i tampoc té sentit que aquell productor hagi d'anar repartint 10 formatges aquí i 10 formatges allà. Però alhora és molt important que hi hagi aquesta venda directa, aquest contacte. No? Per tant, el que volem fer és facilitar que aquell formatger de la Garrotxa que vol vendre tot Catalunya doncs pugui tenir les eines perquè el seu formatge hi arribi, perquè el preu sigui just, perquè pugui sentir-se part d'aquest projecte, perquè al final és una xarxa de la qual els productors i les botigues seran part, i que a més tu com a consumidora puguis tenir tota la informació de què hi ha al darrere d'aquell formatge, no? Allò que ens diuen, home, hem de conèixer allò que ens estem ficant a taula i per tant doncs, que això ajudi també doncs, a consumir tal i com realment pensem. No?
1: Mm-hmm. Una iniciativa que ja suma gairebé 1.000 pagesos i 5.000 productes, que dius, noi, heu començat forts, arribar i moldre això, heu aconseguit mobilitzar moltíssima gent al voltant d'aquesta idea en poc temps, sí?
3: Sí, al final les idees, quan són necessàries, acaben caient pel seu propi pes, no? Feia molts anys que Catalunya buscava un projecte d'aquestes característiques, perquè al final totes som conscients de que hi ha productes i productores excel·lents a qualsevol racó del país, però també som conscients de la dificultat per accedir a aquests productes, no? I per tant, quan ajuntes la possibilitat amb la necessitat, doncs les coses acaben passant. I una miqueta és el que intentem aquí, no? Aplicar economies d'escala, aplicar optimització de processos, aplicar aquesta xarxa tan meravellosa que tenim perquè aquest menjar d'aquí, cuidant la pagesia i el comerç local, sigui possible cada cop més i ens permeti no només cuidar-nos a nosaltres, sinó també ostres, que els pobles estiguin més plens de vida, encara que vindrà la temporada d'estiu, doncs aquests grans incendis que cada any anem recurrentment sentint doncs, que hi puguin ser una mica menys perquè hi ha algú que posa els seus xais pel bosc i això fa que redueixi la pressió de combustible. Són uns intangibles que quan estem menjant un formatge d'aquí o un enciam d'aquí no només ens estem alimentant nosaltres, sinó que també estem aconseguint que aquest territori, que
1: sí, senyor,
3: els nostres, que maco que és, no? Doncs que també segueixi viu, perquè si no al final els pobles queden buits, els pagesos cansats i cremats i acaben plegant, no?
1: Bé, ara permets un segon, si us plau, perquè destacàvem que Leo Messi, Premi Princesa d'Astúries dels Esports d'aquest any 2026. Josep, què ens expliques? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
1: Com estàs, Capel?
4: Molt bé. Sí. Doncs això, a veure, ja grans esportistes durant els darrers anys ho havien guanyat, Leo Messi encara no. Recordo altres esportistes, ara fa, parlo de memòria, 13-14 anys, quan li van donar exequo tant a Iker Casillas com a Xavi Hernández, per exemple, pel seu paper de, entre cometes, també reconciliació entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona i pels èxits a la selecció, però evidentment va molt més enllà del futbol i altres grans esportistes, doncs, també com els germans Gasol, l'Ainsen Bolt, l'esquiadora, Serena Williams, ho han pogut guanyar i en aquest cas li arriba a Leo Messi.
1: Sí,
4: ja
1: senyor.
4: En el tram final de la seva carrera, ara mateix com a jugador de l'Inter de Miami, disputarà ara un nou Mundial de futbol on va sortir campió a Qatar ara fa precisament quasi 4 anys. I havent-ho guanyant absolutament tot, 4 Champions amb el Barça, un Mundial, moltes lligues, no només amb el Barça, amb l'Inter de Miami, sinó també amb el Paris Saint-Germain i sobretot amb l'Albiceleste. I sobretot, com destaquen per aquest premi, per ser un model de superació i considerat, evidentment, un referent global.
1: Ah.
4: Així que, nou premi Princesa d'Astúries dels Esports, Lionel Messi, just la notícia abans que en pocs dies comenci el Mundial, ell,
1: sí,
4: amb Argentina.
1: Sí, senyor, ho celebrem moltíssim, eh? Contents pel Leo Messi. Moltes gràcies, Josep Capel. Merci.
4: Fins ara.
1: Que vagi bé fins ara mateix. Gràcies. Ana Córdoba.
5: Digue'm
1: tu.
5: Què vols que t'expliqui,
1: Viada? El que et doni la gana, com sempre. I tu? Què diu la Carla Villegas?
5: Doncs encara tenim el Marc, oi? Jo li volia preguntar al Marc per la logística d'aquest projecte. Uh-huh. No sé si tindreu, no, els vostres propis camions, com ho fareu, això?
3: Correcte, funcionarà específicament així. Hem de pensar que repartir 20 comandes de 50 euros és molt més car que repartir-ne una de 1.000 euros. Per tant, hem de passar del model de furgonetes que van donant voltes per Catalunya al model de camionets que van donant voltes per Catalunya però que estan més plens, que per tant el valor unitari de cada entrega és més elevat i per això aquest catàleg que comentava abans, no?, de 5.000 referències, perquè aquella botiga pugui comprar singulars els formatges, les llangonisses, les pomes, les patates, els iogurts, i que per acumulació de productes passi d'aquestes 20 comandes de 50 euros a aquesta comanda de 1.000 euros, que fa pagat sigui més eficient. Al final, el que estem fent és entendre quines eines ja tenim, perquè el supermercat, la gran distribució, ja utilitza aquestes eines, i posar-les a disposició de les petites botigues o posar-les a disposició del petit productor, no? Per tant, aquest sector que està sol, que està abandonat, que no té accés a unes eines que tanmateix ja existeixen, és el que farem amb la logística, però també amb altres serveis, com pot ser la comunicació, la gestió de preus, gestions de personal, gestió de retail, planificacions productives... Al final és facilitar-nos la vida amb les eines que ja tenim a l'abast.
1: Ah. Bé, mira, un petit productor, el Sergi, diu, soc petit productor, tinc finques de fruita entre el Segrià i la Noguera. Demaneu-li, sisplau, que ens expliqui què hauré de fer per comercialitzar els meus productes a través de singulars. Que expliqui una miqueta més i millor com funcionarà això.
3: Doncs mira, primer de tot, el que haurà de fer és entrar a la web de Singulars i apuntar-se al formulari per participar com a productor, com t'han fet centenars de productors.
1: Sí.
3: Aleshores, treballarem amb el format de planificació productiva o previsió de compra. Si nosaltres preveiem que al mes de maig, cada setmana, vendrem 10.000 quilos de cireres lligades a les botigues que s'adheriran a la xarxa de Singulars,
1: sí,
3: doncs això ho traduirem als diferents productors de cireres. Mm. I direm, mira, doncs tu, Xavi, faràs 1.000 quilos, tu en faràs 500, tu en faràs 1.000, tu en faràs 2.000, de tal manera que tot petit productor hi pugui participar. No caldrà que un productor faci els 10.000 quilos de cireres, per entendre'ns.
1: Yeah, yeah.
3: Sinó que amb acumulació de volums tothom podrà dir, mira, un palet de cireres per tu, un palet per tu i un palet per l'altre. Per tant, planificarem aquesta producció, aquesta previsió de compra, de tal forma que això ens donarà seguretat a nosaltres, a les botigues, però sobretot als productors, perquè sabran que aquells enciams que han plantat els tenen venuts, a més, amb un preu just, amb un preu que haurem acordat i que no volem que fluctuï en funció del tram, el Putin o qui sigui, han dit A o han dit B, sinó que fluctuï lligat només als costos de producció que té el pagès. Per tant, que si tu l'enciam t'ha costat fer-lo un euro, el venguis a un euro, independentment de com vagi el món, no? I que això garanteix aquesta estabilitat de preus. Per tant, a tots els pagesos que ens estiguin sentint, podeu entrar a això, a la web de somsingulars.cat, ja trobeu el formulari per apuntar-vos, i les companyes que s'encarreguen de la planificació productiva, doncs ja us trucarem per tal de poder recollir les vostres dades, les característiques de la vostra explotació, sempre dirigit, com dèiem, al que és pagesia, que és molt diferent. Pagesia d'agricultura, per tant, pagesia arrelada, aquesta pagesia que ens vertebra el territori.
1: Marc, Marta Lavera, també ens pregunten, la Marta o la Joana, per exemple, de Barcelona, de dir, escolta, volem comprar la fruita i la verdura a través de Singulars. Com i quan funcionarà això? Què hem de fer?
3: Mira, ara el projecte, la gent ha de tenir una miqueta de paciència encara. Just el dia 31, aquest diumenge, vam tancar la ronda de finançament del projecte, que vam aconseguir recollir més de 2 milions d'euros amb aportacions de més de 1.200 persones. Per tant, agraïment absolut a tothom que ha participat. Segueixen obertes les aportacions per qui encara vulgui participar fins a final de juliol. I això dona la capacitat per poder desenvolupar tota la infraestructura del projecte, que estarà en funcionament d'aquí un any, el segon trimestre de l'any que ve. Perquè els oients ens entenguin, és un projecte que ha d'entrar en funcionament tot de cop. Totes les 400 botigues de cop. Tots aquests productes, aquests 5.000 productes de cop. Perquè amb aquest que ens trucava, no li serveix de res que li comprem dues caixes de cireres.
1: Correcte.
3: Hem de comprar almenys 500 quilos de cireres perquè això passi i la botiga ens pugui comprar 1.000 euros de productes tots junts. Necessitem tenir un volum suficient de producte.
1: Carai.
3: Quines botigues són les que s'adheriran al projecte? Deixa'm acabar. Seran botigues que existeixen, és a dir, nosaltres ens dirigim a la botiga de barri, la botiga de poble, aquella botiga que no deixarà de ser qui és, no deixarà de ser el supermàs, no deixarà de ser l'agricultura, no deixarà de ser la xarcuteria, però a més se sumarà amb aquestes xarxes singulars. Per tant, informarem a les consumidores de quines són les botigues que tenen doncs, a prop de casa seva, que n'hi haurà tot arreu.
1: Bé, aquí tenim a la Raquel Calart, periodista d'Economia, del diari La Vanguardia, és la que fa el podcast aquest que veu, escolta tothom, del Bolsillo. Què et sembla aquesta idea, Raquel? Com ho veus? Què li diries tu? Què li pots recomanar al Marta Lavera davant d'aquest nou repte?
2: Doncs jo crec que, sobretot, molts ànims, i jo crec que és molt, molt important doncs, iniciatives com aquestes que el que fan és fomentar la independència del tema d'aconseguir proveïment d'una cosa tan important com és l'alimentació i el producte fresc.
1: I de proximitat
2: del país. No dependre d'altres països. És que jo crec que la gent hauria de ser molt més conscient. Jo crec que també cada vegada més hi ha més cadenes de supermercats que són conscients d'això, no? I ja marquen determinats estants, és a dir, això és producte de proximitat i fan bastantes campanyes, no? Jo crec que a poc a poc el consumidor va ser més conscient d'aquesta realitat.
1: I un preu més just tant pel productor, pel pagès, com pel comprador, diguéssim, perquè al final els pagesos massa sovint cobren una autèntica misèria.
2: Totalment.
1: Per la fruita, per exemple, que cullen, i jo què sé, jo he vist casos a Miravet, a la Ribera d'Ebre, de collir unes cireres enormes, varietat Santina, per exemple, la Burlat, etc., de primeríssima qualitat, les porten allà... Allà se les queden i quan acaba la campanya et direm a quan et paguem el quilo. No saben ni el que cobraran per aquella cirera mentre tenen mà d'obra contractada, lògicament, per poder fer la collita a banda de la inversió que ha necessitat aquest camp de cirerers durant tot l'any. És així això, Marta Lavera, sí?
3: Sí, és així. Al final, la vàlvula més feble de la cadena de valor sempre és el productor, i si ens ho mirem des de l'altra òptica, des del consumidor, estem en una situació bastant paradoxal, perquè tota la gran distribució, el gran consum, s'apunta a la bandera del producte local. El que després, quan mirem les dades, la realitat és una miqueta més crua. Per exemple, les estadístiques que penjava Frucat, que és la patronal de la fruita de Catalunya, mostraven que a nivell de la gran distribució dels supermercats de Catalunya, una de cada tres pomes venen de fora del país, de fora de l'estat espanyol. I algunes de les ensenyes que més bandera fan de proximitat, més de la meitat de les pomes les porten de fora. Quan Catalunya, per qui no ho sàpigui, produeix 5 vegades més pomes de les que som capaços de consumir. Per tant, podríem entendre, dir, ostres, no tenim mangos. Bueno, si no tenim mangos i en volem menjar, doncs mira, els portem de fora. Però portar pomes de fora no té gaire sentit. No? Aleshores, hem d'aconseguir també que aquesta percepció que té el consumidor de que està consumint producte local realment es produeixi en realitat, no? Perquè les consumidores ja volen consumir aquests productes, però malauradament moltes vegades no acaben sabent què hi ha darrere d'un eslògan, d'un titular, d'una campanya de màrqueting, perquè al final totes tenim el temps que tenim, no pot estar mirant etiqueta per etiqueta d'on ve cada producte, no? Aleshores, Singulars també intenta generar una opció real de consum, que tu puguis saber exactament quin pagès hi ha al darrere i que, evidentment, això ajudi i estimuli aquells supermercats que també són, que s'ho creuen de veritat i que puguin demostrar que també, doncs, en els seus lineals, doncs, tenen aquest tipus de producte, no? Nosaltres sempre diem, venim a reforçar el comerç local, però no perquè volem que el supermercat desaparegui, sinó que nosaltres el que volem és que no desaparegui el comerç local, que és el que realment està en perill, i alhora ajudar que qualsevol altre model o canal de comercialització també es pugui sumar de veritat amb aquests preceptes que establim des de Singulars, de que quan tu mengis cuidis el pagès que hi ha al darrere.
1: Perfecte. L'altre dia parlàvem amb Ecologistes en Acció, que diu que el 70% de la fruita que mengem conté residus de plaguicides, sobretot la fruita que ve de fora.
2: Perquè no té els mateixos controls que, per exemple, la que es produeix aquí,
1: exacte,
2: a Europa, per exemple, no? Que té uns controls bastant exhaustius.
1: Sí, senyora, és així, això. Marta Lavera, coordinador de Singulars, moltes gràcies, molta sort, i en tornem a parlar, sí, més endavant. A mesura que aneu posant fil a l'agulla, anirem parlant del tema, lògicament. Gràcies per haver estat al matí de Ràdio 4. La propera vegada vine. Que això el telèfon
3: perfecte,
1: no m'agrada.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Que no se sent bé i després, oh, és que deixa que m'acabi d'explicar. Sí, home, però és que si no sona bé, és complicat això del telèfon, sí?
3: Jo m'encanta venir, però les agendes són complicades, així
1: doncs
3: que
1: gràcies per les facilitats. Doncs ho hem de quadrar com sigui, sí o sí.
3: I ho quadrem amb més temps.
1: Perfecte.
3: Va, gràcies.
1: Marc, que vagi bé.
3: Adéu, salut.
1: Pràcticament 2:15.
0: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Els aliments importats presenten gairebé el doble de contaminació que els locals. Gairebé el doble de contaminació que els locals, Raquel Calart.
2: I això és perjudicial, com ja sabem, per la nostra salut.
1: Doncs
2: o sigui,
1: sí.
2: Evidentment, jo crec que sí que és cert que hi ha gent que ni manquen diners, que va molt malament, molt estreta, i quan va al súper no té una altra més opció que comprar allò que és més econòmic, no? I clar, això també és una realitat. Hi ha gent que viu amb un sou del que hauria de ser, que viu amb sous bastant límit, no?
5: Sobretot actualment que el nivell, no?, el cost de la vida s'ha encarit moltíssim.
2: Moltíssim. Les xifres que en els últims 5 anys el preu dels aliments crec que ha pujat més d'un 30%. Vull dir, és un caliment molt greu, no?, per les economies domèstiques.
1: Bé, escolta, Raquel, com podem tornar a finals d'agost amb algun duro a la butxaca? Tornem de vacances
2: ara
1: i Anna Córdoba deixa amb 60 cèntims per treure un cafè de la màquina.
2: Us diré una mala notícia, que és que seran les vacances més cares de la història.
1: No fotis,
2: sí, això és
1: a sobre,
2: el que,
1: una altra
2: que
1: mala notícia.
2: Ja ho van ser l'any passat i aquest any també sembla ser que també ho seran. I més amb tot això que està passant amb l'encariment del preu del petroli, la inestabilitat política...
5: Quedem-nos a casa.
2: Sí.
5: Conclusió.
2: No cal.
1: Però si el barril de vent estava a 98 aquest matí, una miqueta per sota dels 100 dòlars.
2: Bueno, hem de mirar.
1: Ja em diràs tu.
2: Sí, sí, però bueno, encara estava força més alt que quan va començar el conflicte amb Iran, no?, a finals de febrer.
1: Sí, sí.
2: I bé, encara és una mica... No sabem, no hi ha previsió de acabar aquest
1: parlàvem
2: tema.
1: Parlàvem a la tertúlia avui, que no sap ningú com i quan acabarà això.
2: Sí, per tant, hem de ser previsors i també en el pressupost, com dèiem, no finançar, intentar doncs, que les vacances d'estiu, com pagar les vacances d'estiu, comenci almenys al mes de gener. Vull dir, si tu tens un pressupost de 3.000 euros, doncs saps que has de destinar cada mes 375 euros del teu sou des del mes de gener per poder pagar les vacances d'estiu, suposant que marxes al mes d'agost.
1: Bé, ara que parlem de la guerra, deixem dir una cosa només. Recordem que l'atac d'Iran amb represàlia contra l'aeroport de Kuwait ha deixat un mort, una notícia de fa poca estona, d'acord? Endavant.
5: No, dic, és a dir, que si em desperto ara i dic, ai, que me'n vull anar de vacances, ja ho he fet malament, això, eh?
2: A veure, si no tens diners estalviats, ho tens complicat. Ho tens complicat. Com deia, sí que hi ha opcions, com deia, no? Per exemple, plataformes que ens permeten intercanviar cases, fins i tot compartir cotxes, compartir trajectes, com és el cas de BlaBlaCar, que és una plataforma molt coneguda. Uh-huh. Altres com Amovens, que ens permeten el lloguer de cotxes entre particulars, que també pot sortir més econòmic. I tot el que és l'economia col·laborativa és un gran ajut, sobretot per a aquelles butxaques que no tenen un gran pressupost per poder marxar de vacances. Bé. I després també tenim el tema de poder gaudir d'unes vacances més senzilles i marxar a la costa en comptes d'un destí exòtic, no?
1: Bé, ja. Espera, que tenim una crack en línia. Es diu Anna Casabona. Explica'ns qui és.
5: Doncs mira, l'Anna ha estat 7 vegades la millor sommelier de Catalunya i ara també d'Espanya.
1: D'Espanya, ara
5: i
1: també.
5: I és l'actual presidenta de l'Associació de Sommeliers de Catalunya.
1: Anna, com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Bueno, vaya presentació.
1: Oh, no hem dit cap mentida.
6: Haig de matitzar un punt.
1: Ah, sí? A veure.
6: He sigut 7 vegades la millor segona sommelier de Catalunya.
5: Sí, segona. Això ha estat una errada meva, està mal escrit.
1: No passa res.
5: Millor segona.
1: No, en qualsevol cas, ets del millor que tenim.
6: Exacte, m'encanta que me considereu la millor. Vinga, perfecte.
1: Del millor que tenim. Sí, escolta'm, avui regalarem cava, oients. Una ampolla de Jove Camps Reserva de la Família,
6: bueno,
1: del 2022.
6: T'haig de fer una altra
1: matització. Torna a matisar. Doncs té, llança el guió, tira. Digues.
6: Que ja no som cava, som corpinat.
5: Això ho hem parlat aquest matí. Dèiem, ho presentem com a escumós o diem que és un cava, perquè al cap i a la fi és un cava.
1: Què regales al final?
5: Som molt conscients que heu sortit de la Deo Cava.
6: Sí.
5: I que ara esteu amb corpinat. El que passa és que hem considerat que us definíeu com a cava. No sabíem massa bé si us havíem de presentar com a escumosos o com a cava.
1: Anna.
6: Escumós, sí? O corpinat? Per què dic això? Perquè... Sí. Cava, encara que tots els catalans ho tenim tan assumit de que cava és un estil de vi, en realitat és una denominació d'origen.
5: Uh-huh.
6: I estàs a dintre o no hi estàs?
5: T'he de dir que per internet, buscant a les botigues, encara apareixeu com a cava.
6: Sí, és clar, perquè pensa que això és super, super recent. Vam sortir de la denominació d'origen el 31 de març i vam entrar a Corpinat a l'1 d'abril. O sigui, estem parlant de res, dos mesets, que evidentment ara estem en aquell moment d'impàs en què és el que dieu vosaltres. Però jo estic veient a les botigues que les ampolles sí que acaben. Sí, perquè clar, fins al 31 de març encara estàvem venent com a Deo Cava, però a partir de l'1 de març ja no estem a la Deo, per tant, ja no podem parlar de que som cava, que el producte és el mateix, el vi és exactament el mateix,
5: sí.
6: Però hem de puntualitzar que cava és una denominació d'origen, igual que ho és xampany, per exemple, se'n recordeu quan parlàvem de xampany?
1: Quan érem petits dèiem xampany. El Pau de Pons encara parla ara de xampany a les seves cançons. No ho diu, això de cava.
6: Exacte.
1: T'aporta una ampolla de xampany.
5: Xampany és francès,
1: sí.
5: No?
1: Sí.
2: I ara, exacte, quan ens hem acostumat...
6: És una denominació d'origen.
5: Uh-huh.
6: Per tant, només es pot dir xampany a l'escumós,
5: sí,
6: que es fa a la zona de la Xampanya.
1: Haurem de fer un màster amb tot, al final, per saber el que hem de dir, com s'ha de dir, perquè ja no sabem on passem, tu.
6: Exacte.
5: Jo ara només sí, volia matisar, sí, perquè ahir vam tenir aquest debat,
1: això és un desastre,
5: preparàvem el guió, vam tenir aquest debat de...
1: Ho fan tot molt complicat.
5: Li diem escumós, com li diem?
1: Massa. Bé, al final direm xampany com abans i, com diu la Pau de Pons, s'ha acabat la història. Tanta tonteria. Escolta'm una cosa, Anna Casabona. Doncs, al final, què regalem als oients? A veure...
5: Un escumós.
1: Un escumós. Però no un escumós qualsevol. Explica'ns.
6: Escumós, emparat per Corpinat, i és un Reserva de la Família 2022.
1: Carai.
6: Que... És un dels nostres... Bueno, és el nostre escumós icònic.
1: Ja.
6: Perquè, mira, de fet, aquest any estem celebrant el 50 aniversari. O sigui, fa 50 anys que el Reserva de la
1: Família...
6: Mira, com
1: Ràdio 4, fem 50 anys enguany, també.
6: No me diguis,
1: sí,
6: quina casualitat. Doncs
1: el 13
6: mira,
1: de desembre.
6: Doncs nosaltres, ostres, no sé exactament quin dia, però bueno, va ser el 1976. Clar, és que això... Segur que si ho busquéssim trobaríem la primera factura de que es va vendre una ampolla de Reserva de la Família el 1976. Però bueno, l'important és que aquest any nosaltres celebrem el 50 aniversari d'aquest cava, perquè com a celler,
1: sí,
6: ja tenim més de 100 anys.
1: Sí.
6: Perquè nosaltres, Jove Camps, el primer escumós va sortir el 1921. O sigui, imagina't, ja fa uns anyets. I el 1976 va ser quan va sortir al mercat el Reserva de la Família, que justament es diu així perquè era el que la família Jove es reservava pel seu propi consum.
5: Wow.
6: Que, a diferència del que es bevia en aquelles èpoques, penseu en el que bevien els vostres pares, els vostres avis,
5: uh-huh,
6: es bevien escumosos dolços o semisecs.
5: Sí.
6: Un escumós i jove, un escumós de llarg fiança i sec, o sigui, sense res de sucre, era una cosa realment disruptiva en aquell moment. I aquí doncs, va ser el Joan Jové, tercera generació.
1: Si hagués de comprar aquesta ampolla, com em costaria?
6: Doncs mira, més o menys, si vas a una tenda, pot rondar al voltant de 20 euros.
1: 20 eurets.
6: Depèn d'on vagis.
1: Ho enviarem a domicili de l'oient que guanyi. Sí?
6: I tant, i tant.
1: Perfecte. Doncs hem d'endevinar el so del dia, a veure quin és avui, recordem-lo, i que els oients vagin trucant. Espera, que hem canviat hasta el telèfon avui. Carla Villegas, ja és que al final...
5: Sí, avui és el 900-630-630.
1: Sí, sí, això... Això el 31 és una altra història. Sí o no, Ana Córdoba? Mare Déu.
5: Sí, però ho estem fent molt bé.
1: Estic per saltar per la finestra, jo. Sí?
5: Ai, no.
1: Què has dit?
5: 900-630-630.
1: Ah, doncs vinga, va, perfecte. Molt bé, molt bé. Escolta, al final diu que cada cop bevem menys vi. Què passa aquí, Anna Casabona?
6: Sí, mira, això és una cosa molt curiosa, perquè fixeu-se que cada vegada se'n parla més de tot el tema que és el món del vi, de les denominacions d'origen, cada vegada hi ha més fires populars on, en diferents poblacions on la gent pot anar a tastar vins, a parlar de tu a tu amb els cellers, obres d'internet i te surten, bueno, tropecientos influencers que parlen sobre vins, o almenys a mi, que jo tinc un algoritme que evidentment me surten tots, però que se'n parla molt. I, en canvi, sembla donar la sensació que se'n ven menys. La gent veu menys vi. Jo crec que hi ha diversos motius, no? Un podria ser doncs, aquest canvi a costums més saludables, més healthy, no? Que la gent prefereix beure una kombucha, el qual me sembla molt bé. També podria ser un tema econòmic. La vida cada dia és una mica més dura i això tampoc ajuda. I, bueno, també és veritat, però que el que estan és canviant els costums. Es veu menys vi negre, per exemple, però cada vegada es veu més vi blanc i més escumós. Per tant, jo crec que és més un canvi d'hàbits, de costums.
5: També és probable que abans hi havia vi a taula habitualment, no? En el dia a dia, i ara probablement això està canviant i és més una cosa doncs, de quan vas a un restaurant o potser al cap de setmana.
6: Jo diria que el que sembla sigui la tendència és a veure menys quantitat, però de més qualitat, més bo. El qual no és una mala notícia, al contrari, és molt bona notícia, ja que quan es beu vi, doncs sigui un bon vi d'un bon elaborador, d'una bona zona.
1: Està clar.
6: I català,
1: sobretot, que tenim el millor vi del món i el millor cava. Anna Casabona, moltíssimes gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio 4. Merci.
6: A vosaltres.
1: Ara parlem amb el Villanueva, a veure què hi ha amb això de la premsa del cor.
5: A veure, a tu no t'agrada molt.
1: Jo no sóc massa d'això del no.
5: Tu saps que ara el Lamin té nòvia. Tu això ho sabies? Que el Lamin ja me'l té nòvia?
2: Ui, la Carla, que està al dia, d'això, mira.
1: Doncs ja no cal trucar al Villarroel.
2: A veure, Carla, què ens en pots explicar?
1: Ostres,
5: ara sé que es diu Inés, però no me'n recordo ara el seu cognom, i és una influencer.
2: Toma ja.
5: Abans estava amb la Nicki Nicole, que era una cantant argentina, però que es portaven no sé quants anys, i ara està amb aquesta noia que es diu Inés.
1: De la teva comarca, el Lamin.
2: Sí,
1: no?
2: i tant.
1: No l'has trobat mai per allà? No? Inés García.
5: Inés García, això Inés García. És influencer.
1: Nascuda a Sevilla.
2: Sí.
1: I viu a Madrid, aquesta senyora?
5: Bueno, és que ara totes les influencers d'Espanya se'n van a Madrid, perquè allà és on tenen doncs, els esdeveniments de marques, de publicitat i aquestes coses.
1: Però una mica més gran que ell, no? 21 anys.
5: Una mica, sí, però és que la Nicki Nicole era més gran que jo, Xavi. Crec que la Nicki Nicole té 26 o 27.
1: Li agraden madures. Madures per la seva edat.
2: Aviam, madures, Xavi.
1: A la seva edat, per la
2: seva edat. Estàs dient.
5: Clar, es portava gairebé, no sé si 10 anys o una cosa així, 8, no sé.
2: Com el Piqué, no? Quan va sortir la Shakira, clar, es portava molta edat.
1: Sí. Més, home, el Piqué
2: molta
1: més.
5: 10, justament 10. Perquè
2: aquí serem tots experts en la premsa del cor i no ho sabíem,
5: Un apunt és que el Piqué i la Shakira comparteixen aniversari.
2: Sí, és
5: cert. Que es porten 10 anys, però...
2: Hi havia aquella celebració del Piqué.
1: Ah, sí, no ho sabia tampoc, això. Veus, no estic al corrent, no?
2: I al final què va passar? La va deixar per una més jove, no?
5: Però ara diuen que m'ha sortit a Twitter que es tornen a seguir a Instagram.
2: Ai!
1: Villanueva, et farem fora. Que tenim a la Carla Villegas, que ho explica més i millor que tu i no creua línies vermelles.
7: Te m'estàs fotent al lloc, Villegas.
5: No, home, no.
7: Una mica.
5: Jo sé d'aquestes coses, però ara, de personatges de... No és el que té a veure amb la
7: de
5: casa
7: tele,
5: reial, de tele, ja...
7: Això no, eh?
1: Casa reial no et fa patir massa, tampoc.
5: No, jo això ja no ho segueixo. Ja.
7: Freixes, és com tu, que no li interessa la casa reial, però és que interessa molta gent, eh, Freixes?
1: Sí, sí, no, està clar. Sí.
5: Vaig veure que la Leonor es tirava d'un paracaigudes.
1: Jo no ho entenc, no ho entendré mai, que pugui interessar.
2: Va ser la primera princesa...
1: Ah, sí, vaig veure un vídeo a La Vanguardia. La primera, sí. Sí, està molt
7: bé. No, perquè sí, clar... La primera princesa...
1: I la Ferrusola es va tirar en parapent aquí de l'Aix, eh?
8: Perquè abans això no era cosa de princeses.
5: Clar,
8: no,
5: és que no hi ha...
7: Que antic t'ha quedat, això, Freixes.
1: Antic, no?
7: Comparar la Ferrusola amb Leonor.
1: Una mica de cultura.
7: Aquí, sí, sí. Li dius a la Carla qui és la Ferrusola, no sap ni qui és. Ni molt menys que es tirés en parapent, pobra. En pau descansi, la Ferrusola.
1: L'equip d'aquest programa té nivell. Sap perfectament que la Marta Ferrusola...
7: Però és tan jove, Freixes. I que es va tirar en parapent, Freixes. I érem joves tu i jo quan la Ferrusola es va tirar en parapent.
1: I què vols dir?
7: Doncs que és difícil la que la Carla no sàpiga que la Ferrusola es va tirar.
1: Ah, clar, per que no, que Carla... qui és la Marta Ferrusola, clar que ho sap,
7: sí,
1: home.
7: Sí, això sí, això sí, ja. Això sí. Això
1: què?
7: Sí.
1: Què dius? Què m'expliques, Marc?
7: Freixes, doncs mira, primer, Freixes, sí. A nivell personal, meravella. Estic aquí amb la nena, amb la Gala, passejant per un parc.
1: No diguis però els mentides, que estàs fart de canalla, que m'ho vas dir l'altre dia per telèfon. Què en saps
7: bueno,
1: de
7: canalla? Bueno, Freixes, però això no es pot dir en públic, perquè està Pedro Sánchez pagant-me la baixa, i aleshores no es pot dir això, que els pares estem farts. Bueno, Pedro Sánchez, el govern d'Espanya, Freixes, qui vols que em pagui? La Seguretat Social m'està pagant la baixa. Escolta'm una cosa, la
1: jo
7: baixa...
1: Jo te la pago, la baixa, i tots els que treballem i que
7: ho dic. Tu, que
1: tenim l'economista aquí, eh?
7: Ah, escolta'm, doncs està molt bé que s'allarguin més, que a Suècia i a Finlàndia són més setmanes que no a Espanya. Escolta'm, Freixes.
1: Al final, què vols fer? No treballar mai més, Villanueva?
8: Vol estar present a la vida dels seus fills. És molt important, Xavi Freixes.
7: Ho estic, però també ho estem quan arribem a la tarda a casa, eh? No fotem. Sí, només estem presents quan estem a baixa.
1: Però al final, uns o altres hem de treballar també, i sobretot Raquel Calart, perquè entre baixes i vagues...
2: Sí, però sí que és veritat que aquí hem de fer una reflexió... I jo li dono la raó perquè Espanya, com ja sabeu, és un dels països amb una de les taxes de natalitat més baixes de la Unió Europea. I això està intrínsecament relacionat amb el tema de la conciliació de la vida familiar i laboral, no?
8: Mira, us vaig a posar un exemple.
1: Sí.
8: L'altre dia a la tarda em trobo amb una mama allà i m'explica que la seva nena petitona ha quedat fora de l'escola bressol de Cabrils. Clar, l'educació 0-3 no és obligatòria, per tant, no hi ha places per tots els infants del poble. Què passa? Que als municipis del voltant tampoc n'hi ha, i ella em deia...
1: I
8: ara què faig?
1: Clar.
8: Perquè, esclar... No puc, no, però allà on vivim nosaltres, allà al Maresme...
7: No hi ha escoles de sol privades?
8: Al municipi on estem nosaltres, no. Ens anem d'anar a altres zones. Clar, i ella em deia, i ara què faig? És a dir, que em paguin a mi una baixa més llarga, perquè si no, com m'ho faig? Perquè la nena té 2 anyets, evidentment no la pots deixar sola a casa.
1: Ja, i
7: no.
8: I no hi ha aquest ajut. Han quedat... No recordo el disbarat que era, però quedaven molts nens i nenes del poble fora de l'escola bressol municipal.
1: Ja.
7: La meva filla tampoc ha entrat a la pública, Freixes? No tenim prou punts, tu.
5: Hi ha molt poques públiques.
7: I se'n va a la privada, sí, clar. No. I evidentment, m'han passat per davant mares monoparentals, germans que ja tenen germans dins de l'escola bressol, per tant, jo vaig a la cua, Freixes.
1: Ja la portes a la guarderia aquest any?
7: No, sí, clar. O Freixes, no aquest any, el mes de juliol. Si sa mare treballa, si un pare treballa, se'n va a l'escola bressol.
1: Yeah.
7: Què en fem, Freixes? La deixem a casa, que es faci el dinar?
8: Aquest és el problema, és que no et garanteixen un lloc on puguis deixar-la en condicions, però t'has d'espavilar, perquè si no vas a treballar no cobres, i tampoc les empreses pots anar allargant.
7: Freixes,
1: hi ha molts que tiren d'avis que no ho defenso, perquè penso que se n'abusa.
8: Però no tothom té els avis.
2: A vegades arriba un moment...
1: Doncs llogues algú, si treballes i te la cuiden a casa.
7: Parlem d'avis. Els avis són per tapar un forat d'una tarda, però tots els dies no pot ser. Freixes, els avis han de tenir vida, també, eh? No és feinada que dona un nadó.
1: Que ja he dit que no ho defenso.
8: I les persones que no poden pagar, no li queda un altre, clar. No poden pagar un cangur o una escola bressol privada. Hi ha molta gent que no s'ho pot permetre.
7: Un cangur com una escola privada, clar, no. L'escola privada l'has de pagar tant sí com no. Però imagina't, jo, Freixes, l'he anat de 7 mesos i al mes d'agost tinc vacances, però al mes de juliol treballo.
1: I has estat mig any de baixa, que abans no estàvem 2 dies, Villanueva.
7: Ja, Freixes...
1: Encara tens problemes, no teniu mai prou, tampoc.
7: Freixes, ho decideixen els governs, jo no m'hi fico.
8: I és molt bonic estar amb els teus nens.
7: És bonic, mira, aquí estem jo passejant, totes les senyores mirant-nos, oh, que guapa és. Ai, us haig de dir que es sobta molt veure un pare amb una filla, o amb un fill, Vull dir que no estan acostumats a veure pares agafant a la baixa de paternitat, perquè no n'hi ha pocs, no n'hi ha gaire.
2: I cada vegada hi ha que també agafen les reduccions de jornada, cada cop són més homes,
7: també,
2: que
7: també
2: està molt bé, és una altra mesura d'igualtat. I sí que és cert que, bé, que de moment hi ha aquesta garantia social de la reducció de jornada, no?, per poder conciliar, però també...
7: Però cobres menys,
2: Una reducció de sol.
7: La manta t'ha de tapar els peus i el cap, no fotem. Si treballo menys, però cobro menys, potser que no arribaré a pagar els nens, Els nens jalen i mengen i gasten, Freixes, parlem de premsa rosa, fill.
8: Vinga, som-hi, va, premsa rosa.
1: Una cosa del teu tema.
7: A veure, el meu tema. Pues, jo sempre parlo de les portades i tinc ara, Rafaela, la meva secció. Té una subsecció.
1: Deixa, rumor. Mira, ara li deia a la Sílvia, dic que el Pau, fes alguna cosa perquè trobo falta música en aquest programa.

0: Ara sí, pobret Villanueva. A sobre que ens entra per telèfon...
1: Ah, no, pateixes, feixes, jo estic content. Escolta'm, jo tinc una subsecció de la secció rosa, que és catalans a les portades roses, perquè no és habitual que els catalans protagonitzin portades de les quatre revistes roses. Avui n'hi ha uns quants. Per exemple, la gran Mercedes Milà, freixes, que ha tornat a treballar a Televisió Espanyola, d'un programa ara que es diu Me meto en un jardín, que fa entrevistes a famosos dins de jardins públics, dins de jardins populars, i m'agrada perquè recupera, ella dona una entrevista per dir que es troba bé després de la depressió que va partir. És una de les poques famoses que ha reconegut que ha caigut en una depressió, freixes. I això és gros, perquè quan estava al cim de la seva popularitat, que estava fent el Gran Hermano Telecinco, guanyant calés a cabassos, fent una audiència sideral, va tenir una depressió, freixes. I això ens posa en alerta a tots. Que hem d'anar cuidant-nos la salut mental, que, persones poderoses, amb una força descomunal, com un huracà, com és la Mercedes Milà, va tenir depressió. I ara, que té una vida més calmada, amb un programa a la seva mida d'entrevistes a Televisió Espanyola, que és un èxit, freixes, ara s'ha recuperat totalment de la seva depressió. La felicitem, i és portada de la revista Lectures, que també és l'única de les quatre revistes catalanes que hi ha.
0: No, hem de què? Acaba.
1: Doncs hem de cuidar-nos la salut mental, freixes.
0: Sí, tota la salut ens hem de cuidar. Efectivament, no, d'aquest tema n'hem parlat i molt en aquest programa. També sobretot, per exemple, sempre, amb el gran Oriol Mitjà, Anna Còrdoba.
1: No, el doctor.
0: Que ens explica la seva experiència. 17 anys amb els i baixos, arrossegant aquesta depressió. Diu, noi, aguantes, vas passant dies, setmanes, mesos, la gent no ho entén, perquè diu, oh, però si ets mediàtic, i amb allò de la Covid sorties a tota hora, a tot arreu, se't veia feliç.
2: Sí, sí. Sembla
0: diu,
2: que
0: tu pots anar a treballar amb un somriure i de cop i volta, després de mesos o anys,
1: que...
0: un dia no et pots aixecar. No et pots aixecar.
1: No té a veure amb els calés que tinguis.
0: Mira,
1: la Milà, que és filla d'Aristòcrates, que tot, i que, m'acorden, depressió, el doctor Mitjà, una eminència, un dels tios més intel·ligents del país, en depressió, és a dir, que ens hem de cuidar, hem de vigilar, a vegades hem de fer un peron, hem de parar, hem de vigilar-nos, hem de cuidar-nos, hem de mimar-nos. Més catalans en portada, freixes, l'Àlexia Putellas també està a la portada de Lectures, que ha plegat, ja ho sabeu, deixa el Barça.
0: Sí, ho vam seguir en directe des d'aquest programa, amb els companys d'esports.
1: Ben fet, freixes, clar. Perquè tot passa a la teva hora, freixes. No sé com tu fas, que tot l'important passa de 10 a 1 en el món.
0: Sí, no, tu t'hi fixes, oi? Una miqueta sí.
1: Oh, que sí? Tot l'important passa de 10 a 1.
2: Ho patim.
0: Ho gaudim, però ho patim també estones, Això és complicat.
1: Però és maco, freixes, perquè això vol dir que la gent posa la ràdio de 10 a 1, que és el prime time, és el millor moment per posar-te a la ràdio.
0: Mira, ara la Carla Villegas em diu, hem d'advertir que demà hi poden haver aiguats a Catalunya. Sí? Hi ha una alerta del Meteocat.
1: Això ho has anunciat tu la setmana passada.
0: Sí. El picó,
1: sobretot.
0: Però demà, a mesura que avanci el dia, per tant, sobretot, a partir del migdia, durant la tarda, vespre, atenció, perquè pot picar massa fort a moltes comarques catalanes,
2: M'ha sortit aquí al Twitter, a l'entrar...
0: 20 litres en 30 minuts, allò, aquella intensitat de sempre, quan diuen això...
1: Vol dir que demà tothom escoltar el matí a Ràdio 4 el picó, perquè demà és el dia per escoltar-lo.
2: Tot fa el picó, que sempre que ve...
0: Sí.
1: Tot passa en dijous,
2: sempre passen coses.
1: Tots els meteors passen en dijous.
0: S'ho fa quadrar, I ves que no hi hagi alguna calamarsada, també. Però vaja, en parlem amb el picó... Escolta, perfecte que plogui, tu.
2: Pedra no refresqui, freixes.
0: Però pluja, llams i trons, jo sí. Sí, home, sí, que no es podia aguantar això. Que no
1: es pot aguantar, freixes.
0: Estem d'una mala jandí, Villanueva, que...
1: Sí, sí, de mala llet, de mala jandí, ja ho pots dir, ja, freixes, de mal humor, perquè vas suant, et mous i sues, tothom està de mala llet dient que s'acaba ja. Està fent temps d'agost i estem a principis de juny.
0: Pere, que mira...
1: Molt més premsa rosa, freixes.
0: Que tenim el Josep, sí, ara, però espera't un moment, primer l'oient. Josep, hola, com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
0: Al final hem quedat viscomós, no?
3: Sí.
0: Només falta quan certis, això. Espero que no fallis. D'on truques, Josep?
3: De Rasquera, a la Ribera d'Ebre.
0: Carai, des de Rasquera, molt bé, bona terra. Sí. Calor també per aquí molt baix, quan en fa.
3: Sí, i tant.
0: A l'hivern fred i boira, i ara calor... Sí?
3: Sí, sí. Molt. Veig que ho coneixes, també has parlat de Miravet, vol dir, molt bé.
0: Ah, sí, clar, hem de conèixer el país, al final, no? Si vius i treballes en un país, has de conèixer el país.
3: La part nord, sur, central i de tot arreu.
0: Tot, una mica. A més, és que ens encanta. Som uns enamorats de Catalunya, de la Ribera d'Ebre. Carai, quina cirera més bona que teniu en aquesta època de l'any,
3: Sí, tant que sí. I primerenca i bona.
0: Primerenca i bona. Quina varietat colliu ara mateix?
3: Bueno, jo no tinc cirerers, però bueno, jo... La Burnotesta, n'hi ha diversos. Com que va primerenca i va baixant, doncs diferents espècies, diguem-ho així.
0: Molt bé. A què et dediques, tu?
3: Doncs jo ara fa un mes que estic jubilat.
0: Carai, felicitats, nen. Molt bé, això, Josep. I com va la nova vida?
3: Bueno, mira, adaptant-me al tema.
0: Molt bé.
3: Adaptant-me, que és fàcil. Això és fàcil, adaptar-te.
0: Què t'has dedicat?
1: Escoltar la ràdio.
0: A què t'has dedicat tu durant tota la teva trajectòria laboral? Què has fet?
3: 41 anys de guarda forestal, agent rural, vull dir, tot el tema este de medi ambient.
0: Molt bé, molt bé. Perfecte. Déu-n'hi-do, 41 anys, eh? Ja et mereixes... Eh?
3: I tant. Ja m'ho he guanyat.
0: Ja t'has guanyat el cel, i tant.
3: Sí, sí.
0: Molt bé, Josep. Doncs escolta, endevineu això, home, que ens fa il·lusió enviar-te aquesta ampolla de vi escumós. Sí? Què et sembla que és, sí, això?
3: Jo diria que són cigonyes.
0: Sí o no, Marta Inglés? Sí, senyor! Josep, sí,
3: bueno,
0: felicitats, eh?
3: Moltes gràcies.
0: A tu. Gràcies. Merci per haver trucat i per escoltar el matí a Ràdio 4. Veus, ara estan jubilats, suposo que tens més temps per escoltar la ràdio.
3: I tant, que sí, i tant.
0: I com ho
3: sí,
0: veus, sí, això? Sí. Què et sembla?
3: Lo que és això.
0: El programa.
2: De què parlem, ara? Què t'agrada i què no t'agrada? Que al Xavi això, sempre li agrada...
0: Què t'agrada i què no t'agrada?
3: A veure, m'agrada, vull dir que és molt variat. Vull dir que no és agafar un tema i grac, no? Vull dir, és variat, diferents temes, diferent gent, i el trobo molt proper, eh?
0: Carai, doncs mil gràcies.
2: No ens ha dit el que no li agrada, eh?
0: Que diplomàtic. Que no t'agrada. Josep.
3: Home, no m'agrada.
0: L'Anna Còrdoba.
2: Ja he rebut.
0: No sé, pregunto. L'altre dia un oient va dir, diu, el Villanueva. M'agrada tot, menys el Villanueva. T'ho prometo,
4: eh? Hi ha gustos per tots, eh?
1: Pot ser, clar.
0: Sí.
1: Hi ha gustos colores.
0: Molt, mal. Massa ràpid.
2: No, en tenim uns quants aquí que parlen de pressa, eh?
0: Sí, ho dius per mi, també, sí, no? Pam! Aquesta va disparant amb bala, també, de tant en tant. Sí. Sí, també té el seu puntet, també. Josep, merci, no pengis, que t'ho enviarem a casa, això. Ara parles molt amb bé, la Sílvia García. Sí?
1: Però preixes quin premi té, que no ho has dit?
2: Sí, home, Mari, un escumós.
0: Escolta, que Déu et conservi la vista, fill meu.
1: Però quin premi és?
0: Què diu lo Pau?
1: Jo m'he enterat?
0: Una ampolla de vi escumós a domicili.
2: De Jovell Camps.
0: Calla, que tenim el Pau de Pons, que hem de remuntar l'audiència abans d'acabar aquest programa, que si no, el Xavi Fornia s'ho trobarà a zero, això. Com estàs, Pau?
5: Soc a Lleida, nen.
0: A Lleida ets avui, què hi fots, a Lleida? Sí.
5: He anat a fer obra de beneficència. De tant en tant faig caritat per expiar els pecats. He anat aquí a un col·legi, se'n diu d'això del Creda, que són amb canalles que són a mig sordos, i els he anat a fer uns quants garrotins, m'han fet una entrevista...
0: Ah, molt bé,
5: bona
0: Pau.
5: Gent, i m'ho he passat bé. I ara vaig a dinar aquí amb un col·lega.
0: Molt bé, i a més no fa tanta calor que a Lleida se n'han fet un fart aquests dies, eh? Calor sí, però es pot aguantar, vull dir. Sí?
5: Home, ara mateix sóc al sol i Déu-n'hi-do. Oh, nen,
0: sol...
5: Estic suant com un poll.
0: Clar, el sol pica, això, però bé.
5: Què era avui? El premi que era per les cigüenyes?
0: Sí.
5: Està bé.
0: Què en tens
5: allà
0: a Pons?
5: A l'Horta n'hi ha moltes.
0: Ah, sí?
5: Sí, fan niu allà al campanar.
0: Sí.
5: I llavors les veus allà a l'Horta.
0: Ah, sí.
5: Són maques.
0: Veus a Osno? I aquí vora... A Balaguer sí, a Osno.
5: A Balaguer n'hi ha moltes, sí, perquè hi ha aquell abocador.
0: Ja.
5: I jo, aquella carretera de Bellcaire... Ai, de Balaguer fins a Bellcaire n'està ple de cigonyes.
0: Sí. Escolta, saps que ha tocat l'Euromillones a la Furiola, nen?
5: Colla.
0: Sí, eh? El bar aquell, hòstia, esport, aquell bar que hi ha a la carretera.
5: Ja no rostaran la cassola, se la fotran sencera. En això és Linyola, poder. Igual. Ha tocat, diu que, nen, diu que ha tocat l'Euromillones...
6: Un milió.
5: A la Furiola, diu.
0: Un milió, ja ho sap, aquest que tens a la vora.
5: Un milió, nen.
0: Un milió?
5: Va, pues, perquè l'altre dia vaig actuar a la Furiola, ja els diré d'anar a actuar a la
0: Furiola. Sí, me'n recordo, el cap de setmana que vas estar a Ibars, a Balaguer...
5: Ara hauré d'actuar al bar aquest i demanaré...
0: Ves. Oh, però no li ha tocat al senyor. Diu que també hi juga, però no.
1: No fa res amb un milió, per això. No retires, amb un milió.
0: Sense el milió no fa res. Ves que te'l donin.
1: Això segur. Això segur.
0: Que fas alguna cosa, que l'art...
5: El millor ja el tens.
7: Bé, les estadístiques diuen que la majoria de gent que li toca la loteria acaba arruïnada.
0: Ja, som una calamitat. Sort que tenim a la Raquel Calà.
5: M'estimes arruïnam.
7: La riquesa s'ha de fer a foc lent, poc a poc, perquè si no ens tornem bojos i ho dilapidem tot en un...
0: Quan no hi ha un ral, tornes boig.
7: Exacte.
2: I quan no saps gestionar-ho, també, eh? Quan de cop i volta tens molts diners, no saps gestionar-los bé.
0: Deixa't estar.
5: M'estimo més córrer el risc.
0: Jo també, jo sóc dels teus, Pau.
2: Quin parell, el Pau, si li toca.
0: Oh, no ens podem ajudar.
2: T'han de tocar 3 per
1: retirar-te
2: preixes. Amb un euro millor.
0: Veus què diuen aquí? Imagina't el Pau i el Xavi junts amb un milió d'euros, diu l'Anna Còrdoba.
1: Això va estar en una nit, en una festa.
5: No, bé, però això aniria bé.
1: El Pau de Pons s'ho fulmina en una nit.
5: Generaríem economia al país, podríem circular els calés.
1: Això sí.
0: Sí, senyor, Pau.
1: No diríem aquí, però sí.
2: Seria un tema de solidaritat, no?
0: Sí, senyor.
7: I per això després has d'acabar arruïnada, perquè comença a obrir negocis i al final...
0: No, perquè igual ens quedaríem a l'Udegas.
1: I bueno, aquí
2: compraria
0: amb el de gas, eh? Sí. Va, ja farem un Euromillones a mitges, Pau, que diu que hi ha 159 milions aquest divendres, tu.
5: Home, no, fem un cadun i ja està, que també, val un Euromillones.
0: També, no res, dos i mig, una aposta, dos i mig.
5: Ah, no, vaig a escatimar aquí per quatre rals.
0: No, ja en farem una cadun. Demà ens veiem, no, Pau? Torna, de Lleida.
5: Demà tinc un tema bo que serà, jo pronostico, que se'n sentirà parlar, perquè tocarem el tema aquest del Papa de Roma i del català.
0: Ah! Ai! Calla, que diu que al final hi haurà més català del que semblava aquí, eh? Estan
5: sí,
0: negociant.
5: Està apretat,
0: estan negociant. Ai, senyor.
5: Los de la Lliga Espiritual de la Mare Déu de Montserrat. Estan apretat.
0: Merci, ben Pau, jugat. Tio. Fins demà.
5: Adéu.
0: Adéu. Villanueva, eh?
1: Preixes, passeu-vos-ho bé.

0: Radio 4, que vagi molt bé, que no marxi ningú. Ara les notícies i després què? Xavi Fornia, eh? Sí, el gran Xavi, d'una 4, amb l'informatiu del migdia inclòs. Fins demà, bon dia.
1: És la 1.
2: Radio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia. El PP ha citat al Senat a les comissions d'investigació el president català Salvador Illa, el secretari d'Estat Antonio Hernando i l'exmilitant socialista Leire Díez, així com la gerent del PSOE Ana María Fuentes. La portaveu popular a la Cambra Alta, Alicia García, ha dit que hauran de contestar el que anomenen les clavegueres del PSOE, inclòs el que va ser ministre de Sanitat durant la pandèmia, Salvador Illa, a la comissió Coldo, per explicar com es va finançar la seva campanya.
3: También repetirá, Salvador Illa. Sí, el presidente de la Generalitat y es ministro de Sanidad tendrá que dar la cara por las sospechas que se ciernen sobre la financiación de su campaña en las elecciones autonómicas.
1: Tampoc descarten demanar la compareixença de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero quan declari davant el jutge pel cas Plus Ultra. Mentrestant, el judici a l'audiència de Badajoz per la contractació de David Sánchez a la Diputació Provincial, el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Balas, ha atribuït a l'exlíder socialista extremeny, el també investigat Miguel Ángel Gallardo, la iniciativa de crear la plaça d'alta direcció que acabaria ocupant el germà del president del govern.
4: Es evidente que no es cultura, que cultura no es, y el nivel superior que está vinculado a esto se concentra en la figura del expresidente Miguel Gallardo.
1: A partir dels correus intervinguts en la instrucció, Balas destaca que la plaça es va anar inflant en només uns dies. Va passar de coordinador de grups corals a un càrrec d'alta direcció, malgrat l'oposició dels directors dels centres de música. I anem ara a Castella i Lleó, on Vox tindrà una vicepresidenta i dos consellers en el nou govern després del pacte que ha assolit amb el Partit Popular. Els d'Abascal comptaran amb una de les dues vicepresidències que recaurà en l'actual portaveu, Carlos Pollán, i en anirà associada a una de les tres conselleries que tindrà el partit, la de Desregulació, Agricultura, Ramaderia i Medi Rural i la de Cultura, Turisme i Esport. El pacte, que inclou unes 300 mesures, és el tercer dels últims mesos entre PP i Vox per governar comunitats autònomes després dels d'Extremadura i l'Aragó. Inclou l'anomenada prioritat nacional per al repartiment d'ajudes i la concessió d'habitatge públic. El candidat popular Alfonso Fernández Mañueco defensa l'acord.
5: Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León. Siempre dentro, lógicamente, del marco del ordenamiento jurídico y del marco legal.
1: De la seva banda, els socialistes critiquen que el PP ja no amaga, diuen, la seva xenofòbia. Escoltem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
6: La xenofòbia ja incluso no se disimula, sino que se exhibe con cierto orgullo. No se esconde a pie de página en programas de gobierno que nadie lee. Ahora es el eje de acuerdos autonómicos y se enarbola como condición indispensable y previa para iniciar negociaciones políticas.
1: De moment encara no s'ha fixat una data per al debat d'investidura, si bé és probable que sigui el 10 de juny. La farmacèutica Grifols col·loca la primera pedra de la nova planta de producció a Lliçà de Vall. L'empresa invertirà 160 milions d'euros i permetrà ampliar la capacitat de fraccionament de plasma en 3 milions de litres anuals. L'acte ha comptat amb la presència del president Pedro Sánchez, que ha destacat l'avenç tecnològic que suposa. Ferran Cuixart.
7: El nou centre pretén crear un hub biotecnològic. Aquest comptarà amb una planta de fraccionament de plasma, operacions logístiques, un laboratori d'anàlisi i també magatzems. I ho farà en el marc estratègic d'Europa, comptant amb la vessant sanitària, l'industrial i també la tecnològica. L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència de l'alcalde del municipi, Xavier Castillejos, que ha posat en valor la posa de Grifols novament al territori. El conseller de l'empresa, Raimon Grifols, que ha destacat, diu, un projecte que mira el futur, i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
8: La futura planta que se va a levantar en este terreno va a disponer de la tecnología más avanzada, sistemas robotizados, inteligencia artificial, tecnologías limpias a la

0: cuales también hacía referencia el alcalde. En definitiva, como se ha dicho, va a suponer una inversión de 160 millones de euros que va a crear 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos.
1: La companyia preveu cobrir el 100% de les operacions amb energia renovable i començarà a operar el 2030. D'aquesta manera, l'empresa que amplia els seus centres logístics dins el Vallès.
2: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les dues.
3: Ràdio 4.

0: musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda.
1: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Compromesos amb la bona informació.
2: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família, què tal? Com aneu?
2: Tot bé?
1: Esperem que sí, eh? És dimarts... dimecres, perdó, ja no sé ni on estic. Maria, no riguis, dic que no sé on estic perquè hem passat una nit d'aquelles històriques. Mare meva, la panxa, la panxa.
3: Ai.
1: No, un concert... un concert de heavy, realment, a l'estómac. En fi, que deia que ja és dimecres, que ja ho tenim, gairebé està aquí al cap de setmana. Va, bona vibra a partir d'aquest moment, si tu vols, i fins les 4 t'acompanyem a Ràdio 4. Després del matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas, nosaltres tenim 3 hores per endavant de ràdio en directe, que seran apassionants. Avui celebrant el Dia Mundial de la Bicicleta, el Dia Internacional del Sommelier i el Dia Mundial del Corredor. Tu no ets massa de running, Maria.
3: Jo no corro si no és que m'estan perseguint o hi ha algun tipus de problema.
1: Sí, sí, sí.
3: Tampoc m'agrada anar amb bicicleta i el vi no bec gaire, la veritat.
1: Som terra de vins, aquí tenim
3: sí,
1: alguns dels millors vins.
3: Si hagués de triar algunes tres coses, em quedaria amb el tema sommelier.
1: Ens quedem amb el Dia Internacional del Sommelier. Això li agrada al nostre tècnic, el Jaume Tudela, perquè tot soni molt bé. Li agrada molt el Joel Sevilla, sobretot quan té set. I...
3: El Jaume Tudela té cara de que també ha passat una nit com la teva.
1: També? Jaume, sí?
3: Mira, no ha pogut dormir.
1: Dia complicado en Can Tudela, no? Ja. Doncs estem igual. Va, anem a tirar això endavant. A mi la ràdio em cura. És així. Sí. I avui, els virals, molta atenció, eh?
3: Avui parlem de les noves normes que la FIFA ja ha fet oficials pel Mundial i que estan portant molta cua a les xarxes.
1: Sí.
3: També tema Toy Story, perquè ho hem de comentar, que d'aquí molt pocs dies s'estrena Toy Story 5.
1: Ostres, 5 ja, eh? Vaig quedar a la 3, em sembla.
3: Ostres,
1: a mi.
3: Ostres, doncs en queden una i gairebé dues per veure.
1: Bé, de seguida tots els detalls als virals.

0: Després, el tercer capítol del nostre especial dedicat a Antoni Gaudí i Cornet. Ens ho porta el millor historiador d'art que té aquest país, que és el Damià Amorós. I tic-tac, perquè ja s'apropa el Sant Pare.
1: Sí, la setmana que ve, d'aquí una setmana, el Sant Pare estarà aquí a la Sagrada Família, a Barcelona, després anirà cap a Madrid, i el Damià Amorós serà allà, i la setmana que ve connectarem amb ell. Per tant, avui parlarem de Gaudí i també de la visita del Papa.
0: Al Zoom parlarem del vapeig adolescent. No sé si és una nova forma de fumar o una falsa sensació de seguretat. Bé, en tot cas, suposo que ens donarà moltes claus de tot plegat el Joan Lozano, que és metge de família i portaveu de Setmana Sin Humo.
1: Totalment, perquè molts joves estan començant a vapejar perquè veuen una alternativa al fumar, és més sa, és més bo, però ja s'estan trobant molts metges amb joves amb problemes als pulmons pel tema del vapeig.
0: És que no coneixem massa.
1: Exacte.
0: El tabac ja sabem que és dolentíssim, el tenim identificat, el vapeig, en fi. Després, edició migdia, Eva Albiol. Actualitzem tot el que està passant al món, que està remogudet. Toni Cano vindrà a obrir melons com tots els dimecres. I per tancar, família, atenció a l'artista convidada d'avui, Nayara Alxavifòrnia. La guanyadora d'Operación Triunfo presenta un projecte impressionant que es diu La Española i... el Xavi Forni amb moltes ganes de parlar de pop urbà, de folklore, de dones que han obert camí, de ferides familiars, d'amor, de ràbia i, sobretot, d'una manera molt pròpia d'entendre la música. Avui, Nayara, per tancar Xavi Forni. Ara, virals. Diu dai dai, que és italià, no? Com vamos, vamos, no?
1: Dai, ale, dai. Ale, vinga, ale, vinga. Ale,
0: però diu ego.
1: Let's go, no?
0: No, let's go, sí.
1: Ah, no sé,
0: dale,
1: no sé.
0: No? Ale, bueno, no sé.
1: Ale, ale,
0: Shakira,
1: let's go. Jo
0: dai,
1: crec que és un let's go maldit, eh? Jo crec que és un ale, ale, let's go, saps?
0: Diu dai dai. Ah, que és en... És en... jo crec que és àrab.
1: Ah.
0: Dale, dale, en espanyol. Ale, francès, i let's go, sí. Sí, sí, el que tu deies. Què? Parlem de les noves normes del Mundial, perquè les xarxes estan bullint.
1: Sí, sí, ja hi ha compte enrere pel Mundial. 8 dies queden perquè comenci, com deies, la FIFA ha fet oficial les noves normes i hi ha una autèntica revolució amb aquestes normes. Recordem que el Mundial es disputarà als Estats Units, al Mèxic i al Canadà, i hi ha 4 normes concretes amb l'objectiu d'accelerar el joc, reduir les pèrdues de temps i reforçar el control arbitral. Una de les principals és afecta les substitucions. Si un jugador tarda més de 10 segons a abandonar el terreny de joc quan és substituït, el futbolista que hagi d'entrar haurà d'esperar un minut abans d'incorporar-se al partit.
0: Ostres, quines ganes de veure per primera vegada això. No, no, perquè, clar, passarà segur, no?
1: Sí, sí, sí.
0: 10 segons. I què, què hi ha? Com un compte enrere al marcador?
1: Això no ho sé, però...
0: I la gent, 9, 8... I el tio forçant, eh?
1: Clar, però llavors seria un minut que jugaríem amb 10,
0: sí,
1: aquell equip.
0: Exacte.
1: Per tant, això, en, no sé, en un moment determinant del partit, home, per exemple, en una final, per exemple,
0: t'imagina.
1: Podria ser molt determinant, no?
0: Defensar una acció... Clar. Amb 9 jugadors de camp, diguéssim.
1: Bé, imagina't la final de la Champions aquest cap de setmana, per exemple, pels que la veu veure, no? L'Arsenal va marcar molt d'hora, va marcar el minut 5, i què van fer? Posar-se a defensar, tancar-se darrere...
0: Autobús.
1: I autobús. Llavors, el PSG va empatar per un penal, però, clar, imagineu que això passa, doncs, no els últims minuts, sinó quan l'Arsenal anava 1-0, al minut 70, per exemple. Doncs el jugador tarda més de 10 segons a sortir, un de l'Arsenal, i després el següent s'ha d'esperar un minut. Per tant, el PSG pot atacar, i aquí són 10, no?
0: Sí, sí, superioritat numèrica, no? Està bé, està bé. I què més, què més? Perquè aquesta és la primera que portes.
1: Exacte. També hi haurà canvis pels porters. El temps màxim per posar la pilota en joc es reduirà de 8 segons a 5.
0: Molt bé.
1: Si superen el límit, l'àrbitre assenyalarà córner a favor de l'equip rival.
0: M'encanta això, m'encanta.
1: Normes que jo crec que també s'haurien de posar a la Lliga Espanyola.
0: Sí.
1: perquè al final ens estem trobant sobretot equips doncs, que ataquen molt, que tenen la línia defensiva molt alta, com el Barça, com el PSG, que juguen a futbol, amb equips que jo sempre dic, i a casa meva sempre ho diem, el meu marit sempre ho diu, que el futbol és dels pocs esports on hi ha equips que volen que no jugui aquest esport.
0: Sí, i tant. Home, tenim 3 o 4 molt clars.
1: O 15,
0: no?
1: Sí.
0: Per exemple, el Getafe el pots disculpar perquè és un equip que té els recursos que té i estava com estava, i al Bordalàs jo crec que se li ha de reconèixer que amb el que té, doncs home, el que passa que clar, no és maco de veure.
1: L'Atlètic de Madrid, per exemple.
0: És que això no ho puc entendre. És que no puc entendre amb els jugadors que tenen que juguin així, no m'entra el cap, però bé.
1: Clar, hi ha més modificacions, també una altra que afecta les assistències mèdiques. Tot va en aquesta línia de no perdre el temps, Els futbolistes que rebin atenció sobre la gespa hauran d'estar almenys un minut fora del camp abans de tornar a jugar, excepte si l'acció ha comportat una targeta groga per un rival.
0: Ui, ja comencem a liar-nos aquí.
1: Ah, clar. Si has de rebre assistència mèdica a sobre el camp, t'has de sortir o esperar com a mínim un minut abans d'entrar. Això no passaria si hagués sigut targeta en cas de rebre targeta. O sigui, l'entrada és molt forta, representa,
0: d'acord,
1: no?
0: D'acord.
1: Llavors, clar, recordem que això, si tu entres al terreny de joc sense que l'àrbitre t'avisi i entres quan vols, això ja a la Lliga Espanyola s'amonesta ja amb targeta groga.
0: Sí.
1: Li va passar a Bellingham a l'últim clàssic, per exemple.
0: Cert.
1: No? Que ell va haver d'esperar-se, no sé per què estava perdent temps, si el Madrid anava perdent, però ell va perdre una mica de temps, es va esperar fora i quan va voler entrar, l'àrbitre li va dir espera't, no entris fins que s'acabi la jugada. Ell va entrar, l'àrbitre ho va veure i el va amonestar amb targeta groga. Clar, això no es pot fer. Que al Camp Nou li van començar a cridar que no estava, bueno, que no ho havia fet bé. El va començar a insultar, no? A dir-li aquella que fa na, na, na, na, doncs ja et pots imaginar què li van dir, no?
0: Ah, sí, va, sí, sí.
1: El van s'entès
0: perfectament.
1: I
0: pel que fa al VAR, què?
1: Doncs mira, ampliarà les seves competències, cosa que també ens sembla molt bé, i podrà intervenir en accions relacionades amb targetes grogues, que fins ara no es pot, i també en determinades jugades de córner.
0: Home,
1: si
0: per
1: no
0: mi això és brutal.
1: Si no es veu ben bé si ha estat córner, si l'ha tocat el porter, si no l'ha tocat, si l'ha tocat el defensor, això podrà intervenir.
0: Passa que llavors els partits seran eterns,
1: Clar,
0: perquè
1: però
0: si comencem ja a entrar en grogues i en córners, potser córners vols dir que després puguin provocar un gol, no?
1: Sí, determinades jugades, quan no està ben bé.
0: Yeah.
1: Clar, llavors també ja vam veure al Mundial anterior, el de Qatar, que s'afegien molts minuts al final. Veiem afegits de al mínim eren 8 minuts.
0: Sí, sí.
1: Veiem afegits de 10, 12, 15 minuts, fins i tot. Llavors, doncs, entenc que si es para tant el partit o si entra al VAR, doncs també es tindrà en compte a l'hora d'afegir, no? També hi ha, atenció, noves sancions disciplinàries, i és que es podrà expulsar un jugador, em sembla molt bé, que es tapi la boca mentre parla al terreny de joc o que abandoni el camp com a gest de protesta.
0: Li enviarem aquesta secció, el podcast de Tot Plegat, a uns quants seleccionadors, perquè això s'ho han d'estudiar, Home.
1: Sí. Clar, aquests que fan una miqueta la punyeta, que ai, aquí em tapo la boca i et dic una cosa, o el que tu deies, seleccionadors, no hi ha molts entrenadors, tornem al mateix, però Cholo Simeone, quantes vegades quan va un jugador de l'equip rival a agafar la pilota li diu alguna coseta amb la boca tapada?
0: Sí, sí, però jo et deia d'enviar-li el
1: perquè
0: podcast
1: ho tinguin clar.
0: Perquè li posi als jugadors. Perquè és que, no... Bé.
1: I
0: bé, clar, amb aquestes mesures la FIFA, que està buscant un futbol doncs, més dinàmic, no? Amb menys interrupcions, que no sé jo si passarà, i més control arbitral.
1: Exacte, sí, això seria una miqueta que jo crec que em sembla bé. Jo crec que hi ha gent que diu, odio el futbol moderno. Doncs jo no, perquè jo crec que el futbol va cap aquí.
0: És més just.
1: O sigui, no, que t'agradava molt quan Beckham, és que em sembla històrica aquesta dada, el moment en què Beckham en una final del Mundial s'autoexpulsa perquè va, no recordo a quin jugador, a fer-li un cop de cap perquè li ha dit alguna cosa sobre la seva
0: Zidane.
1: Dona. Zidane.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: va donar-li un cop de cap a la seva... Perquè li diu alguna cosa sobre la seva dona.
0: Materazzi,
1: és que és increïble, Materazzi.
0: No, allò va ser... Es va carregar
1: clar,
0: el partit.
1: O sigui, en quin moment fas això? En una final del Mundial? Clar, no. Això ara seria impensable.
0: Creuamenta de cables...
1: Que t'agradava més això al futbol abans? Bé, doncs poder, no ho sé, o la mare,
0: clar,
1: Maradona...
0: I els gols en fora de joc...
1: Si ets del Madrid, segur que t'agradava més el futbol abans. Perquè la gran... Bueno, més de la meitat de Champions que tens no les tindries. Però perquè la mà de gols en fora de joc i amb la mà i amb tot això... Però bé, això està demostrat, eh? No és que jo m'ho estigui traient la màniga. Vull dir, busqueu gols de la final de... La típica final que diuen els madridistes de la Juventus, que fan un gol... Aquell gol és en fora de joc. Sergio Ramos, és un gol en fora de joc claríssim. Vull dir que ho veus ara. Vull dir que al final el futbol modern i el d'aquest Mundial...
0: És més just.
1: Més just, jo crec que sí.
0: Doncs el futbol als cinemes, perquè, en 14 dies s'estrena Toy Story 5 i ja coneixem moltes novetats, sobretot pel que fa a famosos que hi participen. I, clar, els fans estan inundant la xarxa.

0: va marcar tant la infància, aquesta pel·lícula. Em vaig obsessionar amb Buzz Lightyear, amb el Woody...
1: Doncs ara, segurament li va passar el mateix que tu a Taylor Swift, per exemple, perquè més o menys tenia una mateixa edat, o a Bizarrap, i segur que també a Bad Bunny, perquè també eren nens encantats amb aquesta pel·lícula. I ara formaran part de l'univers de Toy Story 5 en aquesta nova entrega que arriba als cinemes el 17 de juny. Taylor Swift ja ha anunciat que publicarà I Knew It, I Knew You, que és la nova cançó original escrita expressament per aquesta pel·lícula.
0: Boníssim.
1: Sí, sí, és... tenim moltíssimes ganes d'escoltar-la. De fet, la publica aquest divendres.
0: L'escoltarem
1: a les estrenes. I es tracta d'un tema country. Recordem que ella va començar en el tema de la música country, ella és de Pensilvània, i... està inspirat en el personatge de la vaquera Jessie, compost i produït amb Taylor Swift, juntament amb Jack Antonoff. Ella ha explicat que sempre havia somiat en escriure música pels personatges de Toy Story, que és una saga que, com deies, que t'ha passat a tu, amb ella també l'acompanya des que era molt petita. No?
0: Segur que el teu marit igual.
1: Sí, sí, sí, li encanta Toy Story. De fet, és la seva pel·lícula preferida de Disney i sempre que anem a Disneyland o a París o a Orlando, que hi hem anat, ell li encanta. Té la sudadera del Pizza Planet, que és aquesta, que ara en parlarem del Pizza Planet perquè, atenció, té-la també. I jo crec que tots us va marcar, no?
0: Disney, però...
1: és del 95, Toy Story, la primera.
0: Sí, perquè crec que Disney va comprar Pixar. Però clar, al meu cap, Toy Story és Pixar.
1: Clar.
0: No seria Disney pura.
1: Sí. No és Disney Clàssics.
0: No.
1: Clar, no, és fantàstica.
0: I què?
1: A més, també hi ha, diem, Taylor Swift, que ha composat música, però pel que fa al repartiment de veus, el productor argentí Bizarrap s'incorpora a aquest projecte donant veu al personatge de Nomo de Jardí, en la versió en castellà per Espanya i també per Llatinoamèrica. Serà Bizarrap que posi la veu al Nomo de Jardí.
0: Boníssim.
1: Sí, i és d'un dels... i també el Nomo de Jardí es tracta d'un dels membres d'aquesta comunitat de joguines oblidades que en aquest cas viu en una coseta abandonada al jardí.
0: I també Bad Bunny.
1: Exacte, Bad Bunny, que interpretarà, atenció, m'agrada molt, a Pizza amb ulleres de sol.
0: Pizza amb ulleres de sol.
1: Sí, es diu així. És un personatge que Disney descriu com misteriós i carismàtic. És un personatge nou d'aquesta pel·lícula i Bad Bunny posarà veu a aquest personatge tant en anglès com en castellà. El podrem sentir.
0: Al nostre país escoltarem, quan anem al cinema, la veu de Bizarrap i la de Bad Bunny en castellà.
1: Exacte. I atenció, perquè amb aquesta entrega, aquesta cinquena entrega de Toy Story, es tracta d'un tema molt d'actualitat i és que Buzz Lightyear, Woody, Jessie i tota la resta de joguines hauran d'afrontar un nou repte amb l'arribada de Lilipad, que és una tauleta electrònica que qüestiona la manera tradicional d'entendre el joc. Mira, si et sembla, escoltem el tràiler.
2: Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
3: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
4: Bonnie, un paquete para ti.
2: ¡Gracias, gracias!
5: ¡Hola! ¡Soy Lilipad! ¡Vamos a jugar!
6: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
7: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
8: Vale.
9: Quiero hablar contigo, aparato.
10: Por favor, llámame Lily.
9: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y...
10: me entiendo.
9: Ni siquiera me estás escuchando.
10: Te lo traduzco al inglés.
9: Mira.
11: Now look here, me and the toys have been working all summer.
10: ¿Y ahora en español?
11: Los gemelos guardan al otro lado de la calle.
12: Yo me pido detrás de la cómoda.
1: Clar. Com esteu veient, doncs al final aquesta tauleta que trenca tot el que teníem entès fins ara. I ja sabeu que l'estrena d'una pel·lícula ve acompanyada de múltiples accions de màrqueting. I us he de dir que Madrid serà durant uns dies una de les quatre ciutats del món amb un Pizza Planet.
0: Ostres, això pels fans de Toy Story ha de ser increïble, eh?
1: Clar, és aquesta mítica pizzeria de l'univers de Toy Story, una iniciativa que forma part d'aquesta col·laboració entre Toy Story i la cadena de pizza Papa John's, Pixar i Disney, per promocionar l'estrena de la pel·lícula. A partir del 16 de juny, el restaurant Papa John's del carrer Serrano de Madrid es transformarà i es recrearà com si fos el Pizza Planet, aquest local que apareix a les pel·lis de la saga. Madrid també ho farà, concretament amb altres ciutats com Los Angeles, Londres i Seul. Serà un espai que hi haurà màquines de ganxo, on hi ha els típics marcianets. Sí,
0: ostres,
1: sí, sí.
0: Quina acció promocional tan brutal, no?
1: És fantàstic. Zones on fer-se fotos, objectes de col·leccionista, hi haurà premis amagats, diferents experiències, no? I també hi ha tres pizzas d'edició limitades inspirades en la pel·lícula. Una que es diu Pepperoni Estelar, una, la vaquera barbecue, en la Jessie, i una que es diu Rodeo Peppers. Totes tenen un embalatge especial amb personatges de Toy Story i es podran demanar a la botiga i també es podran demanar online. Jo crec que s'esgotaran molt ràpid.
0: Bona. Sí, ben jugat. I clar, això és un crit a la nostàlgia, no?
1: Totalment. A més, jo crec que això no està inspirat tant en els nens, sinó
0: en els adults.
1: Sí, totalment. Sí, sí. A més, tu vas a Disney i pots comprar dessuadores com si fossis el repartidor de Pizza Planet, samarretes, no? Jo crec que és molt típic, sí. Jo en tinc una casa vermella supersuau, que me la poso jo, que és com de repartidor del Pizza Planet, no? I jo li vaig enviar ahir al meu marit i em diu, ah, vull anar-hi, llàstima que no hi sigui a Barcelona. Jo crec que sí, que això serà... Hi haurà cua, segur. En el Pizza Planet.
0: Doncs Toy Story 5, és un dels grans aconteixements que es viuran aquest any al món del cinema, sens dubte, esperadíssima.
1: Moltes ganes de veure-la,
0: Sí, sí, a mi m'encantava, molt
1: clar,
0: fan.
1: Clar, no sé si és la teva pel·li preferida, però, de Disney.
0: Home,
1: una de les...
0: clar, és que no la, és el que et deia, no la fico a Disney al meu cap, però si la fiquem, et diria que Pòdium,
1: sí?
0: Top 2. Sí.
1: I la primera quina seria?
0: El Rei Lleó.
1: El Rei Lleó.
0: El Rei Lleó.
8: Hakuna Matata.
1: És que clar.
8: Vive y deja vivir.
13: Hakuna Matata.

0: Que bonica que és aquesta pel·lícula, per favor.
1: És increïble, és impressionant. Se'm posa la pell de gallina ara que la posem a vegades amb la gala.
0: Oh.
1: Sí, a casa.
0: És que és fantàstica i ensenya tantes coses. Oh. És superbonica. Sí. També petit trauma, eh? Quan descobreixes que mor el pare.
1: Home, clar, no. I la gala, que no, encara no té 2 anys, que ja està començant a identificar cosetes de l'estil de que vienen les hienes. Males. I ja li diem que Mufasa està dormint, en fi. Bueno, ja...
0: Clar,
1: com Sant Jordi,
0: descobreixi...
1: quan li expliquem la llegenda de Sant Jordi, Sant Jordi arriba amb una llança però posa a dormir el drac, eh? No el mata. Posa a dormir.
0: Jo li he preguntat al Joel, també al nostre productor, quina era la seva pel·lícula preferida de Disney, i m'ha dit una pel·lícula que jo crec que no té el reconeixement que es mereix. M'ha dit Bichos.
1: Bichos?
0: Sí. Was a bug, little bug, hardly there. Jo la vaig veure fa poc, Bichos.
1: Què
0: he de dir? És maca. És maca. No és la mitiquíssima per mi, però mira, el Joel és diferent. Ell té un altre estil. No l'has vist, eh?
1: No. Bichos no.
0: Mira.
1: Vaig veure no fa massa a Inside Out. Les dues pel·lis.
0: Quina preciositat.
1: És brillant.
0: Brillant.
1: Sí.
0: Per ensenyar als nens les emocions
1: del
0: i
1: revés.
0: Tot. No, és fantàstica.
1: I tu, Mary Jane Watson?
0: Mira, jo en tinc moltes, no acabaria. Però una de les que més m'agrada és... Seré molt típica jo, Aladdin.
1: Som típics.

0: Aladdin, la veritat. I la vaig veure en musical. I, uau, a Londres la vaig veure jo. Fantàstica. Hi ha un moment on, en aquest moment just, del Mundo Ideal, que es posa a volar l'alfombra màgica per sobre de la gent.
1: Què dius?
0: Dius, com ho fan, això?
1: Què dius?
0: T'ho prometo.
1: T'has vist el Rei Lleó, el musical?
0: Sí, també, a Madrid.
1: I què?
0: Fantàstic.
1: És bo, no?
0: Espectacular.
1: És una cosa que tenim pendent.
0: No, no, sí, sí. Jo de Disney he vist el Rei Lleó, he vist Aladdin, i em sembla que ja està, de Disney, així, musical, oficial.
1: Hi ha més
0: a Espanya? No, Frozen, he vist Frozen. Ah. El vaig veure a Londres,
1: però
0: també.
1: Però no Frozen. No. Letícia Sabater, no,
0: He vist Frozen real, amb la marca Disney, a Londres, l'he vist. Que només el fan a Broadway i a Londres. I he vist Frozen brutal. I jo vull reivindicar, com ha fet el Joel, ha reivindicat Bitxos, la meva preferida és Aladdin, però hi ha una, que jo crec que no se'n parla prou, com diu, no se n'ha parlat prou, doncs crec que no se'n parla prou, que és Brave. No sé si l'has vist.
1: No he vist Brave. És la de la noia pèl roja...
0: Sí. És una pel·lícula fantàstica.
1: Ets tu, bàsicament.
0: M'encanta, la de la Mèrida. És una princesa que no és típica princesa Disney, està inspirada en les Highlands escoceses, una princesa escocesa, i que, doncs, trenca una miqueta amb tot el que li imposen a casa seva, no? I llavors, doncs, trenca un dia marxa de casa i ho trenca amb tot, fa un tipus d'encanteri i després ha de reparar el vincle. Que en aquest cas, si el vincle de Frozen era entre dues germanes, no amb la parella, en aquest cas és amb la mare. No és amb una suposada parella.
1: Doncs
0: ha refet el vincle
1: la mirarem,
0: amb la mare.
1: La
0: molt
1: mirarem.
0: Bonica, jo crec que us agradarà. A més, són els escenaris de les Highlands escoceses. Són preciosos i Brave, us la recomano molt.
1: Bé, i atenció, perquè avui tenim una d'aquelles històries que internet ha decidit convertir en protagonista absoluta d'aquest dia, i no està lluny, no està tan lluny de Disney.
0: No està tan lluny de Disney. I imagineu-vos, no sé, penseu que esteu tranquil·lament passejant per París, per exemple, per la Torre Eiffel, i esteu fent vida parisenca, i de cop apareix, atenció, un conill gegant passejant pel carrer com si fos...
1: Un conill gegant?
0: Sí, com si fos un veí del barri. Això ha passat, eh? No us ho heu d'imaginar, perquè la gent que estava en aquell moment a París no s'ho ha hagut d'imaginar.
1: Últimament a París passen coses una mica surrealistes.
0: A més, són unes imatges que s'han fet molt virals a les xarxes. Un conill blanc de dimensions espectaculars. Jo, experta en conills, us he de dir que aquest conill era molt gran, que ha començat a aparèixer per les diferents zones de la ciutat, entrant i sortint de cafeteries, de restaurants... Clar, els clients i la gent del carrer el miraven amb sorpresa, el gravaven, ningú el tocava. Les imatges s'han fet virals a TikTok, Instagram, a X, milions de visualitzacions. És un conill que sembla que té més vida social que molts de nosaltres. Sí, sí. Ell passeja tranquil, sense presses. Hi ha molta gent que ja ha fet bromes. Han dit molta gent, està vivint la seva millor vida, està més tranquil que nosaltres. O hi ha qui diu, fa broma, dient que és el conill blanc del conte de l'Alícia en el País de les Meravelles.
1: Ah.
0: Per això dic que no està tan lluny de Disney.
1: Ah, amiga.
0: Que apareix corrent ràpid perquè arriba tard a una cita, aquest conill,
1: no? Ostres, Alícia al País de les Meravelles. T'agrada la peli de Johnny Depp?
0: No està malament, però prefereixo la de Disney.
1: M'agrada. I la banda sonora és impressionant.
0: Sí, això sí.
1: Que
0: molt bonica.
1: Només fa que enviar-me automàticament a aquell Mundial de Sud-àfrica per l'informe Robinson, que jo crec que és una de les peces audiovisuals millor fetes a
0: Fantàstic.
1: Nivell de futbol, que s'ha fet amb aquella banda sonora al moment del gol de l'Iniesta. Oh!
0: Fantàstic. Mira, lliguem aquí l'Alícia amb el Mundial. És meravellós.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, jo em preguntava, com és que un conill gegant pot recórrer mig París sense cap preocupació i tranquil·lament i nosaltres necessitem el Google Maps? No ho sé, no? Clar, si haguéssiu de veure un animal gegant per la ciutat, jo no sé si us imaginaria un conill, jo us puc dir que la meva Mochi seria la reina absoluta de Barcelona, de Caldes o de Gonella. És molt més petita que aquest conill que apareix a
1: la
0: xarxa.
1: La teva conill és preciosa.
0: Moltes gràcies. No perquè sigui meva, però jo també ho penso.
1: Sí, és impressionant, és de pel·lícula.
0: Sí. Sabes que la vull apuntar a anuncis? Perquè
1: anuncis,
0: la nova sèrie de Berlín, has vist la sèrie? Berlín?
1: No.
0: Val. Està bé, te la recomano per passar uns dies divertits, està bé, i a més enganxa i tal. Doncs hi ha un moment on surt un conill, on la mascota d'una de les protagonistes és un conill, de Candela, que és el personatge que interpreta Imma Cuesta. Té un conill. Llavors, clar, es va fer molt viral i tothom deia, es diu Pomelo, el conill. I tothom deia, ai, m'encanta el Pomelo, m'encanta el Pomelo. I jo he de dir que el Pomelo és molt bonic, però no més bonic que la Mochi. Jo vaig pensar, si aquest conill, que es diu Pomelo, està fent pel·lícules, perquè la Mochi no? I vaig buscar-ho, hi ha una pàgina web de càsting.
1: Hi ha una agència de conills?
0: D'animals en general.
1: Ah.
0: I jo vaig dir, apuntaré la meva Mochi.
1: Ja,
0: si alguna escolta publicista... contacteu-nos, @xavifornia, si voleu llogar-me la motxi. Hi va la mama, o el papa.
1: Vinga, em voleu llogar la motxi?
0: No va sola. Per un mòdic preu ens ho pensem.
1: Tres minuts passen de 2:15. Arriba Damià Amorós i hem de seguir parlant del gran Gaudí.
2: Xavifornia, amb Xavi Martínez.

0: Hola, Damià, què tal?
1: Què tal? Escolta, com flipant estàs? Amb la Mochi, eh?
0: No eres conscient de l'existència de Mochi?
1: Sí.
0: Sí, no? Ja parlar del seu conill.
1: L'he vist per Instagram, el conill de la Maria. L'he vist per Instagram. Sona molt malament.
2: Sempre ho diu.
0: Però passa tota l'estona, Maria. Deus estar farta, no?
1: A més, nosaltres a casa la meva parella en tenia un que era negre i era transgènere.
2: La meva també.
1: Perquè vas començar sent conill i vas acabar sent conill.
2: La meva és al revés.
1: Li van caure els testicles.
2: La Mochi és al revés.
1: Veus? És un món apassionant.
0: No, vull dir, hi ha molt poques possibilitats que això...
1: No, amb els conills és molt habitual.
2: Molt.
0: Sí.
2: No, perquè des de
0: dues persones que han tingut conills i que els dos siguin...
1: Jo he estat copropietari.
2: Des de...
1: No.
2: Copropietari. Perquè de petits no es poden sexar. Costa molt sexar.
1: És que és molt difícil.
0: I és flipant.
1: És flipant el món dels conills i la passió que té la penya. Jo m'imagino que ho diu un conill, hagués estat divertidíssim. Vull dir, sabem que no va tindre mascotes, però, hòstia, hagués tingut un conill. Jo crec que li hagués canviat la vida. Potser hagués estat diferent. Però, clar, i una secció que podríem fer amb el temps és el nom dels conills, eh? Clar, Mochi.
0: Mochi.
1: Bueno, n'hi ha hagut de totes formes. Jo el conill m'agrada molt a la cassola de tros.
2: Calla!
1: M'apassiona. M'apassiona el conill a la cassola de tros. I aquella típica broma, no? Ja està prou gran per fotre de la cassola. Però, clar,
2: no m'ho havien dit mai.
1: Fins que un dia que ho preguntes, diu, no, és que és una raça...
2: Jo saps que vaig cuinar.
1: Que no es pot cuinar. Vaig flipar.
2: Clar, evidentment que no.
1: És Belier,
2: cap de lleó.
0: A la Mochi un dia, si us agafa així sense...
2: Anem a prendre pel sac. Saps què dic jo?
0: Sense omplir la nevera, no podeu, no?
2: Saps què em diuen quan... Una vegada, i a mi ja s'han inflat els nassos. Primer, sempre dic, quan em diuen això, no parlar, però quan em diuen això, contesto. Primer dic, no me l'havien fet mai, aquesta broma. Això és el primer que dic.
0: Clar, evidentment, ens deixes de ser absolutament mediocres.
2: I després...
0: Poc originals.
2: Si no li pregunto, i tu tens algun animal? I em diuen, jo tinc un gat. I me'ls miro seriament als ulls i els dic, em menjaré el teu gat. I ja està.
0: Realment, ets brave, eh?
1: No, però és un... A Catalunya teníem una tradició, sobretot
2: sí,
1: en períodes de guerra.
2: Conill,
1: no.
2: És evident.
1: Hi ha una cosa que era el conill de teulada.
2: Ah, sí?
1: I el conill de teulada és gat.
2: Ah, no el coneixia, aquest.
1: Hi ha receptes de casa nostra. Jo no ho he comprovat, però sí que he vist un gat pelat i una llebre pelada, no un conill, i més aquests conills dels Béliers.
2: Són domèstics. Són
1: molt petits, no tenen carn per poder-se
2: aprofitar. La Mochi pesa 2 quilos.
1: Imagina't. Doncs sí que és cert que existeix a Catalunya receptaris de temps de guerra bastant xungos, en què el conill de teulada és el gat.
2: Vull doncs ara, quan m'ho diguin, ho diré. Moltes gràcies per aquesta informació.
1: Però quin vols menjar, de teulada o de...
0: La mare fa un conejo a l'ajillo que us moriríeu del gust.
1: És que és boníssim.
0: Això
1: és molt americà, el fet de tindre animals de companyia que els europeus ens mengem. I el conill és molt d'això.
0: I l'arròs
1: amb conill és
0: familiar.
2: Jo no menjo conill.
0: No, és normal.
1: Dels pocs animals
0: normal.
1: Que no menges, Maria, o...?
2: I poltre, tampoc. Però aquí és raro dir que... Clar, has fet aquesta cara...
1: Jo menjo bastant, a mi m'agrada molt.
2: Veus? I al Pirineu hi ha moltíssima tradició de poltre.
0: Sí.
2: Jo tinc un problema i és que no puc menjar un animal amb el que hagi tingut un vincle emocional.
0: Lògicament. És que,
2: no, clar, però és molt hipòcrita per la meva part, perquè si jo ara tingués vincle emocional amb un porc, em costaria, i us dic de veritat, em costaria molt a mi menjar fuet.
1: Que et deuen el pernil, el fuet...
2: Sí, i és molt hipòcrita per la meva part, però no em puc menjar animals que hagi tingut un vincle emocional, i amb el conill, amb el poltre, em passa.
1: Molt bé les sípies, però a la paella. Saps? És un animal que m'agrada molt.
2: Tenir un vincle amb una sípia.
1: Sí, però el tinc quan menjo paella.
0: Jo també.
1: I a mi m'agrada això, eh?
2: Home, amb un pop, els pops són tan intel·ligents.
1: Molt intel·ligents. Hi havia el pulpo pop, se'n recordeu del Mundial, el pulpo pop?
0: A veure què traiem aquest estiu pel Mundial.
1: Està viu encara aquest?
2: No, jo crec que no.
0: El van fer a Feira ja fa anys. Aquest, ja et dic jo que... Hombre.
1: Està fet a Feira fa molts dies. Fa molts dies.
0: Ai,
2: però n'hi ha més, eh? Aquest any n'hi ha un altre...
1: Hi ha altres animals del Mundial?
2: Sí.
1: Que fort.
2: Sí.
1: Ens ho inventem tot, eh?
0: Bé, doncs, estàs nerviós, que arriba el Sant Pare.
1: Estic patint...
0: Expectant.
1: Perquè el dia 9 tinc feina, però és que el dia 10 encara en tinc més, eh?
0: Ja.
1: Estic patint molt. Jo suposo que acabaré ingressat al clínic.
0: Esperem que no, perquè
1: pot ser un espectacle, eh?
0: Recordem breument l'agenda del Papa, rapidíssimament, a Catalunya.
1: Mira, ciutat de Barcelona, arriba a l'aeroport cap a les 12 i el que farà és anar a la catedral, que és l'església mare de Barcelona, i a la tarda té aquesta vetlla, aquesta pregària, que al final hi haurà actuacions de Sergio Dalma, de diversos artistes.
0: L'Alfred García,
1: imagina't, a dalt a l'Estadi Olímpic. Em fa patir la calor que pugui fer aquell dia.
0: Ja.
1: Perquè la gent, si allò comença a les 8... i ha d'estar a partir de les 4 de la tarda, i és un espai que d'ombra poc, però bueno, ho veurem. I l'endemà és quan es compliqui l'agenda, perquè aquest bon home sortirà de Barcelona, se n'ha d'anar a Brians, a la presó, a Sant Esteve Sarrovies, que és el poble de la Rosalia, se'n va a Montserrat, torna a Barcelona per anar a Sant Agustí, al Raval, i finalment a la tarda farà aquest recorregut pel carrer Rosselló i acabarà el dia a la Sagrada Família, on hi haurà la benedicció, aquesta polèmica, que sí que és cert que esperem que una part la faci en català, perquè és la llengua del país, però sí que n'hi haurà una altra que estarà en castellà i una altra que estarà en llatí, perquè és l'idioma oficial del Vaticà, podríem dir, i l'espectacle de drons, o un espectacle estrany, que a mi em sembla que no hem acabat de captar l'esperit de Gaudí, perquè l'any 2002 es va fer també un espectacle de Sagrada Família amb focs artificials. Hi ha una imatge que es veu tot de palmeres explotant al voltant de la Sagrada Família i no es veu causar cap dany ni als veïns ni en cap altre lloc. I crec que els drons potser sí que són realment més bons pel medi ambient, per la salut d'animals que visquen allà, tal, tal, tal, tal, però crec que una oportunitat de que ens vegi el món hauríem d'agafar una idea que Gaudí no va acabar dissenyant castell de focs, però sí que sabem que va jugar amb el foc. I a la Sagrada Família hi ha d'haver un paveter. A la porta de la façana de la Glòria hi ha d'haver un sortidor d'aigua i un paveter de foc, però, clar, no sabem ben bé com s'acabarà gestionant tot aquest fet. I el dia 11 al matí sí que sabem que beneirà la capella de l'aeroport del Prat i sortirà ja cap a Canàries a l'última part del viatge.
0: A 4:45, que deies que el papa visitarà l'església de Sant Agustí del Raval, a Barcelona, que allà retrobarà amb els membres del seu ordre, els sí, agustins,
1: sí,
0: no?
1: Sí, senyor.
0: Situats en un barri, que és el Raval.
1: Jo crec que és dels primers, segurament el primer papa que trepitjarà el Raval i una zona que té aquesta realitat social tan difícil, tan variable, i és el lloc on hi ha una comunitat, fins i tot a l'església de Sant Agustí, molt forta de filipins. Són molt, molt, molt potents els filipins, van molt a missa, tal, tal. Hi ha un menjador social també dels agustins, gestionat per mateix per un orde de monges, i Santa Rosalia, que és on anem a demanar els impossibles, amb Santa Rita, tal, tal. Estan tots allà i és una església bastant important de Barcelona.
0: Lleó 14 i arribarà en cotxe pel carrer Hospital.
1: Imagina't. És a dir, ha de passar per la Rambla.
0: Clar.
1: No sé com s'ho farà, eh?
0: Tallen el carrer, no se sap encara si els Mossos i la Guàrdia Urbana permetran que hi hagi públic al carrer per rebre'l.
1: Jo hi vaig passar pel carrer Hospital, i el carrer Hospital és unidireccional, amb les dues voreres petitíssimes, és estret, molt, i crec que no hi anirà amb el papa mòbil, crec que hi anirà amb un vehicle cobert.
0: Sí.
1: Un vehicle cobert. És difícil perquè gestionar una personalitat com aquesta és allà dins, i jo crec que en aquesta estona, quan acabi la vella del camp de l'estadi de Montjuïc, jo crec que s'escaparà el camp del Barça.
0: Ah, sí?
1: Jo crec que anirà a veure les obres del Camp Nou.
2: Ai.
1: Crec. Que és d'aquesta gent que va fer com el Messi aquell, allò que va anar de nit al camp. Crec que farà això.
0: Allò va ser terrible.
2: Messi, que per cert, Premi Princesa d'Astúries.
0: Premi Princesa d'Astúries. Hem conegut aquesta notícia fa minuts.
2: Sí.
0: Leo
2: sí.
0: Messi. Premi Princesa d'Astúries 2026. Mm-hmm. Bé, la veritat és que es nota la visita del papa Lleó XIV al nostre país. Noto la gent tensa.
1: Sí,
0: amb ganes. Hi ha una barreja entre ganes, perquè és un gran aconteixement, no? És un esdeveniment important.
1: Home, crec que ho va fer públic la Junta Constructora de la Sagrada Família, qui va haver dades que va créixer un 20% als visitants després de la visita del Ratzinger.
0: Uau.
2: Ostres.
1: Si ara ho fem bé, Televisió Espanyola, Televisió de Catalunya i BTV fan una retransmissió, com ha de ser, que serà collonant, que serà extraordinària.
0: Aquesta casa
1: es volcarà al carrer. Serà, jo crec que serà una forma, un d'aquells esdeveniments que Barcelona passa de tant en tant, estil Jocs Olímpics, que ens farà veure la ciutat bonica, engalanada i preparada pel món, que és el que hem de fer.
0: I quan vagi a la Sagrada Família, baixarà la cripta del Santíssim i també visitarà la tomba d'Antoni Gaudí.
1: Sí, senyor, Gaudí està enterrat a la Sagrada Família. A dia d'avui és l'únic mort que hi ha a la Sagrada Família. Originalment hi havia també els fundadors, els que van tindre la idea, en Josep Maria Bocabella i la seva família, però a la Guerra Civil van ser saquejats aquests ossos i a dia d'avui només queden Ton Gaudí i Cornet enterrat allà dintre. Coincideix el dia de la mort de Gaudí, el dia de la benedicció de la Torre de Jesús, que és aquesta construcció que arriba, converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món.
0: Uau.
1: 172 metres. I jo, estant a dalt del terrat de la Sagrada Família, amb l'arquitecte li vaig preguntar, això és Gaudí, o aquí estem gaudinitzant?
0: Yeah.
1: I ell em va reconèixer que allò no era Gaudí, sinó que era gaudinitzar, és a dir, agafar el seu projecte, la seva inspiració, i il·luminar-nos una mica amb la idea contemporània de fer Gaudí una obra que ell deia, Gaudí, que el seu mecenes, que el seu cap, no tenia pressa, perquè era Déu.
0: Clar.
1: I ell era conscient que l'obra no l'acabaria Gaudí. I, bueno, el tramvia número 30 i l'Hospital de Sant Pau es van encarregar que no acabés l'obra de Gaudí.
0: Doncs avui tercer capítol d'aquest especial nostre dedicat a Antoni Gaudí i Cornet. I aquesta vegada dedicat a la visió que els altres artistes, músics, pintors, escultors, creadors han rebut d'ell o han reinterpretat l'obra de Gaudí, no?
1: Mira, si et sembla, agafarem, jo crec, un dels artistes catalans més importants de la història. Agafarem la tríada, Miró, Dalí i Picasso. Miró, sabem que el va conèixer, té diverses cites conegudes, quan els dos coincidien al Centre Artístic de Sant Lluc, a dia d'avui instal·lat darrere el Mercat de Santa Caterina, és a dir, el centre de Barcelona, i Miró en deia, per exemple, que nosaltres, els nois joves, i ell, que era un senyor gran, coincidíem quan anàvem a dibuixar. Era un home modest, que anava aparentment, i això diu molt de la seva moral, vestit d'una persona pobra, però era un gran personatge i tothom sabia que era Gaudí i qui era aquell home. I també deia, quan escrivia cert, que era un amic seu, que és la persona que va construir la Fundació Miró aquí a Barcelona, que seria apassionant, espectacular, saber què hagués fet Gaudí amb els nous materials. I això és la Sagrada Família, perquè s'ha fet amb formigó armat, amb tecnologies contemporànies, i alguna vegada, qui més havia parlat de Gaudí, fins i tot l'havia defensat, perquè durant molt de temps Gaudí va ser una persona repudiada per la societat barcelonina, va ser Salvador Dalí, que va fer diverses conferències parlant del geni de Reus. Va dir, per exemple, que passaran molts segles abans que produeixi un altre Antoni Gaudí, i això té tota la raó del món, i que per ell Gaudí feia arquitectura comestible. M'imagino la casa de Hansel i Gretel una mica com el que hi havia al Parc Güell. Fins i tot té una frase molt bona, que la va pronunciar l'any 56 en una conferència. Una conferència que havia de ser una bomba creativa i morfològica al mig de Barcelona, fet al Parc Güell. Dalí deia, Gaudí és de Reus, Fortuny és de Reus, el general Prim és de Reus. Gaudí és un geni, Fortuny és un geni, Dalí és un geni, per qual cosa Dalí és de Reus. I no de Figueres, com molta gent pensa. I fins i tot tenim una... No tenim cites directes de Picasso. Sabem que Picasso i Gaudí van coincidir a la Barcelona del 1900, van anar amb algun enterrament, en alguna celebració, alguna exposició, però molta gent, quan Picasso vivia a París, la gent li preguntava, mestre, si anem a Barcelona, què hem d'anar a veure? I ell només responia d'una forma. Saps que nosaltres diríem, hosti, si vas a Madrid, ves a cal restaurant, ves a tal altre, la Maria, els musicals a Londres, ves a veure això, ves a veure allò, les pel·lis d'Ines, mira't això, tal, tal. Picasso diu que quan recomanava Barcelona només deia Gaudí. Que la gent anés a veure Gaudí. Fos, en aquella època, una Sagrada Família que no tenia ni les torres que tenim ara, ni els passers de tal, però que aneu a veure Gaudí. Hòstia, que ho digui un personatge com aquest, jo crec que és fortíssim.
2: I és el que fa la gent, no? Habitualment.
1: Anar a veure Gaudí, sí senyora.
2: De fet, l'altre dia estàvem aquí en una terrassa i va passar un grup de persones que ens van crear l'atenció perquè vam pensar, com que estàvem aquí tots periodistes, amb el Xavi, amb el Joel, amb el Toni Cano, i vam dir, ens va crear l'atenció perquè era un grup de gent d'edats molt diferents, d'edats molt diferents i que semblaven estrangers. I el Toni Cano, que no té vergonya, i encara menys que vergonya, va agafar un micròfon que tenia de la ràdio i va dir, els hi vaig a preguntar a veure què són. I era gent, així com fa ell, gent d'arquitectura, o sigui, eren estudiants d'arquitectura d'una universitat d'Alemanya, si no m'equivoco, i que venien a veure l'arquitectura de Barcelona i aprofitant l'any Gaudí, exacte,
1: la capital mundial de l'arquitectura.
2: Venen estudiants d'arquitectura justament a veure això, no?
1: Què no he trobat de Gaudí? Sabeu que, per exemple, Dalí i Picasso han participat en diferents pel·lícules, ara em ve el camp Midnight in Paris, del Woody Allen, en què es tornen personatges. Gaudí, no hi ha hagut films, obres de ficció que l'hagin agafat com a personatge. És curiós, això.
0: Per què?
1: No ho sé. Suposo que com que la vida ja la té prou flipada, la vida de Gaudí és prou diferent, suposo que no hi ha hagut aquesta necessitat de guionitzar-la. Hi ha novel·les que parlen al voltant de Gaudí i tal, tal, però convertir-lo en personatge d'un element no n'hi ha gaire, si alguna novel·la, però no pel·lícules, el que ja són una pila de documentals sobre ell, que, bueno, pararíem, ara RTV ha estrenat aquest digital amb la Cristina Villanueva, tal, tal, que està molt bé per la seva família, però sí que Gaudí ha inspirat molta cançó. I una de les primeres cançons està feta per un senyor de Reus i el títol és Gaudí és de Reus.

0: Això és de l'Ariel Santamaría.
1: L'Ariel Santamaría, que és un cantant de Reus, que era... Ell es defineix com a Juanchi, és una forma de ser de Reus. Ell va arribar a ser regidor de l'Ajuntament de Reus amb una coordinadora política que es deia la Cori. Va vestir d'Elvis, normalment.
2: Ja sí que és, en Ariel Santamaría.
1: Un personatge reusenc.
2: Es van presentar a les eleccions de Reus juntament amb Carmen de Mairena.
1: Sí, Carmen de Mairena. No, crec que Carmen de Mairena era el cap de campanya.
2: Cap de campanya. Imagina't. Coordinadora reusenca independent, el Cori. Sí, recordo això.
1: És un personatge extraordinari. I ha fet molta producció al voltant de Gaudí. Ha fet cançons, tal. Però sí que és cert que ell, diguem-ne que fa aquest juanchisme, aquest humor del camp, però hi ha una fórmula que he trobat bastant a YouTube, que és un perfil que es diu Aprendre Cantant. És una intel·ligència artificial extraordinària, eh? Vull dir, es nota d'una hora lluny que la cançó no l'ha fet una persona, perquè és una cosa xunguíssima. Però hi ha això, aquest perfil, que ha fet una cançó que es diu Gaudí, de nen fràgil a gent immortal, que és aquella idea de l'altre dia que explicàvem que batiu-me tot el reumatisme,
2: sí, que va
1: ser vegetarià, que tal, i l'han convertit en cançó per canalla, i trobo que està ben encertada. Gaudí.

0: observar.
1: No està malament, eh?
2: No, no, per això, per això.
3: M'està agradant una mica, eh?
2: Li pots posar la gala, eh? Li pots posar la gala, ara que ve l'any Gaudí.
3: Així aprens moltes coses, eh?
2: Per això, per això. I a més amb música. El discotró que està molt ben parit. Però, clar, arribem una mica a temes ja més seriosos. Hi ha un productor de música que es diu Eric Woolfson, que ha treballat amb els Rolling Stones, amb el Led Zeppelin.
3: Perdona, però és que veig a la Maria que es pixa, dic...
0: No, perquè em fa gràcia la cançó de Gaudí, m'agrada molt.
3: No, no, és boníssima.
2: És molt bona, és molt bona. Aquest tio, el Woolfson, ha produït alguns dels grans musicals del western, de Broadway. Ha fet una cosa, Xavi. Ha fet el Gaudí de musical.
0: Uau!
3: Gaudí de musical. Gaudí de
2: musical. Hora 50, està a YouTube penjat, eh? Hora 50 d'un tio que s'enamora de Gaudí, s'enamora de Barcelona, fa sortir Gaudí, surt un home gran, vestit, bueno, maquillat, amb barba, és espectacular. I us he agafat un tros, que és la part que parlen de la Sagrada Família. És una nadadolla, aquest musical.
0: Pensava que deies, i a partir d'aquí, aquesta hora 50 que queda de programa, escoltarem en acció.
3: Jo, per mi, si voleu...
0: Podem posar
2: és molt boig,
0: tot
2: eh? És molt boig, és molt boig, és una cosa brutal. La gent, els nostres oients, si ho trobem per YouTube, que la busquin, perquè és extraordinari. Ja, Jaume, sisplau.
3: L'estic mirant ja.
2: És espectacular.

0: Imagineu-vos així, 1 hora 50, eh?
1: Uau.
0: 1 hora 50.
1: Gaudí, és molt bonic,
2: Gaudí,
1: eh?
2: The Gaudí, musical.
0: The Musical. Ojo,
1: Home, canta molt bé, eh?
0: A mi m'impressiona que un anglès s'hagi pogut fixar en Gaudí, que li hagi arribat a fotre un musical d'aquestes característiques. És una cosa extraordinària.
2: I algú més ho va fer aquí a casa nostra?
0: A Catalunya, això, no? A Catalunya tenim un musical de... Tenim una òpera de Gin Joan dedicada a Gaudí. Tenim, que es va estrenar la setmana passada, de l'amic Joan Magraner, un conjunt d'obres de Gaudí que està titulat tot sencer com a Sons de la Terra, que es va estrenar al Palau de la Música, al Centre Cultural de Valls, s'ha estrenat a diversos llocs, però sí que tenim també un musical, Gaudí, el musical de Barcelona, fet per l'Albert Guinovart. L'Albert Guinovart és el creador, per exemple, de la música de Maricel, i és un tio que és una bèstia parda, extraordinària.
1: Ell i Daniel Anglès, jo crec que són de les dues grans...
0: Daniel Anglès potser com a...
1: musicals, eh?
0: Intèrpret?
1: Sí, no, i també ha estat creant musicals.
0: I creador del musical més petit i tot.
1: Exacte.
0: Això. I Albert Guinovart, musicant,
1: fantàstic,
0: un personatge extraordinari, que ha fet un musical també sobre Gaudí, i us he portat la part del Rèquiem. Quan parlem de Rèquiem, parlem de la part final, sempre és la part de la mort. I és interessant perquè ell capta molt bé el que passa després de la mort de Gaudí. Recordem als oients que Gaudí té l'accident el dia 7, cap a les 6 de la tarda. Mm. A partir d'aquí passa 3 dies ingressat a l'antiga... biblioteca, a l'actual Biblioteca de Catalunya, l'antic Hospital de la Santa Creu, i posteriorment, el dia 10, mora. A l'11 li fan la vetlla i el 12 l'enterren. És un enterrament que en plena dictadura de Primo de Rivera, l'any 26, hi participen 30.000 persones. 30.000 persones d'aquella època és com si ara sortís mig milió de persones al carrer amb una celebració del Barça o una cosa d'aquestes.
2: Sí.
0: Doncs té el rèquiem aquest i crec que expressa molt bé el que va passar a Barcelona en aquell moment.

0: Doncs quin viatge, Damià?
1: Bueno, hem vist que on ha arribat Gaudí, ha arribat a molt més. El que no he portat són interpretacions de la seva obra, perquè... de la seva obra arquitectònica, vull dir, perquè hi ha veritables reinterpretacions funestres, fatídiques. Sí? Sí, si ens desplacéssim per tot Europa trobaríem interpretacions del trencadís d'edificis de Gaudí, gent que va interpretar Gaudí d'una forma molt xunga, que no ho haurien d'haver fet, segurament. Perquè Gaudí és un geni i és ell. I ell tenia una gran sort, que és que es va rodejar d'un conjunt d'altres genis, Jujol, Berenguer, Sugranyes, altra gent que entenia el mestre, i feien, executaven, fos amb fusta, fos amb ferro, fos amb ceràmica, com ara estem fent a la Sagrada Família encara ara, no? I la gent interpreta Gaudí veient una foto del Pargüell, veient una foto del Palauell, i se'ls ha de dir, senyor, si vostè no entén el Camp de Tarragona, no entén Catalunya, no entén Barcelona, no entén el Mediterrani, perquè Gaudí sobretot era mediterrani.
2: Sí, absolutament.
1: Si tu no entens això, ara hauria de sonar, Jaume, la cançó del Genís. Ets aquella de...
3: Platja, brisa i mar.
1: Platja, brisa i mar. Ja, ara ja la trobaràs, Jaume. Després, sí. La tens guardada. No pateixis.
3: Jo t'anava a preguntar l'intèrpret d'aquesta cançó. I ara he vist que els cors són del Cor Jove de l'Orfeó Català.
1: Sí, home, aquí hi havia...
3: Fantàstic.
1: És que a mi me recorda molt a Maricel.
3: Sí, va per allà.
1: Els tons vocals de Gaudí al musical recorda molt a Maricel. I realment és una obra extraordinària. I crec que són bones interpretacions de Gaudí, igual que aquesta que ha fet en Joan Magraner, i les que fem a dia d'avui. Mm-hmm. Perquè el veiem amb 100 anys vista i el podem entendre en el nostre temps, que això és molt important.
2: Gràcies.
1: Com
0: sempre, Damià Amorós, és un luxe.
1: Ens veiem la setmana que ve. No sé
0: setmana
1: com.
0: Setmana vinent...
1: No sé com.
3: O si ens sentim.
1: Sí, jo crec que ens sentirem perquè he estat veient i al matí el passaré el dia 10 pel voltant de la Sagrada Família. M'han fet fer un procés per fitxar, per poder entrar allà dins, brutal. Per poder
2: ets
1: accedir.
2: Un dels escollits.
1: No, però, i després a la tarda estarem a Sant Cugat retransmetent
2: a la tele
1: i fent espectacle i, bueno, encara donarem més voltes.
2: Gràcies, Damian.
1: Gràcies a vosaltres.
2: El millor. Arribem a les dues amb Como yo te amo, de Nayara, que li ha donat la volta a aquest himne. És part del seu nou projecte, La Espanyola, i és la protagonista que ens visita avui, l'artista convidada Nayara. Això serà, però, a la tercera hora de programa. Ara el butlletí i després... fem una mica de zoom.

0: en la seva intervenció a les jornades del Cercle d'Economia. Anem cap allà en directe a Lorena Enns, explica'ns.
1: Sí, bona tarda. Com dius, el govern renuncia als pressupostos de 2026. El president del govern central, Pedro Sánchez, ha aprofitat la seva intervenció al Cercle d'Economia aquí al Palau de Congressos per anunciar que l'executiu activarà aquesta setmana els tràmits per a presentar i aprovar els nous pressupostos del 2027. L'escoltem.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado.
1: Com dèiem, uns pressupostos que requeriran de la majoria de la investidura per tirar endavant el Congrés dels Diputats, un moviment de Sánchez que demostra la intenció del president d'esgotar la legislatura malgrat els casos de corrupció que l'envolten. Seran uns pressupostos, segons avançat, socials, que reforçaran l'estat del benestar. L'habitatge comptarà amb el major desplegament de recursos públics. També ha promès la reforma del model de finançament abans que finalitzi l'any. Els anuncis han coincidit amb la publicació del sumari del cas Leire. Continua la intervenció del president. En aquests moments, Lourdes, en el marc d'una conversa amb la presidenta del Cercle, Teresa García Milà.
0: Moltes gràcies, Lorena, per aquesta última hora. Aquest anunci dels pressupostos, com deies, coincideix amb novetats del cas Leire Díez, ja que s'ha aixecat parcialment el secret de sumari de la presumpta trama enfocada en obtenir informació sobre causes judicials que esquitxen el govern de Sánchez i el propi PSOE. Els informes de la UCO assenyalen a Santos Cerdán com qui dirigia l'entramat i també destaquen el rol de Leire Díez. Més detalls, Sergi Bassoles.
3: Sí, un extens sumari que profunditza en una estructura clara i jerarquitzada per aconseguir aquesta informació de causes judicials contra el PSOE i el propi govern. Unes actuacions on es plasmarien les promeses, compensacions o influències sobre tercers a canvi d'informació sensible. L'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, hauria posat a disposició d'aquesta organització l'infraestructura i suport econòmic per tal de sufragar aquestes actuacions. Entre les terceres persones implicades hi hauria el guàrdia civil investigat en el cas Coldo, Rubén Villalba. L'agent de la Benemèrita s'hauria reunit dues vegades amb Leire Díaz. Li haurien ofert un càrrec a Roma a canvi de facilitar informació sensible de Víctor de Aldama i d'altres persones. L'informe de l'UCO també posa el focus en el rol de Gaspar Zarrías, qui fora conseller de la presidència d'Andalusia. Segons els investigadors de la Benemèrita, ell seria l'encarregat dels assumptes jurídics de tota l'estratègia d'aquesta presumpta trama criminal. Una altra de les persones que tindria un rol destacat en aquest entramat seria l'advocada de Coldo García. Segons els investigadors, quan van interrogar a l'empresària Carmen Pano, aquesta els hauria manifestat que la lletrada li hauria ofert importants quantitats de diners si deixava de dir que havia portat bosses amb diners en efectiu a la seu del PSOE a Ferraz.
0: Més de 200.000 nens i nenes es quedaran sense beques menjador durant més de 80 dies a Catalunya. Una situació que es repeteix cada estiu quan acaba el curs escolar, com denuncia l'ONG Educo. Marga Esparza.
4: Durant el curs, 214.000 nens i nenes reben la beca menjador, el que els permet tenir garantit un àpat saludable al dia. Però quan acaba el curs, també s'acaba la beca i les seves famílies no poden fer front a moltes despeses, entre les quals es troba una alimentació saludable, com li passa a la Marbeli.
5: Imagínate, le dan la comida en el comedor. Para mí significa mucho porque son dos, porque ahí les dan a ellos una vez al día.
4: Des d'Educo reclamen polítiques que posin com a prioritat els infants, assegurant una beca universal de menjador i que es garanteixi també els àpats durant l'estiu. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo.
6: Necessitem polítiques públiques que acabin amb la pobresa infantil. Ampliar els criteris d'accés, per exemple, no, a l'ingrés mínim vital i al complement d'ajuda a la infància perquè millori la seva cobertura. Doncs això, que aquests infants, si l'activitat no és gratuïta, les seves famílies puguin tenir-hi accés.
4: A Catalunya, un de cada tres infants i adolescents viuen en situació de pobresa o exclusió social.
0: I encara un apunt, el Centre Obert d'Arquitectura ha presentat una nova aplicació per al mòbil per explorar l'arquitectura catalana a peu de carrer. Porta per nom Rutes i permet seguir 150 itineraris temàtics geolocalitzats per 3.600 obres disponibles en el marc de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura 2026. L'aplicació també recull els 20 itineraris guiats que s'han fet amb motiu del Congrés Mundial d'Arquitectes, que se celebrarà del 28 de juny al 2 de juliol. Entre les rutes destacades hi ha testimonis del japonisme a Barcelona, cooperatives d'habitatge, Todo sobre mi madre o l'empremta de Joan Miró a Barcelona. Ara sí, això és tot. Tornem a més notícies a 2:15 de 3 a l'edició migdia.

0: El control Marta Inglés, perquè tot soni molt bé. I comencem segona hora de Xavi Forni a Ràdio 4, a les 2:06, a la producció Joel Sevilla. Gràcies per ser-hi. Tu, que ens escoltes, ets part d'aquesta família que, a més, no para de créixer i això ens posa molt contentes, molt contents. Així que gràcies, en majúscules, per escollir-nos. I bé, com ens deixes fer-te companyia, veurem ara si estàs d'acord o no en el que tractarem. Maria García Coll, parlem del vapeig adolescent. No sé si és nova forma de fumar o falsa sensació de seguretat. El vapeig que ha entrat en la vida adolescent, eh? Amb olor de maduixa, amb olor de mango, caramel... Però el debat sanitari és molt menys dolç.
1: Totalment, perquè a Espanya l'estudi des del 2025 diu que el 49,5%, gairebé la meitat, atenció, dels estudiants entre 14 i 18 anys ha provat alguna vegada cigarretes electròniques o vapers, tot i que baixa una mica aquesta dada respecte al 2023. La dada que ens inquieta és que el consum continua sent molt alt i que la percepció de risc encara conviu amb una idea molt estesa. Clar, si no és tabac, diuen els joves, doncs no és tan greu, clar. O això és el que sembla, no? Perquè l'Organització Mundial de la Salut ja ha alertat que aquests productes poden alimentar una nova onada d'addicció, perquè n'hi ha molts que tenen nicotina, d'altres no, però això assenyala que el paper dels gustos, aquest disseny atractiu de colors i el màrqueting juvenil, doncs li dona una volta, no?, al que seria la típica cigarreta de sempre.
0: En parlem amb el Joan Lozano, metge de família i comunitària i portaveu de la Setmana Sin Humo per separar reducció de danys, negoci i autoengany. Hola, Joan, molt bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé. Treballant una mica.
0: Bé. No traurem massa temps, però és un tema potent, és un tema d'actualitat, perquè, Joan, quan un adolescent diu jo no fumo, només vapejo, què li respondries tu sense espantar-lo, però sense comprar-li el relat?
2: Bueno, jo crec que aquest adolescent ha estat molt influenciat per la indústria del tabac i s'ha cregut que aquest producte no és dolent per la seva salut. I ho és pràcticament igual que la cigarreta convencional. Per tant, s'hauria d'utilitzar el mateix missatge que utilitzàvem quan els joves fumaven tabac convencional. I amb els joves els hem de dir un... que faran mala olor, això la indústria ho està suplint amb aquests aromes, però que també, evidentment, una de les coses que s'està veient és la contaminació del medi ambient, que jo crec que la gent jove amb això sí que és sensible, no? Perquè com se senten immortals, si els hi parles de malalties i tal, quasi que no es veuen reflexat, però, per exemple, les cigarretes electròniques contaminen i molt el nostre medi ambient, no? I també els diria que no li facin el joc a la indústria del tabac, el seu únic objectiu és replegar els seus diners sense importar-li res més, no? Per tant, jo crec que hem de ser contundents amb aquests missatges perquè, insisteixo, aquests productes són tòxics, provoquen malaltia i mort. O sigui, això no ho hem d'adoptar.
1: Clar, estem parlant de joves, però és que no sé si ja hauríem de parlar fins i tot de nens, perquè hem vist vídeos que s'han fet molt virals a les xarxes de doncs, nens que fan la comunió i que els hi regalen vapers. Clar, no amb nicotina, en aquest cas no porta nicotina, molt però bèstia. Igualment doncs, per fumar, per treure fum, perquè és com divertit, és com un joc, no? Com que tenen colors. N'hi ha alguns que fins i tot tenen dissenys de dibuixos animats. Clar, això, els nens, evidentment, doncs, no ho entenen, però és que els pares tampoc ho entenen, això.
2: Clar, mira, hi ha dues coses. Una, això de que no porten nicotina no és del tot cert, perquè no hi ha cap tipus de regulació. I la indústria del tabac, des de que es va inventar, són venedors de nicotina. Tot el que no porta nicotina no crea addicció i, per tant, ells ho saben. I en aquests que diuen que no hi ha nicotina, en molts estudis s'ha vist que sí que porten nicotina, perquè és la manera d'enganxar aquests nens, no? I, per altra banda, el que dieu dels dissenys. Estan fent dissenys per menors d'edat. No estan fent dissenys, com ells diuen... No? Que això vol ajudar a deixar de fumar, que és una altra mentida, però estan fent dissenys per captar aquests menors d'edat i aquests adolescents, doncs amb els dissenys, amb els aromes i amb tot això, perquè estan veient que s'estan quedant sense clientela. El tabac convencional ja no està de moda, molta gent, per sort, ho està deixant i, per tant, han de buscar la clientela. I a on l'han d'anar a buscar? Pues en aquest jovent més fràgil o més vulnerable i utilitzant pues, la tècnica que han utilitzat des dels inicis del seu negoci, no? Que és pues, amb aquesta publicitat enganyosa i ficant nicotina, que és la substància que els convertirà en addictes i, per tant, en clients fidels, no?
0: És que la pregunta, jo crec que es fa a tothom, no? És més sa el vàper que el tabac de tota la vida?
2: Pues aquesta pregunta te la respondré amb una altra. Què et provoca menys dany? Llançar-se des d'un desè pis o des d'un vuitè pis? Aquí vull desmuntar aquesta trampa de la indústria del tabac, no? Que diuen, és menys dolent. Home, sembla ser que sí, però perquè no tenim estudis. Llavors, els científics són molt prudents, ja he vist que jo no gaire, però en general són molt prudents, llavors dient, no tenim encara temps d'evolució, encara sembla que... I això, aquest dubte nostre, la indústria ja fa més de 10 anys que l'està utilitzant per dir això que acabeu de dir, que és una pregunta molt interessant. És menys dolent? Doncs jo us dic que no. I us ho dic avui, en el 2026, perquè segurament si d'aquí 10 anys entreiem aquesta gravació, tindré raó. Científicament, avui, en el 2026, ho puc dir? No, però tampoc ho podíem dir el 1960, quan van començar a sortir els primers estudis del tabac convencional i el càncer que provocava i les malalties que provocava. La indústria va treballar moltíssim per amagar tot això. Ara ja fa molts anys que ja ho hem destapat, no? I per tant, ells ja fa 20 anys que saben que el negoci del tabac de combustió se'ls acaba i ja fa 20 anys que estan investigant com continuar venent el seu producte, que com us deia abans és la nicotina, en forma de vàper, i ara comencen a introduir allò de les bossetes de nicotina, que com som tan tramposos, llavors és nicotina sintètica i per tant ja diuen que no és producte de tabac, però hi ha bossetes que tenen 500 mil·lígrams d'una substància que es transforma en nicotina i que, per tant, amb aquests 50 mil·lígrams estan... Bueno, ja hem tingut algun cas amb algun institut d'intoxicació, perquè, clar, com això sembla un xiclet, doncs, pues, apa.
0: Ostres. No, no, clar...
2: Per tant, no són són productes tòxics que provoquen malaltia i mort.
0: Però el tema de que no hi hagi combustió, no?, és el que molts defensors del vapeig... criden amb més força, és a dir, per exemple, sense dir les marques, però escalfar, que no vapejar, sinó l'altre, hi ha un altre, bueno, l'Aikos, és igual, si el coneix tothom.
2: Sí, digues.
0: Ja està. Endavant. Aquest s'escalfa, no? Vull dir, això no, sí. Aquí no hi ha combustió.
1: Clar, hi ha una resistència dins, entenc, perquè alguna vegada...
2: Hi ha una resistència que deixa anar micrometalls que van a parar als pulmons de les persones que inhalen aquest aerosol, que no vapor, és un aerosol. Un aerosol és vapor on hi ha suspeses substàncies, i en aquest cas moltes ja s'ha vist que són tòxiques. Per tant, això no és un vapor, és aerosol. És cert, no tenen combustió? Sí. Bueno, torno a l'exemple, no llancem els nostres nens a un desè pis, ens conformem per llançar-los des del vuitè pis. Jo no faria cap estudi per demostrar que llançar nens des del vuitè pis fa menys mal que llançar-los des del desè. Jo no faria estudis. Bueno, jo no deixaria que el meu nen el llancessin des d'un vuitè pis, no? Que és el que està passant ara, no? Que els pares es pensen que els vapers són menys dolents. No s'ho pensen, ha sigut la indústria del tabac que fa més de 10 anys que ens està inculcant tot això, comprant científics, comprant publicitat als diaris, comprant influencers, comprant. Però, torno a dir, això ja passava als anys 60 del segle passat. Hi havia metges que deia que fumar Lucky, per dir alguna marca, pues anava molt bé per l'asma. I es quedaven tan amples, no? Ara això ho veiem i ens rasgamos les vestidures. Però això passava als anys 60. I la indústria del tabac feia un gran esforç en fer difusió de tot això, no?
1: Clar, ara el que estem veient és que realment el tabac com a cigarreta convencional sí que ha baixat, no? El nombre de venda de tabac, no? Perquè el que ens dius, sí, sí. Doncs, al final hem fet molta pedagogia amb no fer publicitat de tabac, amb dir que és dolent i que això doncs, al final porta malalties i que pots morir d'una malaltia, no? I també que no surten persones fumant a les pel·lícules, a les sèries, a la televisió, tot això, no? Però, en canvi, el que tu dius, la indústria tabaquera ho ha blanquejat, entre cometes, amb el tema del vapeig, no? Per exemple, fer mala olor, doncs li poso un gust, una
2: olor
1: bona olor, no? Exacte, olor de síndria, no? Però ja hi ha molts joves que també han explicat la seva experiència dient, jo tinc 20 anys, porto vapejant des de que en tenia 15 i això m'ha provocat un edema al pulmó, per exemple, no?
2: Clar, evidentment, és que és el que diem, que jo ho deia fa 10 anys i molta gent ho dèiem fa molts anys, de que això era dolent per la salut. És que no pot ser bo ficar-te aquest aerosol dintre dels teus pulmons amb substàncies, que també els que les fabricaven deien no, o sigui, això està tolerat com a alimentació, per tant ja entra dintre del cos. Sí, entra dintre del cos, però per la via digestiva, no per la via pulmonar. És a dir, ningú això ho ha provat per via pulmonar i, evidentment, escalfat, que això es transforma en un aerosol i arriba fins a l'últim alveol del nostre pulmó i ja ens estem trobant lesions específiques per vapeig, no? I per tant, que segurament ens falta una mica més d'evidència, bueno, nois, pues potser que no cal, no? Provar-ho. A més, ja coneixem la història de la indústria del tabac, de com ens ha anat mentint per mantenir el seu negoci. Per tant, ara estan utilitzant... El més curiós és que estan utilitzant les mateixes estratègies. Jo que he revisat com publicitaven el tabac en els anys això 60, 80, finals del segle passat, i com estan publicitant ara les noves formes de fumar, és que ho estan repetint. A més, bueno, són intel·ligents, van dir, home, això ens va funcionar, doncs ara també. El que passa que, evidentment, doncs ho fan a TikTok, a Instagram, no? Però continuen subvencionant events esportius. L'altre dia, doncs, amb un partit de dos equips de futbol bastant famosos, doncs sortia publicitat de la bosseta, de les bossetes de nicotina, que, com us dic, porten nicotina sintètica i, per tant, com això no és producte de tabac, doncs apa, anem a fer publicitat.
0: Però,
2: no?
0: Això de les bossetes, què és exactament?
2: Bueno, doncs això són... El primer és un altre cop un engany adreçat als menors d'edat i als adolescents, perquè són unes bossetes que es deriven de lo que... abans es feia servir, bueno, i que encara només queda un país a Europa, que és Suècia, que utilitzen les nus, que és una cosa que porta tabac a dintre i que deixa mal olor, posa les dents negres i tal, que això està prohibit vendre-la a Europa, però què ha fet la indústria del tabac? Ha dit, ostres, això pot introduir nicotina en el cos de la gent. I llavors han fet unes bossetes de color blanc amb uns gustos, pues, d'això, no? De mango, de síndria, de maduixa, que a més fa molt bona olor.
1: I es posa a les genives, no? Si no m'equivoco.
2: I es posa entre el llavi superior i la geniva. Llavors, penseu que aquí tenim una vascularitat molt important, ja sabeu qualsevol coseta ens fa sagnar. Per tant, l'absorció d'aquesta nicotina sintètica, que a més us dic que en equivalència són com 50 mil·lígrams, no? Penseu que els xiclets o els pegats que utilitzem i que estan provats farmacològicament tenen 2 mil·lígrams, doncs aquí n'hi ha bossetes que en tenen 50 mil·lígrams de nicotina. I els nens s'ho estan ficant a la boca, perquè a més poden estar a classe, poden estar a qualsevol lloc, que com això no fa fum, i la indústria del tabac ho sap. És a dir, amb això que aconseguiré addictes al meu producte, que és la nicotina, i els tindré com a clients. De què? De bossetes, de vapers, i molts d'ells de la cigarreta convencional, perquè al final pues això, els faran addictar a una substància i necessitaran consumir-la. Per tant, ja tanquem el cercle, ja tenim un client captiu, no? Perquè ja hem aconseguit enganxar-lo amb aquesta nicotina, no? Una de les coses que es plantejava la nova llei estatal era precisament controlar aquests nivells, que ara no ho controla ningú. Bueno, jo l'altre dia a la bencinera els vaig veure ja que els estaven anunciant. I te'ls ven un senyor que et posa bencina i et diu això. Que... I jo li vaig preguntar això què és. Diu, ah, doncs no sé, són com unes bossetes que tenen un sabor. Crec que porten nicotina.
0: Ja, ja,
2: i dius, ah,
0: ja, ja,
2: molt bé. I ho tenen allà en primera línia, eh? Quan vas a pagar al costat dels xiclets i totes aquestes coses.
1: Mm-hmm. Clar, fa poc llegíem que el Regne Unit era pioner en aquesta mesura i aprovava una llei que prohibia la venda de tabac a tota una generació. És a dir, van aprovar que les persones nascudes a partir de l'1 de gener del 2009 no podran comprar tabac. Llavors, això el que anirà fent és que doncs hi hagi tota una generació que ja tingui prohibit comprar tabac, no? Anem cap a aquesta línia? Seria la idea?
2: Bueno, hi ha moltes línies. Aquí al nostre país tenim moltes coses a fer per controlar el tabaquisme i aquesta nova epidèmia, que jo ja m'avanço a dir que si això no ho aturem, els vapers i totes aquestes altres formes de fumar seran una epidèmia, com el tabaquisme ja es pot considerar epidèmic per al seu impacte a la salut pública. Això, o anem prenent mesures i mesures molt protectores i amb sancions i amb un seguiment. Jo sempre poso l'exemple del cinturó de seguretat, els cotxes. Ara tothom ho fa de manera automàtica, però a l'inici o multaves o la gent no es posava el cinturó de seguretat. Veritat. Per tant, s'ha de regular i s'ha de regular amb moltes mesures. Una, doncs, que el preu sigui prohibitiu, perquè també amb les dades que tenim ara veiem que el tabaquisme recau més en nivells socioeconòmics més baixos, en nivells d'estudi més baixos. Vull dir, per tant, posem un preu que realment sigui prohibitiu en general perquè la població accedeixi. Anem a generar més espais saludables, lliures de fum, incloses les terrasses de bars i restaurants, els centres esportius, encara que siguin a l'aire lliure. És a dir, anem a normalitzar, i entenc com normal o més freqüent, espais on no es pugui fumar ni vapejar. El preu, els espais, fent campanyes potents anunciant i posant en evidència i treure-li la careta a la indústria del tabac dient el que realment fan aquests productes. Bueno, ja dic, moltes... Ajudem a la gent que vol deixar de fumar a que ho aconsegueixi. Vull dir, hi ha una feina molt important per davant i un marge de millora amb la llei actual que tenim en vigor, molt important, i posem-nos seriosos. És a dir, ara mateix, a molts llocs, s'està incomplint la normativa que tenim i ningú hi posa control. No? Tu veus una terrassa on pues, està totalment tancada a l'hivern i que, per tant, allà dintre no es pot fumar i no hi ha ningú que reguli això. No li pots dir a un policia local aquí s'està incomplint una llei, no? Bueno, ens hem de posar tota la societat, tots, molt seriosos en aquest tema per intentar frenar aquesta onada que els grans magnates de la indústria del tabac, que tenen un gran negoci a costa de la salut de la població, els puguem fer front, perquè tenen advocats, tenen molts recursos perquè ningú els hi espatlli el seu negoci.
1: Hi ha països com Alemanya, per exemple, no, en la línia que deies del preu prohibitiu, que actualment un paquet de tabac ja arriba als 8,20 €. O sigui que potser hem d'aprendre més d'aquests països, no? Ara que dèiem doncs, posar aquests preus tan elevats, perquè com que al final doncs, qui s'ha demostrat que més fuma són aquelles persones amb un poder adquisitiu doncs, no tan elevat, doncs poder és aquesta línia també la que s'ha d'abordar. No? Clar, Alemanya, el que dic, 8,20 € un paquet de tabac està ara mateix.
2: Sí. Bueno, és que jo no tinc tots els preus de tots els països, però diria que Espanya és dels llocs on el tabac és més barat. I si no, que li diguin a la frontera del nostre país, a França, tots els estancs que tenim allà a la frontera, com són... jo alguna vegada que he passat, doncs veus la gent com baixa des de França a comprar tabac a Espanya. O sigui que...
0: Sí, sí.
2: És brutal, no? Per tant, ja dic, hi han moltes mesures... que encara es poden fer per anar aconseguint reduir el percentatge de fumadors de tabac, però no ens oblidem dels vapers, que ara mateix estan sense regular, s'estan venent a qualsevol lloc, sense cap control, és a dir, és una substància de consum. Per tant, ningú ho està controlant, i això que dieu, no, hi ha vapers que no tenen nicotina. Bueno, i qui certifica això? El que es dedica a vendre nicotina per diferents vies? Home, jo no ho asseguraria.
0: Doncs t'agraïm molt avui la teva presència aquí al Xavi Fornia de Ràdio 4. Joan Lozano, moltíssimes gràcies. Esperem que hagi servit a moltes persones, almenys a moure una miqueta alguna cosa allà dins.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i poder transmetre el missatge.
0: Una abraçada gran, Joan.
2: A tu. Adéu.
0: Que vagi molt bé. Adéu. Doncs bé, important, no? Perquè és una bogeria el tema vapers, sobretot amb els més joves, eh?
1: Sí, sí, exacte, ho estem veient cada vegada més joves, no? El que dèiem, aquesta petita trampa, no? Com que no embruta, no fa pudor, no és més bo per la salut, doncs
0: no.
1: Ja ha quedat demostrat que no.
0: Bé, per cert, abans de donar pas a l'edició migdia, que tenim una notícia molt maca, i és que l'Alfred García actuarà a la vigília del Papa Lleó XIV a l'estadi Lluís Companys.
1: Fantàstic.
0: I ens alegra molt, perquè és un gran amic.
1: L'Alfred, exacte.
0: Això serà el 9 de juny, a la vigília que se celebrarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, amb motiu d'aquesta visita del Papa Lleó XIV, i aquest acte reunirà, home, segons previsions, entre 37.000 i 40.000 persones, clar. Brutal.
1: Una barbaritat, una
0: brutal,
1: barbaritat.
0: Brutal. Doncs a veure si el podem convidar, si pot, a veure com té l'agenda, o el podem trucar per saludar-lo.
1: Això segur.
0: Abans de que canti davant del Papa Lleó XIV, una de les millors veus i a l'artista guanyador del disc català de l'any d'aquesta casa, de Ràdio 4. Alfred García, edició migdia, i després més Xavi Fornia.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5.
0: Molt bona tarda. Pendents del que anem coneixent del sumari del cas Leire Díez, el que ha tingut accés Ràdio Nacional i on l'Audiència Nacional investiga una presumpta trama per entorpir procediments judicials que afectessin el PSOE i el govern d'Espanya, inclòs el propi president. L'ex número 3 del socialista, Santos Cerdán, tenia un paper clau en aquesta estructura, segons consta en un informe de la Guàrdia Civil. Cerdán hauria posat a disposició de l'organització infraestructura i suport econòmic per dur a terme aquestes actuacions. El PP parla de les clavegueres del PSOE per aquest i d'altres casos que s'estan investigant i ha citat al Senat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest cas a l'anomenada Comissió Coldo, per explicar com va finançar la seva campanya electoral.
2: El president de la Generalitat i és ministro de Sanidad tendrá que dar la cara por las sospechas que se ciernen sobre la financiación de su campaña en las elecciones autonómicas.
0: Illa assegura que el seu partit està net.
3: La corrupció és una vinya vermella per a la meva formació política i per a mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
0: Per cert, que coincidint amb aquestes novetats del cas Leire Díez, el president del govern Pedro Sánchez ha anunciat aquest migdia que iniciarà els tràmits per representació del projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2027. I més enllà de la política, Leo Messi és el Premi Princesa d'Astúries 2026. A part de la seva trajectòria esportiva ja àmpliament reconeguda, el jurat ha valorat la repercussió social del futbolista argentí. Teresa Perales és la presidenta del jurat.
4: Ha decidido conceder el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Leo Messi. El jurado ha destacado, además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación.
0: De seguida parlarem d'aquestes i altres temes. Abans, però, la informació de serveis. Salutacions de José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Albert Vacas al control central, Eric Sobrevia a la producció i qui us parla, Elena Pérez. Passant 2:45, anem a conèixer com se circula a aquesta hora per les carreteres catalanes. Servei català, Mireia Camats.
5: Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar l'autopista AP7 i retencions entre Parets del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident que ocupa el ramal de sortida. A la mateixa autopista AP7 hi ha 4 quilòmetres de retenció de Cerdanyola del Vallès a Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Encara a l'AP7 hi ha retencions entre Sant Cugat i el Papiol en sentit Tarragona. A la mateixa autopista AP7 hi ha un carril tallat a Santa Margarida i els Monjos en sentit Tarragona per un camió avariat i això provoca intensitat en aquest tram. A la C17 hi ha retencions entre Lliçà de Vall i Mollet en sentit Barcelona. També comentar-vos que a la C33 i a la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona i a la C59 hi ha 4 quilòmetres de retenció de Santa Perpètua de Mogoda a Mollet del Vallès per enllaçar amb la C17 en sentit sud. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre Pedralbes i Horta en tots dos sentits i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: I la previsió del temps per aquest dimecres 3 de juny, Airmet, Juan Carlos Piña.
6: Avui a Catalunya temps estable en un dia en què baixen les temperatures, excepte el Pirineu Occidental, on pugen. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona i Tarragona, 27 a Barcelona.
0: Passen 4 minuts de 2:45.
1: Edició migdia.
0: Ho dèiem en començar, novetats del cas Leire Díez. S'ha aixecat parcialment el secret del sumari de la presumpta trama enfocada en obtenir informació sobre causes judicials que esquitxen el govern de Sánchez i el propi PSOE. Els informes de la UC o de la Guàrdia Civil assenyalen a Santos Cerdán com qui dirigia l'entramat i també destacant Sergi Bassoles el rol de Leire Díez.
7: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sosté que l'actuació de la trama de Leire Díaz pretenia, afirma textualment, protegir el PSOE, el govern i al propi president Sánchez. Els investigadors de la Benemèrita parlen de l'existència d'un grup de persones que durant un període de temps comprès, com a mínim entre 2024 i 2025, haurien dut a terme un conjunt d'actuacions indiciàriament delictives. En total, hi ha 11 investigats en aquesta causa. Segons la UCO, l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, encapçalaria la cúspide d'aquest entramat criminal. De fet, seria ell qui hauria facilitat la infraestructura i també el suport econòmic per sufragar les actuacions. Leire Díez era qui, segons la Guàrdia Civil, s'encarregava de coordinar en el grau més alt el desenvolupament de l'activitat d'aquesta trama, seguint, això sí, en tot moment, les directrius que li donava Cerdán. En els rols més secundaris destaca, per exemple, Gaspar Ferrías, qui fora conseller de la presidència d'Andalusia. Ell seria l'encarregat dels assumptes jurídics de tota l'estratègia que utilitzava aquesta organització. A Ferrías se li van intervenir més de 19.000 euros en efectiu durant l'escorcoll de la seva casa de Madrid. També tindria, segons la UCO, un paper destacat en aquest entramat l'advocada de Koldo García. De fet, quan els investigadors van interrogar a l'empresària Carmen Pano, aquesta els hauria manifestat que la lletrada de García li hauria ofert diners si deixava de dir que havia portat dues bosses amb diners en efectiu a la seu del PSOE, a Ferraz.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, no s'ha pronunciat encara sobre el que s'està coneixent avui del sumari del cas Leire. Aquest migdia, Sánchez ha clausurat les jornades del Cercle d'Economia que se celebren a Barcelona i allà sí que ha parlat de la proposta de moció de censura del PP i ha aprofitat també per anunciar que iniciarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de 2027. Lorena Enns, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. Si el president renuncia a presentar els pressupostos del 2026 i anuncia que aquesta setmana activarà els tràmits per a presentar els del 2027. Ho ha dit aquí, al Palau de Congressos de Barcelona. L'escoltem.
9: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado.
8: Els pressupostos es requeriran de la majoria de la investidura per tirar endavant el Congrés dels Diputats, un moviment de Sánchez que demostra la intenció del president d'esgotar la legislatura i de recosir les aliances amb els socis, malgrat els casos de corrupció que l'envolten. Seran uns pressupostos, segons avançat, socials, en els quals l'habitatge comptarà amb el major desplegament de recursos públics. L'anunci ha coincidit amb la publicació, com deies, del sumari del cas Leire. El president ha obviat a respondre a aquesta pregunta, però sí ha titllat de bona notícia la moció de censura proposada pel Partit Popular perquè assegura implica un reconeixement explícit del Partit Popular a Junts i fins ara, diu, els populars no els reconeixien. El president Elena també ha anunciat la intenció de que la reforma del model de finançament estigui vigent abans que finalitzi l'any.
0: I continuem amb tu, Lorena, perquè on sí que s'ha parlat de presumpta corrupció ha estat en la sessió de control al govern català, on el president Salvador Illa ha defensat que el seu partit no ha fet res il·legal en referència, Lorena, al finançament de la campanya electoral del PSC.
8: Sí, el cap de l'executiu ha assegurat que el seu partit està net, lliure de corrupció i que tota la informació de la campanya electoral del PSC requerida per l'Audiència Nacional ja està dipositada a la Sindicatura de Comptes. Ha negat també cap irregularitat en contractes amb empreses xineses com Huawei i ha tancat files, tant amb Sánchez com amb Zapatero, pels casos de corrupció que envolten el PSOE.
3: La corrupció és una vinya vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant des de la meva formació política i jo mateix.
8: Ho ha dit davant una oposició que li ha reclamat que comparegui en seu parlamentària per donar explicacions. Mònica Sala, Junts, Alejandro Fernández, del Partit Popular, i Ignacio Garriga, de Vox.
10: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Es urgente que done la cara aquí.
11: Que cada palo aguante su vela, lo decimos muchas veces aquí, pero en este caso, señorilla, es su palo y es su vela.
12: Porque sí, los catalanes, como el resto de españoles, señorilla, queremos saber por qué privilegian a ciertas empresas, por qué privilegian a ciertos lobbies, a cambio de qué y por cuánto dinero, señorilla.
8: Menys contundents s'han mostrat els socis. Els republicans han reclamat a Illa que faci net amb la corrupció i que impulsin mesures per lluitar contra el Dauferra. Els morats han exigit al president que insti a Sánchez i a Zapatero a donar explicacions.
0: Gràcies, Lorena. I tornem al Cercle d'Economia perquè aprofitar l'augment d'inversió en defensa per part de la indústria catalana ha centrat el debat a l'última jornada de la reunió d'aquest cercle, una crida que han fet tres grans empreses de tecnologia de l'espai ubicades a Catalunya com Airbus, Pangea i Satelliot. Climent Sabater.
13: Invertir més en defensa és clau per tallar la dependència d'Europa amb les grans potències, segons la vicepresidenta d'Airbus, Roser Roca.
14: Què fem amb aquesta inversió de defensa? Per desenvolupar aquestes capacitats estratègiques fetes des d'Europa per Europa i tallar aquesta dependència tecnològica de defensa tan gran que tenim de les altres potències exteriors.
13: L'altre gran avantatge és l'impuls que pot suposar per a l'economia catalana, segons el fundador de la constructora de motors per a coets Pangea, Adrià Argemí.
15: Totes aquestes tecnologies que estem desenvolupant, a part de tenir un doble ús civil i militar, pues generen llocs de feina estables, de qualitat.
13: Menys dependència en defensa, menys i millor feina i també millor tecnologia per a ús civil, segons Jaume Sampera de Satelliot.
16: Perquè tot això baixi a la societat civil, no es quedi només a la defensa, i puguem aprofitar-ho per tots aquests usos duals que fem servir tots cada dia.
13: Perquè la defensa, recorden, aquestes empreses no només són tancs i avions, sinó també satèl·lits o motors a propulsió.
0: I encara en plan econòmica, els treballadors de Nissan protagonitzen una setmana de mobilitzacions per l'ERO que amenaça 211 treballadors de les plantes de la Zona Franca i del Prat. Aquest matí s'han concentrat davant el Parlament i el comitè d'empresa s'ha reunit amb els grups polítics per demanar-los que impedeixin aquesta operació. Raül Ocán, de Comissions Obreres.
17: Les institucions catalanes no poden permetre que una multinacional, en el cas de Nissan, reincident, campi a plaer, ignori els seus compromisos històrics d'arrelament i destrueixi ocupació estable per argumentar els marges de benefici a una altra part d'Europa.
0: Descarten la proposta econòmica que l'empresa ha posat sobre la taula, sostenen que correspon a les condicions habituals d'un acomiadament improcedent. Demà i dissabte hi ha convocades més protestes abans que acabi el termini de negociacions dimarts que ve. I de l'exterior, però relacionat amb l'economia, la cadena hotelera Malià deixa d'operar Cuba i cessa la gestió de 15 hotels després de l'ultimàtum de Donald Trump a les companyies estrangeres. Ho ha anunciat l'empresa en un comunicat on assegura que l'impacte serà limitat, ja que els establiments, Alex Eloi, es troben actualment tancats.
18: Sí, la majoria dels hotels de Melià, de fet, estaven ja sense activitat des de feia mesos. L'empresa justifica la decisió de deixar d'operar davant el context geopolític, social, legal i econòmic de l'illa a conseqüència dels problemes energètics i de la caiguda de la demanda. Les apagades, la dificultat per trobar menjar i aliments i la pèrdua d'algunes connexions aèries havien suposat la cirereta a una crisi que fa temps el país arrossega, impulsada per la pressió dels Estats Units. Donald Trump havia amenaçat, recordem, les empreses estrangeres amb sancions si continuaven operant a l'illa més enllà del 5 de juny. Amb aquesta decisió, la companyia mallorquina segueix les passes d'altres cadenes com Iberostar, Royalton i Minor.
0: Repassem ara altres notícies en format més breu amb l'Eloi Sadurní. L'Audiència Provincial de València ha admès la personació de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, en la causa de la Dana per exercir el seu dret de defensa.
19: El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha estimat el recurs d'apel·lació interposat per l'expresident en contra de la interlocutòria de la magistrada i que havia denegat la personació de Mazón.
0: Després del pacte que ha assolit amb el Partit Popular, Vox tindrà una vicepresidència i dos consellers en el nou govern de Castella i Lleó, presidit per Alfonso Fernández Mañueco.
19: L'acord inclou l'anomenada prioritat nacional pel repartiment d'ajudes i la concessió d'habitatge públic. Escoltem Mañueco i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
20: Una assignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León.
21: La xenofobia ya incluso no se disimula, sino que se exhibe con cierto orgullo.
0: Atribueixen a l'exlíder socialista extremeny la iniciativa de crear la plaça d'alta direcció a la Diputació de Badajoz, que acabaria ocupant el germà del president del govern.
19: Ho ha fet el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Balas, al judici a l'audiència de Badajoz per la contractació de David Sánchez. Segons Balas, el també investigat i exlíder del PSOE autonòmic, Miguel Ángel Gallardo, seria el responsable d'haver creat la plaça.
22: És evident que no és cultura, que cultura no és, y el nivel superior que está vinculado a esto se concentra en la figura del expresidente Miguel Gallardo.
0: Els cinc ocupants d'una furgoneta han mort avui en un accident a Guipúscoa en xocar contra un camió cisterna. Es tracta de cinc policies forals de Navarra que viatjaven per rebre una formació de l'Ertzaintza.
19: El sinistre s'ha produït a l'autopista P8 a Algoibar poc després de les 9 del matí per causes que es desconeixen. El conductor del camió ha resultat ferit i l'han traslladat a un centre hospitalari. L'Ertzaintza ha posat en marxa una investigació per aclarir les circumstàncies de l'accident.
0: Quan falten menys de 24 hores perquè acabi la consulta als docents sobre el preacord signat amb Educació, que ja han votat més d'un 40% del col·lectiu, Comissions Obreres reivindica l'acord del 9 de març i confia que les noves inversions de l'annex es puguin aprofitar encara que guanyi el no Toni Conde.
2: Comissions Obreres reivindica les millores assolides amb l'acord del 9 de març signat juntament amb UGT. Defensen que moltes de les mesures del nou annex signat amb USTEC i professors de secundària, com les 6.000 dotacions per inclusiva, són concrecions que s'han assolit gràcies a les taules de desplegament de l'acord. De cara a la consulta, confien en que, en cas que surti no, les inversions noves de l'annex es puguin consolidar i segueixin sumant més recursos a educació. Esther Vila, portaveu de Comissions Obreres.
4: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
2: Des de Comissions confien en sumar més força per defensar l'acord i esperen que a partir del curs que ve el col·lectiu docent ja pugui notar les primeres millores gràcies a l'acord, per exemple, en matèria de desburocratització.
1: Edició migdia.
0: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango vol dirimir la possible implicació de terceres persones en el cas, per això reclama l'activitat del mòbil de Jonathan Andic i provar si li van sostreure el terminal a l'Equador, com ell mateix va assegurar, Núria Alcalà.
5: Bona tarda. La jutgessa defensa continua recollint dades que determinin la participació de Jonathan Andic en els fets i també la possible participació directa o indirecta de terceres persones. És la principal novetat recollida a la interlocutòria que hem conegut avui, en la qual l'instructora menciona per primer cop el nom de la psicòloga de la família. De moment no està citada a compareixer, però l'instructora vol indagar en la seva possible influència en les relacions familiars i en els objectius de Jonathan Andic de rebre una herència en vida. Amb tot, ha reclamat les comunicacions del seu mòbil, que suposa li van robar a l'Equador en un viatge exprés a Quito al març de 2025. Segons la interlocutòria, els investigadors no han pogut recollir proves que sostinguin la tesi de la pèrdua o sustracció del telèfon. De fet, creuen que el mòbil mai va arribar a donar senyal al país. Aquí la jutgessa assenyala la coincidència d'aquest robatori amb la reobertura del cas, que fins aquell moment s'investigava com a mort accidental. Entre d'altres indicis, la instructora apunta que no consta cap denúncia del robatori i sospita que es podria haver esborrat prèviament la informació del terminal. La defensa ho nega, manté que senzillament no es va poder fer còpia de seguretat i que sí consta activitat del mòbil aquells dies.
0: Parlem ara de la visita que el papa Lleó XIV farà a Espanya. El Vaticà ha publicat avui el cabasari en aquesta agenda, amb els últims detalls acostumen a afegir-se actes o comentaris fins ara no coneguts. Anem a veure els detalls. Corresponsal a Roma, Jordi Bàrcia.
23: Bona tarda. Doncs entre les novetats del programa definitiu del viatge que hem acabat de conèixer, hi haurà una trobada del papa amb el president Illa. Serà el dimarts 9 a mitja tarda, en privat, a la seu de l'Arcabisbat de Barcelona, abans de la vigília a l'Estadi Olímpic, on per cert s'ha sabut que el papa serà rebut amb una actuació castellera. Sobre la polèmica per l'absència del català a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el portaveu ha evitat pronunciar-se. Sí que ha enumerat els temes que Lleó XIV podria abordar en la vintena d'intervencions públiques repartides per tot el viatge, des del diàleg i la cultura com a instruments per superar la polarització a la promoció de la pau en un moment de conflicte. En aquesta qüestió en concret, el desarmament en un temps en què cada cop es justifica més l'ús de les armes. També el paper constructiu en el debat públic que diu pot jugar l'Església espanyola, fins i tot en un moment de forta secularització del país, i la qüestió migratòria en particular en el seu pas per les Canàries.
0: No a tothom li agrada la visita del papa. De fet, tres entitats laiques lideren la campanya contra la presència del Lleó XIV a Barcelona. Critiquen que part dels actes es paguin amb diners públics. Per tot plegat, han convocat una concentració el proper 9 de juny a les 7 del vespre al Passeig del Born, coincidint amb l'arribada del pontífex a la capital catalana, Maria Huguet.
24: La concentració coincidirà amb l'acte de Lleó XIV a Montjuïc i l'impulsen els ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica. L'Albert Riba és el president d'Ateus de Catalunya.
25: Nosaltres respectem el senyor prebost que vingui, que vagi, que canti, que vagi a Montserrat i allà li cantin el virulai. El que no estem d'acord és que les administracions públiques li dediquin diners i li dediquin propaganda.
24: En un manifest denuncien que l'Església vulnera drets civils perquè suposa l'avortament i l'eutanàsia, que manté un deute amb la memòria històrica i que perpetua l'opacitat amb els casos de pederàstia. Un manifest que també han signat una trentena d'entitats.
0: Parlem ara de salut, perquè el departament reforça la lluita contra el tabac amb dues campanyes, publicitària i d'inspecció. El consum de nicotina i l'exposició al fum ambiental l'any passat van causar 10.000 morts evitables, una cada hora. I això, havent-se reduït, Anna Banyeres, el consum de tabac convencional en els adults.
3: Sí, i també fumen menys aquest tipus de tabac els menors. Això explica que aquest consum s'hagi reduït fins al 20,6%, el mínim històric. En canvi, però, s'ha doblat el nombre d'adolescents que consumeixen el nou tabaquisme. Albert Moncada, subdirector de Salut Pública.
6: Que una quarta part dels adolescents de 14 a 18 anys diuen que utilitzen cigarretes electròniques durant els darrers 30 dies. I, a més, del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença.
3: Per incentivar l'abandonament d'aquests productes i que esdevinguin fumadors actius continuats, Salut reforça la campanya Fumar és una merda. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
7: Perquè hi ha gent que fuma, fent que deixin de fumar, i l'altre és que les persones que fumen abans no fumaven, i per tant el que hem de prevenir és que els joves, els adolescents, comencin a fumar.
3: A més, per frenar l'incompliment en la regulació i venda de tabac i nous productes de consum, s'ha decidit augmentar les inspeccions.
7: No estan amb un ànim recaptatori, sinó amb un esperit preventiu, exemplificador.
3: I és que el tabaquisme és el responsable de 24 morts cada dia.
0: Temps ja per la cultura. Marc Artigao estrena al Maldà la comèdia El meu germà, que explora les relacions fraternals. Els germans Llorenç i Robert González protagonitzen aquest espectacle d'estil cabaret que s'endinsa en el complex món dels vincles familiars. Marta Orquín.
9: Segons Marc Artigao, entendrem abans el funcionament de l'univers que el d'una família. Un repte al que el dramaturg i director s'enfronta amb humor a l'espectacle El meu germà.
10: I el meu germà que m'ha abandonat ja no tornarà, m'ho va comentar.
9: Amb estil cabaret, la peça combina teatre, música, poesia, contes i sobretot molt d'humor i tendresa per parlar dels germans. Artigau recorre diferents situacions fraternals i reflexiona sobre ser fill únic o tenir un germà, si és el gran, el mitjà o el petit. Compartir, competir, odiar-se 5 minuts o estimar-se tota la vida. Dinàmiques familiars que interpreten a l'escenari del Maldà dos actors, el Robert i el Llorenç González, germans en la ficció i en la vida real, tot i que l'espectacle funciona per si sol i neix d'un procés de creació compartit.
11: No cal que sàpigues que el Llorenç González i el Robert González són germans. No ho necessites.
26: Com a germans, el tipus de complicitat, els codis que apareixen, no?, per consanguinitat i de més, hi són i tenen una rellevància.
27: I a més feia molt temps que no ens trobàvem en l'escenari.
26: També, és un gust.
9: Una història de germans que no és cap autoficció, que s'articula al voltant de 19 escenes que passen pel cano al ball i que inclouen un conte de Quim Monzó, un poema de Verdaguer i cançons de Carlos Gardel i de Gertrudis.
0: Falten 8 minuts per les 3 de la tarda. Temps ja pels esports. José María Rubí, bona tarda.
28: Bona tarda, Elena.
0: Esports. La selecció espanyola de futbol ha acabat de preparar aquest matí el seu partit amistós de demà contra l'Iraq.
28: El primer dels dos compromisos que tindran els de Luis de la Fuente abans del Mundial. L'altre serà la propera setmana ja, Mèxic contra Perú. Demà Espanya jugarà a Coruña, a Riazor. El desplaçament serà demà mateix. I avui a la prèvia el seleccionador ha promès que ningú jugarà a mig gas.
29: Eso es imposible. Hay que jugar. Es un partido para nosotros muy importante de preparación. Valoraremos también qué jugadores participan más o menos. Pero el partido para nosotros es de preparación para jugar el día, llegar el día 15 en las mejores condiciones. Luego, tiene una grandísima importancia.
28: Recuperem un altre testimoni del seleccionador nacional. Mirant ja a l'inici del campionat, de la Fuente espera tenir recuperats els tucats, inclòs Lamine.
29: Vamos a ver día a día también a valorar esa evolución y tomaremos la decisión definitiva pues realmente la víspera de este primer partido. Creo que la buena noticia es que creo que pueden llegar todos en buenas condiciones, pero también veremos si creemos oportuno que participen o no.
28: Per la seva banda, la selecció femenina continua treballant a Palma de Mallorca, que és on divendres rebrà Anglaterra en el partit que decidirà la primera posició del grup de classificació pel campionat del món de l'any vinent. A les Illes Britàniques, Espanya va perdre, per tant, demà passat estan obligades a guanyar per, com deia la portera del Barça, Catacoll, arrodonir un curs inoblidable.
30: Creo que ha sido un temporadón, tanto mío como de mis compañeras. Creo que hemos jugado un buen fútbol, hemos ganado todos los títulos posibles, con la selección creo que también lo hemos hecho muy bien. Ahora nos quedan los últimos dos partidos con ganas de ganarlos, de dar un buen espectáculo y poder clasificarnos para el Mundial. Entonces será que la temporada ha sido perfecta y nos podemos ir de vacaciones tranquilas.
28: I mentretant, continuem a l'espera que es faci oficial la sortida d'Ansu Fati del Barça, un cop el Mónaco faci efectiva la clàusula de compra per 11 milions d'euros, i en paral·lel, l'atacant portuguès Bernardo Silva, ja ex del Manchester City, s'ha donat de límit l'inici del Mundial per decidir el seu nou destí, i una de les propostes que té és la del Barça. Barcelona.
0: I més enllà de l'actualitat futbolística, ho dèiem en la portada d'aquest informatiu, Leo Messi ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports.
28: Segurament és un dels reconeixements que encara no tenia el crac argentí. El jurat li ha atorgat per la seva dimensió esportiva, però especialment per la seva dimensió social, per la seva tasca en la promoció de l'accés a l'educació i la cura de la salut dels nens menys afavorits. Per tant, Messi, que ja prepara la defensa del títol mundial amb la selecció de l'Argentina, ja ha estat campió de tot amb una pilota als peus i ara afegeix el Princesa d'Astúries als seus reconeixements fora dels terrenys de joc.
0: En bàsquet, avui comencen les dues darreres eliminatòries de quarts de final als play-offs de la Lliga ACB. El Joventut visitarà la pista del Baskonia aquest vespre.
28: Des de les 9, com totes les sèries d'aquesta ronda, el millor de 3 partits, per tant, el primer serà fonamental. Fran Robert, pedra de toc en majúscules per la penya perquè els vitorians han arribat llançats al tram final de la temporada.
8: Els de Paolo Galbiati han acabat la fase regular amb una ratxa de 6 victòries consecutives i, a més, aquesta temporada al Bues Arena només hi han perdut 2 partits de la Lliga ACB i n'han guanyat 15. El Baskonia es va classificar per als quarts del playoff pel títol com a tercer i el Joventut de Badalona en 6a plaça. Ara bé, els de Dani Miret tenen arguments per recuperar el factor pista perquè abans de caure la setmana passada a Girona acumulaven 5 triomfs. El segon duel es disputarà divendres a l'Olímpic a les 9 del vespre i el possible desempat es jugaria diumenge a la mateixa hora a Vitòria.
28: Rematem la prèvia escoltant el tècnic verd i negre Dani Miret, que ha sigut molt clar respecte a l'exigència que tindran avui al Bues Arena.
12: Amb tot el respecte i sabent que hem de fer un partit molt bo en tots els factors, que són el seu nivell físic, el seu talent individual, el rebot, el control de les pèrdues, hem de treure excel·lents en totes aquestes assignatures per poder jugar un partit petit al final, que és el que imaginem, que molts d'aquests partits són així, i poder-lo guanyar.
28: A les 9, Baskonia Joventut, des de les 7, València-Bilbao. Ahir, victòria clara del Barça a Múrcia, 68-91. Els blaugrana accediran a semifinals i tornen a guanyar demà el segon partit del duel ja al Palau. El tècnic del Barcelona, Xavi Pascual, estava realment satisfet de les condicions en les que estan afrontant aquests play-offs.
13: Pero el equipo está bien, lo siento bien, entrenamos bien, estamos juntos, estamos en la misma dirección, hoy hemos demostrado... No passes d'un partit tan malo a uno bueno com el de hoy si no estàs en un bon moment.
28: El Barça, per tant, a un pas de les semis i el Madrid a un pas de l'eliminació. Tenerife ha guanyat un punt a la pista dels blancs al primer partit de la sèrie. El segon serà demà a les Illes Canàries. Per rematar amb el bàsquet, aquesta propera matinada comencen les finals de l'NBA. No podran defensar títol els Oklahoma City Thunder, però l'enfrontament no pot tenir més al·licients. Per una banda, hi ha els favorits, el San Antonio Spurs, que porten anys reconstruint-se al voltant d'un jugador de videojoc, un autèntic fenomen que sembla vingut del futur, com és el francès Víctor Wembanyama. I de l'altre trobem els Knicks, la llegendària franquícia, amb tota la pressió que tenen sempre els equips de Nova York, la litúrgia del Madison Square Garden, en resum, una gran final al millor de 7 partits.
0: Canviem d'esport, l'equip d'handbol del Barça ja fa setmanes que té el cap a la Final Four de la Lliga de Campions, que es disputarà la propera setmana, com és habitual a Colònia, però abans els de Carlos Ortega han de disputar la fase final de la Copa del Rei.
28: Final a la 8, a Alacant. Òbviament, com sempre a nivell domèstic, els blaugrana seran superfavorits. Abans de viatjar han fet jornada d'atenció als mitjans. Jaume Riello, la Copa pel Barça en aquest moment és objectiu o distracció?
14: T'ho responc primer explicant-te que en el tram d'entrenament que hem pogut veure els jugadors estaven amb la pilota de la Champions i segon amb les paraules del pivot Luis Frade, que no ha amagat que preparen la semifinal de Colònia contra l'Olbor.
15: Obviamente estamos con la cabeza en la Final Four y estuvimos analizando bastante bien el árbol, lo mejor que podíamos hasta el momento, pero ahora viene otro reto y otra cosa difícil, que es batir primeramente el Valladolid y después sacar la Copa.
14: En tot cas, a partir de divendres, el Barça buscarà la seva 30a Copa del Rei. L'Atlético Valladolid serà, recordem, el rival als quarts de final.
0: I al torneig de tenis de Roland Garros, avui quedaran configurades les dues semifinals.
28: Es completen, per tant, els partits de quarts de final. De moment, el quadre femení, classificada per semis la polonesa Chabalinska, que s'ha desfet de la russa Kalinskaya. Ara estan jugant la número 1 del món, la bielorussa Sabalenka, que guanya un 7-0 a una altra russa, com és Schneider. Després els partits dels nois, Oji Aliassim contra Kovoli primer i al vespre Berrettini Arnaldi. I acabem amb waterpolo. El Club Natació Mataró ha guanyat la Lliga Femenina després d'imposar-se a la piscina del Sant Andreu al partit decisiu de la final. I avui altres dos equips catalans, el Barceloneta i el Catalunya, juguen l'Eurocup femenina. El partit d'anada van guanyar, el partit d'anada d'aquesta final va guanyar el Catalunya per 5 gols.
0: Gràcies, José María, bona tarda.
28: Bona tarda.
0: I marxem avui al ritme de Guitarrica de la Fuente.

El cantautor valencià és un dels quatre artistes que actuaran aquesta tarda en la sessió inaugural del Primavera Sound. El plat fort del festival arriba a partir de demà i fins dissabte, quan passaran pels escenaris del fòrum artistes com Massive Attack, The Cure, Doja Cat, Gorillaz o Bad Gyal.

0: I en aquest punt, quan són ja les 3 de la tarda, saludem com sempre el nostre company Xavi Martínez. Bona tarda, Xavi.
1: Molt bona tarda.
0: Què teniu previst en aquesta última hora del Xavi Fornia?
1: Doncs molt contents, perquè ja tenim aquí el Toni Cano, que és una persona que ens canvia l'estat d'ànim. Si és que no tenim un bon dia, el Toni li dona la volta sempre.
0: Això sempre està bé.
1: I després tenim un artista que també fa precisament això amb les seves cançons, que és la Nayara, la guanyadora d'Operación Triunfo, que arriba a l'estudi de Ràdio 4 del Xavi Fornia per presentar La Española. És un projecte meravellós.
0: Perfecte, doncs com sempre us escoltem. Bona tarda.

0: Això és una festa, això és una festa. I a més estem contents, no? Perquè després de tenir aquesta onada de calor que semblava que no arribaríem a l'estiu, doncs avui...
1: Han baixat una miqueta les temperatures.
0: Han baixat una miqueta, o sigui, aquest matí jo fins i tot he de dir que he passat una miqueta de fred, perquè clar, tenia tot obert a un nivell 100% allà, finestres, tot per una banda i per l'altra habitació, i al final, bé, però no hi ha res més maco que un bon llençol, abrigar-te bé... i pensar que encara estem a la primavera.
2: Estic totalment d'acord amb tu, m'encanta l'hivern a mi, m'encanta el fred.
0: Bueno, jo t'he de dir que és que a mi m'agrada molt els dies llargs, llavors tinc allà el cor partido, saps?
2: Però a veure, un hivern dels que fa a Barcelona no és un hivern.
1: Home, o sigui, hem tingut...
2: Un hivern... No. Digue-li a la gent d'Albacete...
1: No parlo de fred, només el que hem tingut de pluges.
2: Sí, bueno, això
0: tingut,
2: sí.
0: Hem tingut, o sigui, això ha estat, o sigui...
1: Fins l'abril, que això semblava... Paddington, o sigui, una cosa...
0: Sí, no té cap tipus de sentit. Hem tingut, estem tenint un bardó, també d'aquestes pluges, aquestes alegries.
1: Sí, hem tingut
0: meravellosament una primavera, l'estem tenint, trompetera. Bé, doncs avui, mira,
1: què?
0: Abans d'obrir els melons amb una mica d'humor i així, vull fer una rectificació, perquè, dius, però si, quan de... No, l'altre dia jo vaig presentar una gala a Santa Perpètua de Mogoda, i una gala que fem amb Asperpol. Asperpol és aquesta ONG de... ONG de, és el desenvolupament, amb la que vaig a l'Àfrica. I parlant d'un tema molt delicat, vaig doncs, tenir un error, perquè ara estem doncs, amb tots els projectes que tenim allà, a la Gàmbia. Gàmbia és un país molt petitonet, que està, doncs, són la llera del riu Gàmbia, gairebé, 10 quilòmetres cap a una banda i cap a una altra, i està, doncs, envoltada per Senegal. I llavors, parlant de la mutilació genital femenina, de l'ablació, jo vaig confondre, jo pensava que el Senegal es va prohibir abans que Gàmbia, a Gàmbia és des del 2015, al Senegal des de 1999, i això són molt bones notícies. Al Senegal, doncs, estem parlant de que està pel 20%, o sigui que està baixant moltíssim i que està amb cotes molt baixetes, però a Gàmbia encara, doncs, està amb una mitjana del 75% a tot el país i a la nostra zona el 80-90. Llavors jo em vaig liar una mica amb allò i dic, saps què? Faré servir la ràdio pública per explicar una cosa tan important com aquesta i aquest projecte, doncs, que estem encetant amb Asperpol per recolzar projectes locals, perquè això també és veritat que hi ha molta tradició darrere i quan arribem des d'Europa no podem anar nosaltres a entrar en temes tan sumament delicats, sinó que doncs hem de tenir partners locals, hem de tenir socis allà locals que s'encarreguin de fer aquesta pedagogia, que és molt important perquè això és una aberració contra les nenes, que després seran dones, i doncs això s'ha d'aturar ja, i afortunadament doncs esperem que ben aviat diguem que és una cosa només del passat.
1: La mutilació genital femenina, que malauradament continua sent una realitat molt dura a Gàmbia.
0: Sí, encara que està prohibit, però es practica, o sigui, és a dir, encara hi ha zones que...
1: Gàmbia és un dels països amb més incidència del món.
0: Sí, malauradament sí.
1: UNICEF, tu ho comentaves ara mateix, sí. Aproximadament el 73% de les dones i nenes d'entre 15 i 49 anys han patit mutilació genital femenina. És una autèntica barbaritat, la dada,
0: I això és la mitjana de tot el país. És a dir,
1: i hi ha zones a base, es diu base, no?
0: Sí,
1: base,
0: sí.
1: El 97%.
0: Clar, és a dir, sí. I a la nostra zona està el 80 i pico, entre el 85 i 90, que són zones rurals. Baixa la capital perquè cal fer molta pedagogia, cal explicar que això no és una qüestió de tradició. Hi ha dones que diuen, clar, m'ho he de fer perquè si no després cap home em triarà. Llavors dius, no, és que això, sisplau, s'ha d'acabar. És veritat que la prohibició és des del 2015 i encara hi han partits allà, imaginem-nos, que intenten que es torni a legalitzar. Perquè està molt arrelat a la seva tradició, però són tradicions que la tortura, el maltracte, mai pot ser tradició, i això s'ha de frenar. I per això nosaltres, com a ONG des d'aquí, que treballem localment allà, doncs hem de treballar sobretot amb les escoles d'infermeria. La Universitat de Gàmbia té 5 escoles d'infermeria, llavors estem treballant també per sensibilitzar des d'allà, per veure què es fa quan es troben en un cas doncs, que ja ho ha patit, i sobretot la consciència és molt important que sàpiguen que això no s'ha de fer.

0: Molt bé, doncs feta l'apreciació que volies comentar avui.
1: Sí, sí.
0: I melons, quins melons portes?
1: Melons,
0: avui, Toni?
1: Vinga, doncs amb musiqueta, eh? Així canviem el bait i ens anem fins a Puerto Rico. I tenim a Benito, aquest senyor.
2: Benito.
1: Bad Bunny, eh? Este hombre, este boricua del Caribe. Que, doncs bé, ho estava fent molt bé, eh? Va fer, l'estiu passat, recordem, doncs que va fer els concerts allà a Puerto Rico, a la seva illa, espectacular, tot molt bé, va dir que no anava als Estats Units perquè no volia que l'ICE, doncs, pogués fer servir els seus concerts com a punt de fer malbé a la gent, eh? Mm-hmm. Llavors es va quedar a la illa i va estar molt bé. I ens va donar la sorpresa, doncs, amb el tema de la final de la Super Bowl, que fos ell que fes la mitja part, i això va ser espectacular. I ara el tenim aquí, el vam tenir a Barcelona, i ara el tenim a Madrid.
0: 10 dies.
1: 10 dies.
3: La residència més llarga de la seva gira a Europa.
0: Increïble. I molta polèmica també amb la casita.
1: Ah, clar, aquí anem a parlar, tot allò que semblava que parlava d'un Puerto Rico, de fins i tot aquest puntet de reivindicació, de no a la gentrificació i tot, doncs ojo, que ara mateix què està fent? O sigui, només fica famosos i noies, doncs podríem dir que fan
0: dilo,
1: un càsting.
0: Sí, ho vam comentar aquí a més,
1: molt,
0: eh? La Maria ens va explicar que fan càsting.
1: Sí, fan càsting abans al principi del concert, i llavors van dir-li, vinga, a la casita, clar.
0: Amb unes mides molt determinades, amb una estètica molt determinada.
3: Noies guapes, primes, maquillades, si poden ser amb operacions estètiques. No, és que costa dir-ho, però és que és així.
1: No, digue-ho tu, Maria.
3: Una persona,
0: que m'agrada que ho digui una dona com tu.
3: Clar, una persona que no sigui estèticament, doncs que tingui un cos com el superprim i superextrem, no l'agafaran per anar a la casita. Si una persona que tingui un cos normatiu, o sigui, no normatiu, no l'agafaran per entrar a la casita.
0: També us dic una cosa.
1: Massa VIP.
0: Ha estat una gran sorpresa, ningú podia saber.
3: No, exacte.
0: Ningú
3: no
0: podia saber, perquè amb lletres com me la voy a llevar a toa, va un VIP.
3: Sí, ens pensàvem
0: que al final...
1: Sí.
3: Que per dir jo perreo sola era feminista, clar, Bad Bunny. Vull dir, a veure, clar, si el teu referent és un cantant de reggaeton multimilionari, tampoc et pots pensar que si tu ets... Perdona, però és que ara faré jo el meló.
1: No, obre el meló.
3: No, si tu ets abanderada de la causa feminista, no pots dir que et sembla bé que Bad Bunny porti gent a la casita. No ho pots dir, ho
1: sento. Si ets abanderada del feminisme, realment el reggaeton és un gènere musical que no està doncs amb la teva òrbita, perquè malauradament hi ha massa lletres, evidentment, dins del reggaeton
0: no.
1: Pot haver que no.
3: I ho pots cantar i ho pots ballar, però n'has de fer crítica.
1: N'has de fer crítica i ser molt conscient, eh? Ser molt conscient de la toxicitat que hi ha darrere de molts missatges. Però, sí, la Maria està ballant.
3: Jo estic ballant, perquè a mi m'agrada la música.
0: Però saps que, home, és que això t'aixeca, si és meravellós.
3: Clar, jo ballo la música, però no em pots dir que...
1: I diuen que pel nostre servei, ojo, el reggaeton és molt més saludable que la música clàssica. No, això està demostrat, eh? Per què? Perquè el reggaeton és matxacón i contínuament fa el mateix, o sigui, no hi ha... Llavors, el nostre servei el que vol és tranquil·litat...
0: Descansar una mica.
1: I la música clàssica és tan complexa, tan preciosa, que a vegades doncs, ens fa una mica...
0: La Isla de les Tentaciones i els documentals.
3: Per exemple, o amb el ballet clàssic, que jo he fet ballet clàssic i faig ballet clàssic des de que tinc 5 anys, i amb el hip-hop i amb les danses urbanes. Si a la gent li agrada molt més com són les danses urbanes i les competicions de danses urbanes triomfen, perquè el ballet és tan complex que tu vas a veure una obra de ballet clàssic i no l'entens. Llavors,
1: i la complexitat, a vegades, doncs, volem coses fàcils.
3: Sí, estic d'acord.
1: Hem de reconèixer-ho i tal.
0: És que la casita havia de ser un símbol de Puerto Rico, el que deies, Toni, no? De memòria, de rel popular,
1: sí.
0: Ha acabat convertida en una discussió sobre privilegi, bellesa normativa, exclusivitat i ús comercial d'una imatge privada, també.
1: 100%.
3: Sí, perquè l'home que es va fer... O sigui, hi ha un senyor que van utilitzar la imatge de casa seva, un senyor a Puerto Rico, per fer aquesta casita.
1: Sí.
3: Llavors, doncs, ara aquesta casa s'ha convertit en un lloc de turisme, perquè la gent va a Puerto Rico i va anar a la rèplica, a la casa real de la casita de Bad Bunny.
1: I aquest senyor que li va sortir a la fresca amb el seu cafetó i tal, ara estarà que diu, no puc sortir.
3: I a més,
0: que cobri entrada, tu.
3: Va cobrar per fer servir la seva imatge, però es veu que li van donar molt pocs diners, perquè ell no es pensava que la casita seria una una imatge dels concerts de Bad Bunny, sinó que sortiria el disc i alguna cosa més. I aquí també hi ha polèmica.
0: Almenys li van pagar, no? Sí, però poc. No com a la imitadora de la Montserrat Caballé.
1: Bueno, però... la Judit, la nostra companya. Bé, també hem de dir que, ojo, en Puerto Rico, a veure si van aprenent ja, perquè també li va passar el mateix al bar que van fer la gravació de Despacito. I van dir, vam cobrar no res, i després aquell videoclip es va fer... També amb ells li ha anat molt bé, perquè és un negoci, és un bar, que ara tothom vol anar. Però sí que és veritat que també vull obrir un altre meló respecte a Benito. A mi m'agrada molt dir Benito, perquè ma mare era del barri de Sant Benito, al seu poble Porcuna, i és el patró. Llavors, a mi m'agrada molt Benito. No em dic Benito jo de miracle.
3: L'han demandat, el Benito. El propietari de la casita li ha presentat una demanda milionària per fer ús de la seva residència, perquè, com dèiem, doncs la gent va allà, no?, a fer-se fotos i ja no pot estar tranquil, i es veu que sí, que li han enviat una demanda milionària, perquè inicialment amb ell només se li va dir que es faria servir per fer un curtmetratge, no?, aquesta casita, i que ell no sabia res de què s'acabaria fent servir en els concerts de Bad Bunny, i llavors es veu que aquí hi ha un tema de drets i que sí, que l'han demandat amb una demanda milionària.
0: En temps de IA, que aquesta imatge en 10 segons,
1: t'anava a dir,
0: què necessitat tenies, Benito?
1: No, doncs t'he de dir una cosa, la connexió amb la veritat, realment, la IA...
0: Però paga les imatges.
1: Clar, paga les imatges 100%, però que em refereixo, que sí que hi ha aquest punt, que tot allò que es fa a l'art i bé, doncs el bressol és la realitat, canvia molt, canvia moltíssim.
0: Sí, sí, sí.
1: Moltes vegades és el que diuen, no? O sigui, a vegades Almodóvar, les seves pel·lícules, que semblen tan esbojarrades, ve de la seva realitat, i per això connecta tant una realitat tan... podríem dir que minoritària, parlant de percentatges, però connecta moltíssim. Per què? Perquè és la seva realitat, la seva vida, la seva experiència. I, per cert, també he de trencar, no sé si trencar o no trencar, amb Benito, amb Bad Bunny, hem de dir una cosa. Al final sempre parlem d'ell com si fos el que ho fa tot. Darrere d'ell hi ha un equip gegant. Ell, al cap i a la fi, ni pa lo bueno ni pa lo malo, és el responsable de tot.
0: No.
1: És a dir, perquè a vegades també...
0: La cara visible.
1: Sí, no, però igual, o sigui, i sense desmereixer, Rosalía, I love you, però quan parlem Rosalía, tal, hi ha equips, i a mi a vegades em sap greu, perquè nosaltres que coneixem bé aquesta indústria des de dins, em sap greu per tota la gent que treballa i sembla que no hi siguin. I només quan hi ha la recollida d'un premi, gràcies al meu equip. No, és que hi ha moltes coses que realment l'artista és l'executor, qui fa la feina al final que es veu, però és la punteta de l'iceberg. A sota hi ha moltíssima gent, així que això ho tinguem molt clar. Per cert, i també, ojo, perquè... Saps què passa? Que al final l'enemic del teu enemic és el teu amic, o no? Clar, Bad Bunny ens cau molt bé perquè li va plantar cara a...
0: Donaldo!
1: A Donaldo!
0: Cristiano Donaldo, Trump.
1: Ah, sí? I també ens passa amb el papa. Ojo, que vaig obrir un meló amb el papa, que clar, el papa li ha plantat cara...
0: El Sant Pare està a punt d'arribar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, ho sé.
3: Potser et sent, eh?
1: Ja ho sé, que evidentment estarà sentint. Però he de dir que hi ha una cosa que no m'agrada gens del seu discurs. Mira que el
0: veig... De l'encíclica, de...
1: No, de... Quan parla de que no pot beneir a les parelles homosexuals, ja que estem al mes de l'orgull, ha començat el juny, diu, no, tothom és beneït. Tothom és benvingut i beneït a l'Església. Però les parelles no. Llavors estàs dient que aquella persona és beneïda...
0: Però ha dit això, exactament.
1: Sí, sí, sí.
3: El papa francès no estava gens d'acord amb això.
1: Ell va dir tuti. El pare francès... El papa francès va dir tuti. I el León XIV nos està dient que les parelles no es poden beneir com a tal, com a parella. Sí que les persones individuals de la parella. Però llavors què estàs dient? Que l'estimar d'aquella persona que és beneïda no és... apropiat, no és correcte. Llavors jo crec que aquí, clar, diu que beneir les parelles homosexuals divideix més a l'Església que no la uneix. Doncs jo crec que si divideix a una Església... Potser l'ha de dividir, perquè potser si hi ha gent a l'Església que no accepta una realitat que l'amor ha de ser lliure, doncs...
0: Benediccions formals, diu, no? Exactament. No estem d'acord amb la benedicció formalitzada de les parelles homosexuals.
1: Clar, llavors...
0: Ja.
1: És que, clar, ja no s'està demanant que una parella homosexual es pugui casar amb una església, sinó simplement el que s'està fent a moltes esglésies, que el cura coneix a una parella de noies, de nois, i van allà i, doncs, li fa una...
0: benedicció.
1: Una benedicció, ja està. Un petit ritual. Jo crec
0: com
1: que...
0: Com qui beneix la seva casa, per exemple. No?
1: Sí, 100%. i el seu negoci. Això fa molt als negocis, sí, sí, també, sí, quan s'obren. Llavors, jo crec que si Jesús fos aquí, ell seria, estaria celebrant el dia de l'Orgull. Estaria celebrant aquest mes.
0: Et dic una cosa, està marcant distància amb Francesc?
3: Sí, sí.
1: Una miqueta, sí.
0: Perquè...
3: Pobre sí. Francesc va dir que s'havia de beneir a totes les parelles, fossin homosexuals o fossin heterosexuals, i a més va donar suport a la unió civil entre persones homosexuals.
1: Sí, sí. L'únic que sí que és veritat que després també va fer algun matís, perquè suposo que, clar, la Cúria va començar a dir-li: Francesc, que t'estàs passant de modern, eh? I... Però, clar...
0: Hi ha moltes famílies dins la gran família. Eh?
1: Jo crec que sí.
0: Moltes
1: sí,
0: famílies.
1: Sí. I jo crec que l'Església avança o al final per molta gent quedarà en una qüestió del passat i mai... jo crec que el missatge primigeni, els fonaments són estimar.
3: És que és així.
1: Estimar.
3: És bàsicament així.
1: I l'estimar no entén.
0: I estem vivint un retorn a la fe, en aquest sentit.
3: Sí, sí.
0: Perquè ho estem veient amb gent molt jove. De fet, jo crec que ho veurem a Barcelona i a Madrid aquests dies.
3: Segur.
1: Perquè tenim una mancança de pertinença. Ens fa falta tenir algun grup, algun arrelament, i cada vegada amb l'individualisme que produeixen les pantalles, sí, i ens fa falta trobar-nos. Llavors, amb l'espiritualitat, molta gent ha vist aquest punt i llavors s'apropen a l'Església, però a mi m'agradaria que s'apropessin de manera molt més autèntica. Sobretot l'espiritualitat, com deien sempre les meves monges, sempre s'ha d'acompanyar de bones accions.
3: Home,
1: si,
3: òbviament.
1: Si tu, allò de a Dios rogando y con el mazo dando, no serveix. Això no és de bon cristià. Això no. Està molt malament. Llavors tu no pots anar a dir: ai, ho he fet malament, i ho tornes a fer malament. No. No, és que ja m'he confessat i ja...
0: Home, hi ha molta hipocresia.
1: No.
3: Jo crec que els tres som creients i, a més, crec que compartim una visió bastant semblant de la fe.
1: Sí, sí, sí.
3: Pel que
1: sí,
3: estic veient. 100%. Clar, i el que dèiem ara, jo, per exemple, em vaig casar per l'Església i per mi va ser preciós, jo ho volia així.
1: Oh, que maca estaves, de veritat. I que...
3: Moltes gràcies. Ai, aquelles
1: fotos amb... Guapa.
3: Com fa un mes que em vaig casar. Ai. I, a més, m'agradaria molt que totes les parelles, homosexuals, heterosexuals, qui fos, poguessin viure un moment així. Perquè clar, per mi va fer preciós. M'encantaria que una parella homosexual es pogués casar per l'Església, no, i poguessin viure el que jo vaig viure.
0: No fa tant que les misses es donaven d'esquenes a les persones i en llatí. No fa tant. És a dir, canvi
1: que el Concili Vaticà II. Això va canviar el Concili Vaticà II, si no m'equivoco, a 1975. Sí, o sigui, que estem parlant de no res. O sigui,
0: tot evoluciona.
1: Tot evoluciona, i sí que és veritat. O sigui, jo tinc un gran arrelament a l'Església del meu barri. Com que no puc jo celebrar la meva unió? Bueno, el dia que trobi, amb qui unir-me, també t'he de dir, eh?
0: Perquè ara estàs però... més solo que la una.
1: No, mai.
0: Perdó. M'he expressat jo fatal.
1: Està solter, no estàs sol.
0: No, perquè jo se l'he dit jo con una sonrisa.
3: No està tan sol.
0: Porque le veo feliz, está bien.
1: Ha sonat fatal. Ha sonat molt
0: malament. Ho reconec. No, però vull dir que estàs en un moment...
1: Perquè un té les seves amistats.
0: Solterio, gracioso, ja
1: clar,
0: està.
1: Clar, home, no, perquè un ha de ser proactiu sempre
0: a la vida. Està més solo que la una, jo també. Nota que no he dormit.
1: Solterón, que te vas a quedar para vestir
0: santo. Que se te pasa l'arroz. Se te está pasando l'arroz.
1: S'ha semblat allò de, venga, sí, hombre, que no vale pas, que faràs amb la teva vida? Doncs regaudir-la molt, gaudir-la amb bona gent, sempre, que per cert, però estic patint últimament el love bombing, que és un meló que vull obrir.
0: Explica.
1: El love bombing, però jo estic patint el love bombing express, també t'ho he de dir, perquè allò ja és... Home, això és molt heavy. El love bombing és quan tu coneixes algú i des del bon principi comencen a dir-te coses que potser no toquen.
0: Ja.
1: Saps? Com massa allà de... Gairebé el primer t'estimo és el segon dia. Jo estic gairebé patint a la mitja hora, també t'he de dir. I he de dir que no estic fent servir aplicacions, perquè algú pot dir, clar, és que ara com tothom va tan ràpid en les aplicacions, no. Jo sóc d'això de parlar, de preguntar, de veure si hi ha una connexió visual. I no sempre surt bé, eh? Ahir ho vaig intentar al metro, també estava jo molt cansat i dic, potser... Em faltava aquesta música allà al metro per acompanyar. Si hagués entrat el de l'altaveu amb aquesta cançó... I ja vaig veure que no. No, jo vaig preguntar: ei, que ets a Barcelona? Em va dir, no. Dic, ai, perdona, és que em sonava molt la teva cara. I ja vaig veure que el no era tal.
0: La mítica.
1: Sí, jo estava cansat, tal, i no. I llavors vaig dir, no, avui no
3: s'ha de dir. És que no té vergonya.
1: No, però no s'ha de tenir. O sigui, si algú veus que dius, ostres, que pots tenir... Res, és que simplement el que fas és dir un hola, tot comença amb un hola, amb un hola a Mac, que després es transforma internament en una ola sense H, una ola de passió i de... No.
3: Jo no tinc vergonya, però d'on tens menys, és increïble.
0: Clar. Vergonya i Toni Cano?
1: Clar, no.
3: Jo en tinc poca, però tu menys.
1: Clar, no, però sobretot, o sigui, hem de parlar, som éssers socials.
3: Sí.
1: Hem de conèixer la gent i moltes vegades, perquè sembla que la fita sempre sigui una fita sexoafectiva, i després pots conèixer molt... Jo tinc una d'amistats i de gent que coneixes així, de bon rotllo, i l'altre dia em deia una molt bona amiga que ens vam conèixer al bar on anàvem a dinar, que ara el van tancar, quina pena, allà a Madrid, i res, d'anar xerrant a les taules, tu estàs dinant sol, i al final hi ha una persona dinant sola, i com repeteixis el segon tercer dia que la veus sola i tu sol, diu, compartim taula i ens presentem i xerrem. Llavors em va dir...
0: Fa por ara, això.
3: Teniu amors de metro?
1: Ui!
3: Veure una persona i enamorar-te amb dues parades i ja no veure-la mai més.
0: Això passa tota la vida, tota la vida.
1: Tenim cançó Beautiful, tenim la cançó Beautiful, no la tenim ara, però la cançó Beautiful parla d'això, aquesta cançó.
3: La de You're Beautiful.
1: You're Beautiful.
0: Ah, no, James Blunt.
1: Sí.
3: Parla. Ho fas bé,
0: Sí. Ell, James, odia aquesta cançó. L'odia.
1: Bueno, clar, l'odia perquè es va fer superpopular. Suposo
3: que l'ha de cantar-la.
1: Que aquest senyor era militar, no?
0: Sí.
1: Aquest senyor era militar, molt heavy, aquesta història. Un tio...
0: James Blunt.
1: Doncs la cançó parla d'això, de veure algú a l'andana del metro i dir, oh my gosh, I fall in love, m'he enamorat.
0: El joc de les mirades.
1: Home, és que és molt guai, és molt cookie.
3: O només per part teva, no cal que sigui per part de
0: les persones. Això ja no passa perquè tothom està mirant una pantalla cap a baix. Això passava abans.
1: Sí. Però encara es pot fer, Oh, yeah.
0: És aquesta.
1: És que... Quin equipàs.
0: Segur que no l'heu escoltat
1: mai. Quin equipàs que tenim, mare meva.

0: Llavors, no sé si vols afegir alguna cosa més a... el tema del love bombing.
1: No, res, que no ho faci la gent. És a dir, hi ha una dita molt bona que diu no escalfis el que no et menjaràs.
0: Ja, ja.
1: És a dir, no sigueu éssers humans microones, sisplau. Sigueu persones...
0: Però és molt habitual això ara, eh?
1: Però diuen que
0: la gent es cansa molt ràpid.
1: Doncs això és culpa vostra, dels autores sexuals. M'ho va dir...
0: Perdona?
1: No, t'ho explico.
0: Ja estamos pillando.
1: No, sí, no, no, no. M'ho va dir una...
0: Una
1: amiga em va dir, això és una herència que ara és teu. Que diu, ella és lesbiana, em diu, nosaltres les lesbianes encara no hem entrat aquí, perquè nosaltres ja som intenses des del principi, però per totes les bandes. Però vosaltres esteu patint això que us ve herència dels autores sexuals. Que havien de... Que moltes vegades feien aquesta trampa de prometre a les dones... per aconseguir coses més ràpidament i després, una vegada aconseguit...
0: Sexe.
1: Sí, i si t'he vist no m'acuerdo. Doncs això està passant, però de veritat, homes homosexuals que ho esteu fent, de veritat, no sigueu tan rucs, que no fa falta, que som dos homes, parlem clarament, què és el que vols.
0: A més, amb tu es pot parlar de tot sense discutir, perquè tu ets molt empàtic i sempre et poses en el lloc de l'altre i...
1: Clar,
0: és una persona molt intel·ligent i molt culta que al final
1: bueno, gràcies,
0: jo crec que...
1: Mare meva, si surto
0: veritat,
1: jo aquí amb
0: veritat, és molt
1: pit
0: fàcil.
1: D'allà.
2: El tema que Donald Trump s'hagi adoptat un himne homosexual, què us sembla, com aquesta cançó? És increïble,
0: jo, és escoltar-la i ja no puc fer una altra cosa que imaginar-me Donald Trump ballant.
2: Però és un himne homosexual, és increïble.
1: 100%, 100%, YMCA. Que, bueno, tinc jo aventures al YMCA.
0: Sí?
1: Sabeu què és el YMCA?
0: No.
2: Home, suposo que un bar d'alterne.
1: No!
0: El bar d'alterne.
2: Home, no tinc jo aventures al YMCA, dic, serà un bar
1: d'alterne. No, els YMCA són una... són una cadena de hostels, que no són ben bé hostels, són hostels, centre cívic, i, o sigui...
0: Intercanvi de parella.
1: Que no. Són com un centre cívic, poliesportiu i hostel.
2: Bar d'ambiente, volia dir.
0: Sí, no, perdó, avui no parem de fer correccions. Aquesta és important.
2: Volia dir bar d'ambiente.
0: Perquè has dit bar d'alterne i tu volies dir bar d'ambiente.
2: Bar d'ambiente!
1: Bueno, sí. Estan... Estan...
0: Molt bé.
1: Estan a tocar.
0: No sóc l'únic, que no ha dormit. No, sí.
1: Què ha passat avui? Què ha passat?
0: No estem bé, però bueno, és igual, està tot...
1: Tu no has dormit per la nena i tu no estaries encarregant nens per no dormir.
2: No.
1: Vale.
0: Llavors, YMCA?
1: El YMCA, doncs, són unes institucions que hi ha als Estats Units, que són meravelloses, que si voleu dormir, allotjar-vos, doncs, econòmicament, hi ha a Nova York, hi ha. Llavors, jo, quan vaig al meu poble, a New Jersey, i baixo un parell de dies a Nova York, sempre em quedo allà, perquè, a més, després... No sé si per la cançó, per què, o no sé si ve d'origen. Hi ha molt de cancaneo i la part molt interessant.
0: Hi ha,
1: home, hi ha molt...
0: Allà.
1: Sí, però la part bona és que no és només amb turistes com tu, sinó que és amb locals.
0: Ah.
1: Perquè pensa que fa doncs, de centre cívic i de poliesportiu, el que a mi m'agrada molt, un que està al costat del Central Park, i té piscina i tot. Per fer esport, piscina per fer esport.
0: I per què li van posar la cançó YMCA?
1: Doncs perquè parla, la cançó parla una mica d'aquests... són els joves cristians i això tenia una vinculació doncs, amb la comunitat. I d'aquí, i jo llavors, jo sento la cançó i comença a venir-me tots aquests moments que he viscut jo als YMCA, que... Oh,
0: mira,
1: quina meravella.
0: Un altre meló que obrirem ara, si et sembla bé.
1: Sí.
0: Vull que escoltem unes paraules de... Bé, jo crec que és un dels grans presentadors que ha tingut la història d'aquest país, que és Juan y Medio.
1: Sí.
0: L'altre dia, aquesta casa, amb l'Aymar Bretos. Escoltem.
3: La soledad, Aymar, és un crimen de lesa humanidad. Yo quiero concienciar a la gente, cada foro, cada tribuna. Hay gente que hace 40, 50 años se levantó una mañana, trabajó, se enamoró, se casó, crió a sus hijos... pagó sus impuestos, pasó sus enfermedades, enterró a sus amigos, practicó sus hobbies, ha tenido una vida y se ha ido todo el mundo. Los hijos volaron, su mujer se murió, su marido, y están en la esquina de una mesa viendo el tiempo pasar. La televisión no ofrece nada más que paisajes de otros países, coches espectaculares. En las redes todo el mundo se lo está pasando de muerte, más falso que... todo postureo, pero esa criatura está ahí. Pero ahora te voy a decir una cosa. Tiene un poquito de vértigo, o tiene diabetes, o no ve bien. Ella cosía, ya no puede coser, no le deja la artrosis. Y ahora en este momento de su vida, sin haberle hecho daño nunca a nadie, ¿está sola? ¿Dónde está la justicia social? ¿Cuántos años le quedan? Pues con las medicinas y con los tratamientos que hay ahora, a lo mejor a esa criatura le quedan 25 años de estar en la mesa camilla. ¿Esto qué es?
4: ¿Y cuál es la solución?
3: La solución, hay que ir a por ellos. Hay que incorporarlos a nuestras vidas. Hay que tocar en las ventanas. María, ¿estás ahí? ¿Necesitas algo? Te lo traigo. Alfonso. Alfonso no contesta. Vamos a llamar. Alfonso, la madre que te parió, el susto que nos ha dado. Contesta, es que estaba con la radio alta. Joder, pues... Vamos a estar pendientes de ellos. Los primeros, los familiares, por pura responsabilidad. ¿No le quieres? No, te lo compro. Respétale. No tolerar, que le tengo un asco a la tolerancia que no puedo con ella. La tolerancia sitúa a un individuo en una situación superior y entonces yo te dejo hacer eso que tú haces. Yo te lo tolero. ¿Cómo que tú me lo toleras? Tú me respetas.
1: Wow. Quin malonàs. Bueno, doncs això malauradament...
0: Està molt encertat aquí, Juan i
2: sí,
0: Medio.
2: Sí, totalment.
1: Juan i Medio, un tio molt maco de Tíjola, Almeria, al costat del meu poble, que hem de dir que realment ja no és només... sí que és veritat que la gent gran ho pateix molt més, però aquesta ciutat nostra cada vegada té més soledat no desitjada, amb gent també més jove, i hem de trencar, hem de tornar a tenir, doncs, vida comunitària, hem de fer barri, hem de fer poble, hem de sortir, hem de ser proactius nosaltres, perquè sí que és veritat que les institucions ens ofereixen, els casals de gent gran, per exemple, a Barcelona, són una xarxa espectacular amb moltes activitats, però hem d'aconseguir, doncs, que la gent es vegi amb ganes d'anar, de sortir...
0: Una societat molt egoista, no?
1: Sí.
0: O sigui, amb les persones que ens ho han donat tot i han sacrificat part de la seva vida per nosaltres, després, quan ens necessiten no ser-hi, em sembla un crim.
1: Clar, però què passa? Que això passa tota la vida. Que,
0: l'individualisme.
1: O sigui, la relació, o sigui, ha passat tota la vida. A vegades les relacions de família no han estat molt bones i potser s'han trencat. Però,
0: no, hi ha casos.
1: Però hi havia sempre una xarxa.
0: Una xarxa.
1: Que era la comunitat, el teu barri, el teu poble, el teu carrer. I a dia d'avui s'està trencant molt això. I no ens adonem, però quan un compra online constantment i tanca una botiga de barri, quan tanca una llibreria de barri, quan tanca un comerç de proximitat, està tancant vida social, està tancant una xarxa que ajuda moltíssima gent. Ara, des del teatre, farem una iniciativa...
0: Teatre
1: molt
0: Muntaner de Barcelona.
1: Des del Teatre Muntaner de Barcelona, amb Atrápalo, farem dues gales. Comencem aquesta... La primera la farem a Madrid el dia 10 i el 17 aquí a Barcelona, que esteu convidadíssims, i és teatre solidari. I aquest teatre que volem començar a fer és un teatre perquè tothom pugui venir. Des de qui no pugui pagar el teatre, doncs que vingui, però qui estigui sol i diu, ostres, jo no sé, doncs tenir un equip de voluntaris que et vagin a buscar i t'acompanyin al teatre. I llavors, d'aquesta manera, també fer aquesta xarxa comunitària on la gent no se senti sola i no estigui sol sense voler. Perquè, a més, la soledat desitjada la tenim res, una estoneta. Clar. Però després volem xerrar amb algú, volem ser escoltats, volem escoltar, també, abraçar. Llavors és molt, molt important. Així que, sisplau, fem això que ens diu el Juan i Medio, que és un tio grande, literal i metafòricament.
0: Sí, sí, sí.
1: I realment que sí. I ens fa falta no oblidar això, i també amb els veïns. I no et costa res tenir una petita conversa de què tal, com estàs, com et trobes, saludar. El teu edifici segur que hi ha gent gran, doncs comença per aquí.
2: I això a les ciutats passa encara una mica més que als pobles, perquè sí. Més que res, perquè els pobles encara ens coneixem una mica més tots i això, però sí que és veritat que jo he viscut 2 anys a Barcelona, 2 anys i mig, i jo no coneixia els meus veïns. O sigui, jo no sabia qui era la gent amb la que vaig conviure 2 anys al bloc de pisos, i gairebé la persona del costat, molt poc, hola i adéu.
0: Sí.
2: En canvi, jo sóc de Caldes de Montbui, i al meu poble doncs ens coneixem tots. Escolta, aquesta persona, ara fa dies que no la veig, ara tal, que és diferent. Vull dir que també és necessari crear això a les ciutats. No?
1: Doncs sí.
0: Doncs gràcies, Toni.
1: Doncs de res.
0: I ens escoltem el cap de setmana a Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Correcte.
0: El Xavi Fornia per tot Espanya. Estaràs... Bé, després parlem.
1: Sí, va de dir el senyor productor.
0: Sí, però estaràs per aquí.
1: Estaré per aquí.
0: Perfecte, o sigui, a Catalunya, vull dir.
1: I will be here, yes.
0: Perfecte. Molt bé, doncs gràcies, Toni Cano, el millor.
1: Patonets.
0: Passen dos minuts de 3:45. Obrim les portes d'aquest estudi a la guanyadora d'Operació Triunfo, Nayara.
4: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat la naturalesa masclista de l'assassinat de la Patrícia, una dona de 48 anys, presumptament en mans de la seva parella. Els fets van tenir lloc ahir a Callosa de Segura, a Alacant. En aquest cas, són ja 23 les dones que han estat assassinades per les seves parelles o exparelles aquest 2026. Recordem que el 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista i al seu entorn. Són gratuïts, no deixen rastrar la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. Novetats pel que fa a la investigació oberta a José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha sol·licitat una taxació preliminar de les joies requisades durant l'escorcoll al despatx de l'expresident del govern espanyol realitzat el passat 19 de maig. Míriam Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda. El jutge instructor demana ara aquesta anàlisi del centenar de joies que van trobar a la caixa forta de Zapatero amb l'objectiu de determinar

0: La investigació també assenyala l'exconseller andalús Gaspar Zarrias, que hauria assumit les qüestions jurídiques de l'estratègia. A més, la UCO atribueix un paper rellevant a l'advocada de Koldo García. Segons una testimoni, aquesta lletrada li hauria ofert diners perquè es desdigués d'unes declaracions sobre presumptes lliuraments efectiu a la seu del PSOE a Ferraz.
1: Gràcies, Míriam. I en aquest context de casos de corrupció sobrevolant al PSOE, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat l'inici dels tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat de cara al 2027.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
1: Paraules del president des de la reunió del Cercle d'Economia que s'està celebrant a Barcelona. Més de 500 persones, entre elles 200 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i una desena de mitjans aeris, continuen treballant en l'incendi declarat ahir a la zona de Los Garres, a Múrcia. El foc ha calcinat fins ara prop de 200 hectàrees, la meitat dins el Parc Natural Regional del Valle, considerat el pulmó de la ciutat. Ara mateix l'incendi no presenta flames actives i ja està perimetrat. Segons ha anunciat la ministra per la Transició Ecològica, desplaçada fins al centre de comandament avançat, podría donar para estabilizar en las próximas horas. Sara Gessen.
3: Esperamos que a lo largo de la tarde desde la región de Murcia puedan compartir con todos vosotros que por fin pasamos a un incendio que está estabilizado.
1: El centenar de veïns desallotjats ja ha pogut tornar a casa i, afortunadament, les condicions meteorològiques han millorat, han baixat les temperatures i el vent afavoreix les tasques d'extinció. I 14 persones han quedat detingudes en el marc del dispositiu policial contra una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana aquest dimecres al matí a la urbanització Mas del Plata, a Cabra del Camp, Tarragona. Judit Huerta.
4: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han intervingut 11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 plantes. En total, s'han fet 15 entrades i escorcolls. També s'han interceptat diverses armes de foc i blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i individus. El dispositiu ha començat a les 6 d'aquest matí i s'han desplegat més de 300 efectius entre els dos cossos policials. Per part dels Mossos, concretament, hi han participat efectius d'ordre públic, seguretat ciutadana, unitats canines, el grup especial d'intervenció o la Divisió d'Investigació Criminal.
1: Gràcies, Judit. I pel que fa al temps, aquesta tarda es manté l'ambient estable amb temperatures una mica més baixes que dies enrere, amb màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona i Tarragona i 27 a Barcelona. Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
5: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
5: Radio 4.

0: tarda, passen 6 minuts de les 4. Comencem aquí l'entrellat. Benvinguts, benvingudes. Avui destaquem les paraules del president del govern, Pedro Sánchez. Ha anunciat en el seu discurs de clausura a les jornades del Cercle d'Economia que presentarà pressupostos al Congrés pel 2027. Serien els primers de la legislatura. Enmig de les pressions dels socis i de l'oposició, amb el núvol de la moció de censura sobre Volant i el setge judicial, el president ha fet oficial que sí, que presentarà pressupostos.
1: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos.

0: Generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado.
1: Serien els comptes que impulsarien el sistema de finançament autonòmic. Pedro Sánchez ha fet aquest anunci coincidint amb els nous càlculs de l'OCDE per l'economia espanyola. La previsió és que creixerà més del previst fins ara, el 2026, amb un 2,6%. Però la realitat al carrer és que aquest creixement no arriba a la majoria de la població. Ahir, sense anar més lluny, es va produir el desnonament d'una família amb 4 fills menors a Mataró. És una família que havia perdut el pis arran d'una execució hipotecària després de la crisi del 2008. Des d'aleshores, vivien a casa seva de manera irregular i l'ha comprat un particular.
2: Mentides, sonrises i amapoles, discursos, periòdicos, banqueros...
1: Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Samantha. Durant el desallotjament, una cinquantena de persones es van concentrar davant de l'edifici al barri de Cerdanyola de Mataró per impedir que s'executés el desnonament. El Sindicat d'Habitatge de Mataró va denunciar que durant l'actuació policial es van produir càrregues i van disparar bales de foam. Una situació que va desencadenar una nit tensa amb protestes i aldarulls que han acabat amb 3 menors detinguts i 5 policies ferits lleus.
1: En parlem amb Pilar Sánchez, que és portaveu del Sindicat d'Habitatge de Mataró. Pilar, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Quina era la situació d'aquesta família amb 4 fills menors al barri de Cerdanyola de Mataró?
4: Doncs la que tu expliques. És una família que, com tantes altres, va perdre el pis a partir de la crisi del 2008 i que ara es troba en una situació irregular i amb impossibilitat d'accedir a un habitatge. Com et dic, és una situació que els hi passa a aquesta família, però que ens passa a tants d'altres, perquè és una situació generalitzada al barri de Cerdanyola. Doncs el desnonament d'ahir va sortir a les notícies, però tenim desnonaments pràcticament cada dia. Aquesta setmana només aquesta setmana en teníem 4. Imagina't.
1: On han anat aquesta família amb 4 fills menors? On està?
4: Doncs ara mateix estan acollits entre altres famílies, amics, familiars que els estan donant un cop de mà perquè els serveis socials de Mataró no han oferit cap alternativa.
1: Clar, crida molt l'atenció que sigui una família amb 4 fills, cap d'ells és major d'edat. No sé quin tipus de protecció, de mesures haurien d'adoptar-se en situació de vulnerabilitat, com evidentment està aquesta família.
4: Clar, o sigui, el tema de les mesures és una qüestió que sempre reclamem, no? Que en teoria existeixen i suposadament sobre el paper estan, però després a la pràctica moltes vegades són paper mullat, no? La moratòria, per exemple, els desnonaments, que de fet cada cop l'han anat restringint més, no? Primer era una moratòria que avalava moltes més situacions i cada nova reforma que fan redueixen una mica més l'àmbit de, no? de protecció, diguéssim, però que a més després moltes vegades són paper mullat i acaben, doncs, executant desnonaments de famílies que es troben en situacions de vulnerabilitat, sí.
1: I passa sovint que es deixa la gent al carrer sense alternativa habitacional, famílies amb nens?
4: Sí, com et dic, a Mataró és el pa de cada dia. El pa de cada dia és que hi ha desnonaments i el pa de cada dia és que les administracions no ofereixen cap mena d'alternativa. Aquesta mateixa setmana teníem 4 desnonaments i entre ells en total sumàvem 9 menors a la ciutat de Mataró. I insisteixo que serveis socials no ofereix cap mena d'alternativa. Com a molt, de vegades, i de vegades, ofereixen 3 dies d'hostal, però imagina't que això no és una solució per ningú, al final.
1: Clar, com afecta una situació habitacional d'aquesta magnitud, aquesta carència de recurs habitacional, als menors i als adolescents? Com els afecta?
4: Clar, doncs, evidentment és una situació molt dura, no? I és una situació molt dura per la que passen els menors, els adolescents i tota la família, no? I que moltes vegades també, ara des del sindicat ens estem organitzant també amb els docents, no? I els centres educatius de la ciutat, i veiem que és una qüestió que afecta molt clarament també a l'educació, no? Al final, a l'escola, a la possibilitat d'estar tranquil a l'escola o tenint una vida estable, si t'estan fent fora de casa, doncs és totalment impossible.
1: Clar, afecta la seva formació, que seria el recurs per sortir d'aquesta precarietat, no? Però és un peix que es menja la cua.
4: I és una situació molt estructural, com et dic, vull dir que no és una excepció. Ara ha estat excepcional per al nivell de violència el que es va arribar ahir, no? Pel que comentaves, que la policia va arribar a treure pistoles i a disparar amb bales de foam, etc. però com et dic, no és una situació excepcional, moltes famílies estan en aquesta situació, bueno, la classe treballadora en general tenim greus problemes per poder accedir a un habitatge de qualsevol manera.
1: Parlem efectivament dels aldarulls, de l'actuació policial i els incidents. Sí. Com valoreu la situació, el que va passar?
4: Clar, el que et comento, és un barri que està molt tensat, és un barri que està... És que al límit, no? Perquè la gent no arriba a final de mes, perquè hi ha desnonaments pràcticament dia sí i dia també, i perquè doncs, la situació és d'una pobresa estructural que afecta tots els àmbits de la vida. Llavors l'estat d'ànim és de ràbia, de frustració i de molta crispació, evidentment. Això el que genera al final és que en moments com aquests, on es donen situacions de tensió tan explícita i tan evident i la policia reacciona també d'una forma tan violenta, doncs que es donen aquests esclats de malestar generalitzats, que aleshores sí que surten a les notícies, no? Quan hi ha desnonaments cada dia això no és un problema, però quan hi ha aldarulls, aleshores sí. Aleshores, bueno, com creiem que és important ficar el focus en el problema estructural, no? Com et deia.
1: Una de les persones detingudes és una de les filles de la família desnonada?
4: Sí, efectivament, sí.
1: Bé, quin creieu que serà el futur d'aquesta família, Pilar?
4: Bueno, aquesta família, com està organitzada amb el sindicat, nosaltres seguirem pressionant i apretant perquè és intentar obtenir alguna mena d'alternativa estable i digna, sapiguent que bueno, doncs una solució parcial per aquesta família no soluciona el problema de l'habitatge a Mataró, però que és important perquè al final, no, bé, doncs tots volem tenir un sostre i seguirem batallant per això. El que passa és que bueno, ja veurem com avança la cosa. Com et dic, fins ara les administracions no han donat cap alternativa.
1: I no és un cas únic. És Pilar Sánchez, no, portaveu del Sindicat d'Habitatge de Mataró. Pilar, gràcies.
4: A vosaltres.
1: Adéu, bona tarda.
4: Adéu, bona tarda.

0: Obrim el nostre espai de tertúlia. Deia jo al començar que crida molt l'atenció tenir notícies de desnonaments d'aquesta magnitud, justament quan les notícies econòmiques representa que van en una línia positiva. Avui l'OCDE doncs, valora, fa les previsions respecte al creixement de l'economia espanyola i puja una dècima la seva previsió anterior. Arribaríem al 2,6% de creixement en el 2026, però com veiem, doncs ja... famílies aquí, aquesta bonança no els arriba i ens al contrari, no? Tenim el Vicenç Sant Clement aquí a la tertúlia. Com estàs, Vicenç? Bona tarda.
1: Bona tarda, una mica esgotat.
0: Una mica esgotat, amb tratge ben elegant perquè vens al Cercle d'Economia.
1: Sí, de 3 dies al Cercle d'Economia.
0: Ahà, i gran anunci avui del president del govern, Pedro Sánchez. Hi haurà pressupostos? Hi haurà, els presentarà.
1: Sí, sí, presentarà pressupostos, els haurà de negociar. I a la vegada aquests inclouran un nou sistema de finançament autonòmic, que també els haurà de negociar.
0: Que no és poca cosa.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Això sí que implica que el 2026 no es presentaran pressupostos, ja estan pensant en els del 2027.
1: Exacte.
0: Que també és notícia.
1: Sí, sí, també és notícia, però ahir això contrasta molt. Hi ha dos planos, diguem, no?, la política espanyola. Ahir va venir Feijóo, i clar, segons ell, estem en un estat de col·lapse pel tema judicial. I, per tant, no és moment de parlar de coses concretes. I el govern avui li ha tornat la pilota, diguem, venint amb una proposta concreta, que ha sorprès a tothom, que serà titular, però que veurem si pot arribar a prosperar, no?
0: Sí, sí, perquè això depèn de tot un tràmit parlamentari i d'uns suports que fins ara...
1: Sí, però ahir més o menys se li va dir, li vam preguntar quan entrava per la porta a Feijóo, què, aniràs a Waterloo? I va fer una expressió així, com parlem de coses sèries i serioses, no? I a darrera hora va haver-hi un debat a la tarda entre 3 presidents autonòmics, el de Catalunya, el d'Euskadi i el de Galícia. El de Galícia va dir que no reconeixeria, no estava disposat a negociar el que era un nou sistema de finançament si era el presentat per Catalunya, que això es feia entre tots o que algú presentés no ho trobava bé. El de Catalunya va dir que és evident que fa falta un nou sistema perquè està caducat a l'actual des del 2014 i que busca més o menys la igualtat per persona a nivell de tot l'Estat. És a dir, ella explicava que una persona de Cantàbria cobra a l'any 1.500 euros més que una persona de Múrcia. Aleshores, que això reconeixia molt més on estava la població, etc. I va ser interessant el president del País Basc, Euskadi, que va dir que ell fins ara tenia una relació molt de tu a tu amb l'Estat i que ja li anava bé el sistema actual, però que si el proper govern depèn de Vox, que no creu en l'Estat autonòmic, doncs aleshores s'acaben els neulers.
0: Clar.
1: I després vam veure quan ell sortia, es van reunir amb el representant de Junts al Parlament, Albert Batet, i van estar una estona reunits Partit Nacionalista Basc i Junts, no? I vés a saber.
0: I vés a saber, aquelles converses que es tenen als passadissos, que a vegades marquen.
1: Exacte.
0: La línia de la política després i de les decisions dels nostres mandataris. Bé, 3 dies en què s'han donat molts titulars del Cercle d'Economia. També l'actualitat internacional mana. Tenim en Lluís Quevedo ja. Lluís, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Com esteu?
0: Tu creus que tindrem pressupostos el 2027? Tu què hi dius?
2: Si he de fer servir l'estadística, a mi que m'agraden les dades, no. Aha. No els tindrem, clar que no. No els hem tingut tots
0: projectant
2: aquests anys.
0: Projectant la realitat que hem vist fins ara, no?
2: Bueno, portem uns quants anys, no? On es diu sempre que s'estan fent, però mai es fan.
0: Ja.
1: Però
2: no ho veig clar.
1: Jo crec que hi ha una coseta en la negociació entre Junts i Socialistes,
2: sí,
1: que està pactada, i que és que el Tribunal Constitucional marqui ja l'amnistia com quelcom legal, sigui a l'estiu, sigui en el mes de setembre. I això sí pot potser fer canviar les coses, no? Si el Tribunal Constitucional accepta l'amnistia com a legal a l'Estat espanyol, pot tornar, sí, Puigdemont. Estem en un altre escenari que no l'actual, no?
0: Bé, hem d'esperar.
2: Bueno, però això partia de l'obligació constitucional de presentar pressupostos, no?
1: Sí, sí. No, tens raó, okay. Però
2: Vull dir que això s'ha saltat a la torera durant molts anys. No sé per què ara hauria de ser diferent.
1: Bueno, és com una demostració. Jo crec que és l'anunci, sorprèn, i ja té un titular, però també és com una demostració de... Aquest govern no para. de presentar propostes, no?
2: Ostres,
1: per contrastar ja amb l'ambient a Madrid però... DF, que sí. és l'ambient que va descriure ahir a Feijó, sí. que és sí. de estem col·lapsats.
2: De col·lapse.
1: Estem col·lapsats, no es pot parlar sí. de coses concretes perquè... I, però malgrat tot, també sí. les xifres econòmiques que estan sortint no estan sí. tan malament.
0: Clar.
2: Però jo saps la cosa que em sobta de veritat? Perdoneu que faig una tangencial com faig de vegades, però la veritat és que els pressupostos de l'Estat s'han instrumentalitzat els darrers anys, perquè s'haurien d'haver presentat, inclús per ser negats, però s'haurien d'haver presentat. És una obligació constitucional i és una cosa molt greu que no s'hagi fet. És veritat que el senyor Feijóo viu en un drama que potser no és el de tots, però jo el que em pregunto és, el drama real dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país em sembla que té més a veure amb anar al pediatre amb els teus fills i que no t'atenguin perquè estan en vaga. I estan en vaga per molts bons motius, perquè és insostenible la sanitat. Si parlem de Catalunya, espero que no hagis intentat anar en Rodalies a aquesta visita al pediatre, perquè ho portes clar. Potser no saps, no te n'assabentes que estan en vaga. Tenim vagues d'educadors. Què és el que no tenim? Vull dir, mentre aquests senyors, Feijóo, Sánchez, el de Waterloo, més igual, estan tots parlant del sexe dels àngels, perquè realment han arribat un moment on estan parlant del sexe dels àngels, eh? O sigui, aquí no tenim profes, no tenim metges, no tenim trens... I no sé de què estan discutint, francament.
0: Mira,
2: o sigui, no
0: justament, d'educació demà hem de saber el resultat sí. de la consulta, que s'està fent sí, sí. el professorat arran del preacord a què han arribat els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació. Demà al migdia hem de saber si...
2: A Catalunya. Però jo ahir estava sí. a València, que sí, també estan en vaga.
0: Clar, vull dir... Són competències autonòmiques i cada autonomia sí, té sí, la sí, seva sí. realitat. Demà sabrem al migdia si sí. els professors si accepten, avançant, professors si i professores accepten aquest preacord o si, pel contrari, diuen no i, per tant, continuen la vaga. I seria indefinida. Sí. Ho sabrem demà al migdia. Sí. Obrim plan internacional. La pressió de l'administració Trump està obligant cada vegada més empreses espanyoles a reduir de forma dràstica la seva activitat a Cuba.
3: L'última seria estat la cadena hotelera Malià, que deixarà de gestionar 15 dels seus establiments a l'illa. La decisió arriba tot just un dia després que Iberostar anunciés la seva sortida de 12 establiments, igual que ja van fer les cadenes Minor Hotels i Royalton Hotels and Resorts. Entre el gener i l'abril, Cuba va rebre 328.608 visitants internacionals, un 55,8% menys que el mateix període de l'any anterior.
0: Com ho veus tu, Vicenç?
1: Home, jo ho veig terrible, no? És a dir, estan ofegant tota font d'ingressos que té Cuba. Sí. I amenaçant a les empreses estrangeres, diguem, aquestes ordres executives perquè ningú comerciï en Cuba es basen en una primera ordre dient que Cuba és una amenaça per als Estats Units. Home, és que no és comparable. I què volen? Que sense cap font d'ingressos la gent surti al carrer i sigui reprimida i aleshores entrar com els salvadors? O volen comprar ells les zones hoteleres per fer ressorts, no? Llavors, home, això...
0: Baixa Changue, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Què en penses, tu?
4: Sí, anar escoltant, perquè sí que estic d'acord que és veritat que estan fent aquesta operació d'ofegar encara més a la illa, però d'alguna manera penso... Tot el que, per una banda, a mi em sembla bé tot el que trenqui un monopoli econòmic, com és en el cas dels Melià i el seu imperi, no? Que no només és Cuba, sinó molts altres països del sud i centre Amèrica, no? Que estan plegats d'hotels Melià. Per tant, no em sembla malament la notícia en el sentit de que si existeix una possibilitat de que hi hagi una presa popular d'aquestes instal·lacions per atendre aquests negocis, veig una via d'escapament. Vull dir...
0: Tu creus que serà així?
4: No crec que sigui així. Crec que és una possibilitat i que és important que quan la gent surt a manifestar-se, a queixar-se en aquesta més que probable repressió que deia el Vicenç que rebran, hi hagi aquest bri d'esperança. I a mi m'agrada molt reflexar això perquè el poble cubà també té una resistència popular molt forta. Llavors, no crec que sigui possible, clar que no, però sí que crec que és una possibilitat que cal mirar.
1: A veure...
4: Digue'm hippie, Vicenç,
1: no passa res, però...
4: Que...
3: Aquest silenci ha dit molt.
4: Ja.
1: Que és una utopia fantàstica.
4: Sí.
1: Però pensem en el pràctic del dia a dia.
4: Ja.
1: És a dir, malauradament, quan van començar les inversions estrangeres, la primera cadena o marca internacional que va arribar a Cuba va ser Malià, però dic malauradament perquè ells no tenien una infraestructura pròpia. Però ara sí la tenen, que és la creada per les empreses dels militars, que es diuen Gaesco, Gaesa, que era l'antiga Gaviota, i aquests han anat construint mentre també el país anava patint. I jo he de dir que quan es van, amb les primeres inversions estrangeres, inclòs la corresponsalia de Televisió Espanyola, era l'oportunitat per a les persones cubanes de cobrar alguna cosa més en dòlars. És a dir, pensem que el turisme també possibilitava taxistes, els que portaven les maletes, els que... I llavors, imagina't si, per exemple, si un cirurgià guanya 58 euros al mes, el que suposava que passés a portar maletes. És terrible, però amb les maletes posa que ho guanyava 100 al dia.
4: Bueno, i propines, no?
1: No, vull dir-te que... Llavors, ostres, estem enfonsant la qualsevol possibilitat de que guanyin diners, dic, de que guanyin amb divises. I com se li diu això? Per part d'un país estranger, eh?
4: Totalment, però és que hi ha un interès evidentment en que hi hagi, en que continuï aquest bloqueig, aquesta imatge de Cuba per poder seguir explotant, no? Però jo és que insisteixo molt precisament perquè és Cuba i té aquesta genealogia pròpia de resistència popular. Jo crec molt en el poble cubà, en això, i de fet la gent cubana amb la que jo em relaciono té aquest esperit, no? I m'agradaria no deixar que aquest pesar, que és evident que té econòmicament, es quedés només això, saps? Perquè sempre hi ha una possibilitat. I jo què sé, digue'm que sí, que sóc una hippie, que és utòpic, etc, etc, però quan la necessitat apreta, i no és una qüestió teòrica, sinó que és material del rotllo o ho fas o et mors, passen coses, saps?
0: Lluís, com ho veus tu? Ai,
2: sí, la sortida aquí, del capital espanyol?
0: Sí, sí, clar.
1: Sí, sí.
2: Bueno, una decisió de negocis forçada perquè no hi ha ni clients, ni electricitat, ni fuel, ni avions, ni res. Estan deixant morir gent. Evidentment, el govern cubà fa molts anys que ho fa molt millor, lo de que es mori gent de gana i estiguin amb una vida miserable. Ara tenen l'ajut de l'administració Trump i la connivència de l'IBEX 35, suposo. Bueno, tothom està enfilat, tothom sembla que col·labora per acabar de malmetre la vida dels cubans.
0: Però fins quan durarà això? Si
2: molta... Fins quan durarà?
0: Clar.
1: Però aquesta és la pregunta.
2: O sigui, aviam, que em quedi clar una cosa. O sigui, el govern nord-americà, quan diu que vol que el poble cubà s'aixequi i tal, evidentment porten més de 6 dècades no aixecant-se. No, aquí no s'aixeca ningú. De cap manera, no? I a més ja ho deia el Vicenç. Perdona?
0: De què menja la gent? De què viu?
1: A veure, hi ha un mínim...
2: De poc, és com la dieta Maduro, sí, sí, sí, a Venezuela. Si visites que... Venezuela, coneixeràs la dieta Maduro.
0: Que és?
2: Pues aprimar-te d'una manera radical, si sí, no
0: fam,
2: mors de gana.
0: Passar gana.
1: A veure, hi ha una mínima dieta, que és la llibreta de racionament, que inclou sucre, arròs, de tant en tant ous, evidentment no carn, no peix, etc. No? I això els hi dura 15 dies. Llavors, hi ha un verb màgic allà que és resolver. I resolver vol dir treballar amb una cosa que no és la que consta. Perquè guanyes en pesos cubans i fas el que sigui, arreglar cotxes, pintar, t'ofereixes pel que faci falta, no? I llavors, sistemàticament, jo crec que totes les famílies estan preparant algú perquè marxi. I els hi pugui enviar remeses des de l'estranger amb divises, no? I hi ha dos tipus de famílies, les que poden rebre dòlars i les que no. I ara el que està fallant, ells veien venir un canvi, no? Amb l'actitud de Trump, etc, encara que els foti que sigui amb un papà, no?, que decideixi per ells. Però estan perdent l'esperança.
2: Però, Vicenç, saben algun altre model?
1: Home, perquè, perdona, estan molt informats. Però estan molt informats,
4: home. Jo crec que educació als cubans, precisament educació als cubans no els hi falta, diguem-ne.
2: El què no els hi falta?
4: Educació. I coneixement de la... No. Els cubans són sí. persones molt lletrades, molt educades, culturalment sí. parlant. Són persones molt llegides i no crec que el nivell d'educació que tenen els cubans, precisament per haver tingut l'accés a l'educació que han tingut generacionalment, sigui una cosa a menys tenir, diguem-ne.
1: Però aleshores la frustració és més gran.
4: Clar.
1: Si tu t'han pagat fins a la universitat.
2: Sí, però una cosa que jo
1: entengui... I de què treballes?
2: Cuba, perdona'm una cosa, que vull entendre això. Cuba no ha participat mai a les proves de PISA, ni tenim cap manera d'avaluar l'educació universitària cubana.
4: Perdona?
2: Com podeu saber que l'educació cubana és extraordinària? Ho baseu amb què?
4: Amb conèixer les persones cubanes, a conèixer els professionals cubans.
2: En tots els milions de cubans?
4: No sé, els coneixes tu, tots els milions de cubans?
2: Evidentment que no, per això no dic coses que no sé.
4: Jo dic les coses que sé, i és que l'educació cubana en general són persones molt més letrades que nosaltres precisament per haver tingut accés a una educació pública fins a nivells universitaris. Això,
2: però és qualsevol persona, perquè ho coneixes.
4: Perquè qualsevol persona que tingui a professionals cubans al seu abast i en el seu cercle i es relacioni normalment, ho veu. Què va passar amb les vacunes del Covid? Que quants metges es van exportar des de Cuba a altres països? Quants metges es van exportar des de Cuba? Cuba té uns professionals meravellosos, molt ben educats, precisament per haver tingut aquest accés a l'educació pública. El que falta és recurs, no educació. El que falta són diners, no educació, no accés a la informació i a l'educació, diguem-ne, arreglada, per suposat.
0: Qüestió.
1: Els metges ja estan molt ben formats, això puc dir, i després no els contractarien des dels altres països.
4: Exacte.
1: Si no tinguessin un nivell.
0: A la pregunta de fins quan durarà això...
4: Sí.
0: Perquè si estan rebent recursos de les famílies a l'estranger, etc., el nivell mínim de subsistència es pot mantenir durant cert temps.
1: Sí, però estem parlant d'un 40% de les famílies. Uh-huh. És a dir, hi ha una gran solidaritat familiar. I després el que ha passat sistemàticament a la història de Cuba és que cada 10 anys marxen centenars de mils de persones. I això hi ha un moment que ho permet l'estat cubà i ho permet als Estats Units. Que hi ha un èxode. Uh-huh. Llavors, en els darrers 5 anys han marxat més d'un milió de persones. O sigui, les famílies van formant un jove perquè marxi, i amb perills, perquè anaven fins a Nicaragua, de Nicaragua passaven a Mèxic, etc. Eren extorsionats per les màfies i d'allà passaven als Estats Units, etc. Espanya ha fet una gran tasca amb el tema de reunificació familiar, amb aquell tema de que si demostraves que el teu pare o la teva mare o els teus avis, algun era espanyol, han pogut obtenir la nacionalitat. Llavors també hi ha uns 200.000 cubans en aquests moments a l'estat espanyol. Uh-huh. I amb això jo crec que s'ha fet un servei social bestial. No?
0: Yeah.
1: I als Estats Units, no t'ho perdis, perquè clar, ells el que volen als Estats Units era professionals ben preparats. I precisament en diversos períodes els hi ha convingut molt, però han buidat Cuba, i Cuba ara és un país d'avis.
4: Exacte, això és el que passa. Sí.
0: Bé, doncs a veure fins a on aguantarà Cuba, perquè al final sona un setge, no?
1: Sí, sí, completament.
0: Fins que aguantin la població.
1: Completament.
4: Una altra volta de tuerca.
0: No? Ja. Bé, d'altra banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que està fotudament boig.
3: Això hauria passat durant una trucada en què Trump va mostrar el seu descontentament pels atacs israelians al Líban, segons publica el mitjà nord-americà Axios. Netanyahu va ordenar dilluns intensificar els atacs contra Hezbollah en suburbis de Beirut, cosa que viola el suposat alto el foc vigent entre Israel i el Líban. Com a resultat, l'Iran va anunciar que pausava les negociacions de pau amb els Estats Units.
0: Com ho valores, Vicenç?
1: És difícil, però bueno, per primera vegada, diguem, Trump es mostra, diguem, contrari a Netanyahu, no? Per primera vegada públicament. Aleshores, bueno, amb tota la gent que ha estat criticant que el govern nord-americà estés completament pressionat i que aquesta guerra d'Iran van començar-la, segons explicava el New York Times, no, amb una reunió que van tenir amb Netanyahu. Aleshores, finalment, no han sabut ni com acabar-la. I ara el que volen és el titular de que queda oficialment acabats els tractes amb Iran i que arriba un període de pau. Llavors, no se sap ben bé també fins on vol arribar Netanyahu a Líban. Mm. perquè diu que vol arribar a la capital. Aleshores, bé, jo crec que pel món és positiu, finalment, que Donald Trump hagi cridat contra Netanyahu, no? I amb aquells termes, i dient-li... crec que amb el comunicat o amb el que van parlar, li deia, és que estaries detingut. A qualsevol lloc del món t'haurien detingut si no hagués estat per la meva protecció.
4: Sí, però le dijo la sartén al cazo un poco, no? Vull dir, que Trump li digui això a Netanyahu sent ell mateix Trump, bueno, pues sí, clar, potser és una esperança pel món en el sentit que les coses es poden calmar i ja l'aliança no està tan protegint-se. Sí, això és interessant en el sentit d'aquest, no? Però al mateix temps és que Trump està també com una puta cabra.
0: Perdó. Lluís, què n'opines?
2: Que quan aturin els bombardejos, potser m'ho crec. De moment, el senyor Trump té un talent bastant gran perquè parlem de les coses que diu i quan canvia d'opinió i quan torna a canviar d'opinió. Això no és més que una cita fora de context dels d'Axios, que està molt bé haver-la enganxada, però que no té cap significació perquè la gent continua morint. Per tant, no la dignificaré. Amb un anàlisi gaire profund, no ho dic per tu, sinó és que no, fins que no veiem coses clares, bé sigui la signatura d'una pau amb certa durada a Iran i Hormuz, o bé sigui el senyor Netanyahu, i com hem parlat en altres setmanes, mentre tinguem el calendari electoral que tenim a davant, em sembla improbable.
0: Una màquina de titulars, eh?
1: No, jo més que res que, d'alguna manera, Trump reconeix que existeix un tribunal penal internacional i que si estessin lliurement pel món seria detingut Netanyahu, i no sabem si ell també.
2: En aquest cas, Vicenç, jo penso més que aquest comentari té a veure amb el que el senyor Netanyahu estava en un procés judicial a Israel. I, si recordeu, ell continua enganxat a la presidència gràcies a la guerra que arrenca arran de l'atac de Hamas. En aquest sentit, si no hi hagués hagut aquest episodi clarament històric i horrible, i el senyor Netanyahu ara mateix estaria segurament davant d'un procés judicial bastant més gran i probablement a la garjola, que era el que suggeria en Trump. No penso que es deixin enxampar per la gent de bona fe del Tribunal Internacional, sinó hem enxampat en Putin.
0: Bé, mentrestant, els Estats Units i l'Iran han intercanviat nous atacs amb míssils i drons, cosa que fa perillar encara més l'intent de Donald Trump d'aconseguir aquest nou alto al foc amb Teheran per salvar la cara.
3: Les forces nord-americanes han llançat aquesta matinada un míssil Hellfire contra un petrolier que intentava trencar el bloqueig nord-americà de l'estret d'Hormuz. Posteriorment han assegurat que havien repel·lit atacs iranians de represàlia i que havien atacat objectius a l'illa iraniana de Quejm.
0: Continua. Què en penses, Lluís?
2: Bueno, continuant amb els proxis, no? Ara mateix, sembla que no hi ha... O sigui, no crec que triguin gaires dies en signar, perquè estan completament esgotats, i torno al mateix argument, no sóc gaire original. Novembre cada cop està més a prop i el senyor Trump no s'ho pot permetre. Si veieu el que ha succeït ara fa poc, sembla no connectat, però sabeu que l'administració Trump va moure uns fons d'aproximadament 1.300 milions de dòlars per sufragar compensacions a les persones perseguides pel govern federal d'Estats Units, que es va assumir que era quelcom directament per la gent del 6 de gener, no? Doncs això li ha bloquejat, no només en bloc tots els demòcrates, però també no pocs republicans. Sembla que se li estan obrint algunes esquerdes en aquest control tan dur que ha tingut sobre el Partit Republicà, i la meva sensació és que la seva atenció pivotarà ràpidament cap a la política domèstica, perquè si no, aquest senyor no arriba al novembre. Ja sé que ell no està al ballot, no? Ell no està a les eleccions, però comença a haver-hi massa gent cabrejada perquè no podran guanyar les seves eleccions pertinents, no, els republicans, i això és una cosa que ens hauria de ser bo, irònicament, perquè això d'Iran tindrà més números de tancar-se, sigui com sigui. Mentre continuen tirant-se petardos a proxis, a vaixells d'un, vaixells de l'altre, però no hi hagi atacs directes, jo crec que això simplement és que estan tancant, estan baixant el fader, el dial.
0: Bé, a veure si és veritat. Mentrestant, aquí, a casa, el viatge de Lleó 14 es va preparant, és el viatge a l'estat espanyol, tindrà un cost aproximat d'uns 25 milions d'euros, dels quals les administracions públiques n'aportaran 5 milions, fonamentalment Catalunya i les Illes Canàries.
3: Fons del govern detallen que la Generalitat invertirà 1.600.000 euros en la visita del Pontífex a través de fons que sortiran íntegrament de la taxa turística. Madrid ha optat per no fer aportacions econòmiques directes a la visita del Pontífex i s'han decantat per cedir espais o serveis.
0: Què en penses, Baixa?
4: Pues que la taxa turística no era per això. La taxa turística era per tenir més serveis, perquè la gent que està patint l'efecte de tenir tant turisme, pues pogués veure compensada pues els seus serveis públics, etc, etc. Per això era la taxa turística. Ara bé, tinc sentiments trobats amb aquest papa. Ah? Ho haig de reconèixer.
0: Per què?
4: Perquè em va agradar molt el paper que va fer aquell.
0: L'encíclica.
4: I... sí. Sí. Crec que no m'agrada que ho faci, però m'agrada el que fa. No sé com explicar-ho.
0: Sí, s'entén perfectament.
4: Sí, tinc sentiments trobats. Crec que no passava això des de Juan Pablo II, però em genera això. Ara bé, a nivell de cost de per Catalunya, per les arques públiques, em sembla una exageració. I em sap molt de greu i m'enfada molt precisament que surti de la taxa turística, com si la taxa turística fos... Una almoina, saps? Allò que tenim allà per fer coses que... No, la taxa turística és pels serveis públics, és que es va aprovar amb aquesta premissa, no? Mm. I és un malbaratament important, em sembla molt heavy.
0: Vicenç?
1: No, jo coincideixo plenament amb ella, i també hi ha una proposta general de la taxa turística també per beneficiar el territori. Mm. És a dir, per comprar espais oberts que encara no estan malmesos, mm. I per protegir la natura. És a dir, no? Mm-hmm. No sé, aprofitar la taxa turística per fomentar el turisme de masses...
4: Ja, yeah. No m'acabo de veure. Sí, no, sí, no, sí. No. Alguna cosa grinyola, diguem-ne.
0: No. Sí. Lluís, tu què hi dius?
2: Bueno, o sigui, a mi no em sembla malament tirat del tot. Vull dir, al cap i a la fi això és publi, no? És publi per Catalunya i Barcelona, perquè la Sagrada Família, perquè volen que la beneeixi, perquè volen la discussió si parlar en català o no. Això és publi. No sé quant costen altres accions de publicitat que es fan normalment, més enllà de que hi hagi gent que sigui catòlica i això tingui una dimensió diferent per ells o elles.
0: Aquí home, no la Fórmula 1 jo crec que costa més, eh?
4: Sí, però quina és la diferència entre promoció econòmica i publicitat?
1: I el tour? El tour?
0: El tour. No sé si costa més el tour.
2: Sí que m'agradaria dir una cosa que em fa molta gràcia. Una de les coses bones del Lleó i de l'encíclica aquesta que ha fet és que, irònicament, l'11% del text està generat per IA.
0: No!
2: En particular per Claude.
0: Com ho saps?
2: Per la intel·ligència artificial.
0: Com ho saps, això?
2: Perquè ho ha fet el Pangram, que és un detector d'intel·ligència artificial.
0: No!
4: Però què vol dir generar?
2: Com a mínim els 20 paràgrafs
4: generar o intervenir? Generar o intervenir? Home, diferència? Doncs que no és el mateix escriure un text i que te'l corregeix la IA que demanar-li a la IA que t'escrigui un text, clar.
0: O sigui, li ha escrit la IA.
2: Generat per intel·ligència artificial. L'excusa que es dona normalment és que, així com era diferent en papes anteriors, les encícliques no són escrites pel papa, són, diguem, com fa el Norman Foster, no?
4: Sí, sí.
2: Tu fas l'esborrany i ho escriuen els teus minions.
4: Sí.
2: Llavors, sembla que els seus minions els hi agrada
0: han
2: molt Clot.
0: Per cert,
2: jo soc superparcial, eh? Si hi ha alguna intel·ligència artificial divina, és antròpic.
4: Pues
0: ah, sí?
4: Molt bons.
0: Com es diu, tròpic?
2: És la millor, sí. Tròpic. És la millor. Ara mateix és la millor, sí.
4: Són molt bons. Això és com la intel·ligència artificial aquella que va fer un sindicat.
0: També.
2: Sí, sí, sí, si és bona pel representant de Déu a la Terra, no serà bona per mi, escolta.
0: Quin tant per cent era? Un 11% has dit, sí, el text?
2: 11% de, com a mínim, els bueno, 20 paràgrafs
0: del principi. Com diria aquell president, principi. No n'hi ha per tant, no?
2: Un 11... No,
3: dels 20 paràgrafs del principi.
4: Exacte.
0: Ah, només...
2: Com a mínim. Ah, no, com a mínim. O sigui, la mostra, el sample, són aquests 20 paràgrafs, i d'aquests 20 paràgrafs, l'11% del text és generat per intel·ligència artificial.
0: Un 89% no.
5: Exacte.
3: Bueno, si ho ampliem a tots els paràgrafs, clar, no
0: clar,
3: ho sabem.
0: No,
2: però, clar, és proporcional. Clar. O sigui, el que no sabem són el paràgraf 21 endavant, però ho podem fer, si voleu, podem fer l'experiment.
0: Escolta, tornant al tema del finançament, les entitats laiques que han... Sí. Hi ha un grup d'entitats laiques que han impulsat la campanya Jo no t'espero, que denuncien l'ús de diners públics per finançar aquesta visita del Papalleó 14 a Barcelona. Hongria Panadero lidera aquesta iniciativa del Jo no t'espero. És la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. L'escoltem.
6: Sota el lema "Per una laïcitat i contra els privilegis públics de la visita del Papa Lleó 14".
3: En una roda de premsa aquest matí han assenyalat la contradicció que el Papa visiti el Congrés, seu de la democràcia, mentre l'Església no celebra eleccions ni dona veu a les dones.
0: Què en penses, Lluís?
2: Em penso... Què passa quan els que no són futboleros guanya el Barça la Lliga i s'atura el centre de la ciutat?
0: Bona.
2: Amb pressupostos públics. Què passa l'any del Mundial, on gastem no sé quants milions amb què nens i nenes vagin i entrenin i facin esport base... Em sembla que, novament, perdoneu-me, però no funcionen els trens, tenim vaga d'educadors, tenim vaga de metges...
4: Jo encara aniria més enllà, perquè per mi el problema és el plantejament laic. És a dir, i això és un problema de l'Església Catòlica i la història del catolicisme aquí, però que la religió i l'exercici de la fe és una cosa que ha d'estar garantida, perquè també és la pràctica de la teva fe és un dret fonamental, i evidentment que els diners públics han de garantir que tu puguis tenir espais, etc., i que puguis exercir... El problema és l'Església Catòlica. No el fet que l'Estat hagi de garantir que tu puguis practicar la teva religiositat i la teva fe en condicions, sigui quin sigui el teu estatus econòmic.
0: Ja,
4: no?
0: Aquí es barreja tot, no?
4: Exacte. Però el problema de la laïcitat i el problema de com viure la fe i l'institució religiosa, etcètera, és un problema molt d'Occident. Vull dir que tenen aquesta dicotomia precisament perquè hi ha aquesta com mena de síntesi entre ser d'esquerres i ser laic. No? Llavors, per això tenim tants problemes també a les esquerres, no? Perquè aquesta dimensió espiritual tan nul·la a les persones occidentals, a les persones amb una herència cultural europea, és molt concreta, però la resta no tenim aquests problemes espirituals, diguem-ne.
1: No, a mi el que em sorprèn és de tota aquesta preparació, de tots aquests focs d'artifici, diguem, ningú està parlant de quins continguts emetrà el Papa. És dir...
0: S'està parlant de si parlarà català.
1: Bé, però, per exemple, el fet d'anar a Canàries vol dir que tractarà el tema de la migració.
0: Clar.
1: El fet d'anar a Brians
4: tractarà
1: el tema dels presos. A mi m'interessa molt més quins missatges pugui dir, i, bueno, ens agradi o no, és una de les persones internacionalment contraposades a Donald Trump. Llavors, estic molt més interessat
0: coses.
1: En quins seran els missatges que no tota la parafernàlia que sembla que vulguin muntar, no?
0: I què us sembla aquest debat sobre si finalment parlarà català o no? Sembla que sí, eh? Sembla que podria incloure el Papalleó 14, el català, en la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, i també sembla que podria incrementar la presència del català durant la missa.
4: Home, no li costa res, no?
0: No li costa res.
4: És de rebut que ho faci, no? Crec que mínim un alguito s'hauria de currar, està bé. Sí, perquè...
1: Clar,
4: és important. Políticament és important i és un papa polític. Vull dir que aquest no és un detall menor que puguis passar per aquí i passi desapercebut.
0: Per tu és un debat important, Vicenç?
1: Sí.
0: Sí, eh?
1: També és una llengua minoritària.
4: Clar.
1: I en aquests moments està aturada a les institucions europees per països que ni els hi va ni els hi ve. És a dir, no? I és un dret.
0: I tu com ho veus, Lluís?
2: Mira, el català... només per darrere de l'italià és la llengua més propera al llatí. Li hauria de sortir natural. No hi veig cap problema. I a més, em sembla, estic d'acord que hi ha una dimensió política que no es pot obviar i que té moltes persones a les que contentar, clarament, però de veritat que em semblaria... No sé si vull fer servir aquesta expressió, però de mala educació.
4: Sí, exacte.
2: Beneir la Torre de Jesús a la Sagrada Família i no fer-ho ni que fos parcialment en català. Sí. Compte, no només en català, perquè hi ha gent de totes les llengües que pot anar allà i sentir que allò és una cosa especial per ells, però com a mínim en català, no?
1: I va ser una llengua perseguida.
2: Era un heroi catòlic. Sí.
4: Sí, sí. I a la línia que deies, Lluís, que l'altre dia llegia sobre la interlingua i escoltava...
0: Què és la interlingua?
4: Pues és una, és com l'esperanto, és com una llengua, saps? Que inclou coses del castellà, del català, del francès, de l'italià, etc. És com per... Tothom que parla aquestes llengües l'entén.
0: De llengües romàniques.
4: I anglès també, i era com, vaig entrar en un rabbit hole d'aquests que es diu a Instagram, que no podia dormir, i vaig trobar gent de moltes llengües diferents europees que l'entenien. El que vull dir és que és català, sembla català de l'Alger.
0: Ah, sí.
4: O sigui, tu l'escoltes, un francès l'entén, un italià l'entén, un català l'entén, un castellà l'entén, un francès... Escoltar. Però tu l'escoltes i és com català de l'Alger. Vull dir que... Per aquí també.
0: Escolteu, no vull que marxem d'aquesta tertúlia sense parlar del tabac i el vaporeig, perquè els fumadors catalans s'han reduït al mínim històric. Un 20,6% de la població de Catalunya fuma, és una dada molt baixa, però... El vaporeig llasta aquesta lluita contra el tabac.
3: Els joves fumen molt menys que fa 5 anys, ho diuen les enquestes, però pugen altres formes de consum, com les cigarretes electròniques, que s'han doblat més en els últims 4 anys, segons indica l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Segons xifres de Catalunya, el 25%, un 24,5% dels joves d'entre 14 i 18 anys havien fumat cigarretes electròniques el darrer mes, percentatge que era del 10% el 2021.
0: Del 10 al 24% en vaporeig. Menys tabac i més vaporeig.
4: Dispositius.
0: Sí.
4: Jo crec que té a veure també amb això, amb la forma de fumar.
0: Lluís, tu què en dius d'això? Què diu la ciència d'això?
2: Jo, mira, el primer que tenim un cacau tremendo d'informació pública, això inclou alguns ministeris i conselleries, que cal adreçar ràpidament. Mira, comparar el tabac amb el vaporeig, per ser una paraula meravellosa, gràcies per descobrir-me.
3: Sí, perquè vapeig no és correcte.
0: No,
3: és
0: vaporeig.
2: Sí, no, però el que no és correcte és que són dues coses radicalment diferents.
3: Fumar
2: i
0: vaporejar.
2: És que no té res a veure. El tabac és una planta, no? I hi ha productes derivats del tabac.
0: Sí.
2: I el vaporeig és un mètode d'administració d'aerosols. I pots posar lleixiu, si vols, com la gent que li mola el DMT aquest, vale? Tu li pots posar el que vulguis, però és un mètode de... Vale? Per tant, la part important és que quan hi ha notícies, com per exemple hi havia una peça al periòdico, no?, que deia la nicotina està darrere de no sé quantes morts. No, senyors i senyores, la nicotina no mata ningú, la nicotina és un estimulant. Vale? El que mata és el fum del tabac, que és una altra cosa.
0: La combustió, no?
2: Sí, però és que no té res a veure. Però tu pots prendre nicotina, pots pouches, saps? Sobrets, pots posar-te parxes, pots esnifar-la, pots fer el que vulguis. Això no et mata.
0: Yeah.
2: El que et mata és els productes de combustió de la planta del tabac o de carbó de la mina si estiguessis esnifant això, ok? Això és el que et mata. Per tant, quan es posa en la mateixa informació que baixa el consum de tabac però puja el de vaporeig, és el tocino i la velocidad proverbial, ¿vale? Baixa una cosa que mata gent i puja una altra que no mata gent.
0: Sí,
2: no és una cosa per l'altra, és molt important, això.
0: I podem dir que no mata gent el vaporeig?
2: Amb les millors dades que tenim una Cochrane, que són les revisions de revisions, que és la màxima autoritat en medicina i salut, completament. O sigui, es dediquen a donar pel sac a tothom, a les empreses, als científics, o sigui, són els odiats per tothom.
0: Uh-huh.
2: Vale? Doncs la Cochrane va treure aquest any una que deia, per exemple, que si vols deixar de fumar tabac, el millor, el que té més evidència, és precisament el vaporeig.
0: Uh-huh.
2: Més que els parxes, més que els medicaments. Per què? Perquè ho proven i veuen què funciona i què no funciona. Llavors, evidentment, ningú amb seny diu que això és dolent, que és bo. Ningú. I hi ha una línia vermella duríssima amb la gent jove. Perquè la nicotina és potencialment addictiva.
0: Sí.
2: Qui ha fumat, jo he estat fumador, ho sabem.
0: Sí.
2: Per tant, això no ho volem per la gent jove. Estem d'acord. Però, sisplau, no confonguem la nicotina.
0: Ja.
2: És com la cafeïna. Saps?
0: Val. Mira, és que també hem conegut un informe de l'Hospital Clínic de Barcelona on han diagnosticat el primer cas a l'estat d'una pneumònia hemorràgica greu per vaporeig.
2: Sí, sí. Sí.
4: Que és un episodi
2: per
4: que diuen...
2: Però per un vapor il·legal, sobrecarregat... Clar,
4: explica,
2: carinyos.
4: Explica.
2: És que sempre passa igual.
4: No,
2: és que
4: explica,
2: aquestes notícies són... Són increïbles. Clar, ja ho sé. Però és igual que, per exemple, l'any passat, o fa un any i escaig, hi va haver un adolescent als Estats Units que va morir per cafeïna, sobredosi de cafeïna.
4: Ja.
2: Saps? Per què? Perquè es va fer ratlles, literalment, de cafeïna. I clar, un infart, vale? Ja. Li va donar una parada cardíaca. Llavors, o per exemple, per posar una altra notícia, vosaltres sabeu que... la normativa diu que no pots posar vehicles d'assistència elèctrica dins d'autobusos i metros.
4: Sí.
2: La mobilitat multimodal que està fent possible el moviment sostenible a gran part de la civilització al món està prohibida al nostre país i està prohibida perquè algú va agafar titulars de el patinet aquest explota, la bici aquella pren foc,
4: sí.
2: I per comptes de dir anem a regular-los, anem a veure si han estat hackejats, anem a veure què era el cas, no? Doncs no, es prohibeixen. Yeah. Això és el mateix. O sigui, evidentment que hi ha una persona que ha fet això, però això seria com dir, jo que sóc molt cafetero, que començo a prendre cafès, em dona un atac de cor i prohibim el cafè.
4: Bé, aleshores, o sigui, en aquest cas, aquesta pneumònia hemorràgica greu per vaporeig va passar perquè
2: cas,
4: estava
2: és un cas
4: manipulat.
2: Horrible. Singular i... Sí.
4: Però únic? Vull dir, per què s'altera un vapejant? Ja, que
2: com
4: no sigui
2: missis,
4: un cas únic, no?
2: Sí, ja. No, perquè li poses el que li poses a dins.
4: Sí, però
2: és
4: dir...
2: que, novament, el vaporeig és només la manera d'administrar. El que tu t'administris, si tu li vols posar orenga, li poses oli d'orenga.
4: Sí.
2: És igual.
4: I aquest vapejar, els vapejadors, sí, que tu dius que porten un aerosol, això és saludable? Vapejar un aerosol?
2: No, aerosol vol dir vapor, un vapor.
4: Sí. I què més
2: aerosol
4: té?
2: Vol dir això, una dilució aèrea.
4: Però només, i què porta el vapejador? Perquè no parem de sentir que no són innocus, els vapejadors.
2: No, clar que... No. Aviam. O sigui, partim de... Perdoneu la obvietat, però sabeu que el major factor de risc per palmar-la, per morir-te, és estar viu. Vale? A partir d'aquí, tot el que fas és caminar cap a la tomba.
4: A part d'això.
2: Si vol...
4: sí.
2: No, però és que és molt important, perquè l'aire que respires té radó ara mateix.
4: Vale,
2: el sol que
4: el vaporeig,
2: et dona fora et dona vitamina D i càncer.
4: El vaporeig, vale? És saludable, segons tu?
2: I el vaporeig no és saludable i no ho serà mai.
4: Per què
2: és
4: no?
2: És impossible que sigui saludable.
4: Per què no? Per què no ho és?
2: Per què no? Perquè com a mínim t'estarà irritant els bronquis més que si no estiguessis vaporejant.
4: Ok.
2: No com a mínim.
4: Per mi la preocupació és, si hem alterat un vapor perquè és car fer el refil, perquè el que jo vull l'estic tunejant perquè mola més, el que sigui,
2: sí,
4: quantes probabilitats hi ha que els joves abarateixin costos adulterant els vapors? O sigui, per mi la cosa és aquesta.
2: Però és que els joves no haurien de tenir accés a això. És que això hauria de ser una cosa per majors d'edat, com el tabac.
4: Però està passant o no està passant? O sigui, per mi la qüestió és aquesta.
2: Sí,
4: és
2: la gent veu al volant també, però no prohibim ni els cotxes ni
4: menors o adults, és igual, que la gent manipuli això. No, ho dic per la franja d'edat, en la que això està pujant, perquè mola, perquè genera una addicció...
2: Bueno, no s'haurien de vendre els xavals.
4: Ja?
2: És que no s'haurien de vendre els xavals.
4: Sí, però la vida real va més enllà de les normatives i les lleis. La qüestió és quantes probabilitats hi ha de que això passi. A més de fer una llei, hem d'educar la nostra canalla. Hem de vigilar coses. La pregunta per mi és aquesta. No regular, sí, s'ha de regular. Però quines precaucions han de tenir les famílies davant aquesta situació? És a dir, has de veure, jo què sé, revisar els dispositius dels teus fills que vapegen, que tenen una certa edat, jo què sé.
0: Però jo què sé del vapejador, jo que miro...
4: Jo hauria de... Pues aquesta és la pregunta per mi com a mare. Clar, si a mi ara m'apareix la meva filla de 16-17 anys vapejant, jo, per deixar-la fer un consum responsable de les coses i anar... Què haig de vigilar?
0: El problema és que
4: perquè no
0: és
4: passi
0: poc
4: això
0: saludable. Vapejar,
4: com tantes altres coses.
0: Vaporejar és poc saludable.
4: Com tantes altres coses.
0: Clar.
4: Les prohibirem. Les regularem per això.
2: És que no és saludable.
0: Sí, ja. Però tampoc li diria, fuma només un cigarro al dia, que així és més saludable.
4: Jo a la meva filla li dic, prova-ho tot amb seny i no t'enganxis a res.
0: Ja, però bueno, sabem
2: però
0: saludable no
2: ja
0: és.
2: No puc estar més d'acord, O sigui, si volen provar una cigarreta, un puro, fantàstic. Inclús si se'n volen fumar una a la setmana, mira quina burrada diré. El que no pots estar és estar consumint aquest tipus de coses. Penso ni el vaporeig, tampoc.
4: Ja.
2: Ara,
0: clar, i la xifra...
2: Que no ho podem controlar,
0: partíem,
2: això està clar,
0: Partíem d'una xifra que era que fumen menys que mai, només un 20% de la població,
2: tabac.
0: Però que el vaporeig... Sí, tabac. I que el vaporeig
2: clar,
0: que ha passat... Sí, però l'efecte psicològic sembla bastant clar, no? La correlació, deixar de fumar tabac, començar a vaporejar, pensant que no és tan dolent...
2: És que no és tan dolent, això sí que tenim evidència.
0: Pensant
2: no és tan
0: que és innocu...
2: No, que és
0: aquí
2: innocu,
0: tenim un problema.
4: Però es pensa.
0: Aquí tenim un problema.
4: Clar. Sí, clar,
0: molta gent pensa que
4: vaporejar
0: no et passarà res.
4: Exacte, perquè...
0: I tampoc és així.
4: No és el mateix, però, tal, etcètera, però al
2: però,
4: final
2: si,
4: és l'ús social que se'n fa.
2: Però si permeteu, jo crec que estem a prop de... Aquest no em passarà res de la cerveseta, el vinillo...
0: Totalment d'acord.
2: No sé què.
0: Totalment d'acord.
2: Perquè si voleu dades, jo us poso dades de l'efecte de l'etanol poblacional. I flipareu. I aquí tots anirem a celebrar.
0: I com ho hem normalitzat.
2: Quan tanqui temporada, clar, amb cava.
4: Però és cultural.
0: Sí, dir, sí, totalment normalitzat. Clar.
1: També amb el tequila. També amb el tequila.
0: Què dius?
1: El tequila també és dolent.
0: Home, clar.
4: Jolí.
0: Encara pitjor, quants graus té el tequila?
4: Pues ja no ens va bé.
1: Ja no. Estic d'acord que el greu és l'addicció.
4: Exacte. Quedem-nos amb la ratafia.
0: Ni vaporets.
1: La ratafia.
4: La ratafia segur que és més saludable. Te la pots fer tu a casa.
3: Sol i serena.
4: Exacte.
2: Ai, mare. No fumeu.
0: Zero alcohol, zero tabac.
2: No, zero no.
0: Zero vaporets.
2: Enseny.
0: És el millor per la salut.
2: Personal.
0: És pel millor per la salut. Baixa, Txang, Lluís Quevedo, Vicenç San Clemente, gràcies als tres.
4: Gràcies.
0: Que vagi molt bé. Vicenç, ja descansar, que ja s'ha acabat el cicle d'economia.
3: Ara un mezcalito i a poc.
4: Exacte, i a dormir-la.
0: D'aquí una estona parlem d'economia i comença el Primavera Sound. Fins ara mateix.
5: Són les 5.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. Ho acabem de conèixer. La justícia francesa ha autoritzat l'entrega a Espanya de l'exdirigent d'ETA, José Antonio Urruticoechea, conegut com a Josu Ternera. Més detalls, Eloi Sadurní, bona tarda.
8: Bona tarda. El Tribunal d'Apel·lació de París ha donat llum verda a l'euroordre emesa per l'Audiència Nacional que l'acusa d'haver format part de la direcció de l'organització terrorista. La decisió arriba després de la petició presentada per la justícia espanyola el desembre passat. Josu Ternera, de 75 anys, és una de les figures històriques més rellevants abans de l'antiga cúpula d'ETA i continua pendent de diverses causes judicials. Malgrat l'autorització, l'entrega no serà immediata. El tribunal francès ha ordenat ajornar-la fins que resolgui l'últim procediment que encara té obert a França. La sentència d'aquest cas està prevista pel 2 de juliol i serà aleshores quan es pugui concretar el seu trasllat a Espanya.
5: Gràcies, Eloi. Més qüestions, noves revelacions del cas Leire Díez. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sosté que l'exmilitant socialista referia a Pedro Sánchez quan parlava del guant, recordem el número 1 en anglès, en converses relacionades amb investigacions judicials que afectaven el PSOE i el govern espanyol. Segons la UCO, Sánchez seria l'única persona amb prou autoritat per donar instruccions a l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán. Els investigadors destaquen missatges en què Díez assegurava actuar seguint ordres del guant i rebia elogis per la feina feta. L'informe incorporat al sumari recull diversos missatges atribuïts a Díez, en un d'ells, datat del febrer del 2025, que assegurava que el guant havia traslladat a Cerdán el seu reconeixement per la feina. La causa, recordem, investiga una presumpta trama destinada a obtenir informació sobre procediments judicials.

0: en elaboració en el Boletín Oficial de l'Estat.
1: Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el seu partit està lliure de corrupció. Els casos de corrupció al PSOE i el requeriment de l'Audiència Nacional de documentació sobre la campanya electoral del PSC el 2024 han acaparat la sessió de control al president aquest dimecres.
2: La corrupció és una vinya vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant des de la meva formació política i jo mateix.
1: Responia així el president a les preguntes de l'oposició, Mònica Sales de Junts, Joan Garriga de Vox i Alejandro Fernández del PP.
3: Pot garantir aquí avui que van actuar sense cap pràctica irregular?
4: Los catalanes, como el resto españoles, señoría, queremos saber por qué privilegian a ciertas empresas.
5: Que cada palo aguante su vela, lo decimos muchas veces aquí, pero en este caso, señoría, es su palo y es su vela.
1: I tot plegat després que Feijóo plantegés una moció de censura instrumental amb Junts i PNB per fer fora Pedro Sánchez. L'any 2030, la intel·ligència artificial i els seus centres de dades necessitaran el 40% de l'energia que es consumeix al planeta. És una de les conclusions del darrer informe de les Nacions Unides. Míriam Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda. Les previsions apunten a un consum d'electricitat similar al de tot el país de França, mentre que les emissions que podria assolir la IA en 5 anys s'enfilen a uns 400 milions de tones de CO2, gairebé el doble del que va emetre Espanya l'any passat. L'informe també destaca que amb els més de 9 bilions de litres d'aigua que fan servir els centres de dades, es podrien cobrir les necessitats de la població mundial durant més d'un any i mig. A banda, els experts exposen les desigualtats que genera l'expansió de la IA. Només 32 països allotgen centres de dades especialitzats i el 90% de la capacitat mundial es concentra en només dos països, els Estats Units i la Xina, mentre que els costos ambientals sovint recauen sobre regions amb menys recursos.
1: Gràcies, Míriam. I acabem amb la previsió del temps. Juan Carlos Piña, bona tarda.
7: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya temps estable en un dia en què baixen les temperatures, excepte el Pirineu Occidental, on pugen. Màximes de 32 graus a Lleida, 28 a Girona i Tarragona, 27 a Barcelona. És una informació d'EMET.
1: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
8: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Continuem, passen 5 minuts de les 5 de la tarda. Víctor Botini, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Parlem d'economia.
1: Esteu enfadades avui, no?
0: Enfadades?
2: Per què?
0: Per què ho dius?
1: Perquè esteu com molt congelades quan he arribat.
0: Ah, teníem
2: fred.
0: Home,
2: és que mira, estem en fred.
0: No, ara veniu?
2: Espero que no ens sentin els docents.
1: Ah.
2: Perquè està un espai tancat en fred.
0: Ha baixat la temperatura una mica,
2: no? Ha baixat una mica,
0: no?
2: I tu i jo veníem molt d'estiu.
0: Clar, i aquí amb l'aire i tot plat.
1: Clar, aquest estudi sembla un iglú, també, és veritat.
0: Una mica. Mira, a fora 25 graus, eh? Tampoc és que faci gaire fred, però mira, aquí ho notem.
2: Bueno, mira, que està. Estan fredolites.
0: Està bé. El que està calent és el Real Madrid.
1: Tan-tan!
0: Explica'ns això que vol fer Florentino Pérez, que diu que vol vendre un 5% del club.
2: El
0: club
2: encara no ho he entès.
0: Encara no ho hem entès.
1: Bé, jo crec que ell ho ha explicat, ha fet un vídeo també que ha corregut per les xarxes.
0: Però a veure, el club és una empresa privada o no?
1: No.
0: No és una empresa privada.
1: El club és una associació esportiva, és un club de socis, i no és una societat anònima esportiva. Així com hi ha altres clubs, com el València, que és una societat anònima esportiva.
0: D'acord.
1: El Real Madrid, el Barça, l'Atlètic de Bilbao, l'Osasuna, mantenen aquesta forma o fórmula, diguem, històrica.
0: Només aquests? Són pocs?
1: Sí. Bueno, la majoria s'estan fent societats anònimes esportives.
0: Oh.
1: Una altra cosa és el que vol fer Florentino, val? Que Florentino el que vol és mantenir aquesta fórmula històrica, és a dir, que el club segueixi sent un club de socis,

0: una associació esportiva, però alhora vol crear una societat capital filial.
1: Què és això?
0: Mande? Doncs aquesta societat capital filial, això és una mica enginyeria, diguem, mercantil, també financera, perquè el que pretén és que entri un fons d'inversió amb un 5% només.
1: Però diu, no diu fons d'inversió, diu que només pels socis es podrien vendre.
0: No. És evident que això ho han de decidir els socis, si això finalment s'aprova. Però
1: que la seva proposta és que només puguin comprar els socis.
0: Això no, a mi no m'ha quedat així de clar.
1: Ah, no, eh?
0: No.
1: A mi
0: ell el que busca ara són recursos. O sigui, és a dir, evidentment, si els socis són capaços de generar aquest 5% que hi pretén, d'entrada de capital, doncs al final és buscar un inversor. L'inversor pot ser un fons d'inversió que ja existeix, o tu pots crear un fons d'inversió amb diferents partícips.
1: Amb els teus socis, ja.
0: Per tant, això ho veurem al final com acaba, perquè entre uns i altres la cosa tampoc ha quedat massa clara, perquè uns diuen, no, clarament, no, els de Riquelme, diuen, clarament, això és privatització. I és la primera passa, no?, per ja crear, doncs, la privatització total del Real Madrid, no? Però Florentino ja ha baixat clar, el club sempre serà dels seus socis, i a més, també vol fer una cosa molt curiosa, i és que no vol que creixi la massa social. És a dir, ell ha dit que no vol tenir un club amb un milió d'associats. Ell el que vol és mantenir aquests 100.000 associats, i si algú es mor, llavors pot entrar un altre i tindran prioritat els fills, no? Però no pretén que hi hagi una gran massa social, no pretén que d'alguna manera això signifiqui inversions molt importants per part del club, i si aquestes inversions no van bé, com es va trobar, ell ho ha explicat, no?, com es va trobar quan ell va entrar al Real Madrid a l'any 2000, perquè clar, Florentino va tenir l'etapa del 2000 al 2006, després va tenir una etapa fins al 2009 que no va ser president, i després, a partir del 2009, va tornar a ser president. En còmput, estem parlant de 24 anys de president.
1: Déu-n'hi-do,
0: eh? Són molts anys.
1: Més que Pujol, eh?
0: Llavors, sí, exacte, exacte.
1: És així, 23 anys va estar Jordi Pujol de president de la Generalitat. Sí. 24 en porta Florentino al Real Madrid.
0: Ha fet gràcia l'analogia, però bueno, sí. La qüestió, que ell el que vol és evitar que, d'alguna manera, el club prengui males decisions d'inversió i puguem trobar-nos en una situació, com ha passat algun cop, que el club deixa de valer perquè està tan endeutat que jo ja no val res. Llavors, si no val res, te'l poden comprar amb un euro, no?
1: Però com estan les finances del Real Madrid? Que té problemes de diners el Real Madrid?
0: Bueno, ell ho ha enfocat des d'un punt de vista de creixement. És a dir, ell ha dit que aquesta entrada de diners servirà per potenciar tot l'aspecte comercial, val? Tot el tema de l'àmbit digital, la digitalització, les infraestructures, plans d'entreteniment...
1: Perquè necessiten diners per finançar això.
0: Clar, jo entenc que ell el que vol és reafirmar i fer més fort el club. Al final, penseu que el Real Madrid té un pressupost anual d'ingressos de 1.284 milions d'euros.
1: Una barbaritat.
0: Que és una barbaritat. El segon és el Barcelona, el Futbol Club Barcelona, el Barça, amb 1.075. Però perquè feu una idea, te'n vas a l'Atlètic Club de Bilbao i el pressupost anual que té són 185 milions d'euros. Per tant,
1: quina diferència.
0: Clar, a veure, això ara entraríem a parlar d'altres coses que s'han posat molts cops sobre la taula, i és que no té sentit una lliga tan desigual des d'un punt de vista econòmic, perquè tu les coses que pots fer respecte a la que poden fer altres competidors teus no tenen res a veure, i per tant molts cops s'ha parlat de crear aquesta lliga,
1: la Superlliga,
0: doncs, la lliga aquesta europea més enllà de la Champions, podria ser com una lliga la que tenim aquí a l'Estat, però d'equips europeus, una lliga europea. Per tant, en definitiva, el plantejament de Florentino és crear aquesta societat filial perquè entri aquest 5% de capital, diguem, aliè, que ell, l'objectiu que té és que el club segueixi estant en mans del soci, i que aquesta societat capital filial gestionaria futbol i bàsquet, però el que és el club seguiria sent dels socis.
1: I tu com ho veus? Aquesta proposta com la valores?
0: La valoraré quan tingui més dades. El que sí que tinc clar és que, mira, ha arribat un punt, des del meu punt de vista, que que és molt difícil analitzar les coses tret que tinguis tots els esquemes i totes les xifres i totes les dades i tots els plantejaments, en aquest cas, jurídics. No? Per què? Perquè aquí cadascú vesteix el sant de la manera que li agrada. Llavors, tu escoltes a Riquelme i t'emportes un relat. Escoltes a Florentino i t'emportes un altre relat. Després de tot, ell té tota la raó. A veure, amb un 5% que entrin aquests senyors, ell ja ho ha reiterat, no decidiran res del club. O sigui, aquests senyors el que serà un inversor que el que voldrà és treure un rendiment d'aquesta inversió que fa per millorar l'aspecte, diguem, el pla comercial, les infraestructures, els programes d'entreteniment. Això és el que ell està explicant. D'altra banda, t'escoltes el senyor Riquelme i, clar, t'explica una història totalment diferent, no? Et diu que no, que aquest és el primer pas a que aquest club passi a ser privatitzat, no? Quan el Florentino l'escoltes i et diu clarament que el club és del Real Madrid i el que vol és que perduri i que sigui sempre del Real Madrid i que prenguin les decisions els òrgans de govern del club, no? És a dir, que sí, hi ha una mica de polèmica, val? Però jo, demanant-me tu l'opinió, jo diria que a veure, jo no veig que l'objectiu del Florentino sigui privatitzar el Real Madrid, sincerament. No ho veig. Diferent seria que tragués, doncs, una part molt important perquè entressin inversors i es quedessin una part molt més rellevant del club. Però, clar,
1: sí, però ja és un 5%, ja hem ficat el peu.
0: Un 5%...
1: Ja hem ficat el peu.
2: Clar, és que potser hagués pogut començar ampliant la base de socis. No, és que dels 100.000 no passaré. Bueno, potser pots començar ampliant aquesta base de socis i si amb això no en tens prou, ja et planteges quin tant per cent treus perquè entra un fons d'inversió.
0: Aquest diumenge
2: ho veurem,
0: els socis
2: no?
0: decidiran i com
2: està,
0: ho veuen.
2: Està bastant clar, no?
0: I a partir d'aquí doncs veurem quin serà el futur del Real Madrid, sincerament.
1: Correcte.
0: A curt termini no crec que els plans de Florentino passin per aquesta privatització, reitero, del club.
1: Va, parlem del Temu.
0: Uf, brutal, això és brutal.
1: Brutal, eh?
2: És un tamarro.
1: Aquesta setmana.
0: És un golpe de karate. Pam, Temu.
2: Temurro. Temurro.
1: Aquesta setmana la Unió Europea ha enviat un missatge molt contundent. Hi ha coses que no poden sortir barates. I ho ha fet amb una multa exemplar a Temu, aquesta plataforma xinesa de comerç electrònic, que en pocs mesos s'ha convertit en una de les aplicacions més descarregades del món.
0: Sí.
1: Víctor, explica'ns per què Temu ha crescut tan ràpid.
0: Bueno, Temu ha crescut tan ràpid perquè...
2: Perquè me temo.
0: Como todos buscamos.
1: Me temo.
2: Bueno, perquè me temo que... He dinat una mica...
0: Lo he pillado, lo he pillado, mucho me temo. Pues mira, siguiendo la broma, mucho me temo que todo es muy barato.
1: Demasiado es decir, barato, ¿no?
0: La plataforma xinesa el que ha fet és fer un desplegament de productes super, super, super barats.
1: Escandalosament barats.
0: Però escandalosament. Però és que, a més, sembla ser que és una plataforma molt addictiva, tipus TikTok. Llavors, tu vas entrant a ofertes barates, però trobes una encara més barata, i tot això, el més important, que ho lliguen amb un pla de distribució d'enviaments molt intensiu, de tal manera que tu tampoc has d'esperar molt a rebre el producte. Sí. I això ha fet que, sent barato i ràpid, la gent doncs passi a comprar a Temu, aquesta plataforma.
1: Però quin és el problema? El lliure mercat no era això?
0: No.
1: Què ha dit Brussel·les d'això?
0: No, bueno, lo que passa que aquests de Temu mucho me temo que s'han passat 15 pueblos.
1: A veure,
0: perquè,
1: explica.
0: Clar, el problema aquí és sobretot de legislació. La Unió Europea, clar, té una legislació molt clara. És a dir, nosaltres aquí tenim el que és el reglament de serveis digitals, val? I aquesta és una norma que s'ha de complir sí o sí. Aquests senyors de Temu es pensen que pel fet de ser una plataforma i que posen un comprador, perdoneu, un venedor i un comprador en contacte, ells es
1: però
0: quin és
1: el problema? Per què es multen? Per vendre barat?
0: Ara vaig. No.
1: Per què? Explica-ho.
0: Perquè incompleixen el reglament de serveis digitals de la Comissió Europea.
1: Com l'incompleixen?
0: Dues coses molt importants. Productes il·legals.
1: Ara!
0: Productes il·legals.
1: Clar, molt important.
2: Que venen.
1: Clar.
0: Bueno, a veure, un producte il·legal pot passar... Mira, dos exemples claríssims pels quals s'ha multat a Temu, sí? Perquè aquesta sanció ja és real, eh? I a part és molt més superior a la que li van posar Elon Musk a X amb 120 milions d'euros. Aquesta és de 200, no? Com hem explicat. Mireu, els carregadors de mòbil, no? Sí. Aquests carregadors que si te vas a comprar el bueno, el de marca, te cascan 20 euros. Pues sí. Claro, pues ahí puedes encontrar un cargador per molt pocs euros, 2, 3, 4 euros, molt barats. Però què passa? Aquests carregadors no compleixen les proves i els controls que marca el reglament de serveis digitals. De tal manera que aquest carregador, quan tu l'utilitzes, se pot sobrecalentar, pot electrocutar...
2: Clar.
1: Lo barato sale caro.
0: Claro, lo barato sale carísimo. Tu imagínate que t'explota el cargador o el mòbil o t'electrocutes, no?
2: Mai he entrat en aquesta plataforma, però jo quan veig coses tan extremadament econòmiques, sospito.
1: Sospites.
0: Clar. Claro, tothom, en su sano juicio, recuerda a su abuelito que le decía: els duros a quatre pessetes, Víctor, no existeixen.
1: Però també és veritat que hem après que les coses es fabriquen lluny, per Àsia, i que en realitat la fabricació costa res, i que aquí inflen el preu i tenen aquest marge de benefici. Per tant, molta gent podrà pensar, home, sí, això que valgui un euro és normal perquè ho fan, ah?
2: No, i que també et dic una cosa, la precarietat està com està, i si no et pots permetre 25 euros per un carregador i el trobes per dos, te'l compres per dos.
0: Però és que aquest és el gran problema.
1: Clar.
0: És a dir, tot el procediment de control de qualitat que ha proposat la Comissió Europea a la Xina, no existeixen aquests estàndards. Val? Llavors, clar, tu pots trobar aquests mateixos materials, fins i tot diuen que es poden esmicolar, o sigui, es poden desgastar moltíssim, no? Però ara perquè estem parlant dels carregadors, però després hi ha una cosa molt greu que són les joguines pels nadons. Les joguines pels nadons, sembla ser que aquestes joguines tenen unes substàncies químiques per sobre de les permeses per al reglament de serveis digitals a la Comissió Europea. I després hi ha algunes peces que poden provocar fins i tot asfíxia. Per tant, estem parlant de coses greus. Clar. O sigui, evidentment que poden fabricar més barat. Evidentment, perquè no han de complir algunes normes mediambientals, potser la mà d'obra és més barata, però una altra cosa és els controls de qualitat dels materials.
2: Has dit que hi havia dos motius per aquesta denúncia. Una, materia o productes il·legals, i l'altra quin era?
0: No. O sigui, la denúncia...
1: Insegurs.
0: Sí, insegurs. Sí, no. I a més, els dos blocs són carregadors i joguines pels nadons. Aquests han estat els dos grans cavalls de batalla de la Comissió Europea. I sembla ser que... A veure, la Comissió Europea ja està darrere d'aquestes coses. El que passa que quan tu ja tens una empresa que van tirant i no reaccionen i no posen les mesures de seguretat que han de posar, doncs al final dius, saps què? Doncs ara et tocarem el crostó.
1: Clar.
0: I ara els han tocat el crostó.
1: Clar, i tu deies un argument que m'ha semblat interessant, que, clar, Temu es justificava dient no, jo no venc.
0: Oh, clar.
1: Jo només poso en contacte el venedor amb el comprador. I la Unió Europea ha dit no.
0: No. Responsabilitat teva també. O sigui...
2: Ets la plataforma.
0: Home, clar. Però moltes plataformes, no només Temu, han jugat aquesta com doble moral, no? De dir, bueno, jo sóc bo, m'amago lo de dolent, però clar, per què sóc bo? Perquè facilito el comerç. Però clar, tu al facilitar el comerç també has de mirar si aquest comerç que s'està fent dins de la teva plataforma és un comerç que compleix les normatives legals i vigents, no?
1: Lògicament.
0: I per tant... la Comissió Europea no només ha mencionat que, evidentment, els productors han de tenir cura de fer uns productes que responen a tots els estàndards de qualitat, sinó que també les plataformes digitals han de tenir cura de que això que es posa a la teva plataforma realment respecti les normes.
1: Clar, és que no ha de costar tant. O sigui, tu necessites allà un control de qualitat.
0: Sí,
1: no? Però això que digues, això
0: deu valer diners, Samantha. Sí, això deu valer diners.
1: Sí, home, clar, benvinguts. Clar. Benvinguts a les coses que costen diners perquè garantim la seguretat de la ciutadania.
0: Però saps quina reflexió a mi m'ha vingut amb aquesta notícia? Dic, ara perquè la Unió Europea s'ha posat amb aquest assumpte de Temu el que fa al mercat comunitari. però aquests senyors de Temu venen a tot el món, eh?
1: Clar, però això em referia...
0: Sí, jo la reflexió de fons és dir, si tu no tens una Comissió Europea que es posa dura amb aquestes coses, clar, aquests estan venent, no?, a Sud-Amèrica,
1: Àfrica,
0: on sigui, i potser estan passant coses...
1: Però és que això passarà.
0: Clar.
1: Això continuarà passant.
0: Jo estic segur que estan passant.
1: No m'estàs entenent. El que crec que pot passar a partir d'ara és que Temu digui, aquests productes a la plataforma que es veu a Europa no hi poden sortir, perquè han d'encaixar amb la normativa europea. Però la resta del món, depenent de la legislació de cada país, això ho posem. Si ells no estan protegint els nadons amb les joguines tal, això és legal i, per tant, es ven.
0: De tota manera, també es tenia que mirar, a veure, un advocat, que una persona... perdoneu, en aquest cas estem parlant d'una persona jurídica, que practica això quan ja se l'ha sancionat, jo crec que genera, jurisprudència, i jurisprudència seria del Suprem, ja m'enteneu els ullets. Estic parlant de que genera doncs, una hemeroteca de sancions que, d'alguna manera, si tu segueixes amb aquestes pràctiques... i si passa alguna cosa greu en algun altre país, d'algun altre lloc, algú pot dir, escolti, vostè ja va estar sancionat i no ha fet res perquè això passi, perquè això es resolgui, no?
1: És a dir, que... Però això depèn de les lleis de cada país.
0: No,
1: ha d'estar penat en aquest país.
0: Clar. Si no, no es pot perseguir. Si s'asfixia un número determinat de nadons, ja puc dir jo que esclata una gran problemàtica amb aquell país.
1: Ja t'entenc. Però mira, et posaré un exemple que el conec de ben a prop, amb pel·lícules audiovisual d'animació dirigit a públic infantil. La productora ha d'anar país per país a veure quina és la normativa respecte a la classificació moral, que és aquella qualificació de si és major de 12,
0: total,
1: major de 7, major de 18.
0: Sí.
1: Val? Cada país té la seva normativa.
0: Sí.
1: I el que a Espanya és per majors de 16, a França és per majors de 12.
2: És més, pel·lícules que tu pots veure a la plataforma et diuen una qualificació moral, però que quan han estat al cinema ha estat una altra.
1: En el mateix país?
2: Aquí mateix.
1: Això sí que ja em sorprèn. Això sí que no ho sabia jo.
0: Esto es un buen cóctel.
1: No acabo d'entendre això. Però això que et vull dir, que clar, és que ells han... I efectivament tenen un departament expressament que van visionant escena per escena, perquè aquelles escenes que podien ser qualificades majors de tal, de vegades les treuen de la peli per poder mantenir la peli en menors de tal.
2: Quin curro més guai, també t'ho dic.
1: Suposo que sí. Però perquè vegin, el tema haurà de fer igual. Escolta, aquests productes d'Europa no es poden vendre fora. Ven-los en un altre país, jo què sé, els que ho permetin.
0: El que tindria que fer Temu és reaccionar i dir a productors d'això, d'aquests dos grans blocs de producte, reaccioneu i a partir d'aquí aquests productes ja no es comercialitzen en la nostra plataforma.
1: Lògicament. Inflació del maig, com ha anat?
0: Bé, hem d'estar contents. Perquè, clar, hem mantingut la inflació de l'abril, 3,2, veníem del març 3,4, que això ja va ser una punta, fruit de la guerra d'Iran, i, per tant, ens hem d'alegrar que hi ha una estabilitat de preus. Clar, els oients han de saber, quan parlem molt d'aquesta, la inflació interanual...
1: O sigui, hem tornat al 3,2 al maig.
0: No, a l'abril ja estàvem al 3,2.
1: Això.
0: Al març estàvem al 3,4. O sigui, ja va haver-hi una baixada a l'abril i ara aquesta baixada es manté al mes de maig. I de cara a aquestes dades que a vegades donem, no? L'altre ja està pensant, això interanual, això significa que aquest mateix producte, no?, que tu compraves fa un any, ara et costa un 3,2% més. De mitjana, De mitjana, vale?
1: 3,2 perquè... ens agrada com a xifra 3,2?
2: Home, a mi no massa,
0: no. A veure, l'objectiu d'inflació del Banc Central Europeu és un 2%.
2: Ja, imagina't.
0: Estem per sobre de l'objectiu de la inflació. Però tot això, penseu una cosa, amb el moment que estem vivint ara d'incertesa, en qualsevol moment, valgui la redundància, això pot tornar a pujar. Si les coses s'estabilitzen, doncs els preus també s'estabilitzaran. Pensem que amb el que anem d'any, perquè veieu, o sigui, anàvem molt bé de la inflació. De fet, vam començar l'any, al gener, amb un 2,3%. 2,3% que es va mantenir al febrer.
1: Molt bé.
0: Però què passa? Fixeu-vos, objectiu del Banc Central Europeu, 2%. Ja estàvem al 2,3%. Ja estàvem a tocar. Però què passa? Esclata el conflicte a Iran. I amb aquest conflicte ja ens alcem i ens anem al 3,4% i ja estem per sobre el 3%. cosa que afecta directament a la cistella de la compra, i cada cop que anem al súper veiem la intensitat de la inflació.
1: Sí, però recorda't que amb allò d'Ucraïna que vam arribar al 10% d'inflació, eh?
0: Sí. Bueno, penseu que el rècord el tenim aquest famós agost, del, crec que va ser que no em falli la memòria, el 2022, que vam arribar al 10,8% d'inflació.
1: És una barbaritat.
0: És una barbaritat. Clar, és que és quasi pujar un 11% els preus.
1: No, és
0: impressionant.
1: Bueno, i països que aquests com l'Argentina, que tenen el 140% d'inflació, sí. Que dius...
0: Bueno, és que Argentina... Bueno, ara Argentina ja comença a estabilitzar-se, però fixeu-vos, quan arribes a un punt que la inflació passa a el que denominen els economistes hiperinflació, significa que cada dia, durant el dia, els preus canvien.
2: Això és una barbaritat.
1: És de bojos, això.
0: Però és que això és
1: molt
0: bo.
1: Entres al súper i els tomàquets valen una cosa i quan en surts, valen una altra.
2: És un videojoc.
1: Sí, has de correr.
0: Quasi bé.
2: És molt fort. És lamentable.
0: No sé quin videojoc seria, perquè el Super Mario Bros. No. Super Castanya Bros. En la cartera.
1: Exacte. Caça el preu.
0: Sí, sí, sí.
1: No.
0: Bueno.
1: I què puja de la inflació? Què és el que fa pujar?
0: Bueno, com ens podem imaginar, dins d'aquesta estabilitat, recordem als oients que aquest mes tenim estabilitat de preus, sí que el que ha pujat és el transport, seguim afectats.
1: Clar, l'energia, no?
0: Exacte. D'altra banda, tenim tot el que és les activitats recreatives i les activitats esportives, que també pugen, val? I després que baixa, tenim doncs una cosa molt interessant que a vosaltres aleshores us interessarà, i és que baixen els vestits i baixen les sabates.
1: El textil, tu no t'interessa.
2: Home,
1: tu
2: també.
0: Jo no vull a la tienda.
2: Que tu sempre vas molt
0: elegant. Que jo no vull a la tienda.
1: Víctor, per favor, això és tan patriarcal, Víctor, que a les dones ens interessa la roba.
0: Escolta, que jo soc pro-igualtat de gènere, per l'amor de Déu, santíssima.
1: Bé, deixem...
2: Escolta una cosa, jo ara tinc un dubte. L'objectiu per anar bé seria del 2%.
1: És que m'estic estirant, que tinc una contractura.
0: Estem...
2: Que no ens podem concentrar.
0: Estem rient aquí l'estudi perquè la Samantha li ha agafat un petit tip.
2: Ara de cop, ara no sabem si diu que no. A dos quarts de sis li ha donat per fer pilates a la dona.
1: Que tinc una contractura.
0: Li estic dient, sí, que ja s'havia de preus, em fa així mal cap, que no. I dic, home, sí, que això ho diu a l'INE. No.
1: Que la inflació m'ha fet una contractura al coll. T'ho dic.
2: Escolta, que per anar bé hauríem d'estar al 2%.
0: Sí.
2: Però l'ideal seria estar per sota d'aquest 2%.
1: Clar.
0: A veure...
2: Seria viable?
1: Però és com poc realista, potser?
0: Sí, és poc realista. Sí, i a més a més, hi ha una... Això ho traiem a vegades als economistes. Hi ha una corba que es diu la corba de Phillips, que la corba et demostra la correlació negativa entre inflació i atur. És a dir, quan hi ha inflació, l'atur baixa. Val? Quan no hi ha inflació, l'atur puja. La inflació és símptoma de que hi ha un creixement econòmic. Val? O sigui, les coses van bé i per tant, els preus pugen. Però aquesta alça de preus ha d'estar més o menys sobre aquest 2%, que és l'objectiu del Banc Central
1: Una
0: Europeu.
1: Una miqueta d'inflació va bé perquè genera llocs de feina.
0: Exacte. No, i és un símbol de que realment l'economia està rullant, està activa, està dinàmica.
2: Però és que jo això no ho veig. Al carrer.
1: Sí, perquè ja... No. Pues... Això és el que parlem sempre, eh?
0: T'has de comprar un microscopi.
2: És que t'ho dic cada setmana, però clar, bé.
1: Desnonaments.
2: És que la realitat, el que perceps i el que vius, és que no és això.
1: Cada vegada cobrem menys.
0: Tu mira, tu, Natàlia, escolta'm, Natàlia, ara tu t'agafa lo de la torticulis també. No puedo hablar con esta gente. No.
1: Digues. Que els sous no milloren tant.
0: No, però bueno, a veure, això és un altre tema, el tema dels sous.
1: Ah, és que aquí t'ha...
0: Bueno, però és que el tema dels sous, això ja portem molt temps amb uns sous low cost, que és tremendo.
1: Això és tremendo.
0: Però bueno, ja s'estan fent propostes d'indexar els sous a la major productivitat de les empreses, que és un càlcul que es pot fer a les empreses, i per tant, fer aquest millorament dels sous, val? Però hem entrat... A veure, el que passa amb l'economia és que l'economia, a hores d'ara, en general, no és una economia de valor afegit. Ho hem dit molts cops a l'entrellat. Ens falta, per sobretot, innovació. Ens falta potenciar molt més que la recerca universitària arribi a les empreses. Tot això farà que tinguem productes més atractius, de més valor afegit, no només productes, serveis, i si les empreses van millor, si les empreses van millor, es podran donar millors sous. Estem amb una, jo, per fer-ho ras i curt, amb una economia quantitativa i no qualitativa. Ja sé que ja, ara, sí. Ja amb la mirada que m'has fet, dit, ara sí que no entiendo nada.
2: Ara començo a fer
0: plates. te voy a tirar un micro a la cabeza.
1: Bé, Déu-n'hi-do. Estabilitat, que almenys això, dins del context que vivim, és una bona notícia.
2: A veure el mes que ve.
1: Va, queda't, que el següent tema t'interessarà, Víctor.
3: Vull ser heavy, hippie, fer gimnàstica. Vull ser dentista, faquiri, per fer de plàstica. Em molaria ser ric i jugar...
1: I és que els membres del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida es van reunir fa uns dies per analitzar i debatre les últimes tendències i necessitats en l'àmbit dels recursos humans.
2: Una reunió que es va dur en un context complex perquè, d'una banda, el 62,5% de les empreses no tenen mesures específiques per atraure menors de 30 anys i, de l'altra, prop del 60% de la desocupació de l'Estat correspon a persones majors de 45 anys.
1: I tenint aquest escenari en compte, quines conclusions van arribar en aquesta trobada?
2: Doncs que cal reivindicar la convivència entre generacions com un dels grans reptes dels recursos humans, i és que asseguren que la diversitat generacional ajuda les empreses a millorar.
1: En parlem amb la degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, Montserrat Cerqueda. Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
1: S'ha de construir aquests ponts entre generacions? S'ha de fomentar la transmissió de coneixement entre generacions? És aquesta una necessitat?
4: Jo crec que absolutament. De fet, no només ho crec jo, sinó que d'aquesta jornada que heu fet referència se'n va extraure una de les conclusions, no? La importància de que convisquin les generacions que tenen l'experiència, les que coneixen doncs, l'ADN de l'empresa i els seus valors, alhora que la feina que els clients van rebent i el tarannà de l'empresa amb totes les novetats, la frescura i les noves capacitats de la gent jove, no? És imprescindible.
1: I la situació actual planteja una dicotomia complexa perquè d'una banda costa atreure nous talents i de l'altra tenim prop del 60% de la desocupació a l'Estat que correspon a perfils sèniors, amb experiència. Com s'ha d'actuar?
4: Doncs fent aquesta consciència, no? Aquesta consciència del valor de totes les generacions. De fet, ara parlem de 4 generacions a l'empresa, perquè sempre històricament havíem parlat de 2, no? Els joves i els sèniors. Però ara les generacions es fragmenten més i canviem de generació amb més poc temps, perquè la tecnologia, la intel·ligència artificial, tots els avenços fan que tot això sigui molt més ràpid, no? Llavors, aquí ens pot portar potser una mica de confusió a l'hora de mantenir les persones sènior pensant que la novetat doncs, és exclusiva i és el millor. Ho és, però sempre i quan convergeixin.
1: Clar.
2: Parles d'aquestes 4 generacions, estan segmentades per edats?
4: Bé, estan segmentades des dels estudiants que comencen al món laboral fins potser als 50 anys, 50 i poc, perquè d'alguna manera tot això és viu dia a dia, no? No vull dir que aquestes generacions canvin dia a dia, però sí que s'estan fent cada cop més curtes perquè cada cop hi ha més novetat que l'estudiant va apretant per darrere, no? Clar. Apretant en el bon sentit, no? Cap a l'abans.
1: Jo em poso ara la pell d'un empresari, una empresària. Què hi ha en la gent major de 45 anys que el frena per contractar-los? Què és? Quin és el problema?
4: Potser el no valora prou doncs, aquesta expertesa. Potser el tenir amb més valor tot el que és la tecnologia, tot el que és la frescura del jove, i pensar que no té tant valor el sènior, però realment... és un valor que no podem deixar perdre, que és un pilar fonamental a l'empresa, no? Llavors, estem convençuts que l'èxit és la combinació dels dos i que no és excloent perquè no dona un resultat bo. De fet, si jo això ho traslado aquí al despatx, per exemple, em dono compte que les generacions júnior que entren són rapidíssimes amb la IA, són rapidíssimes en buscar-me a totes les bases de dades qualsevol novetat que hem de parlar, no? però qui entén què vol dir el client amb aquella trucada,
2: clar,
4: som els sèniors, eh?
2: Clar. Clar, però a la vegada...
4: Perquè no només, no només diu allò que diu, sinó que el coneixes i saps què vol dir.
2: Clar, sí. L'experiència.
4: Aquest és el valor.
1: La intuïció, aquest és el valor, sí. Que es basa,
4: sí,
1: en l'experiència.
4: Aquest és el valor.
2: Però a la vegada els juniors, que són molt més ràpids amb la intel·ligència artificial, amb la tecnologia, tampoc tenen les coses tan fàcils, perquè aquells que acaben de sortir se'ls demana un cert grau d'experiència, que no tenen perquè són molt joves, amb uns sous molt precaris, que tampoc ho tenen fàcil.
4: Això és veritat, però la nostra generació tampoc. Els sèniors d'avui tampoc ho van tenir fàcil al principi, perquè també requerien el currículum que no tenien, de fet. Sí que no els hi és fàcil, però potser els és més fàcil que abans, perquè ara tenen pràctiques dins de dels estudis universitaris, que abans eren molt, molt, molt limitades. I ara, o molt curtes, fins i tot hi va haver una època que no n'hi havia, no? I ara sí que és cert el que dius, però també això passa perquè els juniors volen escalar molt ràpid. Els juniors volen una rapidesa que a vegades és més forta que pas la maduració que necessiten per arribar a... No vull dir que no ho feien bé, però la seva impaciència doncs fa que a vegades no consolidin un lloc de treball i vagin a fer un canvi perquè volen experimentar, perquè volen aprendre, perquè volen... Que és legítim, però això també a vegades dificulta, no? El compaginar juniors i sèniors.
2: Montserrat, i la convivència entre aquestes generacions tan distants, com és? És difícil?
4: No, és positiva. És positiva perquè també és veritat que les generacions sènior estan bastant conscienciades i adaptades a la tecnologia que els empeny, no? Llavors, d'alguna manera, detectem que també fan els possibles per pujar en aquest tren de tecnologia i aprofiten la frescura del jove, no? Llavors, d'alguna manera, penso que es nodreixen les dues generacions. L'error és quan volem substituir una per l'altra, que en cap cas pensem que sigui positiu.
1: Clar. No, clar.
0: Montse, me n'alegra moltíssim que els graduats socials estigueu endinsant-vos en aquest àmbit dels recursos humans, perquè, des del meu punt de vista, les persones són el veritable capital de les empreses, no? Però
4: som,
0: ara estaves dient que aquest equilibri, diguem que és el repte, no? L'equilibri entre les diferents generacions, no? I ara em venia al cap la pel·lícula aquesta del Robert De Niro i la Anne Hathaway, El Becari, en el qual, doncs, el Robert De Niro arriba a una empresa, tots són molt joves, tot és molt tecnològic, tot és una meravella, i a la pel·lícula tot ho pinten com un equilibri perfecte, no? Però crec que estem molt lluny, no?, de la imatge que dona la pel·lícula, Montse.
4: No, perfecte no ho és, sense cap dubte. Per què? Perquè, d'alguna manera, quan arriben els juniors a les empreses, els sèniors es pensen que en saben més. Que realment en saben més, però no de tot. En saben més, com us deia, de l'experiència, del que saben interpretar d'un client, del que... però no en saben més de noves tecnologies, no en saben més de maneres noves d'aprendre, no en saben més de com preguntar a la IA, per exemple. D'això no en saben més. Llavors, és difícil, perquè estem passant el trànsit, que potser sempre hi serà, no?, perquè sempre hi haurà novetats, però estem passant el trànsit del digital encara una generació bastant analògica. Menys cada vegada, perquè els més analògics es van jubilant, però encara estem en aquest trànsit, no? I la perfecció no hi és, clar que no.
2: I ara que parlàvem d'aquesta convivència entre generacions, jo em plantejava, és que tampoc ha de ser fàcil ser un sènior i que el teu cap, el teu responsable, tingui l'edat del teu fill petit.
4: No, no ho és, no. No ho és, el que passa és que, d'alguna manera, en aquesta transició és el que toca viure. I és el que, des de Recursos Humans, hem de treballar les empreses perquè vegin les bondats de tot això, no? Les bondats de com els hi facilita la vida a un sènior l'aportació d'un júnior, no? I com el júnior ha d'entendre que qui coneix el client doncs és el que ha estat més temps i que d'alguna manera té aquesta experiència.
1: Clar. Una altra qüestió que vau tractar és el de l'alta rotació de personal. Montserrat, què passa? Per què costa tant mantenir el talent?
4: Sí, tu potser al principi ho comentaven, no? És el fet de la inquietud i l'ímpetu que tenen els joves per escalar posicions i per conèixer nous àmbits, no?
2: O potser també són les condicions, Montserrat.
4: Bueno, Pot ser, el que passa és que quan... També és difícil pensar que tot, les condicions són no prou bones a tot arreu, no? Llavors, també és veritat que hi ha empreses que potser encara són molt tradicionals en quant a jornades, en quant a... Perquè estem en aquest trànsit, en aquesta adaptació entre l'empresa que encara hi és, que pensa que amb més sou doncs el treballador es quedarà a la posició, i treballadors que valoren moltíssim la seva vida personal, familiar i el seu lleure abans que un horari estricte o unes condicions tradicionals.
1: Que hi ha un canvi cultural aquí, eh? Hi ha un canvi cultural, diria jo.
4: Sí, molt important, molt important. I aquí, hem, des de recursos humans, hem de conjugar entre les necessitats i creences de l'empresa i la seva direcció i les necessitats dels treballadors. És complicat, no és fàcil. No és fàcil.
1: I potser acceptar que hi ha una altra realitat, i és que la gent no es vol quedar a la mateixa empresa molt de temps.
4: Sí.
1: Ja està.
4: És així.
1: I pots estar ben agut, però...
4: Perquè quedar-se molt de temps en una empresa tampoc és bo.
1: Ja.
4: Ni per l'empresa ni per la persona que no acabi de diversificar la seva expertesa, no? Llavors, no és bo. El que passa és que, com amb tota la vida, entre el blanc i el negre hi ha un ventall de colors tremendo, no?
1: Clar.
4: I hem de buscar el que més ens adapti a cadascú.
2: És a dir, que tu, Montserrat, com a especialista en recursos humans, ens animes als canvis laborals?
4: Bueno, no és que us anima. Tot s'ha de fer amb mesura, d'acord al que cadascú pot aportar, i en el moment en què penses que en la posició que estàs ja has assolit el que tu creus.
1: Ja.
4: Però no cal córrer per assolir moltíssim. O sigui, una persona que a vegades et diu, jo estic bé en aquesta posició i a més me trobo gust en aquesta empresa. Ui, però se m'escapa la joventut i és que ara vull anar a provar aquella. A veure, sí, però has valorat si aquesta, tot el que t'havia de portar ja t'ho ha portat. Si de 5 empreses a les que tens previst anar, vas a 4, però ho assoleixes bé, per què? No? Perquè a vegades la velocitat no només és important, la velocitat. Cal, d'alguna manera, veure què t'ha portat aquesta empresa. Per exemple. Costa molt, a vegades ja, per fidelitzar alguns treballadors, doncs les empreses ofereixen una formació, fins i tot de nivell màster, no? Amb un compromís, a vegades escrit, a vegades no, a vegades una mica dissuasori per tal de que es quedin a la posició. Doncs hi ha treballadors que renuncien al màster pagat per l'empresa perquè no saben si volen marxar d'aquí 2 mesos.
1: Clar,
4: entre blanc i negre hi ha crisis, no? I d'alguna manera de dir, escolta, m'assento aquí, el temps que faig el màster, l'empresa fa aquest esforç, jo li retorno, doncs, amb no sé quant temps, però un parell d'anys de permanència, que és el que em demanen. No, n'hi ha que els hi presentes el parell d'anys de permanència i diuen, no, que jo no sé si d'aquí 3 mesos voldré marxar.
2: Hi ha gent molt valenta,
4: no sé quina oportunitat. Claro. No sé quina oportunitat me sortirà, no? Llavors dius, ui, vale, doncs perfecte, no passa res. Llavors, clar, entre canviar molt sovint i aprofitar l'oportunitat que estàs vivint en aquest moment, en el cas de que sigui una oportunitat, doncs un equilibri.
1: Clar, però això sí que té a veure amb el sou que cobres, perquè quan els sous són mitjanets tots, efectivament és fàcil que et surti una bona oportunitat. Si tots cobréssim 60.000 l'any, doncs seria més difícil que et sortís una bona oportunitat. Clar.
4: Però hi ha persones que consideren que una bona oportunitat és menys la jornada més compactada.
1: També.
4: En lloc de la bona oportunitat ser un màster amb una permanència.
2: Clar, depèn del moment de la teva vida.
1: Sí, però renunciar als diners costa. Però renunciar als diners per molts avantatges costa.
5: La base dels diners seria la clau. Tenir una bona base de diners i a partir d'aquí fer plantejaments diversos.
4: Això seria fantàstic.
1: Però això...
4: Això aquí sí que seria l'ideal.
1: Clar, que tinguessin les empreses.
4: Aquí sí que podríem parlar de l'ideal.
1: Sí.
4: Sí.
1: El somni americà és això, eh? Quanta gent s'ha anat als Estats Units, perquè allà cobrarà sempre més. Bé, Montserrat Cerqueda, degana del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Gràcies.
4: A vosaltres sempre, i ha estat un plaer estar en aquest programa.
1: Gràcies, igualment. Una abraçada, adéu.
4: Una abraçada.
6: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: Víctor Botini, gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Mira, que no t'havia vist la gorra. És que ets una moderna, eh?
2: Robert De Niro. Estava pensant amb el Robert De Niro.
1: Ets una moderna.
2: Jo ara estava pensant, però si jo sóc aquest, no? Talent senior que he vingut aquí. De becari.
0: Ens adaptem a tot, Víctor. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Mira, Martín Lloret, com estàs?
3: Molt bé.
0: Comencem pel rotet?
3: Sí, comencem pel rotet.
0: Ui, estàs una mica refredada?
3: Sí, nena, sí.
0: Veus?
3: Sí, sí.
0: El fred
3: com
0: que
3: ho notes,
0: aquí,
3: eh?
0: Una mica nasal.
3: Sí, contrastos de temperatura, aire condicionat...
0: Tal qual.
3: Vaig anar a fer un curs i l'aire estava tot hòstia i estic així, ara,
0: ja està,
3: amb el moc.
0: Tot hòstia, tota castanya, tota velocitat.
1: A tot drap.
3: Tot drap. Sí, sí.
0: Anem a parlar.
1: El rotet, aquest error habitual i freqüent que repeteix.
3: La tombona, en aquest cas.
1: Home, la ganduleta.
0: Gandula.
3: Ah, mira, que teniu ben apresa, la lliçó.
0: Perquè aquí a Glòries n'hi ha, hi ha un parc amb gandules. Més guai.
3: Home, sí. Sí, sí. A més,
1: doncs, que per trobar gandules no cal anar fins al parc de Glòries.
0: Aquí ho tenim aquí al costat.
1: Que sí, però que de gandules i ganduls n'hi ha molts per la... d'això. Però jo és una... Això de la ganduleta, de la gandula...
3: Sí.
1: Com a paraula genuïna per referir-nos a la tombona, ho vaig aprendre quan vaig ser mare.
0: Ah, sí?
3: Veus? No
1: sí,
3: fa
1: perquè
3: tant,
1: hi ha la ganduleta aquella...
0: dels nadons.
3: La cadireta de nadó que serveix perquè la criatura es balancegi,
0: sí,
3: també es diu gandula.
1: Sí.
3: Però, clar, la gent diu tombona, tort i a dret, encara. Vosaltres teniu la lliçó molt ben apresa, però la tombona encara va que vola.
1: I tombona
3: vola, no?
1: És en castellà.
3: Sí, tombona ve de tombar en castellà. Clar, això en català no ho hem adaptat, sí que existeix el verb tombar, però no hem creat el derivat tombona per parlar de...
0: Clar.
3: Això, d'aquest seient plegable.
1: I el tombet,
3: que és molt
1: que és
3: típic de la platja, per cert.
1: Típic boníssim.
0: Sí.
3: Sí. Que és típic de la platja, no? Les gandules també.
1: Sí.
0: Clar.
3: Vull dir, es coneix més per la platja que no per la cadireta de...
1: Doncs aquest estiu ja ho sabeu. Us estireu a la gandula...
3: Sí.
1: I quan esteu a la platja ja amb moltíssima calor, us aixequeu a anar a buscar un refresc a la guingueta, que aquesta és una altra paraula que no reivindica, el xiringuito.
3: No reivindica, però jo sóc fan del xiringuito, eh?
1: Sí, eh?
3: Estic molt a favor. Un altre dia us en parlaré del xiringuito. Sí, fotré la xapa del xiringuito, també.
1: Ah, doncs
3: perquè està molt implantat. I ve d'una llengua sud-americana.
1: Però guingueta és més nostrat, no? És més propi. Oh.
3: Sí, però jo estic a favor també del xiringuito. Un altre dia en parlarem.
1: D'acord.
0: Correcte. De moment, gandules.
3: Sí, i recordeu que el gandul reposa la gandula, que és com un truc, no?
1: Clar.
3: Per recordar-se. Que ve per cert, ve de l'àrab gandur, que flipareu amb l'etimologia, jove de classe modesta, fatxenda, que cerca d'agradar les dones, viu sense treballar i agafa fàcilment les armes. Això és una etimologia de diccionari, una explicació, que dius tanta... O sigui, no sé qui...
0: Un macarra.
3: Qui és aquest perla,
0: un
3: saps?
0: Macarra.
3: Qui és aquest perla?
0: Clar.
3: Doncs això, recordeu que el gandul reposa a la gandula i després que gandula i hamaca... hi ha molta gent que les fa servir com a formes sinònimes, però no són el mateix. La maca estrictament és aquella xarxa...
1: Es penja, no?
3: Sí, suspès horitzontalment, amb dos... que els extrems es corden, no? Mm. I fa com això, efecte gronxador. Això ens ve de la llengua, el taïno, una llengua de la República Dominicana.
1: És d'on són típiques les hamaques, clar.
3: Exacte. Però molta gent la fa... No passa res, si les fem servir sense precisió, allò estàs parlant i vas dient a gandula maca, però que no és el mateix.
0: Tombona no.
3: Hamaca es pot dir, eh? Hamaca, en català sí que ho tenim. Està...
0: Molt bé.
3: Un terme adaptat en català.
1: Anem a jugar?
3: Sí.
0: Juguem.
3: Vinga, va.
0: Concurs! A veure si l'encerten a casa.
3: Sí, una mica refrescant, amb algunes preguntes refrescants, ara que ha vingut la calor així com de cop.
0: Correcte. Eh?
3: Com es diu generalment capbussada en mallorquí?
0: Ui!
3: A, capficada, B, capfico, o C, capbussó.
1: Jo diria que capbussó.
0: Jo també.
3: Doncs la forma més estesa és capfico.
1: Mira!
3: Sí, a veure, és ficar el cap dins l'aigua o ens ve de capficar, eh? Capfico és un derivat, total, encara que acabi amb la terminació o no, és totalment català, eh? No és interferència del castellà. Capfico és molt bonic.
0: Sí.
3: Faig un capfico. A veure, i si fa sol, què fem? Ens empastifem de crema? Ens untem de crema? O ens embadurnem?
1: Ens embadurnem.
0: No?
1: No.
0: Oh!
1: Ens untem.
3: Ens untem. A veure, empastifar-se ho pots fer, eh?
0: Ja.
3: Tu tens la llibertat de...
1: Sí, sobretot si et posa el teu fill o filla la crema a l'esquena.
3: Exacte.
1: Però
3: t'empastifes quan la teva criatura t'empastifa de l'esquena.
1: Però untes com si fossis mantega.
3: Bueno, una mica és el que... Ens falta ganivet, eh? És el que fem una miqueta, la Filadèlfia per l'esquena.
0: Ens untem de crema. I embadurnar no, eh?
3: Embadurnar és castellà.
0: Mira! I sonava tan catalana, aquesta.
3: Sí, és d'aquests barbarismes, com l'apretar, que ens la colen molt fàcilment.
1: Doncs ens untem.
3: Que jo sàpiga, en la secció filològica de l'IEC encara no està estudiant d'entrar en badurnar el diccionari normatiu.
0: Clar.
3: A veure, i com es diu?
1: A veure.
3: Topless en català.
0: Ui!
3: Bueno, sí, és que n'hi ha d'alternativa. A, topless adaptat amb una S.
0: Segur que és aquesta.
3: B, mugrons lliures.
1: M'encanta.
3: C, topless, directament
0: en anglès.
3: En manlleu.
0: Sí. O adaptada o no. Jo va dir que l'han adaptat.
1: Jo diria que no, que l'hem adoptat, però no l'hem adaptat.
3: Doncs l'hem adoptat, però no l'hem adaptat. O sigui, topless amb doble S. Hem adaptat fitness, que seria un cas bastant paral·lel amb una S en català. Però en castellà sí que han adaptat topless amb una sola S al diccionari de la RAE. Però nosaltres no hem fet aquest pas.
1: Però,
0: encara.
3: I Mugrons Lliures és aquella plataforma que fa 3 anys va reivindicar que les piscines públiques de Catalunya tu tinguis la llibertat d'ensenyar la part de dalt.
1: Acabo de veure que topless, clar, és sense top en
0: anglès.
1: En anglès, clar, topless. Però...
3: Que seria com un sense dalt, fer un sense dalt.
1: Sí, ho podríem dir també.
3: A veure, és molt literal l'anglès, però...
1: O potser sense top.
3: És que saps què passa? Que està ja tan implantat l'anglicisme, que ara ja...
1: Que ja està, no?
3: Recargular-ho amb invencions forçades, tampoc no cal. I Mugrons Lliures és meravellós. És així descriptiu, així com més reivindicatiu. A mi m'agrada molt.
1: Més fresquet.
3: Sí, però això ve de la plataforma aquesta que va lluitar per...
1: Clar.
3: Per això. Què fem?
1: Un altre, no?
3: Sí, no?
0: Mm.
3: A veure... Sí. M'encanta. De quines dues varietats dialectals són pròpies les formes? Atenció, ningú i ninguna.
0: Tinc una batalla, això. Amb això
3: no ho farà de ninguna manera. Del valencià i l'algarès, bé, de cap, o ser del central.
0: De cap.
3: Qui ho diu, això?
0: Jo dic que cap.
1: Jo crec que de cap, també.
3: Perquè tu no t'agrada gens.
0: No m'agrada gens.
3: De ninguna manera ho podem acceptar, això. Doncs mira, és propi de les variants valencià. El valencià és molt típic.
0: Doncs no.
3: I l'algarès. Bueno, l'algarès no el tenim tant al cap, però del valencià.
0: De ninguna manera.
3: El que passa,
0: bueno,
3: que passa
0: que
3: aquí.
0: Bueno, també diuen entonces.
3: Clar. Bueno, evidentment que és aquí ho considerem barbarisme i bé, clarament és una interferència castellana, perquè aquí hem de dir, no ho farà de cap manera, no? Estem oblidant-nos del cap. Fiquem-nos-ho al cap. El que passa que si estàs parlant amb una persona valenciana, li has de respectar, no li pots corregir.
1: Home, clar.
3: Això sí que cal tenir-ho en compte,
1: escolta,
3: la variant.
1: Cosa, i ara que deies que arriba la calor de cop, no sé quantos, amb expressions comparatives de calor...
3: Ai, sí.
1: A veure.
3: En tinc unes quantes, eh? Fer un sol que talba. Que talba és un verb bastant valencià que vol dir atordir, eh? Que et deixa amb el cap, l'Elo. Fa un sol que va de les pedres. Fa un sol que esquerda el cap dels ases i podria esquerdar el cap de les persones, el cap de qui fos, no? Fa una calor que crema la paraula. Fa una calor que empesta. Fa una calor que hi pots fer un ou ferrat. També està recollida. Després pots dir ofegar-se de calor, fer un sol que torra o fer un sol que bufega. Bufegar vol dir que crema molt. O sigui, variacions, en comptes d'estar dient tot el dia ai, quina calor, ai, quina calor, doncs, mira, ja que ens queixem tant de la calor quan toca, que faci calor,
0: doncs
3: expressions alternatives per enriquir una mica la llengua.
0: I què hem sentit als mitjans?
1: Doncs mira, aquest espai que és com una mica de fe de rates, comencem amb una expressió que es fa servir molt i no sabem si és del tot correcta o no en català.
4: Per això em sap especialment greu que sigui el govern d'Ayuso qui estigui ara fent la, intentant fer la 13-14, no? Amb les prestacions, la 13-14.
0: Jo no sé què vol dir fer la 13-14, tampoc.
1: Enganyar una mica, fer així com el despistat, exacte. Allò de...
3: Jo l'acabo de descobrir ara fa poc, i és veritat que es va servir molt com a expressió en argot, és bastant argot juvenil. O sigui, en català també podríem dir fer la 13-14, així, en argot.
1: La 13-14, tal qual.
3: I és bastant col·loquial per dir enganyar, enredar, prendre el pèl o jugar una mala passada a algú. Però el seu origen, no sé si sabeu, que ve dels antics tallers mecànics o de construcció, on una broma habitual consistia a enviar l'aprenent a buscar una clau del 13-14.
1: Que
3: aquesta
1: no
3: mida
1: passar.
3: És inexistent, perquè les mides són normalment 12-13 o 14-15. I s'enviava la persona a voltar inútilment. I ve d'aquí, del món dels tallers.
0: O sigui,
3: és molt argòtica. I per tant, a veure, en argot popular en català també es pot dir fer la 13-14, però és veritat que tenim altres moltes enredar. Alternatives, com prendre el pèl, prendre el número, aixecar la camisa algú, també és molt típic, etcètera.
1: Escolta, continuem amb un error que no és que s'hagi dit una vegada, sinó que s'ha repetit dues vegades aquesta setmana.
3: Ai,
1: aquí
3: ai,
5: i li donaven com llimosna, no?
6: Què ha dit això?
5: Llimosna, no?
7: Sortirem després del teatre allà a demanar limosnita al carrer.
3: Aquesta és tu?
1: No, limosnita. Hem escoltat a la Carolina Ferrer i la Cristina Brondo.
3: No, m'he confós de veu, ara m'he creuat.
1: Limosna i limosnita.
3: Però vosaltres sabeu quina és l'alternativa, no?
0: Almoina.
3: Almoina.
0: Sí, no?
3: Almoina, sí, està implantadet l'almoina.
1: Sí, sí, però llimosna s'escapa, eh?
0: Igual a València també l'accepten llimosna.
3: Ve del llatí, volia dir pietat, compassió. Bueno,
1: almoina, sí. Almoina.
0: I avui m'has de fer de diccionari, Míriam, perquè mira el que vaig dir. Bueno, amb regletes això es pot fer, no? M'has comprat regletes i m'has endullat ventiladors allà.
3: Sí. Doncs atenció, que en l'àmbit de la construcció, una regleta està documentat. El Termcat ho recull, eh? Regleta de connexió.
1: Sí,
0: la regleta.
3: La regleta, la regleta de tota la vida.
0: En
3: argot tècnic pots dir-ho. Per tant, no t'has equivocat, Samantha.
0: Molt bé!
3: Ho has fet la mar de bé.
0: Doncs mira, no les tenia. No estava segura, eh?
3: No t'estic fent la 13-14, no?
1: Ni aixecant la camisa.
0: Això mateix. Molt bé. Doncs Míriam Martín Lloret, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Com cada setmana. Ara ens n'anem a les notícies. Els companys del serveis informatius els expliquen les coses més importants de la tarda i quan tornem estarem al Primavera Sound, al Primavera Pro, parlarem amb l'Albert Fernández i també l'Oriol Esteve, que aquí ens agrada sempre marxar rient.
1: Clar que sí.
0: Almenys somrient.
3: Exacte.
0: Que important.
3: Sí, molt important.
0: I en una...
3: I una gandula. Amaca aspirada, recordeu.
1: Àpat, molt bé aquest apunt.
0: Adéu, Míriam.
3: Adéu.
8: Són les 6.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
10: Bona tarda. Aquesta tarda ha tingut lloc a la planta de SEAT a Martorell l'acte institucional d'inici de producció del Cupra Raval, el primer 100% elèctric fabricat a Espanya i també el primer produït a l'electrificada planta de Martorell, Climent Sabater.
11: Un acte que ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Avui s'inicia la producció del Cupra Raval, el primer elèctric pur del grup Volkswagen a la línia 1 de la planta de Martorell, on també s'ha iniciat la fabricació de la versió elèctrica del Volkswagen Polo. Segons el president del grup SEAT, Marcus Haupt, els plans passen per produir 60.000 unitats dels dos models el primer any.
12: Una vez pasemos esa curva de lanzamiento, este año tenemos una ambición de llegar a los 60-70.000 coches producidos este año.
11: La producció del Cupra Raval i del ID Polo suposa el tret de sortida de la fabricació de vehicles elèctrics produïts totalment a Espanya i els primers de Volkswagen. Abans que acabi l'any, la planta de Landaven a Pamplona en fabricarà dos models més.
10: Gràcies, Climent. I en aquest context hem conegut la primera valoració de l'executiu espanyol sobre el contingut del sumari del cas Leire Díez. El ministre de Funció Pública, Òscar López, ha demanat calma des de París, encara que ha matisat que el president del govern, Pedro Sánchez, va ser víctima, diu, d'espionatge parapolicial.
6: Tranquilidad absoluta, el tiempo pondrá todo en su sitio. Lo que sí le puedo decir, lo que sí sabemos todos, es que Pedro Sánchez, no como presidente del gobierno, sino como secretario general, fue víctima del espionaje de la Kitchen. Lo fue, lo sabemos todos. Todos sabemos cómo el Partido Popular en el gobierno utilizó el aparato del Estado para espiar a rivales políticos, no solo al Partido Socialista, también a aquellos a los que le pide el apoyo ahora, a espiar a los partidos independentistas, por ejemplo.
10: López ha reiterat que la seva formació sí que col·labora amb la justícia alhora que ha criticat que el Partit Popular ha intentat torpedinar investigacions relacionades amb el partit. En clau de successos, localitzen dues persones mortes a l'aigua a Utxesa, a Aitona, i al riu Segre, a Lleida. Darrera hora, Pepa Sant Genís.
13: Bombers i Mossos d'Esquadra han rescatat dos cossos al riu Segre, a Lleida, i a les comportes del pantà d'Utxesa, a Torres de Segre. El primer dels cossos l'han trobat aquest matí serveis de neteja del canal de Segrós. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, el cos portaria dies dins l'aigua i dues dotacions dels bombers de la Generalitat l'han rescatat. L'altre cos ha aparegut surant a primera hora d'aquesta tarda.

0: En relació a la informació de serveis, la xarxa de Rodalies va recuperant el servei i la normalitat després de la crisi viscuda arran de l'accident de Gelida. Ara és el torn de la reobertura del túnel del Garraf, punt clau pels trens regionals que van cap al sud. Cristina Martín.
1: Les obres d'emergència fetes al túnel del Garraf acabaran la setmana que ve. Ho ha anunciat aquest dimecres en una visita al secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
2: Porque, bueno, vamos a abrir este túnel una semana antes de lo previsto. Este recorrido se abrirá el 8 de junio, el próximo lunes.
1: Uns treballs que van començar a mitjans de març i han servit per reforçar una estructura malmesa des de fa temps. Un cop acabada l'obra, la Generalitat calcula uns dies de proves i poder reprendre el servei la setmana que ve.
0: Gràcies, Cristina. I arribats a aquest punt, ens interessem per com se circula per les carreteres. Servei Català de Trànsit, Mireia Camats. Hola.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara la GI-550 està tallada a Arbúcies en tots dos sentits per un camió volcat. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram. A la C-60 i a Quart Gentona en sentit Mataró, a la P7 i Intensitat a Sant Cugat del Vallès en sentit Girona per un camió avariat que ja s'ha pogut retirar. Més hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C-58 i a la C-33 hi ha cua de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona i a la mateixa C-58 a Ripollet en sentit Terrassa. La C-17 va carregada de parets a Mollet en sentit sud a la 2 i a retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits, a la C-32 i a l'Antitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. La B-23 va molt carregada de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat, d'Esplugues a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la Pota Nord, a la B-20 i a retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud, a la C-31 i a l'Antitud a Badalona per anar cap a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt i a retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Radio 4.

0: l'entrellat. Són les 6 i 6 minuts de la tarda. Avui comença el Primavera Sound. Jo diria que ja estan amb els primers concerts, són les 6 de la tarda. En qualsevol cas, també ha començat el Primavera Pro, que és una trobada per professionals de la indústria musical. I és una trobada per analitzar l'estat actual de la indústria.
1: Aquesta 17a edició, que se celebra a partir d'avui i fins al 5 de juny, reuneix al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona figures com Alejandro Pavón, un dels principals responsables darrere de la històrica residència de Bad Bunny.
0: De fet, la nostra companya, la Marina Fernández, s'ha acostat a la xerrada que dona l'Alejandro Pavón al Centre de Cultura Contemporània. Marina, molt bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs així es fa no res. Alejandro Pavón, acompanyat del Modena Heredero, que és qui li feia l'entrevista, ens ha portat aquesta ponència sobre com s'estan redefinint els esdeveniments en viu i també per parlar de l'auge de les residències, especialment amb el cas del porto-riqueny Bad Bunny. Una xerrada que ens ha fet menció de com la música ha posat Puerto Rico en el mapa, també del desgast que suposen gires com aquestes i de la famosa casita amb un auditori ple de porto-riquenys amb ganes d'escoltar Alejandro Pavón. I nosaltres a l'entrellat hem pogut parlar amb ell. Alejandro Pavón ha estat el promotor de la primera residència del cantant No me quiero ir d'aquí per a la promoció del seu 6è àlbum Debí tirar más fotos. Ell va aconseguir que per aquells 9 shows muntats exclusivament pels locals a Puerto Rico es venguessin les entrades en només 4 hores. Aquí tenim a Alejandro Pavón. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Hola. ¿Te esperabas todo este éxito?
3: Éxito de la residencia en términos de venta, sí. En términos al impacto que ha generado cultural y socialmente, no.
2: ¿Cómo se ideó esta residencia?
3: Todo idea del artista. Nosotros ejecutamos. Fue un proyecto que llevaba muchos años hablando, pero hasta que él supo el disco que tenía, ¿verdad? Debí tirar más fotos y el mensaje que llevaba desde Puerto Rico fue el momento perfecto para él decir, vamos a hacer esto.
2: ¿Y cómo hicisteis para que solo pudiesen ir los puertorriqueños a esos 9 primeros conciertos? ¿Cómo lo hicisteis?
3: Sí, pues, se hizo una venta en...

0: a nivel isla presencial, donde tuvimos todos los puntos de la isla, o sea, en el norte, el sur, oeste, en el centro de la isla, este, para que todo el mundo tuviera oportunidad. Se hicieron unos puntos móviles de venta y ahí se hicieron unos papeles diseñados tipo flyer, que nosotros decimos, con unos códigos QR para que la gente con su celular podía hacer la compra en el lugar y asegurar. Y con eso vendimos sobre 100.000 boletos en un día para las personas locales.
1: Y como profesional del mundo de la industria, ¿por qué crees que las residencias, también la de Bad Bunny y de otros artistas, están teniendo tanto éxito?
0: Yo creo que es algo distinto, ¿verdad? Que siempre estamos buscando diferenciales y cómo hacer cosas nuevas. Y pues lo que generó esto, pues creo que despierta un interés en otros artistas, en verdad, en poder emularlo de distinta manera, pero en cómo hacer cosas nuevas, frescas, y para seguir conectando más con el público.
1: Tú decías ahora en la ponencia que esto te ha supuesto un desgaste personal y físico increíble, que esto requiere muchísima gente, un movimiento de gente increíble. ¿Cómo estás?
0: Estoy bien, estoy feliz. Esto es lindo, o sea, fuera de todo, claro, que es un trabajo. Pero tenemos suerte de estar viviendo unos momentos, ¿verdad?, en la música y que nos impacta culturalmente con un artista que va a marcar a una generación y que va a trascender luego de otra, pues ser parte, yo creo que eso hay que agradecerlo, pero definitivamente cansa y es una gran responsabilidad dentro de mi parte, la parte que juego dentro del equipo, ¿no?
1: La casita en un principio no tenía que estar en todos los países.
0: Correcto.
1: ¿En España tenía que estar?
0: La casita no iba a estar en ninguno, pero después de la residencia de Puerto Rico tenía que estar en todo. Entonces, pero sí, no era original que iba a girar con eso, pero se dio cuenta que era necesario, era un elemento muy importante.
1: Aquí en Barcelona se debatió mucho, se criticó mucho la gente que subía en la casita. ¿Qué tienes que decir ante estas críticas?
0: Pues que yo lo que digo es que es un elemento del show, que los que están en la casita son una parte del show, como los bailarines. Entonces, pues, son diferentes factores que hay que tener un control sobre, porque, pues, tienen al artista y puede dañar el show, ¿verdad? De cierta manera. So, quienes están ahí están por una razón, en que es un elemento del show, no es de fanático, es un elemento del show.
1: Si tuviésemos que sacar alguna cosa positiva, que serán muchas seguro, de esta experiencia, la música podemos decir que ha puesto Puerto Rico en el mapa. ¿Cómo te hace sentir eso?
0: Muy orgulloso, es un país tan pequeño y lo que hace no solamente, o sea, a nivel historia con la salsa, con la Fania, con Ricky Martin y ahora pues Benito, ¿verdad? Me da mucho orgullo de ser puertorriqueño.
1: Y dices que esto quizás sea el hito más importante de tu carrera profesional. ¿Crees que se volverá a repetir algo parecido?
0: No sé si se vuelve a repetir algo parecido. Si se repite, no sé si tendrá el impacto. Pero pues, definitivamente pues, puede serlo mi hito profesional. Y estamos bien con eso.
1: Pues muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo.
2: Por la mañana café, por la tarde ron.
3: Albert Fernández, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Tornem amb la Marina, perquè tenim la directora del Primavera Pro, oi, Marina?
1: Exactament, aquí m'acompanya l'Helena Barreras. Bona tarda, Helena.
5: Bona tarda.
1: Nosaltres volem preguntar-te què suposa celebrar una cita com aquesta, el Primavera Pro, en el context del Primavera Sound aquí a Barcelona.
5: Bé, jo he de dir que per posar una mica en context, el Primavera Pro va néixer d'una forma molt orgànica, perquè realment els artistes i els seus equips ja venien al Primavera i es reunien, diguem, a les zones VIP o les zones que trobaven del festival, no? I des de l'organització es va veure que hi havia aquestes ganes de trobar-se, no? I vam crear el 2010, aquesta serà la nostra 17a edició, vam crear el Primavera Pro per crear aquest espai i aquest context per la indústria.
1: Clar, tu mateixa dius, és un espai perquè la gent connecti, perquè la gent faci contactes. De fet, teniu aquí un espai on la gent pot fer networking, que se li diu ara, no? Surt molt talent d'aquí, del Primavera Pro?
5: Sí, a veure, nosaltres tenim com dues potes, per dir-ho d'alguna manera, no? Tenim tot el que és la programació de xerrades, la programació de taules rodones i speed meetings i trobades de networking, i de l'altra, l'escenari de showcases, vale? Per nosaltres és molt important que hi hagi aquest espai perquè la gent es pugui trobar, es pugui connectar, vale? Penseu que portem ponents de tot arreu del món i hi ha molta gent local també que hi assisteix, llavors és molt, fem com una mica que es propicia aquest contacte, no? entre els professionals. I llavors l'escenari de showcases, evidentment sí, per nosaltres és una de les potes importants perquè portem grups emergents que estan a punt de donar el salt internacional.
1: I el Primavera Pro és també lloc per explorar nous models de directe, sobretot ho hem vist amb la conferència que feia Alejandro Pavón amb el fenomen de Bad Bunny. Cap a on va la indústria? Què diuen els professionals?
5: Bé, a veure, nosaltres amb les xerrades parlem de moltíssims temes. En realitat, cada any parlem dels mateixos temes, és a dir, no és que inventem res, no? Evidentment parlem de la música en directe i en aquest cas, per exemple, amb la xerrada de l'Almudena i l'Alejandro Pavón hem parlat del cas de les residències, que en el cas de Bad Bunny doncs, està claríssimament tot l'impacte que ha tingut cultural, no només de fanàtic, no? Sinó tot el que ha suposat i el que deia l'Alejandro, no? Com ha posat a Costa Rica, a Puerto Rico al mapa, no? Llavors sí, tractem tot de temes. Evidentment la IA és un dels temes que també tots els drets que fem amb els drets, no? Amb la IA, on estan els compositors i els artistes, a quin lloc se'ls col·loca, no sé, és que parlem de molts temes. Per exemple també tractem com hi ha cada cop, no? Hi ha empreses que compren altres empreses i on queden els independents, els segells més independents, quin és el seu paper, com poden subsistir. I això, parlem de música gravada, de música en directe, de festivals, de sales.
4: Helena, bona tarda, soc la Natàlia Sánchez. Aquest Primavera Pro, al final, el que és una fira professional. Ens parlaves del talent nacional, però de fons sentíem parlar anglès. No sé si tot el... Clar, al final, el Primavera, el festival, com a festival, té una projecció internacional molt bèstia. No sé com de present tenen la indústria local catalana i el talent d'aquí a casa nostra.
5: Sí, evidentment sí que està present. Mira, de la indústria, per una banda, nosaltres donem accés a tota la indústria local, a totes les associacions, estan presents i ells poden fer les seves activitats, però a més poden accedir a totes les activitats gratuïtes, és a dir, fem una feina en aquest sentit que ells, sense gastar diners i sense haver de viatjar o moure's a altres països, tenen aquí professionals de tot el món. Llavors, per una banda, per ells és facilitar aquesta feina. I per l'altra sí que tenim grups locals. Mira, justament ara mateix, a les 6:30, comença la Botifarrada de Catalan Arts, que és, diguem, la inauguració oficial amb botifarres i escalivada, i que toquen 4 grups catalans.
1: Hi ha molta expectativa per a...
5: Sí, és el moment, és un dels moments més importants de la... Sí, ve tothom aquí, a veure les bandes. De fet, si algú s'està sentint, que sàpiga que els concerts són de lliure accés i toquen 4 grups catalans, que són l'Aranà, Cristina, Caraboy i Hadren. O sigui que sí, i en aquest sentit el festival també hi ha grups catalans.
1: I a banda de grups catalans també tracteu altres temes que aquí ens preocupen a Barcelona, com és la crisi de l'habitatge, també la gentrificació, i ho feu amb la sèrie de Revelejar. Com barregeu música i cinema alhora?
5: A veure, nosaltres sempre obrim el programa a diguem, altres creativitats. És a dir, hem portat gent, jo què sé, hem portat el John Waters a parlar sobre estètica i música i obrim a literatura i obrim, evidentment, doncs, a cinema i a sèries. En aquest cas, és una col·laboració amb Serializados, que sempre cada any fem una xerrada en conjunt i venen a parlar sobre la banda sonora de la sèrie.
4: Que és molt potent, bastant, sí.
5: És molt potent, sí. I amb l'angoixa de la sèrie en si, perquè, clar, els temes que es tracten i es veu la realitat, no? És bastant forta.
1: I d'aquesta edició, si em permeteu, no sé si tenim gaire temps més, però vosaltres destaqueu algunes figures que estan redefinint l'escena global. Destaqueu sobretot aquelles electròniques, aquelles figures electròniques, per exemple, l'artista productora australiana Nina Hirachi, aviam si ho dic bé, o la banda de Nova York, Fuckers, tots dos, això com dèiem, del panorama electrònic. Per què està creixent tant aquest gènere?
5: A veure, nosaltres el que fem amb aquests dos artistes són dues xerrades obertes, també a públic, que són demà i el divendres, i ho fem amb Pitchfork, al mitjà. I bé, parlarem sobre la seva carrera. Vale? Jo penso que són dos artistes que tenen una proposta molt contemporània i molt personal. Crec que a més barregen moltíssims estils i per això connecten tant amb la seva audiència, perquè tenen com el seu propi univers.
1: Un altre gènere que també està arribant a connectar molt amb els seus fans és el K-pop, que també té lloc en aquest Primavera Pro. Com està canviant el K-pop a la relació amb els fans?
5: Bé, és que, clar, el K-pop ha fet un canvi brutal entre la relació dels artistes i els fans. Els artistes estan superpresents a xarxes i realment s'ha creat una comunitat de fans que ells mateixos formen part d'aquest moviment, perquè són ells mateixos que també creen aquests esdeveniments, que ja no és només una persona que escolta el disc o va a un concert, sinó que se'n festa i es fan pop-ups i es fan tota una sèrie d'activitats al voltant i estan connectats 24 hores, 365 dies a l'any, saps?
3: Que interessant, eh? Tot el que es va explicant en aquest Primavera Pro, que, en fi, consolidadíssim, eh? Dins del festival el Primavera Sound, que arrenca avui amb els concerts, diria que gratuïts, al
6: Pati de
3: al
6: les
3: Fòrum.
6: Dones.
3: El Pati de les Dones?
6: El Pati de les Dones, sí, és la Primavera Pro i el Fòrum.
3: I el Fòrum també, Primavera Sound. I bé, i a partir de demà ja sí, tret de sortida, dijous, divendres i dissabte, el primer dels grans festivals de Barcelona es posa en marxa. Helena Barreras, directora del Primavera Pro, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
3: Una abraçada, Marina, gràcies.
5: Adéu, adéu.
3: Adéu. El Primavera Sound és casual o és crucial? Tu què diries?
6: Bueno, és bàsicament crucial, no? Jo diria. És
4: sabeu què estava pensant jo ara que ens parlaven de rebelejar? Dic, ostres, no sé si el Primavera Sound s'ha convertit en un agent gentrificador.
6: Mm. Ho és, però clar, sí, després té la sensibilitat en fires com aquesta vessant al Primavera Pro, que és un fòrum per divagar i per no, meditar una mica sobre els efectes de la música i de les grans produccions massives en els àmbits d'una ciutat, que això passa, hi ha molta incidència aquest Primavera Pro 2026, per exemple, i tenen el creadores d'aquí, com la Clara Aguilar, de la banda sonora de Rebelejar. Bueno, doncs, mirant de compensar, jo crec que aquests filaments s'haurien d'estendre molt més, que no hauria de ser un agent gentrificador, i també deixo dit ja, de primeres, que les dades hi són, que els dos festivals més massius que tenim aquí, a casa nostra, que són el Sonar i el Primavera Sound, també són els que tenen més impuls, més subvencions per part de les institucions. I aleshores això jo ho trobo una mica contradictori. Dit això...
4: I més tenint en compte que un alt tant per cent del seu públic són turistes.
6: Clar, per això, bueno, que la pasta ja la guanyen, vull dir, en fi... Dit això, crucial o casual? Doncs és crucial, el Primavera Sound, però també és molt...
4: Aquí Fernández i la Sánchez fent amics, però sí, ja està, sí. Deixem-ho.
6: És casual també perquè també hi ha moltes bandes molt més que pots gaudir molt més distretament si t'allunyes dels grans escenaris i de viatjar a Mordor. Sabeu la part de Mordor que li diuen del
3: ja
6: fòrum?
3: Vaig,
6: que és
3: ja
6: quan has d'anar molt lluny. Molt bé, jo us faig una pregunta random a l'atzar en començar, que era crucial o casual.
4: A veure...
6: Calçat per anar a un festival.
3: Bambes.
6: En aquest cas, el Primavera Sound.
3: Bambes.
4: Jo també, bambes.
6: Sí. Res, de calçat obert, no?
4: Res.
3: No, fot un fred.
6: És que a mi em fa por, això.
4: El fòrum fa molt fred.
3: Sí.
6: I no, i que et pots fer mal.
4: I
6: és
4: dos, que et poden trepitjar. Clar, et poden fer una trepitjada que pot caure l'ombra.
3: Ara, les bambes, quan més velles, millor, també, perquè no sortiran noves.
6: Sí, tot que està. Les ulleres de sol, les velles, també. No porteu coses noves allà. Molt bé, doncs ja sabem l'època de l'any en el que estem. Em pregunta la Samantha, crucial o casual? Doncs primera setmana de juny, i si ja ho era tot abans, encara es torna més crucial i amb el turbo a tope. Efecte crucial per dos, perquè us feu una idea de tot el que us pot passar aquests dies del primer cap de setmana de juny. Orgasmes, combustions, pulsacions, això, on toquen, la sang en punt d'ebullició. Això, atenció al calçat, el que deia, ulleres de sol, les velles, però porteu-les, alguna gorra o barret, protecció solar, hidratació per al nostre viatge crucial d'avui. On anem? Hi ha un festi tot ben important aquest finde, no? S'està parlant, no, d'aquest festi?
3: Sí.
6: Quin pensa... Quin...
3: Ah, no, el Primavera Sound.
6: La Batum de Berga.
3: Ah!
6: No, el Tano Fest, el Tano Fest 2026.
4: El Tano Fest?
6: Sí, perquè hi ha una banda que són els Tano, que aquests 5 i 6 de juny celebren 10 anys de vida.
3: Home,
6: i fan concerts a l'Estraperlo de Badalona.
3: Enhorabona.
6: Mira, 5 de juny, Enemic d'Interior, Sandrés, Subterrània, en Sotabosc, Tano, Tanta Tinta, més Pubilla Hilton, de DJs, i el 6 de juny, a Sarrià de Ter, a l'ATV Baixa, a Sot, FP, Patata i Bleda, Saïm, Tano, evidentment, un altre cop, i un clugarrot amb crustaci DJ.
3: Molt bé.
6: Què us sembla?
4: Bé,
6: vale, no, va. Sí, va, però parlem de Primavera Sound, vale. Anem de macrofestival, el nostre, el de sempre, el Primavero, el Primaveras, no?, el nostre.
3: Que sí, home, que sí.
6: Fem una listening party del Primavera Sound 2026,
4: bé,
6: que sempre
4: bé.
6: Anirà bé, està una mica així amb les orelles obertes, no?
3: Sí.
6: Primer de tot, anem a resoldre un dubte que tindreu molts de vosaltres. Com sobreviure a aquest engendre cultural? Doncs mira... Pot ser que millor que aprengueu a fer tai chi.

0: Aneta, la nostra reina, la que posa sempre la sintonia al Crucial o Casual, que obre avui la jornada inaugural del Primavera Sound al Fòrum, no? Aquesta jornada gratuïta. I que, bueno, que des d'aquesta cançó, un dels seus darrers singles, ens recomana això, que fem tai chi, no? El tai chi, que és aquesta art marcial tradicional xinès que combina moviments corporals lents.
1: Està tocant just ara, avui, Neta.
0: Està ja, no?
1: 2 minuts al concert.
2: Mira, ja, deu estar acabant.
0: Ja se serà
1: la primera.
3: Gràcies, Barcelona!
2: Yeah!
3: Una més! Està en aquest moment.
0: És sí. Mala de trepitjar en locució, la Guineta, perquè no calla, no respira, està no tot calla. Passat per dos. És de mal trepitjar. Ja, en sí. Ràdio, però jo el tai chi el volia posar sí o sí.
2: És un tema
0: chiqui. Vale? Per cert, avui deixarem que ens faci el guió o part del guió el web del Primavera Sound, que s'ho han currat molt, la gent que hi curra ja, com a mínim, això sí que ho defensem, perquè fan unes fitxes guapíssimes a tots els artistes,
1: sí,
0: amb apartats com per on començar a sentir aquest artista, el que has de saber, el que no és imprescindible que sàpigues, però mola, per fer-te el cunyau al Primavera Sound, no? I per què toquen, quin és el motiu perquè toquen al Primavera Sound. D'algun d'aquests l'anirem llegint, ja m'ajudareu vosaltres, vale? Aleshores, la Guineta ja la coneixem de sobres, i això, aquesta jornada inaugural del 2026 al Primavera Sound té un line-up de mega nivell, la Guineta, que està acabant ja. Després us diré, si us perdeu coses, com les podem recuperar. Va. Yard Act, que diria que són uns anglesos que fan entre post-punk i una mica funky, així, bueno. La típica banda que la gent aprofitarà per anar a buscar la birra, però jo crec.
1: Però
0: són guais, els Yard Act. Després Guitarrica de la Fuente, que
2: quina
0: mola
2: maravella.
0: Moltíssim. Ara no sé si cal anar fins al fòrum a veure'l. I... qui són les reines de la jornada inaugural?
1: Yeah.
0: Bueno, les millors. Wet Leg,

0: Aquestes us les ponxo en directe perquè ja són tantes les vegades que us he posat a l'entrellat Wetlek, perquè són aquestes artistes de l'Isla de Wight, d'aquestes dues noies, la Rian, la cantant, que és fabulosa, i que, bueno, la Rian Tisdale i la Hester Chambers, amb els seus dos companys, que ho peten, que fan uns directes increïbles, que ja sap l'audiència que ens escolta, que jo les he vist, bueno, he acabat el 2025.
1: Moltes vegades, no? No vas
0: anar, unes quantes, però he anat a Edimburg a veure-les i he viscut aquest cap d'any amb les Wetlek. Avui clausuraran la primera jornada, aquesta jornada inaugural del Primavera Sound, i qui no les hagi vist, jo és que les he vist moltes vegades, però que a més miro tots els vídeos que pengen a YouTube de directes seus, i són increïbles. I aquesta cançó, Man's Out, del seu darrer disc, doncs serà, evidentment, la cançó amb la que acabaran el concert, això és la meva aposta,
1: sí.
0: Perquè la darrera frase és una cançó que va dient que un pavo l'està agobiant a la Rian. Té moltes cançons de pavos que li entren, ella té nòvia, eh? Vull dir, jo sí que li poden venir, tio, maromos heteros, que ella... I aleshores va dient que et lost forever, que és com...
1: Perda't.
0: Sí. Doncs així és com acaben els concerts als Wetlek, dient a la penya que es perdi. Per cert, volia comentar una cosa. El que deia, si algú no té la sort de disposar de centenars d'euros per anar de concerts i de festi, o li agafa ansietat social o de qualsevol altra mena en trobar-se una extensió immensa de ciment, escenaris i barres plegades de desenes de milers de persones disfressades de vés a saber què, o si ens escolta algun octogenari que conservi la curiositat pels altres per saber què mou a les gens joves o no del món, dir-vos que gran part del Primavera Sound es pot gaudir des de casa.
1: Ja.
0: I gratis, ¿vale? Perquè Amazon Music té un canal de Twitch.
1: Sí.
0: Twitch és un web que fa servir no sé qui ara hores d'ara, però jo
1: ja,
0: el faig servir
1: ja,
0: cada Primavera
1: passat,
0: Sound,
1: eh?
0: Abans d'anar al Primavera Sound o l'endemà al matí, els concerts que m'he perdut, vaig al canal, tenen dos canals de Twitch, Amazon Music, i allà van tirant, no sé si diria que durant el festival, entre el 60 i el 70% dels concerts, no evidentment en directe, amb un cert delay, però pots recuperar un munt de concerts.
1: Però i a la carta pots entrar quan vulguis?
0: No,
1: o
0: tenen
1: streaming?
0: Una programació com si fos una tele. Vale? Aleshores, no ho estan tirant just quan surt el... O sigui, tu Wetlek no les veuràs aquesta nit a les 10,
1: no.
0: Però potser a les 12 t'ho estan tirant.
1: Ja.
2: Que guai.
0: O si no, demà al matí o demà en algun moment.
1: Està
0: per tant,
1: molt bé.
0: És la programació que fan ells és en directe, però diguem-ne que hi ha un delay, perquè hi ha una certa realització, les càmeres que tenen són brutals.
2: Això s'ho corren molt.
0: No, un so increïble.
2: I llavors hi ha les entrevistes del Johann Wall, també, que molen molt.
0: I totes les entrevistes, que estan molt bé. Tenen com quatre presentadors en un parell d'estudis. Per tant, genial si voleu viure coses com això, com les Wetlek o tots els concerts que donin de Amazon Music, que no me'ls sé. I ara sí, seguim amb la nostra listening party. Imagino que tothom voldrà sentir, primer de tot, els grans noms, els que coneixem del festi. Perquè totes les edicions del Primavera Sound s'ha convertit en el gran comiat de solters d'Europa, no?, aquest festival, però per alguna raó està farcit de grans noms, no? Aquesta categoria seria dels artistes de qualsevol, que qualsevol mitjà generalista destacaria com a reclam principal del festival, un llistat que llueix clàssics com Mogwai, de Jesus Lizard, Stereolife, Massive Attack, Slowdive, o, com no, The Cure.

0: Que The Cure siguin caps de cartell la primera sessió en 2026 és com gairebé una declaració d'intencions, perquè ja són veteraníssims.
1: Sí, total.
0: Però haig de dir que jo ja sé que moltes vegades reivindico... Aviam, em ric dels iaios que no estan en forma, però reivindico molt els iaios que estan en forma. I haig de dir que el darrer disc dels The Cure...
1: Però els que iaios, iaios? A veure, anem un moment.
0: No sé si són tan iaios, però bueno, semblen més iaios del que són, potser.
1: No, sí, grans són.
0: El Robert Smith està una mica de macré. Però Songs of a Lost World...
1: Però és el maquillatge de sempre. Sempre ha anat tot de macré.
0: Sí, ja amb 23 anys fotia una mica de cringe.
1: Sí, i els llavis vermells i el cabell tot esbatossat, no sé com
0: està. Sí, són 5 membres actualment, els de Crowley a Anglaterra, els de Cure, i segueixen molt en forma, estan fent unes gires brutals des que van treure aquell disc que feia un munt, que no, feia 16 anys que no treien un disc nou, i el 2024 van treure Songs of a Lost World, que ens va sorprendre a tothom, perquè era com una continuació d'un dels seus discos més famosos, que és el Disintegration, del 1989. Sí. Avui us he tirat aquest single brutal, que és el love song del disc Wish, del 92, però jo ja he dit que dels meus favorits són aquest Disintegration del 89 i el darrer, justament el de 2024. Per tant, imagino que els The Cure faran un munt de hits de totes les èpoques, però espero que no s'oblidin de les cançons del darrer disc, perquè qui no l'hagi sentit, de veritat que va ser una revelació absoluta sentir els The Cure.
1: Quantes hores durarà aquest concert? L'última vegada que van venir va durar pràcticament 3 hores.
0: Clar.
1: De bojos.
2: Sí, però això en un festi t'esquadra molt, eh?
0: Sí, però...
2: Perquè acostumen a durar tot més o menys el mateix.
0: A mi el que m'estranya és que hagin abandonat aquestes coses que feien abans el primer sound, que venen els White Stripes i toquen sencer un disc, o, saps? I The Cure podia ser que hagués passat, no? Que venen els The Cure a tocar el Wish o a tocar el Disintegration. Doncs pues no, venen The Cure i punt. Això ho han abandonat, però, bueno... He pensat que podíem jugar alguna cosa en aquesta listening party. Endevinar a que cadascú postuli el moment del festival que serà amb aquesta banda. Jo crec que amb The Cure serà el moment del festival en què tothom s'apropa a un escenari i el rebenta i a les tres cançons el buida.
1: Ah!
2: Sí,
1: això
2: pot,
1: jo,
2: això pot passar.
0: Vale,
1: aquesta
0: seria,
1: podria
0: vale.
1: ser jo.
0: Aviam, i el bo del Damon Albarn, algú se'l paldrà?
1: Home...
0: Gorillaz, seguim amb la secció de grans noms i clàssics. Damon Albarn, el líder de Blur, que el 2001 es va inventar aquesta banda de, no, que es presentava com dibuixos animats,
1: però
0: i feia la música amb el Jamie Hewlett, i clar, 25 anys després segueixen fotent-li a Gorillaz, no només amb cançons com aquest Feel Good, sinó amb totes les els singles nous, amb un munt de col·laboracions, porten un parell d'anys traient singles sueltos i s'espera que trauran un disc, però han tret cançons amb tothom. Així que jo crec que serà un disc super disfrutable. També tenen un directe brutal, imagino que unes visuals...
2: El directe de Gorillaz és increïble.
0: Clar, jo no sé què dir de quin moment del festival pot ser quan toquin Gorillaz cançons com aquest Feel
1: Good. És a Mordor o on és?
0: Jo diria que és a Mordor. Clar, m'he notat d'alguns, el dia i l'escenari, però d'altres no.
1: Jo
0: si
1: ja
0: m'anego
1: a Mordor,
0: no és que teniu ordinador.
1: Mira, a veure, Gorillaz, el dissabte.
2: M'encanta que catalogueu una part del fòrum com a Mordor.
1: És Mordor, està així, més lluny,
0: perquè és com
1: a la una de la matinada.
0: Com els hobbits que han d'anar fins allà. Jo crec que Gorillaz serà el moment...
1: És a Mordor, eh? És l'Estrella d'Am, que està allà baix.
0: Però, doncs, ja és Mordor. Quin dia?
1: Què és què?
0: Quin dia és?
1: Dissabte.
0: Dissabte. Doncs jo crec que serà el moment que algunes persones revifaran de la juerga de divendres perquè començaran a fer servir els estupefaents que li quedin a la butxaca.
1: No, home, no. Això no es diu aquí a la Ràdio Pública. Jo crec que serà el moment en què aniràs fins a Mordor per ja sortir per la porta de Mordor cap a casa després. Això acaba a les 3 de la matinada.
0: Bueno, si és que l'obren, la de Mordor.
1: No, jo crec que sí, que hi ha unes escales que pots anar sortint.
0: O que et persen l'autobús que va de Mordor a Oslo.
1: Per exemple,
0: a Oslo. Sí, sí. Vale. Hi ha més noms grans, no tan clàssics, com la gloriosa Doja Cat.
2: Quina reina, per favor.
0: Que, com diuen aquesta cançó, pintarà la ciutat de vermell, Paint the Town Red, una reina absoluta que té un munt de discos brutals, com aquell Hot Pink, el Scarlet de 2023, i l'any passat va treure el V, i jo crec que la gaudirem moltíssim a la Doja Cat, aquesta artista que és això, adaptació del segle XXI, de sons un munt de clàssics, el darrer disc tira molt de ritmes 80, però és que és un disc, i és una música i uns concerts superdisfrutables. Per mi és el moment de lligar. al concert de la Doja Cat. És el moment de moure's així, lligar ballant.
3: En sèrio? Ai, jo no. Jo de gaudir amb les... És que estem en un dos moods completament diferents.
0: Bueno, tu, perquè tu
3: és un ja concert sigues... de... No, però és com de connectar, de mirar-la, de gaudir, de només mirar-la amb ella.
0: És veritat, d'estreure's totalment amb la música, no?
1: Perquè és molt sexy.
3: Allà amb la briseta marina i mirar-la i tu allà com ballant, però absorta, saps?
0: Col·locadeta totalment amb el hip-hop, el pop i això.
1: Jo m'he apuntat un munt de coses a les quals segur que no arribaré.
0: Tu et fas llistes d'aquestes?
1: A partir de les dues de la matinada ja no... Ja està.
0: Sí, et deixes
3: tu acostumes a fer bombes de fum als festivals.
1: Sí?
3: Sí. Bueno, menys els que tanques... Exacte. Hi ha alguns que els tanques.
1: Els dos extrems.
3: Sí. O els tanques, final... o de cop dius, anda, la Samantha ja no hi és.
1: No, és que hi ha un moment que dius, és que tinc son, ja
0: podia
1: està.
0: Podria ser Doja Cat el moment en què la Samantha Villar se'n va fent el moonwalk del festival. Se'n va com cap enrere entre el públic.
1: Home, és la una que acaba. Encara podria aguantar una miqueta més. Però més enllà de les dues,
0: no,
1: difícil.
0: No, s'ha d'aguantar fins les tres mínim. Molt bé, i si seguíssim amb aquesta part del llistat dels grans noms, podrien recitar un munt de noms fins que t'adormissis. Aquests són els My Bloody Valentine, uns mega grans amb aquest single When You Sleep, per això ha fet la conya de dormir-se, formats a Dublín el 84, que encara fan concerts increïbles. Però clar, entre els grans noms, n'hi ha de clàssics com My Bloody Valentine, o els que deia abans, Massive Attack, etc. Però també tenim gent enorme allà de l'indie, com el Mac DeMarco, tenim la Pink Panthers, tenim Little Sims, These New Puritans, The XX, que tornen al festival, Addison Rae, Skrillex, que vindrà, esperem que no es foti cap pinyo, perquè l'Skrillex es fot uns pinyos a l'escenari que flipes. Així que jo crec que ja per on remenar...
1: Dissabte quan... és per no sortir de Mordor, eh? És per quedar-te allà.
0: És quedar-te allà, és fer
3: però
0: campada.
3: Però saps què em fa l'efecte del cartell d'aquest any? Que podria ser el cartell del Primavera Sound 2026 o del 2016.
1: Sí, senyor, o del 2002.
0: Sí,
3: o del 2002.
0: Sí,
1: però, i Baxter Dior, ho has dit?
0: Espera't, que tinc un llistat de cançons. Escolta'm, Samantha, aviam si arribem a Baxter Jury. Molt bé, ara us he fet un mix perquè la següent categoria seria la dels nostres. Un coro ja, perquè, evidentment, l'Abat Guial estarà ja fent aquesta cruïlla de sons. Ja veurem quants guiris s'aproparan al concert de l'Abat Guial, però és un bon moment per gaudir de la... Jo crec que sí, no?
1: Clar.
0: Però és que també estarà la reina que ha tornat, la Paula.
3: La vam puntuar molt bé, eh?
0: Vam sentir aquest single nou, sí, se'n va dir To Everybody, i repareix amb un
1: no
0: nou disc.
1: No la puc veure, estic aquí a la ràdio.
0: Bueno, i també tindrem una mica de rock propi, com Letra Ligada a l'Esmor.
3: Però les Morts no són madrilenyes?
0: Les Morts, si són les filles del Ramon Rodríguez, la Leia i la Jazz Rodríguez, amb la Carla Pérez Bas, que va. Però bueno, us he posat alguna cosa de catalano i una mica de Madrid, però... Renaldo i Clara també estarà. La Clara Vinyals, que també ha reaparegut aquest 2026 amb nou disc. Aquesta cosa he posat Rodones és antiga, però a mi em quedava perfecta per aquest mix. I també tindrem més rock vingut de l'Estat, com per exemple uns que són famosíssims i que ho han patat moltíssim perquè han tocat el KXP, que són els Depressió Sonora.

0: punto perdí la llave. ¿Cómo será vivir en el campo? No tengo ambición, ya no sé.
1: Amb aquest com serà vivir en el campo, no sé què és això, expressar una angoixa existencial, però aquesta penya és d'allò que és com punteixos entre animats i de tirant-te d'un sí, penya-segat, no sé.
2: Sí, sí, no em surt el nom d'aquell, com es diu, també. És igual, ara ho pensaré.
1: Doncs això, la Paula, si no la podem veure perquè estem treballant encara, ja intentarem que la recuperin. Això,
2: A l'estiu estarà a altres festivals.
1: Sí, la veurem. La Paula la veurem.
2: Jo crec que el Vida també hi és. Em vol sonar.
1: Ah, pot ser, no ho sé, no sé, però segur... Ha reunit la banda de l'anterior disc, la Paula, després de tants anys de fer teatre i de fer altres coses, diguem-ne, com a actriu, i jo crec que tornarà aquest estiu a fotre canya i concerts. Vale, ara anem cap a la meva part favorita, que és la lletra petita, els crucials del Primera Sound 2026, que ningú t'ha dit, i comencem amb una reina, però reinassa del moment, que és la Raven Lenae.

0: La teniu controlada, la Raven Lanai. És sensacional. Aquest single Handle l'acaba de treure, fa res, fa un parell de setmanetes. Estarà, mira, aquesta sí que me l'ha apuntat a l'escenari d'una cervesa el dijous, no sé a quina hora, això no sé, que no ho sé. Doncs dir-vos que aquesta americana és això, ambaixadora de la fèrtil escena neosol de Chicago i d'aquelles estrelles, diguem-ne, que fan servir els sons negres i el pop actual, o hiperpop, podríem dir, i que brillen amb cada single que treuen. He posat aquesta Handle, però us podia posar moltes altres. Clar, vosaltres, o algunes de les persones que ens estàs sentint, diran, no conec la Raven Lanai aquesta, però potser us sona la seva veu. Clar, perquè és la veu del hit més massiu de Rusowski. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might. I've got you on my mind, let's have a good time. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might. I just wanna dance all night, I think I might. Aquest pink plus pink de Rusowski, ara sí, no? Aquesta la tenim sentida, no? Aquesta jo crec que les funcions escolars de final de curs la ballen les nenes.
1: Sí?
0: Aquesta, sí, home, jo crec que sí. La col·labo és mega factible als escenaris del primer de sound, perquè el Rusowski està el dissabte, no sé si la Raven Lanai aguantarà des de dijous a dissabte, però esperem que la facin junts, no? I aquesta la tens aquí,
2: home,
0: a la veu.
2: Sisplau, espero que aguanti.
0: Dissabte 6 de juny a l'escenari Cupra, el Rusowski, un dels artistes estatals que més sopeten i que més gaudibles és. Moment del festival per sentir Rusowski?
2: Moment del festival. Pues és el moment que te'n vas a sopar, eh?
1: Sí.
2: Ojo, eh?
0: O moment policlin, eh?
2: Això.
0: Que ja que estàs tan animat que dius, ostres, això ho haig de buidar per algun
2: Esteve,
0: lloc,
2: bona
0: tarda.
3: Bona tarda, què tal?
2: Quin seria el teu moment Rusowski?
3: El meu moment Rusowski ara mateix és anar a dormir a les 10 de la nit. Jo estaria anant a dormir. Sí. O sigui, estic en aquest plan.
2: Sí.
3: Arribo molt cansat.
0: Són els companys de micros menys adequats per fer una secció sobre el primer assalt.
3: És que estic molt cansat. No t'ho imagino.
0: Però et portes unes anous, uns fruits secs, uns bocates, uns plàtans...
1: Sí, jo crec que és moment de picar.
0: Clar, és moment de picar, però està allà un concertet, sí, home, sí, de treure't un destilat.
1: Està, però no estar-hi tope.
0: Exacte.
3: Rusowski mola, eh? Sí, vull dir que és mola bastant.
0: Ara, per despertar-vos, penseu que el Primavera Sound, si ja us està agafant la mandra amb això, penseu que també...
3: Jo vinc amb la mandra posada, ja. No
0: penseu que també es poden sentir coses que et fan travessar fronteres de consciència. No tot és fàcil, el Primavera Sound, ni tan sols els macrofestis tot és fàcil.
2: Què és això?
0: Això és Merzbow, una persona alienada de Japó que fa aquesta música industrial flipante. Estaria també a la onda dels Erzsunde Neubauten, que tornen aquest any al festival.
2: A mi m'encanten els... Com has dit? Schunder?
0: No, ho he dit malament. La gent ja sap de qui parlo, els que saben, eh? Guitarres esmolades i cops de ferralla.
2: Ein Erzsunde Neubauten. Que no sé ni què vol dir, eh? Però Ein Erzsunde...
0: Sores, com Merzbow fa cançons de 8 minuts d'aquest soroll brutal, que avui quan l'editava al matí era com... És que em col·lapsava tot l'ordinador. Us ho he barrejat amb altres bandes com els Knee Up. Okay. Get the breath so loud, one way ticket, please, I've lost my bus pass. One, two, three, Water from your eyes, que aquesta us les vaig punxar un dia i us va agradar molt. One, two, three, count you, you're a cool thing, count mountains. One, two, Water from Your Eyes, un duet experimental i arriscat de Nova York, de Brooklyn, que són sensacionals, i els que sentíem abans, els Knee Up, aquests que fan aquest rap increïble, que van ser famosos perquè hi ha un documental sobre ells, que el tenim a Filmin i que va ser premiat a Sundance.
3: Una pel·li boníssima.
0: No és un documental, és com el Trainspotting dels nostres dies, d'aquests rappers que defensen la seva cultura irlandesa, la seva identitat i el seu idioma. Així que tindrem aquí el Moshara, el Mogley Blab i el DJ Provey, i els podem veure així com flipar amb aquest duet estadounidense que és Water From Your Eyes, que són sensacionals i que hi ha moltes ganes de veure Rachel Brown i el Nate Amos en directe.
2: Així? Me l'apunto.
3: Knee Up està superbé. A mi el que em sembla una tortura era el magazero que ha posat abans, que jo el sentia quan era petit.
0: 10 segons, però que sabeu que hi ha un concert de Merzbow una hora esperat pels culturetes.
3: Una hora d'això, de magazero tota l'estona.
0: Sí, total.
3: És increïble.
0: Molt bé, després hi ha bandes que potser no coneixes, però són més amables, menys experimentals. Segur que t'agraden. Okay.
2: la gràcia del Primavera.
0: Clar. Aquests que sentim, abans hem parlat, quan parlàvem del Primavera Pro, són els Fuckers, que, bueno, tenen una C verificada perquè no tinguin censura, que són aquest duet que és això, barreja electroclass, dance punk, una mica de house, actitud rave, i això que sentim és un directe que vam fer fa una setmaneta, fa uns pocs dies, no sé si el cap de setmana passat, un late night, el Late with Jules Holland.

0: en aquesta categoria entrarien els Guis, que és la banda rock del que està parlant tothom, Oclu, Mena i Tras, que els tinc per aquí també, Blood Orange i Phil Kane, un munt de bandes, Pandavir, que són els experimentals, els rars, però que diguem-ne que et molaran. Van venir,
1: aquest any han vingut per al 62, Pandavir.
0: Pandavir,
1: aquest
0: sí,
1: any o l'any passat?
0: Sí,
1: no
0: aquest març crec que va ser. Jo vaig anar.
1: Sí,
0: vaig
1: jo també.
0: Increïbles. Sí. Doncs això és. Tenim un epíleg, que ja veurem si ens dona temps, però jo crec que tinc aquí el meu arxienemic radiofònic.
2: Exacte, és que he vingut aquí a veure el meu arxienemic.
3: Sort... Ai, que no me'n recordava d'això!
0: Si jo... no l'has vist que em feia senyals de que em tallaria el coll.
3: És que he vingut no me'n recordava d'això.
2: Sí, passava per aquí, jo normalment vinc els divendres, però passava per aquí, l'he vist a ell aquí, a la peixera, i he pensat, aquest tio no pot sortir d'aquí sense una reprimenda.
3: El programa de la matinera es van estar picant i van,
0: bueno,
3: van fer un roast.
0: Radiofònic. Em queden dos cançons, Genís, no sé si me les deixaran tirar, perquè
3: sí,
0: aquest
3: va,
0: vol fer la seva cosa.
3: No,
2: jo he vingut
3: temps,
2: a fer-te un boicot a la teva secció, però estem aquí a tope.
0: O sigui, seguim.
2: Estem de festival. M'ha agradat molt el grup de música Mena i Trust, perquè això és difícil que passi el 2026.
3: Correcte.
0: Bueno, aquesta és la curiositat d'aquest trio de Montreal, format per l'Emmanuel Proulx, la Jessica Aron i de Gros Chiriac, que s'han posat
2: Emmanuel
0: aquest nom.
2: Proulx. Sí. O sigui, bona Madalena.
0: Proulx.
2: Ah, perdó.
0: No, només que et fixessis una mica, ja ho
3: tindries.
0: És que
3: també dic
0: una
3: cosa. O sigui, els noms dels grups que actuen al Primavera, el 99% és impronunciable.
0: En aquest cas, no. Es diuen Men I Trust.

0: que jo crec que aquí sí que podem jugar. Quin moment faríem... què faríem? Mena i Tras, per mi, sí, és moment bocata. És moment d'asseure les grades, si tenim sort o el ciment, i fer el bocata.
1: Però una cosa, quants entrepans et fots tu en el primavera?
2: Home, són moltes hores,
3: 14. 14 cada dia.
0: Dos porto sempre, i de vegades a la fila discogràfica canvio vinils, singles, per bocates. O per, jo què sé, fruits secs que tinguis.
2: I podem fer que menjar als festivals.
0: Jo diria que sí, representa que encara que... deixen.
2: Sí. Bueno,
0: menjar,
2: als concerts, almenys, sí que pots entrar
3: però
2: amb entrepans.
3: Però canvies vinils per entrepans al primavera.
0: Ho he fet.
2: Vinils,
0: bueno,
2: per entrepans.
0: Clar, ara sí, obrim un anecdotari de coses que
3: home,
0: he fet jo al
3: festival. Home, és que em flipa això. O sigui,
2: jo com... he fet hamburgueses al Primavera Sound.
3: Què? Però com les has fet? Les has fet tu?
2: És que jo fa molts anys que vaig al Primavera Sound.
3: Però
2: jo...
3: fetes, o sigui, de casa i les portes...
2: No, saltar la barra... Ah. En un moment de col·lapse total...
3: Vale.
0: A ajudar els cambrers portuguesos.
2: Però t'estic parlant que igual hauran passat 25 anys, eh?
3: Déu-n'hi-do.
2: I t'ajudo i dir-me sí. I encara anàvem amb tiquets de paper.
1: Sí.
2: I saltar la barra i ajudar allà a fer entrepans. Sortien les hamburgueses, jo anava fent, anava traient entrepans. Els tiquets que em donaven me'ls guardava, era el meu sou.
3: Molt bé.
0: Clar, jo...
3: I d'allà sorties a la porta del darrere que deies abans, de Mordo. Clar, és que clar, jo crec... tot quadra.
2: No, d'allà et vam prendre birres tots els col·legues, clar, clar, de la meva feina. Veure,
0: jo crec que aquesta és l'època de que encara els cambrers eren d'aquí, inexperts, sí. I aleshores es liaven bogíssimes, i per això ara, sí. Que tenen el primer Sando Porto, porten els cambrers portuguesos aquí i els catalans els porten allà.
2: Sí?
0: I és un jaleo que flipes, perquè no t'entenen. Sí, i jo crec que pot ser per coses com la que va fer aquí la Samantha... O que jo va haver-hi un any que no sé què feia, que els feia una broma als cambrers i em convidaven. Tenia dos tíquets i em posaven sis coses. I aleshores m'anaven venint cada vegada una cua d'amics més grans perquè deien, a l'Albert el conviden. I jo no coneixia els cambrers. O sigui, me pones un vodka limón sin cebolla. I els hi feia molt riure i em convidaven. I al final d'aquell festival em vaig trobar a l'Alejandro Amenábar.
2: Oh.
0: A les 5 del matí, que anava vestit amb una... No estàvem trobant geni, i anava vestit com amb una americana i un amic meu canari, que són molt graciosos els canaris, i va dir, Alejandro, ¿dónde vas? Que parece que vengas de los Goya.
1: Escolta, una mica informació de servei. A la majoria de festivals a Espanya està permès entrar a menjar de l'exterior, tot i que històricament els organitzadors ho tenien prohibit. La jurisprudència, però, recent i associacions de consumidors com Facua consideren abusiu impedir-ho. Per tant, escolta, el vostre entrepanet, el vostre...
2: Jo crec que t'han de deixar entrar,
1: sí,
2: eh?
1: Els vostres fruits secs i tal,
2: sí.
1: Podeu.
2: Ara.
1: I si no, dieu que Facua diu que... Clar. Això és abusiu.
3: Facua.
2: L'únic que l'aigua l'has d'entrar sense tap.
3: Això sí.
2: I això
3: sí.
2: És una mica problemàtic.
3: Sí.
2: Perquè d'allà no... Ja millor no la compres
3: guardar,
2: a dins.
3: Però
0: per mi és molt important, perquè és una cursa, això. Si tu arribes a les 6 o a les 7 de la tarda i t'estàs perdent coses i t'aguantes fins a les 3 del matí, posem, són moltes hores caminant pel paviment del fòrum i necessites anar parant i anar alimentant-te.
1: I podem parlar de la pudor que fa aquell recinte.
2: La depuradora.
1: O sigui, és terrible.
2: Terrible.
1: Sí, sí. Terrible.
3: Per sort, o sigui, posen els com es diuen això, els policlins, perquè no... per contrastar una mica. Per contrastar una mica l'ombreta.
0: I què em dieu bueno, d'aquella part que jo li dic los juncos, que hi ha com un
3: grup també.
0: Los juncos.
3: Ah, no sabia que tocava.
0: Los juncos és aquells punts darrere dels policlins, que hi ha un dels les travessies, sí, aquestes, dels passadissos, sí, sí. Que hi ha com una pujada de gespa, sí, fins al mur, i tu pots, si ets un home i ho fas dret, pots pixar i veure el mar, però allà pissa i defeca tothom, i això es veus gent rodolant mentre tu estàs ascendit per aquella petita colina. I en los juncos ahí pasa de todo.
3: És la imatge que volia Primavera Sound.
1: Molt agradable.
0: Jo crec que sí,
3: Segurament serà el cartell de l'any que ve.
2: Home, antigament no ballaven, la gespa, i ara la ballen. O sigui, posen reixes.
3: Sí.
0: Bueno, jo no sé, jo el darrer cop que... Els juncos estan ahí. Los juncos tu llegas. Si tu quieres ver los juncos, lo ves.
2: Antigament ens posàvem allà entre la gespa i ara ja no es pot. Gespa, no és gespa, són los juncos. És aquella...
3: Però,
2: quins són els teus imperdibles? Els que vols veure sí o sí.
0: Voleu sentir la meva... O sigui, només hagués de veure una banda, tinc les dues darreres coses.
3: Jo, si és la teva preferida, no la vull sentir. Però, bueno, com que no, vull dir, jo dic...
0: Feu-te els auriculars i fica't sota la taula, perquè la resta de Catalunya sentirà la meva banda favorita d'aquest primer assalt.

0: Aquests són Texas Is The Reason, amb una cançó que es diu Johnny on the Spot, del que es presumeix que és l'únic disc de la banda, que és de 1996. Es diu Do You Know Who You Are? Per tant, has de tenir ben clar qui ets, tenir una identitat de hardcoreta, d'emo-core, perquè t'agradin els Texas Is The Reason, com m'han agradat a mi des de xaval, aquests novaiorquesos que ho van donar tot als 90 i van desaparèixer molt aviat. Tenen alguns EPs, perquè jo tinc un EP de 4 cançons, no és l'únic... L'únic disc, bueno, l'únic àlbum sí que és veritat que és aquest Do You Know Who You Are. I aleshores és d'aquelles sorpreses que sempre ens assegura el Primavera Sound. Sempre treu, porta una banda d'aquestes de hardcore, antiga, molt de culte, de que coneixem, quatre gats, i aleshores estem allà tots aplegats a una hora inversemblant, jo que sé, les 6:43, i estem allà tots els pillulis d'això.
1: Els fans de l'únic disc, eh?
0: Sí,
1: aquesta gent treballa menys que...
0: Sí, sí, sí. Bueno, no sé, però clar, i tu et preguntes, aquesta gent com subsisteix? Pues deuen girar tota la vida per
1: amb
0: Estats
1: Units.
0: Amb aquest
1: disc, eh? Sí, sí. Un disc i tira.
0: Sí, bueno,
2: jo... Banda de culte la defineixen els del Primavera.
0: Totalment, Texas
1: bueno,
0: Is The Reason.
1: És quan diuen que no la coneix ningú, no? Això, amb el cine passa, una mica que... No, Albert, no te la vull tirar per terra, però està molt bé que t'agradi, tu. O sigui, gràcies a tu estan vivint aquesta gent, ho saps?
0: Bueno, jo tinc els dos vinils que tinc a casa i me'ls poso on repeat. O sigui, és d'aquelles bandes que jo no em canso de sentir i que em posen en un estat emocional molt concret, que és això, la música que fan és molt melòdica, tot i que sigui contundent, i jo sí que té melodia i molta emoció, clar. A mi em
2: flipa. I la banda favorita de la setmana quina és?
0: La tinc. Ho sabem, no? No és una banda, és un artista, i és l'artista més gran que ha sortit d'Anglaterra els darrers no sé quants milions d'anys. És el Baxter Dury. Yeah!

0: aquest crooner meravellós, el Baxter Dury, el fill de l'Ian Dury, de l'Ian Dury and, bueno, que feia el de Sex and Love and Rock and Roll, era el seu pare, i aquest, el Baxter Dury, porta des de fa ja més de 15 anys traient discos on ja ni tan sols canta. Fa aquesta mena de spoken word.
1: Qualsevol unes lletres... persona sortint del Primavera parla igual.
0: Però el que passa és que sempre té el punt àlgid en les tornades on agafa aquest cor de noies que fan tornades tan sensacionals com aquesta de l'any passat del seu darrer disc, que es diu Alberoni. That night in Alberoni, I sat in the rain.

0: tamarracle, aquest, eh?
1: És brutal. Tots els seus discos a mi em flipen. Miami és sensacional. Bueno, els tres primers són increïbles, però manté molt bé el nivell. És una mena de dandy crepuscular. Les seves cançons et posen en estats mentals molt concrets i emocionals, també. I té, doncs, unes lletres amb una ironia i amb aquesta flema anglesa que la veritat és que són molt gaudibles, però sempre amb això, amb bases electròniques i moments molt gaudibles i molt estiuencs.
0: Si haguessis de definir el Primavera amb una paraula com a festival, quina seria?
1: Batibull.
0: Eclèctic, no?
1: Sí, digue-li eclèctic, sí, sí.
2: Sí, perquè déu-n'hi-do, quina barreja de grups i d'estils.
3: És que hi ha molts festivals a dins del Primavera.
1: Són multivers.
3: Com itineraris diferents.
2: I segons el mood del dia, dius, avui tiro per aquí o avui tiro per allà. O sigui, que està bé, això, també, no?
1: Clar, el que està bé és el que diu la Samantha, no? D'una mica tenir algunes coses pensades i després obrir-se, perquè la gent que va amb un Excel, a mi em
3: crea ansietat. La prescripció del Primavera és guapíssim, no? O sigui, quan surt el cartell, jo ja faig, a veure les bandes que no conec, i sempre hi ha 4 o 5 tresors allà.
1: És flipant, però encara és més flipant. Jo us diria anar al Primavera Sound de Oporto, que jo he tingut l'oportunitat d'anar-hi un any. És tot gespa, són escenaris molt concrets.
2: T'agrada més perquè els cambrers t'entenen, oi? Clar, per això t'agrada el de Oporto.
1: No, mantenien els d'aquí. Van posar els de
2: Oporto. No, però ja són els catalans, no? Per això.
1: Bueno, potser sí, és
2: veritat.
1: Clar,
2: ja t'entenaran.
1: És veritat, que sí que parlaven català.
3: Tots al Primavera, nois, que ja està. Els concerts ja estan en marxa, eh?
2: Home, sí,
1: a topíssim.
3: Oriol, Esteve, moltes gràcies.
2: Bueno, moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Ens veiem la setmana que ve.
1: Gràcies.
3: Així sí que mola, Oriol?
2: Meravellós, meravellós.
1: Et queixaràs, el teu arxenemic et fa guanyar-te el sou, el suor del meu front.
3: La setmana que ve més. Mireu tots els tècnics que hem tingut avui, increïbles, sí, eh? Genís Sabater, Tomàs Smith, Pau Robert i Edu Ortega.
2: Molt bé!
3: Pot donar més amb menys temps?
2: No, és increïble.
0: Podem ser el programa de la radiodifusió catalana amb més tècnics per minut?
1: El Primavera Sound dels programes de tècnics de ràdio.
2: A mi el que em sorprèn és que estiguin asseguts una sobre l'altra. No calia. Escolta, cadascú.
3: El Tomàs Gómez, en canvi, és únic a la producció. I a la redacció tenim la Natàlia Sánchez, la Marina Fernández, l'Aitor Caminero i jo mateixa, Samantha Villar. Que el Toni Marín ja està aquí, que ve al pla B.
0: Ui, molt puntual, el Toni.
3: Però el nostre pla A és en el Primavera Sound, eh? El B, aquí, amb el Toni Marín. Fins demà, gràcies.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem a Ràdio 4, el Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Posem a caminar l'edició d'aquest dimecres del Pla B de Ràdio 4 en un dia en què hem pogut percebre de manera molt notòria un descens a les temperatures que, segons ens deien, no durarà massa i, a més, ens parlen de força pluja de cara a demà. En qualsevol cas, li preguntarem al Jordi Miralles just després de dos quarts i abans no ens centrem en la resta dels grans assumptes informatius del dia. Avui ja era previst que el nom de Pedro Sánchez se situés en el primer dels titulars del dia com a convidat que era de les jornades del Cercle d'Economia. Però el president ha sorprès tothom, no parlant de temes judicials, però sí fent un anunci que torna a posar de manifest les seves intencions d'esgotar la legislatura. Aquesta setmana començarà la tramitació dels pressupostos de l'Estat per 2027 i per això ha demanat generositat als seus socis de govern. Un anunci, el de Pedro Sánchez, que ha coincidit, d'altra banda, amb l'aixecament del secret de sumari del cas Leire Díez. Això ens ha permès conèixer la teoria de l'AUCO, segons la qual Santos Cerdán i la pròpia Leire Díaz eren els màxims responsables del que denominaríem una trama que tindria com a objectiu protegir els interessos judicials de Pedro Sánchez o bé del Partit Socialista. Per comentar tot plegat, avui hem convidat l'analista polític de Vibarlet, Ramon Mateo. Serà després de dos quarts, un cop l'Andreu Vinyes ens hagi posat al dia de tot el que cal saber de l'actualitat d'aquest dimecres 3 de juny. És l'hora d'obrir l'edició vespre. Què tal, Andreu Vinyes? Bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Per on arrenquem avui, Andreu?
2: Doncs molta política i molt judicial, també, tot plegat, sí. És un dia molt intens.
0: Molt intens, sí, senyor. Prenem nota, després ho comentem. Tot teu, Andreu. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. La política espanyola viu instal·lada en una doble realitat. Com més avancen les investigacions judicials que esquitxen el PSOE, més s'intensifica també la batalla política. Avui hem tingut una nova mostra el mateix dia que han transcendit nous detalls del cas Leire Díez i que la UCO apunta a una presumpta trama per protegir interessos del Partit Socialista davant diverses causes judicials. Pedro Sánchez ha comparegut al Cercle d'Economia de Barcelona per enviar un missatge de continuïtat i fortalesa.
3: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado.
2: Lluny de donar signes de feblesa, el president del govern ha anunciat l'inici dels tràmits per elaborar aquests pressupostos de 2027 amb l'habitatge com a gran prioritat. Ha insistit en la voluntat de mantenir viva la majoria de la investidura. També ha allargat la mà als seus socis i ha reiterat el compromís de reformar el finançament autonòmic abans que acabi l'any. Mentrestant, el Partit Popular manté tota la pressió sobre la Moncloa. Acusa Sánchez d'intentar desviar l'atenció dels escàndols judicials i continua interpel·lant a Junts i al PNB perquè decideixin si mantenen el seu suport al govern. Obren també un altre escenari. La portaveu Alicia García al Senat ha dit que citarà el president Salvador Illa i també a Leire Díez.
4: El president de la Generalitat i és

0: ser el PSC en una sessió de control marcada pels casos de corrupció que envolten el PSOE.
1: La corrupció és una línia vermella per a la meva formació política i per mi mateix.
2: El president de la Generalitat ha tancat files amb els socialistes i José Luis Rodríguez Zapatero davant una oposició que reclama explicacions i uns socis de govern crítics, Jéssica Albiach, Comuns, Josep Maria Jové, Esquerra.
3: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions, perquè estem d'acord en que n'hi ha lawfare, però no tot és lawfare.
4: Si la causa general que ens ha perseguit els independentistes és deguda a les nostres posicions polítiques...
0: Ucraïna, resposta als bombardejos russos amb un dels atacs amb drons més grans des de l'inici de la guerra.
2: Kiev assegura haver llançat prop de 400 drons contra territori rus amb impactes en una petroliera, un vaixell militar i infraestructures properes a Sant Petersburg. Rússia promet represàlies, tot plegat l'endemà d'un atac rus sobre Ucraïna que va causar 23 morts i més d'un centenar de ferits.
0: Demà finalitza el termini perquè els docents decideixin si avalen el preacord entre els sindicats majoritaris i educació.
2: Consulta oberta, recordem, a 95.000 docents. Els sindicats majoritaris demanen aprovar l'acord mentre la CGT i la Intersindical consideren que el document és insuficient i mantenen les vagues territorials. De moment, això sí, també es manté la vaga unitària d'aquest divendres. Yolanda Segura, USTEC.
5: Si surt que no, proposem doncs escalar el conflicte i, per tant, doncs, la nostra fórmula creiem que necessària hauria de ser doncs la vaga indefinida.
0: La jutgessa demana noves diligències per investigar si hi ha terceres persones implicades en el cas Isaac Andic.
2: La jutgessa ha ordenat l'anàlisi del buidatge del mòbil que Jonathan Andic va perdre a l'Equador i la revisió de comunicacions prèvies als fets. A més, també s'investiga la possible influència d'una psicòloga familiar en decisions vinculades a una herència en vida o a l'excursió on va morir Isaac Andic.
0: I en esports, el nom del dia és Leo Messi, guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de l'Esport. Germà García, bon vespre.
6: Bon vespre. Efectivament, el jurat presidit per Teresa Perales l'ha guardonat entre 27 candidatures de més de 12 nacionalitats diferents. Ha volgut destacar, a més de l'immens talent, la seva excepcional trajectòria esportiva i la seva formidable i continuada tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i la cura pels nens més desafavorits. A banda d'aquest guardó, avui tindrem esport en directe. Mitja hora es disputa la piscina de Sant Sebastià, el partit de tornada de la final de l'Eurocup de waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya amb avantatge de 5 gols d'aquest últim. I a partir de les 9, el Joventut de Badalona juga a la pista del Baskonia el primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB.
0: Informació de serveis. Comencem primer per Rodalies, perquè la xarxa va solucionar els punts negres detectats arran de la crisi de Gelida. Un era el túnel de Garraf, amb una estructura molt malmesa pel pas del temps. Des de mitjans de març s'han estat fent unes obres d'emergència que acabaran la setmana que ve. Després s'ha de comprovar que tot està bé. Es preveu reprendre el servei habitual pels trens regionals que van cap al sud. Serà el 8 de juny, aquesta data. Bé, doncs el Servei Català de Trànsit també ens actualitza tota la informació relacionada amb les carreteres. Com se circula aquesta hora, Mireia Camats?
7: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La GI-550 està tallada d'Arbúcies en tots dos sentits per un accident, un camió volcat i a desviaments senyalitzats en aquest tram. A la C-60 i a Quart Gentona en sentit Mataró. A l'AP-7 hi ha retencions a Barora del Vallès en tots dos sentits. A la C-58 hi ha lentitud a Ripollet en tots dos sentits, i a la C-58 i a la C-33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C-32 hi ha lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. A la B-23 hi ha cua d'Esplugues a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i d'Esna Trial-Nus a Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Bona tarda. També Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per previsió de pluges intenses a partir d'aquest dijous al migdia. Hi ha 36 comarques en alerta. I sobretot la part del nord-est del territori serà la més afectada. Quina és la previsió meteorològica per demà? Emet Juan Carlos Piña.
8: Demà dijous a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos al litoral durant el matí, augmentant la nuvolositat durant la tarda amb ruixats localment forts amb tempesta que podran anar amb calamarsa al Pirineu i a la resta de la meitat oriental amb possibles acumulacions de 20 a 30 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures diurnes seguiran baixant. Se quedaran les màximes als 32 graus a Lleida, 29 a Girona, 27 a Barcelona i 26 a Tarragona.
0: Les 7 i 9 minuts del vespre.
9: Edició Vespre. Andreu Viñas.
0: Com us dèiem, el president del govern central, Pedro Sánchez, es blinda davant els casos de corrupció

0: L'opció que envolten el PSOE anuncia que activa la maquinària per presentar els pressupostos de 2027 per refer la majoria de la investidura. El president ho ha dit el mateix dia en el mateix escenari del Cercle d'Economia on ahir el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, agitava les intencions d'una moció de censura. Seguint la compareixença ha estat la nostra companya, Lorena Enns. Bon vespre.
1: Què tal? Bon vespre. Sí, malgrat els intents del líder de l'oposició de desallotjar Sánchez de la Moncloa, el president tracta de donar-li la volta a la legislatura i ho ha fet anunciant que aquesta setmana activarà els tràmits per a presentar els pressupostos del 2027.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el boletín oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprovar nuestras cuentas de coordinación.
1: Uns comptes en els quals, segons ha avançat, la inversió en habitatge tindrà un pes prioritari. Per tirar-los endavant, Sánchez necessitarà tornar a seduir els socis, a recosir aliances. Per aquest motiu no ha estalviat en picar basullet cap a Junts i Esquerra en el seu discurs al Palau de Congressos.
2: L'aplicació total i efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
1: I per respondre a l'intent de moció de censura agitada per Fijo, Sánchez ha tirat d'ironia catalogant-la de bona notícia.
2: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía.
1: I ha mostrat també la voluntat d'aprovar la reforma del finançament autonòmic abans que acabi l'any.
0: De seguida tornem amb tu, Lorena, però sobre aquesta aposta de més política de Sánchez, la portaveu del Partit Popular al Senat, Alicia García, ha acusat el govern de Sánchez d'intentar desviar l'atenció dels casos de corrupció que afecten el PSOE. Insisteix que l'epicentre del debat és la corrupció i tornen a pressionar Junts i el PNB perquè decideixin si mantenen el suport a l'executiu o afavoreixen un canvi polític a Madrid.
3: En cuanto a las exigencias de Junts, yo creo que el presidente ha sido muy claro sobre este tema. Ha rechazado cualquier iniciativa que pretenda tomar el pelo a los españoles. Y nosotros ofrecemos, lo ha dicho Feijóo, decencia y elecciones.
0: Alicia García també, com us explicàvem en portada, ha anunciat noves compareixences a la Comissió d'Investigació del cas Coldo, entre elles la del president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'exmilitant socialista Leire Díez. Bé, doncs tornem a Catalunya. La sessió de control a Salvador Illa també ha estat marcada pels casos de corrupció al PSOE i pel requeriment de l'Audiència Nacional de Documentació sobre la campanya electoral del PSC el 2024. Davant els dubtes de l'oposició, el president ha defensat que el seu partit, Lorena, estigui lliure de corrupció.
1: Sí, Salvador Illa reitera la transparència del seu partit i nega cap irregularitat al si del PSC. El president ha sortit al pas als que ha titllat de rumors de l'oposició marcant la corrupció com una línia vermella i tancant files amb el PSOE i Zapatero.
4: La corrupció és una línia vermella per la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta.
1: Ho ha dit davant una oposició contundent, plena de dubtes per les acusacions que l'envolten i que li ha reclamat explicacions. Mònica Sala, Junts, Ignacio Garriga, Vox, Alejandro Fernández, Partit Popular.
5: Per què s'amaga? ¿Intenta tapar alguna cosa, president?
6: Una sola casualidad, señorilla, puede ser posible. Pero cuatro juntas constituye un patrón. Que cada palo aguante su vela, lo decimos muchas veces aquí, pero en este caso, señorilla, es su palo i és su vela.
1: Menys contundents s'han mostrat els socis. Els republicans han reclamat a Illa que faci ètica i impulsi mesures per lluitar contra el lawfare. Els morats han exigit al president que insti a Sánchez i a Zapatero a donar explicacions.
0: Bé, doncs aquesta és tota la crònica política. Ara anem a la judicial, perquè hem conegut parcialment el contingut del sumari del cas Leire. Luco situa Santos Cerdán com el màxim responsable d'una trama criminal que tenia com a objectiu protegir el PSOE i el propi Pedro Sánchez dels escàndols judicials que els esquitxen. Ens ho explica Sergi Bassoles.
7: Sí, de fet, la coneguda com a lampista del PSOE, Leire Díez, seria l'executora de les maniobres contra jutges, fiscals i investigadors policials, tot sota la batuta de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, qui, segons l'Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, hauria posat a disposició de la trama la infraestructura i els diners del Partit Socialista, uns pagaments que realitzaven mitjançant factures falses fingint relacions laborals inexistents, tot per emmascarar que estaven pagant a persones de la trama per intentar boicotejar investigacions judicials, investigacions relacionades amb els socialistes, el govern o fins i tot el president Pedro Sánchez. L'informe de Luco detalla també que l'empresària Carmen Pano, qui va declarar que havia portat bosses amb diners a la seu de Ferraz dels socialistes, assegura que l'haurien intentat subornar perquè modifiqués el seu testimoni. En concret, assenyala a l'advocada de Coldo García, investigada en en aquesta causa, qui diu li hauria ofert fins a 25.000 euros. Però aquest sumari, format per centenars de pàgines, recull desenes de documents i declaracions, com les d'un comandament de l'UCO que assegura que el director operatiu de la Guàrdia Civil els va demanar que en investigacions de caràcter polític referents als socialistes no fossin proactius i es posessin de perfil.
0: Doncs el sumari recull també el material que els investigadors de l'UCO van intervenir en els registres de la setmana passada, Sergi.
7: Entre ells pendrive, disc durs, ordinadors, mòbils i tota mena de documentació decomissada durant les prop de 16 hores d'escorcolls a la seu central dels socialistes del carrer Ferraz, així com pertinences de Santos Cerdán quan era secretari d'organització del PSOE o un ordinador portàtil i un mòbil de Juan Manuel Serrano, qui fora cap de gabinet de Pedro Sánchez abans que arribés a la Moncloa. Per cert, a tot això, el magistrat de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat al jutge de Madrid que instruís les presumptes maniobres de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez, per obtenir informació compromesa dels comandaments de la Guàrdia Civil i de la Fiscalia Anticorrupció que li remeti aquest procediment. L'objectiu del togat, unificar les dues causes i assumir-ne la investigació.
0: Doncs no deixem els tribunals, perquè de judicial també de política hi ha altres casos aquest dimecres. S'ha celebrat la quarta sessió del judici a David Sánchez. Agents de l'UCO han afirmat que el lloc d'alta direcció a la Diputació de Badajoz estava predeterminat per al germà de Pedro Sánchez. Míriam Andreu, bon vespre.
8: Bon vespre. Sí, els dos guàrdies civils que van investigar la seva contractació han afirmat que el lloc que va ocupar l'acusat es va crear a nivell polític. Escoltem el tinent coronel Antonio Balas.
9: Hay otras cuestiones que nos llama la atención. Es esa creación con esa urgencia. Ese no alineamiento con el área de cultura.
8: A més, un d'ells ha assenyalat directament a l'exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, sol·licita una taxació preliminar de les joies requisades a José Luis Rodríguez Zapatero.
8: El magistrat que investiga el rescat de l'aerolínia Plus Ultra vol determinar l'autenticitat, el valor i l'origen de les peces trobades durant l'escorcoll al despatx de l'expresident del govern el 19 de maig passat.
0: Doncs sobre aquesta qüestió, Sumar ha registrat al Congrés una proposta per endurir les incompatibilitats dels expresidents del govern.
8: La iniciativa planteja ampliar de 2 a 10 anys el període durant el qual no podran treballar en sectors regulats per l'Estat i impedir que cobrin en retribucions públiques mentre desenvolupen activitats privades. Escoltem Ernest Urtasun, ministre i portaveu de Sumar.
10: Para que la legislatura pueda llegar hasta el final hay que actuar, y actuar significa aprovar medidas como las que presentamos hoy.
8: La formació defensa que la mesura reforça l'ètica política i la lluita contra la corrupció.
0: I el jutge Juan Carlos Peinado ha accedit a ajornar la citació de Begoña Gómez fins al 15 de juny.
8: La dona del president Sánchez, acusada pel magistrat dels delictes de tràfic d'influències, corrupció, apropiació indeguda i malversació, havia demanat ajornar la cita. Tant Gómez com Cristina Álvarez, la seva exassessora, i l'empresari Juan Carlos Barrabés estan obligats a assistir presencialment a la cita com a acusats. Del contrari, l'instructor podria adoptar mesures cautelars.
0: I un apunt més sobre política, perquè el Partit Popular i Vox han tancat un acord de govern a Castella i Lleó que permetrà a Alfonso Fernández Mañueco continuar com a president. L'acord consolida l'entrada de les tesis de Vox en les polítiques socials i d'habitatge en la comunitat. Assumeix un dels principals postulats de Vox, la denominada prioritat nacional. Mañueco parla de criteri inspirador.
11: Com és un criteri inspirador, ese criterio inspirador habrá que ir subvención a subvención, medida a medida, para ir detallando y concretando.
0: Això implica donar preferència a l'accés a l'habitatge protegit, lloguer social i determinades ajudes públiques a les persones amb un arrelament acreditat al territori amb requisits de fins a 10 anys de residència. A més, es crearà un servei per verificar el padró i perseguir possibles fraus en l'accés a prestacions. Carlos Pollán, Vox.
12: Una rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez.
0: D'aquesta manera, Vox entrarà al govern autonòmic amb una vicepresidència i 3 conselleries, mentre que el Partit Popular mantindrà la presidència i la majoria de conselleries.
13: Edició Vespre.
0: La producció a Martorell del primer vehicle 100% elèctric és una realitat. La fabricació del Cupra Raval s'ha iniciat aquest dimecres amb un acte institucional que ha comptat també amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ens ho explica Climent Sabater.
13: El Cupra Raval és el primer 100% elèctric fabricat a Espanya i es produeix ja la línia 1 de la planta de Martorell. És un dia històric, segons el president del grup Seat Cupra, Marcus Haupt, per un model que ha tingut una acollida al mercat que ha superat totes les expectatives.
14: 4 veces más órdenes de lo que tuvimos en el mejor lanzamiento de la historia, que fue el Cupra Terramar, y están por el doble encima de nuestras expectaciones. Por lo tanto, somos muy optimistas de que vamos a mantener este nivel y que realmente vamos a poner a Europa sobre ruedas eléctricas.
13: La línia 1 de Martorell produirà el Cupra Raval i també la versió elèctrica del Volkswagen Polo. Els plans són fabricar 60.000 unitats el primer any. Per electrificar la planta, el grup ha invertit 3.000 milions d'euros. El Cupra Raval i l'ID Polo són els dos primers elèctrics que Volkswagen fabrica a Espanya. Abans que acabi l'any, començarà a produir dos models més a la planta de Landaven a Navarra.
0: Doncs també de mobilitat, però de mobilitzacions. Setmana intensa dels treballadors de Nissan en contra de l'ERO, que amenaça 211 treballadors de les plantes de la Zona Franca i del Prat. Aquest matí s'han concentrat davant el Parlament i el comitè d'empresa s'ha reunit amb els grups polítics per demanar-los que impedeixin aquesta operació. Els sindicats sostenen que no és cert que Nissan estigui travessant una crisi econòmica i que aquest expedient de regulació és un procés de deslocalització encobert. Ho ha dit Raül Ocón, de Comissions Obreres.
15: La realitat és que els centres de Catalunya són viables, són productius i no registren pèrdues. Però sembla que per a la direcció de Nissan salvar la presència d'Europa passa per destruir centres de Nissan a Catalunya.
0: Rebutgen la proposta que l'empresa ha posat sobre la taula. Demà i dissabte hi ha convocades més protestes abans que acabi el termini de negociacions dimarts que ve. També és setmana clau en el sector de l'educació. El col·lectiu docent decideix si avala o no el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern, la Conselleria d'Educació, mentre continuen també algunes convocatòries de vaga. Laura Hurtado.
16: Més del 45% dels docents ja ha participat en l'enquesta, oberta fins demà a les 12 del migdia. Els representants majoritaris defensen el sí per poder consolidar les millores que recull el document. I ho han d'assegurar portaveu d'USTEC en declaracions a Ràdio 4.
17: Si surt que sí, doncs signarem aquest preacord, obrirem un nou escenari, tornar a definir unes noves prioritats i obrir aquests nous fronts. Per altra banda, si surt que no, proposem doncs escalar el conflicte i, per tant, doncs, la nostra fórmula creiem que necessària hauria de ser doncs, la vaga indefinida.
16: En paral·lel, Comissions Obreres reivindica que les conquestes del preacord formen part del desplegament del pacte signat al març. Esther Vila, portaveu d'Educació Pública.
18: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
16: D'altra banda, la CGT i la Intersindical demanen votar-hi en contra perquè consideren que és insuficient. Mentrestant, continuen amb les convocatòries de vaga avui al Camp de Tarragona i a l'Ebre i demà a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. De moment, tots els sindicats mantenen la vaga unitària a tot Catalunya aquest divendres a l'espera de conèixer els resultats.
0: Estarem pendents. També ha parlat als nostres micròfons el Sindicat d'Habitatge de Mataró, que denuncia que aquesta setmana hi havia 4 desnonaments programats a la ciutat, més enllà del més mediàtic d'aquest dimecres a una família vulnerable amb 4 fills a càrrec que s'han quedat sense alternativa. D'on anar? Ens ho explica la Clara Ondanyón.
19: Pilar Sánchez, portaveu del Sindicat d'Habitatge de Mataró, explica el programa L'Entrellat de Ràdio 4 que el barri de Cerdanyola viu una situació de pobresa estructural i de malestar i assegura que els aldarulls de nit són la prova.
20: El pa de cada dia és que hi ha desnonaments i el pa de cada dia és que les administracions no ofereixen cap mena d'alternativa. Donen situacions d'atenció tan explícita i tan evident i la policia reacciona també d'una forma tan violenta doncs que es donen aquests esclats de malestar generalitzats que aleshores sí que surten a les notícies, no?
19: El sindicat ha denunciat càrregues dels Mossos d'Esquadra i trets amb pilotes de foam. 4 menors i un adult han quedat detinguts. La família havia perdut el pis arran d'una execució hipotecària després de la crisi del 2008 i des d'aleshores hi vivien de manera irregular, fins que l'ha comprat un particular.
0: Us ho dèiem en titulars, la investigació de la mort del fundador de Mango obre el focus i indaga en la possible participació directa o indirecta de terceres persones en els fets. La jutgessa ha demanat noves diligències, entre elles el buidatge del mòbil que Jonathan Andic va perdre a l'Equador. Núria Cala.
2: Sí, la jutgessa menciona per primer cop el nom de la psicòloga familiar. Encara sense citar-la a comparèixer, vol primer analitzar si va influir en l'objectiu de Jonathan Andic de rebre una herència en vida o en la proposta d'excursió a la qual va morir Isaac Andic. Per això ha autoritzat els Mossos a accedir a les comunicacions prèvies als fets entre maig i desembre de 2024. La jutgessa pretén indagar, per exemple, si hi va haver-hi una possible manipulació emocional a Isaac Andic per part del seu fill per aconseguir els seus objectius econòmics. També indagant les trucades posteriors a la mort del fundador de Mango, la jutgessa recorda que Jonathan Andic va trucar primer a la parella del seu pare gairebé 5 minuts abans que emergències. D'altra banda, ha sol·licitat el buidatge del mòbil que suposadament van robar a Jonathan Andic a l'Equador. La instructora apunta a una desaparició en estranyes circumstàncies just quan es va reobrir la investigació.
0: També us expliquem que el Ministeri d'Igualtat confirma com a crim masclista l'assassinat d'una dona de 48 anys aquest dimarts a Alacant, a Eloi Sadurní.
21: Són 23 les dones que han estat assassinades per les seves parelles o exparelles en el que portem d'any. El 016 i el 900-900-120 són els telèfons d'atenció a les víctimes de violència masclista i el seu entorn gratuïts, sense rastre en la factura, però que s'han d'esborrar del registre de trucades.
0: 5 policies forals de Navarra han mort avui en un accident a Elgoibar, a Guipúscoa, en xocar contra un camió cisterna.
21: Els agents es trobaven a l'interior d'una furgoneta que viatjava per rebre una formació de l'Ertzaintza. El president del govern espanyol ha lamentat els fets com Maria Chivite, la cap de l'executiu navarrès.
22: La intenció del govern és fer una despedida, que sus propios compañeros y compañeras de la policía foral puedan hacerles una despedida.
0: La justícia francesa ha autoritzat l'entrega a Espanya a l'exdirigent d'ETA, conegut com a Josu Ternera.
21: José Antonio Urrutico Echea, de 75 anys, continua pendent de diverses causes judicials. Tot i l'autorització del Tribunal d'Apel·lació de París, la data d'entrega es concretarà en el moment de la sentència, prevista pel 2 de juliol.
0: A Barcelona s'estrenaran 11 càmeres de videovigilància a les seves platges.
21: Els dispositius que se sumen als gairebé 150 instal·lats a la ciutat tenen la voluntat de dissuadir la comissió de delictes. Jaume Collboni, alcalde.
23: El que fan és vigilar sobretot camins i tot el que és la part prèvia a l'entrada de la platja. No enfoquen a la platja, sinó que el que fan sobretot és control de les zones d'accessos a les platges.
0: I 14 detinguts en un operatiu a la Cabra del Camp a Tarragona relacionats amb el cultiu i tràfic de marihuana.
21: Els agents han desmantellat una desena de plantacions amb més de 5.000 plantes en un operatiu que ha comportat el desplegament de més de 300 efectius de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional.
0: 4 minuts i 8:15 en clau internacional. Continua l'estira i arronsa entre Rússia i Ucraïna. Si ahir els bombardejos russos a diverses ciutats ucraïneses deixaven una vintena de morts, avui ha estat el torn de Kiev, que ha atacat territori rus amb gairebé 400 drons. Algun fins i tot ha impactat a la ciutat de Sant Petersburg. Joan Seixas, bon vespre.
24: Bon vespre, sí, un atac que ha provocat un incendi a la terminal d'exportació de petroli el dia en què s'inaugura el Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, el més important del país per atraure capital estranger. Una ofensiva ucraïnesa que ha impactat també a un vaixell prop d'una base militar propera a Kronskar, al golf de Finlàndia, i ha provocat interrupcions a l'aeroport de Sant Petersburg. Amb tot, Rússia assegura haver derribat 350 drons ucraïnesos d'un atac que també tenia com a objectiu Moscou, afectant fins i tot l'activitat de dos dels seus aeroports i una fàbrica d'armes a la regió de Tambov. La nostra resposta és i serà sistemàtica, advertit el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov. A més, un altre dron ucraïnès ha matat 7 persones i n'ha ferit 11 més a la regió de Donetsk, ocupada per l'exèrcit rus, en impactar un autobús que es dirigia a la capital de Crimea. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky demana urgentment fons a l'OTAN per accelerar l'arribada de sistemes Patriot.
0: També us expliquem que a l'Orient Mitjà l'atenció s'ha reactivat deixant un mort i una seixantena de ferits en un atac de l'Iran contra l'aeroport de Kuwait.
24: Un atac que ha obligat a suspendre vols per tancament durant hores de les instal·lacions. Per la seva banda, els Estats Units han bombardejat objectius a Teheran i la tensió al Golf segueix en augment mentre Trump assegura que l'Iran ha acceptat no tenir armes nuclears.
0: El govern del Líban ha informat avui que el balanç de víctimes pels atacs d'Israel des de principis de març ja supera els 3.500 morts i 10.000 ferits, tot i l'alto el foc vigent des de l'abril.
24: D'aquests, una cinquantena en les últimes 24 hores, mentre les delegacions d'ambdós països iniciaven a Washington una nova ronda de negociacions per la pau. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha continuat bombardejant el sud del país, causant almenys 7 víctimes mortals.
0: I l'ONG Open Arms ha rescatat aquest matí a 34 adults i 24 menors no acompanyats que feia més de 24 hores que estaven en una embarcació precària al Mediterrani.
24: Segons ha informat l'organització, procedien de diversos països del nord-est d'Àfrica i havien sortit de Líbia. L'embarcació en la que viatjaven estava extremadament sobrecarregada i no tenia cap dispositiu de salvament ni equip de navegació. Segons ha pogut saber Ràdio 4, l'embarcació es dirigeix al port de Carrara, Itàlia, que ha permès l'arribada de l'ONG.
0: Falten pocs dies perquè arribi el Papa Lleó XIV a Espanya. Tres entitats laiques han liderat avui la campanya contra la presència del pontífex a Barcelona. Critiquen que la visita es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós i que part dels actes es paguin amb diners públics. Maria Huet.
1: Sota el lema Jo no t'espero, han convocat una concentració el proper 9 de juny a les 7 del vespre al Passeig del Born, coincidint amb l'acte de Lleó XIV a Montjuïc. L'impulsen els ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica. L'Albert Ribas, el president d'Ateus de Catalunya.
3: No és admissible que jo tingui que pagar les despeses d'una festa que poden venir a fer, però que se la paguin ells.
1: En un manifest denuncien que l'Església vulnera drets civils perquè suposa l'avortament i l'eutanàsia, que manté un deute amb la memòria històrica i que, entre d'altres, perpetua l'opacitat amb els casos de pederàstia.
0: I també la campanya Fumar és una merda. Es diu així, activar les inspeccions de control de venda i consum de tabac són les principals estratègies de salut per reduir el tabaquisme causant de 10.000 morts anuals i protegir els joves. Els adolescents han doblat el consum de cigarretes electròniques en els últims 4 anys. Ana Ballerés.
4: El consum de tabac convencional en els adults ha disminuït fins al mínim històric del 20%, però la prevalença de les noves formes de tabaquisme, els vapers i les bosses de nicotina, s'ha duplicat des del 2021 entre la població de 14 a 18 anys. El seu disseny i sabors els situen a la porta d'entrada a l'addicció a la nicotina i en l'ànim de combatre aquest consum i animar a deixar de fumar, s'ha reforçat la campanya Fumar és una merda. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
5: Les persones que fumen deixin de fumar i per tal que els adolescents no es converteixin en consumidors, ja sigui de tabac convencional com de cigarretes electròniques.
4: Una campanya per millorar les xifres aconseguides amb l'ajuda professional. 72.000 persones han rebut tractament farmacològic, però Salut remarca que també cal fer complir la llei de venda i consum de tabac amb més inspeccions i sancions, però també sensibilitzant. Albert Moncada, de Salut Pública.
6: Tant l'exposició al fum ambiental com l'accessibilitat a productes del tabac, quan parlem de menors especialment, doncs és una cosa que ens interpel·la a tots.
4: El tabac és una de les principals causes de mort evitable. Catalunya és el responsable de 24 morts cada dia.
0: Fotografies, pintures, manifestos, eslògans de protestes per l'autolegitimació de la dona, però també de lluites de classe per una vida digna i reivindicacions polítiques formen part de la mostra Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, que avui obre al públic al Museu d'Història de la Ciutat. Agnès Batllà.
25: Aquí tenim des del rebombori del pa, diguéssim, fins al dret a l'habitatge de les escriptores actuals. Tot un segle i mig de lluites a un espai tensionat, que és l'espai públic.
26: Ingrid Guardiola, una de les tres comissàries de la mostra, explica el punt de partida. El rebombori del pa de 1789 o el conflicte de subsistències durant la Primera Guerra Mundial, on l'escassetat d'aliments va propiciar l'acaparament per part de clergues i nobles. A Barcelona, Amàlia Alegre va convocar protestes que van acabar sent massives, reclamant aliments i carbó a preus assequibles. Un altre nom tan destacable com desconegut va ser el de Teresa Claramunt, treballadora textil, una de les figures importants del feminisme obrer a finals del segle XIX. Organitzava vagues, mítings i mobilització sindical. Va ser detinguda, torturada, empresonada diverses vegades a Montjuïc.
27: ¿Es lógico y racional esperar justicia del gobierno ante crímenes tan horrendos? Teresa Claramunt, Barcelona, 27 de julio de 1899.
26: De la República destaca l'activista política i feminista Dolors Bargalló, que va morir exiliada a Mèxic.
28: Voldria totes les dones de Catalunya afegides a la bandera de lliberació.
26: Postguerra, transició i el nostre segle formen la darrera part del recorregut amb noms com Colita, Pilar Aymerich, Marie Jordan, Maria Moix o Mireia Sallarès. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, es va presentar a la Fil de Guadalajara i ara s'instal·la al Museu d'Història de la Ciutat. Fins setembre.
28: Les dones catalanes han estat...
0: I marxem amb el ritme de Guitarrica de la Fuente.
29: Estoy telefonando, pero no, la vida está rompiendo.
0: Barcelona ja respira Primavera Sound. El cantautor valencià és un dels quatre artistes que inauguren avui aquest festival juntament amb Wineta i Yartak, que ja ha actuat, i Wet Leg, que ho farà a partir de les 10 de la nit. El plat fort del festival arriba a partir de demà fins dissabte, quan passaran pels escenaris del fòrum artistes com Massive Attack, The Cure, Doja Cat, Gorillaz, Bad Yield o The XX. Un altre festival que ens perdrem, Toni.
7: Jo anava a fer una proposta.
0: Ah, sí? Digue'm.
7: Un canvi d'hora, uns dies.
0: Fem un canvi d'hora durant aquests dies. Durant la setmana que ve, suposo que també.
7: Durant la setmana vinent ja ho parlarem. Però aquesta setmana, digui això del primavera, no m'importaria gens, eh?
0: Obrim la ràdio, no? Canviem, fem el despertador matinal.
7: Demà truco al Badó. Una abraçada.
0: Vinga,
7: gràcies, Andreu. Senyores, senyors, passen 3 minuts de 2:15 de 8, ja ho tenim, això és Ràdio 4, estem aquí al plebe. Hem de fer molta cosa, des d'ara fins a les 10 en punt de la nit. El primer, com fem sempre, ja ho saben, és parlar d'esports.
8: Esports.
7: Avui amb en Germà García. Què tal, Germà? Bon vespre.
9: Què tal, Toni? Bon vespre.
7: Avui, clarament, el nom del dia en el món de l'esport és el de Leo Messi, perquè hem sabut que ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries, Germà.
9: Doncs sí, en efecte, ha estat un jurat presidit per Teresa Perales, la que va ser gran campiona i medallista paraolímpica, la que l'ha guardonat entre les 27 candidatures de 12 nacionalitats diferents, perquè han volgut destacar, sobretot, a part de l'immens talent que té el jugador, la seva excepcional trajectòria esportiva, la seva formidable i continuada, diu textualment, tasca solidària per promoure l'accés a l'educació i cura dels nens més desafavorits. Doncs, com veus, és sens dubte el nom del dia i és un guardó més que cal afegir al nombrós que té Leo Messi, que sens dubte passa per ser, i jo crec que acabarà sent-ho, el millor jugador de la història del futbol mundial.
7: Si és que no ho és ja, eh?
9: Ah, exactament.
7: En futbol, Germà, hem de parlar de la selecció espanyola, que es troba concentrada a Corunya, on demà disputarà, recordem-ho, el penúltim partit amistós abans de marxar a Amèrica a disputar el Mundial.
9: Sí, avui han fet l'últim entrenament abans de jugar demà a Corunya el penúltim partit amistós abans del Mundial. Serà contra la selecció d'Iraq, últim en territori estatal, abans de viatjar també divendres cap a Amèrica. El seleccionador Luis de la Fuente ha dit que tots els convocats estan en condicions, inclòs Lamine Yamal, que segueix evolucionant força bé.
10: Vamos a ver día a día también a valorar esa evolución y tomaremos la decisión definitiva pues realmente la víspera de ese primer partido. Creo que la buena noticia es que creo que pueden llegar todos en buenas condiciones, pero también veremos si creemos oportuno que participen o no.
9: Jo crec que no jugarà aquest partit, que el reservaran, però vés a saber si no arriba a temps per disputar el primer partit ja oficial, que serà contra Cap Verd. Ja que parlem de seleccions, parlem també de la femenina, perquè mentre les internacionals es troben entrenant a Mallorca, on divendres disputaran a l'estadi de Son Moix el partit classificatori pel Mundial de l'any vinent contra Anglaterra, avui han conegut que l'Espanyol ha renovat fins 2028 la seva entrenadora Sara Monforte.
11: Si us haguéssim preguntat a principi de temporada ho haguéssim firmat. Sí que és veritat que sóc una persona ambiciosa i m'hagués agradat quedar més amunt encara. Jo crec que si haguéssim estat més encertats en les àrees en general en tota la temporada hem pogut estar una mica més amunt, i de cara a la temporada que ve penso amb ambició i vull estar més a dalt.
9: Pel futbol, aquí estaria tot, Toni.
7: Déu-n'hi-do. I en la part de poliesportiu parlem de la final continental de waterpolo femení, que disputen a hores d'ara dos equips catalans i dels play-off de la Lliga de Bàsquet amb el Joventut de protagonista.
9: Sí, en efecte, el waterpolo, mira, acaba de començar tot just ara mateix a la piscina de Sant Sebastià, a la Barceloneta, el partit de tornada de la final de l'Eurocup. És important destacar això perquè juguen dos equips catalans, l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya. És el partit de tornada. El partit d'anada va guanyar el Catalunya per 14-9, per tant, les marineres haurien de remuntar fins a 5 gols per tal d'adjudicar-se aquest títol continental. Cal recordar també que ahir el Mataró es va proclamar campió de Lliga en vèncer el Sant Andreu en el tercer i últim partit de la Lliga Femenina de Waterpolo. I en bàsquet, com bé deies, primer partit del play-off de quarts de final de la Lliga ACB. A partir de les 9, el Joventut juga a la pista del Baskonia. Aquest és l'entrenador verd i negre, Dani Miret.
12: Hem de tenir una mica més de tranquil·litat, segurament, quan arribin aquests petits partits de 2-3 minuts al final per acabar de portar-los al nostre costat. Perquè sabem que per guanyar un partit a camp del Baskonia has de passar per aquests moments de màxima igualtat, i allà és on crec que l'equip té ganes de tenir una altra oportunitat i on ho farem millor per acabar traient aquesta eliminatòria.
9: Recordo que aquest Baskonia Joventut comença a les 9 del vespre.
7: Avui acabem, Germà, amb un nou rècord prou curiós que ha aconseguit el pilot pierenc Toni Bou.
9: Sí, avui el 39 vegades campió del món, Toni Bou ha afegit un nou rècord al ja seu brillant palmarès. En aquest cas ha estat a casa seva, a Piera, i el cas és que ha inscrit aquest nom en el rècord Guinness en saltar, fixa't i tu, amb la seva onda sobre la roda del darrere 53 bidons de benzina que estaven al voltant de l'entrada de Piera a la rotonda. Doncs allà, un per un, ha anat saltant. El rècord anterior estaven 36, ell n'ha fet 53 i per això deia que era un rècord molt especial.
7: Certament ho és, i a més a casa. Germà García, gràcies, com sempre, una abraçada.
9: A tu, Toni.
7: Ara 22 minuts i arribem a les 8 del vespre. Que tenim moltes coses a comentar, però segurament un dels comentaris més estesos i més repetits també d'aquest dimecres ha estat que han baixat les temperatures i que fins i tot hi havia qui se li escapava: és que tinc una mica de fred. Jo crec que hi havia ganes també de dir això. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre.
2: Hola, bon vespre, Toni.
7: No sé si podem estar contents de que duri massa aquesta baixada de temperatures.
2: No, no, estem contentíssims, tot i que avui també hi ha hagut algunes màximes per damunt dels 30, 31 graus, fins a 33 graus gairebé a Vinebre, 31 a Falset, per tant, a molts punts ha fet calor, però ja és una calor molt més suportable i, per exemple, al llarg de la franja costanera, temperatures de 25, 26, 27 graus són temperatures, doncs, podríem dir que ja normalitzades del tot, i a la costa amb una mica de marinada i amb aquest aire una mica més fresquet, fins i tot el que deies, d'estones, si estaves no al sol i estaves a l'ombra, podries dir que fa una mica de fresca. Per tant, en aquest sentit, baixada de les temperatures, i el que tenim demà és una massa d'aire molt més humida que ens portarà precipitacions. Per tant, demà al matí força més núvols, a partir de migdia primeres pluges al Pirineu, i demà a la tarda pluges a tot Catalunya. Escombrarà el país de ponent cap a llevant i cap a mitjanit haurà acabat tot. Però aquestes pluges hi haurà llocs on cauran amb molta força, sobretot estaríem parlant comarques del nord de Barcelona, de l'interior de Girona, Pirineu, es poden recollir quantitats importants de pluja i a qualsevol indret, però sobretot terç nord, aquestes precipitacions amb pedra i amb calamarsa. Per tant, demà a la tarda tindrem bastant de moviment meteorològic, després se'n va tot això i podríem dir que ja de cara a demà passat, altra vegada parlaríem de sol, d'alguns núvols, ja sense pluges, i de moment amb temperatures que s'aguanten a la banda, podríem dir que normal per l'època de l'any.
7: En qualsevol cas, Toni, Jordi, perdona, bones notícies pels al·lèrgics, no?
2: Sí, sí, perquè pensa que plourà i aquest ambient una mica més carregat que hi havia també a causa de les altes temperatures de la setmana passada i de tot el pol·len que tenien, doncs, molt bona notícia en aquest sentit. Per tant, podrem respirar una mica millor i mai millor dit.
7: Molt bé, gràcies, Jordi. Una abraçada.
2: A vosaltres. Adéu, bona tarda.
7: 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Hi ha dies en els quals intuïm el primer titular, el d'avui estava a l'agenda, realment contenia el nom del president del govern. El que no ens imaginàvem és que el contingut del titular relacionat amb Pedro Sánchez acabés sent el que finalment ha estat. Dani Guillem, com estàs, Dani? Bon vespre.
13: Què tal? Bon vespre.
7: Perquè avui, si alguna cosa ha volgut deixar clar Pedro Sánchez amb la seva intervenció al Cercle Economia un cop més, és la seva intenció d'acabar la legislatura, no?
13: Sí, jo crec que ha vingut a no donar cap titular, perquè realment no ha donat cap titular el fet de que obri el procés per tenir pressupostos quan realment la majoria és la que és i és molt improbable que els tingui. Crec que més aviat ha vingut pues, a fer-se una foto amb Grífols, a fer-se una foto a SEAT i també a passar pel Cercle. És cert que ha donat un titular de matèries primeres molt important, que jo crec que en el futur en parlarem, perquè les matèries primeres, tal i com tenim la geopolítica, cada cop seran més importants.
7: És veritat que potser en el futur en parlem, de moment, prou tenim de parlar dels pressupostos i també del que no ha parlat Pedro Sánchez. Avui hem anat a trucar a la porta d'un home al que trobàvem a faltar. És una referència per nosaltres, és analista polític, treballa a Vibarlet, és en Ramon Mateo. Ramon, què tal? Bon vespre, bones tardes.
14: Buena tarde, ¿qué tal?
7: Muy bien, contentos de tenerte aquí. Decíamos que te echábamos de menos. No puede ser, Ramón, esto.
14: No puede ser.
7: ¿Qué te ha parecido? Porque ha sido realmente un as que se ha sacado de la manga Pedro Sánchez hoy en este discurso ante el Círculo de Economía, que nadie se esperaba, ¿no? Cuando todo el mundo esperaba que hablase de cuestiones relacionadas con la justicia, se ha salido con los presupuestos.
14: Bueno, hasta cierto punto es una sorpresa, no sorpresa. Cabía esperar que el presidente buscara cualquier otro tipo de tema que no fuera a hablar precisamente de la situación judicial por la que atraviesa el Partido Socialista, eso por un lado, al menos desde luego en el Cercle de Economía, que es siempre un espacio de referencia en el que el gobierno y también otras personalidades pues aprovechan para hacer anuncios en clave más económica. Y por otra parte es cierto que, claro, teniendo en cuenta la trayectoria de estos últimos años, anunciar la presentación de presupuestos en sí mismo ya parece una novedad y una sorpresa. Pero hasta cierto punto, considerando que estamos ya en la recta final de la legislatura, y no hablo de anticipos, sino simplemente de su propio agotamiento, de su final natural, cabía esperar que el gobierno, incluso aunque fuera directamente a perderlos, en esta ocasión sí se planteara seriamente presentar presupuestos, porque a fin de cuentas los presupuestos no podemos ignorar que van a ser el programa electoral de las siguientes elecciones, ¿no? Claro. Con independencia de que se saquen adelante o que no.
7: Sí, es interesante lo que comentas, ¿no? De todas formas, efectivamente, ese programa electoral parece que vamos a tener que esperar para conocerlo, ¿no? Porque de alguna forma el mensaje que queda implícito en todo esto es que, una vez más, Pedro Sánchez dice que va a acabar la legislatura.
14: Sí, desde luego, ahora mismo él ha insistido en ese mensaje. El anuncio de elaboración de unos nuevos presupuestos también claramente va alineado en este sentido. Y además, consistente también o adelantando cuál pueda ser la comparecencia que veamos en próximas semanas, creo que ya nos va apuntando a que esa comparecencia, sin perjuicio de que pueda hablar de la situación de los distintos frentes judiciales que tiene el Partido Socialista, sin duda el foco principal va a estar en un mensaje de continuidad de la legislatura. No descartemos que se puedan producir incluso algún otro tipo de anuncio dirigido a redoblar la apuesta por mantener la legislatura hasta el final y que todos esos anuncios de políticas, quizá incluso de tomar medidas que hasta el momento pues no se habían atrevido a tomar o que habían estado esperando el momento para hacerlo, lo haga ahora, y que los presupuestos sean al final, digamos, el gran paraguas en el que tenga todo lugar, ¿no? Quepa todo y sea por eso el programa electoral de las siguientes elecciones.
7: A nadie se le escapa, Ramón, que en política 6 meses son un auténtico mundo, y seguramente también a Pedro Sánchez le interesa alejar cuanto más mejor todo este momento terrible que está viviendo con tanto y tanto titular emergido efectivamente desde los diferentes tribunales de lo que será la cita electoral, ¿no?
14: Sin duda, y además por dos razones, más allá de dos condicionantes. El primero, el plano internacional, que ha sido hasta el momento el gran salvavidas, ¿no?, de Pedro Sánchez ante cuestiones de crisis provocadas por acontecimientos internos o domésticos, ¿no? La situación en Oriente Próximo sigue estancada, no parece desde luego que vaya a resolverse en el corto plazo, y esto va a tener implicaciones. De hecho, pensemos que buena parte de las medidas económicas que el gobierno tenía previsto, o sea, que había puesto en marcha, perdón, para hacer frente a la crisis energética, acaban el 30 de junio, y entonces tendremos que vernos de nuevo en un debate sobre su prórroga, a lo mejor hasta final de año, lo cual ya marcará de alguna manera pues también una declaración de intenciones. Y luego, por otra parte, que tampoco podemos obviar que en el plano más político, desde luego, el Partido Socialista está inmerso en miles de frentes. Pero no lo está menos tampoco el Partido Popular. Sus causas también van avanzando y de alguna manera es bastante probable que también dilatar en el tiempo, ¿no?, resistir, por decirlo de alguna manera, también se haga bajo una previsión de que las cosas se acabarán equiparando, ¿no?, a medida que pasen los meses, de alguna manera. Con lo cual, sí, todo apunta a esa al menos pretensión de resistencia.
7: Hombre, el otro día era noticia, lo comentábamos, las declaraciones de Iván Redondo, que no descarta. Él decía que no estaba todo perdido de cara a los socialistas y que efectivamente él ve un empate si realmente la cosa se llega a movilizar como en principio desearía el partido de Pedro Sánchez, ¿no?
14: Bueno, desde luego es algo que no podemos saber, pero si nos quedamos simplemente con el precedente de las últimas elecciones, lo que sí es cierto es que ahí también las encuestas daban un panorama en opinión o en intención de voto declarada mucho más desigual que el que finalmente vimos, y fue precisamente por ese diferencial en la movilización. Las elecciones en último término, por lo menos las últimas que llevamos en España, se han decidido fundamentalmente no tanto porque un partido haya sido capaz de captar votos del otro, sino más bien porque ha conseguido movilizar a los suyos y desmovilizar a los otros. Y vimos cómo claramente esa movilización jugó a favor del Partido Socialista en las últimas elecciones. Uh-huh. Con lo cual, no sabemos qué puede pasar, no sabemos si efectivamente se dará la vuelta, pero desde luego yo no me quedaría con la foto de las encuestas tal cual, y puede haber sorpresas, desde luego.
7: ¿Qué te ha parecido el otro capítulo? El capítulo en el cual Núñez Feijóo pide a Junts y a PNV apoyo para realizar la moción de censura, y le sale Jordi Turull y le dice que se vaya a Waterloo a hablar con Puigdemont. ¿Cómo has visto esto?
14: Pues a ver, la realidad es que son planteamientos que me parecen lógicos y consecuentes por ambas partes. Tiene sentido que Alberto Núñez Feijóo, en un contexto como el actual y ante el panorama, ¿no?, pues ahora mismo mediático, plantee un cambio de gobierno, incluso apele a una moción de censura, considerando además que Pedro Sánchez también llegó en un contexto similar con una moción de censura. Tiene todo el sentido y tiene sentido que busque socios para hacerlo, pero también parece consecuente que si está pidiendo el apoyo de unos socios determinados, pues esos socios o esos posibles socios pues le pidan interlocutar y negociar en sus propios términos. Entra todo dentro de una determinada lógica. Quizá lo que no es tan lógico es que se hacen invitaciones o se hacen planteamientos y luego no se quieren llevar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Esa es la parte en la que está inmersa el Partido Popular.
7: Claro, a todo esto ya asistimos a un nuevo acuerdo entre Partido Popular y Vox. Efectivamente, Mañueco podrá convertirse en presidente. Efectivamente, la agenda se está moviendo en muchos ámbitos distintos. Tenemos, por otro lado, también a Gabriel Rufián. Como hace mucho tiempo que no hablamos tú y yo, tengo ganas de saber qué piensa sobre, efectivamente, la iniciativa de Rufián y si puede llegar a tener éxito su intención de liderar un nuevo partido a la izquierda del PSOE.
14: Pues, desde luego, empezando por la referencia a Castilla y León, es cierto que hemos tenido el anuncio del nuevo gobierno de Castilla y León. Es cierto que quizá ahí las posiciones estaban más claras, el punto de partida del que ya se había ensayado un gobierno de coalición. Queda por ver, por ejemplo, qué va a pasar en Andalucía, donde el escenario, desde luego, es más complejo, no solamente porque se venía de una mayoría absoluta, sino porque buena parte del mensaje de la campaña había sido en insistir en esa mayoría y en que no iba a haber un acuerdo con Vox, ¿no? No se iba a producir. Veremos qué sucede ahí, porque ahí también el PP se juega su propia estrategia interna. Y en cuanto a la parte a la candidatura, ¿no?, al surgimiento de una nueva candidatura en el espacio de la izquierda, desde luego es relevante cómo se pudiera terminar de configurar esa candidatura, pero también cómo queda el espacio a la izquierda. Porque si lo que hablamos es de generar una nueva candidatura, pero en un contexto donde sigue existiendo una división, y ya no solamente una división, sino además una división donde claramente hay como ataques, ¿no?, enfrentados, ya hemos visto en las últimas elecciones que 2+2 no siempre son 4, y llegar a un acuerdo de unidad, si al día siguiente ya estamos, digamos, reprochándonos mutuamente que hemos llegado a este acuerdo y que qué bien estábamos por separado, pues difícilmente se podrá construir nada. Con lo cual es interesante, desde luego, está marcando la agenda, está moviendo el tablero, pero creo que todavía quedan muchas incógnitas como para poder hacernos una composición.
7: Es un lujo tenerte con nosotros. Ramón, un abrazo fuerte, muchas gracias.
14: Pues un plaer, com sempre.
7: Cuídate mucho. El teu català cada vegada millor, eh? Ho acabarem fent en català, això, eh? Una abraçada, gràcies.
14: Moltes gràcies.
7: Que vagi molt bé. Ramon Mateo, des de Madrid, l'analista polític de Vivarlet. És veritat, Dani, que hem tocat molts temes diferents. Ha estat molt interessant, també, perquè durant aquests minuts que durant la conversa amb el Ramon Mateo s'ha anat obrint la porta i ja tenim tots els micròfons de la sala ocupats. En aquests moments, comencem pel començament. Pedro Sánchez, pressupostos, dèiem, intenció de no acabar la legislatura, i una evidència, 6 mesos en política et donen molt de ser.
13: Intenció de sí acabar la legislatura.
7: De sí acabar
13: la legislatura. Has tingut un lapsus.
7: Doncs no, la intenció era exactament la contrària. Dèiem que en política 6 mesos, efectivament, són un munt, i que és lògic que Pedro Sánchez no tingui ganes de parlar d'una actualitat judicial que el deu tenir molt agobiat, d'altra banda, no?
13: No, i que jo crec que aquí hi ha dos planos, no? Vull dir, hi ha el plano polític i hi ha el plano judicial, i per fer una comparativa, no? Si ens trobem en el cas del tema de Mango, també hi ha un pla social i un pla judicial, però els tempos no són exactament els mateixos. Quan tu tens un pla polític i un pla judicial, els tempos són molt més ràpids. I estem veient ara mateix que el pla polític i el pla mediàtic van molt més ràpid que el pla judicial. I jo puc arribar a entendre que Pedro Sánchez no vulgui compareixer i no vulgui dir res, perquè realment la seva compareixença està molt lligada a la declaració de Zapatero del pròxim dia 17 de juny, si no vaig equivocat. Per tant, aquí jo crec que és molt important també intentar controlar els tempos. I jo sempre he dit que Pedro Sánchez és un gran controlador dels tempos polítics.
7: Pati Sàrries, com estàs, Pati?
15: Bona tarda.
7: Com
15: bé,
7: sempre, per ordre de benvinguda, pràcticament heu arribat amb l'Ivan Marzà, però tu has entrat primer a l'estudi. Com ho veus? Què t'ha semblat aquest titular que ens ha deixat avui Pedro Sánchez? Que quan tothom s'esperava que parlés del que tothom està parlant aquests dies, s'ha tret aquesta carta de la màniga dient que es prepararan els pressupostos.
15: Bueno, a veure, sempre és una mica la línia estratègica o el que fa normalment Pedro Sánchez, no? Que sempre té unes més sota la màniga. Bueno, jo crec que ha fet una patada pa'lante. Ara no entrem a debatre altres coses i, clar, això al final és com il·lusionador, no? Els pressupostos del 2027, que també li servirà una mica com d'inici de la campanya electoral, no? Vull dir, ja la mateixa pressupostos expansius, tal, i abandono el debat, que ara també seria molt desgastar-lo molt més perquè no tindrà suport o ho tindria molt més difícil i, per tant, pues, cap endavant. I a veure, sempre que salta cau de peu dret, vull dir que... que pot ser una estratègia que li surti bé.
7: A mi el que m'ha semblat molt interessant del que deia el Ramon Mateu de Vivi Barlet és justament que la tramitació dels pressupostos és parlar del programa electoral. Ivan Marzà, com estàs, Ivan? Bon vespre.
16: Bueno, sí, no.
7: Digue'm bon vespre.
16: Bon vespre.
7: És que sembla que m'estàs negant la salutació, home.
16: No, perquè m'has deixat pensant. Dic, home, sí, no? Sí, evidentment, perquè són les intencions d'un govern, de qualsevol, no ara que sigui d'un o d'un altre, totes les intencions d'un govern es plasmen a uns pressupostos. Evidentment, si les intencions d'un govern es basen en el programa electoral del que s'ha presentat, doncs sí, són intencions electorals, però qualsevol govern, no només al govern de l'Estat.
7: No, però és cert que hem entrat a la darrera part de la legislatura, per tant, tot el que diguin que vol fer són maneres d'explicar a què pensen dedicar els propers 4 anys i guanyar les eleccions.
16: Evidentment que tot s'analitzarà com a campanya electoral i que tot s'analitzarà com a què pensa fer en un futur immediat. Però que al final, quan fas els pressupostos, i a més vam debatre fa poc sobre els pressupostos de la Generalitat, aquí també diem el mateix, al final un govern presenta allò que s'ha presentat a les eleccions i una oposició que fa aportacions també fa aportacions des d'aquest punt de vista.
7: Clar.
16: Tampoc cal perdre-ho de vista, això. Sí, sí. I res, doncs veurem l'aprovació de la senda aquestes setmanes i com es desenvolupen les accions.
7: T'has sorprès que no hagi parlat de qüestions judicials?
16: Estava al cercle d'economia, si no m'equivoco. Tampoc pots posar a parlar de la missa del Papa. Tampoc hi hem parlat. Al final...
7: No és ben bé el mateix l'interès que existeix sobre el que diu Pedro Sánchez per la missa del Papa que pel que diu, per exemple, sobre el que avui hem conegut, l'aixecament de sumari del cas Eli de Díaz. No? Oriol Izquierdo, tu com ho veus? Hola, bona tarda.
17: Ah, pensava que a mi no em saludaves.
7: I tant, home, que saludo.
17: Hola, bon vespre.
7: Faltaria més. Bon vespre. Com ho veus, Oriol?
17: No, jo veig que realment el senyor Sánchez té una capacitat de reinventar-se absolutament fascinant. Ho va fer fa uns dies, em sembla que justament diria que va ser el dia que va anar a visitar el Papa al Vaticà, que quan va sortir li van preguntar si avançaria o no les eleccions, perquè esclar, això era insostenible. I llavors ell va tenir una sortida que vaig trobar magistral, de dir, home, no, que jo no puc actuar per benefici del partit. Jo he de pensar en el benefici de tots i, per tant, he d'aguantar fins al final de la legislatura. Es troba que era allò de trencar el ciri per allà on menys s'ho esperava ningú. I ara em sembla que ha fet una mica el mateix. És a dir, si no ho tinc mal entès, la legislatura s'acaba el mes de juliol de l'any que ve. És a dir, d'aquí 14 mesos. Home, el juliol és mig any. Tal com anem, pensar que el 2027 hi haurà pressupostos, jo crec que no era el cap de ningú. Llavors, què fa Pedro Sánchez? Diu, no, la nostra obligació és fer pressupostos. I, per tant, ara ens concentrarem en aquest objectiu, perquè nosaltres pensem en el benestar de tots els espanyols. I ha trencat absolutament les regles del joc, diguem, la baralla que s'estava jugant. Evidentment, parlar de pressupostos voldrà dir col·locar el programa electoral del partit. Només faltaria. Ara bé, es tracta que tots els altres sàpiguen aprofitar-ho per col·locar el seu de programa electoral. És impressionant la capacitat que té de portar el debat allà on ell li convé, per més forta que sigui la pressió. Impressionant.
7: En qualsevol cas, avui, efectivament, hi ha una part del debat que gira entorn la proposta, però recordem que la resta de titulars del dia porten el discurs, i després en parlarem, a la resta d'assumptes que, efectivament, també afecten el Partit Socialista i el propi Pedro Sánchez, en aquest cas. Gonzalo de Oro, què tal? Bon vespre, Gonzalo.
18: Bona tarda, bon vespre.
7: Bona tarda, bon vespre. Que estaves també mirant a veure si saludava o no. Explica'ns, Gonzalo, com ho veus tu? Què te sembla l'anunci de Pedro Sánchez?
1: A mi la veritat és que haig de reconèixer que fa molt de temps que ja no em sorprèn, no? Jo crec que el senyor Pedro Sánchez fa una miqueta melonero, és a dir, obre un meló, si el meló no li agrada, obre un altre i va obrir melons, i al final té la sort de que li estem comprant. Vull dir, cada vegada que li interessa, doncs treu un tema, ara pressupostos, portem un munt d'anys sense pressupostos, o millor dir, amb pressupostos prorrogats, i ara resulta que està preparant pressupostos. Bueno, però segurament no és veritat, però bueno, ell aconsegueix que es parli d'això en comptes del que li preocupa. A veure, ho puc entendre, si em poso les seves sabates, ho puc entendre. Però bueno, jo crec que al final ja no cola, no? Al final, bueno, ell té una situació delicada, molt delicada, i jo crec que com a persona que intel·ligent és, pues lo que ha de fer o lo que farà és intentar fer això, anar obrint melons fins que arriben les eleccions.
7: És veritat, Dani, que si ara que féssim la Maroteca i anéssim a buscar en els últims anys quantes vegades hem dit que la situació era insostenible, segurament ens posaríem les mans al cap, no dic que ho diguessis tu, dic quantes vegades hem sentit a l'oposició, hem tingut titulars del dia assegurant aquesta història i com mesos després els temes han passat. És a dir, per això dèiem amb el Ramon Mateo que 6 mesos en política són autènticament una eternitat.
13: Jo per això dic que és un gran controlador dels tempos polítics, perquè jo crec que ell, primer, aguanta molt bé la pressió i, a més d'aguantar molt bé la pressió, ell mira futur i mira el que vindrà en el futur. Llavors, ell calendaritza, no? Cosa que avui en dia en política crec que no fa absolutament ningú. Calendaritza i mira futur. I a part, jo soc d'aquelles persones que mai l'he donat per mort, i jo vaig aprendre la lliçó amb un altre personatge qui tothom va donar per mort moltes vegades i jo tampoc vaig donar per mort. I miro l'Oriol perquè és Artur Mas. Artur Mas se'l va donar per mort moltíssimes vegades. I realment no, perquè era persistent i va aguantar, i va persistir, i va perseguir la seva meta, i va acabar guanyant les eleccions i essent president de la Generalitat.
7: Fins que va arribar la CUP, no? I el va enviar a la paperera de la història.
13: Però quants anys van passar des de llavors?
7: Sí, sí, no et diré el contrari, però...
13: Crec que 12. 12-13.
7: Digues, Oriol.
17: No, dic que...
13: Ho dic en positiu, eh?
17: Això que em miris a mi, ja m'imagino que és inevitable, però jo no he estat mai...
13: Aquesta discussió ja l'hem tingut.
17: No, i l'hem de tenir altres vegades com calgui. Jo no he votat mai Artur Mas. És veritat que vaig tenir un càrrec en un govern de l'Artur Mas. Això sí.
13: Mira, això no ho sabia.
17: Sí, perquè jo vaig tenir càrrec amb el conseller Tresserres, amb el govern del president Montilla, i després amb el conseller... ja ho diré, Mascarell, vaig continuar, se'm va renovar la confiança. Per tant, jo no em puc dir mal ni en diré mal, però miraves a mi, escolta'm, l'Artur Mas és una persona vinculada a un determinat projecte polític que no és el meu.
7: Aquesta conversa sobre els projectes polítics de Convergència i els de Junts, que és una conversa recurrent, oi? En fi, hem sentit els senyals horaris de les 8. Ara farem una petita pausa perquè, efectivament, hem començat a parlar de pressupostos i de pressupostos a part del Cercle Economia, però també al Parlament de Catalunya. Laura Monell, com estàs? Laura, bon vespre.
3: Bon vespre, Toni.
7: És així, no?
3: És així, abans però hem de parlar d'una darrera hora que ho acabem de conèixer, i és que la Fiscalia demana 9 anys de presó per cadascun dels 3 acusats pel naufragi del pesquer Villa de Pitancho, que al febrer del 2022 va enfonsar-se davant les costes de Terranova, al Canadà, amb 21 tripulants morts i només 3 supervivents. El Ministeri Públic acusa el capità, l'administrador de l'armadora i el director de la flota de 21 homicidis imprudents, lesions per imprudència i delictes contra els drets dels treballadors, i també sol·licita inhabilitacions professionals. A més, demana responsabilitat civil conjunta i una àmplia bateria de proves pel judici. Segons la Fiscalia, el vaixell operava en condicions insegures, amb sobrecàrrega i greus deficiències en seguretat i salvament. Retreu al capità no haver actuat davant el temporal ni assegurar correctament el buc, i els responsables de l'empresa rosen la prevenció, la formació de la tripulació i la gestió de l'emergència. Ara sí, parlem de política, perquè l'anunci de Pedro Sánchez, que posa en marxa la maquinària per tramitar els pressupostos generals de l'Estat, ha estat rebut amb fredor als partits independentistes, amb ironia Junts i escepticisme Esquerra. Els de Carles Puigdemont, per l'aritmètica, i els d'Oriol Junqueras, com a socis potencials, són fonamentals si el president de l'Executiu Central té alguna possibilitat d'aprovar uns comptes, i per ara estan molt lluny de contemplar-lo. Helena García.
5: Sí, bona tarda. Junts i Esquerra posen en dubte que Sánchez tingui la voluntat real de validar uns pressupostos. És el primer acte de precampanya. Coincideix en fons d'ambdós partits. Per allargar l'agonia, exposen els de Puigdemont a Ràdio 4. Poc oportú els de Junqueras, que el PSOE aspiri a buscar suports en plena teranyina judicial per presumpta corrupció. Junts adreça Sánchez a Waterloo si vol negociar. Trencades les relacions amb el PSOE fa 8 mesos i amb carrusel d'iniciatives al Congrés com a referència del que condicionen validar. Tothom és lliure de presentar el que cregui més convenient, afegeixen fons d'Esquerra, que alerten el PSOE que té molta feina per davant per demostrar la seva honestedat i donar explicacions de les sospites de corrupció del seu entorn. Quan un eventual calendari dels pressupostos situa la validació a pocs mesos de les eleccions municipals al maig de l'any vinent i suma dificultat als pactes amb els socialistes.
3: Gràcies, Helena. Tot plegat en un dia convuls a nivell judicial. Avui hem conegut parcialment el contingut del sumari del cas Leire. Lugo situa Santos Cerdán com el màxim responsable d'una trama criminal que tenia com a objectiu protegir el PSOE i el propi Pedro Sánchez dels escàndols judicials que els esquitxen. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha sol·licitat una taxació preliminar de les joies requisades durant l'escorcoll al despatx de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, realitzat el passat 19 de maig. I abans acabem de mirar cap a l'exterior, perquè els atacs d'Israel al Líban ja deixen més de 3.500 víctimes mortals i prop d'11.000 ferits. La violència continua, tot i que el president dels Estats Units, Donald Trump, assegurava aquest dilluns que la milícia xiïta de Hezbollah s'havia compromès a frenar els atacs contra el territori israelià i que, a canvi, el govern d'Israel, de Benjamin Netanyahu, frenaria l'ofensiva sobre el Líban.
7: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després.
3: Fins ara.
7: Ara a les 8 i 4 minuts anem a actualitzar ràpidament informació. D'entrada, parlant del temps i d'aquest canvi en la situació de cara a demà. Ens ho explica des de Emet. Joan Carles Pinya, què tal? Bona tarda.
6: Molt bona tarda. Demà dijous a Catalunya tindrem

0: En un camió volcat, això provoca intensitat en tots dos sentits, per tant demanem extrema la prudència en aquest tram. A la ronda del de Barcelona, la B20, hi ha retencions de Diagonal a la Vall d'Hebron en sentit Besòs per un accident que ja s'ha pogut retirar, i a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs, també per anar cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Senyors i senyors, les 8 i 5 minuts.
2: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
3: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
2: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
3: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
2: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4. La música clàssica et parla a tu.
4: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
1: I amb el periodista i consultor en comunicació Dani Guillem, amb Oriol Izquierdo, professor de Literatura i Humanitats a la Ramon Llull i exdirector de la Institució de les Lletres Catalanes, Gonzalo de Oro, regidor de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, Ivan Marzà, primer secretari del PSC al districte de Sant Andreu, i l'educadora social i activista Pati Sàrries. Les 8 i 6 minuts hem estat comentant amb Ramon Mateo el que deia, efectivament, Pedro Sánchez. Li hem preguntat també per l'últim capítol que, perquè avui està Pedro Sánchez al Cercle Economia, però hi va estar Alberto Núñez Feijóo, i aquest estira i arronsa argumental que van protagonitzar ell mateix amb Jordi Turull, la proposta dels de Junts de que si volia negociar alguna cosa que anés a Waterloo. Ha estat curiós tot això, no, Dani?
5: Aviam, però jo ho trobo des de la normalitat. Jo parlant en plata, jo crec que Feijóo s'ha ficat en un jardí ell solet, i que Feijóo hauria de revisar qui té al seu voltant que determinats cops li assessori i li recomana fer determinades propostes. Perquè si tu fas amb molta insistència, un cop més per anèssim cop, la proposta de moció de censura apel·lant a Junts per Catalunya i apel·lant al PNV, doncs és evident que si tu vols parlar amb Junts per Catalunya hauràs de parlar amb el seu exdirigent. I que aquesta formació el que et dirà és: perfecte, doncs si vols parlar, vine, vas cap a Waterloo, que és on nosaltres tenim el nostre màxim dirigent i president, t'asseus amb ell i parlem en normalitat. Però és que, dit això, jo, la informació que jo tinc és que quan va arribar el moment de la investidura després de les eleccions, quan Feijóo va fer un intent, ja va haver-hi entorn de Feijóo, molt directe de Feijóo, que va parlar amb entorn molt directe de Carles Puigdemont. I que la seva resposta va ser la mateixa: si vols parlar amb nosaltres, el primer que has de fer és reconèixer-nos com a interlocutors.
1: Què penses, Oriol?
6: Estic molt d'acord amb el Dani. A veure, no, és sorprenent, realment. Jo em pensava que el tal Feijóo era més bo, per dir-ho així, perdoneu el to planer. Però em sorprèn que faci aquesta mena d'apel·lacions sense pensar que si tu convides algú a la teva festa, doncs, no sé, has d'establir les condicions, no? Que donin suport a una moció de censura. Per què? A canvi de què? Què hi guanyem? I llavors entra en detalls. Garanteixo que el fruit d'aquesta moció de censura serà un govern sense Vox. Sí, però serà per convocar eleccions, i després d'aquestes eleccions també faràs govern sense Vox? No, tot plegat és com una mica al capdavall. La resposta d'en Jordi Turull és, no és que sigui previsible, és que és l'única coherent. Però nosaltres no tenim cap, nosaltres parlo en nom de Junts ara, no tenim cap necessitat de garantir cap estabilitat a Espanya, perquè Espanya és inestabilitzable. A dia d'avui continua havent-hi exiliats, a dia d'avui continua havent-hi repressió. Si el senyor Sánchez vol normalitzar i estabilitzar Espanya, que comenci per arreglar tot el que el seu predecessor va fer malament als anys, a la legislatura que culmina el 2017.
1: Que seriós t'ha vist en tot moment, Gonzalo, amb aquest tema?
7: No, estava prenent notes.
1: Què penses?
7: Jo El que diré potser no... Igual em donen un coscorron, però, clar, jo penso, i això ho dic de tot cor,

0: que el Partit Popular es trobarà segurament amb un president del govern amb X temps, que és el líder més fluix que ha tingut segurament el PP en tota la seva història. Segurament. Segurament no, estic convençut. Jo estic convençut. I estic ficant a dintre l'Hernández Mancha i demás, eh? Vull dir que... per mi és molt fluix, és una persona
1: que... Jo no anava tan lluny, eh?
0: Pues sí, jo sí. Sí, perquè fins i tot el Casado es va equivocar d'enemic. Es va equivocar d'enemic. Però com a líder, quan parlava abans d'això, bueno, pues, era una persona més solvent. Pots estar d'acord o no, però era més solvent. Aquest senyor no sap el que vol. Vol les coses sense lluitar per elles, no? És una persona que recordem que el debat del 2023 no es va presentar al debat, perquè pensava que ja havia guanyat les eleccions, no? I les va perdre. És un senyor que està dient que farà tot el que ha de fer, però no s'atreveix a fer una moció de censura si no té segur. Escolta'm, a la vida de vegades has de fer actes i bueno, pues, perdó amb l'expressió, però posar collons sobre la taula, no? És un senyor que diu que farà tot el que pugui per treure el senyor Sánchez, però l'altre dia va haver una manifestació a Madrid convocada per la societat civil i no la va recolzar, va fer tot el possible per boicotejar-la i quan va veure que era un èxit es va intentar apuntar, no? O sigui, és una persona que jo crec que li falta sang. I clar, el que no pot fer tampoc, i jo també ho entenc la postura de Junts, és vendre el que no és. Escolta'm, tu has de tenir molt clar amb qui vols pactar i amb qui vols parlar. I jo, el que li hagués dit al senyor Puigdemont, cap problema, vine a tu, que ja vas vindre una vegada i no va passar res, vine a tu. Però el que no pots fer és dir una cosa i la contrària, que és el que va fent ell. No? I jo crec que això, al final, pues bueno, pues, segurament aquest senyor serà president del govern, però jo... De tot cor, penso que és el líder més fluix que ha tingut el PP en tota la història.
2: Què creu, em sap no tenir ningú del PP en aquests moments? Perquè clar, no pot ser tothom tots els dies sempre, i eren ahir, i eren abans d'ahir, i em sembla que també hi seran demà. Ivan, com ho veus tu?
3: Que és una resposta lògica per part de Junts, també. O sigui, és que si tu li vas demanant i li vas gratant allà, el més normal també és que et contestin de l'altra banda. I... perquè, mira, les mocions de censura instrumentals ni existeixen ni existiran. Una moció de censura en aquest país, una moció de censura en la qual entra un president a les Corts i en surt un altre. Ximpum, catapum. A partir d'aquí, aquest altre pot fer el que li doni la gana, com a president que és. Això de les mocions de censura instrumentals, no existeixen. Que si vol presentar una moció de censura, endavant. Vox l'ha presentat sense tenir els suports assegurats, dues, sí. Una amb tamames de candidat. O sigui, Vox l'ha presentat dues sense tenir els suports assegurats. Però arriba, tens el seu debat, puges allà com a candidat a la presidència que ets, fas el teu speech i almenys poses sobre la taula del Congrés dels Diputats el que tu opines. En aquell moment el Partit Socialista, recordo, que també n'ha fet, amb Hernández Mancha, el Partit Socialista va fer mocions de censura i va perdre mocions de censura contra Felipe González, va fer, i va passar alguna cosa? No, absolutament no, al revés. Molts cops, fins i tot, et poden arribar a posar davant de l'electorat com un canvi o com un possible canvi. Ara, si només vols presentar-te de no, jo només em presentaré si hi ha els vots assegurats perquè jo surti de president, doncs la resta també t'exigirà. Ara recordo que Podemos també va presentar una. És que només n'ha sortit una de totes les que s'han presentat. I a totes es va tenir el debat. Evidentment que el president del govern, si no vol parlar, no està obligat a fer-ho. Però és que l'alternativa sí que es posa sobre la taula.
2: 8 i 13 minuts, no t'hem escoltat encara, Pati, sobre aquest tema.
4: Jo el que veig és que el no sé si és el pitjor, diguéssim, no he fet un top 10 dels líders del PP, però Déu-n'hi-do, perquè el que sí que veig és que no té cap credibilitat, vull dir que cada vegada que ell parla d'una moció de censura o el que sigui, vull dir, no genera ni expectatives ni preocupació a ningú, no? Perquè ja sabem que no la farà, no? Junts, òbviament, ha respost el que havia de respondre, i jo crec que una mica el PP ha de saber una mica què vol ser quan sigui gran, no? Perquè si amb les majories que hi ha, l'aritmètica que hi ha ara mateix al Congrés, no? o comences a pensar que has de consensuar i que has de parlar i que has de negociar amb els partits nacionalistes, o no podran, només tenen l'alternativa de Vox, no podran mai fer cap. negociació.
2: En qualsevol cas, aquesta informació ens ve d'ahir, no volia passar-ho, però realment l'altre gran assumpte que tenim del dia fa referència a allò que alguns deien aquí, que intentava tapar Pedro Sánchez amb aquest anunci, però que no es pot tapar de cap de les maneres, perquè no tenim un titular, en tenim tres. I fan referència a tres qüestions que aquests dies estan en boca de tothom. D'entrada, avui hem conegut l'informe de la UCO, s'ha aixecat el secret de sumari sobre el tema de Leire Díez. Diu la UCO que la finalitat última d'aquesta trama era protegir els interessos o bé de Pedro Sánchez o bé del Partit Socialista. Això d'una banda. D'una altra banda, hem tingut el coneixement de que el representant de la Guàrdia Civil que avui ha comparegut a l'audiència pel judici del germà del president del govern ha dit que el càrrec de David Sánchez el va crear directament per ell, el president de la Diputació. I finalment, amb el cas Plus Ultra, el cas on d'alguna manera està en el punt de mira l'expresident Zapatero, avui hem conegut que el jutge ha ordenat taxar les joies que es van trobar a l'oficina de l'expresident. Déu-n'hi-do, no, Dani?
1: Anem per parts.
2: Vinga.
1: Germà de Pedro Sánchez. Jo desitjant que acabi el judici per veure ja com es conclou això, i per favor ja tanquem una carpeta, perquè amb sinceritat ho dic, estic fart de parlar d'aquest tema des d'un punt de vista de que jo crec que a molt poca gent li interessa el germà de Pedro Sánchez, però bueno, si realment aquell lloc es va crear a dit, pues, escolta, la sentència judicial ho ha d'indicar així perquè les proves ho demostren, per tant, endavant i ja està. Per tant, punt i a part en aquest tema. Tema de les joies de Zapatero, home, jo ho celebro, perquè al final podrem jutjar realment i podrem parlar realment d'aquestes joies que, jo obro parèntesi, a mi em semblen lletjíssimes, horroroses.
2: Tu no te les posaries, vaja.
1: Jo no porto joies. Vull dir, jo, aquí em veieu tots, no porto ni una joia. No porto un ell, estic casat, no porto penjolls, vull dir, no porto res. Però, tot i així, jo puc valorar una joia que sigui bonica i dir, oi, que bonica que és. Però aquestes joies em semblen horroroses. Però, bueno, jo crec que és molt important que puguem tenir una tassació que sigui independent d'una joieria i que digui, pues, valen 4 milions d'euros, valen 100.000 euros, no valen un duro.
2: Yeah.
1: I a partir d'aquí que puguem jutjar. I llavors, respecte al vot gros, que és l'informe de la UCO en referència al cas Leire i tot això, a mi encara hi ha molts buits. Em segueixen moltes coses sense quedar-me clares des del punt de vista que... O sigui, jo miro, per exemple, Kitchen, i Kitchen sí que veig clar que és una operació per protegir en el seu moment el Partit Popular a determinats processos judicials que tenia des de les cloaques de l'Estat, no? Que com se les ha vacunades. Però que des del propi partit la UCO digui que s'estava intentant fer aquesta influència, i en el propi informe de la UCO miro que em falta, són noms de jutges i fiscals que han intentat estar subornats o que han estat subornats per part de qui era la fontanera, com li diuen, que és Leire, amb diners del PSOE. Llavors, em falten detalls, em falten cosetes per poder acabar de valorar, i jo no dic que no, vull dir que endavant, però vull dir que em falten coses per poder acabar de valorar realment aquesta teoria de la conspiració que diu la UCO en el seu informe. I llavors ja un apunt final, Jo no els tinc, però jo no els tinc perquè no puc. Si pogués, els tingués. Però a mi tenir 19.000 euros en efectiu a casa no és un delicte, que jo sàpiga. No.
2: El Gonzalo està dient que sí o...
0: No, que té raó, però aquest és un altre tema, que ara sí. Sembla que si tens diners a casa és un delicte. O sigui, yeah. Pot ser un delicte perquè els tens. I quants tens i per què els tens? Però el fet de tenir diners a casa no és un delicte. O no hauria de ser-ho, des de luego.
2: Home, la nit de l'apagada a mi m'hauria agradat tenir una mica.
0: Sí, és el que anava a dir.
2: 100 euros, si em permeteu la broma,
0: T'ho diu una persona que no té ni 20 euros a casa, Jo no tinc res.
2: Jo ara una mica, justament perquè aquell dia vaig patir, és a dir, perquè havia de pagar, i sort que ens coneixem al barri. No vam viure de la bona voluntat de la gent. Qui vol seguir? Oriol, per exemple.
5: A veure, jo estic molt cansat de tot això. A mi és que m'avorreix tant, ja ho vaig dir la setmana passada. Per què estem perdent el temps miserablement dedicant-nos a fer nosaltres de jutges? Escolta'm, hi ha unes investigacions, d'altra banda, d'unes unitats de la policia que generen la confiança dels calamars. Escolta'm, que facin la seva feina i que després això es jutgi, i quan hi hagi una sentència, llavors ho valorarem. Però mentrestant, a mi la tal Leire aquesta, és que no tinc... És que m'és igual, no sé com dir-ho. Que facin... Facin el que s'hagi de fer, el germanet. Escolta'm, sí, doncs si li van fer el trajo a mida i no li tocava, doncs mira, que li treguin i que el multin. Però que facin la feina els que l'han de fer i quan acabin ens ho expliquin. Mentrestant, per què donem voltes a aquestes qüestions com si s'acabés el món? És que, perdoneu, no tenen la més mínima importància mentre no s'arribi al final. Creiem en la presumpció d'innocència o no hi creiem? Creiem que la justícia és un poder independent i que la justícia és justa i no sé quantes fantasies que acostumen a dir els representants de tots els altres partits polítics? Doncs llavors deixem fer la feina. Per què hem de perdre el temps amb aquestes històries? Per què?
2: Gonzalo, segueixes tu?
0: Sí, jo només per un tema que deia Guillem del tema del germà de Pedro Sánchez, de que era molt avorrit, i té raó. Jo crec que ell el va fer entretingut quan va sortir aquest judici sense preparar i que no sabia ni on estava l'oficina de les escèniques, i jo crec que a partir d'aquest meme, perquè això va ser un meme, perquè jo crec que qualsevol persona que va a un judici se'l prepara una miqueta, i aquest senyor, jo no sé si estava despistat o anava molt sobrat, però realment jo crec que va haver un abans i un després a la història de la humanitat, perquè jo no he vist mai a la vida una persona, no sé, amb un jutjat pues, més perduda, no? Jo crec que ell l'ha fet interessant en aquest sentit. Després, home... Això que ha comentat l'Oriol de l'Audef i la UCO, confiança dels calamars, home, jo crec... A veure, jo crec que quan un cos judicial actua d'ofici contra el govern o contra un expresident del govern que està manant en aquell moment, molt clar ho ha de tenir, perquè s'està jugant al joc, eh? Molt clar ho han de tindre, però molt, molt, molt, molt clar. A partir d'aquí, evidentment, jo no estic a la UCO ni a l'Audef, no tinc ni idea. Però t'asseguro... que un cap judici, policial, si sap que amb algú no es pot ficar sense tenir proves contundents, és amb qui mana.
2: Pati, què dius?
4: Bueno, jo el que penso és que a mi em preocupa més que sigui tot mentida, ho trobo encara pitjor, diguéssim. O sigui, nosaltres no ens toca, no? El que tu deies, no? No ens hem de posar a fer de jutges i analitzar, perquè bueno, la responsabilitat penal és una cosa, però després hi ha la responsabilitat política. Clar, pensar que tot això és mentida també és perillós perquè aleshores vol dir que, no? que el sistema està fallit. Vull dir que seria pitjor, prefereixo que hi hagi un partit que hagi fet accions corruptes que no que el sistema estigui fallit, perquè això és tota l'estructura de l'Estat treballant contra la democràcia. Per tant, bueno, jo penso que hi ha coses que s'han de fer diferents i, bueno, jo no sé si és delicte o no, però èticament tot això és reprovable i és insostenible.
2: Veig les cares tant de l'Oriol com del Dani amb ganes de dir alguna cosa. Això m'ha escoltat primer l'Ivan.
3: Jo sí, anem per parts també, com ha dit el Dani, el tema del David Azagra, que és el germà de Pedro Sánchez. Ah. La UCO deia al seu informe, m'ho ha apuntat, des de setmanes antes ja se sabia que la plaça era per a David Sánchez, llamado el hermanísimo. I això forma part de l'escrit d'acusació. Han passat 5 testimonis amb el d'avui. 4 han dit que és mentira. Fins i tot el que la UCO s'agafa, que és el que va escriure el mail on posava hermanísimo, diguent que ho va posar perquè és el que escoltava als passadissos de la Diputació de Badajoz. Però que els que han passat han dit que ni va ser feta, ha dit que era el candidat més idoni, encara que fos un càrrec que algú creia que fos doncs, no massa important. Fins i tot el que va perdre la plaça en concurs amb ell ha sortit a dir que no hi havia cap tipus d'irregularitat. Que tot això, per cert, no sigui una notícia fins avui, que ha anat algú de la UCO i ha dit, por cierto, todo esto es culpa de Gallardo, avui és notícia. Però tot han passat 4 testimonis que, per cert, han de dir la veritat davant del jutge, perquè si no incorren a fals testimoni i poden anar al jutjat de guàrdia dient que no hi ha res de tot això. Fins avui, ni una notícia. Avui, que surt el de la UCO, pataplàs, notícia a tots els diaris. El tema de les joies, jo no només demanaria la taxació, sinó la datació, també, perquè hi ha algunes joies que apareixen a fotografies de fa molts anys, posades per Sonsoles Espinosa, en aquest cas, que eren part del que ella tenia a casa. Per tant, no només la taxació, sinó també la datació. I en quant a l'informe de la UCO, l'informe de la UCO no és un informe acusatori davant d'un jutge. De fet, ni pericial. És una investigació que s'aporta. Aquesta prova ha de ser sotmesa a contradicció, ha de ser sotmesa a testimonis, ha de ser sotmesa a pericials, ha de ser sotmesa a tot, i el més important, ha de ser provada. No, no és objecte de prova que la UCO presenti un informe. No. Ha de ser provada pel propi jutge. Perquè és que avui també les xarxes socials semblaven aquell joc del Simon Says, de Simon Dice. O sigui, sorties a última hora per cada mil·lèsima de segon. Última hora. El cabecilla és tal. Última hora. La cabecilla és no sé quién. Última hora. A veure, última hora què? Perquè al final has agafat un informe que ha escrit una unitat policial que ha aportat com a investigació. Ni s'ha provat, ni s'ha acusat, ni res. Està tot per provar. És al revés. És que està tot per provar. Sembla que hàgim trobat, no sé, el manà. Hem trobat el manà. No? És un informe... No sé, espero que també tregui els informes de defensa. Perquè tal i com es treuen aquests, també es poden treure els informes de defensa. De dir, no, mira, és que la defensa diu que això és mentida per això, això no és per això, això és per això, o sigui, que es treguin les contradiccions també per part de les defenses. Evidentment, no passarà.
2: Dani, què volies dir?
1: Bueno, jo començant per la Pati, és que ha fet un rufián però ha evolucionat.
4: No, no, sí,
1: ha vingut...
2: Ha vingut
1: a dir, si això és mentida, no. És una merda. I si això és veritat, és una merda. Per tant, prefereixo que sigui veritat, perquè si és mentida és més merda que si és veritat. Perquè llavors vol dir que hi ha unes cloaques de l'Estat que estan funcionant i que estan fent la seva feina.
4: Bueno, és que no sé què és pitjor. Vull dir, estan dolent una o l'altra, que no sé, però no era la meva intenció.
2: No li agrada que li diguis que ha fet un rufián. Vaja, dit d'una altra manera.
1: Jo ho reconec, tampoc estan de la meva devoció, però l'altre dia jo vaig fer un rufián. Vull dir, vaig acceptar la seva síntesi.
4: No, perquè a vegades diu coses que estan molt bé, sí, no dic que no.
1: I llavors agafant el fil de l'Ivan, vull dir, pues si realment és això, jo torno a insistir. O sigui, jo crec que hi ha poca xitxa. Hi ha poca xitxa, perquè jo avui he intentat llegir molts mitjans de diferent línia editorial sobre l'informe de la UCO i sobre l'obertura de sumari per poder saber. I realment a mi em segueixen faltant molts elements, moltíssims elements per veure realment què és el que s'està investigant, perquè no entenc que des d'una organització política que es diu partit polític es pugui influir en el poder judicial o les cloaques de l'Estat sense fer un intent de suborns. No ho entenc. No m'enquadra. I això és el que em pregunto.
2: Oriol, tu també volies dir alguna cosa, no?
6: Sí, no, és que quan la Pati ha fet aquesta mena de... no ho sé, s'ha plantejat la crisi total, veritat o mentida? Mira, jo crec que és molt més senzill, és a dir, molt més complicat. És veritat i és mentida alhora. Tot és veritat i tot és mentida. M'ha agradat molt la intervenció de l'Ivan perquè m'has donat la raó. És a dir, escolta'm, deixem que facin la feina i ens esperem-nos arribar al final per poder-ne parlar, perquè és que mentrestant, de què estem parlant? No? Què vull dir quan dic que tot és veritat i que tot és mentida? Home, que de cop i volta hi hagi, de cop i volta, ja fa dies que hi anem, però avui tres casos diferents que afecten el Pedro Sánchez i el Partit Socialista, i això resulta que són notícia, i notícia, home, casualitat no ho deu ser. L'Estat, les clavegueres de l'Estat, per qui treballen? Treballen contra allò que creuen que amenaça l'Estat. I em sembla que han arribat a la conclusió ja fa molt de temps que el Pedro Sánchez, i potser el mateix PSOE o el PSOE de Pedro Sánchez, amenaça l'Estat. I per això treballen. Jo no crec que això sigui el PP que ho instiga, perquè jo crec que les clavegueres de l'Estat o l'Estat profund el que fa és utilitzar el PP o el PSOE d'acord amb les seves necessitats. I vaig a la conclusió per no allargar-me més. Efectivament, Pati, és que l'Espanya és un estat fallit. És que el sistema està absolutament esberlat. És que això no s'aguanta, però no és que no s'aguanti la corrupció. Escolta'm, El PP, oi, que se'l va treure del govern fa un parell de legislatures després d'haver estat condemnat, d'haver rebut una sentència en què se'l titllava de partit corrupte? Bé, i ara resulta que hi ha indicis que potser el PSOE, potser no ho és tant, però també ho és una mica. Per tant, escolteu, la corrupció forma part del sistema. I al final, aquí, per anar més o menys avançant, resulta que és el mateix estat el que es dedica a anar, deixeu-me utilitzar aquest verb, merdejant, escampant merda, entre aquell que conjunturalment creuen que els fa nosa. Escolteu, això no va enlloc. Espanya s'ha d'aturar, s'ha de desmuntar, s'ha de remuntar, i ja sé que em repeteixo, però aquest tema ho vaig dir la setmana passada, però, escolteu, és que per això intentàvem fer la independència, perquè a Espanya no s'hi pot continuar vivint. Això no s'aguanta.
2: La Pati i després el Gonzalo, sí.
4: No, una mica per concretar que sí que és evident, perquè precisament l'independentisme ha viscut i ha tingut informes i ha testat sa mida, vull dir que això ho sabem, que existeix, que és evidentment que hi hagi un informe no vol dir que allò sigui delicte. Però bueno, a mi també em preocupa a on posem la barra de mesurar, perquè si tiréssim de meroteca, en altres casos on tampoc no hi havia encara proves fefaents, s'ha demanat la dimissió o responsabilitats polítiques, o s'ha expulsat de partits, de tots els partits, no parlo de cap partit en concret, i en canvi, bueno, amb el Pedro Sánchez entenc que també hi ha una mica de més permissivitat en aquest sentit, o més de dir que confiem amb la justícia, no? que ho hauríem de fer, però sempre aleshores.
2: Què volies dir, Gonzalo?
0: No, l'Ull comentava que Espanya és un estat fallit, i estic totalment d'acord, i s'ha de refer absolutament tot. Ara, hem de mirar per què és un estat fallit. És un estat fallit perquè és un estat que s'ha fet des del punt de vista, es va fer un estat de les autonomies per contentar aquells que mai estaran contents. Es va fer un estat d'autonomies en moltes zones que no sentien de forma especialment la seva terra com algo, diguem-ne, diferent, com un minipaís, que és el que és ara, per contentar els nacionalismes, que després van ser separatismes, que tots sabíem que eren separatismes, però bueno, es deien nacionalismes, i que al final anteposen sempre els interessos de les persones. Ho estàvem veient abans, no? El tema de Feijó, que clar, què hem de fer pel Puigdemont? Escolta'm, Puigdemont, què hem de fer pel poble, per la gent? Però clar, ens hem acostumat a un tipus un sistema que està fet per premiar algunes persones, i no parlo del poble, de la gent, dels interessos de tots, sinó dels interessos d'una certa part dels polítics, i en el que ara mateix tenim un senyor que està governant, que està completament rodejat per la justícia, i que tots els seus socis diuen que això ja no ha arribat fins al final, però el mantenen. Vull dir que al final hem de fer autocrítica. O sigui, és que hem fet un estat, un sistema que està fet precisament per d'alguna forma per autoenganyar-nos i perquè sigui una porqueria, i per això s'ha de refer absolutament tot. Però clar, alguns pensem que no s'ha de refer destrossant-ho tot, sinó s'ha de refer des de l'amor, des del treball en equip i des de, en comptes de les diferències, mirant el que ens uneix.
2: Algú més vol afegir alguna cosa?
1: Bueno, que si tots estem parlant d'una cosa que crec que ens coincidim tots aquí, que és defensar la presumpció d'innocència, el que no podem fer és començar la casa per la teulada. I de moment, fins ara, tothom està investigat.
0: Totalment d'acord. Sí, no, aquí no entro. No entro,
1: a partir jo crec que hi ha una diferència entre ara i el 2018, i que és una cosa en què el PP comet un error, que és que el PP té molta pressa i molta ànsia en intentar vincular directament a Pedro Sánchez amb tots aquests casos, cosa que fins ara no ha aconseguit. Llavors, a partir del moment que ho aconsegueixi i que hi hagi alguna sentència, la situació serà la mateixa, però de moment, sota el meu punt de vista, la situació no és la mateixa.
2: És interessant perquè un que ja va tenir uns anys, jo recordo fa molts anys, que parlàvem de la perillositat dels judicis paral·lels, no? O sigui, miràvem la societat americana i ens adonàvem que allà era una constant. el tema dels judicis paral·lels, i en aquell moment aquí tothom posava el crit d'alerta en dir que allò no era el camí a seguir. Però fixin-se si tenim dificultat, jo estic d'acord, segurament tots estem d'acord, en definitiva, amb que cal respectar la presumpció d'innocència, però després mires el que és l'argument informatiu del dia i no hauríem acabat encara. Perquè després tenim tot el tema de Mango, de la mort del fundador de Mango, que està sent un altre judici alternatiu, claríssimament, no? O sigui...
0: Totalment d'acord. L'altre dia estàvem uns amics i tothom estava ja dictando sentència. Bueno, absolutament. Ja escolta, que tu pots tenir unes sospites, però no tens ni idea del que ha passat allà. No tens ni idea.
2: No, arribem a sentenciar en base a titulars.
0: Sí.
3: És que, a més, si s'obre un judici i va jurat popular... és que està sentenciat.
0: Sí.
3: És que està sentenciat. No hi haurà més, que està sentenciat. Perquè mires l'opinió publicada i pública i és que estan sentenciats. I això no passa només amb Mango, passa amb molts de jurats.
0: Sí. I amb dues coses, perdona, incòmodes que t'haig de dir també. Amb dos agravants. Primer, que aquest senyor és milionari, amb la qual té més tal, i després que és jueu. Amb la qual hi ha aquí unes certes coses que hi ha molta gent... que només per això i li té encara més ganes. Aquí, sense entrar si és culpable o no, però és la realitat.
2: Sí, Oriol, digues.
5: No, jo crec que hem de ser una mica més pacients i esperar que Netflix ens ofereixi la sèrie. I ja està. No, és que volem la sèrie en temps real. I, és clar, ho vivim com si fos una sèrie. Llavors, afortunadament, avui ha aparegut un nou personatge. Avui ha aparegut la psicòloga. És magistral, ara ja ho tenim tot fet. Ara tenim la psicòloga per entremig, que sembla ser que devia intentar convèncer... devia intentar convèncer el pare perquè es tornés a estimar amb el fill i no sé què. És que és formidable. Però esperem-nos que Netflix ho faci ben fet, perquè és que si no, m'enteneu?
2: Perfectament.
5: Jo no em cansaré de dir-ho. Per què no parlem de coses amb una mica més de fonament... en comptes de entestar-nos a construir la realitat sobre ficcions, sobre hipòtesis, sobre indicis. D'aquesta manera no entendrem res, sinó que acabarem de fer-nos un embolic.
2: És que l'Ivan ho ha explicat molt bé. Avui, quan deia que anaven sortint una última hora, va haver-hi un dia, ara toc la paraula, Pati, sé que el Dani també vol parlar, però a mi em va sorprendre molt, perquè del Sálvame, d'aquell programa Sálvame, o Tómbola, no? Crec que el primer programa d'aquestes característiques es feia a la televisió valenciana, on presentava Ximo Puig.
3: Ximo Rovira.
2: Ah, Ximo... Ai, és veritat, Ximo Puig.
3: Aquesta
2: és una altra maca que he llançat avui. No, Ximo Puig no el presentava, Ximo Rovira, efectivament. Però a València, efectivament. Sí. Efectivament, també. Aquesta sí que ha estat una gamba maca, la de Ximo Puig. No, però fixin-se que hi ha una cosa, i ara torno a posar-me seriós, que després vam veure com aquesta fórmula es va traslladar als programes esportius. I vam veure com, efectivament, aquests programes esportius tenien més audiència quan hi havia molta discussió, quan la gent es feia crits, quan tot era un últim, no?, una última hora, un consens... Uah. I, finalment... la cosa va arribar també als informatius. I, efectivament, hi ha programes informatius que viuen d'això. Jo crec que aquí els mitjans de comunicació hem de fer un entonar el mea culpa d'una manera claríssima, perquè som responsables, bonament, i segurament acompanyats amb la política, però som responsables d'aquesta manera de fer que dona audiència, perquè segurament vius en el límit continu de l'escàndol, però en realitat... s'aconsegueix exactament el contrari del que pretenem, perquè això no és informar, això és desinformar, i de fet és enverinar fins i tot moltes vegades l'opinió. Perdó, tanco el parèntesi. Pati, què volies dir?
4: Bueno, afegir que la part presumpció d'innocència, evidentment, també pel fill de Mango, però que em va semblar interessant perquè en el món de l'empresa privada ell sí que, per exemple, va dimitir com a president de l'entitat. Jo entenc, no les sé les causes perquè ho vaig sentir així, però vaig pensar que era per preservar, no, l'empresa, per dir-ho d'alguna manera, mentre s'està produint. Que és una mica el paral·lelisme que jo deia dels polítics, no? Vull dir que a vegades el procés ha de seguir i, evidentment, ni els mitjans ni nosaltres hem d'interferir. Però, bueno, èticament, bueno, jo penso que són actuacions que són interessants, diguéssim.
2: Dani, què dius?
1: El problema és que, o sigui, és la gravetat. No, és que, vull dir, jo ho entenc, perquè jo formo part del circ i jo porto més de 20 anys treballant amb això. però és la gravetat d'aquests dos plans, el pla mediàtic i el pla polític, o el pla judicial, o el pla, en el cas del cas de Mango. Vull dir, realment, Jonathan Andic, en els dinars de diumenge, ja ha estat sentenciat.
4: Sí.
1: I jo no tinc tan clar el que deia l'Ivan. Jo l'altre dia parlava amb un paralista que em deia, no, o sigui, un jurat popular, des de que comença fins que s'acaba, tot el que és tota l'estratègia de ensenyar determinades teories pericials, físiques, saps? Vull dir, tot realment pot posar en dubte aquella gent que la tens allà realment aïllada, i sí, pot haver-hi un veredicte d'innocent, de no culpable. Per tant, no és el mateix. Per tant, és molt separable aquests dos plans. El pla de, permeteu-me, la quotidianitat, dinar de diumenge... Sí, home, sí, aquest paio volia la fortuna i se'l va carregar, i anàvem passejant per allà, se'l van portar a fer l'excursió, el van penya i avall. Això tots hem pogut estar en un dinar que, igual no amb aquesta frivolitat que jo acabo de verbalitzar-ho,
0: o sí,
1: però realment sí, sí. El procés judicial aquí sí que és un procés judicial pur i dur, perquè és penal, i realment on la justícia es veu realment amb totes les seves regles és en un procés penal.
2: Algú vol afegir alguna cosa més?
0: Jo una reflexió, no? Una miqueta en la línia que tu anaves, no? Que potser som la generació més informada de la història i realment no estem tan informats. El que passa és que tenim un excés d'inputs que ens fa pensar que estem més informats que mai. Però realment tenim inputs que moltes vegades són interessats o... Mira, una anècdota molt ràpid. Jo de molt petit em vaig tenir molt clar el que és la informació. Una vegada al costat de casa meva va haver un accident. Un cotxe es va estampar amb un accident, no era un robatori, contra una joieria. Vaig a casa a dir-ho i veien la tele a veure si sortia, no? Però feia il·lusió, una cosa que havia vist jo. Bueno, van dir una altra marca de cotxe i una altra cantonada. I en aquell moment vaig pensar, ostres, ojo con la informació, no? Perquè... I a vegades, no, el que volia dir, no, és que pensem que estem molt informats i a vegades el que tenim és un excés d'inputs que no sempre és informació.
2: És veritat que a diari estem sotmesos a una autèntica pluja de titulars, que a vegades són titulars informatius i a vegades són opinions. I hem arribat a tal punt de barrejar unes coses amb l'altre que és prou difícil entendre-ho, no? És veritat també que hi ha un altre assumpte, i ara em permeteu que faci un salt i me'n vagi a una altra banda, perquè déu-n'hi-do com teníem el panorama internacional. Ahir ens fixàvem una mica amb el tema de la trucada telefònica de Donald Trump a Benjamin Netanyahu, quan li va dir que estava superfotudament boig, que és una cosa que em va cridar molt l'atenció. Avui, Donald Trump ha anat un pas més enllà, assegurant que està disposat a trobar-se amb el líder espiritual de l'Iran, amb Mokhtar Khamenei, perquè diu que creu que té el cos, que segurament li falta alguna part, ho ha dit d'aquesta manera, i és veritat que se n'havia parlat molt que el dia dels atacs ell probablement havia estat ferit, però que està al darrere de tot el que està passant i que, per tant, està disposat a parlar. Tot això en plena espiral de mal rotllo amb Benjamin Netanyahu, si més no, Ivan, sembla que hi ha aquest mal rotllo després de veure el que està passant al Líban, no?
3: Ell vol sortir d'aquesta guerra i no sap com. Ell vol sortir. No, ha vist que és un llast per tots els Estats Units, és un llast per a la inflació, és un llast per a tot, absolutament tot. Vol sortir d'allà i no sap com fer-ho. Ell va dir que això s'acabaria en 3 setmanes, no sé quants mesos portem ja, encara estem allà. Se li ha anat complicant perquè també ha de comptar amb Israel. Israel ha fet uns atacs al Líban que han descol·locat també a propi Trump. I ara quan ell diu s'ha de pactar, el que diu Israel és escolta, no, si tu de veritat em creus a mi, que jo sóc el que està sobre el terreny i sempre m'has defensat, per tant jo ara aquí sóc el que he de dir. De fet, ningú crec que es sorprèn de que va entrar una mica amb tot això estirat pel propi Israel a dintre d'aquesta guerra, però ara ell vol sortir, perquè vol sortir i es troba allà el propi Netanyahu, que sempre ha sigut aliat en aquest cas, que li diu que pues no, ja que hem començat, hem d'acabar. I això ell no ho vol, s'està jugant unes eleccions a final d'any, sí o sí, perquè ara ja ha vist que no les pot paralitzar com ell volia. I s'està jugant aquestes eleccions. I cada cop ho veu més, i ho veu més a prop, que s'està jugant aquestes eleccions, i no només perdre una càmera, sinó les dues. Que llavors sí que tindria un greu problema, perquè a més s'ha barallat amb tota la judicatura, directament els ha insultat els seus propis que ha col·locat ell. Per tant, ell està intentant sortir d'allà amb tot, i ara s'ha trobat amb que li dic que no.
2: Segueixes tu, Dani?
1: Jo estic totalment d'acord amb l'Ivan. Hi ha dos líders que són Netanyahu i Trump, i perdoneu la paraula líder i Trump a la mateixa frase, que estan a manya electoral. Trump necessita imperiosament sortir d'aquesta guerra perquè s'ha ficat en un carreró sense sortida, del qual no sap sortir, perquè es presentarà a les eleccions amb el petroli més car que mai i amb la inflació més alta que mai, que és l'element principal que li va fer guanyar les eleccions davant de Biden. I hi ha un altre actor, que és Netanyahu, que té eleccions i que no pot frenar, que no pot frenar perquè ha promès l'aniquilació de la franja de Gaza i de tot Hamas, i també ha promès l'aniquilació de Hezbollah, i és el que està fent, i no frenarà. I en aquest sentit, doncs, aquí el que té un problema molt gran es diu Donald Trump. Per tant, jo lamentablement lamento molt, perquè hi haurà moltíssimes morts, però és que és un problema que... és que no sé com expressar-ho perquè no sembli malament. Vull dir, no hay mal que por bien no venga, m'entens? Vull dir que al final el món necessita que Trump s'acabi.
2: No. Sí, però hi ha preus.
1: I insisteixo, Oriol, no miris amb aquesta cara, perquè no estic justificant les morts ni del Líban ni de la franja de Gaza, eh? No, no vull dir això, però vull dir que en el sentit de que realment aquí el detonant de tot és Trump. Vull dir, qui ha aprofitat la benentesa és Netanyahu, que ha sigut molt més llest que el seu soci nord-americà.
2: Digues, Oriol.
5: Sí, no. M'ha sorprès perquè no esperava que anessis per aquí, però no t'ho puc discutir. A veure, per intentar afegir altres elements, crec que aquí la gran diferència és que el Netanyahu té un projecte molt ben construït des de fa molts anys, i una necessitat també política i personal molt ben, diguem, que no se la pot jugar, I, en canvi, Trump ha fet de, i perdoneu l'expressió, ha fet del pit i collons la seva estratègia de govern. I és que un senyor, que no vol dir que no tingui un projecte, que no tingui, però la manera, la tàctica que ell segueix és el pit i collons. I, és clar, la realitat és complexa. El món és divers, les coses són complicades. I no sempre el qui la té més grossa és qui aconsegueix endur-se el gat a l'aigua. No, de vegades el qui té més força resulta que és qui acaba perdent. I això és el que estaria bé que el senyor Trump aprengués, però és que llavors aquí entrem en una altra qüestió. Dubto que pugui aprendre gaire res aquest home. Veurem què passa amb els que té al darrere. És a dir, en quin moment perd suports i el deixen caure... i què vindrà llavors.
2: Pati Gonzalo, sí, digues.
4: Totalment d'acord amb el que han aportat. Jo, de fet, fins i tot tan convençut estic que, no, que vol acabar-ho i que no sap com fer-ho, que tinc hasta la teoria estranya de pensar que si sapigués com estarien ara, no ho hauria començat, diguéssim, de lo... No ho sé, però és... Però vull dir, el veig que ara mateix el que vol és acabar-ho i no pot perdre més perquè ja està perdent per tot arreu, que mira, fins i tot tinc hasta aquest punt d'esperança.
2: Hi ha hagut un moment que pensava que tenia raó i després hi pensava, a veure què acaba passant a la franja de Gaza i a veure si fan les construccions turístiques que li anaven bé a nivell d'empreses particulars i potser aleshores no se'n desdiria. No ho sé, en fi, és un suposat. Gonzalo, sí, com ho veus tu?
0: Bueno, jo el que veig és que és evident que els Estats Units s'ha ficat en una guerra que pensaven que seria una cosa quirúrgica i els hi ha sortit malament. Els hi ha passat una miqueta el que li va passar a Rússia amb Ucraïna, que porten ja, doncs, que porten 4 anys, no? Crec. Evidentment...
2: I déu-n'hi-do com està la cosa,
0: sí,
2: també,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí. I a més, això no és la primera vegada que passa, eh? Perquè això li va passar també a la Unió Soviètica a Afganistan i li va passar als Estats Units a Vietnam. I jo crec que ara s'ha adonat que el tema... Li va sortir molt bé el de Venezuela, que això sí que va ser una cosa quirúrgica, li va sortir molt bé, suposo que el tio es va venir una miqueta un poquito arriba, i, però clar, és un tema molt, molt més complicat, en una zona molt més difícil del món, i com deia el Guillem, Guillem, no? Sí.
2: Dani, perdona. Dani Guillem, vaja.
0: Perdona, Dani, perdona.
5: Cap problema.
0: Com deia el Dani, per l'altre costat està el Netanyahu, que ell té la seva guerra i té els seus interessos, que no són els mateixos de, dels Estats Units. I ara té pressa, perquè clar, és una guerra que només pots acabar ficant allà infanteria, això vol dir morts, morts per un tubo, i és, està, el tema està molt complicat, molt complicat.
2: Déu-n'hi-do, estàvem, estàvem parlant d'Ucraïna, Déu-n'hi-do també, l'última hora, primer ahir estava Rússia atacant Kiev d'una manera absolutament brutal, però és que avui hi ha respost. Kiev, uns atacs de més de 400 drons, alguns impactes fins i tot a Sant Petersburg, que ho deia abans l'Oriol, no? Que a vegades el gran es pensa que es menjarà de seguida el petit, i a vegades el petit ha crescut més del que es pensava.
3: Però
2: no?
3: És que això és el que està passant també a Iran. Primer, que ja els deia que no tenien en compte l'envergadura de l'Iran per posar-se allà dintre. No. S'ha de comptar amb l'envergadura, que és la quantitat de població que hi ha allà dintre, i l'orografia del propi Iran, que no és Venezuela, i és enorme, a més, i amb una orografia que juga a favor dels que coneixen el territori. I l'altra, que els Estats Units, cada cop que dispara un pepino d'aquests que llença, li costa 3 milions d'euros, de dòlars, en aquest cas. Els altres, amb drons de 40.000 euros, tiren. I han rebentat refineries, i han rebentat complexos turístics, i han rebentat tot amb la meitat de diners. Per això els Estats Units s'ha quedat amb els arsenals buits, perquè, evidentment, el Congrés encara no ha aprovat les partides mil milionàries que estan demanant per tornar a emplenar els arsenals, i els altres poden seguir disparant drons, perquè és una tecnologia molt barata enfront de molts milions d'euros per cada bomba que han de llançar, perquè només cal mirar les dades que es donen, i també els resultats que han tingut. Home, sí, es va ferir, es va matar el pare, l'ayatolà pare i el fill, en principi deien que estava mort, ara resulta que li falta la petita de detrás, igual que deia la cançó, però al final el que sí que ha aconseguit és que el reconegui com a interlocutor.
2: La petita de detrás.
3: Que el reconegui com a interlocutor, que és una victòria també per a aquella persona.
2: No?
3: Jo estava mort i ara resulta que soc interlocutor vàlid.
2: Quines històries, eh? Va, escolta, m'acabem amb Leo Messi. Premi Príncep d'Astúries...
5: Ràpidament, és que jo crec que ja no sabem què fer perquè torni. Amb la qual
2: cosa... No, però almenys, tornarà, o sigui, però si està comprant coses d'aquí... Acabarà de
0: comprar les galeries Wagner, no?
2: Això ho dic, se'l nota amb ganes de tornar.
5: I el Cornellà, però vull dir que no sabem què fer perquè torni, amb la qual cosa, si li donem el Premi Príncep d'Astúries, sabem que estarà aquí almenys doncs, durant unes hores. I ja només per això jo ja està valorat positivament. Ara, en sèrio, vull dir, realment sí, és el millor jugador de la història del món, de la història del futbol, amb la qual cosa, doncs, és que no hi ha discussió cap de cap dels colors, vull dir, encara que siguis de l'Espanyol, bueno, del Madrid igual trobaríem algú, en Riquelme, que diria que no, però vull dir...
2: Sí, no ho sé, el Riquelme, no ho sé.
5: Pregunta-li a l'Ivan.
2: Què? Què dius?
3: Que és un dels millors jugadors de futbol.
5: Qui és l'altre?
3: I evidentment se l'ha de premiar. No he vist les altres candidatures, i que tampoc sé contra qui s'estava jugant la nominació al premi, però que no estarà aquí, estarà a Gijón. No creguis que vindrà a Barcelona a donar-li el premi.
5: Gijón és Espanya.
3: I la resta tierra conquistada, segons diuen ells.
2: Gonzalo, com ho veus tu?
0: Bueno, jo, que tampoc soc del Barça, sí que penso que s'ho té molt merescut.
2: Sí, no?
0: crec que és indubtable, no? El que ha fet pel Barça i pel futbol, i per l'Argentina, i pel futbol, jo crec que és completament indubtable.
2: Clar. Pati, què?
4: Endavant amb el premi que li donin.
2: Tu ets culer, sí. ja es nota. Oriol, què dius tu?
5: No hi ha prou premis per a Leo Messi. No, és un jugador diferent. Sí. Aquestes discussions, si és el millor o no és el millor... Mira, jo abans d'ahir, jo faig poc, ja ho he dit de vegades, això de fanejar el Twitter i aquestes coses, però buscava una cosa i em va aparèixer un fil amb jugades del Messi. M'ho vaig haver de mirar. No vaig poder-ho evitar, és que és diferent. No té res a veure amb cap altre futbolista. potser això que dic és una exageració perquè no hi entenc gens, però nois, jo veig que juga aquest senyor i les coses són diferents. Per tant, crec que no tenim prou premis per Leo Messi, perquè a més no és només la qualitat del seu joc, sinó, crec, la manera com la lluïda. És a dir, jo gosaria parlar de les qualitats humanes que hi ha darrere d'aquest joc. És una persona discreta, pel que sabem, persona discreta, no és una persona fanfarrona, és una persona, diguem, familiar, eh? És a dir, hi ha una sèrie de valors al voltant del jugador que em sembla que posen, que fan, el fan encara molt més gran, i són justament aquells que, diguem, aquella discreció que em sembla que el caracteritza.
2: Estem a 6 minuts de les 9, va. Saludem Toni Mata. Toni, com estàs? Bona nit.
7: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plaer i gent que està d'acord amb que Messi és el millor futbolista de la història.
2: És
7: com esteu?
2: És a dir, tothom menys una mica li van marcar. Explica'ns coses. El colofó del dia, on el situes?
7: Bé, avui estàu parlant ara d'una persona a la que admiro i jo vull posar el colofó de la tertúlia parlant d'unes altres persones que admiro i que crec que mereixen ser honorades, no amb un príncep d'Astúries, amb un príncep d'Astúries, sinó almenys en aquesta humil secció. Els pagesos de ciutat. Gent que viu, Toni, en una desena planta al centre de Barcelona i té el balcó ple de tomaqueres. Sí, sí. Quina mena d'heroi has de ser per anar-te'n a una riera del Maresme a pillar canyes, tornar a Barcelona amb l'R2, que no funciona mai, entrar amb les canyes a l'ascensor, bon dia, bon dia, i sortir al teu balconet per muntar tomaqueres amb els filferros que fa 3 mesos que guardes dels paquets de pa de motlla. La terra pel que la treballa, cridaves a l'hivern, mentre et feies uns biquinis per guardar el filferro, que no t'agrada el pa de motlla, però escolta, on trobes filferros de la mida justa? És que és impossible. Ja saben el que fan els fabricants de pa de motlla, hi ha un doble circuit de venda aquí, els que volen el pa i els que volen el filferro. I ara ha arribat el moment, Toni Marín, ja veus els primers tomàquets ciderol verds, també algun cor de bou, i un de Montserrat perquè t'agrada la varietat. Tomàquet amb gust de tomàquet, estàs somiant, no com això que venen les fruiteries. I molt més sa perquè no li poses fertilitzants. Ets eco. Ara, que estàs a Barcelona, xato, per tant, la teva tomàquera va a full de cadmi, níquel, crom, coure, oli cremat i la tos matinal d'un senyor que fuma tocat. Molt millor. On vas a parar? Molt millor. Com podria ser millor un tomàquet d'un pagès que s'hi dedica i que compleix les normatives fitosanitàries? No, això és tòxic. Un tomàquet de ciutat és el bo. I no costa pas tant. No és tan complicat fer el teu hort urbà. Només has de comprar el programador de rec automàtic, 10 metres de tub de goma, una 50ena de difusors gota a gota, instal·lar-ho col·locant els testos amb terra que has comprat al bazar, fent una forma concreta per posar els tubs i no ensopegar. La teva terrassa, si vols sortir, és una gimcana d'humor amarillo. Has de vigilar on poses els peus o fots un embolic. Tot sigui pels tomàquets, Toni. Però escolta, quina importància tenen els 150 euros que t'has gastat i les 3 hores que portes estudiant el manual de programador del rec automàtic per aprendre com coi fer que l'aparat aquest maleït regui mentre ets a l'oficina com un urbanita més. No és res, això. Res, si t'has vist el preu que van els tomàquets a 3 euros al quilo, Toni, I no tenen gust de res a sobre. Tu què trauràs? Són tomaqueres de test, Per tant, tampoc tens espai, un espai molt gran, per tant, però igual surten 2 quilos ben bons de tomàquet, Això són 6 euros, Buah, 2 quilos, Quin estiu que passaràs? Acabaràs tip de tomàquets, Fes conserva, que això t'arregla la vida a l'hivern. Cobres el pot i et fas un sofregit, que és glòria. En fi, fora conyes, admiració per aquesta gent romàntica que ho vol tenir tot, viure a la ciutat i tenir el seu hortet. La veritat és que és ridícul, perquè tens una figuera que fa una producció exacta de 3 figues l'any i unes maduixeres que donen un total de 6 maduixes. És a dir, que si hi ha una crisi alimentària, no ho salvaràs amb això. Però tu dins teu hi ha la voluntat, la intenció, la idea de que un món urbà i natural és possible. Hi ha la llum dins teu, estimat pagès de ciutat. Segueix amb la teva innocència i no perdis la il·lusió. Ai, quins tomàquets més bons que t'esperen.
2: Deixa'm dir-te que a l'estudi tenim pagesos urbans.
4: Sí.
2: Una abraçada, Toni. Fins demà. Gràcies.
7: Que vagi molt bé. Fins demà.
2: Quants quilos de tomàquet t'arriben a donar, Ivan?
3: No sé, ja ho contaré aquest estiu. Va.
2: Poquets. Però què?
3: Contaré aquest estiu. Sí, no ho sé.
2: Però quantes tomaqueres tens?
3: Tinc 4, tinc xerris, tinc rosa de barbastre i crec que d'espècies ja està.
1: El problema és que la tomaquera té una arrel mínim de 60 centímetres
3: però això el test
1: i màxim d'1 metre. Amb el qual, en un test, en un balcó,
2: A veure, escolta'm, perdona, la meva germana és a Premià Dalt, però la meva germana té tomaqueres amb plantes, amb testos, i déu-n'hi-do les tomaqueres. Doncs pues
1: han de ser testos de 7 litres, com a mínim.
2: No sé, els litres.
3: El que tenia jo és que tenia molta enveja de que no podia agafar els tomàquets del meu pare, que dic, som un poble de Castelló, i jo dic, pues ho faré aquí, ja està.
2: Senyores, senyors, que ho hem de deixar, perquè estem a 30 segons de les 9, que ha estat un plaer, com sempre, tenir-vos amb nosaltres. Dani Guillem, Oriol Izquierdo, Gonzalo de Oro, Ivan Marzà, Pati Sàrries. No trigueu gaire en venir. No tens tomàquets, tu, Gonzalo? A casa, no?
0: Mira, jo sóc un desastre, i a mi se'm mor...
2: El cactus, no?
0: Se't mor el cactus. Ja és un desastre.
2: Déu-n'hi-do. Que tingueu una bona nit, moltes gràcies. Fins ben aviat. Fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 9 i després, darrera hora del Pla B a Ràdio 4. En uns instants els expliquem com passarem molt bé a la nostra última hora. Ara tornem.
8: Són les 9.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bon vespre. Comencem amb una notícia de darrera hora. Des de Moncloa neguen que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, estigués al corrent de la presumpta trama vinculada al cas Leire Díez, que investiga suposades maniobres per obtenir informació sobre causes judicials que afectaven l'executiu i el Partit Socialista. Laura Monill, bon vespre.
10: Bon vespre, sí. Asseguren que no hi ha cap prova ni cap indici contra Sánchez i defensen que les referències al president són indirectes i fetes per terceres persones. També subratllen que el jutge no considera que els missatges incorporats al sumari del cas Leire Díez acreditin que conegués les suposades actuacions. Des de Moncloa insisteixen que es tracta únicament d'informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO, i de deduccions. Asseguren a més que la directora de la Guàrdia Civil va atendre Leire Díez fora de l'àmbit de la Direcció General i no en qualitat de directora. Afirmen que va trencar la relació tan bon punt va conèixer les seves intencions. Tot plegat després que la UCO hagi assegurat que Leire Díez es va reunir almenys en 3 ocasions amb la directora general de la Guàrdia Civil per instar-la a obrir una investigació contra la mateixa unitat. Des de Moncloa també recorden que mai no s'ha arribat a obrir cap investigació contra membres de la UCO, tal com presumptament reclamava Leire Díez.
8: De l'exterior, per primera vegada de les 7 en què s'ha presentat, Alemanya es queda sense un lloc no permanent al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, un seient pels pròxims 2 anys. El govern d'Alemanya suposa un cop en el seu intent de reforçar el seu protagonisme en l'escena internacional. La seva candidatura no ha rebut la majoria de 2/3 necessària a l'Assemblea General de l'ONU en el seu lloc i seran Àustria i Portugal que han aconseguit els 2 seients reservats al grup dels països d'Europa Occidental. I encara, de l'àmbit internacional, Brussel·les vol reduir la dependència tecnològica dels Estats Units i la Xina. Vol guanyar sobirania digital al núvol i evitar així que governs estrangers accedeixin a informació sensible. Per aconseguir-ho, planteja impulsar alternatives europees que garanteixin aquests serveis. Brussel·les proposa que la informació més sensible, com ara la judicial, la policial o la relacionada amb la defensa, s'emmagatzemi en empreses europees o, com a mínim, de països que permetin a Europa mantenir el control total de les seves dades. Una mesura que, indirectament, deixaria fora els Estats Units.
11: We want to make sure that our most critical sensitive data is stored in Europe.
8: Volem que les dades més sensibles estiguin allotjades a Europa, ha defensat la vicepresidenta de la Comissió, Heina Virkkunen. D'altra banda, la Unió Europea preveu mesures per triplicar la capacitat dels centres de dades en 7 anys. La nova llei de Chips 2.0 dona més capacitat d'intervenció a Brussel·les en cas que en manquin. La Comissió podrà centralitzar compres i ordenar que es prioritzin comandes. I tornem a casa nostra. Càritas Lleida alerta que la pobresa es consolida i ja es transmet entre generacions. Ara mateix a Ponent hi ha més de 6.000 persones que necessiten ajuda per cobrir les despeses bàsiques. L'entitat adverteix que cal reforçar les polítiques públiques. Lleida, Joana Cendra.
9: La pobresa s'hereta i cada cop és més difícil que una família pobra trenqui aquest cercle. És el principal crit que fa Càritas Lleida, que avui ha presentat la seva memòria. L'entitat atén gairebé 9.000 persones de manera directa en un context de pobresa persistent i 15.000 persones beneficiàries. De fet, l'atenció ha crescut un 10% i ara s'estima que hi ha més de 6.000 persones a la demarcació que necessiten ajuda per cobrir les despeses més bàsiques. Rafa Lleput, director de Càritas Lleida, fa una crida a reforçar les polítiques públiques de protecció social.
12: El que falla és el sistema en el qual ens desenvolupem i, per tant, tenim una tasca molt important per reconduir el que estem vivint. L'exclusió social no és un accident individual, és el reflex de les desigualtats estructurals del nostre model econòmic.
9: Càritas Lleida, Solsona i Urgell destinen en conjunt 9 milions i mig d'euros a combatre l'exclusió social al territori.
8: Gràcies, doncs. Això és tot per nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bon vespre.
13: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Lógicamente, dimecres a la Sagrada Família. Ignacio Rigau, què tal, Ignacio?
1: Hola, bona nit.
0: T'hagués agradat, veure de prop tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, i tant, i tant. M'agafa fora de Barcelona, però m'hagués agradat moltíssim.
0: Molt bé. En parlarem molt. Realment ja els hi ben asseguro que aquesta casa està fent un esforç de persones, de mitjans, perquè vostès tinguin, lògicament, el moment, el minut a minut, de tot el que passi durant l'estada de Lleó 14, la propera setmana. Això serà la propera setmana. D'aquí a 30 minuts, que ens agafa abans, l'Ignacio Rigau ens obrirà un capítol més del seu diccionari de la Hortarada, que deixa'm dir-te, en el capítol d'avui jo estic francament molt interessat.
1: Sí?
0: Sí. Estic bastant d'acord amb
1: en
0: això.
1: En les capses d'experiències?
0: Sí.
1: La veritat és un tema que va ser dels primers que vaig més o menys albirar quan vaig començar a dissenyar quan vam començar a fer aquesta secció.
0: Sí.
1: Perquè és una qüestió que sempre m'ha donat com un repelús i ara li he pogut donar nom i forma al meu repelús.
0: Deixa'm que et digui que jo sempre he pensat que és un dels millors negocis del món.
1: Sí.
0: Perquè conec a molta gent que ha comprat aquestes caixes d'experiències i en canvi no conec a ningú
1: que n'hagi fet.
0: Que hagi fet les experiències que prèviament havien comprat.
1: Exacte.
0: I a més he estat afanejant i vist que hi han de molt cares.
1: N'hi ha de molt cares i totes, i la immensa majoria, amb títols molt cursis. També.
0: Molt bé. Després en parlarem àmpliament sobre aquesta qüestió, perquè abans saludarem a una persona que jo tenia moltes ganes que vingués al programa. El senyor Salvador Busquets i Vila és un home que té un currículum brutal. És que ens podríem anar aturant en el seu currículum, perquè ell un bon dia deixa la seva trajectòria professional a l'empresa privada. Estem parlant de l'any 1995 i aleshores, ja, sobre això ja podríem parlar mitja hora. S'incorpora a la Fundació Arrels com a coordinador general i posteriorment com a director de l'entitat. Han estat 17 anys, senyor Busquets. Com està?
2: Sí.
0: Bona nit.
2: Gràcies, bona nit. 17 anys.
0: 17 anys. Quina tasca tan important fa la Fundació Arrels,
2: Sí, sí. Quan es coneix a fons i veus les trajectòries de vida de les persones ateses, te n'adones de quanta cosa es fa.
0: Està allà fins al 2014,
2: Sí.
0: Fins al 2014, perquè el nomenen director de Càritas Diocesana de Barcelona.
2: Sí. De fet, acabo a finals del 2012, coincidint amb un pla on participen per primera vegada persones en situació de sense llar, definint el pla pels propers 5 anys. Llavors, estic un temps a l'atur. La Companyia de Jesús em contracta com a coordinador de les entitats socials dels jesuïtes a Catalunya, i però estic poc temps perquè fent aquesta funció em telefonen un bon dia i això, ens veiem amb el cardenal i m'ofereix la possibilitat de dirigir Càritas Diocesana.
0: Quina experiència,
2: I tant! I tant! Jo venia d'un entorn més o menys endreçat clar per mi. La Companyia de Jesús va promoure Arrels Fundació des d'una parròquia, la parròquia Sant Pere Claver. Tot estava com bastant acotat, malgrat que és un treball doncs, amb moltes coses no previstes. I passo al món diocesà. El món diocesà, per una persona com jo sóc economista especialitzat en organització d'empreses, m'ha encantat. M'ha encantat. És una anarquia en el sentit de que cada rector pot fer dins de la seva parròquia en funció també de la vida i de la situació de cada comunitat. I hi ha parròquies com molt diferents. Repeteixo, el món diocesà a mi m'ha sorprès molt, m'ha agradat i estic encantat d'haver acabat la meva trajectòria laboral en aquest context.
0: L'actualitat és president de Càritas Catalunya.
2: Sí.
0: Qui és, la seva tasca és una mica coordinar, no?, les diferents faccions de Càritas,
2: sí,
0: a nivell provincial, no?
2: Sí, segons el dret canònic, les entitats importants són les Càritas parroquials. Sense una Càritas parroquial, un centre de culte no pot ser parròquia. I també la Càritas diocesana, que és l'instrument que el dret canònic dota al bisbe perquè pugui desenvolupar la seva acció social i caritativa. I aquestes són les importants. I els directors de totes les Càritas, a Espanya n'hi ha 69, es deuen al seu bisbe. El que passa que els bisbes, des de fa anys, promouen que les Càritas es vagin unint per tota una sèrie de temes que poden fer de manera conjunta. I alguns d'aquests temes tenen a veure amb la identitat, i llavors professionals de diferents àmbits, gent gran, infància, persones en situació sense llar, migració, doncs es troben i comparteixen experiències, i a vegades són temes com més funcionals.

0: No? Tot el tema que fa, tot el que fa referència a la formació, a la comunicació, tot això els bisbes promouen que no hi hagin 10 departaments de comunicació, sinó que cada vegada es treballi conjuntament.
1: Em va cridar molt l'atenció una vegada, senyor Busquets, fa no gaire, en aquest programa, que algú va dir que tots nosaltres estem més a prop de dormir al carrer que no pas de ser milionaris. I això em va portar una imatge, que segur que la recorda durant el Covid, que de sobte vam començar a veure cues i cues i cues de gent ben vestida que anaven a buscar menjar. Perquè vivim segurament en una societat de consum en la que hem d'utilitzar fins a l'últim euro que guanyem en pagar habitatges, escoles, rebuts, etc, etc, etc. I això ens deixa en una situació molt propera al desastre econòmic, no?
0: Sí, sí. A mi el que vàrem viure a la Covid em va sorprendre molt. I si em permeteu, us explico una anècdota.
1: I tant.
0: Jo anava a visitar un equipament i estava a la Ronda Litoral mentre una telefonada que era al carrer Nalomella. I em diu, Salvador, hi ha gent que es queixa em telefona de que no pot contactar amb vosaltres. Heu de fer alguna cosa. Vàrem contactar amb un call center i vàrem contactar de diumenge a dilluns, o sigui, o de dilluns a diumenge tota la setmana, dos persones al matí i dos a la tarda. A la setmana següent eren quatre al matí, quatre a la tarda. A mitja setmana van ser set i set. I a la quarta setmana hi eren 10 al matí i 10 a la tarda, per atendre les telefonades, perquè hi havia molta cosa, sobretot alimentació. La gent demanava alimentació. No et podria dir, o sigui, nosaltres no compràvem directament menjar. Doncs es van comprar centenars de tones de menjar per repartir. Inclús vàrem parlar amb centres de formació d'integració social i teníem un grup com de 60 voluntaris, persones que estaven estudiant per integració social, que formaven part de la xarxa de voluntaris que tenien telefònicament, perquè en aquells casos en què l'única cosa que es demanava és poder fer un paquet de menjar, doncs ja fixàvem la data d'entrega, perquè tot això s'havia de regular. Tenim 4 o 5 punts de distribució. I molta part d'aquestes persones eren classe mitjana, que destinaven un sou a pagar, per exemple, la hipoteca, i amb l'altre sou anaven vivint. I quan l'economia es va parar, aquests ingressos, fins que no van entrar en acció els ERES i tots els plans d'ajuda que es van fer, doncs aquests ingressos van baixar. I el que més greu em sabia, i és una cosa que des de Càritas vam dir hem de treballar, anar a Càritas provocava vergonya. Quan a Càritas sempre intentem ara que els equipaments siguin com molt funcionals, que siguem com aquell qui diu assessors amb temes d'estrangeria, amb diferents coses, no? No volem que hi hagi això de l'assistencialisme tan dur. Però en canvi sabem que hi ha persones que necessiten ser assistides i ajudades dins d'un procés en què treballem per l'autonomia.
1: I estem parlant de classe mitjana, eh? Fixa't.
0: Classe mitjana.
1: Ara anem a l'altra banda, que és la que a vostès els hi toca treballar a diari. Amb quanta gent arriben a treballar vostès?
0: Doncs en el conjunt de les 10 Càritas amb seu a Catalunya, l'any 2024, ara estem acabant la memòria del 2025, no crec que hi hagi... s'està maquetant, no hi haurà massa diferència, però vam arribar el 2024 de 290.000 persones.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: El novembre Càritas presentava l'informe sobre exclusió i desenvolupament social. L'estudi constatava que gairebé 1.400.000 persones, 1.400.000 persones, es troben en situació d'exclusió social, és a dir, el 17% de la població catalana.
0: Sí.
1: És molta gent.
0: És molta gent, és molta gent. L'exclusió social no es mesura només per indicadors econòmics. O sigui, la metodologia que fa servir FOESA, que per cert, l'enquesta, és una enquesta amb una mostra de 19.800 persones.
1: No és petita, vaja.
0: No és petita, a tota Espanya. A Catalunya podem mirar quantes eren, eren 3.500, una cosa així. Mm-hmm. Doncs la metodologia és determinar 8 àmbits importants, el treball, la salut, es defineixen 8 àmbits, i d'aquests àmbits es determinen tota una sèrie d'indicadors. En total hi ha 37 indicadors. Segons... cada indicador no pesa el mateix. El del treball, per exemple, que en una família no hi hagi ningú treballant, doncs clar, és un indicador important.
1: Clar.
0: En funció de quin indicador i quina intensitat d'aquest indicador, tot això és el que defineix un índex sintètic on es pot dir si s'està en situació d'integració plena o si està en exclusió. L'exclusió pot ser moderada o pot ser severa, i tot depèn d'això.
1: Què passa quan un està exclòs socialment? Què passa quan un efectivament cau amb això?
0: A veure, l'exclusió, i és una cosa que intentem explicar, són diferents variables que actuen simultàniament. I quan més t'allunyes del centre, més ràpid actuen aquestes variables. Llavors, acaba, i això ho vaig veure a la Fundació Arrels, una persona que demanava ajuda perquè no tenia res i no se l'ajudava, acaba provocant un trencament interior que l'allunya de la societat.
1: Clar.
0: I a més, li crea la sensació de que no és important per ningú. I això costa, o sigui, pensem que l'exclusió és un fenomen simplement físic, no és només físic, no és no poder dormir o no poder cobrir les necessitats
1: bàsiques. És fonamental bàsiques. Mental, no, m'imagino?
0: I tant. La psicologia o el món interior, la sensació de que has nascut per viure estrellat és important, però això es pot revertir. Això es pot revertir. Me'n recordo que vaig participar en un estudi que va fer una fundació on deia que les entitats mai seríem la família de les persones ateses, però sí que podíem complir bastantes de les funcions de la família. La funció de reconeixement, de la cura, de l'orientació, important.
1: Tenim un drama també brutal amb la pobresa infantil, no?
0: Sí.
1: Això sí que a mi cada vegada que parlem d'aquests temes em posa molt, no? Perquè tenim molts nanos en una situació molt complicada.
0: Tenim nanos que viuen en famílies empobrides. Llavors, jo crec que la política que a vegades s'ha seguit d'ajudar el nano, per exemple, amb una targeta de 100 euros al mes, etc., no serveix. Un pare, una mare, perquè moltes vegades són les dones que tiren endavant aquesta família, que no té un lloc on viure, l'ajuda de 100 euros, primer, no la destinarà només a aquest nen, si hi ha tres nens, la destinarà als altres fills.
1: Clar.
0: I, sobretot, la destinarà per allò que és més important, inclús amb el nen, que és poder dormir en algun lloc. Llavors, aquí hi ha un fenomen on el concepte micro i macro s'ajunten. I és en el sentit de que unes polítiques socials importants, si no són coherents entre elles, la capacitat de reducció de la pobresa és petita. A Espanya s'ha desenvolupat, arrel de la pandèmia, es va desenvolupar una política d'ingressos mínims, l'ingrés mínim vital, que ha ajudat molt, però no va anar acompanyada d'una política d'habitatge. Tots els diners que les famílies reben per l'ingrés mínim vital van a cobrir la necessitat d'habitatge.
1: El problema que tenim amb l'habitatge és que ens han empobrit a tots, no?
0: Molt, molt. Però és que, a més, hi ha una altra cosa que a mi a vegades m'indigna, i és que quan a vegades parlo amb responsables de l'administració o de forces polítiques, els explico que la Unió Europea, l'Oficina Estadística de l'Eurostat,
1: sí, sí.
0: Té perfectament quantificat què és el que destina cada estat en polítiques d'habitatge. I a Espanya, sistemàticament, estem entre el 20 i el 30% de la mitjana de la Unió Europea. Sempre som a l'últim país. Llavors, l'administració ha d'entendre d'una vegada que amb aquests percentatges no es pot fer una política.
1: Doncs no serà per promeses, no? Perquè si vostè se n'adona, president de la Generalitat, el president del govern, actuals, han fet del tema de l'habitatge la seva gran bandera, no?
0: El problema de l'habitatge, i aquí llanço una idea que últimament l'estic llançant i a vegades algú no agrada. El problema de l'habitatge és que des que tu decideixes invertir uns diners, que ja és molt que vulguis invertir uns diners, fins que aquests habitatges estan a disposició de les famílies que ho necessiten, passen 4 o 5 anys. Però, quan el 2012-14, que hi va haver tot el problema del sistema financer, la Unió Europea va crear tota una sèrie de normativa que va obligar el sistema financer a despendre's de tots els seus actius immobiliaris. Mm-hmm. Aquests actius es van vendre a fons d'inversió amb un descompte, amb un preu per sota del 40 o del 50% del seu preu de construcció, perquè es van veure obligats. L'administració hagués pogut comprar aquests pisos i no ho va voler fer, i això és molt greu. Si ho hagués fet, és veritat que hagués sigut una inversió important, però hagués tingut un parc d'habitatge públic per un preu inferior al seu cost de construcció, i aquest preu, aquests habitatges, en un any per rehabilitar-los, per pintar o fer les obres que fessin falta, haguessin estat a disposició de les famílies que ho necessitàvem. Vam deixar perdre una oportunitat molt bona perquè el nostre país tingués un parc d'habitatge públic a un preu per sota del de construcció.
1: L'any 2011, la diòcesi de Barcelona es va posar en marxa el servei de mediació en habitatge per evitar justament l'exclusió residencial. No? Quina incidència ha tingut aquest servei?
0: Molt bé, molt bé. A més, quan va néixer... Aquí hi ha coses que jo penso que ja es poden començar a explicar. Va néixer d'un donatiu important que va fer un grup de persones vinculades a diferents iniciatives socials, la Fundació Formació i Treball, Càritas i tal. Una de les condicions que van posar, jo m'ho van explicar després, jo vaig entrar el 14, una de les condicions que van posar és que no fos només per pagar lloguers de gent tan necessitava, sinó també de classe mitja. I llavors, qui estava al davant d'aquest servei, la Carla Matrilla, que havia sigut secretària general d'Habitatge, tenia contactes amb el sistema financer i va començar una interlocució per tal d'assegurar amb el sistema financer que els actius que es poguessin deixar, o bé la negociació que es feia amb segons quines hipoteques, doncs poguessin... que això serviria, que no seria tirar els diners a l'aigua, que no seria... No, sinó que això serviria. De fet, es van donar algunes paradoxes importants. Per exemple, un dels primers voluntaris que es va incorporar per ajudar en aquesta mediació era una persona que s'havia prejubilat abans, treballava en un banc important, precisament com a consultor legal, assessorant a directors d'oficina sobre què fer en cas de desnonament. I al cap d'uns mesos apareixia acompanyant alguna persona atesa a Càritas per intentar parar un desnonament, aquest doble paper. Per això va anar bé, perquè, en el fons, són realitats molt diferents on la confiança entre les persones és important, a part de les polítiques de les entitats.
1: Em consta que un dels problemes que es troben a Càritas és que molta de la gent amb la qual treballen, a les quals atenen, són persones que no tenen regularitzada la seva situació. Un alt percentatge, no?
0: Un alt percentatge. A veure, l'opció de Càritas sempre se'ns diu ateneu abans els de fora. No és veritat. Càritas el que atén és a les persones que més ho necessiten, siguin d'on siguin. I posaré un exemple. La pandèmia, 2020. A Càritas sabíem que hi havia famílies, perquè les ajudàvem, famílies que vivien amb habitacions de relloguer. La majoria d'aquestes famílies, les coneixem una mica, doncs són dones amb un o dos fills. Quan la pandèmia... en el mes d'abril del 2020 varen fer una primera onada, 450 d'aquestes famílies, per saber com els havia afectat la pandèmia. Després la varen fer sis mesos després, de 450 van passar 550, i després sis mesos més, és a dir, al cap d'un any, 600 i pico. A l'acabar, sempre demanaven bastantes coses, però hi ha una dada que vull explicar. En els tres primers mesos de la pandèmia, el 17% d'aquestes famílies entrevistades havien hagut de canviar de pis, d'habitació de relloguer, perquè no podien fer front a l'augment. Aquest 17% va comportar el 28%, i a l'acabar l'any, el 48%. Us imagineu que representa per una dona que té un o dos fills, que no té la situació administrativa regular, que vol que els seus fills estiguin escolaritzats, que tinguin atenció sanitària en el CAP, haver de canviar d'habitació i potser anar a una habitació que li queda a 4 quilòmetres? L'atenció.
1: Què li semblen els partits polítics? No vull parlar política, però aquesta pregunta sí li vull fer. Què li semblen els partits polítics que van de catòlics i van de religiosos i, per exemple, estan criticant seriosament a l'Església per recolzar aquesta regularització, no de persones que han de venir, sinó de persones que ja hi són?
0: L'arquebisbe Joan Planelles, arquebisbe de Tarragona, jo penso que va donar la resposta adequada. No es pot ser xenòfob i bon cristià. Jo, a més, hi afegiria una altra cosa. Quan coneixes les històries de vida d'allà on t'han estat, i posaré, si voleu, una anècdota, però... entens que vinguin i entens que necessiten ser acollits. I, per exemple, me'n recordo que un dels anys sent director de Càritas estava mirant les dades de persones ateses d'altres nacionalitats, i l'any que havíem tancat abans havíem atès, per exemple, una persona d'Honduras, i aquell any n'havíem atès 300 persones. La violència estructural fa que la gent surti, i jo he parlat amb persones que em deien: és que amb el meu fill li van posar un ganivet al melic i li van treure l'esternón, i quan va sortir de l'hospital van venir aquí malvenent el que teníem, perquè és una qüestió de vida.
1: Sap què em fa mal a mi? Li dic de debò, quan sento parlar de menes. Perquè ens oblidem que estem parlant de nens. O de nenes. I a més, encara és més pornogràfic, si em permet l'expressió. Perquè no estem parlant de milions de nens i nenes, sinó estem parlant d'un grup que en qualsevol altra qüestió seria ridícul, seria absolutament... Bueno, ho hem vist quan vam tenir la guerra a Ucraïna, no? Que vam poder acollir perfectament perquè ens semblava que era gent europea i que, per tant, no teníem problemes. Però fa mal la utilització que se'n fa de nens, la utilització política que estan fent de nens, convertint-los absolutament en delinqüents potencials. És brutal, això.
0: Sí, sí. I aquí, diverses coses. Altre cop, el desconeixement és important. Càritas ha participat en missions a la Unió Europea i ha anat al Senegal, ha anat a diferents països on hi ha associacions d'allà que treballen perquè els seus joves, els seus nens, no vinguin aquí. Però, en canvi, les condicions de vida que hi ha i la falta d'esperança fa que ells són els primers que vulguin sortir. Un cop els tens aquí, passat el primer període d'aclimatació, jo dic perquè jo he estat en alguns pisos aquests menes parlant amb ells i parlant també amb els que feia 4 o 5 anys estaven allà i sé la trajectòria laboral que han seguit, no? Llevar-se. M'explicaven d'un xicot la pell negra com el carbó, rastes, que no volia estudiar de cap manera perquè no sabia per això. Va fer un curs d'aquests especials de soldador i quan va tenir el títol el van agafar a prova amb una empresa que estava a Piera. Es llevava cada dia a 3:15 del matí per poder estar a les 7 i la constructora, l'ha vist també, que té contracte indefinit, li ha buscat un pis de lloguer, està petit, està vivint allà, i va tirant, va fent la seva vida amb un ofici que n'hi ha pocs, que són de soldadors a la construcció. Aquesta gent, si els dones una oportunitat, en primer lloc són molt agraïts. I en segon lloc, estan fent créixer també el país.
1: És que és impressionant, tot plegat. Miri, ahir vam tenir assegut en la mateixa cadira que està avui vostè, i li recomano molt l'entrevista, si un dia d'aquests té una estona, un periodista, que es diu Abraham. És un periodista cubà que va haver de sortir de Cuba exiliat, perquè a més li van dir o passaporte o càrcel, directament. Una veu lliure dins de Cuba, que li ha costat bé haver-se de separar necessàriament obligat. Un exili polític en tota regla, dit d'una altra manera. Em va cridar molt l'atenció, perquè tinc la sensació que aquí, amb aquest discurs de venen a robar-nos, es queden els ajuts... que vivim, que això no és una democràcia, no? Clar, era al·lucinant quan tot això ho comentava amb ell ahir. Ell que sí que ha estat en un país amb una dictadura, on et poden matar o et poden portar a la presó simplement per dir el que penses, això d'una banda. Però em va cridar molt més l'atenció encara quan ell va dir: jo des que visc aquí m'he fet més comunista que mai. Diu, perquè a mi, quan vaig arribar aquí per primera vegada i vaig entrar en un supermercat i vaig veure no que hi havia una pasta de dents, sinó que hi havia 15. No hi havia una marca d'oli, i això ho podríem extrapolar tot. Clar, aquesta cosa de com hem perdut la referència del que és important o no a la vida i el que ens fa sentir-nos pobres a gent que tenim de tot, és tot plegat un gran engany o autoengany, o no sé com ho veu vostè.
0: Han banalitzat els conceptes importants com la democràcia, la llibertat, la solidaritat. S'han banalitzat. I el retornar al que realment, al contingut real, només passa per a la proximitat a persones que realment ho han perdut tot i que se'n volen en sortir. Llavors, quan els coneixes, deixa de ser un expedient i treballes d'una altra manera. I jo ja sé que no... que ens costarà revertir aquesta situació, però també és una altra cosa, i és que les realitats que nosaltres veiem fan que alimentin un pensament que no poden destruir. I per això nosaltres ens dediquem també, destinem, invertim en estudis, en FOESA i tal, perquè volem explicar, perquè sabem que el que es diu, com per exemple el que ens venen a robar, a veure, el tema de l'habitatge, algú creu que amb una presència d'habitatge, amb algun tipus de protecció de l'1,8-2% en el conjunt del parc d'habitatge, quan a Europa estan al 18%, són ells els que ens prenen l'habitatge? Per posar un exemple, algú creu? El problema de l'habitatge s'ha construït fa 30 o 40 anys, quan no hi havia aquesta crisi migratòria. S'utilitzen les paraules com volen i sembla que a vegades és a veure qui la diu més grossa.
1: Ignacio, l'Ignacio Rigau, que a més és una persona amb conviccions catòliques, molt catòliques, molt potents, sí, sí. Què sembla tot el que estem dient?
2: Doncs, primer sí que volia participar de la conversació que estava tenint sobre si es pot ser xenòfob i catòlic. La resposta, òbviament, és no. De la perversió del concepte de solidaritat, I fins i tot jo crec que el que vivim, ja sigui a la política, ja sigui en general, és una societat en general molt despietada, no? Sense cap tipus de pietat. El que sí li volia preguntar és que sembla que tot el que fa Càritas, que és moltíssim, però fins i tot li diré que no era conscient que hi havia tants fronts d'actuació, i probablement més que estudien o estudiaran o desplegaran, sí, dona la sensació, o un es podria emportar la moralina, que Càritas existeix per un fracàs de l'Estat o les administracions.
1: Interessant això, eh?
0: Sí. Càritas existeix des del començament, els primers diaques. Existeix per ajudar la persona que necessitava aquesta ajuda. Si després les administracions, quina sigui, a l'Estat, que hi havia llavors el que hi ara, no han fet el que tocava, això és una altra cosa, que nosaltres creiem que incideix molt, i per això reivindiquem el paper de l'administració. Però jo diria que l'origen de Càritas està en la fragilitat de la persona davant de segons quines situacions, i que aquí ens hem de posar tots. I també dic una altra cosa, la gran política no la fem les entitats com Càritas, ni les entitats. La gran política ha de venir des de l'administració.
1: Sí, però per ser justos, la quantitat d'entitats que formen part del tercer sector social,
0: sí,
1: si s'aturessin,
0: home,
1: tindríem un problema gros, eh? Perquè vostè, ho hem comentat abans, ha estat director general de la Fundació Arrels durant molt de temps. Fan una feina espectacular, però el Casal d'Infants del Raval, l'Associació de Dones de no sé què, tenim tants col·lectius de gent ajudant que d'alguna manera aquests surten menys a mitjans de comunicació, però que formen part d'un sustent molt important d'una societat com la nostra, no?
0: I tant, i formen part molt important, no només perquè són capaces de apoyar en moments de molta fragilitat, doncs, en temes d'habitatge, d'alimentació i tal, sinó també acompanyar aquestes persones perquè no es trenquin. Jo a vegades em sorprenc i em dic, com més que no s'ha trencat amb tot el que ha aguantat. I aquí és molt important, doncs, saber que aquestes entitats treballen amb professionals, però sobretot hi ha voluntaris que es transformen en teixit humà que acompanya situacions molt dures. I la persona, jo sempre explico, les persones ens aguantem per dos grans àrees. Una és les condicions materials, però l'altra també l'acompanyament, la paraula que humanitza. Hi ha situacions que es veuen obligats a viure i que les entitats no podem canviar. O sigui, quan una persona està al carrer, allò és un no lugar, que diu Pedro Cabrera.
1: Sí, sí.
0: És un no lugar. Doncs és veritat que sempre treballem perquè acabin tenint un sostre, però mentrestant el que necessiten les persones que les acompanyin. I aquí és on la paraula humanitza. No som només agents de transformació social, sinó que som teixit humà.
1: S'ho ha explicat vostè molt bé. Abans deia que no hi ha pitjor sensació que quan pensem que no li importem a ningú. I aquesta sensació jo crec que en algun moment de les nostres vides l'hem tingut tots. Segurament amb una comparativa que podríem fer respecte al consum que dèiem abans, no? És a dir, que tenim un teixit social d'amics, de família, que no és així. El problema és quan sí és així. I efectivament el que necessiten aquestes persones és el mateix que necessitem tots, és que algú ens faci un cop a l'esquena i ens ajudi a fer la següent passa, segurament, no? Com s'espera la visita del Sant Pare?
0: Ui! A veure, primer de tot l'estem esperant amb moltíssima il·lusió. En segon lloc, sí que és veritat que això perturbarà el funcionament de la ciutat per qüestions de seguretat. Jo he quedat parat perquè l'entitat en la que estic, doncs, participarà en els actes de la parròquia Sant Agustí. Mm-hmm. He quedat parat de la gran demanda que hi ha hagut per poder participar. Fa una estona parlava amb el responsable, un capellà, el delegat de l'Acció Social i Caritativa de la diòcesi, que em deia, ostres, menys mal que ja s'ha parat perquè hi ha tota una sèrie de filtres i ja no admeten més no s'admeten més peticions, no? Però hi ha hagut molta gent que ha volgut participar. M'ha sorprès la il·lusió que hi ha. No puc llegir encara l'encíclica que he tret.
1: Però és interessant, eh? Les quatre coses que sabem tots són interessants, eh? Perquè, déu-n'hi-do, per mi és un cop a la taula contra els tecnooligarques, contra la manca de valors. A mi m'agrada, li dic sincerament, a mi m'ha agradat molt.
0: Avui estava en un acte, participava la Cristina Hinojés, que havia sigut una de les mares sinodals, va participar. Mm-hmm. És la que va obrir el sínode quan es va fer a Roma davant tots els bisbes. El papa francès li va demanar que ella fes la primera reflexió. I ens deia, diu, llegiu-la perquè des de la primera fins a l'última paraula és molt, molt, molt potent. No oblidem que el papa Lleó XIV és matemàtic de formació. Ell és matemàtic i una persona molt discreta que les ha vist de tots colors. Esperem amb molta il·lusió i jo tinc moltes ganes també de llegir les seves reflexions.
1: I escoltar-lo, no?
0: I tant, i tant. Em fa molta il·lusió, ho comentava
1: amb
0: l'Ignacio, que a Sant Agustí hi haurà tres testimonis. Una d'elles és una companya que va entrar a treballar a Càritas quan jo estava allà, que serà una jefa del testimoni. Després, la mestra de cerimònies és una altra companya que havia estat a comunicació a Càritas Barcelona. I, per tant, quan estàs en un acte on hi ha una persona molt significativa, com és el papa Lleó XIV, però, a més, qui participen són companys que has tingut, doncs et fa especial il·lusió.
1: A mi em fa especial il·lusió que vostè hagi vingut avui al programa. Entenc que és tan necessari escoltar bé les paraules de gent cristiana, catòlica, i que és coherent amb ser-ho. Que és el que... Miri, que jo no soc cristià, però els admiro profundament. Això també m'agradaria dir-ho, sobretot la coherència. Sobretot quan un és cristià de debò i practica allò que assegura creure. Perquè l'altre em sembla una hipocresia total. I a més, també li diré una altra cosa. A l'Església hi ha molta sabidoria. I això sempre m'ha semblat que està molt bé. Senyor Busquets, que un plaer. Que m'agrada molt que vingui.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Dona gust poder estar en una emissora i parlar de tot això.
1: Doncs vingui més.
0: No? I tant.
1: Un plaer, de veritat. Moltíssimes gràcies. És el president de Càritas Catalunya, el senyor Salvador Busquets i Vila. Ara fem una petita pausa. I quan tornem de la pausa, canviarem el to. Li han regalat a vostè alguna vegada, senyor Busquets, una caixa d'experiències o no?
0: Alguna vegada.
1: Sí, eh?
0: Sí, sí.
1: I les ha fet? És que aquesta és la pregunta.
0: Sí, sí. Algunes sí, però altres s'han quedat penjades.
1: Ja m'imagino jo. Gràcies, senyor Busquets, molt amable. Una petita pausa, de seguida parlem de les caixes aquestes que li agraden a l'Ignacio.
3: L'amistat és una pedra important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
4: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
5: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
6: Irrepetibles.
7: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
8: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
6: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
9: Ràdio 4.

0: Una mica més de 20 minuts i arribem a les 10 en punt de la nit. I entrevistes que podrien durar, no,
1: sí,
0: Ignacio?
1: Sí, sí. De fet, quan m'he fixat en l'hora, he dit... Si han passat... Al meu cap havien passat 5 minuts.
0: Ja. I no,
1: no, gustes. No.
0: Bueno. M'agrada molt el tema d'avui. El diccionari de la Hortarada. Ja saben que cada setmana amb l'Ignacio Rigau escriu un nou capítol d'aquest diccionari de la Hortarada. I avui és que... Com es diuen aquestes caixes?
1: Són caixes d'experiències, diguem el nom genèric, però potser la marca més potent de caixes d'experiències són les Wonderbox.
0: Wonderbox.
1: O Winabox. També està Drumwit. I hi ha uns quants operadors, però el més potent, amb moltíssima diferència, és aquesta Wonderbox, que de fet es va menjar el seu competidor. No fa tant.
0: Per què t'has anat a fixar amb això?
1: Doncs primer perquè em sembla un producte interessant, perquè jo crec que és aquesta espècie de com agregador d'experiències o d'idees més o menys unificades temàticament, pot estar bé, pot ser una bona idea. Ara bé, en què s'ha convertit? En el fons, una escapatòria fàcil.
0: Clar.
1: I el sector, de fet, de les caixes d'experiències a Espanya mou molts diners. Ara s'estima que en els últims anys ha crescut moltíssim, des del seu naixement al voltant del 2015 fins avui dia. El creixement ha estat espectacular, especialment en empreses molt concretes, que fins i tot han fet expansions internacionals, com pot ser la pròpia Wonderbox. Però aquí, ara mateix a Espanya, es valora tot el sector de les caixes d'experiències i fins i tot també les targetes regals entre 100 i 300 milions l'any.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que no està gens malament. I econòmicament també és força interessant, perquè hi ha una estimació, de fet s'ha fet un estudi de precisament aquell fenomen que mencionaves abans, que és les caixes d'experiències les compra i no s'utilitzen.
0: Clar.
1: I s'estima que està entre un 12 i un 20% de les caixes.
0: 12 i un 20%?
1: Sí, sí.
0: És un negoci rodó.
1: És un negoci rodó perquè es fixa... Primer, aquest fenomen de la caixa que no s'utilitza, en el fons és quasi la totalitat del marge de benefici, i és un negoci superinteressant perquè treballa amb el temps i el res, perquè no són subministradors de serveis, sinó que subministren el que s'anomena inventaris ociosos, que són productes o taules, són productes que siguin vols o taules buides a un restaurant o franges horàries a un spa o...
0: degustació de vins.
1: Degustació de vins, sí. Totes aquestes coses doncs van arreplegant a l'engròs i després ho col·loquen a un paquet i ho venen. Però... Per un costat tenim que el proveïdor té el servei venut, un servei que no pensava poder vendre, però el té venut, però no el cobra fins que no l'utilitza l'altre. Amb la qual cosa tenim aquell petit, no? aquest petit espai on les empreses de caixes d'experiències, amb molta intel·ligència, direm, s'aprofiten. I això és interessant pel que fa a l'aspecte econòmic. Pel que fa a l'aspecte hortera... Perquè fins aquí estem parlant...
0: Està bé, és un negoci, sí, sí.
1: És un negoci.
0: Ara parlarem del negoci, però digues. El tema hortera, sí.
1: El tema hortera és, a mi, potser el que m'ha interessat més, perquè m'ha semblat fascinant, és el que en filosofia s'ha anomenat l'ètica del regal. A ti t'agrada fer regals?
0: I tant.
1: I t'agrada que et facin regals?
0: I tant.
1: Jo prefereixo fer-los que me'ls facin.
0: Jo, segons.
1: Però... Hi ha fins i tot, com tota aquesta teoria que és anomenada dels llenguatges de l'amor, que un dels llenguatges de l'amor és fer regals.
0: Clar.
1: I és tot un art fer un regal, i segurament tu recordis un regal que has pensat amb molta cura i amb molt de mimo, i altres regals que has hagut de recórrer una mica a Sota Cavall i Rei.
0: Absolutament,
1: no? Una d'aquestes Sota Cavall i Rei acostuma a ser la capsa d'experiències. I és superinteressant. I, a mi, jo, quan estava investigant una mica això, me'n recordava del Hobbit, de Tolkien, que a Hobbiton, no?, província dels Hobbits, la comarca, cada dia és l'aniversari d'un hobbit. I tots es fan regals entre ells, perquè cada dia és l'aniversari d'un hobbit i tot Hobbiton està convidat als aniversaris. Per tant, hi ha una espècie d'economia circular permanent de regals entre els hobbits que mai s'utilitzen, però sempre es regalen.
0: Està molt bé, sí.
1: També me'n recordava d'un petit llibre que vaig haver de llegir fa molt temps, que és The Railway Children, no? Els nens del ferrocarril, d'una autora que es diu Nesbitt, Edith Nesbitt, si no m'equivoco.
0: Sí.
1: I hi ha una part del llibre, on se celebra un aniversari. No? I el regal, que estem parlant d'una novel·la ambientada a principis del segle passat, el regal són unes pomes. regalen una poma i contentíssim els nens del ferrocarril amb unes pomes i un vell rellotge de l'avi d'un, no? I això m'ha fet pensar que la nostra concepció del regal, tot i ser molt antiga, també ha canviat molt. De fet, hi ha autors que han explorat molt l'antropologia del regal. Hi ha un en concret que és Marcel Mauss, que hi ha en un petit assaig que es diu Assaig sobre el do, que parla precisament de totes les... En aquest cas, ell va estudiar com petites tribus de la Polinèsia, on parla de com el regal sempre té tres dimensions, no? L'obligació de donar, l'obligació de rebre i l'obligació de retornar. I això explica molt la nostra relació amb els regals, de com es converteix, en el fons, en una reciprocitat que pot ser molt sincera i pot ser molt bonica, i pot començar amb avui convido jo a dinar, ja em convidaràs un altre dia, i això és bonic perquè en el fons el regal no és el menjar, és la companyia, o també es pot convertir en una cosa potser una mica més lletja, com pot ser aquesta espècie de competició de favors.
0: Després també podríem obrir un altre capítol, que és aquell que fa un regal a la seva parella d'un sopar de dos. No, però sí. Això li hauríem de donar això de menjar, ja... mai millor...
1: De menjar part.
0: Banda, no? Fem una cosa, ho dic perquè quan ens hem posat a mirar aquest tema de les caixes de sorpresa, ens hem adonat que hi ha fins i tot un estudi fet al respecte, i a més, de manera molt seriosa per a l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU. I hem convidat el seu portaveu, Enrique García. Què tal, Enrique? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, buena Nick, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Pues muy contentos de tenerle con nosotros. Me decía Ignacio hace un instante que el 15-20% de las cajas que se regalan no se llegan a utilizar nunca. Es un negocio redondo, ¿no?
2: Pues desde ese punto de vista sí, se cobran, pero no se utilizan, ¿no? Y no se utilizan, y esa es una de las principales conclusiones de un estudio que hemos llevado a cabo en el análisis de una oferta amplia de este tipo de cajas, por las restricciones que tienen en su uso y que muchos consumidores pues no leen bien, no consultan en su web, la web de estas cajas, cuál es el marco real de utilización. Ajá. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que acaba el plazo, no se hacen, no hay reservas suficientes, se posponen y, bueno, pues ese número a nosotros sí que nos cuadra precisamente por eso, por uno de los serios inconvenientes y es las restricciones que tienen en cuanto al uso.
0: Un negocio redondo, insisto, ¿no?
2: Sí, redondo en el sentido... A ver, la circunstancia es que en las condiciones generales normalmente vienen explicitadas esas condiciones de uso, ¿no? Básicamente, ¿a qué nos referimos con condiciones de uso? Pues el periodo de disfrute de esa experiencia que tiene caducidad, es decir, no se lo compra uno y lo puede disfrutar sine die. No, tiene un periodo, un plazo, ¿no?
0: Claro.
2: Luego, por ejemplo, pongamos la de hoteles, que suele ser habitual, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que si esperamos hasta el final y caduca, por ejemplo, a final de este año 2026 y esperamos hasta el último momento, como solo se pueden realizar en días concretos, en unas determinadas condiciones, en unos determinados hoteles, que al final pues resulta que no te cuadra la fecha, no puede y acaba perdiendo literalmente ese regalo porque caduca.
0: Claro.
2: Tan sencillo como eso, ¿no? Luego también, digamos que las cajas de experiencia tienen un nombre bonito, una caja de experiencia, pues masaje, visita, globo, en fin, de mucha temática, un nombre muy bonito. Pero claro, cuando le ponen las restricciones ya no es tan bonito.
0: Yeah.
2: Es un mensaje que te tienes que hacer solo los jueves por la tarde, de 7 a 8.
0: Y con la mano izquierda. ¿No? Y con una de las dos manos, ¿no?
1: Claro. Sería un poco de gancho.
2: Entonces,
1: sí.
2: Claro, ya no son atractivas. Por eso la recomendación de la OCU es muy clara. Hay que leerse bien. Visitar la web de nosotros, fíjate, porque como es un regalo que viene precintado y que luego ya no se puede devolver en muchas cosas, y lo dice claramente, hay que irse a la web antes de seleccionar la caja adecuada y ver en realidad lo que estamos regalando. Luego señalaba ahí antes esas condiciones de regalo. Cuidado, porque si regala una caja de experiencia y al final el que recibe el regalo no la puede disfrutar, pues entonces también está quedando mal el que la paga, ¿no?
0: Es verdad,
2: en ese sentido, ¿no?
0: Muy bien. Señor García, yo creo que ha quedado perfectamente claro que hay que ir con cuidado, echarle una ojeada efectivamente a la página web y leer la letra pequeña como en tantas ocasiones acabamos hablando siempre con los responsables de organizaciones de consumidores. Ha sido un placer, señor García, que tenga una buena noche.
2: Moltes gràcies, bona nit, adéu.
0: Moltes gràcies, bona nit. 11 minuts i les 10, què et sembla?
1: Em sembla, ja et dic, tot el món del regal em sembla superinteressant i a part el senyor García ens confirmava que aquí les empreses de cases d'experiències han trobat el filó de qui vol fer un regal de forma molt fàcil a través, com ens deia el senyor García, d'un producte que és Yamine, perquè tu compres una capsa que es diu Inolvidable fin de semana para dos.
0: Ara... Paseo en caballo por la Garrotxa.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, ara, sí. Ara, per exemple, és que ara mateix he entrat i he estat mirant el top ventes. De...
0: Ah, molt bé.
1: I el top ventes ara mateix és una caixa que es diu Gràcies, profe.
0: Gràcies, profe.
1: Com s'està acabant el curs, doncs es fan regals als profes. Però també hi havia una altra que m'ha fet gràcia, que era...
0: I en què consisteix el gràcies, profe? Doncs
1: pues no sé, potser un profe necessita un massatge.
0: Vaja.
1: I si és un jueves a media tarde con la mano izquierda, pues quizá ya le va bien.
0: Potser sí, no?
1: Però sí, tot tenen aquest punt com una mica maliflu, no? De escapada romàntica en pareja para dos, no? Que d'això també n'hi ha molt. Respecte als regals, a més, hi ha com una teoria d'un filòsof que està completament com unes maraques, que és Derrida, Jacques Derrida, uh-huh. Que diu que és impossible fer un regal.
0: Ah, sí?
1: El regal pur, que és el regal que tu acceptes sense intenció de retornar, sense intenció de quedar bé, sense intenció de tenir cap tipus de, diguem, pensament subsidiari i que t'entreguen també de la mateixa manera, no existeix. No? I la reflexió és força interessant, perquè el regal pur, perquè sigui completament generós, no pot donar-se a la naturalesa o entre els homes, perquè els dos tenim sempre una intenció, com a mínim la intenció que et fas il·lusió, el regal que reps o que dones.
0: Yeah.
1: I a mi em feia pensar, de fet, el regal pur serà aquell que t'han donat sense intenció, que pot ser un regal, per exemple, de Déu, en el sentit de, doncs, estar tu tranquil o veure un paisatge molt bonic, Déu et dona aquest regal, Déu, la naturalesa, el món, el cosmos et dona aquest regal, però, òbviament, no té intenció de donar-t'ho a tu, ni que se'l retornis.
0: Clar.
1: I, per últim, ja, això s'ha estudiat també des de la psicologia. Hi ha un llibret que es diu Influence, de Cialdini, que va estudiar precisament com els regals, en el fons, són una forma molt bona i fins i tot blanca de crear obligacions de reciprocitat. I hi ha un experiment superxulo que hi explica, que hi va realitzar, que és a un senyor, un grup, no, d'estudi, els donaven una Coca-Cola. Però com qui no vol la cosa.
0: Yeah.
1: He anat a donar una Coca-Cola i la màquina m'ha donat dues. Té. I després d'aquella mateixa gent que havia rebut la Coca-Cola li deien vaig una mica curt de temps, em pots comprar un cafè o uns bitllets per una rifa, el que sigui, i ho feien. De buen grado, a més.
0: Yeah.
1: Perquè ja has creat aquesta sensació de deute o de reciprocitat. Com ho enllacem tot amb l'hortera? Els regals són molt importants, perquè en el fons estan parlant de tu, estan parlant de l'altre, estan parlant dels dos, del receptor i emissor, no? I jo crec que s'han de fer amb carinyo i s'han de fer amb posant-li una mica de cap, o escoltant una mica. Les capses d'experiències cancelen tot això. Cancelen tot això, com cancelen també els teus plans d'anar-te de cap de setmana.
0: Sí, sí.
1: Per què? Perquè en el fons estàs... És quasi un peatge. Jo crec que deia el senyor García que podien ser, no, que un objecte de preocupacions per la OCU i tal, però jo crec que no, perquè el que rep la capsa sap el pa que s'hi ven.
0: L'utilitzarà... El que rep la capsa moltes vegades sap que no l'utilitzarà.
1: Exacte, però tampoc, vull dir, li han fet el gest i probablement totes les caixes valen més o menys el mateix, entre 70, 50, 100 euros.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, és com un xec, no? Deures fets. I l'altre, en poc més de 5 minuts, ja té solucionada la papeleta de buscar un regal, en comptes d'anar-te a buscar doncs, una corbata que li agradarà, o un llibre, o el que sigui, unes flors.
0: Yeah.
1: No? Per tant, és hortera en el moment que tu estàs... Els regals què són? Això ho diu un filòsof supercomplicat que es diu Baudrillard. Diu que els regals, els objectes, nosaltres els trofem de personalitat. I el regal, en el fons, és com si agafessis i convertissis en objecte una part de l'amor que tens per una persona. Si això no ho fas perquè vas i simplement compres con la papeleta, compres la caixa, el que estàs fent és no tractar amb carinyo precisament aquesta persona, aquest objecte, aquest regal.
0: Home, hi ha caixes d'aquestes que es venen al súper, eh?
1: Sí.
0: M'entens? O sigui...
1: Sí, o a les benzineres.
0: Doncs
1: o sigui,
0: això, no?
1: Això, i és obtenir el precís moment que tu el que estàs fent, com fa l'hortera, com és, en el fons, el gen hortera, estàs externalitzant un acte d'amor a una altra persona.
0: Parlant d'actes d'amor a una altra persona, tinc una proposta per tu.
1: Digues.
0: M'ha vingut al cap, no? Tu com sé jo, el meu és una suggerència. Si tu consideres que no, és que no.
1: També treballem per encàrrec. Sí.
0: No, per això ho dic, és a dir, tu com a ja professional de l'anàlisi de l'hortera. És hortera el romanticisme?
1: No. No, no.
0: No, no hi ha romanticismes horteres?
1: Oh, yeah.
0: És que clar, tu estàs com estàs.
1: Ara. Jo estic molt bé.
0: Però... Tu estàs com estàs. Però
1: estic fantàstic.
0: No té una mica... Una hortera meravellosa, eh?
1: Sí, moltes horterades són molt disfrutones.
0: Per això
1: t'ho dic.
0: Si analitzes clarament...
1: El romanticisme?
0: El romanticisme? No, no estem parlant dels clàssics.
1: No, no, no. Ja,
0: d'allò que tots entenem...
1: De ser una mica cursi, una mica...
0: He escrit un poema per tu.
1: És molt bonic que escriguin un poema.
0: Que no et
1: dic
0: que no, però si no et dic que no sigui bonic. Ja, estic analitzant si és una hortera.
1: Mira, el romanticisme i l'amor i la ser romàntic no és hortera, però jo crec que es pot expressar de forma hortera.
0: Ah, ok.
1: Per exemple...
0: manifestacions de l'amor, doncs.
1: Les manifestacions de l'amor. Jo vaig veure fa poc pel carrer a una parella que cadascun portava a la samarreta una foto de l'altra.
0: Uf.
1: Lamentable. Lamentable. Llamen a la policia. No, però el romanticisme té... Moltes capses d'aquestes, d'experiències, sí. Són experiència pareja.
0: Clar.
1: Això és... Evidentment, la intenció és una mica variada, però és bona... l'expressió és hortera.
0: Ja.
1: L'expressió és hortera. O, vamos, cariño, un bufet libre, a ponernos com el culo, no? Pues això pot ser hortera.
0: Els bufets lliures, hem parlat?
1: Hem parlat de bufets lliures. Vam parlar, de fet,
0: de l'Iclam Bufet. Acabat, estem enfilant ja la recta final de la temporada.
1: Jo tinc pensat l'última horterada.
0: Sí? Quin serà?
1: Ser tertulià.
0: Ser tertulià. Sí, això m'ho vas dir el primer dia de tots.
1: Sí, sí.
0: El primer dia de tots. En fi, total, que no m'has comprat la idea, ja em sembla...
1: Si vols, faig un compendi, com vaig fer el compendi del Machote, faig el compendi de romanticades horteres.
0: Romanticades horteres m'agrada molt.
1: Val.
0: No? Doncs... Ho dic perquè és, deixa'm dir-te, des de fora, difícil... de mantenir la línia.
1: Bé, això ho hem comentat en algun programa, que són els mots que es donen les parelles entre elles. Uf. Com a Gordi...
0: Jo anava a dir una, però jo no saps mai qui et pot estar escoltant.
1: Jo tinc una persona molt propera a mi que a mi no em dedica aquesta apel·latiu, però a la seva parella l'anomena Cutxo.
0: Cutxo?
1: Cutxo.
0: La cutxufleta?
1: Suposo, i jo crec que s'estima molt i s'ho diuen molt carinyo. Des de fora, sempre un apel·latiu sempre sona cursi.
0: Però hi ha, atenció, frases que les carrega el diable. T'ho dic perquè jo l'altre dia vaig dir a un mar de... És que mira com es diuen de tal, i una de les persones em va dir, ai, jo li dic així a la meva dona, i em vaig sentir una mica, em vaig sentir una mica malament, no? Però, escolta'm, manifestacions...
1: Romanticades, horteres.
0: Romanticades. Molt bé, mira, acaba d'entrar sospirant. Ella ha entrat sospirant. Hola, Sílvia Tarragona.
3: Bona tarda, com esteu?
0: Bona tarda, ja les 10, eh? O sigui... No. Què? Tu creus que el romanticisme és hortera o no?
3: No.
0: No, eh?
3: No. Perdó, que mira, em cauré de la cadira i tot, ja m'he caigut una vegada, no m'he caure dues. No, no.
0: No és hortera.
3: No és hortera. Va. Romanticisme és necessari.
0: Les manifestacions...
1: No, hortera, jo soy un gran defensor.
3: Claro, és que la gente que no és romàntica, perdóname, és una piedra en el camino. És una pedra al camí.
0: I venga a rodar i rodar. No?
3: Exactament.
0: No és aquesta la cançó que avui ens ha portat la Sílvia Tarragona, però ens ha portat aquesta cançó. Aquesta és boníssima, aquesta cançó. El Pau l'ha escollit? Doncs molt xula. Mira.
3: Avui, escolta'm, avui... Ojo.
0: És que tenim el Primavera Sound i això significa que tenim ganes d'anar a ballar.
3: Clar.
0: Ens ho perdem perquè amb aquest horari és impossible, però alguna cosa farem,
3: sí,
0: no?
3: Sí, home, sí. Sempre hi ha temps per la gatzapara.
0: I per ballar.
3: I per passar-nos-ho bé.
0: És que hem de ballar més, sí, senyores i senyors. Sense ball, però demà tornarem a estar aquí a partir de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Ara arriba la Sílvia Tarragona amb un de nit estupendo, com sempre.
3: Això esperem.
0: I la setmana vinent doncs, tindrem una nova entrega al diccionari de la Horterada, amb l'Ignacio Rigau. Un plaer, Ignacio, com sempre.
1: Un plaer, bona nit.
0: Se t'està anant el moreno, per cert, eh?
1: No,
0: sí, sí,
1: no.
0: Una mica.
1: Me pondré
0: fa molta ràbia la gent que se'n va de cap de setmana torna molt morena i com a mínim s'alegra que ho vagi perdent, no? Senyores, senyors, que demà tornem. Insisteixo, a les 7 de la tarda fins a les 10 de la nit, Ràdio 4, al Pla B. Que passin una bona nit. Fins demà. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. L'actualitat del dia passa per l'àmbit judicial. El sumari del cas Leire Díez apunta una presumpta trama per protegir interessos del Partit Socialista davant causes judicials amb l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, dirigint l'entramat. Des de Moncloa neguen que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, estigués al corrent de la presumpta trama. Asseguren que no hi ha cap prova ni cap indici contra ell i defensen que les referències al president són indirectes i fetes per terceres persones. Precisament, Sánchez ha comparegut aquest matí al Cercle d'Economia de Barcelona per enviar un missatge de continuïtat i fortalesa.
2: El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado.
0: Mentrestant, el Partit Popular manté tota la pressió sobre la Moncloa. Acusa Sánchez d'intentar desviar l'atenció dels escàndols judicials i continua interpel·lant Junts i el PNB perquè decideixin si mantenen el suport al govern. Doncs aquesta és la notícia més destacada d'aquest dimecres, que també ens deixa altres titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la transparència del PSC en una sessió de control marcada pels casos de corrupció que envolten el Partit Socialista.
3: La corrupció és una vinya vermella per la meva formació política i per mi mateix.
0: Illa ha tancat files amb els socialistes i José Luis Rodríguez Zapatero davant una oposició que reclama explicacions i uns socis de govern crítics, Jéssica Albiach, Comuns, Josep Maria Jové, Esquerra.
4: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. Perquè estem d'acord en que n'hi ha lawfare, però no tot és lawfare.
5: Si la causa general que ens ha perseguit els independentistes és deguda a les nostres posicions polítiques...
0: A Barcelona, el ministre Òscar Puente s'ha reunit amb empresaris del sector de la logística i el transport per mostrar-los el seu suport i destacar-ne la importància.
6: Cuando funciona bien, nadie te felicita, pero... Prueben a retrasar un pedido, prueben a bloquear un puerto o a perder un contenedor y comprobarán lo rápido que el mundo entero se convierte en experto en cadena de suministro. Esto se parece un poco a la política, que quieren que les diga, ¿no?
0: Declaracions en el marc del Saló Internacional de Barcelona, on Puente ha destacat l'increment de l'execució del corredor mediterrani, ha assegurat que s'ha passat del 40% en el 2018 al 82% actual. Demà finalitza el termini perquè els docents decideixin si avalen el preacord entre els sindicats majoritaris i la Conselleria d'Educació. Consulta oberta per a 95.000 docents. Els sindicats majoritaris demanen aprovar l'acord mentre la CGT i la Intersindical consideren que el document és insuficient i mantenen les vagues territorials. De moment, també es manté la vaga unitària d'aquest divendres. Escoltem Yolanda Segura, USTEC.
7: Si surt que no, proposem doncs, escalar el conflicte i, per tant, doncs, la nostra fórmula creiem que necessària hauria de ser doncs, la vaga indefinida.
0: La jutgessa demana noves diligències per investigar si hi ha terceres persones implicades en el cas del crim d'Isaac Andic. La magistrada ha ordenat l'anàlisi del buidatge del mòbil de Jonathan Andic, que va perdre a l'Equador, i la revisió de comunicacions prèvies als fets. A més, també s'investiga la possible influència d'una psicòloga familiar en decisions vinculades a una herència en vida o a l'excursió on va morir el pare de Jonathan Andic. I de l'exterior, Ucraïna ha respost als bombardejos russos amb un dels atacs amb drons més grans des de l'inici de la guerra. Kiev assegura haver llançat prop de 400 drons contra territori rus amb impactes en una petroliera, un vaixell militar i infraestructures properes a Sant Petersburg. Rússia promet en represàlies l'endemà d'un atac sobre Ucraïna que va causar 23 morts i més d'un centenar de ferits. I un apunt abans de conèixer la previsió meteorològica de demà. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per previsió de pluges intenses a partir d'aquest dijous al migdia a gran part de Catalunya. Es preveu que la zona més afectada sigui al nord-est del territori. I ara sí, Aymed, Juan Carlos Piña, bona nit.
8: Què tal? Bona nit. Demà dijous a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols baixos al litoral durant el matí, augmentant la nuvolositat durant la tarda amb ruixats localment forts amb tempesta que podran anar amb calamarsa al Pirineu i a la resta de la meitat oriental amb possibles acumulacions de 20 a 30 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures diurnes seguiran baixant. Se quedaran les màximes als 32 graus a Lleida, 29 a Girona, 27 a Barcelona i 26 a Tarragona. Passa una informació d'EMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
9: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertat.

0: una vegada més, eh?
1: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
0: Bon dia.
1: Bon dia per algú.
2: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixes. Aquest paio és lo millor.
3: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
4: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
6: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
5: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4. Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi i gràcies per aprofitar aquesta hora d'aquest dia d'avui, que gairebé ja s'acomiada el 3 de juny del 2026, per aturar-se o no, perquè potser estan treballant o potser van amunt i avall de la xarxa viària catalana, posar sí, això els hi asseguro, el comptador a zero i intentar entendre l'actualitat d'una altra manera. Mirin, estem bé preparadíssims, no, el següent aquí a casa de tots vostès per explicar-los tot el que passarà a la ciutat de Barcelona, el que passarà a Sant Feliu de Llobregat, el que passarà a Montserrat quan el Sant Pare arribi a Catalunya. Avui hem sabut que el Papa tindrà una reunió en privat amb el president Illa el dimarts 9 de juny per la tarda. Sembla ser que parlarà en català i també a llatí en la celebració de la Catedral de Barcelona, i el Vaticà, òbviament, són conscients de la importància de que efectivament el pontífex parli en català i que ho faci aquí, a Catalunya. Sembla ser que en total, i el Papa tindrà moltíssima feina, seran 22 els discursos que oferirà a Espanya, i d'ells 21 seran en castellà i un en francès amb els migrants de Canàries. Mirin, jo no sé si tenen tanta calor com nosaltres, aquí a l'estudi de Déu-n'hi-do la temperatura és elevada, però ja saben vostès que, com deia l'àvia Fadrina, la meteorologia a vegades és complicada i fa de les seves. La previsió del temps ens informa de que Catalunya ja ha activat l'alerta per pluges intenses el dijous per la tarda. Les fortes precipitacions poden afectar demà sobretot a les comarques de la Garrotxa, Lluçanès, Osona i Ripollès. I tant de bo aquestes tempestes passin només demà. Vull dir que quan arribi el Sant Pare a Catalunya, quan arribi també a altres zones de l'estat espanyol, la temperatura i com a mínim el cel sigui tranquil i puguem disfrutar tots d'aquesta cita única. Ja saben que la vida es mesura per paraules, però també per xifres, i en tenim moltes avui damunt de la taula. La primera, ara que parlàvem de temperatures, Espanya ha registrat 101 morts, atenció, al mes de maig, associades amb la calor. Rècord d'aquest més des de que hi ha registres. El Pla de Prevenció per Altes Temperatures del Ministeri de Sanitat calcula que ha augmentat mig grau el llindar a partir del qual es dispara la mortalitat. Així doncs, que cal anar en compte, cal bé engegar l'aire condicionat si vostès són dels afortunats que en tenen, perquè ja saben que hi ha molts ciutadans en aquest país que pateixen pobresa energètica i no s'ho poden permetre. Però cal anar amb ull perquè s'estan disparant no només les temperatures, sinó també, desgraciadament, les persones que perden la vida per la calor. Però si parlem de xifres, hauríem de parlar de poder adquisitiu. Avui hem sabut que els docents catalans han perdut aquesta capacitat malgrat l'augment del 22%. Cobren un 4% menys que fa 10 anys. Escoltàvem fa només 11 minuts els representants de la Mesa d'Educació parlant de quina seria la realitat de les properes jornades. Una altra xifra que a mi m'ha trencat el cor, una realitat absolutament oculta i amagada. Espanya és el país europeu amb una taxa de pobresa infantil més elevada, gairebé

3 milions de nens, s'ho poden creure? 3 milions de nens a Espanya són pobres. Els alts preus de la vivenda fan que la millora econòmica no sigui possible. Es necessiten 7 anys de creixement econòmic mantingut per tenir el mateix nivell de pobresa que la Unió Europea. Parlem de temes no tan seriosos, però que ho són d'alguna manera. Mirin, el gran actor britànic Rupert Everett, que ja, bé, té una edat, 67 anys, un madur jove, però que, com ell diu, comença ja a fer-se gran, el protagonista de pel·lícules com El casament del meu millor amic o una meravellosa aproximació a la biografia d'Oscar Wilde, avui ha dit que la seva obsessió pel seu físic perfecte li ha passat factura i que es va arruïnar ell mateix. Per què hem posat aquesta notícia damunt de la taula? Perquè ja saben que hi ha hagut moltíssima polèmica, moltíssima, sobre tots els concerts de Bad Bunny. Ja saben que en aquesta caseta on ell intentava d'alguna manera emular les cases humils del país on va néixer, Puerto Rico, només hi veiem el mateix tipus de dona, amb la mateixa talla, amb la mateixa manera d'entendre la vida, amb la mateixa, bé, obsessió per la bellesa. Doncs Bad Bunny ha escoltat les crítiques i han arribat els canvis. Després de que no molts pocs es callessin i diguessin el que pensaven al respecte, en el tercer concert a Madrid ja hem vist altres tipologies. Hem vist dones no normatives, hem vist homes no normatius, i aquesta és una bona notícia. Però jo em pregunto, jo que no sóc normativa, que tinc 58 anys, menopàusica, i que tinc un caràcter del dimoni, que és fantàstic que aquesta diversitat que Bad Bunny mostrat en el seu últim concert, ella ha canviat totalment la seva manera de demostrar com pot ser un artista, arribés també a altres plataformes. Vull dir, hi ha moltes queixes sobre com hauria de ser aquesta casita o caseta de Bad Bunny a Puerto Rico, però no veig que aquestes crítiques arribin a altres moments, a altres disciplines, a altres escenaris de la vida diària. No veig que arribin als mitjans de comunicació, no veig que arribin a les xarxes socials, no veig que arribin ni tan sols en els requisits que a vegades, bé, moltes vegades, no siguem tan generosos, tenen de complimentar moltes dones per tenir una feina de cara al públic. Així doncs que els canvis han arribat només en el món irreal d'una caseta que no existeix en un concert de Bad Bunny. Qui sí va existir i es va emportar tots els premis de la indústria discogràfica nord-americana és Piva Bryson, aquest senyor que va néixer a Carolina del Nord fa 75 anys i que mor fa molt poques hores. Ell va tenir un idili, un amor, un romanticisme amb la factoria Disney, perquè va ser, bé, un dels creadors de les cançons que es van emportar més Òscar de l'Acadèmia. Va treballar amb Celine Dion a la cançó original de The Beauty and the Beast, quan ella només tenia 23 anys, i també va treballar amb la gran Regina Bell. Cançó que rinclona per alguns, potser sí. Cançons, com els diria jo, passades de moda, potser sí. Però a mi m'agraden molt.

nosaltres perquè som prudents, eh? Nosaltres perquè, escoltin, sabem que som a un estudi de ràdio i no som a un estadi ni som a una sala de concerts i perquè no podem encendre els encenedors, perquè per un moment tots els fantàstics senyors amb els que treballo cada dia, que són meravellosos tots quatre, han encès, bé, el cor per escoltar aquesta cançó, que sí, que ho sé, que és una mica ensucrada i que es titula Whole New World i que formava part de la banda sonora original d'una pel·lícula que a mi em va agradar molt, que volen que els digui Pocahontas, eh? No Pocasoltes, sinó Pocahontas. Pocasoltes són els altres. Piva Bryson i Regina Bell, un senyor que va aconseguir 4 nominacions als Grammy, se'n van portar 2 d'estatuetes, i 12 nominacions als Òscar. Poca broma, ha mort als 75 anys. Descansi en pau, sempre ens quedarà la seva música. Vinga, un quart i 3 d'11. Comencem.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb en Pau Robert, amb l'Edu, amb en Gerard Travé, amb en Julio Leal, el nostre sotsdirector, i també amb el nostre estimadíssim Jordi Manya, el nostre tècnic de control central, que sempre ens acompanya, que mai sé si li dic bé el cognom. Crec que li dic bé aquesta vegada. Així doncs que estarem contents. Ho he dit bé? Ho he dit bé el cognom? No ho sé si he dit Manya o Manyes. Què he dit? Manya. Manyes, I know it, manyes. Era per fer broma, perdoni, no és que estiguem per llançar masses coets, ni estiguem masses contents. Home, sí que ho estem, perquè som aquí en directe a Ràdio 4 i ens ho passem bé i intentem fer com a mínim bona ràdio. Però són tantes les circumstàncies que d'alguna manera ens aclaparen quan parlem de tot el que està relacionat amb l'actualitat, que a vegades de tant en tant hem de fer una mica de broma, encara que no està òbviament el foc per tenir tanta poca volada. Aquesta tarda hem sabut moltes circumstàncies relacionades amb l'actualitat que ara mateix els hi presentarem. Mirem la primera. Premi Princesa d'Astúries dels Esports al gran Leo Messi. Ho analitzarem amb Josep Capel, periodista d'esports d'aquesta casa de Ràdio 4. Parlarem d'aquest primer cas d'hemorràgia pulmonar a Espanya per vapeig. Conversarem amb Emilio Salgado, doctor en medicina i responsable de la unitat de toxicologia clínica a l'Hospital Clínic. Parlarem de la situació real de les dones afganeses amb Sílvia Sala, vicepresidenta de People Help Support Refugees Network. Després conversarem amb Teresa Reyes, que ens ve a veure, ja saben, un cop al mes, i acabarem parlant amb un bon amic, un gran escriptor, Benjamín Prado, que acaba de publicar Què estoy haciendo aquí? I atenció, no sé si sap el que està fent aquí, que estic segura que sí, però aquest llibre, aquesta història, que fa només, 10 dies que s'ha posat a la venda, ja va per la segona edició. Es queden? Sí? Doncs vinga, som-hi, comencem.

0: Gairebé són 3:15 de la nit i, escoltina, aquesta és l'edició del De Nit on els hi oferim més últimes hores, tot i que cada dia, òbviament, com que aquest és un programa en directe, els hi posem el comptador de l'actualitat i de la informació a zero. Si abans els hi recordàvem, per si ara ens enganxen, mal fet, que comença el programa a les 10 en punt i no ara que gairebé són 3:15 tocades, però si abans els hi recordàvem que Florentino Pérez ja ha fet públic allò que molts sabien o s'imaginaven que bé, serà algú que és un gran bé, entrenador portuguès i que és Mourinho, el nou responsable de la cantera del Real Madrid. Ara els hi podem donar una última hora que sí és certa i no és un realisme màgic ni cap atac narcisista o megalomaníac de Donald Trump. Podem començar a veure la llum al final del túnel. El president nord-americà ha assegurat que Washington i Teheran poden assolir un acord de pau al llarg del cap de setmana. Al llarg del cap de setmana. Serà així? No ho sabem, però dona una certa sensació de veracitat que li podem donar confiança a aquest titular que els hi repetim. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que Washington i Teheran podrien assolir un acord de pau al llarg d'aquest cap de setmana. No hi ha pau a Afganistan per les dones. En parlem immediatament amb Sílvia Sala, vicepresidenta de People Help Support Refugees Network. Però abans, escoltem l'informe del nostre sotsdirector, d'en Julio Leal. Julio, bona nit.
1: Molt bona nit, Sílvia. Anem a contextualitzar aquest tema amb unes xifres que són abronadores, ja que des de l'arribada dels talibans al poder, ja fa quasi 5 anys que es compliran a l'agost, han aprovat prop de 140 normes, decrets o ordres contra les dones. Ja en setembre de 2021 van tancar els instituts de secundària femenins i en desembre de 2022 es va prohibir el seu accés a la universitat. D'aquesta manera, les xiques i joves a aquest país tenen vetat estudiar a partir dels 12 anys. A més, el 80% de les afganeses han sigut expulsades del mercat laboral, segons un informe de Nacions Unides, i aquelles que encara treballen han d'anar acompanyades per un parent home en els trajectes d'anada i tornada al seu lloc d'ocupació. Altres coses que no poden fer és practicar esport o conduir, o fins i tot no poden mirar per la finestra. I per últim, per a fer-nos una ràpida idea de la seva situació, com a bona part de la nostra audiència sap, en 2024 se'ls va prohibir totalment parlar, cantar o recitar en veu alta en espais públics, una mesura que forma part d'una sèrie de decrets del Ministeri per la Propagació de la Virtut i la Prevenció del Vici, l'objectiu de la qual és esborrar per complet a les dones afganeses de la seva societat.
0: Déu del cel, ja veuen que la virtut està relacionada amb la ignorància i la capacitat d'enterrar en viva a les dones i a les nenes afganeses. Sílvia Sala, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Gràcies, Sílvia, per acompanyar-nos. Com està, senyora Sala?
2: Doncs bé, molt bé. Recent arribada de la conferència que hi ha hagut a Madrid de la política exterior feminista, on s'ha parlat, no suficientment pel meu parer, però s'ha parlat una mica d'Afganistan i de la situació terrible que estan vivint.
0: Ho ha dit molt bé, Sílvia, es parla molt poc de les dones afganeses que esperen per rebre menjar d'una ONG, una fotografia que hem trobat del 23 de maig del 2023, on ja aleshores, i mirin que han passat anys, les dones afganeses estaven condemnades no només a la invisibilitat, sinó també a la misèria més ignominiosa. Que un home adult violi una nena és legal a Afganistan des del passat 14 de maig. Els talibans van promulgar aquell dia el decret número 18 o Codi de Separació Judicial dels cònjuges, no? Bé, escolti'm, que això estigui passant al segle XXI és alguna cosa que a mi m'esgarrifa profundament, Sílvia.
2: Sí, no, la veritat és que és increïble, no? És que sembla impossible que pugui estar passant, no? Ara mateix Afganistan és el pitjor país on pot viure una dona. Ja es parla molt, no?, que hi ha un flagrant apartheid de gènere, no? I ara aquest últim decret número 18 sembla que va inclús més contra les nenes, no? Legalitzant, encara que sigui de forma tàcida, el matrimoni infantil, però a edats que parlem de 8-9 anys, i normalitzant i legalitzant també com la violència sexual, no?, a dins de nenes. La veritat és que és esgarrifós, no? No hi ha una altra paraula.
1: Sí, perquè el seu silenci és considerat com una resposta afirmativa al fet de casar-se amb un home que pot tindre 40 o més anys que ella.
2: Sí, exacte. En aquest decret es diu que... o sigui, es parla del divorci, no? Llavors es diu, quan una nena arriba a la pubertat, pot demanar la dissolució del matrimoni, no? Llavors, això vol dir que, per una part, vol dir que està normalitzant que una nena abans de la pubertat estigui casada. I llavors, el que tu has comentat, no? Que el silenci se l'interpreta com a consentiment. Per tant, tant a casar-se com siguent una nena de 8-9 anys, com a que s'abusi d'ella sexualment, perquè, evidentment, una nena no... ni sap segurament el que són les relacions sexuals amb 8-9 anys quan la casen, no? Vull dir que és, realment és tot. I una nena, quan arriba a la pubertat, que es pot considerar 9-10 anys, si ja porta casada amb un senyor de 30 anys més que ella, com, de quina manera ella pot pensar que pot demanar la dissolució del matrimoni, no? Vull dir, són coses com... impossibles.
0: És una manera com qualsevol altra de normalitzar la pederàstia, perdoni, perquè clar, estem parlant de nenes de 6, 7, 8 anys que no poden demanar la dissolució d'aquest matrimoni fins als 9, i el que es fa és, bé, doncs, normalitzar una situació, com deia el Julio, absolutament no només criminal, sinó abusiva al mil per mil, no? Les nenes i les dones afganeses són tenaces, tenen coratge, tenen ganes d'aprendre, però és difícil aprendre en un país on, per exemple, una dona, si es posa malalta, no pot ser atesa per un metge que no sigui una dona, i com que no hi ha formació i no tenen accés a la universitat, no poden estudiar medicina. Així doncs que, bé, se les condemna també a la mort perquè no poden ser ateses per metges barons.
2: Ara mateix entenem que encara hi ha dones metges, no? Moltes menys comes, però encara hi ha dones metgeses que poden estar atenent, no? Tot i que igualment han d'anar acompanyades d'un home, i per exemple, quan hi va haver un terratrèmol al nord del país, no? Doncs, clar, hi havia moltes menys dones, per tant, metgeses, per tant, moltes menys dones van poder ser ateses en aquell moment, no? Però, clar, dintre d'uns anys, evidentment, quantes d'aquestes dones ja no puguin atendre per l'edat, doncs no hi haurà noves generacions que puguin atendre-les, no? Jo, és que, clar, parlem jo diria com de genocidi sanitari, no? Vull dir, és que com es tracta això, no? Estan abocades, com tu dius, a la mort, vull dir, directament. Sí, sí.
1: Però clar, és que coses quotidianes, no? Com mirar per la finestra que estigui prohibit, això en el segle XXI sembla mentida, no? Que pugui ocórrer, i que inclús ara la Unió Europea estigui tractant d'acostar posicions amb els talibans.
2: Sí, la veritat és que nosaltres que estem en contacte amb moltes dones afganeses, no? El que vas aprenent, el que vas veient és que moltes d'aquestes coses que ens impressionen tant ja estaven passant abans a pobles, no? En el món rural i mons, zones on ja estaven dominades sempre pels talibans, doncs tot això ja estava passant, no? Ara s'està posant en el paper, no? Per exemple, el matrimoni infantil fins ara era a partir dels 16 anys, no? Ara ja tàcitament s'està normalitzant que sigui els 8-9, no? I és increïble, com digueu, que la Unió Europea, encara que sigui per altres motius, perquè el que volen tenir la relació diplomàtica amb els talibans sembla, encara que és molt opac tot, però sembla que és per poder deportar afganesos, no? Que tampoc s'entén, però sembla que és per aquest motiu, no? Per el nou pacte de migració i asil de la Unió Europea, doncs que s'estigui, clar, d'una forma, una altra vegada, tàcita, s'està com reconeixent el govern d'aquests perpetradors d'una apartheid de gènere i d'una criminalització cap a les dones brutal, no? Vull dir que sí, la veritat és que no s'entén, i a més aquesta escenificació de que fer-los venir segurament, ja, perquè és molt opac, vull dir, no sé si vosaltres sabeu més que jo, però que segurament serà a finals de juny, no? I que, uh-huh. Si poden aconseguir el visat, que sembla que hi ha algun problema amb el visat dels talibans, arribaran a la Unió Europea, no? A mi em sembla com fora de lloc total, o sigui, indignant, vaja.
0: I més tenint en compte tot això que vostè diu, que evidentment forma part no només d'alguna cosa marcada o que hauria d'estar marcada per una agenda geopolítica transversal, sinó que fa mal, per exemple, d'escoltar i de dir que el 80% de les dones afganeses han estat expulsades del mercat laboral, la qual cosa vol dir, segons un informe d'UniDones, la qual cosa vol dir que aquestes dones estan sotmeses sí o sí a l'economia del seu marit, del seu germà, del seu pare, del seu teït, del seu tiet, és a dir, de figures masculines que siguin al seu costat. Sílvia, vostè és vicepresidenta de People Help Support Refugees Network, donen suport a aquestes dones afganeses. Ens queden només 2 minuts, però digui'm, sisplau, en aquests 2 minuts, com podem ajudar, com podem col·laborar a la seva organització?
2: Doncs poden entrar a la nostra web, que és peoplehelp.eu, i allà poden ja es poden oferir com a voluntàries, perquè sempre necessitem voluntàries. Estem fent formació a dones afganeses. Poden fer donació econòmica, que també ens va molt bé, perquè tenim un programa de beques tant a Afganistan com a Pakistan, d'infants afganesos. Estem fent també incidència jurídica i política per la inclusió de l'apartheid de gènere com a crim contra la humanitat. Vull dir que estem fent com una lluita, jo diria, com transversal, no?, en molts àmbits, per donar suport a totes aquestes dones afganeses. Llavors, si hi ha persones que es senten amb ganes de fer de voluntari i ajudar-nos en aquestes accions, fantàstic. I si ho poden fer de forma econòmica, doncs meravellós. Vull dir, aquestes serien les maneres, i llavors parlar del tema, això és molt important.
0: Doncs ja saben que aquí a Ràdio 4 i el de nit en parlarem, i molt, de la situació de les dones afganeses. Vostès poden ajudar com a voluntàries, pensant d'una manera global amb aquestes dones, que podríem ser nosaltres mateixes, Sílvia, si en lloc de néixer aquí haguéssim nascut a Kabul, no?, per exemple. Vicepresidenta de People Help Support Refugees Network, moltíssimes gràcies, Sílvia, i una abraçada ben forta.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: A vostè.
2: Que vagi molt bé.
0: Bona nit.
2: Adéu-siau.
0: Gràcies. Julio Reyes, moltes gràcies. Per què t'he dit Reyes? Ja sé per què t'he dit Reyes. Perquè ara arriba Teresa Reyes.
3: Això és.
0: I amb ella segur que li diré Teresa Leal. Com ho veus?
3: No, dona.
0: No ho sé. Aquestes hores ja no casem ni vores ni hores amb tanta informació, amb tanta actualitat i amb tanta realitat per explicar-los. Ara sí, Julio Leal, sots director d'aquest programa. Moltes gràcies.
3: Bona nit.
0: Bona nit. Vinga, els hi deia, Teresa Reyes, a punt d'entrar per la porta de l'estudi de Roc Boronat 127, perquè avui tenim moltes coses que explicar-los, i com cada dia.

0: En directe, com sempre, com ens agrada la vida, com ens agrada escoltar-la, com ens agrada el batec de tot el que té a veure amb l'existència que passa a través de la ràdio. Mirin, ja saben vostès que hi ha decisions que quan es prenen no tenen volta enrere. Hi ha persones que tenen claríssim que viuran tota la vida a casa seva, a la casa potser dels pares, dels avis, amb una mica de sort, esclar, si la poden mantenir, perquè ara obriríem un altre meló, que és la crisi de la vivenda, oi? Però, bé, hi ha ciutadans que tenen molt clar que la seva vida ha de ser una bassa d'oli i que no volen gaires, bé, ensurts, no? Però n'hi ha d'altres que s'atreveixen a prendre un camí que d'entrada pot semblar complicat, però que en realitat no ho és tant. Avui hem convidat al nostre programa algú que ja coneixem, no és la primera vegada que ens acompanya, ella es diu Assun Reyes Camps, i la Teresa ens la presenta. Teresa Reyes, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Encantada de veure't. Escolta'm, abans d'introduir a l'Assun, tu que ets tan perceptiva i que tens tanta opinió sobre tantes coses en tant sentit comú, per què costa prendre decisions complicades? Quan a vegades el més fàcil és el més difícil, i a l'inrevés.
1: Perquè tenim por de canviar qualsevol cosa, per dolenta que sigui, moltes vegades tenim por de que el canvi sigui pitjor encara del que tenim. Que el que tenim.
0: Clar, però a vegades una porta que s'obre pot donar bones sorpreses, eh?
1: Moltes. En aquest cas, amb l'Assun va ser així, sí.
0: Vinga, va, doncs explica'ns la porta que va obrir l'Assun i com li va anar de bé.
1: L'Assun és la meva germana, per això ens diem igual, ens diem Reyes Camps de nom. I l'Assun és la meva germana, que a més som molt, molt properes, perquè ens portem 15 mesos, o sigui, jo a l'Assun la conec des de que jo era molt petita i ella va néixer, no? Uh-huh. Jo sóc la gran. Aleshores, l'Assun va escollir viure en un poblet petit de muntanya amb 65 anys.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí. Ella vivia a Sant Cugat, havia sigut metgessa de família per la zona molts anys i regidora de l'Ajuntament de Sant Cugat, també. I després de la pandèmia va decidir que marxava i que se n'anava a viure al Pirineu, a prop de Sort. Ara està visquent a Rialp. I aleshores jo crec que ja fa 5 anys que està allà i que està bé que ens doni una mica el que ha sigut el seu punt de vista com de persona ja amb una edat que decideix canviar radicalment els seus hàbits.
0: Home, és que no és fàcil, eh? La veritat és que el fet de que l'Assun, com deia la Teresa, sigui metge de família, jubilada, i que després de la pandèmia es prengui la vida d'una altra manera, penso que és un exemple que tots hem de tenir en compte. La tenim en antena i la saludem. Assun Reyes, bona nit.
2: Bona nit, Sílvia. Bona nit, Tere.
1: Bona nit, guapa.
0: Com estàs? Com estàs? Com et trobes?
2: Doncs estic bé, estic molt bé, estic aquí a la muntanya, feliç, feliç dintre de tot, tant com feliç es pot estar amb l'entorn que tenim, amb el món que estem patint. Però feliç, feliç i tampoc deslligada, vull dir que estic feliç però lligada també a la problemàtica del món mundial, eh? Vull dir, no és que jo estigui aquí separada de tot.
0: És important això que estàs dient. Nosaltres, quan comencem el programa cada dia, els dic als oients, vostès es pensaran que jo sóc una pessimista, perquè, desgraciadament, sempre a l'editorial he de dir el mateix, eh? No tenim gaires bones notícies. Jo penso que nosaltres tenim l'obligació, igual que tu, que has exercit la medicina també en el servei públic, bé, doncs, dir el que passa en el món i dir-ho de la manera més amable possible, però no mitigant ni amagant ni fent més dolça una situació que de per se és ben complicada, no? Però has dit alguna cosa que m'interessa molt, que és, jo me n'he anat a veure Rialp està molt amunt, al costat de Sort, escoltin, que el meu avi era nascut a Saurí, així doncs que és una zona molt, molt elevada de Catalunya.
2: Ah, sí?
0: Sí, la vera de Saurí.
2: Sí.
0: Però,
2: aquí no
0: hi ha. Sí, molt a prop de Rialp. Però fixa't, sí, que has dit una cosa que m'interessa molt, que és que, malgrat sóc a Rialp, estic molt connectada al món, no? No, vol dir que no sé a Sant Cugat o a Barcelona o a una ciutat en la que teòricament tenim accés a tot, no vol dir que vivint tan lluny estiguem desconnectats a Son.
2: No, en absolut. Bé, tu pots imaginar, no només per la ràdio, pels mitjans, per les xarxes, bueno, és tot, quasi és impossible deslligar-te. Jo tampoc no tinc ganes de deslligar-me, vull dir, jo vull continuar a estar lligada a la realitat i fent el que puc, posant el meu petit gra de sorra allà on pugui, per veure si aconseguim un món una mica millor. Però aquí sí que em permeto, i a vegades no sempre sense remordiments, em permeto gaudir del dia a dia. Em permeto gaudir de veure la primera flor, la primavera, d'anar veient els ocells, cada dia hi ha un ocell nou quan comença la primavera. Tot això, que sembla una tonteria, dona molta, molta pau interna, molta tranquil·litat, que després tornes a topar amb el que hi ha, d'acord. Però jo crec que t'estalvies el patiment inútil. O sigui, el patiment que pot portar alguna cosa positiva el continues tenint i continues treballant perquè tu creus que s'ha de treballar, perquè la tècnica ens permet fer-ho. Però et permet aquests moments de gaudi que són difícils en un altre lloc, no? Són difícils perquè has d'anar a buscar-ho i en canvi aquí ho tens. Tu al matí t'aixeques, veus el sol, veus la llum, veus el vent, veus els arbres, veus els ocells, i tot això, en el fons, és, ja t'ho dic, a vegades t'agafen quasi remordiments de dir com pot ser que jo tingui un moment tan harmoniós tal com estan les coses. Però jo crec que aquest moment ajuda després també a que encaris la vida d'una altra manera, no?
0: Però aquesta harmonia, fixa't, també l'hem de buscar, Teresa. Vull dir que està molt bé que tu visquis a Rialp, en un entorn de muntanya, que prenguessis aquesta decisió als 65 anys, no? Que no tothom ho faria, ja t'ho dic ara. Però aquesta harmonia, penso jo, que també s'ha de portar d'una manera implícita i explícita a l'interior, per moltes raons, no? Per tarannà personal, per expertesa de vida, perquè quan l'Àsson Reyes Camps decideix després de la pandèmia plego veles, que és un dia, és a dir, deixo Sant Cugat i me'n vaig a Rialp, en aquell moment com vas prendre la decisió? Recordes el moment en què la vas prendre, això?
2: Sí, jo crec que, mira, jo durant la pandèmia, ja sé que les experiències són molt diferents, jo durant la pandèmia, a part d'intentar col·laborar amb el que vaig poder fer poca cosa del que em van deixar, però també van ser moments de reflexió, molt reflexió. Jo després de la pandèmia em vaig adonar que dintre Sant Cugat buscava rutes alternatives per no trobar-me la gent, perquè estava molt tipa d'aquesta relació buida, no? Uniforme, tot igual, tot sempre, no? I aleshores jo mateixa me'n vaig adonar que en comptes d'anar a passar pel carrer Major, pel costat del monestir, buscava rutes alternatives per anar on coincidia amb massa gent. Després la Teresa ho sap, perquè era tieta de les dues, jo teníem una tieta gran, que fins que es va morir la vam cuidar bastant, i quan ella es va morir pues, també tampoc deixava d'haver un lligam important com era aquest, perquè tots els altres som autònoms, sortosament, i no els hi feia massa més falta que està a l'abast per quan ens truquem i això, no? Les meves filles vivien al Pirineu, les que tenien fills, les dues, una viu a la Ribagorça, l'altra viu aquí al Pallars, i l'altre viu al Delta de l'Ebre, pobra, que diu que jo l'he esborrat de l'agenda perquè la veig molt més que les altres. I de cop i volta vaig pensar, jo vull apropar-me a les nenes, vull apropar-me als nets, vull apropar-me a un altre tipus de vida. No té cap sentit estar vivint a Sant Cugat i esquivant la gent, no? Vull dir, vull anar a un lloc on em sembli que viure és més fàcil. I així va ser.
0: Que ben explicat. I aquí a Rialp no esquives a ningú, segur?
2: No, aquí a Rialp no, aquí a Rialp encara que vulguis esquivar no podria, perquè són tres carrers posats així, però no esquivo ningú. L'única prevenció que has de tenir a Rialp i a Surt, quan vivia a Surt, que ja deus saber si,
0: sí, sí, sí.
2: Que encara era més petit, és que quan surts has de sortir en temps de trobar-te i de parlar amb qui et trobis. No entenen, i jo estic d'acord amb ells després d'aquests anys, que només diguis hola o adéu, no? O sigui, tot has de parar. Has de parar i xerrar. I és un xerrar que no és exactament el mateix que fas a ciutat. És diferent, no? És diferent. Fins i tot si parles del temps, és un altre parlar del temps, perquè és un parlar del temps que implica que té més a veure amb la vida de cada dia, no? Que amb ells els hi representa els pagesos, doncs, els conreus, les vaques, l'hort... És un parlar més íntimament, no?

0: qualsevol ciutat gran del nostre país que ens estigui escoltant ara un oient, que potser estan envoltats de persones però que se senten profundament sols, Teresa.
1: Bueno, sí, mira, jo avui precisament he trobat una entrevista que li feien a la Lola Herrera, amb la que reivindicava la solitud buscada com una manera de viure perfectament no només vàlida, sinó
0: lícita,
1: bona i molt bona i clar, molt saludable, no? I jo crec que aquesta solitud realment la pots assolir, dic, al viure sol, no dic que està aïllat, com diu l'Assun. Ja, aquesta solitud la assoleixes si vols arribar allà, i és una decisió teva. El que és molt complicat és arribar a estar sol sense voler estar sol, però... I estar sol em refereixo a viure sol, no a estar sol. Jo estar sol, absolutament sol, no crec que li vagi bé a ningú.
0: Ara tenim moments de solitud, moments d'introspecció, moments de parar i pensar.
1: I viure a casa sol és també una...
0: I tant.
1: I a més hi ha cada vegada més gent. El que passa és que potser hi ha més gent que viu sola i molta que no voldria viure sola. Però és una opció, hi ha molta gent que viu sola i que és la seva opció de vida.
0: I que és una opció.
1: O d'aquest tros de vida.
0: Efectivament,
1: no?
0: I que és una opció en aquest segment de vida, com el diu la Teresa, tan respectable com qualsevol altre. Però permeta'm posar-me en la pell de la metge, no? Clar, tu vius a Rialp. Potser moltes senyores que ens estan escoltant ara, i potser també molts homes, però penso que serien més senyores que homes, tot s'ha de dir, diuen, home, jo tinc 65 anys, ara escoltant a la doctora Reyes, jo faré el mateix. Tinc la filla a, m'ho imagino, Ripoll, i me'n vaig a viure a un petit poble del Ripollès. Clar, però hi ha moltes persones que pensen, i la salut? I si passa res, tindré la mateixa força, tindré la mateixa capacitat per ser independent, podré ser autosuficient, tindré els mateixos serveis. És a dir, a certes edats, això ni per això, quan m'ho va proposar la Teresa, vaig dir que interessant el que ens proposa la Tere, que com sempre és meravellós tot el que ens diu, parlar d'aquesta tessitura, d'aquesta realitat, quan hi ha moltes dones, molts homes també, però jo suposo que més dones que homes, que voldrien fer-ho, però la por a ai, què em passarà si estic sola, a vegades és més forta que no pas aquesta bona sensació que tu ens estaves explicant, Asso.
2: Sí, està claríssim, estic d'acord, Vull dir, que hi ha moltes més dones que homes, també penso que està clar, i aquí amb les activitats que fem, que hi ha un casal de gent gran i això, doncs, és majoritàriament dones, però molt majoritàriament també perquè hi ha més vídues que vídues, però els homes no tenen aquesta capacitat de buscar suport, xarxa fora, no? Jo crec que és una mala jugada que els hi ha fet la biologia o l'educació, el que sigui, però tenen més tendència a fer una vida més solitària. Però això sí, jo estic absolutament d'acord amb tu, O sigui, has d'assumir el risc de que segurament, si et passa qualsevol cosa, no estaràs tractat igual que si estiguessis a la gran ciutat. Però això també passa, Sílvia, entre si vius al costat de Sant Pau o vius a un barri allunyat dels hospitals principals, no? O sigui, tot el que són els protocols d'ictus, d'infart i de tot això funcionen molt bé depenent de la distància que hi ha entre el teu domicili i l'hospital de referència. O sigui, no és el mateix per tot Barcelona, per exemple, no?
0: No, clar.
2: I aquí és el mateix. Aquí tens una mica més la sensació de que hi ha alguna cosa que t'està jugant, que en el meu cas sóc conscient de que hi és i vull jugar-la, saps? O sigui, jo penso, doncs és que tampoc tinc tantes ganes de lluitar contra la mort. No sé com dir-t'ho. Sí que tinc ganes, però si ho poso en una balança, no em compensa estar vivint al costat de l'Hospital General de Catalunya, al costat del Vall d'Hebron, perquè siguin més ràpids atenent-me si tinc una cosa que si no seria mortal, no? No, penso que l'atenció bàsica hi és, que segurament no hi hauria tanta diferència, i que si hi és, perquè va de minuts, pues accepto el risc.
0: Aquest risc que està molt clar que a la vida tot és escollir, no? És a dir, és posar-ho tot en una balança, Asson.
2: Sí, és que és així. I és el que et dic, no? Jo, vull dir que aquí més aviat igual la gent s'ho pren malament quan ho dius, no? Però has d'entendre que els serveis sanitaris no es poden distribuir uniformement, que s'han els hospitals terciaris són els hospitals terciaris, que no hi poden haver cada poble i tal. Has d'intentar que hi hagi una bona connexió d'ambulàncies, que serveis d'urgències funcionin. Tot això jo crec que està funcionant relativament bé. Ara sí, estic d'acord. Tenim un cosí que una vegada va venir aquí. Una vegada va venir amb vosaltres de Teresa, que va tenir un infart i va tenir la sort de salvar-se perquè vivia al costat de Sant Pau.

0: sigut la Teresa de Mai perquè està al costat del Vall d'Hebron, però si hagués sigut algú que no viu tan a prop de l'hospital, d'entre els 2 minuts i els 10 que podria trigar jo, igual no hi ha diferència, no? Vull dir que, bueno, doncs ja ho sabem, és així, no? I la gent que tingui molta por tendirà a situar-se a prop dels hospitals. Jo crec que hi ha gent que ho fa. En el meu cas no és que ho ignori, ho sé, i accepto el repte. Ara sí, porto un rellotge d'aquests que pots consultar si tens alguna alteració del ritme important, bueno, em van dir coses d'aquestes per si cai, que pugui avisar. Tot això són precaucions que has de prendre i les pot prendre tothom. Però a partir d'aquí, una vegada això està complert, en el meu cas assumeixo el risc.
1: Doncs ben assumit està. Teresa.
2: Assun, jo abans de que la Sílvia entri amb tu ja amb l'assumpte de
1: la salut, metges, sí,
2: que avui és important, et volia demanar que ens diguessis els 3 punts més positius que per tu que has representat tu a l'anar-te a viure on estàs visquent ara.
0: Vale, jo els 3 punts, a veure si em sé concentrar. Jo crec que, mira, el primer que sortiria seria una aproximació a la natura. Jo diria retrobament, però no és retrobament, perquè jo no he viscut mai a prop de la natura. El poble més a prop de la natura que he viscut ha sigut a Tiana, i tampoc no era el que és ara, però tampoc era jo d'estar al costat de tot, no? Però aquí sí que hi ha una aproximació a la natura total, i això per mi és molt agradable. O sigui, que et surt un somriure, per això que explicava, no? Perquè vas per la carretera i et surt un isar, o perquè veus un ocell que des de l'any passat no el veies, et surt un somriure que de veritat que és una altra forma d'encarar el dia, no? Després, a mi la història del medi ambient com a medi ambient, sinó, bueno, gaudir d'aquest medi ambient, sí, o sigui, tenir un riu al costat fantàstic, aquest any està amb aigua i tot això, dona molta alegria. Fugir del soroll, fugir de les masses a tot arreu, a mi també em dona molta alegria, eh? Uh-huh. I després la facilitat en fer-ho tot, no? Tot és molt fàcil, tot. O sigui, no, si et compliques la vida és perquè te la vols complicar, però al principi les coses són molt senzilles, no? Jo, per exemple, doncs venen les netes, no venen, però és tan senzill tot, no? Que és molt agradable.
1: És important això que ha dit la doctora Reyes, amb la pregunta que li ha fet la Tere, ara que som en directe a Ràdio 4 al de nit, no? Ens compliquem tant la vida que fer-ho fàcil, avui els he de confessar a vostès que aquest matí tenia coses a fer i he decidit cancel·lar-ho tot. I m'he quedat a casa, he esmorzat tranquil·la, he estat, evidentment, en contacte amb en Julio i amb el Gerard, com fem sempre des de primera hora del matí, però la sensació de poder estar a casa, de venir, abans de dinar, òbviament, perquè arribem aquí molt aviat a la tarda, no? Les dues ja som aquí, venir cap a la ràdio, saber que he estat tot el matí per mi mateixa, no he fet res especial, Assun, però el gaudi de compartir, de tenir cura d'un mateix, i no estem parlant només de prendre's l'atenció, de fer esport, no, estem parlant d'alguna cosa més emocional, penso que és molt important i que hem de també reivindicar, doctora Reyes, vostè que ha estat metge tota la vida, no? O tu que has estat metge tota la vida, reivindicar el benestar emocional com una part fonamental del benestar fisiològic.
0: Sí, totalment d'acord. Totalment d'acord.
1: Perquè si no funciona el nostre rellotge sentimental, diguem cursi, penso que no funcionem de cap manera. Assun, tu has estat metge durant tota la teva carrera professional. Avui hem sabut que Metges de Catalunya amplia els CAP a la campanya per deixar de fer hores extres i convoca una nova vaga el 17 de juny. Venim d'una vaga molt dura, no només de metges, sinó també de mestres, de professors. Jo sóc una gran defensora dels serveis públics. Sempre he treballat a la ràdio pública, abans Catalunya Ràdio, des de fa 27 a Ràdio Televisió Espanyola. És a dir, que sóc una defensora del servei públic. Però la ciutadania està una mica atabalada. Recolza, òbviament, totes les reivindicacions, perquè teòric i pràcticament han de ser perquè nosaltres, els que rebem els beneficis de l'educació pública, de la salut pública, estiguem millor, però la ciutadania està una mica atabalada. Assun, com veus totes aquestes mobilitzacions, i més concretament, òbviament, la que et pertoca a tu, que és la de metges?
0: Mira, jo la de metges, bueno, igual soc discordant, no ho sé, perquè estan aquí, jo continuo la meva lluita per una sanitat pública universal i de qualitat des d'aquí, i faig el que puc, i baixo a Barcelona quan he de baixar. trobo a faltar les manis, per exemple, no? Perquè amb les manis és aquell moment on et trobes a tothom que figura que estem amb la mateixa lluita i dona molta alegria. I ara mateix pues, baixo a poques perquè no és sostenible agafar, baixo alguna que ja ho atrem, però no més. I això ho trobo a faltar. Ara, en concret, amb la vegada metges d'ara, en aquest moment no hi estic d'acord. No hi estic d'acord perquè la premissa de la que part és allò que ells volen, no? Ells volen una negociació tu a tu amb el Ministeri com a estament metge, no? És una vaga corporativista, no és una vaga del sanitari, sinó una vaga corporativista. Ja d'entrada, ara jo, com que sabia que havíem de parlar avui, m'ho he estat mirant perquè no m'ho havia mirat a fons, i m'ha reafirmat el que penso, no? Jo, des del meu punt de vista, jo sóc una metgessa de capçalera, he treballat a primària, i potser a primària és on és més clar que és una feina d'equip, absolutament d'equip. I igual que estan sobresaturats i estan en una situació assistencial passada de voltes, els metges, o estan les infermeres, o està l'assistent social, o estan els administratius, o està tothom. O sigui, no és un tema de... no és un tema de només de metges. Aleshores, la cosa aquesta de dir no, és que no volem un estatut marc, no acceptem els canvis que heu posat, el que volem és parlar perquè nosaltres tenim necessitats i trens, a mi no em sembla bé. No em sembla bé perquè em sembla que estan amagant sota la lluita que podria beneficiar a ells i a la població, perquè no ens hem d'oblidar que uns professionals ben tractats és equivalent a una població també ben tractada, estan amagant privilegis que pensen que perden, o estan amagant privilegis que conqueriran. Aleshores, a mi això no em sembla bé, no hi estic d'acord.
1: Fixa't que aquesta campanya, estem parlant de Metges de Catalunya, nosaltres parlem habitualment amb el seu representant, que és algú també molt, molt reivindicatiu i molt potent. S'hi han adherit fins ara 121 serveis de 34 hospitals i ara adapta l'organització dels CAP, no? Adverteixen que han d'assumir agendes tensades, el que deies tu ara, i tasques no programades, sovint sense el temps clínic mínim imprescindible ni el reconeixement corresponent, no? És a dir, jo entenc que si tu tens, m'ho estic inventant, si has caigut i t'has doblegat el canell, et fa mal el canell, doncs és normal i natural que en 10 minuts diguin, miri, vostè s'ha doblegat un canell, el canell, i ibuprofè. M'ho estic inventant, doctora, que la metgessa és vostè. Ara, si t'han de dir que tens una malaltia greu o t'han diagnosticat algun tipus de patologia que pot ser incompatible amb la vida, això no es pot dir en 10 minuts. No es pot dir en 10 minuts, eh?
0: No, estem d'acord, Sílvia. Jo estic absolutament d'acord amb tot això, com estic d'acord amb el motiu aquest. O sigui, el motiu que ara, la campanya que han engegat ara de dir ni un minut més, no farem hores extres, no farem això, jo amb això estic absolutament d'acord, Sílvia. Però tota aquesta gent, molta de la gent que ara està dient això, quan els diuen de fer hores extres, les fan. O sigui, fa molt temps que va començar tota aquesta història. O sigui, a mi m'agradaria... deixar, és que no sé com dir-ho, però...
1: No, ho expliques molt bé.
0: Una altra sanitat és possible. Jo quan vaig treballar, o sigui, jo vaig ser coordinadora d'un centre, no? I quan vam treballar, jo vaig plegar de... vaig començar el 95 de coordinadora, vaig plegar 15 anys després. Era absolutament diferent, absolutament diferent. Perquè es cobrien les vacances, es cobrien les baixes, es cobria tot. És que no és tan raro. T'incentivaven si agafaves les vacances fora del període d'estiu, perquè així després era menys difícil de cobrir. Ha canviat radicalment això. O sigui, ara es va a no cobrir res, no? A no cobrir res, que l'estiu es converteixi en un parèntesi amb la qualitat assistencial de 2 o 3 mesos perquè no et veu el teu metge de capçalera ni la teva infermera de capçalera, perquè et veuen... Perquè el que fan és fan anònima l'atenció, no? L'atenció deixa de ser un valor de qui està donant l'atenció i de qui la rep, no? Que és una cosa entre dues persones, i passa a ser com anònima. És una fàbrica de salut.
1: Clar.
0: És un bé més mercantil.
1: No, I a més, això neguiteja molt el pacient, perquè, clar, tu tens una certa relació, un cert vincle amb el metge o l'infermera que t'està tractant, que fins i tot des d'un punt de vista de secret de confidencialitat que acompanya el teu exercici i l'exercici d'infermeres i de tantes persones que són sanitaris i que ens estan sentint, doncs queda una mica apaivagada, perquè aquella persona ha de tornar a explicar qui és, què li passa, què es pren malgrat estigui tot d'alguna manera informatitzat, no? Quan vas al metge és important que aquell metge et doni una bona solució fisiològica, però tornem altra vegada, diguem, rara, a son, també una bona solució emocional, no? És a dir, que entengui o que sàpiga que aquella persona la neguiteja en segons quins escenaris mèdics, que això no es pot explicar de bell antuvi si no se sap abans i òbviament no es pot narrar en 3 minuts o en 4 minuts de visita,
0: clar,
1: no?
0: Clar,
1: de cap de les maneres.
0: Clar, però és que això jo ho conec a la primària, no? I a la primària, pues això que l'últim ministre, que ja no sé qui era, no sabia pronunciar, la longitudinalitat, mm-hmm. és l'única cosa que s'ha demostrat que augmenta la vida i la qualitat de vida de la gent, no? I aleshores això s'ho estan cargant, però s'ho estan cargant perquè, bueno, pues per això, perquè no ho valoren, és que no és per una altra cosa, simplement perquè no es valora. I per altra banda no diuen que es valora. Aleshores, jo aquesta vegada ara no sé com dir-t'ho, està ple de contradiccions, però que visc aquí a la muntanya no en trobarà ningú, perquè si no, igual em peguen.
1: No, home, per
0: però
1: favor. T'imagina't,
0: reivindiquen alhora tenir temps per la conciliació familiar i que no hi hagi incompatibilitat entre treballar a la pública i a la privada. Què vol dir això? Que el temps que no estiguin a la pública estaran a la privada. M'entens? No es poden fer aquestes dues reivindicacions alhora, perquè això dona pas a dir, bueno, és que si jo tinc pensat que si no tinc incompatibilitat, me n'aniré a la privada. Llavors, què passa? Que la pública es va deteriorant, la mateixa gent que està a la pública se'n va a la privada i es deriven directament als casos a dir, miri, jo aquí no la puc atendre millor perquè la pròxima és d'aquí 4 mesos, vinc a un hospital privat on estic, que la veuré demà mateix, no? Vull dir que és una porta a la història molt poc ètica, saps? I aleshores, jo no dubto de la bona voluntat del sindicat metge, però jo per principi crec en les lluites col·lectives, crec en una lluita no corporativista, sinó de classe, de tot el sector sanitari, i en aquest sentit jo estic molt d'acord amb la ministra que no poden accedir a fer una relació entre administració i només metges. És que no em cap al cap que els metges puguin pensar que els problemes de salut que no són que són estructurals es puguin solucionar només amb una negociació amb ells. Llavors, per exemple, ja és l'últim perquè crec que ja ha estat, no? Però no, s'omplen la boca de dir que falten metges. A Catalunya no falten metges. Tenim més que la mitja d'Europa. Tenim més metges que la mitja d'Europa. Falten infermeres. Infermeres anem molt malament, però metges no. El problema és què fan aquests metges, on van quan acaben la seva formació. Això sí que és un problema.
1: Clar, perquè molts d'ells, quan acaben aquesta promoció, potser se'n van a altres zones d'Espanya que no són Catalunya.
0: Exacte.
1: O potser se'n van a altres zones del món que no és Espanya, i potser doncs entenen que el mestratge el poden exercir d'una manera més transversal a altres zones que no són la nostra. Assun, sort que estàs jubilada, perdona, sort que estàs jubilada i que ens escoltes des de Rialp i els ocellets i les plantes i la primera flor d'estiu i l'última flor de l'hivern,
2: I la gosseta.
1: I la gosseta, que també ha aparegut.
0: I el riu.
1: Però està, penso que ahir, per exemple, o abans d'ahir, ja no recordo, Julio, perquè són tants temes que tractem al nostre programa, estàvem posant damunt de la taula l'edatisme, no? I en vam parlar per aquesta nova mesura que ofereix el govern espanyol de que les persones que estan jubilades puguin tornar a treballar si així ho desitgen, no? Bé, doncs, quan una persona jubila a 65 anys no vol dir que el dia següent aquella persona ja oblida tot el seu mestratge i la seva passió, perquè ja veuen la doctora Reyes Camps, que als 65 anys va decidir deixar Sant Cugat, anar-se'n a viure a Rialp i que ha estat tota la vida treballant, com diria el meu tiet, de metge de batalla, en el bon sentit, perquè ell és metge i diu, jo he estat metge de batalla tota la vida, ha parlat ras i curt de tot el que té a veure amb aquesta nova vaga que es farà efectiva el 17 de juny i que aquell dia evidentment parlarem amb metges de Catalunya, que sempre han estat molt amables i ho expliquen ras i curt com la doctora Reyes. Assun, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Una abraçada fortíssima.
0: Una abraçada, sí.
1: Gràcies.
0: Adéu, Tere.
2: Adéu, Assun, adéu.
1: Tere, de casta le gasta li ven al galgo, eh? És a dir, tu ets germana gran, així doncs que ja entenem que l'Assun és reivindicativa i clara.
2: Uf, va dir ella.
1: Gràcies, Tere. I nosaltres diem, uf, que el programa continua. Som-hi.

Ell que parlava de les casualitats, l'escoltava i el veia a l'estudi de Prado del Rey, on vam passar tanta nit junts, 8 temporades, imaginin, tota una vida. I recordava les coses que deia, com les preparava, com les explicava a tot. Viure radiofònicament parlant al costat de Benjamín Prado ha estat un dels privilegis de la meva carrera periodística, i escoltar-lo ara ha estat molt emocionant per mi i suposo que per vostès també. Benjamín Prado, ¿qué estoy haciendo aquí, Alfaguara? Segona edició i les que queden. Molta vida, molts llibres i moltes alegries junts. Que descansin, fins demà. Bona nit.

Bona nit. A partir d'aquest moment comença l'edició 2291 del Metròpoli. Salutacions de Xavi Collado, com cada nit, des de Ràdio 4.

Fins la una en punt de la matinada em vull compartir les experiències personals i professionals i la seva música, la de Ruslana.

La bona música. La música sempre és protagonista al Metrópoli de Ràdio 4. 60 minuts de bona música i de bones històries. Comencem.

Acabem el programa amb la Ruslana. Demà, a partir de les 12 de la nit, obeses, aquí a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado, que tingueu una molt bona nit i un bon dia. Fins demà.

0: El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
1: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
2: Sota sospita. Amb Laura González.
0: Dissabte i diumenge de 12 a 2:15.
3: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
0: Amb Xavi Freixas.
3: Hola, Picó!
4: Estan caient ruixats molt forts.
3: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
4: Sí, però estem a Catalunya
3: bon dia. I
4: estem en la tardor.
3: Bon dia.
4: Bon dia per algú.
5: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
6: Puc dir una cosa?
3: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
7: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
3: Doncs moltes gràcies.
0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
3: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
2: Ràdio 4. Territori clandestí, amb Consol Sáenz.

0: Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes al nostre territori clandestí. Dani Granados, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Consol Saez.
0: Mira, t'haig de dir que obrim avui el territori clandestí amb un cert optimisme, i tu diràs, ai, innocent, amb la que està caient.
1: Em poses content.
0: Però la veritat és que després de passar aquest cap de setmana per la Fira Literal i escoltar moltes de les veus que ja es van donar cita, ens quedem amb aquella sensació de que encara hi ha esperança, que encara hi ha llum al final del túnel, que hi ha altres maneres d'entendre la vida social, cultural, políticament, i que hauríem d'esforçar-nos en fer-les possibles.
1: Jo recordo molt bé quan l'Àngela Davis va estar precisament a la Fira Literal, que parlava de l'esperança com una disciplina, no? I deia que ens havíem d'obligar en aquesta disciplina de no abaixar els braços, de no caure en aquest col·lapsisme i en aquesta derrota que ens volen, no?, fer creure i instaurar, aixecar la mirada i treballar amb companys i companyes per transformar. Llavors, aquesta esperança com a disciplina cultural, jo crec que sí, efectivament, fires com la Literal ajuden a cultivar-la, i aquest programa crec que també posarà la nostra pedra.
0: Sí, més no ho intentem. I també estem contentes perquè obren llibreries. I mira, a mi quan em diuen és que obren una llibreria...
1: Una flor.
0: O sigui, em resulta una notícia absolutament fascinant. Avui parlarem de noves llibreries, concretament d'una llibreria a la ciutat de Barcelona dedicada a la cultura palestina.

0: Olivia Watson, responsable de la llibreria Finestres Palestina. Què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I a més, Dani Granados, perdoneu que escombri cap a casa, d'una persona que ja fa com 25 anys que viu fora de la ciutat de Barcelona, però que el seu barri és Gràcia, uh-huh. I me l'estimo i de quina manera, i m'encanta passejar amunt i avall, i evidentment una de les grans artèries del barri de Gràcia de la ciutat de Barcelona és el carrer Verdi, i allà tenim el cinema, i tenim llibreries, i tenim botigues d'artesania, i tenim una miqueta de tot, i ara donem la benvinguda a aquesta nova llibreria. Déu-n'hi-do, no?
1: Gràcies. Una llibreria més a carrer Verdi, sí, a Verdi 17. És. Uh-huh. Uh-huh. I vam obrir fa una setmana, només.
0: Una llibreria que és la germana de la llibreria Finestres, del carrer Diputació, de la ciutat de Barcelona. Que, Olivia, abans de passar a parlar una miqueta del contingut que podem trobar amb aquesta llibreria Finestres, bé, del contingut i de les activitats, perquè passaran moltes coses per aquesta llibreria. A mi m'agradaria recordar-me que tot té un inici i que ja a la llibreria Finestres, doncs vosaltres ja teníeu espai precisament per allò que parlàvem abans amb el Dani, no? Per mostrar aquelles línies de pensament argumentals que d'alguna manera visibilitzen determinades situacions que no es veuen o es veuen d'una manera una mica estranya, sobretot als mitjans de comunicació.
1: Sí, doncs el projecte ha nascut amb la Llibre General de Finestres, com has dit, a Diputació. Tenia sempre una secció dedicada a drets humans, a la causa palestina també, i encara més des de 2023. Doncs tothom hem vist el que està passant aquests últims anys, no? Doncs tenim aquesta secció allà, a Llibreria Finestres, i una persona ha entrat a la llibreria i per fer un acte de vandalisme a aquesta uh-huh. secció. I des d'allà hem decidit dedicar encara més recursos per alçar la veu, donar suport al poble palestí.
2: Uh-huh. Gairebé com una resposta a una provocació, no? I és que sí. Són moltes les provocacions que estem rebent i són moltes els actes i les plataformes que també tenen una dimensió cultural que d'alguna manera estan darrere d'aquest genocidi a Palestina, no? I és per això que és tan important que des de diferents entorns, des de l'activisme més movimentista fins al que s'entén que podien ser simplement negocis, que no ho són, que són les llibreries, especialment moltes llibreries de Barcelona, doncs s'articulin i treballin des de la cultura per aquesta idea d'una cultura de la pau i per aquesta idea de lluitar contra el genocidi, no? Jo em venia al cap aquella frase que aquests dies està sonant molt, que va dir José María Aznar, de el que puede hacer que haga, no? Bàsicament ho deia contra la democràcia, contra la democràcia directament. Però d'alguna manera el que està fent Finestres és arremangar-se i dir no, evidentment que hi ha un projecte cultural que està sostenint el genocidi, per tant els projectes culturals han de donar resposta també, no?, a aquesta sí. aberració que estem vivint.
1: Sí, sí, i no és només això, és que estem mirant a la televisió, a les notícies, un genocidi del poble, però també de la cultura. Doncs estem mm-hmm. veient la destrucció de les llibreries, de les biblioteques, de tota la cultura molt rica que té del poble palestí. A Gaza i a Cisjordània també.
0: És interessant això que, bé, és interessantíssim això que ha dit l'Olivia Watson,

0: Les obres d'art, és a dir, la cultura.
1: Exacte. De fet, Mohamed Vitori està treballant amb nosaltres, no sé si ho sabies. Però, clar, és exactament això, que aquesta cultura també aquest esforç d'atacar també la cultura és una manera de dir al poble que està mirant que oblidem d'aquesta cultura palestí. I la resposta amb aquest projecte és que no oblidem i dediquem més recursos.
2: No només no obliden, sinó que fan coincidir aquesta inauguració amb la Nakba, no?
1: El moment de... Sí, el 15 de maig.
2: Exacte. I això ens posa davant del, diguem, dels nostres ulls un element que és central i que això va d'alguna manera el que està fent aquesta llibreria, que és que la cultura no és ni pot ser per definició neutral, és impossible, i per tant tothom, fins i tot qui diu que no es mulla, s'està mullant, estan prenent partit. En aquest sentit, l'aposta de Finestres és una aposta clarament política.
1: Claro, sí. El NACPA sí que ha passat el 15 de maig de 48, però és una cosa que està passant ara mateix també amb el genocidi. Doncs és una resposta a això que diuen no, i jo crec que hi ha molta gent, la majoria, que no està a favor del genocidi, crec jo. I és el que estem veient també amb la gent que entra a la llibreria, que està molt il·lusionada, que està molt contenta, tenir un lloc on podem alçar la veu una mica. Sí.
0: Carrer Verdi 17,
1: Això
0: no m'equivoco. Carrer Verdi 17 de la ciutat de Barcelona, ja teniu aquesta nova llibreria, Finestres Palestina. Us expliquem en una estona què és el que trobareu dintre, física i també emocionalment.
3: The Palestine I know does not have a VIP pass. The Palestine I know does not have a VIP pass. The Palestine I know does not have a VIP pass. Wear Armani suits and French cologne. She smells of sage and za'atar. She is warm like Deir Yassin. The Palestine I know

0: Fira, una de les converses importants que va tenir lloc i que a més ara li estava explicant a l'Olivia Watson, directora de la llibreria Finestres Palestina, tot i que ja ho sap perfectament. Una de les que, diguéssim, va tenir més concurrència va ser la que van fer a l'escriptor Ilan Impapé, historiador, i la Mariam Barghouti, on parlaven, evidentment, doncs, de tot allò que està passant a Palestina. Veus com la de la Mariam Barghouti i l'Ilan Impapé, imagino que inundaran, no? Els espais
1: gent.
0: De la llibreria.
1: Sí. Ja, és una llàstima, però la llibreria és un espai petit. Però estem donant el benvingut a la Mariam el dia 4 de juny per venir i parlar dels llibres que li han pactat. Doncs sí, és un espai petit, però farem actes. Comencem amb aquests dos actes del Mariam i el Tariq Bakuni, també, al juny, i des de setembre organitzem clubs de lectura, seminaris també per entendre millor la situació a Palestina i més actes amb escriptors, actors i periodistes.
2: Justament abans l'Olivia deia, no?, que necessitem aquests espais on poder alçar la veu, però també aquests espais on trobar-nos, no?, on trobar-nos amb la gent que pensa, sí, amb la gent que és activista. Llavors, clar, les llibreries des de fa uns anys a Barcelona i a molts llocs doncs no són comerços, no? Adopten aquesta idea de comerç i de comerç de proximitat, però amb moltes més dimensions com la capa comunitària, no? A part d'aquestes xerrades o clubs, sou com una nova porta, no?, que vincula Catalunya amb Palestina d'una manera com molt, molt, molt arrelada, també.
1: Sí, l'objectiu amb la llibreria és que sigui un centre d'intercanvi cultural, també. Doncs sí, és un espai que no teníem dedicat a Palestina, però també als veïns de Gràcia. Hi ha moltes veïns que han entrat perquè volen entendre més la situació o només per parlar i clar, el comunitari de Palestina també, i el comunitari que parla àrab. Doncs de fet tenim també un local que és una mica més gran al costat de la llibreria, que encara no està no ho tenim, però ho tindrem a veure aquest any o l'any vinent també. Doncs,
2: sí, com un espai per a les activitats, exacte, per fer tallers, sí, per fer...
1: Sí, sí. Doncs comencem amb aquests actes i jo crec que podem créixer encara més. Sí, sí.
0: Escolta'm una cosa, Olivia, que tinc una curiositat, ara parlaven, no? És veritat que arran de tot allò que està succeint a Palestina, el que ens estan explicant i el que no, necessitem informació, necessitem comprendre, no sé si respostes, però realment tenim aquella sensació de que són absolutament necessàries veus que ens il·luminin una miqueta, no? Com s'ha arribat fins aquí i una miqueta què és el que està succeint i què és el que pot passar en un futur. I això, evidentment, vosaltres ho fareu a través de totes aquestes activitats, però per sobre de tot mitjançant els llibres, no? I jo em pregunto, hi ha tanta bibliografia al respecte d'aquesta qüestió?
1: Sí, de fet m'ha sorprès bastant perquè hem triat, no?, cada llibre que està a la llibreria. Doncs tenim diverses seccions. Tenim una secció d'art, tenim una secció gran d'assaig i literatura també, i ficció, poesia, teatre, i també una secció d'infantil, de llengua, de gastronomia. Doncs la majoria tenim també en cinc llengües tenim les llibres, uh-huh, doncs en català, en castellà, àrab, francès i anglès. I la secció més gran és això d'assaig, però la secció de literatura, que és la gran majoria d'autors palestins, està ple de llibres que m'encanten. I que hi ha moltes autors palestins que val la pena a llegir, sí, sí.
2: Clar, jo no sé com ho veureu, però ara, escoltant a Olivia, jo, el que em venia al cap d'alguna manera és que entrar per aquella porta d'aquella llibreria és entrar a Palestina, no? I és entrar a Palestina en un context, com ho deia abans la Consol, no?, on s'està no només acabant amb moltes vides, sinó amb tot aquest bagatge cultural, no?, amb tot aquest patrimoni material i immaterial brutal, no? D'alguna manera, una llibreria com aquesta, jo tinc la sensació que neix com un búnquer, no?, encara que estigui molt lluny, a altres quilòmetres, no? però com un búnquer dintre de Palestina que està ajudant a preservar aquesta memòria, no? Aquesta memòria del genocidi, aquesta memòria d'una cultura que està sent, intentant ser aniquilada, però que no podran, i no podran, entre altres coses, perquè existeixen aquest tipus de búnquers, no? Us imagineu també aquesta llibreria com aquest gran arxiu de la cultura palestina que pot ajudar a preservar tot el que, malgrat tot, encara va sorgint i encara es va creant?
1: Això seria molt bonic.
0: Se li il·lumina la cara a l'Olivia. Sí.
1: Ja, bueno, és un espai petit, eh? Però...
2: Bueno, però obrireu un més gran.
1: Ja. Nosaltres creiem que és l'única llibreria dedicada a Palestina, almenys en Europa, si no al món. Doncs esperem, això és l'objectiu, sí, a guardar aquesta cultura i protegir-ho. Sí.
0: Anem a... ara li demanaré a l'Olivia si també faran concerts. Anem a seguir escoltant música, posant-li banda sonora amb aquesta llibreria Finestres Palestina avui aquí al nostre territori clandestí.

0: És la veu de la Emel. Estem avui parlant, presentant aquesta nova llibreria a la ciutat de Barcelona, Llibreries Finestres Palestina, i jo torno una altra vegada a la literal, que és el que deia, és bo passar per espais com aquests, perquè te'n vas amb una motxilla carregada d'idees. I a moltes de les xerrades que van tenir lloc allà, tant parlant de Palestina com de l'auge de l'ultradreta, com dels moviments antifeixistes, es feia relació a la cultura, no? I es deia que la cultura és aquell reducte, probablement l'últim reducte inexpugnable, no? Aquell espai que volen conquerir aquelles forces, diguéssim, fosques, per acabar-se ja definitivament amb el control de la societat, no? I pensant en el poble palestí i allò que dèiem abans, no? Doncs de que s'està produint un genocidi físic, però també cultural, jo em demano, o et demano, Olivia, clar, com i de quina manera vosaltres feu ponts per saber què és el que està passant amb la gent que en aquests moments està fent cultura, perquè se segueix fent cultura des de les terres palestines, els escriptors, la gent que fa obres escultòriques, els músics...
1: És molt difícil, és molt difícil. De fet, comprant les llibres en àrab, que tenim uns 1.000 llibres en àrab a la llibreria, ha sigut molt difícil, perquè només a Gaza, però també, clar, a Beirut hi ha guerra, i doncs tot és molt complicat. La feina ha aturat en moltes situacions. El que és veritat és que hi ha moltes esforces que donen esperança, com deies al principi. Jo, per exemple, havia llegit unes dones que estan intentant trobar totes les llibres de la biblioteca de Gaza per guardar-los i protegir-los. I això està passant inclús durant el genocidi. Doncs això em dona molta esperança, perquè hi ha moltes esforces al nivell individu per protegir la cultura. I clar, fem d'aquí, de Barcelona, fem la nostra esforça és invitar la gent de Palestina, sobretot els que han d'anar de Gaza en aquests últims anys, per convidar-les a fer actes amb nosaltres i intentar també crear aquesta vincles amb ells.
2: Abans, Olivia, us deia, no?, que efectivament el genocidi se sosté també en uns imaginaris culturals que estan impulsant-lo, i me'n recordo el vídeo aquell de Tram Gaza, no?, que era una aberració, no?, que es dibuixava com la franja de Gaza com si fos una riera, un resort, una barbaritat. Clar, és molt important aquesta feina de preservació que fareu, no?, i que jo estic convençut que efectivament serà un búnquer, no?, d'aquesta reserva cultural palestina, però és molt important també continuar creant continguts, no?, i apostar per la nova creació. I és una cosa que Finestres fa habitualment, tenen com una sèrie de beques, i que acostumen a treballar en la nova creació de continguts, d'assaig, de literatura, de diversos tipus, no? I volia preguntar si heu contemplat també la possibilitat d'obrir una beca Finestres pensant en la producció literària o assagística sobre Palestina.
1: Un editorial, vols dir?
2: No, una beca.
1: Una beca.
2: Una beca per produir, és a dir, igual que ho estem fent Finestres en altres àmbits, si ja que feu una llibreria, fareu també, no?, una aposta uns recursos perquè autors, autores puguin també produir continguts.
1: Sí, això m'encantaria, sí.
2: Aquí sí, hem donat idees, eh?
1: És una idea, sí. ja, pel moment estem creant aquests vincles. Per exemple, hi ha una llibreria que es diu The Educational Bookshop a Jerusalem, que és com... Jo crec que és l'única llibreria que el propietari és palestino a Jerusalem i a Palestina i Israel. I tenim una vincle amb ell. Sí, beques d'artistes, no ho sé, és una cosa a pensar pel futur. Jo estic d'acord amb tu.
0: El Dani Granados aprofita qualsevol moment per deixar-les anar a ell. Va, aquí en aquest programa anem regalant idees, yeah. I encantadíssimes de la vida si ens els compren. Olivia, abans jo passava, estava parlant d'aquest aspecte, no?, d'espai sempre amenaçat de la cultura. En aquests últims dies, a França, un grup molt important, audiovisual, doncs s'ha anat a parar a mans de gent doncs, amb molt de poder, i molt de poder sobretot dintre de tot el que té a veure amb l'ultradreta, de tal manera que alguns dels molts escriptors que formaven part, em sembla que algo així com 600 entre escriptors, actors, etc, etc, doncs han decidit plegar les seves col·laboracions. Dintre del món editorial també hi ha pressions, és a dir, com es viu el fet de poder publicar o no determinats llibres sobre la cultura o sobre el que està succeint a Palestina?
1: Sí, això és una cosa que també la llibreria és un esforç a tenir alguna cosa que es contra este comportament, perquè durant molts anys el món editorial ha sigut així. Qui fa les decisions si no s'interessen la causa palestina o si no sé què, no publiquen veus palestins. Doncs hem vist que falta veus palestins al món d'editorials, sí. I és per això també que tenim la llibreria amb la majoria d'autors palestins.
2: Uh-huh. Hi ha una cosa que està passant els últims anys també, i és que aquests personatges, no?, que no fan més que sembrar odi, no?, i aposta per la guerra com a sistema cultural pràcticament, estan sortint de les seves cases desacomplexats i d'alguna manera, tant a mitjans de comunicació com pel carrer, es manifesten i es posicionen, no? Ara que heu inaugurat una llibreria clarament posicionada, no?, políticament, és a dir, que reconeix que la cultura no és neutral i per tant adopta una posició que jo crec que és natural, que és la de reivindicar els drets humans, teniu por que sentiu algun tipus de pressió mediàtica o d'algun context, com deia la Consol, de poder, que aquest tipus de posicions doncs els puguin semblar potser una miqueta incòmodes?
1: Bueno, espero que no passa. És un espai de diàleg, de debat. Doncs si hi ha gent amb una opinió que no és mateix, que entran i que parlem, és per això que existeix l'espai. Doncs espero que també amb aquest projecte el que estem fent és tenir una manera d'anar a altres coses, al debat i no a la violència.
2: A practicar una cultura de la pau, en aquest sentit.
0: Efectivament, doncs la practicarem dintre d'aquesta nova llibreria. Més que donar les dates, jo crec que adreçaria la gent a les xarxes de la llibreria Finestres Palestina, perquè allà vosaltres ja teniu aquestes primeres converses, si no m'equivoco, el dia 4 de juny, has dit Maryam Barghouti.
1: Sí. I el 16 de juny el Tarek Pakuni.
0: Uh-huh. I més endavant doncs hi haurà moltes coses i sabem del cert que estan fent molt els deures per quan s'acabi l'estiu, el mes de setembre, començar amb una bona programació. No sé si et faig un parany o no, o tal, però no vull deixar-te marxar, Olivia Watson, sense que ens recomanis, si més no, un parell de llibres. Ja sé que recomanar un llibre per una llibretera és com si li diguessis quin dels fills t'agrada més. Però
1: no, a mi m'agrada aquesta pregunta perquè me donen molta il·lusió els llibres que tenim a la llibreria. A mi m'encanta de narrativa a Tania Shipley El detall menor, que està venent molt bé i està molt impactant. És una història d'una dona que intenta investigar una mica la història i es troba dintre del lío de com és ser un palestí al Cisjordània ara mateix. I a Saïd i l'Ampapé és el gran d'aquest conflicte. Doncs els llibres que té són fàcils a llegir, són molt bé explicats. Doncs aquest llibre, un breu història sobre el conflicte entre Israel i Palestina, és curt, és senzill i està molt bé escrit. Doncs a mi m'agrada això.
0: Olivia Watson, moltíssimes gràcies per haver vingut. Enhorabona a totes les que feu possible aquesta llibreria palestina. I nosaltres ens hem quedat en les ganes, però com que sabem que al setembre doncs, tindran una agenda d'allò més atapeïda, i ens hem apuntat per venir a fer el programa des de la llibreria. Tot i que sigui petita, nosaltres ens podem encabir allà on sigui.
2: Allà, sí. I tant que sí.
0: Olivia, de veritat, moltíssimes gràcies,
1: gràcies.
0: I fins a la pròxima.

Doncs ja sabeu, tenim una nova llibreria i això sempre són bones notícies, com deia al final d'aquella pel·lícula de l'Isabel Coixet sobre una llibretera. Mai no estaràs sola si estàs envoltada de llibres, tampoc si estàs envoltat de música. I aquests pròxims dies n'hi haurà música arreu, sobretot en els grans festivals. Ja sabeu, a partir de dimecres i fins diumenge, el Primavera Sound a Terra, a la capital catalana.

Doncs és Guitarca La Fuente i actuarà precisament amb aquesta jornada, entre cometes, gratuïta, que se celebra el dimecres al Parc del Fòrum de la ciutat de Barcelona a partir de 5:45 de la tarda. A veure, és una jornada gratuïta, però si volíeu accedir a una d'aquestes entrades gratuïtes, doncs ja sabeu que havíeu d'haver fet la reserva mitjançant doncs, la plataforma de ticketing del Primavera Sound. Vull dir que tranquil·litat i bons aliments, no us penseu que és arribar ja i moldre, perquè no és tan així. Guitarrica de la Fuente, com dèiem, una de les presències d'aquest festival Primavera Sound, però ja diguéssim amb el gruix de la programació oficial, que evidentment s'obre el dijous al recinte del Parc del Fòrum de la ciutat de Barcelona, tot i que ja sabeu que es desplega per diferents locals, sales i espais de la capital catalana amb altres concerts, però el gruix, el que és el Primavera Sound oficial, té lloc al recinte del Parc del Fòrum, recupera a la reina. No podia ser de cap altra manera, si us vareu quedar amb les ganes. Quan vaig ahir el va presentar doncs, el seu darrer treball discogràfic al Palau Sant Jordi, ara tindreu una altra oportunitat.

Doncs ahir estava Batxell, el que no para, l'altre dia vam tenir l'oportunitat de veure-la, bé, els que van tenir l'oportunitat de veure-la, tot compartint escenari en el concert, un dels concerts de Bad Bunny a la ciutat de Barcelona. Ella és de gira presentant el seu darrer treball discogràfic i, com dèiem, passarà per a la Primavera Sound. Qui també ho farà serà Rusowski i... no sabem si aprofitarà la vinentesa d'haver fet aquest Bye Bye Romeo en Ralph Fitchó en convidar-lo a compartir escenari o a l'inrevés, perquè tots dos formen part de la programació del Primavera Sound.

dia, Yoda, que els hem vist néixer i créixer a Rusowski i també a Ralphie Chow. I si hi ha una cosa que ens agrada d'aquests dos personatges és precisament la capacitat que tenen per reinventar-se musicalment i per ser camaleons dintre del món de la música. I això sempre és algo positiu quan decideixes dedicar-te al món de la creació. Ralphie Chow i Rusowski seran presents en aquest festival Primavera Sound i també aquests senyors que ens arriben des de Madrid i que celebraran segurament que porten 10 anys a sobre dels escenaris. Ells són Somos la Herencia.

Doncs aquí teniu algunes de les propostes locals, podríem dir, del país, no?, en aquest Primavera Sound. Demà anirem amb les internacionals. Déu-n'hi-do, és que et perds. Quan comences a mirar la programació del Primavera, et perds, com després et perds físicament, quan vas, que aquest és un dels grans problemes d'aquests macroesdeveniments. En fi, estimats, estimades, nosaltres acabem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Recordeu que tornem demà amb la Biblioteca Inflamable dintre del nostre territori clandestí a partir de les 7 de la tarda i a la sintonia de Ràdio 4. Sempre hi ha presents. Gràcies per haver-nos acompanyat, ho dèiem, Alejandro Pacho, també a Dani Granados, Consol Sáenz. Demà serà el torn de l'Oriol Rossell i la seva Biblioteca Inflamable. I ens quedem amb més mostres musicals de les que aniran planant per aquest Primavera Sound. Demà, com dèiem, ens ocuparem d'altres històries, com ara, per exemple, mira, ves per on, que els Cure o Massive Attack o Stuart the New Batten o moltíssims altres també formen part de la programació d'aquesta mostra que, sabeu, se celebra res, dues setmanetes abans del Sónar. I amb això, diguéssim, ja tindríem unes quantes hores de música. Però ho comentàvem, des de l'altra banda de l'Atlàntic ens arriba en aquesta formació. Ells són Bèstia Bebé i també formen part d'aquesta edició del Primavera Sound.